0: aquesta nova temporada per començar-la parlant de Tolkien, l'autor del segle. Ho fem amb el nostre equip habitual, Alberto Reche, benvingut.
1: Què tal? Què tal les vacances?
2: Molt bé.
1: L'estiu bé?
0: Piles recarregades, com sí, se sol dir. Albert Abril, benvingut.
3: Com anem?
0: I avui ens acompanya molt especialment el Patrick Urbano, director i guionista de televisió, guionista a l'enguardia i presentador del Tres Vides. Benvingut, Patrick.
4: Què tal? Estic una mica decebut, perquè pensava que em saludaríeu dient allò de un estel brilla en l'hora del nostre encontre, no? que diuen els elfs. No? Que ja s'ha de ser cabrons, no? Perquè és que han de tenir molta... Si ets immortal, pots saludar durant 10 minuts, si vols, no?
0: Exacte.
4: Però dius, bon dia, un estel brilla en l'hora... Escolta, bon dia, no?
0: Rapidet.
4: Posa't a treballar, deixa'm un pau.
0: Exacte. La primera pregunta per començar el Troia d'avui és: per què ens segueix fascinant el món de Tolkien 50 anys després de la seva mort?
4: A veure, jo crec que primer perquè és una història universal, per la... bàsicament, o sigui, el tema principal és aquest. Segon, no s'ha d'oblidar que hi ha hagut unes pel·lícules a la trilogia de Peter Jackson. Parlo només d'una trilogia perquè del Hobbit jo no parlo. Vull dir, és un tema que ja per contracte van firmar. Jo crec que ja us ho va enviar el meu advocat. I...
1: Han fet pel·lis del Hobbit?
4: No, crec que era sí, sí, és l'efecte Mandela. I no, i aleshores que van ser molt populars i que van saber, jo crec, de captar aquesta essència literària i convertir-la en una altra cosa, no? I sobretot en tercer lloc perquè és una creació d'un univers que ha, diguem, que ha sigut molt fèrtil per futures creacions literàries, cinematogràfiques, de videojocs, etc. No?
5: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
6: Escolta el podcast des d'iVox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.
7: El món ha canviat.
8: Anna Sumer.
7: M'ho diu l'aigua.
8: Anna Sumer.
7: M'ho diu la terra.
8: Anna Sumer.
7: Ho ensumo a l'aire. Molt del que existia en el passat s'ha perdut. Pues ja no viu ningú que ho recordi.
0: Pels de punta, no?
3: Oh. Pels de punta.
1: Gallina de piel.
0: Núria Mediavilla, la filla del Pepe Mediavilla, que feia Gandalf, aquesta veu mítica del doblatge aquí a l'estat espanyol, i jo penso que és un principi immillorable d'aquesta pel·lícula. Jo penso que a hores d'ara encara insuperable, i de fet és el que tu deies, no, justament, Patrick, parlant de la importància de Tolkien, que és un dels primers blocs del programa d'avui. Com hem titulat Tolkien, l'autor del segle XX. És que no pot ser una afirmació... No ets una mica exagerada?
4: A veure, és una cosa... jo crec que també aquí el que estem agafant, no, Alberto, és el títol, diguem-ne, d'aquest gran llibre de Thomas Shippey, no, de Tom Shippey, que precisament es titula així. No,
1: sí, de fet, era una mica un homenatge a això, no, a aquest llibre, que és precisament Tolkien, l'autor del segle, que és una afirmació que pot semblar potser a alguns oients una mica exagerada, però que jo crec que no hi ha ningú en aquesta taula que no comparteixi, no? Pensem que és potser l'autor o el creador, com a mínim a nivell literari, més important del segle XX, no només per la gran qualitat de la seva obra, no? Sinó per la influència que genera, reinventa, no? Però recupera o redignifica un gènere que encara avui és un dels gèneres més consumits a nivell literari, no?
4: Més consumits i alhora potser denostats, no? També, o sigui, hi ha l'opinió aquesta de Borges, no? De l'escriptor Borges, que òbviament és un dels millors escriptors, que ell deia sobre Tolkien que no l'aportava res. A mi no, que bé, que l'havia llegit, que l'havia divertit, que tal, però que no li havia portat res, i fins i tot, que a més crec que ho va llegir quan estava a Escòcia, donant classes de teatre o una cosa així, i deia que en fi, que un escriptor, si volia conservar la seva reputació, no hauria d'escriure per nens, no? O sigui, encara hi ha aquesta... Que és una mica el paradigma d'aquesta idea de considerar Borges, de considerar Tolkien com un escriptor per nens.
1: Bueno, el gran problema aquí és si considerem la cultura des d'un punt de vista de dretes. Tot i que Tolkien sigui un escriptor de dretes, ja veurem, però si l'escriptura o la cultura o la filosofia o l'art és una cosa de les classes benestants, és una cosa seriosa, evidentment això genera que hi hagi una sèrie de gèneres que estan denostats. No? S'ha passat. És que la música d'ara ja no sí, és com la música d'abans. És que si no és una òpera, és que si no m'entra

0: ganes d'invair Polònia quan escolto, quan escolto música, no està bé. No?
1: També et dic que amb Tolkien dóna ganes de defensar Polònia.
0: De defensar Polònia. Sí. Ell et diria que jo no vaig pensar que...
1: Sí.
0: A mi Tolkien, jo sempre me l'imagino enfadat, queixant-se de tot. Però al final, si fem això tan trampós, que és posar números o fer llistes, aquesta idea de Tolkien com a autor del segle és una... de fet, va ser gairebé una qüestió d'estat en el món de la cultura anglesa arrel d'una sèrie d'enquestes que es valia molt part de nosaltres, no en som conscients, però tot això parteix d'una enquesta feta a Anglaterra per una cadena de llibreries, per les llibreries Waterstone, el 1997, no? Que en aquesta dèria de final de segle, tot quin és el millor equip de futbol del segle, qui és el millor disc del segle, qui és l'autor del segle. Van fer una enquesta entre 25.000 clients de les seves llibreries i, sorpresa, va sortir que El Senyor dels Anells era el millor llibre del segle XX. Per una diferència aclaparadora, potser dels 25.000, pràcticament més de 5.000 clients van votar com el llibre més important, més influent, més meravellós del segle XX, El Senyor dels Anells. Això va generar un rebombori mediàtic brutal, no? perquè la crítica especialitzada, els professors de teoria literària, els Vargas Llosa d'Anglaterra de finals del segle XX, van sortir escandalitzats. De fet, el Humphrey Carpenter, el biògraf de Tolkien, va ser un dels que més va criticar que Tolkien fos considerat el millor escriptor del segle XX. Van acusar a la Tolkien Society de manipular les enquestes, de que tot era una consorxa d'aquelles, rotllo OT, no?
1: Sí.
0: De comprar vots, perquè era impossible, no?, que una literatura infantil, absurda, maniquea, blanca, no?, antieròtica, no?, clar, Tolkien té tots els vicis o totes les virtuts dels no escriptors, no? No hi ha una tensió psicològica profunda, no hi ha un ús del sexe, no hi ha totes aquelles coses que quan penses en els grans drames realistes, no existeixen. Després ja definirem què és realista i què és fantàstic, perquè crec que Madame Bovary va existir també és de ser una mica imbècil. Sí. Vull dir, literatura realista no és realista, és fantasia també. L'únic que passa és que, pel que sigui, doncs la teva fantasia ha de ser realista, perquè si no, et costa sortir-te de la raia, saps? Pintar sense sortir-te molt de la raia. Però aquesta distinció entre literatura fantàstica i literatura realista és totalment absurda. Què va passar? Es van fer noves enquestes, perquè era impossible que El Senyor dels Anells fos el millor llibre del segle XX. El Daily Telegraph va fer un altre i va tornar a sortir El Senyor dels Anells com a millor llibre del segle XX. Un parell de mesos més tard, una editorial prestigiosa anglesa, la Folio Society, també va fer la mateixa enquesta, però no deixant votar tothom, sinó només els seus autors, a gent de veritat, a gent que de veritat sabia de literatura, van dir, va, doncs fem una enquesta. No hi ha el millor llibre del segle XX, que això encara pot sortir tot, el millor llibre anglès de tota la història. I va tornar a sortir El Senyor dels Anells. La segona va ser Jane Austen, que també ve. I també es va fer alguna enquesta entre professors d'universitat, entre professors de literatura anglesa, i també va tornar a sortir El Senyor dels Anells.
1: Sublim.
0: Vull dir que admetem que totes les enquestes estan manipulades, no?, fins que surti el que ens agrada, o admetem que hi ha alguna cosa en l'obra de Tolkien que connecta d'una manera molt visceral, molt mitològica, amb moltíssima gent, no? I per molta gent, la lectura del Senyor dels Anells, o del Hobbit, o del Silmarillion, dona igual per on entris, suposa un canvi vital molt profund i una nova manera d'entendre la relació en com s'expliquen les històries, no? El que és que són històries a les que tornes, no?, vora el foc, no?, que uneixen, que creen comunitat, i això és una cosa que fa que Tolkien sigui el gran autor del segle XX, tot i que la seva manera de fer literatura és una manera de fer literatura, ja veurem potser per els programes, molt poc del segle XX. No? I aquesta és una fantàstica. I ja per acabar, a Espanya també es va fer una enquesta dels millors llibres del segle XX i va ser l'única en la que Tolkien no va guanyar. Va fer una enquesta a l'ABC i el Tolkien va quedar setè. No recordo ara qui va ser la primera, però supongo que, jo què sé, Raza o alguna cosa de l'ABC.
2: Molt bé. Per què creus, Albert Abril, que Tolkien és considerat un dels autors més influents del segle XX?
1: A veure,
3: a part del que han comentat ara l'Alberto i en Patrick, no? Però per posar una miqueta de dades sobre la taula, val a dir que si vas en els rànquings aquests que ens encanta fer els humans, també, és un dels llibres no religiós, no polític, per exemple, no el podem posar al mateix nivell que el llibre vermell de Mao, per exemple, o que la Bíblia, o...
0: Bueno, a tot, el Senyor dels Anells hi ha un llibre vermell.
3: Hi ha un llibre,
0: vermell de la marca.
3: No és el de Mao.
1: Pensava que no vas explicar quan li van preguntar a Tolkien si van dir, bueno, els orcs representen els comunistes, no? Vull dir que això, i va dir...
0: Orc comunista,
1: sí. I va dir, és tan estúpid de dir que són comunistes com que no ho són, no? Vull dir, sí, són orcs, tio. No, sí, sí.
3: Ja parlarem, sí, perquè...
1: Sí, perdó.
3: No li agradava gens, això.
1: Sí, sí.
3: Per dades sobre la taula, no? S'han arribat a vendre més de 150 milions d'exemplars de la trilogia del Senyor dels Anells.
0: Pocs em semblen, eh?
1: Pocs em semblen, sí. Pocs em semblen.
3: 100 milions del Hobbit i s'ha traduït a més de 60 llengües.
0: O sigui, jo necessito quants llibres ja em presta Can Biblioteca.
1: Ah,
0: és un llibre també molt...
1: Amic.
3: Quants cops s'ha prestat, no?
0: Sí, quants cops s'ha prestat.
3: Això també seria interessant.
1: I de pares a fills, eh?
0: Sí.
1: I de pares a fills.
0: És molt de Hobbit, no? Prestar al Senyor dels Anells.
3: I anar-lo deixant.
0: Anar regals i que circulin.
1: I no retornar-los. Sí.
0: Això ja...
1: No retornar-lo.
3: I a més guixar-te, els que te'ls queixen.
1: Sí, sí, sí.
3: Per posar-ho una miqueta en context, no? Perquè ens fem una idea, el llibre que segons aquests rànquings és el més venut és el Don Quijote de Cervantes, que té uns 500 milions d'exemplars venuts.
0: I 50.000, lectures completes.
3: Sí, per què?
1: Llavors... De què va, Don Quijote? No,
3: no.
1: És bo, és bo.
3: Llavors, una història de dues
0: ciutats... Bueno, va del mateix. Va dir, va d'un senyor que surt de casa seva amb el seu amic Baixet i Grassonet, sí, que fan viatges, que lluiten amb gegants...
1: De fet, el Sam és una mica Sancho Panza, si ho penses.
0: Sí,
1: no? Hi ha alguna cosa Sancho Panza en Sam,
0: sí.
1: Vull dir, no? De... Seguiu... No? Va.
3: Té un punt, d'acompanyar, no? El que porta la càrrega.
1: Exacte.
3: Una història de dues ciutats, de Dickens, no? Amb 200
0: Arnold
3: milions...
0: Bueno, són dos regnes.
1: No deixarem avui a l'Albert, eh?
3: No.
1: La interrupció serà constant, perdó.
3: No, simplement això. Dickens, i amb 200 milions d'exemplars venuts, i Harry Potter, amb 140 milions venuts.
1: Puc fer una pregunta? És millor El Senyor dels Anells o Harry Potter?
3: Acabes de fer la pregunta equivocada, no. Fora de l'estudi.
1: Exacte. Volia polaritzar l'audiència.
0: És millor Harry Potter que el joc d'Ender? Que és...
1: Home, sí, cabrón, no sé.
0: Bueno, comptant que J.K. Rowling fusila el joc d'Ender, sí, per fer, sí, Harry Potter.
1: Sí, sí, sí, no. I Harry Potter té més forats de guió que Sonic Orleone, nen. Sí, vull dir, una cosa, sí, sí. Hòstia.
0: Bueno, és a dir, em van fer no fa gaire un programa de la història del menjar. Harry Potter té la virtut de ser els macarrons amb tomàquet, que t'agraden quan, no? Que t'agraden quan comences a descobrir l'alimentació, però que hi ha un moment que has de...
1: Clar.
0: Coses més elaborades, no?
2: És la gràcia, no? És el primer pas.
0: Exacte.
2: El problema, si has llegit Harry Potter i t'ha agradat, després...
0: El problema és la gent que es queda ja viure.
1: La meva dona ens matarà, perquè ella li flipa Harry Potter, eh?
2: A mi també m'agrada.
0: Sí,
1: està bé. Però els moments adults, una mica més adults, els tirotejos màgics, tot aquest món, no?
2: Ocupa diferents llocs.
0: Tolkien seria el menú degustació.
2: Clar, exacte, sí. Estrella Michelin. Molt bé, com ha canviat la fantasia abans i després de Tolkien?
0: Bueno, de fet, el gen és molt complicat parlar de literatura fantàstica sense remetre a Tolkien. No, ell no és el primer que fa literatura fantàstica, ni molt menys, perquè, jo què sé, en les primeres obres literàries de la humanitat que conservem, com el poema de Gilgamesh i la Ilíada, són fantàstiques, o l'Odissea, són fantàstiques. No? Aquesta distinció en què hi ha històries verídiques i històries fictícies és una cosa que és producte de la literatura del segle XVIII, segle XIX, no existeix abans, no? Però sí que, abans de Tolkien, la literatura fantàstica era considerada, encara ho és per molta gent, un gènere literari menor, no? D'aquí aquesta aversió a considerar que Tolkien sigui un gran autor literari, o que el que fa té mèrit més enllà d'un divertiment per nens de 8, 9, 10, 15 anys, no? Penseu que a mesura que la capacitat de comprensió lectora va baixant, sí, l'edat recomanada... per llegir, puja. Però sí que és cert això, no?, que aquesta visió més folklòrica, més mítica de l'obra de Tolkien, l'entronca amb aquesta literatura de conte de fades, no?, de literatura infantil, i això és una de les grans crítiques, no? Però penseu que que a partir de Tolkien la literatura fantàstica es converteix en un gènere que mor d'èxit, no? Moltes, moltes vegades el gran problema de, del gènere fantàstic és precisament no haver sabut sortir del camí que marca Tolkien, no? D'encasillar, i que tens la sensació de que moltes vegades estàs veient refregits de l'obra de Tolkien en comptes de noves experimentacions, no? I aquest potser és un dels... dels grans quès de l'obra de Tolkien, no? Però sí que és cert que és la primera vegada que es crea un univers coherent, ja ho veurem, no? Amb, si et quedes en El Senyor dels Anells o et quedes en El Hobbit, si et quedes en El Silmarillion, ja és una altra cosa. Però estàs veient només l'escuma, no? Superficial de tot un oceà. Jo què sé, Tolkien deia, no? Em vaig obsessionar amb el mite de l'Atlàntida i jo somiava amb una gran onada que dominava els meus malsons. A més, el meu pare tenia el mateix malson, el meu fill tenia el mateix malson, i vaig decidir exorcissar aquest malson escrivint la meva versió del mite de l'Atlàntida, no? Númenor. Així que vaig escriure un conte sobre la caiguda de Númenor i vaig haver d'inventar-me 3.000 anys d'història. Dos idiomes.
1: Que és que he salido y me he liado.
0: Un tantat botànic.
1: Com arribes a les 6 de la matinada? Ha embolicat una mica.
0: Després arriba George Martin a Joc de Trons i diu, vaig a fer els Dothraki. Kalesi! He inventat un idioma. No? Sí. Dos paraules, un idioma. I Tolkien allà, a veure, espera. Si el subjuntiu es fa... hi ha una profunditat, sí, en l'obra de Tolkien que ja anirem parlant.
1: Això segurament és l'interessant en ell, no? El concepte aquest, crec que es diu de mitopoeia, no? De la creació del mite, no? No generar només una història, sinó d'on sorgeix aquesta història, quina és la, com s'embranca, no? I ell tenia aquesta cosa de dir que els éssers humans, diguem-ne, que no eren tan creadors com a subcreadors, perquè el creador era una figura, no? Un déu, un tal, i nosaltres al final, amb el poc que tenim, només podem aconseguir albirar alguns elements d'aquesta subcreació i ajuntar-los per generar alguna mitologia, que és el que va fer ell.
3: No? I la idea aquesta una miqueta, no? El que Tolkien el que fa és crear una estructura, no? Crea unes pautes que des d'elles reproduiran amb major o menor èxit, no? Per construir la fantasia futura, no? A partir d'allò, sí, és això que dèiem, no? S'ha de crear un idioma, s'ha de crear un mapa, s'ha de crear tota la mitologia que comentaves, perquè el relat tingui sentit, no? Perquè hi hagi un rerefons suficient com perquè, bueno, sigui un món que s'aguanti dins la fantasia, però que s'aguanti.
1: Clar, clar, clar.
0: Però és que... Sí, però això és una trampa, perquè la literatura realista també crea això. Vull dir... Aquesta idea que hi ha una literatura realista que és real, és mentida. Tu agafes la literatura realista i sempre va de coses que tu no coneixes. Per què hi ha tantes sèries de metges? Perquè ningú és metge. I tu no saps què passa al quiròfan. Per què hi ha sèries de directius o advocats? Perquè tots movem uns clichés. És a dir, no. La literatura, fins i tot quan està en el món real, genera uns espais, no?, de creació i una distància amb el lector. Llavors, moltes vegades, aquesta distinció entre una fantasia que necessita un mapa... Quan veus The Office, també necessites saber la distribució de taules de l'oficina, no?
3: Però està ambientat en el món real.
1: Exacte. O sigui,
0: però què vol dir real i irreal?
1: És veritat que potser tot producte de ficció té una sèrie d'estereotips i aconsegueix processar la realitat perquè sigui molt senzilla de digerir, no? Però, clar, sí que hi ha una certa distància. Vull dir, hi ha una... A més, és que l'Alberto ens està fent trampa tota l'estona com per picar. Però és la gran diferència, que no és verosímil això, vull dir, és coherent, no? És una cosa, l'univers de Tolkien és coherent entre ell, que això és el que jo crec que el va portar segurament a acabar embogint i acabar de trigar en publicar, trigar en escriure, trigar, perquè cada vegada que feia un canvi això alterava tota la resta del seu trencadís, no? I canviant noms i llengües jo crec que el resum de la complexitat del món de Tolkien s'explica amb una sola idea, que és que un mateix personatge pot tenir 5 noms depenent de les llengües o depenent dels pobles al qual l'anomenin, no? I Gandalf, Mithrandir... I això, el que et vol dir... I cadascun d'aquests noms es fixa en una cosa en concret, no? Es fixa en una cosa que els crida l'atenció segons la seva identitat antropològica. I aquí és on està la complexitat de Tolkien, no? Que no és només la cosa que existeix, sinó que és mirada per diferents regnes, per diferents pobles, per diferents psicologies, i això és el que crea aquesta complexitat.
0: És la universalitat a partir de la particularitat, no?
1: Exacte.
0: Perquè després tu agafes i Tolkien, en el fons, El Senyor dels Anells, tracta temes universals, i tracta una sèrie de temes universals que el fan molt transversal i el fan que tu puguis empatitzar moltíssim amb la seva Total. Obra, independentment, no?, de que hi hagi cavalls, de que hi hagi dracs o de que hi hagi éssers fantàstics.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Quins serien, Alberto, aquests temes que el fan tan, tan transversal?
0: Bueno, doncs podríem parlar de moltíssims i, de fet, podríem aturar-nos tot el programa en aquesta sí. pregunta, no? També és una mica trampós, perquè ja veurem que en aquest programa o en un altre, Tolkien fuig molt de l'alegoria i parla molt de l'aplicabilitat, no? Diu, ell, evidentment, ell quan crea el seu submón, no busca fer una alegoria de res, per molt, no? Aquesta visió és que tracta del bé contra el mal. Tot tracta del bé contra el mal. Oliver i Benji tracta del bé contra el mal. No? Hi ha uns que són els bons i uns que són els dolents. Direm que Oliver i Benji és racista perquè Lenders és gitano.
1: El que és racista és de si que Lenders és gitano.
0: Clar, clar, vull dir... però és aquesta idea, no? Sí, sempre sí, hi ha uns valors sí, sí. universals
1: Totalment.
0: Que poden aplicar-se a sí, moltes sí. coses. No? Llavors, el Senyor dels Anells és aplicable a moltes coses, no? Podem posar algunes coses sobre la taula, no? El bé contra el mal... el poder i la corrupció són grans temes, no? O sigui, de fet, els grans temes, el tema del poder i de la corrupció es parla ja a la República de Plató.
1: Sí, sí.
0: No? El tema del bé contra el mal vehicula bona part de la literatura antiga. L'amistat, la redenció, el companyerisme, el llenguatge, la mortalitat i la immortalitat, no? L'amor o la fidelitat que transcendeix el temps. Si volguéssim posar temes universals, no sé si em deixo algun o voleu...
1: El de la memòria, el llegat és molt interessant.
0: El de la memòria.
1: De la idea aquesta de que els elfs recorden, no? Els elfs mantenen, vull dir, quan fan el Consell d'Anelrond, és fantàstic. El llibre, no, a les pel·lícules no surt, però el llibre, tot i que hi ha coses de la pel·lícula d'aquest moment que són fantàstics, del conte amb la meva espasa i amb el meu avi,
0: I Merry i Pippin saltant d'un seto allà.
1: Sí, sí, sí. Perquè sigui no els han pogut detectar. Bueno, no, perquè els hobbits al final... És que clar, és que hi ha una sèrie d'hipervincles que és...
3: Cada cop s'obren més branques.
1: Exacte, exacte. Exacte. No, però el Consell d'Anelrond comença amb una xapa d'Anelrond que narra 2.000 anys d'història, no sé quants anys d'història, no? I per què comença? Val, per posar-vos en context, i aquest context dura...
0: El meu pare!
1: Sí, sí, dos punts, sí, sí. Perquè els elfs estan obsessionats amb aquesta idea de memòria, jo crec, de recordar el món, viuen des de sempre, no viuran per sempre, però viuen des de sempre, i això hi ha un moment quan recordareu que quan Frodo arriba a Lothlórien i està amb Galadriel, hi ha un passatge que ella li diu, si tu aconsegueixes destruir l'anell, el poder, la màgia, clar, tot això es perdrà. I ella el que diu precisament és, Lothlórien es marcirà i les marees del temps hi posaran fi. Hem de partir cap a l'oest o resignar-nos, i això és lo guapo, a esdevenir gent camperola de valls i coves que oblidarà lentament i que lentament serà oblidada. No? És aquesta doble de la, no hi ha tragèdia més gran pels elfs que l'oblit, no?
0: Exacte.
2: Vale, seguim avançant, perquè el programa d'avui també farem una breu biografia d'en Tolkien. Portem gairebé mig programa, estava dins del que esperàvem, tot això.
0: Bueno, estem al bloc 1, eh?
1: Anava a passar.
2: No hi ha cap mena de problema, però després de tot el que heu dit...
0: Portem 4 preguntes de 26.
2: En Tolkien era només un escriptor de fantasia?
3: Ja hem vist que no. Vull dir, era molt més que això.
0: Era una senyora gran, també.
3: Va ser això, no? Un gran filòleg, poeta, mitògraf, traductor, professor universitari, i que al final tot això es va acabar sumant, no? I va crear... O sigui, la seva passió per les llengües, la seva passió per la filologia, per la mitologia, no? I aquesta gran idea que té Tolkien, que vol crear un passat mitològic anglès que fos purament anglosaxó, que no fos normand, no? Com serien tots els cicles artúrics, etc. Vull dir, és una miqueta... O sigui, que no és un simple senyor que vol escriure un llibre de fantasia, sinó que la seva projecció va molt més enllà d'això.
0: Ha transcendit la seva faceta com a escriptor, però ell és catedràtic d'Oxford.
1: Clar, clar.
0: Ell va ser professor de Leeds, va col·laborar en multitud d'obres, i la seva faceta com a medievalista, no? Com a catedràtic de filologia anglesa antiga, i el seu domini, que tot això ja ho veurem quan parlem de les influències del Senyor dels Anells, és fonamental. No estem parlant, com diu l'Albert, no? D'una persona que s'asseu.
1: No.
0: Em quedo a l'atur i agafo un cafè a les tardes sí, sí. i em poso a escriure l'últim best-seller de no sé què. No hi ha una idea d'èxit o de... Estem parlant del testament vital d'un gran erudit.
1: Clar.
0: no? I això també és fascinant.
1: Sí, al final crec que és una persona que parlava, si no vaig errat, això sí que ho dic de memòria, però crec que són 14 llengües, pot ser que dominés...
0: Sí,
1: o que...
0: sí, però de les quals 10 les va inventar ell.
1: Vull dir, nosaltres amb prou feines en parlem dos bé, vull dir, i com a premi hi ha l'anglès, vull dir, saps? Vull dir, però que compara, no? Vull dir, el que arribava a saber aquest home, que dius, no, és que és el resultat d'una vida d'estudi, és el resultat d'una vida de fascinació i de fabulació, no? Ell crec que va fer 29 llibres propis, 36 obres traduïdes, entre les quals les de la de Sir Gawain, no? I The Green Knight, no?
3: Que per tot el cavall
1: verd. Ah, exacte. I va contribuir, crec que, a 39 publicacions periòdiques, diguem-ne. Vull dir, és una carrera absolutament prolífica.
4: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
5: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
6: No m'esperava aquest final.
7: Final? No, el viatge no acaba aquí. La mort és sols un camí més que tots hem d'agafar. Quan s'alça el gris vel de pluja d'aquest món, tot es transforma en cristall d'argent. És quan les veus.
6: Què, Gandalf? Què veus?
7: Les ribes blanques. I més enllà, els camps tendres i llunyans que l'alba s'afanya a colorir.
6: Vaja, no sona malament.
7: No.
2: Abans dèiem el Pepe Mediavilla, quina veu, eh? Oh. Quina barbaritat. I clar, de les poques mencions que ens fan a les pel·lícules de les Tierras Imperecederas de Haman.
1: Sí, sí.
3: Com es deia això en català?
1: No,
3: no ho recordo. Al final. Sí.
0: Aquí...
1: Ja ens ho diran a Twitter, no preocupis. Sí, sí. No, aquí, quin moment, eh? Vull dir, quin moment. De fet, no, és que ens embranquem. Si ens posem a parlar aquí de la figura de la mort i de la idea de la mort i de la no mort i tal, a Tolkien ens tornem bojos.
0: Ja hi haurà temps.
3: Ara anem a parlar de la vida.
1: Anem a parlar de la vida.
0: Molt bé. Doncs. El jovenet Tolkien.
2: Anem a fer una miqueta de biografia d'aquest protagonista nostre d'avui. I què hem de saber, el més important, de la seva infància i la seva joventut?
3: A veure, molt ràpidament, en John Ronald Reuel Tolkien, ell neix el 1892 a Sud-àfrica i mor el 1973, que hi ha la broma aquella, no?, del 1973, sí, no?, un anell per dominar-los a tots.
0: Un 973.
3: 973,
0: sí, sí, sí. Correcte. Ah, no la coneixies, aquesta?
1: Sí, és boníssima.
3: És una fricada absoluta, però fricada. Molt interessant.
1: És com sí. Allò de l'11S i tot això, no? Sí.
0: I estava ja espant, no em moriré fins...
1: El símbol del dòlar són dues, no? Una S sí, i un 11.
3: Sí. A veure, ell, tot i haver nascut al continent africà de molt petit, la seva família ràpidament anirà a Anglaterra. Sí, perquè veurem que és... Bueno, se li mor el pare molt jove... A la seva mare també s'acabarà morint, etc. Però ell, la seva estada de la infància, la passarà sobretot a Sarehole, no sé si es pronuncia així. Però veurem
0: posa,
3: que serà una cosa...
0: Posa la comarca, ja està.
3: Sí. La comarca, no? Que serà una cosa absolutament decisiva per la seva sensibilitat. La seva mare, Mabel Tolkien, va ser qui li va transmetre aquest amor per la lectura, per les llengües antigues... Tot i que, com ja han comentat abans, va morir quan Tolkien tenia 12 anys.
1: Sí. Ella va morir d'un coma diabètic, si no vaig errat. Es va convertir al catolicisme, que això li va generar una sèrie de problemes a nivell social, a nivell familiar, perquè era bé, gairebé com no sé, súbdits, no?, d'alguna manera de la reina, no?, diguéssim, del rei, no? Era una cosa dura, no? Al final és una família vinguda menys, no? Vull dir que ells havien fet diners i tal, però van passar certes dificultats econòmiques i, curiosament, el primer lloc que trepitja Tolkien d'Europa és Tenerife.
0: Se li nota.
1: Se li va quedar aquesta idea.
0: Per això li agrada la gent disfressada, no? Per això va veure els carnestols i va dir, hola.
1: És aquí, sí.
0: Jo crec que és molt important per la infància i primera joventut de Tolkien i per tota la seva vida aquest component del catolicisme, no? Perquè se'ns oblida finals del segle XIX, principis del segle XX, el que suposa ser catòlic a l'Anglaterra protestant d'aquestes dates, no? Hi ha veritables cismes familiars, de fet, la seva pròpia relació amb la seva dona trontollarà, o les amistats.
1: Ell l'exigeix que es converteixi al catolicisme des del moment,
0: abans que es prometin, fins a això el comporta que ella acaba al carrer i desnonada del lloc on viu perquè ja viu en un pis rellogat que té un amic que és anglicà,
1: sí.
0: I ja sap perfectament, li diu, si tu, carinyo, si tu em demanes que jo em converti al catolicisme quan ens casem, perquè si ho faig abans aquest tio em deixa al carrer, i diu, no, tranquil·la, que Déu proveirà.
1: I
0: al carrer, vull dir, i que hi ha moltes tensions, i ja parlarem de la seva amistat amb Lewis, no?, que també és un personatge que, en el que la fe té un paper molt important. Ara, com ja vivim en un món descregut, em sembla fantàstic, del segle XXI, ens costa entendre aquestes tensions que poden comportar el ser part d'una religió o no, no? Però serà molt important per la vida de Tolkien i per la seva obra. Com també ho serà, no?, aquesta vida a l'Anglaterra rural, ja tindrem temps de parlar-ne més abastament en un altre programa, però aquesta contraposició, no?, entre l'Anglaterra rural, clar, i l'Anglaterra industrial, no?, entre, per exemple, viu molt a prop de Birmingham, que això suposa de pes de la industrialització, i això també definirà molt el seu tarannà més profund, no?, de com concep Anglaterra, com concep la vida tranquil·la. Ell deia, jo en el fons soc un hobbit.
1: Sí.
0: I qui no voldria ser un hobbit? Mm.
1: Els hobbits són curiosos, perquè són només un apunt antropològic, diguem, no?, etnogràfic dels hobbits. Els hobbits, quan veus les pel·lícules, et sorprenen. Hi ha un punt que sembla que vagin xetaos.
0: Saps que semblen persones normals? Que per un efecte de càmera semblen més petits. No us dona aquesta sensació que en el Hobbit, que tu veus a Frodo i penses, esto es com una persona normal,
1: però que li han fet la jugada.
2: Què vols dir, Patrick, que vagin xetaos?
1: No, que vull dir que tu quan veus les pel·lícules dius, a veure, però si és més petit que un nan, vull dir, com és que és tan poderó, per què ara estan... I no, és que al principi del Senyor dels Anells, vull dir, el Tolkien ja t'explica que tot i semblar personatges petits, menuts, poc poderosos, en realitat són gent molt perillosa. Vull dir que se sap amagar molt bé, que als ulls dels homes ens semblaria màgia, no?, que el concepte de la màgia és una cosa supermaca dintre de Tolkien, perquè moltes vegades màgia el que vol dir és una habilitat extrema per fer alguna cosa perquè porta molt temps fent-la, i després que són gent molt perillosa amb un ganivet a la mà, que són cultallaires, que són gent que són agressius, si tu els arracones, són gent molt agressiva. I sense tenir aquesta peça d'informació, després vas... clar, sembla una cosa com còmica, el Senyor dels Anells, però no, és que realment són gent perillosa, són gent molt difícil de matar.
0: Bueno, és gent de l'interior.
1: És gent de l'interior, exacte.
0: És gent que t'agafa i fa un maquis a la muntanya.
1: No, són gent de Torelló, són gent de...
0: Seria Curro Jiménez, però amb el pèl als peus en comptes de les patines.
1: Exactament.
2: Molt bé, ja hem situat els orígens, la infància i la joventut d'en Tolkien, però quin va ser el primer espai on Tolkien es va començar a desenvolupar com a escriptor?
3: A veure, molt breument, durant la seva joventut, adolescència, crec que arriba fins als 19 anys, alguna cosa així, ell forma part del TCBS, el Tea Club and Barrovian Society, que era bàsicament un espai on amb uns amics quedaven, i crec que eren 4 o 5 membres, o sigui, era un col·lectiu molt petitó, i el que feien era dedicar-se, doncs, a pensar, a escriure, a crear, perquè tots tenien compartien aquesta passió per la literatura, per la creació...
0: No podien jugar a Dungeons & Dragons, perquè
3: encara no hi havia Tolkien per crear-ho, no? El que sí que s'ha de dir és que gairebé tots els membres d'aquest grup van morir durant la Primera Guerra Mundial. També sabem que durant la guerra s'intercanviaven cartes, mentre uns estaven al front, els altres s'havien retirat.
0: Part de la guerra.
3: I en una d'aquestes cartes, un d'ells li va dir, o sigui, li va dir a Tolkien d'una manera molt sentimental, no? Tot això que hem estat parlant, tot això que hem estat dient, si jo no pogués dir-ho perquè moro durant la guerra, sisplau, comuniqueu vosaltres, no? Tota aquesta tasca que hem fet, etc. Li encomana com aquesta idea de fer alguna cosa molt gran en nom nostre, no? Jo penso que és el primer moment de contacte cap a la literatura creativa, en aquest cas.
2: Sí, ara, ara que has mencionat el tema de la guerra, sabem que ell hi va participar, però què hem de saber de la seva participació a la Primera Guerra Mundial?
0: A veure, a vegades s'ha magnificat molt, no? Perquè ell participa, però participa una mica com... A veure...
1: Sí, sí, sí. Una mica ell... com quan va el polític de torn a... Sí. Estic ajudant en les tasques de reconstrucció! Ell, sí. No?
0: Ell participa cap al final, cap al 1916. Ell intenta en tot moment... Bueno, és que a més li quadra, si mireu, si ell neix a finals del segle XIX, està estudiant, està fent la seva cara al college, no sé què, generacionalment li toca, no? És aquesta generació que viu poderosament la Primera Guerra Mundial i que viu la devastació del conflicte. No? Sí. Aquí s'ha vist moltes vegades, o s'ha intentat veure moltes vegades, aquest efecte de la guerra de trinxeres, la devastació del territori, que sí que veurem, per exemple, amb els efectes de Mordor, no? Què és Mordor? Però Mordor potser tantes coses, sí. No? Potser el pànic nuclear, ja diria que és el pànic nuclear, ja dic que... Vull dir, Tolkien mateix fuig d'aquestes alegories, llavors no li portarem la contrària a algú que crea els primers Lobezno de la història, no? Una cosa baixeta, però que et pot matar. Exacte. En qualsevol moment. De totes aquestes alegories, la que més m'agrada és aquella que interpreta Tolkien en clau freudiana, no? I veu que, per exemple, que la cova d'ella, l'aranya, és una vagina enorme.
1: Sí.
0: I que llavors, clar, que per això entra en punt... Tu pots fer coses molt boges, i això és part de la virtut de Tolkien, perquè com està creant un mite, a mi es pot reinterpretar i ho accepta tot.
1: Exacte. No? Tornant als forats de les trinxeres... o sigui, sí que és cert, o sigui, que ell el que sí que s'explica, això ho explica molt bé, crec que és John Garth, el llibre de Tolkien i la Gran Guerra, que bé, que sí que hi havia una distinció entre, segons el teu origen social, doncs anaves de carn de canó o anaves a un altre destí. Sí que és cert que Tolkien, que això sí que ho he explicat moltes vegades en diverses cartes, sí que parla que la figura de Sam, per exemple, encarna el soldat perfecte. Exacte, el soldat de, diguem-ne, doncs de trinxera, compromès, vull dir que, hòstia, la companyonia no entra... Aleshores, sí, és indubtable que hi ha alguna influència. De fet, i això crec que ho diu el mateix Shippey, el llibre de l'autor del segle, crec que és en aquest llibre, o no recordo si és en l'altre, però sí que parla... No, ho diu John Garth a Tolkien i la Gran Guerra també, disculpeu, que sí que explica que la caiguda de Gondolin realment és el primer que Tolkien comença a escriure i diu que una mica ha influït, sí, pel moment, per la devastació, diguem-ne, de la batalla del Somme, no? que ell hi participa, no? Vull dir, i ho comença a escriure mentre s'està recuperant d'una enfermetat, diguem-ne, no d'una ferida de bala, diguem-ne, sinó d'una enfermetat, no?
3: Bueno, de fet, si no m'equivoco, s'està recuperant del que s'anomenava la febre de les trinxeres.
1: Efectivament, sí.
3: No? Que és una febre que es transmetia a través dels polls, etc., que hi havia a les trinxeres. I per matisar molt ràpidament, si no vaig errat, també a la mateixa biografia s'explica que ella estava a la secció de comunicació del batalló i que era subtinent i va ascendir fins a tinent.
0: Que guai.
3: Com a curiositat.
1: Molt bé, és no, fantàstica.
2: Quina relació va tenir ella amb Edith, la seva dona?
0: Home, com a mínim, va tenir tres relacions. John, Christopher i Pristina.
1: Hòstia,
0: No em deixa algú, no? No són tres. Bueno. Bueno, doncs Edith és potser una figura central a la seva vida, perquè és el seu primer i potser únic amor més enllà de la filologia, o més enllà de les llengües, o més enllà de Arda. Es coneixen quan són molt joves, ell quan queda orfe passa a estar tutelat, no?, per un personatge del que ja parlarem més endavant, que és molt curiós.
1: Sí.
0: Ells comparteixen el mateix bloc de pisos, no? Llavors és un fletxazo instantani, la seva història serà una història d'amor secret i separació. De fet, ella acaben separats durant 3 o 4 anys.
1: Sí, sí.
0: Per exigències del seu tutor legal. Ella fins i tot, quan es retroben, ella ja està compromesa amb un altre, amb un altre, el que deixa de seguida per reprendre la seva vida amb Tolkien.
1: Home, és que si em fas esperar 3-4 anys, vull dir-te, no mal parlem ara de l'Edith, vull dir, o sigui...
0: Bueno, a veure...
1: La gent ha de fer la seva vida, també. Sí, sí. Que tu vulguis estudiar...
0: Va trigar 30 anys en El Senyor dels Anells. No?
1: Clar.
0: No pots esperar 4 per... Bueno, o sigui...
1: Sí, sí.
0: I a més, una cosa molt bona de Tolkien és que els va publicar tots a la vegada. O sigui, ell no...
3: No fas parar.
0: Nota mental. Martin.
3: Rothfuss.
0: Rothfuss.
3: Exacte, exacte.
0: Us miro a vosaltres. Si tu has de fer una obra molt llarga, que El Senyor dels Anells no és llarga, ja, veurem, ja parlarem potser un altre dia dels mites sobre l'obra de Tolkien, perquè té 900 pàgines. Té 1.000 pàgines.
1: Sí, no és...
0: O sigui, és menys del que... Tot El Senyor dels Anells és menys que un volum de Joc de Trons.
1: Sí.
0: Vull dir, aquesta idea de, oh, és que és una cosa, hi ha moltes descripcions, tot és molt, no, és mentida. Però és que tu has llegit amb 13 anys.
1: Sí, el que passa... Sí, sí que és cert que... És veritat que també hi ha... El Senyor dels Anells també està, hi ha una perspectiva, hi ha una altra i tal, però sí que és cert que potser el no us sembla que és tan, que és tan dens, potser, a Joc de Trons, perquè hi ha aquest constant joc de, no, de novel·la de que va passant d'un punt de vista a un altre, i potser això és el que fa que hi hagi una miqueta més de...
0: No sé. Hi ha una sèrie de tòpics sobre què és el Senyor dels Anells, que no és veritat quan llegeix el Senyor dels Anells. Però, llavors, Edith va esperar 3 anys i després es van casar, van tenir una vida... Bueno, marital, com tantes altres, amb alts i baixos, però fins i tot aquest amor de Tolkien per Edith té una reduplicació literària, no?, que són les figures de Beren i Lúthien,
1: sí,
0: no?, i aquesta idea de l'amor sublimat entre dos personatges condemnats a no entendre's perquè venen de mons diferents,
1: sí,
0: però que creen potser una de les històries d'amor més boniques de la literatura del segle XX, o més idealitzades, tot i que a Tolkien se li digui moltes vegades, no?, que no és un autor romàntic.
1: Beren i Lúthien, però que segurament potser l'audiència en general sí que és cert que li ressonarà més en Aragorn i Arwen, sí, perquè al final, si fa no fa, és similar. Un home, una elfa, no pot casar-se fins que no aconsegueixi el destí, que és ser rei, que és ser tal. I aquí és molt important la figura de com deien, no?, el pare Francis Xavier Morgan.
0: El dels X-Men.
1: El dels X-Men, exacte. Que és un és un personatge molt curiós. És quan mor la mare quan mor la mare de Tolkien, diguem-ne, ell anomena tutor legal aquest personatge que perquè segueixi vinculat d'alguna manera al catolicisme, i no hi ha millor manera que fer-ho, doncs, amb un pare catòlic, diguem-ne, no? I ell va ser qui va prohibir que es veiés amb la seva futura dona, l'Edith, per no interferir en els seus estudis. Vull dir, aquest sacerdot, curiosament, és nascut a com dèiem, al Puerto, no?
0: Mi arma,
1: al Puerto de Santa Maria. Vull dir, és gadità, és mig galès, mig andalús. I és curiós perquè es diu que ell va ser una miqueta, crec que ho explica Garth, va ser una miqueta... va ser una persona superimportant per Tolkien. Ell parla d'ell com el seu segon pare. De fet, hi ha una carta que li va... diu, recordo que després de la mort del pare Francis, el meu segon pare, als 77 anys, el 1934, vaig dir a Lewis, em sento com un supervivent perdut en un món nou i alié després que el món real hagi desaparegut. No? Es diu, hi ha qui diu, que això sempre ens agrada molt, no?, de tractar d'agafar coses que ens agraden i apropar-les a les cultures de cadascú, doncs, des d'Espanya hi ha qui diu que aquest pare Francis va causar molta influència en l'obra de Tolkien, començant pel riu Anduin, no?, que com el Guadalquivir etimològicament significa riu gran, no?
0: Qualsevol riu que és gran.
1: Exacte. Sí, sí, sí. I que després el primer idioma que crearia Tolkien seria molt similar a l'espanyol fonèticament, no?
0: El idioma universal, el espanyol.
1: El espanyol, no? El espanyol. Sí, sí,
0: la relació de Tolkien con Espanya a tan solo 200 quilòmetres de
1: mar. Exacte.
0: A mi d'aquest Francis Xavier Morgan m'agrada sobretot el que no hem dit, que és el seu segon cognom, que és Francis Xavier Morgan Osborne.
1: Clar. Sí, sí.
0: Aquest home, el pare polític de Tolkien, és parent de Bertin Osborne.
3: Hòstia puta. Això és cert, eh?
0: Això és cert.
3: Hòstia. Silenci total, eh?
0: Silenci total. Així que, bueno, no sé, tenen un aire, eh? Jo no sé...
1: És fort,
0: Mireu fotos de Bertin Osborne.
1: És fort, això, eh?
0: Fixeu-vos, quan us parlem de la genètica, reflexioneu el que fa l'entorn, el que fa la cultura. O sigui, no hi ha genètica entre Tolkien i Bertin Osborne, però fixeu-vos quina relació tenen dos personatges tan diferents,
1: sí, sí, sí, sí,
0: dins del conservadorisme europeu, no?
1: Pot ser que em caigui millor Bertin Osborne després d'això?
0: Pot ser.
1: És dur, això,
0: ser.
1: Eh?
0: T'imagines que Bertin Osborne Es creu Aragorn?
1: Clar, clar, podria ser. Segur que s'ho creu. Segur que s'ho creu.
2: Ole, en Tolkien també, seguim avançant, va formar part dels Inklings, un grup literari informal que es reunia a Oxford i on també participava C.S. Lewis.
0: Sí, de fet, aquesta és una de les tensions entre Edith i Tolkien durant la seva vida matrimonial, perquè ell un cop per setmana, a vegades dos cops per setmana, s'anava a un pub amb els seus col·legues a parlar de literatura i ja posant en comú les seves obres, xerrar de la vida... Hi havia moments que la pròpia dona estava com una mica... Bueno, una mica... Una mica tan preocupada com Rosita està de la relació entre Frodo i Sam.
1: Home! Hòstia, tu! És per preocupar-s'hi.
0: Sí. Però sí que és cert que en aquest context, no, de joves trastocats per la guerra, amb una necessitat literària de creació, es troben una sèrie de personatges que generen potser el grup d'escriptors més influents del segle XX. Mm-hmm. S'ha parlat de... No, s'han sublimat moltes altes agrupacions d'escriptors, però penseu que d'aquí surt Tolkien i d'aquí surt Lewis. Estem parlant de les Cròniques de Nàrnia. Mm-hmm. Potser és pel que coneixem a Lewis, és potser la seva versió més infantil i carrinclona, però són dos grans personatges amb un amor profund per la mitologia, la ètica, la fantasia, no? La mentalitat, què ens fa ser com som, no? I llavors aquestes reunions, aquestes relacions que perviran durant el temps, durant molt de temps, Tolkien i Lewis seran els dos grans companys de viatge. S'anirà refredant al llarg de la seva vida fins al punt de que, bueno, és que Lewis també era per aguantar-lo.
1: Sí, de fet no sempre hi havia bon rotllo entre aquest grup. Hi ha una anècdota famosa que crec que l'explica Shippy, també Carpenter, sí. que es veu que Hugo Dyson no suportava les lectures de Tolkien, del Senyor dels Anells, que les llegia en veu alta, també. A mi sembla una mica insuportable, això, de mira què he escrit, i ara t'ho llegiré, i dic, però cadascú, qui té una mica escriptor ja sap de què va. Aleshores, que no ho suportava, i quan tornava Tolkien a llegir la història, es veu que hi ha una anècdota famosa que va dir, oh, God, not another fucking elf. I Tolkien va deixar de llegir en veu alta en presència de Dyson. És el que es diu, és el que diuen els historiadors.
0: Home, era això, fotre un cop de puny.
1: Clar.
0: Era molt british.
1: Molt british.
0: I va decidir jo, me
1: callo. Oh, God, no t'ho
0: va fer. Vecinos Borne no hagués fet això.
1: No hagués fet això.
2: Has mencionat que era professor universitari, Alberto. Ell era un filòleg brillant. Hem de dir alguna cosa més d'aquesta etapa com a professor universitari?
0: Bueno, ell és professor primer a Leeds, després a Oxford, d'anglès antic, i com comentava abans el Patrick, fa unes contribucions molt importants al camp de la lingüística històrica, és un gran especialista, encara avui les seves obres sobre el Beowulf, no? La seva edició sobre el Circo Bell i el Cavaller Verd. Ell fins i tot recrearà alguna de les seves obres Arda, és la mort del rei Artur, no? que és aquesta recreació en versos aliterats d'un poema medieval anglès. Vull dir, Tolkien és, sobretot, és un acadèmic, és una persona fascinada per la filologia, i, de fet, el seu amor a la literatura neix del seu amor a la filologia, a la seva potencialitat com a creador neix de la seva potencialitat com a lingüista. Tot té un sentit, tot té una història, i la història passa a través de la llengua. Anglaterra és una terra on han passat moltes civilitzacions, no? És una terra constantment on hi ha capes, no? La capa precelta, la capa celta, la capa romana, la capa anglosaxona, no? Llavors, això fa que Tolkien generi un desig d'entendre el món a través de la literatura brutal. O sigui, per exemple, quan t'enteres que el Brandivino i l'Anduin són al mateix riu, i que Brandivino vol dir Anduin, Baran Anduin vol dir, no?, la part alta de l'Anduin, i quan els hobbits parlen del Brandivino, és una corrupció fonètica, és una evolució del mateix riu.
1: Totalment. Llavors,
0: tu penses, però com hem arribat a aquesta,
1: no.
0: classe de filologia?
1: Estaves baixant el riu, sí, ja,
0: t'abordat. És un puto riu, saps?
1: Sí, sí. Ha estat una dissertació brandivina, vull dir.
0: Clar, gràcies.
2: Li agrada el rugby.
1: Li agrada el rugby, sí que és cert que ell era un gran aficionat al rugby. De fet, es diu, això no ho tinc del tot confirmat, però es diu com que ell en un placatge o en una jugada perillosa es va fer molt mal a la llengua, i per això a vegades no acabava de vocalitzar del tot bé.
0: I d'aquí l'èlfic, no?
1: Cunyallen. Helen Dillon.
0: La llengua dels nans.
3: Hi ha vídeos a internet d'ell parlant anglès, que a vegades dius, no entenc l'anglès que parles.
0: Clar, però això sí, perquè, sí, perquè va estar molt temps a Leeds i la gent del nord parla un anglès. Que, sí.
2: Molt bé. I de la seva família, quines notes més podem donar en aquest apartat, ja arribant a la recta final del programa?
1: Home, primer valorar la feina que va fer en Christopher Tolkien de recollir la seva obra, compilar-la. Vull dir, va dedicar la seva vida a l'obra del seu pare. Vull dir, poca broma. Vull dir, això jo crec que és una cosa important.
0: Això sí que és viure del teu pare,
1: això sí que
0: és viure del teu pare. I el que fa la gent que hereda una empresa.
1: Sí, però... Sí, però quina creu, també, vull dir, t'havies d'estimar molt, vull dir, una cosa dura. Sí que és cert que en Christopher, parlant de les pel·lícules de Peter Jackson, va dir poc menys que eren PortAventura, vull dir, que eren com un parc temàtic, que s'havia convertit en una banalització, que no... I que havia perdut una miqueta, jo crec que, vulguis o no, la màgia subtil, la fantasia subtil de Tolkien, no?
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del primer programa dedicat a la figura de Tolkien. Ja ho hem anat dient, ens queda moltíssim material, però per sort tenim més temps, no serà avui. Però, Alberto, aquesta cançó que acaba, que ens està sonant ara mateix, què és?
1: Frodo Leaves, una cançó de 1967 d'un grup que es diu The Hobbits, i que és un bon exemple de com... Ara podríem estar parlant al bloc 3 de com s'escriu el Hobbit, com explica el Senyor dels Anells, però... És un molt bon exemple de com el llibre arriba a colpejar molt fort una generació, aquesta generació dels anys 60, que queden fascinats per la figura de Tolkien i pel seu món. No? Frodo Lives, Frodo Lives és Frodo viu, no? No perdis l'esperança, no? En aquell moment en què creiem que tot està perdut, i encara viu. Hi ha gent que ha anat a la presó per això. Frodo Lives és la versió antiga de Goku vive, la lucha sigue. Vull dir, és aquesta idea, no?, de l'heroi segueix, encara sembli que estigui mort, encara que tot continua, el món pot ser una merda, però no perdis l'esperança, perquè al final sempre hi ha, no?, una opció. Greenpeace neix per un grup de fans del Senyor dels Anells que viuen l'ecologisme tolkienià,
2: sí, sí,
1: com una acció de protesta, i que ells mateixos es consideren la comunitat de l'anell que ha de salvar el món, no? Llavors, el moviment hippie, l'ecologia, la cultura popular als anys 60 i a partir de llavors, i amb les pel·lícules de Jackson encara més, han fet que el món de Tolkien formi part de la cultura popular.
0: Molt bé, doncs ja està. Ens queden pocs segons, Albert, però de tot això que hem parlat, què és el que hem de resumir? Què és el veritable llegat de Tolkien?
2: És una pregunta amb molt pes, no? Però jo penso que l'hem anat tractant durant tot el programa, i per això més endavant li dedicarem una altra. Però bàsicament, jo hem avançat al començament, Tolkien canvia la fantasia per sempre, és capaç de crear un gènere literari seriós, profund, i sobretot el que comentava en Patrick també, coherent, no? Un gènere coherent en què tot té sentit. Sense Tolkien no tindria moltes de les coses de la cultura popular que tenim.
0: Moltíssimes gràcies, Patrick Urbano, per acompanyar-nos avui al Portes de Troia.
3: Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Alberto Reche, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Albert Abril.
2: A vosaltres.
0: En Carlos Lecegui, les narracions i el control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez, i us esperem al segon programa de la nova temporada del Portes de Troia.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
3: L'art i la vida estan entrellaçats amb molta traça per la Marta Orriols en la seva última obra, A l'altra banda de la por, publicada per Proa. La Joana, la protagonista, ens mostrarà el seu univers personal, on hi trobarem amor, passió, desencís, una mare amb fills adolescents i un viatge per la vida.
4: Fem coses com les que fa la Joana, d'estar sopant, tenir el televisor encès o la ràdio i sentir aquest ronron i aquest soroll de fons que parla de por, d'amenaça, d'hostilitat. No, al final això ja ens està com traspassant una miqueta a nivell personal i ha passat en altres èpoques, com deia, però potser hi ha aquesta diferència de l'amenaça climàtica, que en la novel·la hi és.
3: Continuarem amb passió, viatges i literatura. I ho farem amb l'Eva Comas Arnal, autora de Mercè i Joan, guardonada amb el Premi Proa de novel·la, on descobrirem la polèmica història d'amor de Mercè Rodoreda i Armand Obiols.
4: La veritat és que jo fa 10 anys que estic investigant sobre la vida i l'obra de Mercè Rodoreda i sempre tenia una sensació que m'angoixava bastant, que era ser davant de documents importantíssims que em revelaven coses increïbles que jo abocava a les meves recerques i que, com que sóc periodista, a més de filòloga, feia una tasca de comunicació, d'enviar-ho als diaris més importants i fins i tot me'n publicaven dobles pàgines.
3: Acabarem amb la proposta de la setmana, la tercera edició del Festival de Microteatre Fil a l'Agulla, al Castell del Catllà.
5: Però mira, el microteatre és una marca que s'ha fet a tot el món i es fa a totes les grans ciutats i a les pròpies sales de microteatre. I és un lloc on t'arribes, pots agafar una Coca-Cola, una cervesa, el que vulguis, i dius, mira, anem a la sala 7, que té bona pinta, no? I pagues potser 3 euros i de cop estàs en un espai de 15 metres

0: banda de la por. Per això ens acompanya avui la Marta Briols. Parlem d'aquesta nova novel·la. Bé, Marta, esperada per moltíssimes persones, perquè ens has deixat una petjada immensa amb la teva literatura i és el que dius, i ara... Què ens explicarà, ara què ens dirà, ara que hi trobarem? És un títol absolutament suggerent, publicat, com no, per Proa, i amb una coberta que, quan us hagueu llegit el llibre, encara us agradarà més que quan l'hagueu de començar. Marta Orriols, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
2: Marta Orriols, llicenciada en Història de l'Art, va debutar com a escriptora amb el llibre de contes Anatomia de les distàncies curtes. Ha estudiat també guió cinematogràfic i escriptura creativa. La seva primera novel·la, Aprendre a parlar amb les plantes, fou Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any. Les seves últimes obres són Dolça introducció al caos i La possibilitat de dir-ne casa. La seva obra està traduïda a 16 llengües.
0: Bé, primer cara a cara, primera entrevista, no? I primer cara a cara, que està molt bé això, perquè sí. Jo sempre pensava que era una assignatura pendent per mi tenir-te aquí avui als estudis, no? I és meravellós haver coincidit. Marta, una novel·la... Abans de començar a parlar d'aquesta altra banda de la por, i ara parlava d'aquesta expectació, no? De tots esperem, no? Ens agrada tant el que escrius que sempre estem expectants. Però com ho vius tu des de l'altra banda com a escriptora?
1: Des de l'altra banda de la por, eh?
0: Sí, que això també deu fer una mica de por.
1: Sí, doncs jo diria que és la primera novel·la que gaudeixo molt a donar-me que hi ha gent esperant el llibre. Abans em feia patir moltíssim perquè em posava jo mateixa com... unes expectatives, o volia escriure per agradar. Pensava molt en el lector, no? Que és una cosa que no has de fer mai. I em costava molt entrar en la història fins que trencava això i dir, oblida't de tot, no passa res. Tu a lo teu, fes-te el teu, la teva petita cova i posa't aquí dins a escriure. I en aquesta novel·la, en algun moment, bueno, avui en dia a través de les xarxes te n'adones molt, no? De si hi ha gent que espera una cosa o no. Un dia vaig fer un comentari a Instagram de que estava escrivint i la resposta va ser tan meravellosa, però a nivell de caliu, vull dir, saps? I vaig veure... No sé, em va agafar... Vaig pensar, escolta'm, transforma allò que abans era més això, més por, més inquietud, transforma-ho en una cosa bonica, no? I celebra que hi hagi gent esperant els teus llibres, no? I que això et porti a sentir-te inclús més lliure escrivint, no? I aquest llibre l'estic gaudint moltíssim, la rebuda, vull dir, la sortida, saps? Perquè, bueno, aquest contacte amb els periodistes, que són sempre els primers lectors, no? I després de les presentacions amb els primers lectors, sempre és maquíssim. I segur que hi ha molta gent que no li agrada la meva literatura o que no hi entra, com és normal, eh? Però, bueno, que hi hagi tanta gent esperant un llibre fa molta il·lusió, la veritat.
0: Bé, no podem agradar a tothom,
1: no
0: és impossible, ni els escriptors, ni els periodistes.
1: No, a més hem de ser molt diferents tots i fer moltes coses diferents.
0: La diversitat, no, diguem que es complementa. Però a més hi ha una cosa que m'agrada molt de la Marta, i és que sempre he tingut aquesta sensació de que la seva literatura és una miqueta com tu. La teva literatura és una mica com tu. Ets una dona... senzilla, profunda, calmada, relaxada, i a l'hora d'escriure també. Però a més deixes petjada, perquè amb tota aquesta calma tranquil·la que vas escrivint, ens vas entrant i ens vas, ara comentàvem, no? Hi ha algunes escenes que fins i tot jo pensava, em posava com a inquieta perquè pensava, ai, no? O sigui, no és una literatura invasiva, però sí que entra dins, i això és molt important.
1: Sí, bueno, m'encanta, a mi m'agrada molt quan fan aquestes anàlisis, perquè jo mentre escric no en soc conscient de tot això, no? Però potser sí que és veritat que s'assembla una mica al meu caràcter, a la meva escriptura, no? I aquesta calma potser aparent, perquè és veritat,
0: aparent.
1: Jo sempre m'he considerat una persona més aviat, més que calmada, amb molta paciència. Tinc molta paciència i crec que el text també té paciència, no? És un text que et va acompanyant, va volent arribar en algun lloc, però per dins jo sóc un nervi d'inquietuds, de pors, així que sí, al final acaba tot bolcat aquí una miqueta, sí que és veritat.
0: Aquí tenim la història de la Joana, la gran protagonista, és ella, després tenim tot el seu univers, no? Un univers que es fa més gran o que es fa més petit, però que tu has tractat a través de les pors, però a més d'una manera subtil, perquè no són pors que diguis, és que específicament tinc una escena que m'ha passat això i ara tinc un atac de por, no? Són aquestes petites pors que ens envolten cada dia a la quotidianitat i que sembla que no hi siguin, però estan allí i ens marquen el camí. Mm-hmm. Parla

0: una mica de la Joana, del seu univers, d'una mica també com anirem navegant en aquesta novel·la?
1: Doncs jo la Joana la definiria com una dona molt contemporània, no?, d'aquests dies presents, molt d'aquesta època, i per tant és normal que tingui totes aquestes pors, no? Jo diria que estem vivint un moment com altres moments que hem viscut a la història, però on aquest discurs de la por i aquest futur tan incert ens pesa molt a nivell personal, penso, no? Potser no és una cosa que anem expressant públicament ni en parlem amb els amics, però quan estem a soles amb nosaltres mateixos, jo crec que quan fem coses com les que fa la Joana, d'estar sopant, tenir el televisor encès o la ràdio i sentir aquest ronron i aquest soroll de fons que parla de por, d'amenaça, d'hostilitat, no? Al final això ja ens està com traspassant una miqueta a nivell personal, i ha passat en altres èpoques, com deia, però potser hi ha aquesta diferència de l'amenaça climàtica, que en la novel·la hi és amb moltes pinzellades petites, però hi és, perquè és el que ens passa ara, no? És una cosa que ignorem d'alguna manera, sabem què passa, sabem que hem de posar una solució, però ho veiem ja molt irreversible i anem tirant, no? Anem pensant, bueno, fins que això peti, anirem tirant. Llavors la Joana és una dona que camina en aquest entorn, però amb uns privilegis molt evidents, no? És una dona que viu bé, té un pis, té una bona feina en una institució pública, té uns fills que més enllà de ser adolescents no li donen cap problema aparent, està separada però té una molt bona relació amb el seu exmarit. Per tant, hauria de ser una persona extremadament feliç o viure molt tranquil·la, i tot i així no està en aquest punt, no? Crec que és una dona amb un moment vital de canvi d'etapa, està a punt de fer 50 anys i potser són aquestes efemèrides, no?, aquestes dates assenyalades que ens fan mirar una mica enrere, i crec que és una edat que et permet també dir: he viscut molt i vull pensar que encara em queda molt per endavant, i per tant cap on vaig ara, no? És una novel·la que jo crec que pensa, que parla bàsicament de fer camí, no?, i de donar-te que la vida no és sempre lineal i anar cremant etapes, sinó que pot agafar tots els viaranys que tu vulguis, no?
0: No saps mai quan t'aixeques al matí què pot passar. I la Joana tampoc sap què li passarà pels matins, no? I fluctua entre aquests dos nens adolescents, la llibertat que té, perquè ara està separada, està divorciada, i per tant té, per una banda, aquella relació, no?, que sempre existeix amb el pare dels teus fills, ja la descobrireu quina és, i després aquesta llibertat, no?, aquesta porta oberta de dir: doncs ara jo puc fer i desfer, no?, tinc una part de la meva vida que és absolutament meva. I aquí és on comença a viure moltes històries, i aquí és on tu li fas viure moltíssimes històries. Però hi ha un punt molt important, que és l'art. Uh-huh. I fas unes metàfores fantàstiques entre l'art i la vida a través de la Joana, no? És com el temps. Jo no m'havia parat a pensar mai, Marta, però és allò, ara aquí estem a l'estudi, per tant no tinc cap quadre que pugui mirar, però dius, te'n vas a un museu, t'assentes i penses: jo estic aquí i sóc efímera, però aquest quadre ha traspassat les fronteres del meu temps i del temps de moltes persones.
1: Mm-hmm. Clar, és que això és meravellós pensar-ho, no? Perquè una obra d'art que mirem i que ve d'una època passada, l'han anat veient ulls diferents èpoques de la vida, i per tant aquesta mirada ha anat canviant, no? Nosaltres no estem mirant, per exemple, les pintures romàniques que surten força en la novel·la, no les mirem de la mateixa manera que les devien mirar al segle passat o fa 300 anys, no? Vull dir que aquesta mirada que canvia a través del temps, que al final és la mirada que parla de nosaltres, m'ha semblat superinteressant posar en la novel·la aquest diàleg del passat amb el present, però també amb el futur, no? De quina manera ens relacionem amb el futur en funció del que hem viscut en el passat. I em semblava molt interessant com l'art pot transcendir això que deies tu, no? Bueno, és aquesta transmissió d'una cosa que va ser feta amb uns objectius i per expressar unes coses, no?, i que a nosaltres ens en fan sentir unes altres, i jo em preguntava si encara podien conservar part del que es van de les sensacions per les quals van estar fetes, no? Semblava molt interessant, sí.
0: A més, té una feina fascinant perquè ella és restauradora, no? I aquí també t'ha vingut molt bé per comparar quan un restaura una obra d'art, un quadre, per exemple, en aquest cas, aquelles petites llacunes que pugui tenir un quadre, uh-huh, i les nostres petites llacunes diàries, no? Allò que anem perdent i allò que anem afegint, i com ho fem. És que és preciós.
1: Era una metàfora bonica, sí. Començant per ella mateixa, per la professió que té, que jo crec que, com et deia abans, estem en un moment vital en què sí que és veritat que és una dona que està bé, però no hi ha ningú, és un personatge molt solitari, la Joana. No hi ha ningú que la cuidi amb ella de prop. Els pares no hi són, aquest exmarit ja no hi és, i els fills són adolescents, no cuiden a la mare, bàsicament, no? Aleshores, ella sí que cuida, no? La part de la seva professió té a veure amb les cures, encara que sigui d'obres d'art, no? Però jo em fixava quan em documentava amb els gestos que fan les restauradores i els restauradors i els conservadors davant d'una obra, i són d'una delicadesa que a mi em recordava molt, pues, això, quan un pare o una mare cura una petita ferida amb un genoll, no? O aquest curar, aquesta metàfora d'una dona que cura i que s'hi deixa la pell, no? I en canvi ella no la cura ningú, em semblava bonic. I sobretot això que dius tu, no? De quina manera a la vida a vegades ens trobem tant a faltar allò que ens falta, que no hem assolit, que hem perdut, per exemple, no? I en canvi ens oblidem molt del que tenim, del moment present, no? I no és que ens haguem de conformar, està superbé somiar i tenir objectius, hem de ser així, evidentment, però a vegades ens oblidem que ja tenim coses que són molt vàlides, no? I no les sabem fer brillar, no? I la Joana està una mica en aquest punt de que s'ha d'adonar d'això.
0: Jo quan anava llegint pensava, te l'anava imaginant a tu darrere de la Joana donant tombs pel museu.
1: I n'he donat força.
0: Sí. Anava a dir, te'l deus conèixer i deus haver gaudit, perquè, vaja, suposo que hi deus haver anat a porta tancada, i això és absolutament fascinant, sí. Anar acompanyada d'algú que coneix aquestes peces i el museu com si fos casa seva.
1: Ha sigut la part de documentació, que sempre la faig molt al principi, i després alguna vegada més ens hem trobat, però va ser meravellós, sí, perquè a més és un museu que m'agrada moltíssim, que el conec com a espectadora, diguéssim, i vaig sovint al MNAC, perquè no te l'acabes mai. I a més hi havia fet pràctiques universitàries quan estava a l'últim any de carrera. Jo vaig fer història de l'art, sí, no m'hi vaig dedicar gens, però vaig estudiar això. I sempre he tingut una relació molt bonica, però no coneixia qui em podia ajudar a documentar-me, i ha sigut la Carme Ramells, que és la cap d'àrea de restauració i conservació preventiva del MNAC, que ha sigut supergenerosa. M'ha convidat a anar-hi tantes vegades com han sigut necessàries, i és el que tu dius, no? Et porta a les sales de restauració, t'ensenya coses que, clar, que no es veuen al públic, no? I com treballen, és meravellós. I les anècdotes que m'explicava, que m'anaven construint la novel·la sola, gairebé, no?
0: És que després tindreu la necessitat, ja fa potser un parell de dies que m'he acabat la novel·la, i necessitaria ara anar al MNAC. Anar-hi amb el llibre, eh?
1: Ets la segona persona que em diu això avui, i penso, ai, mira que bé, escolta'm, ni que sigui perquè sí, la gent vagi al MNAC una estona.
0: És allò que dius, ara tinc la necessitat de tornar-hi, tinc la necessitat de tornar a passejar, tinc la necessitat de tornar a veure, i amb una altra mirada, perquè la literatura ja ho té, això. Ets conscient de que canvies la mirada de les persones?
1: Ai, no. No, però sí que és una novel·la que defensa molt estar davant d'una obra d'art i deixar-te anar, no? I baixar-la del pedestal on a vegades posem l'art, no? Jo crec que els museus, que estan fent tota una revisió, però encara tenen aquesta cosa de que sembla que sigui molt elitista el que hi ha dins, no? I sembla que hi hagis d'anar amb uns coneixements previs de tot, i no cal, no? L'art, jo crec que el bonic de l'art és que a tu et provoqui unes sensacions i a mi me'n provoqui potser unes altres, no? I en funció del que cadascú viu, sigui transformatiu d'una manera diferent, no? I convida això, jo crec, la novel·la, sí.
0: Convida moltes coses, perquè no es pot explicar tot, però s'ha de dir que hi trobem una barreja de tot, eh? També de pors, d'alegries, d'intensitat, d'emocions, de retrobar-se, de passions. Hi ha una història. Oh... Entre quadre i quadre, la Marta ha trobat aquest punt, eh?
1: Sí, hi ha una història d'amor, jo crec. No, el meu interès no era tant concloure una història d'amor ni explicar una història d'amor, sinó parlar de l'amor. Penso que l'amor, igual que la por, és un motor de la vida, no? I aquí a la novel·la hi ha diferents tipus d'amor, però aquest amor més clàssic, romàntic, si tu vols, a mi m'agrada molt. Sóc una gran fan d'això, del cinema, de les sèries, de les pel·lícules, de la literatura, d'amor. M'agrada l'amor, no passa res. És que a més es posa molt a dintre dit. Sembla que no quedi bé avui en dia dir això. Jo penso, però si al final tots anhelem l'amor, no? Al final...
0: Acabes dir una cosa molt interessant.
1: No, perquè vivim en uns temps que sembla, sí, que, bueno, aquest individualisme que és molt d'aquesta època, no? De que ens en podem sortir sols. I jo estic d'acord que no necessites algú al costat per sortir-te'n, no? De les coses pots tu sol, evidentment que sí. Però, bueno, si això sobre ho pots compartir, no? Les alegries i les no alegries, tenir una persona que t'acompanya en aquest camí, jo crec que és meravellós. I els principis són brillants sempre, no? Són elèctrics, no, ara no em surt la paraula, però són elèctrics, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Et fa pujar l'adrenalina.
1: Clar, una mica d'adrenalina sempre és necessària, que ja anem tots prou apagats per la vida.
0: Es necessita l'amor, i ara és el que tu deies, no? Que és una miqueta com... No es pot parlar d'amor?
1: No, perquè sembla que això és romàntic i ja no... Bueno, doncs a mi m'agrada sempre.
0: Doncs no és veritat, perquè tots volem que...
1: Tots volem amor.
0: Clar, que ens cuidin, que ens mimin, que ens sorprenguin i que ens facin posar la passió pels núvols. A veure, aquí fem una crida, visca l'amor.
1: I tant que sí.
0: Eh? O sigui que entre quadre i quadre també tindreu aquesta aventura, però ja també l'anireu descobrint. Aquesta Joana que al final acaba entrant a les nostres vides, no? I és com si fos... Com la definiries tu? Bé, tu has fet una definició molt pràctica a l'inici, no? De com és, de caràcter i tal, però un cop has conviscut, perquè a mi em fascina molt, no? La capacitat humana. Si ara l'haguessis de treure de la novel·la, on te la portaries, Marta? La portaries al Manac? La portaries a fer una copa? La portaries al teatre? La portaries de viatge?
1: Jo crec que la Joana seria una gran conversadora, o sigui, que me l'emportaria a fer un cafè o un sopar, que poguéssim parlar llargament. I li intentaria dir que no tingués tantes pors, la veritat, no? Jo crec que al final ella se n'adona una mica sola, però és veritat que a vegades ens preocupem per coses que tenen solució, no? I que a vegades la solució és molt més fàcil del que ens pensem, és tan senzill com canviar una mica la perspectiva, no?, de les coses.
0: Jo només us dic, per acabar l'entrevista, no sé, Marta, si vols afegir alguna cosa més, o ja hem fet una mica de tastet de tot.
1: Hem fet tastet, sí.
0: Jo penso que hem fet un bon tastet. Que guardeu-vos temps de lectura, guardeu-vos temps per viure, que té màgia. A l'altra banda de la pot té la màgia de posar aquesta por en una freqüència baixa i fer-nos augmentar les ganes de viure i de saltar aquesta barrera. No sé si a tu també t'ha passat que a l'acabar la novel·la t'has sentit menys poruga i més alliberada.
1: Em va costar molt sortir d'aquesta novel·la perquè m'ho estava passant molt bé. Vaig arribar a estimar moltíssim la Joana, no sé per què, és un personatge que m'encanta, no? I l'estava acompanyant molt i ella m'ha acompanyat molt a mi. I sí que m'ha servit per dir endavant, en petites coses de la meva vida, de dir, a veure, si ets capaç de fer-li fer amb ella, pren exemple dels teus propis personatges.
0: Doncs ens agafarem una miqueta del bracet de la Joana. Espero que us endinseu en aquesta nova novel·la, a l'altra banda de la por, publicada per Proa. I sense pressió, Marta, quan acabis aquest tour, n'estem esperant un altre.
1: Sense pressió. Molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, merci.
2: El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
0: L'art d'escriure és, precisament, algunes vegades, no sempre, un art. I avui us portem un llibre, us porto, ja és que parlo en primera persona perquè em fa molta il·lusió poder entrevistar l'Eva Comas Arnal amb Mercè i Joan, Premi Proa de novel·la. Benvinguda, Eva.
1: Ben trobada i molt, molt, molt contenta.
2: Eva Comas Arnal és escriptora, traductora, periodista, filòloga i professora associada a la UAB. Ha publicat dues obres d'investigació sobre Rodorada i és autora del primer i únic podcast dedicat exclusivament a l'obra de Mercè Rodorada. Col·labora regularment a les revistes culturals Serra d'Or i a Mètode, als programes Més 324, El món a RAC1 i La primera pedra.
0: Bé, ho dic amb aquesta emoció perquè vaig poder compartir la nit del lliurament del Premi Eva i ara ho comentàvem les dues, i és que és de les poquíssimes, poquíssimes vegades, o potser per mi l'única, d'anar a un lliurament de premis, normalment sempre hi ha una mica de fressa entre el públic, Però quan va començar a parlar l'Eva, en aquest cas, és que la sala es va quedar en silenci. Estàvem tots bocabadats escoltant-la i pensàvem, és meravellós. I això que no havíem llegit el llibre. Ara ella es posa les mans a la cara.
3: Sí,
0: perquè va ser molt curiós. No sempre passa, això.
3: No, i a més, clar, el lliurament del Premi Proe, que és un premi fantàstic, es concedeix durant un sopar, que sempre hi ha això que deies tu, no? El soroll, la fressa, sí, dels plats, dels cambrers... I jo mateixa em vaig quedar admirada de la sensació de silenci que hi havia a la sala, no? I bé, jo és que, o sigui, vaig de sorpresa en sorpresa i de sospir en sospir, perquè tot el que m'ha portat aquesta novel·la ha sigut tan positiu que encara, o sigui, no ho he assumit del tot.
0: Pots començar a assumir a dosis, si vols, perquè ens has portat una novel·la que està meravellosament escrita, que parla de moltes coses d'actualitat i amb la veu de dos grans personatges, perquè tu ens portes la Mercè i el Joan, però tenim la Mercè Rodoreda i l'Armand Obiols, en un context on hi trobem en Pere Calders i així una llarga llista, no?
3: Sí, Anna Murià.
0: L'Anna Murià, que era amiguíssima de la Mercè.
3: Sí.
0: Clar, la pregunta és perquè quan s'escriu sobre la literatura, quan es publica sobre la Mercè Rodoreda, parlem de literatura, però en aquest cas sí que és literatura, però parlem de vides, no?
3: Sí.
0: Que estan entre la línia de la realitat i de la ficció, perquè vas omplint llacunes, no? Com és escriure sobre la vida d'ells dos? Com és escriure sobre aquesta relació que van tenir? I quina és aquesta fina línia entre la realitat i la ficció, Eva?
3: Mira, la veritat és que jo fa 10 anys que estic investigant sobre la vida i l'obra de Mercè Rodoreda i sempre tenia una sensació que m'angoixava bastant, que era ser davant de documents importantíssims que em revelaven coses increïbles que jo abocava a les meves recerques i que, com que sóc periodista, a més de filòloga, feia una tasca de comunicació, d'enviar-ho als diaris més importants i fins i tot me'n publicaven dobles pàgines... Però com que una investigació acadèmica no arriba al públic perquè té menys distribució, perquè per una infinitat de coses, i perquè, a més, el públic que és savi demana novel·la. Per què? Perquè és la forma primigènia com des de la guerra de Troia o més enrere encara es traspassa i es comunica el coneixement, no? Doncs bé... Jo tenia doncs una sensació de dir, ostres, tot això que són meravelles no ho puc fer arribar al públic, no? I llavors quan vaig escriure una investigació que es deia Fin a l'estil, que tractava dels dos personatges, de Mercè Rodoreda i d'Armand Obiols, perquè van sostenir un diàleg en la creació de les novel·les impressionant, ella quan ja les havia acabat els hi enviava per correu, era el seu primer lector, i els hi enviava per capítols a Viena. Ell des de Viena obria el sobre, li feia amb lletra molt petita comentaris molt aguts, molt fins, molt bons, els hi tornava a enviar i llavors em vaig dedicar a mirar si ella escoltava el que li deia Armand Obiols o no. I tu, Mònica, què et penses que feia la Mercè? Que se l'escoltava o que no? Mira, generalment se l'escoltava. Hi havia vegades que no. Hi havia cops...
0: És que anava a dir, la Mercè és molta Mercè,
3: És molta Mercè, però és que el Joan també era molt... I era molt bo, era molt fi.
0: Armand Obiols, Joan Prat.
3: Exacte, sí, sí. Doncs, jo vaig estudiar això, no? Com aquestes dues grans potències, perquè hem de pensar que Armand Obiols estava cridat a ser el gran poeta de les lletres catalanes. Després no ho va ser, però té cartes que no estan publicades, que són... tan i tan boniques i estan tan ben escrites que, clar, o sigui... I llavors, tenir tota aquella documentació allà al davant i no poder-la fer arribar al públic, fins que un dia me'n vaig recordar del meu professor de narració oral que deia, Eva, la documentació és primordial, indispensable, però les coses s'han de viure, se li ha de posar sentiment, se li ha de posar passió, i vaig dir, va, Eva, fes una novel·la.
0: I, de fet, sí, senyores i senyors, I quina novel·la! Ha fet una novel·la i quina novel·la! Ja, tenim el temps que tenim i podríem parlar de mil i una coses, però sí que, independentment d'aquesta Mercè Rodoreda, ara ens centrem en la Mercè, com a autora, com a escriptora, ella era dona. I aquí veiem aquesta part de dona. Una dona avançada al seu temps, us sorprendreu de tot el que arriba a fer aquesta dona. Ja no dic Mercè, aquesta dona. I la polèmica que va crear en el seu moment, la polèmica que ha deixat com a llegat, perquè no deixa de ser un llegat, i com ara s'està revivint, no?, amb la lectura d'aquesta novel·la, també està provocant un debat.
3: Sí, jo de fet només narro el 9 anys d'aquesta història, des de l'any 39, que marxen a l'exili, fins a l'any 48. I narro el començament del triangle amorós, és a dir, com Mercè Rodoreda s'enamora d'Armand Obiols, que té la dona a Catalunya, que és Montserrat Trabal. Rodoreda està separada. Doncs bé, com es crea aquest triangle, i el 48... com aquest triangle es desfà. No desvetllarem, no desvelarem.
0: No, ja ho anireu vivint. No?
3: Però sí, tenim una Mercè Rodoreda que té 30 anys. Clar, nosaltres, la imatge que s'ha generalitzat més és la de la Mercè Rodoreda del voltant de 58-60 anys, amb els cabells blancs, hi ha una senyora reposada, tota una dama. Però clar, aquesta dona havia sigut jove i havia tingut tota la força, tot l'esperit, tota la voluntat de ser una gran escriptora, perquè ja l'any 45 li està enviant cartes a la seva amiga Anna Murià i li diu: estic preparant la meva tornada, la meva entrada de cavall sicilià a les lletres catalanes, no?
0: Sí.
3: I aquesta entrada no es farà efecte, no?, fins a l'any 62 amb la plaça del Diamant, però ella és allà, i clar, no es farà efectiva perquè evidentment hi ha circumstàncies polítiques que ho impedeixen, però sí que té una determinació que a mi potser és el que m'ha frapat més d'aquest personatge, no?, capaç de sobreviure en ambients molt difícils, de lluitar per ella, de lluitar per en Joan també, i de posar-se a cosir quan toca, a més, clar.
0: És tremenda, és una supervivent nata.
3: Sí, sí, sí. I a més, és que, clar, en aquest xató de Roissy-en-Brie, on van els intel·lectuals a partir del 2 d'abril del 1939, els fan cosir a les dones, els fan sergir les samarretes imperi, la roba dels homes que no tenen parella. I això és veritat i està documentat, no? I clar, o sigui, déu-n'hi-do, ho vaig decidir posar a dintre de la novel·la, perquè
0: és gros, això, eh?
3: És que, clar, eren republicans, en teoria, però eren sí, homes d'ordre i patriarcals, a més no poder.
0: Sí, republicans, però tu em cosiràs la roba. Quin problema, ara tenim els solters que no tenim cap dona que ens cosi la roba. Això, això és una de les coses que més m'ha impactat a nivell de coses que no m'agraden.
3: Ja,
0: de la societat de l'època, no?
3: Sí.
0: Però tu molt bé ho dius, eren republicans, aleshores. Aleshores, et fa replantejar-te una miqueta com realment va ser aquesta república. Que no podem resumir-la només amb cosir uns calçotets,
3: no,
0: evidentment.
3: A veure, hem de pensar que va ser una república avançada, en el sentit que va concedir el vot a la dona, que va fer que nenes i nens durant l'època del conflicte anessin junts a l'escola. Per tant, es van fer, en pocs anys, en 5 anys, es van fer uns avenços brutals. Però clar, és que les mentalitats no canvien tan ràpid. No li vam donar temps a la república.
0: Aquesta quotidianitat és que, clar, són aquestes pinzellades quotidianes que vas descobrint i penses: ostres, això ningú ho explica.
3: Ja.
0: Sí, l'Eva sí. Eva, tu sí. I a més és una absoluta supervivent, va fer de tot perquè va arribar aquesta guerra, no? Aquesta guerra, aquesta postguerra, aquest exili. A més, ara me'n vaig a la part bonica. Jo he gaudit molt com a lectora, doncs, en totes aquestes màquines d'escriure, en aquests petits espais rònecs, però que permetien que existís una revista de Catalunya, que hi hagués aquestes cartes entre els escriptors que travessaven l'oceà. Per tant, hi ha tota aquesta part literària, no?, tan bonica, i d'escriure a mà.
3: Sí. Tot això que descrius, saps com ho vaig elaborar? doncs perquè un dia, i va ser un dels motius també que em va fer decidir-me a fer-ne una novel·la i a col·locar-ho al començament, en el primer capítol del llibre. Un dia era l'Arxiu Nacional de Catalunya i sabia que l'Obiols havia treballat a les oficines de la Generalitat i que la Rodoreda també hi anava a buscar els originals per corregir-ho. I vaig anar a l'Arxiu Nacional de Catalunya i vaig demanar tots els papers que tinguessin d'aquells anys de la Generalitat a l'exili. I, clar, em porten totes unes carpetes on hi ha totes les factures. I començo a veure qui era la portera, qui era el senyor que els hi arreglava les màquines d'escriure. I, per tant, les cinc màquines d'escriure són les cinc màquines d'escriure que hi havia a la Rue Washington número 10 en el quart pis, que eren dos despatxos, que no ho dic aquí, però els havia gairebé donat, rellogat, l'Eduard Regasol, que era un home de Caldes de Montbui, que tenia diners i que, mira, que ho dona a la Generalitat de Catalunya. I, clar, òbviament, doncs vaig anar a París a veure les oficines de la Rue Washington, que estan molt a la vora de l'Arc de Triomf, a la plaça que se'n deia de l'Estrella, perquè feia forma d'estrella, no?, la plaça. I, clar, com no, està la porta tancada, però vam esperar que entrés un veí per entrar cap a dintre i, com a mínim, veure l'escala. Sí, sí. Clar, fent aquesta novel·la m'ho vaig passar tan bé, vaig descobrir tantes coses, vaig aprendre tantes coses, que, clar, ha estat un goig.
0: Sí, sí. Ens has encomanat amb la lectura tota aquesta energia, perquè jo, quan vaig acabar, pensava, no pot ser, ja s'ha acabat, vull més, yeah. Vull més. Parlaves d'aquestes màquines, no? L'Underwood, l'Hermès, la Woodstock, la Royal i la Armor.
3: Sí, sí, sí. Sí, no només això, la ràdio, els arxivadors d'aquells de roure de persiana que pugen cap amunt. Clar, amb anteriors recerques per altres coses, educació en època franquista i tal, m'havia dedicat en ajuntaments a mirar factures. I havia entès que mirant les factures d'un lloc pots arribar a entendre la vida més quotidiana i com s'organitza una col·lectivitat, no? I, clar, totes aquestes factures em van ajudar a moltes coses, a saber quan cobrava l'Obiols, a saber quan es feien les reunions de govern, que eren cada dos mesos, que hi anava un vellet, com en Pompeu Fabra, que era un dels consellers, l'altre venia des de el Carné, Josep Carné, venia des de Brussel·les, Antoni Rovira i Virgili pujava amb tren també des de Perpinyà. Clar, jo descobrir tot allò, dic, ostres, jo he estudiat en una escola d'arrel republicana i només sabia que si Irla a l'exili i que si Tarradellas i tal, tal. Però no sabia que hi havia hagut aquest govern amb consellers a l'exili, no? I que, a més, l'Obiols hi havia estat treballant allà. Vull dir que era uau, un caramelet.
0: Sí. És que no va dir, perquè, clar, és que no només tenim tota aquesta meravellosa part, no?, de literària, de despatx, de les trobades, aquí hi ha tota la part de la política, després la part més fosca, que són aquests treballs forçats, són aquests camps de concentració, que, tot i així, aquí encara l'Armand Obiols, en Joan Prat, va estar força de sort, ja ho anireu llegint, tot i ser molt dur.
3: Sí, sí, perquè ell s'intenta, o sigui, ell el posen en un camp de concentració o de treball a Bordeus, a Saint-Ménard, i el fan treballar 12 hores descarregant sacs de ciment i vagonetes de grava a la construcció d'una base de submarins. I ell ho està passant tan malament, i a més li escriu la Mercè i li explica i tal, no? Ho està passant tan malament que s'escapa del camp amb un amic. No sabem el nom de l'amic. Clar, jo aquí l'he ficcionat, l'amic. Però, clar, és que em anava tan bé tenir un amic que no sé el nom.
0: Però aquí és on té la pregunta, no? Perquè aquí hi ha escenes, com ho diria, fortes,
3: sí,
0: impactants.
3: Sí.
0: Aleshores, fins on t'arriba la realitat? Sí. I quin és el punt de ficció? Com has omplert aquestes llacunes?
3: Sí, mira, molt senzill. Jo he intentat cenyir-me al màxim possible a la història pel que fa a la línia cronològica, és a dir, quan dic que són allamotges, és que són allamotges, i quan dic que és el camp de concentració, el camp de Lindemann, és el camp Lindemann. Per tant, la línia cronològica és molt estricta. Llavors, he posat tot el que jo sabia que era veritat, ho he posat, val? Però, clar, és una novel·la i s'han de construir escenes i s'han de construir diàlegs, i això, a no ser que m'ho inventés, no podia fer novel·la. I, per tant, Doncs hi ha moltes coses, per exemple, la declaració d'amor, jo no sé com va anar la declaració d'amor, però he intentat fer-la molt coherent amb tot el que sé
0: de l'un i de l'altre.
3: De l'un i de l'altre. O sigui, hi ha un leitmotiv, o sigui, hi ha com un so al llarg de tota la novel·la, que és la costura. Perquè ella, per sobreviure, sí, ha de cosir constantment, i a més això que hem explicat, que els feien cosir, sí, la roba en el xató de Rossianvi. Doncs, i a més hi ha una fotografia de la Mercè Rodoreda amb una M de Mercè a la brusa. Per tant, vaig dir, ho haig de fer coherent amb el fet de cosir.
0: Perquè també hem de treure aquest punt d'empatia, veritat, Eva, d'estar exiliat, l'exili, la necessitat d'amor, de carinyo i de comprensió, tot això.
3: Clar, és que, o sigui, imaginem-nos que portem ja una guerra de 3 anys en el nostre país, ens n'anem a l'exili, ve una segona guerra mundial brutal amb tot el seu feixisme, no?, amb els nazis, i clar, com no s'han d'ajudar els uns als altres, no? Si hi ha un home i una dona que, a més, tenen la mateixa passió per escriure. És que com això pot ser jutjat, no? Hi ha pobres prou malament que ho van passar.
0: Però és molt bonic, perquè hi ha passió, però hi ha passió per tot, Eva. Passió per la terra.
3: Sí.
0: Passió per la literatura. Passió amorosa. No? Mm. L'amistat, aquesta passió, sí, aquesta defensa i aquest acompanyar, és que hi ha passions per donar i per vendre. Jo penso que no sé ni com es puc dibuixar-les totes tan boniques.
3: A veure, aquí jo jugava amb el...
0: No.
3: O sigui, que partia del fet que la història gairebé me la van donar ells feta. O sigui, és tan bonica aquesta història que jo pensava, i com és que jo sóc la primera de novel·lar-la o de fer-ne ficció, perquè no se n'han fet ni pel·lícules, ni sèries, ni obres de teatre, una obra de teatre, no?, que retrati això, el xató de Rossí en Brí, caldria, no?
0: I els escenaris, ja ho veureu quan llegiu el llibre, nosaltres hem d'anar acabant l'entrevista, és que és tot plegat. Moltes vegades dic que hi ha llibres que no saps per què, a part de tota la feina que hi ha darrere, hi ha plomes que tenen aquest do de la màgia, de que quan obres fins que acabes té aquest punt màgic que no pots deixar, no?, i que sempre guardes el record. Penso que aquí, com a lectora, Eva Comas Arnal, la Mercè i Joan, ha aconseguit això.
3: Ui, que maco!
0: Per tant, hem de donar les gràcies també al jurat del premi. Gràcies.
3: Sí, home, jo és que encara els estic donant les gràcies, sí, telepàticament, constantment. Deixa'm dir-te que em va ajudar moltíssim en fer això que estàs dient, sí, visitar tots els llocs, perquè és molt diferent veure les coses en primera persona i fins i tot... No sé, és que te'n vas, per exemple, a Argelers i et senten parlar català i et veuen i et criden... I en francès o en castellà et diuen jo sóc fill o jo sóc net de la retirada, saps? Vull dir que quan vas als llocs, els llocs conserven la memòria. I això, clar, jo em vaig fer un fart d'anar a Bordeus, a tots els llocs, no? I això, clar, impregna les pàgines de la novel·la.
0: Màgia literària, i d'entre tots els fragments, mira, ara n'he trobat un que m'agrada, jo penso que el llegiré, diu, però l'amor, essencialment contradictori, dels dilemes en fa sempre un garbuix, i tot seguit els esborra de davant dels ulls. Quan ho col·loqueu a la novel·la, quedareu meravellats, però l'haureu de llegir, Eva.
3: Sí, espero que si les llegiu us agradi molt.
0: Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per fer-nos gaudir de la literatura i de descobrir, pues, aquesta Mercè que desconeixíem i aquest Joan, no?, tots dos tan apassionats.
3: Doncs moltes gràcies a tu, Mònica.
2: El Calaix obre la proposta de la setmana. Mònica Socies.
0: La proposta de la setmana arriba del teatre. Deixem una estoneta als llibres i ens n'anem a la interpretació. Tercera edició del Festival de Microteatre Fil a l'Agulla al Castell del Catllà. I avui ens acompanya en Joan Maria Vidal, una veu coneguda en aquests estudis.
4: Molt bones, què tal?
2: El teatre és la passió de Joan Maria Vidal, que avui ens acompanya per presentar-nos la proposta de la setmana, la tercera edició del Festival de Microteatre Fil a l'Agulla, al Castell del Catllà.
0: Escolta, avui només et venim a fer parlar de teatre, eh?
4: Fantàstic.
0: No et venim a fer veus. No, ja sabem que algun ens en regalaràs.
4: Bueno, no. Cap problema. Parlem però de Fil a l'Agulla. Que, a més, estem molt contents. Estem... Bueno, la veritat és que fem una edició molt, molt, molt especial. Si em permets, comencem pel principi i pel públic també en general per explicar què és el microteatre.
0: Vinga, microteatre.
4: Què és el microteatre? Què em diries que és el microteatre? Perquè, clar, quan diem microteatre, la gent s'imagina, bueno, teatre curt, teatre breu, teatre que dura poc.
0: I entenc que és agafar una història, condensar-la en molt poc temps, que diria 10, 15 minuts, potser no sóc una entesa, però doncs tota aquesta essència del teatre, no?, encongida en aquest temps atapeïda.
4: Val. No vas desencaminada, però mira, el microteatre és una marca que s'ha fet a tot el món i es fa a totes les grans ciutats i a les pròpies sales de microteatre. I és un lloc on t'arribes, pots agafar una Coca-Cola, una cervesa, el que vulguis, i dius, mira, anem a la sala 7, que té bona pinta, no? I pagues potser 3 euros i de cop estàs en un espai de 15 metres quadrats amb màxim 15 persones i màxim 15 minuts. O sigui, 15, 15 metres quadrats, 15 persones i 15 minuts. Clar, és un espai molt petit, 15 metres quadrats és com una habitació petitona. I allí 15 persones, més els dos actors o tres actors, et trobes que de cop tens l'actor actuant a un pam teu. Una cosa molt màgica del teatre és l'energia que té dels actors, del públic, que, clar, i no és que la tinguis a dalt a un escenari separada, sinó que la tens a tocar teu. I això fa que aquest microespai, amb aquesta microobra, estigui tot tan concentrat, tan bé i tan energètic, que fa que sigui una experiència, la veritat, que molt maca. A la gent, quan li dius microteatre, primer et diuen, ah, bé, però quan ho coneixen és que ho volen... És tan maco, és tan bonic i tan bé que s'ha generat la nova versió del microteatre, que són els festivals de microteatre. I com funciona un festival de microteatre i com funciona en aquest cas el Fil a l'Agulla? Doncs citem la gent un dia en particular, a una hora, i venen al lloc en concret, els dividim en 4 grups. Llavors, si ens trobem 100 persones, ens trobem que màxim hi haurà 25 persones per grup, i doncs cada persona va a una sala diferent. I quan acaben, tenen un guia i els roten i veuen una altra sala, veuen una altra sala o una altra obra. Quan acaben, es tornen a aixecar, tornen a rotar i veuen una altra sala amb una altra obra. I clar, veuen 4 obres de 15 minuts cada una en 4 espais diferents. Què fem a Fil a l'Agulla? A Fil a l'Agulla, a més, ho fem en un entorn exquisit.
0: És meravellós.
4: Que és el Castell del Catllà. Sí. Què vol dir això? Vol dir que el Castell del Catllà, que és una joia que tenim aquí al Baix Gaià espectacular, de cop la gent puja al pati del castell, que és un lloc també preciós, amb unes vistes increïbles, i a més hem triat una data molt ben triada perquè hi ha lluna plena. Al pati del castell, quan la gent arribi al pati del castell, podrà veure 4 obres diferents, i les dividirem en 4 grups, i una serà a la torre del castell, una altra al pou de glaç, una altra en una altra sala del castell, i estarà en llocs molt macos. Però fixa't que això és el que vam fer el primer any. El segon any vam poder fer 2 edicions al mateix dia, i enguany fem 2 dies amb 2 edicions totalment diferents. Què vol dir això? Vol dir que el dissabte fem 4 propostes i el diumenge fem altres 4 propostes. Però encara li donem una volta més a tot plegat, i el que fem és que fem... Pensa que hem canviat també l'eslògan del festival, i el festival de Fil a l'Agulla diu és el lloc i és el moment. I és que enguany, quan arribi el públic, primer que tot arribarà i pujarem al pati del castell, a dalt, hi haurà cadires, hi haurà espalmetes, hi haurà un noi tocant el saxo, i podràs gaudir també de, si vols, una copa de vi, si vols un refresc, una estoneta abans no s'inauguri el festival. Quan s'inauguri el festival, després de gaudir d'aquest espai tan maco, sota la llum de la lluna plena, amb les vistes del castell i així, ens dividirem pels 4 grups i veurem 4 obres. 4 obres molt ben seleccionades, molt maques, de molt de riure, també.
0: Riurem molt. Humor necessitem.
4: Sí, sí, és que la veritat... A més, clar, el microteatre permet això, que vas a una sala, rius moltíssim, i de cop t'aixeques i et diuen, bé, hem d'anar cap aquí, cap a l'altra sala, no? I llavors dius, ostres, doncs ha estat molt bé, aquest m'ha agradat, que bé que ho ha fet aquesta... Llavors seus amb una altra, i de cop comença una altra història totalment diferent. I a l'igual et sents identificada amb unes coses que passen, tal, i et fa riure una altra vegada. Llavors s'acaba, et tornes a aixecar i et torna a permetre comentar això. i tornes a veure una quarta obra. I quan acaben aquesta quarta obra, tornes una altra vegada al Pati del Castell i ara ja sí també poder gaudir d'aquestes quatre obres, ja el feedback de tenir amb la resta de companys, de poder gaudir també una estona amb els actors, que puguin venir i comentar-los, escolta, m'ha agradat molt, que bé, escolta'm, això perquè ho heu dit, clar, és que coses així, mentre tornes, doncs, a prendre aquesta copa de vi, o aquest refresc, o aquesta aigua, sentint el saxo sota la llum de la lluna plena de nou, i aquest espai tan enriquit. O sigui, hem intentat col·legionar les coses maques que tenim al nostre terreny, que és aquest castell, aquest espai, aquestes vistes, amb el microteatre, en aquestes sales tan condensades, tan petites, tan energètiques, i a la vegada posar-hi aquest acompanyament d'un saxo en directe i aquesta copeta de vi també, que venim molt ben acompanyats, i d'alguna forma fer que tot això sigui el lloc i sigui el moment, que és el fil a l'agulla, que és això.
0: Ja està. Ja, és que jo crec que jo ja no cal ni que parli, no cal que digui res.
4: Mira, és tan maco que hem dit, hem de donar l'opció de que tothom pugui venir. Llavors fem la dissabte i fem la diumenge. I la fem dissabte i la fem diumenge. Però és que la fem dissabte, dia 10, i la fem diumenge, dia 11, però la fem en quatre obres totalment diferents, el dissabte i el diumenge, perquè hi haurà gent que li agradarà tant el dissabte que dirà, jo demà vull tornar a venir, que són quatre totalment diferents.
0: No, que esclar, és que tenim agafa la lluna plena,
4: és que és espectacular.
0: I després la tarda, a llum de dia.
4: Sí, exacte. El dissabte es fa a les 8 de la tarda, i el diumenge hem atreçat una miqueta l'hora d'inici a 6:45, perquè ho fèiem a les 6, però hi ha un Barça-Madrid.
0: Ai, i és allò que dius,
4: mirarem de traçar una miqueta, ho tracem, que són a 6:15, a la sessió, que a més comença una mica més tard, vull dir que dona temps de sobre, i llavors doncs tenim l'opció de fer-ho de vespre, tarda-nit, uh-huh. I l'altre de tarda-vespre. És a dir, que igualment també es llueix de la lluna plena, d'aquest espai tan maco, el fil a l'agulla, que l'agulla és un edifici emblemàtic del Catllà, que també en parlarem, i hi ha una cosa que dura molt senzilla, que els espectacles en si duren 15 minuts, per tant, la gent en una hora i mitja ha acabat. Però ens trobàvem sempre que la gent sortia d'allà i deia, ostres, i aquell castell que l'hem vist tan ràpid, quan podem tornar a venir? Quan es pot gaudir això, no? I hi ha visites guiades, que està molt bé, però aquell espai, aquell moment que tenim, poder-ho acompanyar amb música en directe, poder tenir els amics amb qui has vingut al teatre, poder tenir els actors i actrius que han vingut, els intèrprets, i gaudir-ho d'aquest espai. I de cop dir, és que demà hi torna a haver quatre obres totalment diferents, amb intèrprets diferents també. Alguns repeteixen d'un dia a l'altre, però no repeteixen les obres. I fa que sigui dos dies amb dos programacions totalment diferents i que la veritat que són molt atractives, molt.
0: Jo no puc sumar-hi res més, perquè, clar, és que ja, en Joan Maria ja ens ho ha venut tan ben venut com per... No, és una experiència.
4: Permetem. No t'ho he venut perquè és que jo et podria pintar les coses com a molt boniques, però és que no... O sigui,
0: ho són.
4: És que és tal qual. La gent que coneix el... Mira, ens passa
0: castell
4: que...
0: Jo en dono fe perquè jo hi he estat, a més a més, és una meravella poder estar al Pou de Glaç.
4: Clar, doncs al Pou de Glaç hi ha una joia. Actuació. Jo hi he actuat... Jo he actuat dues vegades al Pou de Glaç, i clar, bé, entra el públic allà i fan... Oh, quina meravella! Llavors estàs en un espai increïble i de cop comença una obra que et fa desconnectar d'allà on estàs, amb una energia ja dels intèrprets, de l'espai en si. De cop puges i actues en una torre, i veus la torre i dius, estem en una torre que havia sigut una antiga presó i de cop estem aquí actuant, i la gent... Clar,
0: clar, i són espais petits, eh?
4: Que, sí, sí. Pensa que ens passa amb el públic, però també ens passa amb els actors. O sigui, ens han vingut actors, ens ha vingut el Jordi Ríos, la Mònica Pérez, ens ha vingut en Fermí Fernández, ens han vingut actors de molt lluny, de les Espanyes també, i he de dir que tots diuen, quina passada poder actuar aquí. O sigui, el mateix que diu el públic, de quina passada poder rebre aquest teatre aquí, quina meravella, que tots ens diuen, l'Ufarx ens diuen, això no ho heu fet només un cop l'any, això ho heu de fer més, escolta, quan ho torneu a fer? Quina passada, és que vull que els meus amics vinguin, escolta, quina meravella, però quin tresor és això, no? Doncs enguany ho fem dos dies, seguits de dues formes diferents, però perquè realment ens trobem que la gent que ho descobreix és un tresor que tu em deies, ho estic venent, és que realment és tan maco.
0: És una experiència.
4: I a més ho multipliquem en guany, no? Doncs posant aquesta estona, aquest feedback abans i després de l'actuació, amb el públic, amb els actors allà, també hi haurà un petit reconeixement als actors, i d'alguna forma doncs farà que tot plegat agafi aquesta dimensió bonica, maca, i a la vegada aquest parèntesi al temps, no? D'aquí és l'espai, és el moment, és el lloc, no?
0: Ja ho sabeu. 10 i 11 de maig. Qui no ho tingui posat a l'agenda, esborreu el que tingueu, perquè aquesta experiència...
4: Val la pena. I té una durada molt curta, que permet anar a sopar, permet...
0: I podeu gaudir del territori, perquè...
4: Clar.
0: El Pot Petit i a la Bona Confitura. Nosaltres sempre diem, aquí tenim moltes coses boniques, i el Callà, que diràs, és un poble que, clar, ves, queda molta gent, ho diu.
4: Sí, totalment
0: d'acord. Allà on Jesús va perdre l'Espardenya. Doncs allí, i aquest castell de l'Ullos, moltes altres coses.
4: 15 minuts de la Torre, a 10 d'Altafulla, és a l'interior, darrere
0: el Tarragona. I els que veniu de la capital, que veniu aquí a la Costa Daurada, doncs és que val la pena que descobriu totes les activitats culturals que se'n fan, i se'n fan moltes al Callà.
4: I tant. I si em permets, et dic les quatre obres que es faran dissabte. Digue'm. I les quatre obres que es faran diumenge. Sí?
0: Som.
4: Mira, el dissabte dia 10 es farà Cafè, Conyac i Assassinat, que és molt bona. A més, són d'en Ferragut i en Fet i en Mut. El Ferragut és un company que vaig tenir el Llop, i bueno, riuen molt la gent, i riuen tant que els vam dir, escolta, enguany no us volem un dia, us volem dos dies, però amb dues obres diferents. Diu, ostres, no en tenim una altra, si en tenim dues, però no tres, no? No volem repetir obres. I dic, doncs, escolta, hem d'estrenar una. Per tant, estrenen una obra nova al Callà. Però dissabte fan Cafè, Conyac i Assassinat, amb una altra obra del dissabte és Durmete, Niño, una altra és el Trivial, que també és molt maca, i una altra és l'Ascensor, que en aquesta hi participo jo. Uh-huh. I després, el diumenge, tenim una altra obra també que es diu Tots som lladres, que torna a ser del Ferragut, també, Entre el bé i el mal, que també és una obra molt dolça, maquíssima, i també fa riure, amb l'Uri també, Mirades, que també és una obra exemplar, i Charlotte, que aquesta també hi actuo jo, i actuo amb el Fermí Fernández. I aquest és el diumenge. Vull dir que tenim tant dissabte com diumenge que repetim tres actors, tres intèrpretes, dos amb una companyia que repeteixen tant dissabte com diumenge, i jo també actuaré dissabte amb una actriu, amb l'Aranxa Piqué, i el diumenge amb en Fermí.
0: Per tant, ja ho sabeu, és que heu de venir els dos dies. No es pot venir un dia sol, això és impossible.
4: Mira, la veritat és que qui vingui un dia dirà, quina pena no venir demà. No, o qui hagi vingut el diumenge de dir, quina pena no ha vingut ahir.
0: Sí,
4: no,
0: els perquè... el diumenge podran dir penes, el dissabte encara hi seran encara... a temps.
4: No ho sé, perquè el tema d'entrades...
0: Això et volia comentar, les entrades...
4: Les entrades es fan a Entràpolis, a més són molt econòmiques, estem parlant de 5 euros. És algo molt econòmic.
0: I ja podeu córrer.
4: Sí, perquè sempre passa que al principi n'hi ha i després l'últim dia et truquen, escolta'm, aconsegueix-me dues entrades. És que el microteatre el que té és aquest espai
0: que és petit sí.
4: I per reduït de gent. Llavors, estem parlant que com a màxim tenim sales que hi posem com a molt 35 persones. Llavors, això fa que tinguis realment l'actor, l'actriu, els intèrprets estiguin entre tu. A vegades, depèn quina obra, inclús passen entremig, o depèn quina obra, el públic queda repartit i queda... I és molt de tu a tu. I és això que fa que sigui tan maco. O sigui, ens passa que anem creixent perquè el públic que ve, ha vingut a les altres edicions, repeteix. I llavors, clar, ens trobem que cada cop hem de fer una miqueta més i una miqueta més de gent i aprofitar aquest espai.
0: Doncs jo torno a repetir, tothom a córrer, les entrades i una altra cosa que no hem comentat.
4: Digue'm.
0: Qui es vulgui informar, teniu algun espai web? Algun espai
4: Mira, tenim una xarxa social, que és l'Instagram, sí? I que tenim el nom del festival, que es diu Fil a l'Agulla.
0: Fil a l'Agulla.
4: Uh-huh. I allí ho podrem, a part que ens poden escriure i comentar directament, també hi ha més informació de tot plegat. Deixa'm també només donar les gràcies als vins Calaf de Nulles, que són els col·laboradors que estaran també posant el seu granet de vi, mai millor dit, adornant doncs, també aquesta mica d'espai tan maco, justament quan en Joaquín Murillo tocarà el saxo també. Llavors també volia ajuntar aquestes dues propostes i també nomenar-los perquè realment hi ha hagut aquí una coordinació plegat juntament amb la Callarenca i l'Ajuntament del Catllà, que han fet que tot això sigui possible i que la màgia de nou doncs, pugui brillar.
0: Doncs nosaltres sí que posarem fil a l'agulla perquè jo no em vull quedar sense entrades. Som-hi.
4: Moltes gràcies i a reveure.
2: Heu escoltat El Calaix. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Què tal, Coco? Gràcies per compartir una vegada més aquest viatge per la màquina del temps en un programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el lluny octubre de 1993. L'altre dia, el nostre grup de Facebook, el grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, el grup que potser està esperant que tu també t'hi agreguis i diguis la teva, alguns va recordar una reflexió de Carlos Fuentes, l'escriptor, periodista i pintor mexicà. Diu: cuando expulsamos al pasado por la ventana, no tarda en regresar por la puerta principal, disfrazado de las más extrañas maneras. Las guerras contra la memoria son perdidas, al cabo, por quienes las emprenden. Emprenem la primera d'avui, com sempre, seleccionada junts.
1: Hola, bona tarda. Soc Paquita de Tarragona. Et felicito, Albert, pel programa i m'agradaria que posessis la cançó de la pel·lícula Gos.

de gallina, cocodrulos. Saps que aquesta és la balada més demanada en aquest programa? Una cançó amb una curiosa història, perquè un dels Righteous Brothers, un brother, Bobby Hatfield, la va gravar originalment el 1955 i no va passar gaire res. Però al cap de 10 anys sí. La van tornar a publicar, llavors ja amb el seu germà, el 1965, i va ser una cançó molt coneguda. Però no tant com quan el 1990 es va utilitzar la banda sonora de la pel·lícula Ghost. De fet, la gran majoria de vosaltres la demana per aquest títol i no per el seu títol original. Però és que a la pel·lícula va haver molt bona química entre Demi Moore, que llavors tenia 32 anys, i Patrick Swayze, que en tenia 42. Va haver tan bona química que va transcendir la pantalla, convertint a Ghost en un dels grans clàssics del cinema romàntic, on també va brillar Whoopi Goldberg, que sempre ha caigut tan simpàtica, oi? Bueno, en realitat, Whoopi Goldberg va ser la que es va endur un Oscar.

I ja que hem començat amb una cançó de pel·lícula, podem seguir amb el nostre espai habitual dedicat a les bandes sonores. Aquella en el que et demanem una cançó de pel·lícula que t'hagi resultat especial. No necessàriament la pel·lícula, sinó la cançó d'aquella pel·lícula. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com.

0: quina força que té el tango, eh? De la pel·lícula Essència de Mujer i la cançó Por una cabeza, que ens ha recordat i demanat l'Anna Fernández. Aquí va molt. Et sona, oi?
1: Good luck, we're a bop when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss. And that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottom most rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this all wide world there's no happier bloke.
0: I aquí a cocodrilclub@gmail.com. Rebem el correu electrònic de l'amic Xavier Junqué, que ens diu: jo no sabria per quina de les dues pel·lícules decidir-me, així que ho deixo a la vostra elecció. De les meves músiques favorites, una és Chim Chim Chiri de Mary Poppins amb Dick Van Dyke i Julie Andrews. L'altra és D'Entertainment, de la banda sonora de la pel·lícula El Golpe, amb Paul Newman i Robert Redford. Salutacions des de l'esquerra de l'Eixample de Barcelona i enhorabona pel vostre programa. Doncs mira, si em permets, del Golpe n'escoltarem dues. Les dues que jo considero més maques.

El tema es diu Solas, és de la banda sonora original de la pel·lícula El Golpe, estrenada el 1973, dirigida per George Roy, interpretada per Paul Newman i Robert Redford.

0: gairebé no és possible veure pel·lícules clàssiques en pantalla gran. S'ha intentat diverses vegades en aquest país, però no ha funcionat econòmicament. Però també tenim unes teles més grans que abans, amb millor qualitat d'imatge, i es poden recuperar cosetes que potser et vas perdre en el seu moment, com El Golpe, gràcies a les seves músiques. Les recordem, amb aquesta música sincopada del piano típica dels anys 20, dels anys 20 del segle XX, esclar, del segle passat. Gràcies per la teva proposta, amic Xavier Junquer.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Sí, encantat de la vida. Tot un privilegi, tot un plaer encara avui dia poder compartir amb tu tants bons moments en forma de música, fins i tot de música de pel·lícules. Vols participar? Quina cançó de pel·lícula t'ha agradat especialment? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de l'Eixample de Barcelona l'Enric Santís. Diu: hola Albert, bon dia i bona hora, com s'acostuma a dir a vegades. Em poso en contacte amb tu un cop més per traslladar-te la meva cançó de pel·lícula. Sempre tenim aquelles cançons que ens tornen al cap de tant en tant, i una d'elles, que tinc present moltes vegades, és la de la pel·lícula You Are a Big Boy Now, de 1966, d'en Francis Ford Coppola. Però que encara que es considera un molt bon director, va passar sense pena ni glòria, com es diu. I la cançó que correspon al mateix títol és You Are a Big Boy Now, escrita per John B. Sebastian, del grup The Loving Spoonful, un dels meus grups preferits, i interpretada per ell en solitari i també per a tot el grup. La que tinc al cap és la segona, és a dir, la del grup, molt més animada i amb més ritme que la d'ell en solitari. Una vegada més, moltes gràcies per el que fas per tots nosaltres, vells cocodrils i cocodriles, des de l'Eixample de Barcelona, Enric Santís. Doncs gràcies a tu estrenem per primera vegada aquesta cançó.

ara Big Bow Now. Ara ets un noi gran. Els Loving Spoonful, des de la ciutat de Nova York. Per la pel·lícula del mateix títol de 1966 d'en Francis Ford Coppola. Una proposta de l'amic Enric Santís des de l'Eixample de Barcelona. I aquesta de Tommy Dorsey sonava a dies de ràdio. Sí, la que Woody Allen va estrenar el 1986, l'última que va poder doblar al castellà el gran Miguel Ángel Valdivieso. Si t'agrada la ràdio i no l'has vist, intenta recuperar-la. Tot i que hi ha una curiosi casualitat, molt interessant. Un dels esquets de la pel·lícula de Woody Allen és calcat, fotocopiat, imitat totalment d'un esquets d'una anterior pel·lícula espanyola, Històries de la Ràdio, de finals dels anys 50, és a dir, de gairebé 30 anys abans. La del lladre. Només et dic això per no fer spoiler. La del lladre. Si va ser casualitat i vam pensar en fer la mateixa broma, el mateix esquets, és molta casualitat, eh? Però perquè un geni com Woody Allen havia de copiar l'esquets d'una pel·lícula espanyola anterior? Bueno, m'escriu, i amb aquesta acabem la secció d'avui de les bandes sonores, en Joan Josep, que em diu: estimat Albert, gràcies. Després d'escoltar New Trolls, gràcies a un coco oient, et proposo un tema que ve d'una pel·lícula i alhora era ballable quan vaig començar a anar a l'ambient. Hi ha versió instrumental, cantada i en vídeo. Bueno, la del vídeo aquí no es veuria gaire bé a la ràdio, eh? Diu: moltes gràcies pel teu bon gust i generositat a través de les ones. És de Mel Brooks, To Be or Not To Be. Bueno, sí, això, fins i tot la part instrumental la vam utilitzar com a sintonia en el programa que fèiem quan va sortir això, Los Musicales de la Cadena Catalana. És el 1983, l'any en el que es va estrenar el remake de l'estupenda pel·li de 1942, Ser o no ser. Una d'aquestes que realment, si no has vist, estàs en pecat mortal.

0: To Be or Not To Be, un remake de la fantàstica pel·lícula Ser o No Ser, molt anterior, dels anys 40, i molt millor, perquè Mel Brooks la va encertar totalment amb El Jovencito Frankenstein, i una altra d'aquelles que hauries d'haver vist ja, o recuperat-la. Però aquí va passar bastant desapercebuda, aquest To Be or Not To Be de 1983, amb música de rap. Bé, concretament es deia The Hitler Rap. I el bon amic de Vilassar de Mar, Manuel J. López Montoya, diu en el nostre grup de Facebook, el grup dels oients, dels seguidors d'aquest programa, el grup Cocodril Club, que està esperant que tu també t'hi agregui. Ja veuràs que distret està, ple de bons records musicals i de tota mena. La idea és que conviertas una situació triste en una alegre canció. Apaga el ruido de tu mente para que escuches la música de tu corazón. M'ha agradat molt, Manuel. La idea es que conviertas una situación triste en una alegre canción. Apaga el ruido de tu mente. Sí, a vegades ja m'ho soroll per aquí dins, Apaga el ruido de tu mente para que escuches la música de tu corazón.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I a través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, que emeten el programa en diferents dies i horaris. Totes es poden escoltar a qualsevol lloc del món a través de la connexió amb internet. Moltes d'elles deixen el programa en diferit perquè puguis descarregar i escoltar quan et vagi bé, íntegrament o per fragments. Trobaràs també els últims programes emesos a les plataformes iVoox.com, Spotify, YouTube, també a Amazon Music, Apple, iTunes. No perdis la sintonia i porta'ns amb tu allà on vagis. Podem fer-te companyia. Ens podem fer companyia junts. No t'oblidis mai d'escoltar la ràdio. I parlant de ràdio, i com deia el meu mestre Luis Arribas Castro, existe la memòria auditiva. M'ho deia quan ens trobàvem pels passadissos als anys 80 de la cadena catalana. Malla, escucha, Malla. No és verdad que las palabras se las lleve el viento. Existe la memoria auditiva. Y nosotros lo hemos comprobado, sí, tenía razón. Y después de ella, y ahora me voy al micro a regalar unas cuantas macetas. Maceta, muchas macetas, todo el mundo tiene que tener macetas. Bueno, pero ahora hablaremos de una otra emisora mítica para muchos cocos y con todas las cosas desaparegudas. Encara més mítica, perquè ja no hi és. Diu el correu, amic Albert, de vegades expliques en quina circumstància concreta vas sentir per primera vegada una cançó. I aquest record que queda gravat a la teva història solda la cançó amb aquella situació. Un instant de la vida, passada, però ben present, oh, i tant. I la ràdio, sempre a la ràdio. A mi em passa el mateix, especialment quan recordo amb una certa emoció les nits d'estiu dels últims anys 60, que sintonitzàvem una emissora de música pop, Radio Luxemburgo o Radio Luxemburg, en un anglès que mig enteníem. S'anunciava amb This is RTL2OA, 208 kHz, en ones llargues, tot i que també emetien en ona mitjana, en els famosos 1440 kHz, 1440, que era la que nosaltres captàvem. Des d'allà vam conèixer, sense saber qui era que cantava, Eddie Cochran, Cilla Black, Neil Diamond, Harry Nilsson, Elton John, David Bowie i tants d'altres. M'agradaria escoltar Cilla Black cantant Anyone Who Had a Heart, un exponent d'aquell moment. Per cert, era amiga dels Beatles. Gràcies d'acord per fer present el passat. Gràcies d'acord per fer present el passat amb allò bo que tenia. Home, sí, el passat tenia moltes coses bones. Jo, per exemple, tenia cabell. Diu, salut i l'enhorabona per la immensa difusió del Cocodril Club des de Sant Cugat, l'Oriol Agell. Doncs mira, em permetràs que et provoqui a tu i suposo que a molts d'altres una mena de pessigolles a les neurones a l'escoltar una miqueta del so original de Radio Luxembourg. Als anys 60 i 70, molta gent jove de Catalunya escoltava aquesta emissora perquè posava música molt bona i sobretot abans de que es publiqués a Espanya. Els seus discos, en fi, alguns d'ells no es publicaven mai o molt més tard en aquest país. Emetia des de Londres amb una gran potència per ona mitjana i arribava a mitja Europa. A Catalunya només es podia escoltar de nit, quan la propagació de les ones ho facilitava, els 1440 quilocicles o kilohertz, que tu deies. I, per altra banda, l'estil dels presentadors era d'autèntics DJs de ràdio. Van servir també per espavilar els nostres encursetats i seriosos locutors, aquells que deien, a continuación escucharán ustedes la bonita canción de Manolo Escobar que lleva por título, no sé, Los Limoneros, per exemple, no? I alguns locutors, sobretot els de Ràdio Joventut, els genials José María Pallardó, Jordi Estadella, Joan Comelles, Rafael Tudia, doncs sí, també de nit escoltaven Radio Luxembourg per veure què podia encomanar-li per trencar esquemes encursetats de la ràdio, i la sintonitzaven com si anessin a classe. Tenim gravat un àudio que vam captar a Barcelona, però ja mitjans dels 80. Aquesta gran potència en quilowatts era un gastasso d'energia enorme, d'energia elèctrica, i quan la ona mitjana en general va començar a perdre audiència, l'emissora va canviar d'empresa i va desaparèixer. Però molts no hem oblidat les virgueries que fèiem per poder escoltar Radio Luxembourg, tot i en fading. El fading és aquell fenomen que el so se'n va per un moment, però torna al poc. Tant de bo que la vida passés això, no? Quan perds una cosa que t'agrada, que el poc torni i digui, que no ha estat res, ja torno a estar aquí, eh? Sí, alguns posaven el cable d'antena, el somier, perquè així doncs guanyava potència i la captaven millor. Bueno, escoltem, res, apenes 2 minuts de mitjans dels anys 80 de Radio Luxembourg, a veure quina cançó presentaven, però sobretot quin indicatiu tenien. Ens semblava brillant.
2: It's a 208 featured record of the week.
3: Radio Luxembourg.
4: Radio Luxembourg, London, West 1. That's my...
0: Això està gravat l'agost del 1985.
5: I've got you tuned to Luxembourg, babe. UB40 and Chrissie Hynde. Great rendering of that old classic from Sonny and Cher. I've got you, babe.
6: Very nice.
5: 60 minutes now away from a brand new day, and I think it's time again I'd like someone to play with me. Yes, please, at Chartbusters Round 2. If you'd like to play Chartbusters Round 2, now's the time to give me a call. 010-352-496-176. Got that number? Luxembourg, 496-176 for Chartbusters Round 2. Go to it. Right, here's the record that I've been ranting and raving about all this week. I love this to death. It's Fox the Fox and Precious Little Diamond. Dynamic group, superb single. Have a listen, see what you think.
0: I ho vam gravar des de l'Eixample de Barcelona, una nit d'estiu d'aquell 85. Si t'agrada la ràdio, recorda que tens a la teva disposició 128 programes especials de 80 minuts cada un dedicats a la ràdio dels últims 60 anys que he fet i que he escoltat.
2: It's a 208 featured record of the week.
3: Radio Luxembourg.
6: ens trobaràs tots instal·lats a la plataforma iVox.com. És gratis i pots accedir-hi fàcilment per escoltar-los en diferit o per descarregar-los. Hi ha molta gent que els té col·leccionats. Gràcies als milers d'amics que han escoltat les meves memòries sonores i també de les... del so que escoltava jo dels altres companys de la ràdio dels últims 60 anys. I ara, Oriol Agell, de Sant Cugat, anem per la cançó que ens demanaves, de Cilla Black, una de les moltes grans intèrprets que vas descobrir gràcies a Radio Luxembourg.
7: Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me

0: Què tal, Titros? A gust aquí al club. Nosaltres, com sempre, estem fent tot el que està a les nostres mans, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Recorda que pots posar-te en contacte amb el programa amb qualsevol excusa, que sempre és bona per recuperar bones cançons i tornar-les a compartir, mitjançant correu electrònic. Esperem el teu e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages, l'amic Xavier Uller, que ens diu: "Hola, Albert, vaig ser molt feliç al sentir per antena el meu anterior correu. Moltes gràcies a tu per participar, per dedicar-nos un temps. Has dit que potser tornaries a Sant Joan de Vilatorrada. Ja saps que si vens, aquí tens un amic i m'encantarà tornar-te a veure i saludar." Doncs no estic segur, a mi m'agradaria, perquè l'any passat em vau donar molt de carinyo i va ser molt maco compartir l'aniversari de l'emissora local amb el show d'aquest programa adaptat a la sessió de ball. Bé, i en Xavier ens diu: "Fixa't si fa anys que et segueixo, que tinc 4 o 5 cançons gravades amb casset de la ràdio de més abans del 93, que ja devies fer algun altre programa, que hi surt un tros de la teva veu." Sí, home, jo vaig començar, ja no et diré fent proves perquè era un criu, fent pràctiques, però en plantilla, la primera vegada que em van posar en nòmina era 1977, o sigui, i vaig fer tota mena de programes fins que el 93 em vaig quedar amb el que més m'agradava, que era la música, no?, amb el cocodril. Diu: "En relació al programa, com que sé que t'agrada que col·laborem i això t'ajuda a fer el programa, si et sembla, podries posar bona música del magnífic Mike Oldfield. Guilty, per exemple, que segur que els cocos i a tu us agradarà. De nou, moltes gràcies, una forta abraçada, salut, Albert, i que la música no pari. Xavier Uller, des de Sant Joan de Vilatorrada." Hombre, i tant, fins i tot aquesta en el seu moment l'utilitzàvem de sintonia.

0: Guilty. Culpable. Els Idex tenen una cançó que també es diu així, culpable, però que no té res a veure, eh? Aquesta la va publicar el bon amic Michael Field, és a dir, Miquel Campbell, el 1979. Mira, me l'apunto per l'espai dels millors instrumentals. Aquell que de tant en tant et preguntem quin és el millor tema instrumental per tu, digue-me'n almenys un. I de Michael Field em permetereu que recordi Moonlight Shadow, que em recorda moments bonics de les meves sessions. És la veu de Maggie O'Reilly, que durant un temps li vam dir la veu de Mike Oldfield. Sí, perquè diuen que els grans guitarristes, com Mike Oldfield o com Carlos Santana, entre d'altres, no toquen molt bé la guitarra, però no saben cantar. Llavors han de confiar en altres veus per interpretar les seves composicions. Moonlight Shadow va ser una preciositat de 1983. Que m'ha acompanyat en moments molt concrets de les meves sessions de DJ, quan s'ha produït una mena de connexió, de química entre el públic i el DJ, quan ha hagut màgia a l'aire. Per cert, que vaig tenir l'oportunitat de presentar personalment a Maggie O'Reilly 10 anys més tard, cap al 93-94, 10 anys més tard de la publicació del Moonlight Shadow, a Barcelona, va estar només una nit, però em van donar aquest privilegi de presentar-la, i ho vaig fer en el local que jo estava els dimecres a la nit, a la Tierra, al carrer Aribau, que teníem també una mitjana de 800 persones un dimecres a la nit. Una cosa també impensable avui dia, no? I, bueno, d'ella tinc bons records, perquè la veritat és que Maggie O'Reilly va estar molt i molt simpàtica. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa Revival.

0: Del 65è aniversari del Sidex. Què tal, Leslie? Què sents en aquests moments?
1: Que estic molt content. El de complir 65 anys és una cosa pues, que dia a dia vas donant compte que ho vas passar. Però quan has corregut de fer aquests concerts amb invitats i veure de que tots els invitats, quan els han dit si tu me dices bien lo dejo todo, això és que, nen, els Sidex s'han encantat molt contents i molt orgullosos perquè hi ha molta gent que ens estima.
0: Juanjo Calvo, què tal?
2: Molt bé.
0: I amb nosaltres també Pepe Fonseré, evidentment. Hola, Pepe.
3: Hola, què tal? Com estem? Bé, aquí preparats per sortir a la plaça de toros, ja.
0: Teniu constància d'alguna banda, d'algun grup, d'algun conjunt, com es deia, als anys 60, que porti 65 anys, amb tres components originals com vosaltres?
3: Que jo sàpiga, que jo recordi, no. No hi ha ningú més que nosaltres.
0: Això és un rècord, eh?
3: Bueno, és un rècord mentre el cuerpo aguante.
0: Leslie, estem a Madrid. Jo t'he entrevistat moltes vegades, però és la primera que ho faig a Madrid. I jo recordo que fa 40 anys vau gravar una cançó que es deia Madrid, Madrid, me desesperas.
1: Levanta ya tus posaderas.
0: Exacte.
1: Que de tanto mover las caderas se van a rir de ti.
0: I a més vau tenir els de llonces de tocar-la a Madrid.
1: No, per a més invitats per Tierno Galván. Va haver un periodista que li va fer una entrevista amb el Tierno Galván i ell dita que pensava de ese grupo catalán que havia cantat una canció de Madrid me desesperes. De coño, los Sidex. I diu, oh, pues mira si me gusten que los ya ha contratado para que vengan a actuar per San Isidro. I el va deixar tallat. Per què? Perquè de Madrid ha cantat, tothom ha cantat 40.000 coses.
0: Home, deixa'm recordar alguna de les moltes cançons que parlen de Madrid. Aquesta, concretament, de Víctor Manuel, de principis dels 80, no diu la paraula Madrid, però parla del pirulí de Madrid, del pirulí de Televisió Espanyola, que aleshores era l'únic canal que podíem veure.

I la seva dona, Anna Belén, la padrina d'aquest programa quan vam complir 30 anys, el 1988 tampoc deia la paraula Madrid, però parlava d'algunes de les coses de la ciutat.

Sempre m'ha agradat molt aquesta frase, eh? Gracias por haber venido a abrigarme el corazón. Però segurament la cançó que parla de Madrid més famosa va ser la que Joaquín Sabina va escriure per Antonio Flores. Allá donde

0: allí dando cariño y simpatía. Y la música era lo que nos ha hecho vivir, porque de todas las cosas, la más importante es la música.
1: Gracias.
0: I si hi ha una cançó bonica, bonica, és el Madrid, Madrid, me desesperes, perquè a part de la tonteria de se van a rir de ti, perquè era una cosa social que estàvem vivint en aquell moment. Això que quan parlem de l'escova, quantes coses barreria, i barreria jo el dinero, doncs és una miqueta similar. És tocar un moment una cosa puntual i social, m'entens?, que estava passant, m'entens? Va haver-hi una quantitat en aquell moment de pobresa, que la gent estava per les cantonades demanant, demanant, i tothom havia una queixa i no ho solucionava. A polítics. I bueno, i per qui va sortir-ho del Madrid, Madrid, me desesperes?
2: Potser algú la va malinterpretar, perquè no era una cançó clar, en clar. Contra de cap madrileny, diguem, no?
0: No, home, tot al contrari. I a més, una visió, parlant de Madrid, de dir, collons, aquest coneix ben a Madrid. Quan parlava, tus viejas calles, tu escalèctric, contrastes d'ayer i hoy. Hi ha molta gent que no sap que aquí a Madrid hi havia escalèctrics.
2: Sí.
0: Bueno, el mateix que...
2: Però veig que te'n recordes, però fa molt temps que no la toqueu, aquesta, eh?
0: No.
3: Es va... El repertori no va variant per no ser repetitius.

0: Escoltes Cocodrim Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Albert, el repertori... El repertori ja no el fem els directs. El repertori el fa la gent. Avui, aquesta nit, cantarem una cançó que fa molt de temps que no la feia, que és El sol en la playa.
2: Aquesta la vas escriure tu un dia que estaves fotut perquè t'havia deixat la nòvia.
1: Sí.
3: És nostre.
1: Sí.
4: L'Albert és un llibre obert. Estem orgullosos.
2: I estaves a la Barceloneta.
1: Al
2: Club Natació.
1: Allí al club, i molt emprenyat, i vaig escriure El sol en la playa. Perquè ben veritat que la Pepa deia que era molt raro. La cançó diu que és raro. Total, em refereixo de que aquesta cançó, avui ve uns amics de Logroño que diuen, si no cantes a sol a la playa, quemamos el local.
2: Ostres!

0: ser el cocodril 65 anys de Sirex. Des de Madrid.
1: I per això ja dic jo que el repertori ens el fa la gent. La gent ens envia WhatsApp, aquesta, l'altra, a mi me gusta el Llogrito.
2: El Llogrito era música garatge abans de que s'inventés.
3: El Llogrito, i vam tenir els nassos de fer-la nosaltres. O sigui, aquest riff el vam treure nosaltres i la vam composar. Però en aquells moments, quan encara el rock and roll i el blues no estava desconegut a Catalunya o a Espanya, nosaltres ja teníem els nassos de fer música d'aquesta. El que passa és que ens reconeixen, ara comencen a reconèixer
2: Ha tardat una mica,
3: Era la cova, bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Abans era la cova, que se van els peus, i ara més tipus garatge.
2: La veritat és que al començar tocava un bon garatge, que era el Pinar.
1: Però allí no gravàvem, ja actuàvem en directe.
2: Però això va ser, històric, no? Que els diumenges treien els cotxes perquè toquéssiu, no?
1: Perdona, el garatge. I t'explico una anècdota. I treien els cotxes i netejàvem en serradures la sala perquè els cotxes perdien oli. Després vam perdre altres coses, però l'oli perdien en aquella època. Vamos allá.

0: Juanjo, ¿te acuerdas? Pero ¿te acuerdas de alguna anécdota que hayas vivido con los IREX?
1: Bueno, con los IREX muchas. Yo te puedo decir una anécdota que te va a sonar un poco a bien, y es que nosotros hemos hecho muchas actuaciones por toda España y seguimos haciéndolo, gracias a Dios, porque nos lo portamos, el público se porta muy bien con nosotros y nosotros intentamos darle, como te ha dicho Leslie, un poco todo lo que nosotros tenemos en sí. Pero yo estoy deseando que cuando hagamos los viajes y volvemos a casa, poner la radio para escuchar a mi amigo Albert Maya, que es la institución personificada de la música. ¡Ey! Lo que yo he aprendido tú, yo y Mols, vull dir que es importante, es así.
2: Yo no sé cuánto lo escuchamos, porque es un garrota.
1: Sí, pero no sé, me gustaría, ya no sé los discos y la discografía que debe tener el Albert. ¿Es una buena anécdota o no es una buena anécdota?
0: Sí, y tan. Oye, dime una canción de los IREX que te guste especialmente, para compartir ahora con todos los amigos del Cocodrilo.
1: Me gustan las baladas, las balas de Pepe y de Leslie, que son las de Ser mi mujer, y que te dejé de querer, todas vale. Estas, culpable.
0: Ahora dime una.
1: Culpable me encanta.
0: Culpable, sí. Pero hay dos versiones del culpable.
1: Bueno, sí.
0: La primera y la que hicisteis para la película, ¿no?
1: La buena y la mala, la buena.
0: ponemos la primera, ¿no? A mí m'agrada més la primera.
2: Sí, perquè sí.
0: L'altra està una mica forçada.
2: Sí, la segona la van tindre que arreglar la lletra per la pel·lícula de...
0: Sí, però hi ha coses que les dieu al revés. Sí o no?
1: Sí. Tu vas assabentar de...
0: No, vull dir que jo la lletra que recordo és la primera, llavors quan sento la segona hi ha una distorsió, dic, esto no quadra.
3: L'altre dia vaig escoltar i vaig fer un revival dels anys 60. Vas posar temes... que jo anava amb el cotxe i quasi em vas fer plorar, eh?
0: Vaja.
3: No, d'emoció, vam recordar coses d'avui, de la història, anècdotes.
0: Alegro molt que m'escolteu, perquè ja sabeu que, no, que jo sempre m'he recordat de vosaltres i de tots els conjunts dels 60.
1: I tu, com professional de la música que ets, sempre has sigut, i persona afable i amigable, fem un blog. Tu difundeixes el que nosaltres fem i nosaltres jo segurament fent coses perquè tu les puguis. I després no oblidem el públic, a mi, que és... al principi era el nostre públic, era de la nostra edat, després, diguem, van passar els pares, ara ja nosaltres les actuacions tenim els fills dels fills, vull dir que pràcticament les nens les tenim, i nosaltres disfrutem com boixos. Aquesta és l'anècdota més important que nosaltres tenim, és conservar l'essència de tot el que nosaltres fem i tu divulgues, doncs, amb la gent que ens segueix, que és el maco.

0: Estem amb els Cídex a Madrid. Falten pocs minuts perquè surtin a l'escenari per celebrar 65 anys de carrera, de gires, de directes, de discos, d'anècdotes, d'amics, de cançons. Pepe Fonseré, quina és la teva cançó dels Cídex a destacar?
1: Bueno, com he dit abans, jo sóc totalment rock and roll, vull dir, rockero total. Vull dir, abans de tocar la guitarra ja anava a ballar rock and roll a les festes particulars, no? Vam adonar per la guitarra, per tant, Sant Carlos Club.
0: El Sant Carlos Club, eh?
1: Sant Carlos Club tota la vida, sí.
0: Un dia, el malaurat amic Lluís Gómez em va dir, quan presentava el llibre dels 50 anys de Cídex, el vaig entrevistar al Lluís, i em va demanar, no sé si era el Sant Carlos o el Tren de la Costa, em va demanar el Tren de la Costa, però em va dir una cosa que em vaig quedar amb això. Diu, aquest so que trèiem, que gravàvem pràcticament en directe o en dos pistes, sí, sí, diu, sí, sí, ara no hi ha collons de treure'l.
2: Sí,
0: amb els avanços tecnològics d'ara, són incapaços els tècnics de treure el so del Sant Carlos Club i del Tren de la Costa.
2: I els Tostelos.
0: I de tus celos també.
3: Ara, n'hi ha estudis, n'hi ha màquines, n'hi ha el que tu vulguis.
0: Sí, però no és el mateix so, eh?
3: Gravàvem a l'Orfeó Gracient, a sobre d'un escenari.
0: A mi m'han dit que, com que no existia cap aparell per fer eco, fotien un micro dintre d'un pou, perquè així, com que arribava en retard, feia una mica d'eco, no?
3: Correcte, així era.
0: Això no està cap llibre, però això està aquest programa per explicar-ho.
3: Això no està cap llibre, ho expliquem nosaltres perquè ho hem passat.

0: Leslie, quina cançó dels T-Rex esculls?
1: Te'n posaré una, que és el Maldigo Mi Destino.
0: Que ja és de la segona etapa dels T-Rex, ja a principis dels 80.
1: És de la segona etapa, però tenien que tindre un carinyo especial, perquè quan van tornar els T-Rex en l'any 78, precisament amb el famós Hasta luego Cocodrilo, no la casualitat que es van començar a sortir moltes actuacions. El Gai Mercader, que va ser el que es va fitxar, va dir, a partir d'ara comença la vostra carrera. D'això fa 47 anys. Vale. Pues aquests 47 anys de la tornada, que només vam estar 7 anys parats, dona la casualitat de que anàvem a actuar i anàvem fent el repertori que havíem fet tota la nostra primera època. Llavors jo ho tenia claríssim, que dic, nen, tenim que començar a fer temes nous perquè collons, tenim que fer temes nous perquè això no pot ser. I això s'està passant ara, que la gent ens està demanant temes nous i ja els tenim.
0: Ja els teniu, eh?
1: Sí, aleshores segurament, si podem, aquesta primavera entrarem a l'estudi i farem temes nous.
0: Vinga, el Maldigo Mi Destino, que jo sé, per exemple, que li encanta Loquillo, que ja és d'una altra generació, ell era jove quan vosaltres vau treure aquesta, i recordo que a la discoteca Cocodrilo Club un dia va venir el Loquillo en plena sessió i va dir, vengo a cantar el Maldigo Mi Destino con los Cibes. I la va cantar allà a la sala del Cocodrilo, eh?
1: Molt bé.
0: Vinga.
1: Molt bé.
2: Voy a cantar una canción porque el repertorio lo habéis hecho vosotros. Os lo explico. Los whatsapps que nos mandáis y todas estas historias, que si no cantas estas, que si no cantas la otra, que si no cantas esta, y más o menos hemos jugado para hacer un repertorio que sea al gusto de todos. Además, nosotros somos un grupo pelota, que le damos a la gente lo que quiere escuchar. Y yo no sé si nos dejarán, pero si nos dejaran podríamos estar hasta las 6 de la mañana. Porque repertorio tenemos. Esta es una de las peticiones.
3: ¡No!

0: ¿Cómo es posible morir si en este mundo no he logrado vivir?
1: El Sirex és com si tinguessin dos vies paral·leles. Una és la del nostre començament, que feien rock and roll, i l'altra és quan van entrar a la Vergara, que era una editorial de llibres, que de discos no en tenien ni puta idea. I llavors el que volien era vendre discos, guanyar pasta, i va ser quan van començar a gravar Que bueno, La Escoba, El que se muera los feos, Ellos soy Napoleón, i moltes més. És a dir, vam entrar a la part comercial, però els Sirex sempre hem estat rockeros. I llavors feien La Escoba, feien los feos, però sempre El Llogrito, El tren de la costa, El tus celos, les cançons que tenien més mala llet. I tot això és el que ens ha mantingut, i tot això és el que ha arribat ara a que la llet reconegui que els Sirex, pues ben veritat, eren un dels pioners del rock and roll a Espanya.
2: Nosaltres a Calella de la Costa, o sigui, tocàvem a la pista amb caçadores de cuiro, d'escai. De cuiro, eren d'escai, amb uns medallons aquí i fent rock and roll i dansa per Nobody But You i cançons aquestes de Come On Everybody, fent rock and rolls d'aquests. El que diu el Leslie, la Vergara ens va dir, bueno, voleu treballar tot Espanya? La Escoba. La Escoba era una cançó flamenca. Era Ciotu en una escoba, Jacoba, quanta cosa barreria. I la vam fer a rock, com el Que Bueno,
3: que va triomfar molt més que la d'Eurovisió.
2: Exactament.
4: Això és Cocodril Club. El programa arriba

0: Leslie, sisplau, una cançó que formi part de la teva vida sentimental, del teu record.
1: Jo amb aquesta vida només he tingut enveja amb una persona, com a artista, eh? Per a tots els meus amics i els he respectat. Però n'hi ha un que li he tingut molta enveja, enveja sana. I va ser quan l'Ebris Perli està en aquest festival de Haití, era Haití, que baixa de l'avió, em sembla que era Haití, havia anat a Hawaii, m'entrebanco i tot. Escolta'm una cosa, ho tinc claríssim. Sweet Caroline de l'Ebris Perli.
0: Ah, però és del Neil Diamond.
1: Sí, sí, ho sé.
0: La versió
1: de l'Elvis Presley.
0: Ah, doncs vinga.
1: Per mi, definitiu.
0: Escoltem-la.
2: There was a guy recorded a song last year. It was a beautiful song. The guy's name was Neil Diamond. I'd like to sing the song for you now.

0: Pepe, digue'm una cançó especial, la cançó de la teva vida, que no sigui dels Cidex.
1: La cançó de la meva vida és Moonshine Melody, dels Writer Brothers. Melodia desencadenada.
0: Bueno, molta merda, que es diu en teatre, però suposo que en concerts també, no? Sí. Vinga, que estava a punt de sortir, us heu de canviar ara, no?
2: Ens hem de canviar, sí,
0: sí. Vinga, guapos. Vinga, molta sort.
2: Quan diguin que comencem per culpa teva, també t'ho direm.
3: La foto serà quan estigui.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Arriba el temps de jazz de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Arriba una nova edició de Jazzit que correspon a la Setmana de Sant Jordi, una diada que s'ha convertit en sinònim de celebració, de cultura, d'una reivindicació molt subtil i, òbviament, de llibres, roses i petons. Creiem que una manera molt bonica de començar el programa d'avui és escoltant a la cantant Abby Lincoln interpretar la cançó Tender as a Rose, tendre com una rosa. Aquesta versió que escoltarem la va gravar el dia 23 d'abril de l'any 2000 a Nova York i la va interpretar a veu sola, que és allò que ara en diem a capella.

Lincoln és el nom artístic d'Anna Marie Wooldridge, que va destacar com a cantant i també com a activista pro-drets civils de la població negra. Va estar casada 8 anys amb el mític bateria Max Roach i podem dir que van seguir col·laborant després de la separació. A la seva veu, Abby Lincoln, com hem pogut comprovar, hi va mantenir sempre un petit matís rústic, un matís natural, podríem dir que un matís volgudament ineducat. Abby Lincoln va morir l'any 2010, pocs dies després de fer 80 anys. I ara continuem a Jazzit amb jazz gairebé blanc i amb una gravació també del dia de Sant Jordi, en aquest cas de 1975. El guitarrista Jim Hall i el seu sextet ens porten una versió de la clàssica de Cole Porter, You'd Be So Nice to Come Home To, que és pura bellesa. També sentirem el saxo de Paul Desmond i la trompeta de Chet Baker. I espero que t'agradi.

0: to Jazz It Radio.
1: I seguim, ja has dit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. El nostre proper protagonista és un pianista cec de naixement i amb formació clàssica, però no, aquesta vegada no és Tete Montoliu, perquè el que us portem era britànic. Es tracta de George Shearing. A començaments dels anys 40 es va fer famós a Europa i això el va permetre emigrar als Estats Units, on també va ser una figura popular fins a mitjans finals dels anys 60. Després d'uns anys de menor activitat, a finals de la dècada següent, la dècada dels 70, va signar contracte amb la discogràfica californiana Concord Records, tornant a la primera fila del jazz mundial. George Shearing va morir el 2011, amb 91 anys, i avui us el portem acompanyant a Nat King Cole en una gravació de finals de 1961, quan tots dos es trobaven en el cim de la seva fama. Us portem Let There Be Love.

Let There Be Love és la cançó que George Shearing ha interpretat en el piano acompanyant a la veu de Nat King Cole. I de George Shearing anem a George Benson, un referent de la guitarra de jazz contemporània, amb una tècnica i una sonoritat extraordinàries, que a partir d'un moment va ensucrar tant la seva obra que va renunciar a convertir-se en una llegenda del gènere, però segur que es va poder comprar una casa molt grossa i un cotxe de luxe. Us el portem quan era una promesa i un músic sorprenent, quan renovava la sonoritat dels guitarristes clàssics. I us el portem amb Shadow Dancers, una gravació de 1964, en la qual també va intervenir el saxotenor de Red Holloway, George Benson.

George Benson i Shadow Dancers, ho acabem d'escoltar. Abans hem dit que Benson havia ensucrat la seva obra. Ara us presentem una trompetista i cantant britànica amb una veu molt bonica i amb un innegable regust jazzístic que intenta consolidar la seva carrera i que també afegeix arranjaments de corda molt elegants a les seves gravacions per fer-les atractives al gran públic. Es tracta de Georgina Jackson i escoltarem la seva cançó Change Partners. Estic segur que us agradarà. Per cert, suposo que ja heu vist que a partir d'ara escoltarem Georgines, George, Jordis i de Georgina no n'hem trobat cap.

0: Bob Minster of the Yellow Jackets, and you're listening to Jazz It.
1: Ja us ho hem dit abans, arriba l'hora dels Jordis en aquest jazzit especial que estem fent, especial Sant Jordi 2026 a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I comencem amb un pianista, Jordi Berni, barceloní, exalumne del taller de músics i de l'ESMUC, que va ampliar coneixements a Nova York i que l'any 2003 va guanyar el premi Tete Montoliu com a pianista revelació. Ha treballat a nivell internacional i té una discografia, de moment, encara una mica curta, però molt interessant. Una discografia normalment liderant el seu trio, un trio que sovint s'amplia amb altres instruments. Per exemple, escoltarem la cançó que es titula Minority, que és del seu disc Jordi Berni Trio and Friends. I en aquest disc hi trobem també la trompeta de Reinald Colom. Aquí teniu Minority.

Minority, del pianista Jordi Berni i el seu grup. I segurament el patriarca simbòlic dels Jordis jazzistes del nostre país és en Jordi Rossi, bateria extraordinari, trompetista i vibrafonista. Un dels seus projectes d'aquests darrers 10-15 anys amb més ressò internacional va ser el Jordi Rossi Vibes Quintet, amb el bateria Al Foster i el saxofonista tenor Mark Turner. Al Foster, Aloysius Foster, com li agradava remarcar, va ser un dels grans bateries a nivell mundial des dels anys 60 fins a l'actualitat. Era veterà dels grups de Miles Davis, de McCoy Tyner, de Joe Henderson, de Sonny Rollins i de molts més. Desgraciadament, ens va deixar l'any passat als 82 anys. Per la seva part, Mark Turner és més o menys coetani de Jordi Rossi, han treballat junts moltes vegades, pràcticament des que eren estudiants, i Mark Turner és una de les estrelles del saxo tenor actual. Hem portat el disc que van gravar l'any 2018. També comptaven amb el guitarrista Jaume Llombart i amb el baixista Doug Weiss. I aquí teniu Quierra, que era una cançó escrita per Al Foster.

0: Soc el Jordi Rossi i envio una abraçada molt forta a tots els fans de Yacid per escoltar la música i per gaudir de la música, que és el que ens uneix a tots.
1: La música i el jazz que sonen a Yacid, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara obrim uns minuts dedicats a George Adams, un saxofonista i flautista molt actiu durant els anys 60, 70 i 80, que, tot i que també va liderar grups propis, actualment se'l recorda més per les seves col·laboracions amb figures com Charles Mingus, Gil Evans o el pianista McCoy Tyner. Durant els anys que va estar amb Mingus, va participar en la gravació d'un dels discos imprescindibles d'aquest contrabaixista mític, el disc que es titula Changes One, on hi ha una de les seves composicions més recordades i que ara escoltarem. Es titula Remember Rockefeller at Attica. És una composició amb una forta càrrega política. Attica és el nom d'una presó de Nova York on l'any 1971 hi va haver un motí dels presos per denunciar el que ells consideraven que eren condicions de vida inhumanes. Nelson Rockefeller era el governador que va autoritzar una intervenció armada que va acabar amb 43 morts i molts ferits. Remember Rockefeller at Attica.

Charles Mingus amb George Adams en el saxo. Ens han portat Remember Rockefeller at Attica. I ara donem pas a Jordi Bonell, guitarrista clau en el desenvolupament del moviment conegut com a Ona Laietana, sent membre fundador del grup Música Urbana. Com a músic de sessió, Jordi Bonell va acompanyar figures de la talla de Serrat, Lluís Llach o Maria del Mar Bonet, i va participar també en molts altres projectes de l'àmbit del jazz i del jazz fusió o jazz rock, com se li deia en aquell temps. En Jordi Bonell va morir el 18 de novembre de 2024 amb 66 anys. Us el portem com a membre del grup del percussionista Roger Blàvia, una altra música excepcional del nostre país que també ens va deixar massa aviat. En Roger ens va deixar el novembre del 2017 i tenia 54 anys. Del disc d'en Roger, titulat Rhythm Complicity, Levando a Bossa, un cant a l'optimisme. Per a tots dos, per en Roger i per en Jordi.

0: Hello, this is Felix Pastorius, and you are listening to Jazz It Radio.
1: Arribem al final del nostre temps d'avui i ens trobem a dos George més. El primer George és George Russell, conegut i recordat com a compositor i arranjador molt original. Escoltarem la versió que va gravar l'any 1983 amb la seva Living Time Orchestra de la conegudíssima cançó So What de Miles Davis. En la seva versió, George Russell es va basar no en l'estructura habitual de la cançó, sinó en el solo que feia Miles a la versió original. Després, si tenim temps, escoltarem a George Duke, que és un teclista que ha treballat molt amb el baixista Stanley Clark. I us els portem els dos junts, des del disc Journey to Love, amb una cançó carregada de funky que es titula Silly Putty. I amb ella us diem adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb el govern i els sindicats enfrontats i en posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem en directe des de Sant Joan d'Espí, on ja s'ha concentrat un del grup dels docents manifestants avui. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 13 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem altres titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb Educació i que ha encès alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat, que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura, la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una seixantena de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. 7 i 3, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes arran d'aquesta nova aturada dels docents. Connectem, per tant, un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada un dia més pendents d'aquestes manifestacions del professorat. En aquest sentit, de moment, força tranquil·litat, però sí que tenim diverses incidències actives. Ara mateix la xarxa viària ens deixa fins a 2 accidents a la AP7, concretament, durant aquesta matinada. Un a l'altura de Vilafant, on es tallen 2 carrils de circulació i es deixa 2 quilòmetres també de retencions en sentit nord. I l'altre accident, el segon, ha estat a Barberà del Vallès en sentit sud, també amb un carril de circulació tallat i fins a 3 quilòmetres i mig de retencions. També tenim una tercera incidència, una avaria a la C25 a l'altura de Sallent, que talla un carril en direcció Girona. Per altra banda, també ja comencem a tenir les retencions habituals, que veurem com van evolucionant segons aquestes manifestacions durant el matí. Ara, a hores d'ara, ja tenim congestió en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud, unes retencions que sobretot arriben per la C58 i la B20 des de Santa Coloma de Gramenet. L'entrada des del Llobregat a hores d'ara ja també rep fortes retencions en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins Rei en tot el seu tram. També per la C32 en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Després de la

0: molt més locals que no pas els d'ahir. La tarda agradable, però no per tirar coets. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.

0: 7:06 del matí entrem en matèria. Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat a aquesta hora del matí. L'atenció se centra en els possibles talls de carreteres i a les 12 del migdia es manifestaran a Vilafranca del Penedès i a Sant Feliu de Llobregat. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat, recordem-ho, demà els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per USTEC. Tot plegat, després de la primera jornada de vaga a tot Catalunya, que ha obert aquest nou cicle de protestes. El govern xifra en un 35% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%. Durant la manifestació, els docents, que han col·lapsat al centre de Barcelona, han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica l'Ester Minguell.
1: 26.000 docents segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Ester Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
3: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
1: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
0: Però més enllà dels líders sindicals, els docents que assistien a aquesta manifestació han expressat al carrer les seves exigències i neguits en una jornada reivindicativa i festiva, com vèiem, pel centre de la ciutat de Barcelona.
4: És un doble sentiment, per una banda de ràbia i d'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també a mesura que va avançar en aquest conflicte, perquè ara ens faltava la setmana passada descobrir que teníem Mossos infiltrats a les reunions.
5: Esgotats. La veritat és que estem molt cansats, perquè cada vegada hem de ser més feina, hem de tenir més mans, cada vegada tenim menys recolzament.
6: Només que estiguéssim mitja hora a l'aula, veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners, que necessitem una organització molt diferent a com està plantejada l'escola, si realment volen una inclusió de veritat.
0: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'aquesta qüestió. Confia que la reunió que dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar realment el conflicte que mantenen obert. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, no anticipem aconteixements.
0: Doncs, com us estem explicant, avui estan cridats a la vaga els docents del Baix Llobregat i del Penedès. Connectem hores d'ara amb els companys d'ETV, en

0: Toni López i en Pau Pasqual, que són a Sant Joan d'Espí, caminant, veig, amb els mestres i professors que es manifesten. Bon dia, Pau. Cap a on es dirigeix aquest col·lectiu de mestres?
1: Bon dia, doncs ara mateix el que es veu darrere meu és la rotonda de TV3. Aquest és l'accés a la B23 en direcció Diagonal des de Sant Joan d'Espí, i ara ja centenars de docents en qüestió de segons començaran a tallar aquesta B23 en aquest dia de separació territorial aquí al Baix Llobregat. Doncs és qüestió ara de segons, de minuts, que centenars de docents aquí a la zona de TV3, a la B23 en direcció Diagonal, els docents doncs ja la tallen per fer aquesta proposta que avui acabarà a serveis territorials cap a les 10-11 del matí. El que demanen, doncs ja ho hem sentit, més salaris, menys ràtios, i tot doncs per apretar de cara a aquest dijous a la taula intersindical. Ara mateix comença tot just ara el tall a la B23 en direcció Diagonal dels docents al Baix Llobregat, i en pocs minuts, si podem tornar a connectar, entrevistarem a la portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud perquè ens doni doncs el seu punt de vista.
0: Estigueu tranquils, aneu fent, i quan tingueu aquesta connexió preparada i aquesta entrevista, tornarem a parlar amb vosaltres. Gràcies, companys, que vagi bé. I en aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat, recordem-ho, de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen, mentrestant, que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables, i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
2: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
3: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
4: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
0: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, però, d'encobriment o de desatenció d'una ordre, que es castiguen amb penes de presó. Gairebé és un quart de 8 del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
5: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
6: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes: En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
5: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Ribera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Ens ho amplia en Jordi Casino.
7: Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García és la ministra de Sanitat.
8: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
7: Consell de Ministres, que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
0: El Tribunal Suprem estudiarà durant el dia d'avui la sol·licitud d'Azte Oïr de paralitzar el Reial Decret sobre la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. L'associació Azte Oïr, de caire ultraconservador, va demanar la suspensió cautelar d'aquesta regularització perquè consideren que excedeix els límits legals i que altera la política migratòria de l'Estat. Durant la vista, el Tribunal escoltarà els arguments d'aquesta entitat i també els del govern espanyol representat per l'advocacia de l'Estat. La família d'Helena Jubany, representada per l'advocat Benet Salelles, ha presentat davant el Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. L'escrit sol·licita formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001. La família demana 26 anys de presó per La Iglesia, a qui acusa dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
9: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
0: El barri barceloní de la Mina ha estat escenari d'un tiroteig aquest dimarts a la tarda. Els Mossos d'Esquadra busquen ara els responsables d'aquesta batussa, que no ha causat ferits. Segons el Periódico de Catalunya, hi hauria hagut un segon incident a un quilòmetre i mig, ja en el terme municipal de Sant Adrià de Besòs, on un vehicle hauria aparegut tirotejat poc després. Alhora, el rotatiu indica que el detonant hauria estat una baralla entre dues famílies al matí, que s'ha anat agreujant al llarg del dia. Els Mossos no confirmen aquests extrems. I en surt a Barcelona per l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges al carrer de Venero, al barri del Poble Nou. L'explosió ha provocat 11 ferits, un en estat greu i un altre en estat menys greu, que s'han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, i 9 més en estat lleu per inhalació de fum i que no han hagut de ser hospitalitzats. Els bombers han informat que l'explosió ha tingut lloc mentre una de les víctimes cuinava. I aquest dimarts a la tarda, un fort xàfec, en alguns casos acompanyat de calamarsa, ha sorprès molta gent a diversos punts del país. Protecció Civil ha mantingut activat el pla Inuncat fins a les 9 de la nit i els bombers han fet 56 sortides entre les 3 i les 7 de la tarda, la majoria per petites inundacions i branques caigudes. A més, el telèfon 112 ha informat de prop d'un centenar d'incidents, sobretot al litoral i al prelitoral. En aquest sentit, una esllavissada ha obligat a tallar la carretera de Collbató a l'Eri de Montserrat, la B-112, que a aquesta hora continua tancada i de la que van haver d'evacuar 3 persones de 2 vehicles atrapats per les pedres. Amb 9 minuts ens plantarem a 8:15 del matí. Obrim la crònica esportiva perquè el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi tornarà a presentar. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
10: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la junta, para las elecciones a la junta directiva, a las que nos vamos a presentar.
0: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:15 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per a la seva renovació fins al 2028.
11: It's a big commitment for us also to...
12: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
0: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
13: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí... agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
0: L'Alborg danès serà el rival del Barça a les semifinals de la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes, que jugaran la seva 8a final a 4 consecutiva, buscaran sumar el títol per 13è cop. El tècnic, Carlos Ortega, analitza el rival nòrdic.
14: Quizás el equipo que lanza más de fuera, o más lanzamiento, tiene capacidad de penetración y capacidad de lanzamiento, pero tira mucho de fuera. Un 6-0 con muchos kilos, muy, muy contundente, y que juega muy rápido también, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil de sacar también.
0: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una seixantena de companyies catalanes i també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit més tard a 11:45 a les televisions locals. Ens ho explica la Mireia Jansà, de Canal Reus.
15: Reus es converteix a partir d'aquest dimecres en el centre neuràlgic del circ contemporani amb la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. El festival celebra els 30 anys amb una vuitena d'espectacles i 60 companyies catalanes, estatals i internacionals. Enguany la programació comptarà amb grans caps de cartell internacionals com Col·lectiu Maloners amb Kino Nagare, la companyia Jessica Arvin i el seu espectacle Siku, la Triotxka amb Top Down o la companyia Gaius amb l'espectacle Pan. També tindran un paper destacat companyies consolidades del circ català com Circ, Hotel Iocandi, Circ Pistolet o Tot i Turonell. Espectacles que abordaran temàtiques d'actualitat i rellevància social, com la maternitat, la igualtat de gènere i la salut mental, tot plegat sense deixar de banda el tradicional cabaret, ja consolidat en format carpa, i a la plaça Anton Borrell, espai que també acollirà les actuacions de la Trapezi a les escoles. Els més menuts també podran gaudir del circ amb Trapachic al parc de Mas Iglesias.
0: I la poesia tornarà a ser protagonista a Tarragona durant 4 dies. Del 3 al 6 de juny se celebrarà la 5a edició del Festival Transvers. 10 propostes amb la paraula i la música com a eix que repetiran a diferents racons de la ciutat. Més enllà de recordar Vicent Andrés Estellés, el festival posa en valor les lletres tarragonines. Entre les propostes, Neus Pàmies posarà veu a la poesia de Montserrat Abelló, musicada per Gerard Marçal, mentre Adrià Targa recitarà el seu Arnau amb música de Roger Conesa. Thank you.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la primavera tant com el Jordany, sentiu aquest poema que ens dibuixa el pensament al color vermell de les roselles quan el bon temps arriba a les muntanyes.
3: Hola, em dic Jordani. Vaig a quart A, a l'escola Itaca de Vilanova i la Geltrú. El meu poema es diu Primavera, de l'autor Ramon Besora. L'ha triat perquè m'agrada la primavera. Primavera. Primavera, encés els prats, els camins, els transsembrats, fanalers de llum vermella, quina llum fa la rosella.
2: Moltíssimes gràcies, Jordany, per participar al nostre programa i llegir un poema que ens parla de l'estació de l'any més acolorida. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la vaga que encaren mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes, amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem des del Baix Llobregat, on els manifestants tallen ja la B23, i també conversarem amb Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. De seguida us ho ampliem, deia, doncs abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 13 de maig. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que, sens dubte, ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han encès també alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Dels esports destaquem que el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura avui destaquem la Fira del Circ Trapezi de Reus, que arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60 de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ enveiran els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels punts forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. Quan passen 3:05 de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, matí complicat pels talls dels docents. A la B23, a l'altura de Sant Joan d'Espí, una concentració a hores d'ara provoca retencions en direcció Barcelona des de Molins de Rei. Dos accidents també dificulten la circulació. El primer a l'AP7, a l'altura de Vilafant, on es tallen dos carrils de circulació. Hi ha un quilòmetre d'afectació en sentit nord. I l'altre accident, a Barberà del Vallès, en sentit sud, també amb un carril tallat i 3 quilòmetres de retencions. Una avaria, en aquest cas, també talla un carril a la C25 a Sallent, en direcció Girona. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir, ens espera un matí renovat i fresc. Baixen les temperatures, núvols baixos i boires esteses a la Catalunya central, les comarques de Girona i les valls del Pirineu. També aquest matí hi haurà algun ruixat a la costa de l'Empordà. En general, més sol, però amb vent a les Terres de l'Ebre. Al Prepirineu sí que es preveu una tarda de ruixats, però a la tarda serà agradable a la major part del territori català.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titular, segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui, estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat demà els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per l'USTEC. Connectem hores d'ara amb els companys de ETB, amb Antoni López i amb Pau Pasqual, que són just a la B23, on us expliquem, els docents del Baix Llobregat estan tallant el trànsit. Bon dia, Pau, de nou. Com està en aquests moments la situació?
2: Bon dia. Doncs des de les 7 del matí la B23 en direcció Barcelona està tallada i des d'un quart d'hora més tard també en l'altra direcció. Ara mateix doncs hi ha més de 30 minuts amb l'autovia tallada i comença a pujar la tensió. Entrevistem aquí a la Mireia Valentí, la portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, perquè ens expliqui. Mireia, nova jornada de protestes, avui demostrant força i múscul aquí al Baix Llobregat.
3: Evidentment, després d'una jornada que va tenir molt d'èxit ahir, molt concorreguda, amb molta participació a la vaga, avui ens toca al Baix Llobregat demostrar que continuem a la lluita, continuem en peu de guerra i que exigim un i altre cop negociació.
2: Què espereu de la negociació demà a la taula? Perquè sembla que les postures estan força allunyades encara.
3: Sí, el govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme. Un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord. Per tant, demà serà molt complicat.
2: Demà, i segurament continuarà, no sé quina valoració feu, seguiran les manifestacions, hi havien 17 dies convocats, això va cap a plaç llarg.
3: Això tirarà endavant, si no hi ha un acord, si el govern no cedeix, nosaltres aquest any no acabem el curs i segurament el curs vinent tampoc començarem, no ens anem a aturar, seguirem lluitant.
2: Doncs moltes gràcies, Núria, i a seguir amb les manifestacions.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Doncs companys, com veieu aquí al tall de la B23, 30 minuts ja des de que ha començat i comença també a pujar la tensió. Els afectats per el tall de trànsit es comencen ja a molestar força i veurem doncs quant de temps aguanta aquest tall aquí a la B23 en tots dos sentits.
1: Molt bé, Pau, gràcies doncs per aquesta connexió. Seguim pendents d'aquest tall que, com dèiem, al Baix Llobregat, però que avui les manifestacions són territorialitzades i l'altre punt on també segurament hi haurà malestar i manifestacions és el Penedès. Aquest dimarts, els professionals de l'educació, recordem-ho, han tornat a col·lapsar, però al centre de Barcelona, en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Ahir la vaga era a tot Catalunya, era una vaga general. El govern xifra la participació en un 35% aquest seguiment de la vaga, mentre que els sindicats l'eleven fins al 70%. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica en detall l'Ester Minguell.
4: 26.000 docents segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
5: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures a centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
6: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
4: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris, i volem ensenyar, són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
1: Doncs precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha referit a aquest conflicte i confia que la reunió de demà dijous mantindrà el Departament d'Educació amb aquests sindicats pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa no ha volgut, però, explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació, i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i en valorar-la ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en 2 anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous a una reunió, no anticipem aconteixements.
1: Doncs amb la vaga massiva d'ahir com a aval, volem saber com els sindicats majoritaris d'ensenyament afronten la reunió decisiva de demà dijous. Amb quines expectatives hi aniran? Li preguntem a Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Hola, molt bon dia.
1: El que deia jo ara, eh? Amb quins ànims aneu demà a la taula sectorial? El resultat de la vaga d'ahir ha de servir o servirà perquè el departament reobri la negociació des de zero, com demaneu?
8: Doncs mira, lamentablement el que hem de dir és que segons les darreres declaracions que han fet tant la consellera Paneca com la consellera Niubó, és que sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Sembla que ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però, d'altra banda, la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions UGT, o ho agafeu o no hi ha res. I, evidentment, després de la manifestació massiva d'ahir, de totes les vagues que hem estat fent al llarg del mes de març, el que no és de rebut és que el govern segueixi enrocant-se amb aquesta postura com si no hi hagués, com si no passés res, no? Jo crec que tothom se n'adona que aquesta situació no es pot mantenir i que han de negociar, han d'obrir la porta a renegociar aquest acord o a obrir almenys algunes d'aquestes condicions de l'acord.
1: Ramiro, una de les condicions de l'acord, doncs, el que proposava i posava sobre la taula ahir USTEC, que parla de 400-500 euros d'increment salarial per fer marxa enrere i desconvocar la resta d'aturades calendaritzades. Els professors de secundària, compartiu aquesta xifra com a línia vermella o hi ha marge per una sortida que no sigui estrictament salarial?
8: La qüestió salarial és una de les qüestions nuclears, diguéssim, de la negociació. El que nosaltres ara tenim sobre la taula per part del departament són 50 euros mensuals. Esclar, llavors, després d'haver perdut una pèrdua salarial aproximadament d'uns 700-800 euros, ho hem calculat en els darrers anys, doncs, evidentment, 50 euros no són una quantitat suficient, no? Llavors, a partir de la negociació hauríem de veure què és el que ofereix el departament, quina disposició té a negociar. Nosaltres no parlem de xifres, això ha sigut una proposta que ha fet USTEC. Nosaltres haurem de veure, amb una negociació real, normalment doncs, hi ha sessions per les dues parts, no? Però, en qualsevol cas, nosaltres no volem parlar de xifres perquè tampoc volem dir-li al departament escolta, ens conformarem amb això, no? Nosaltres necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba a lloc.
1: Doncs, Ramiro Gil, estarem pendents d'aquesta reunió que demà teniu, d'aquesta sectorial, i veurem què passa. No sé si haurem de tornar a parlar amb vosaltres o ens felicitarem d'haver desconvocat les aturades. Gràcies, doncs, per atendre'ns aquest matí i n'estem pendents. Que vagi bé. Molta sort.
8: Moltes gràcies, que vagi bé.
1: Més coses, perquè en aquest context us hem d'explicar que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar justament explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts, ho sabeu, que ha acabat per caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern tot i aquesta infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
9: Ah, per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tor i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
10: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
11: I em sembla fora de mida que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
1: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, en canvi, d'encobriment o de desatenció d'una ordre que es castiguen amb penes de presó. Passa un minut de 3:15 del matí, l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
12: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
13: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
12: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: La família d'Helena Jubany ha presentat davant del Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. D'aquesta manera, sol·liciten formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001 i li demanen 26 anys de presó en considerar-lo autor dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
14: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Elena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
1: Un grup de bombers voluntaris ha trobat a Cardona, al Bages, el cos sense vida de l'home de 80 anys, veí de Pinós, al Solsonès, que buscaven des de dilluns a la tarda, quan la família va denunciar-ne la desaparició. En el marc d'un dispositiu conjunt amb Mossos i bombers, aquest dimarts primer s'ha trobat el vehicle de l'home, a Sant Mateu de Bages, i després s'ha pogut localitzar el cos. I professionals d'infermeria s'han concentrat aquest dimarts davant dels principals hospitals per reclamar condicions dignes. El sindicat SATSE, que ha convocat mobilitzacions amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria, ha denunciat falta de personal i sobrecàrrega crònica de feina. Els companys de TV Mataró han anat a conèixer la realitat d'aquests professionals a l'Hospital Universitari de Mataró.
15: Fins fa poc es considerava la infermeria una professió reduïda a les cures i limitada només a la vocació de les dones. Aquesta percepció, però, està canviant gràcies a la dignificació i a la reivindicació de la professió, feina que, a més d'ajudar els altres, omple molt a les persones que s'hi dediquen.
16: El paper de la infermeria és motor, no?, de la salut de la nostra comunitat. L'infermera està present des de que fem el primer sospir, no?, des del naixement fins a l'últim, no?, que és el pacient pal·liatiu. A l'hospital oncomatològic és una infermera que té molt d'impacte a la vida de les persones perquè ja està implicada en el primer diagnòstic, en l'acompanyament del diagnòstic, fins que acaba el seu procés.
15: Un altre espai de l'Hospital de Mataró on es veu el dia a dia dels professionals de la infermeria és la unitat d'ingressos quirúrgics. En aquest espai s'evidencien les seves tasques, tan importants com les relacions humanes.
17: El que intentem i el que hem de donar lloc és aconseguir una autonomia d'unes cures que possiblement hauran de portar a terme els familiars més propers o fins i tot el propi malalt.
15: El Consorci Sanitari del Maresme treballen més de 600 professionals de la infermeria, la majoria dones.
1: El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de

0: Tens amb fibromiàlgia. Es tracta d'una malaltia crònica que provoca dolor musculoesquelètic, fatiga i alteració del son. Això fa que els pacients rebutgin fer activitat física per por de sentir aquest dolor. El projecte de BCA consta de jocs d'activitats físiques amb realitat augmentada, on els pacients s'han de moure per completar un trencaclosques o agafar pilotes de colors que floten. Són activitats destinades a la relaxació del cos i a la meditació. En tractar-se d'un exercici més distès, els pacients s'obliden del dolor i estan més disposats a participar-hi. En dona més detalls el metge d'innovació i recerca de BCA, José Ferrer.
1: La gent amb dolor crònic moltes vegades té una cosa que es diu kinesiofòbia, que és la por al moviment, perquè té una expectativa de tenir dolor al fer un moviment. Però amb això sabem que a la ment podem controlar molta aquesta por. I amb la distracció dirigida de la realitat virtual podem fer exercicis sense focar l'atenció al dolor.
0: La trobada ha comptat amb una cinquantena de persones, entre pacients i fisioterapeutes, que donaven suport a l'activitat. Tots els participants han donat la seva opinió amb una petita carta o amb un vídeo. Escoltem a una d'elles, Maria del Robledo.
2: Mientras estás haciendo el programa, por ejemplo, tú ya no piensas tanto en el malestar que tú tienes, en lo que tú te, como tú te sientes. Tienes, sientes como una obligación de ir allí y sacar lo que tú sientes por dentro.
0: Aquest projecte va engegar-se l'any 2023 del CAP a Panins Montigalà, però està disponible a tots els centres de BCA per donar resposta a les persones que senten aquest dolor crònic. I l'Astral, el veler d'Open Arms, surt avui del port de Badalona fins a Cuba. Ho farà de manera esglaonada per portar plaques solars per l'Hospital Infantil Juan Manuel Márquez de l'Havana, a Cuba. Des de l'entitat badalonina afirmen que l'objectiu d'aquesta missió és trencar el bloqueig dels Estats Units. Escoltem un dels impulsors de la iniciativa, Simón Vázquez.
3: Una petita iniciativa per intentar donar autonomia energètica a la UCI de l'Hospital Pediàtric de l'Havana. Cuba porta des de l'any 61 en un bloqueig econòmic que fa que la seva societat depengui molt de la solidaritat internacional. Però és que des de desembre no permet el govern dels Estats Units l'entrada de petroli.
0: Aquest és el primer viatge que farà el veler travessant l'Atlàntic. Abans de viatjar definitivament, però, aniran fent escala altres ports de l'estat espanyol. I un cop arribin a Gran Canària, decidiran si es podrà fer el viatge o no, depenent de l'estat de l'Atlàntic. La principal complexitat del trajecte es deu a les característiques del vaixell. Escoltem Laura Lanuza, d'Open Arms.
4: Ens replantegen moltes, moltes missions i, evidentment, veure si el que l'Astral pot creuar a l'altra banda pot obrir un camí per altres missions humanitàries, si són necessàries, evidentment.
0: Open Arms considera que era una oportunitat d'ajudar la població civil de Cuba davant, diuen, del bloqueig continuat dels Estats Units. Segons l'entitat, els cubans i cubanes estan sempre disposats a ajudar en altres territoris i per això també els volen retornar el favor davant d'una situació que avisen és dramàtica, especialment en sanitat. L'ONG badalonina més recorda que ja va ser capaç de trencar el bloqueig durant la guerra a Ucraïna o a Gaza.
4: Hem trencat bloquejos com el bloqueig de Gaza fa 2 anys i també a Ucrània a través del Danubi, que vam entrar a menjar a través del Danubi en plena guerra. Aleshores, per nosaltres ara era una oportunitat davant d'aquest bloqueig, davant de la situació, com està patint la població civil, més enllà de situacions, veiem que la població civil és la que està patint i més a nivell sanitari.
0: El viatge s'ha posposat un dia, ja que, segons l'entitat, el Port de València ha vetat l'entrada al veler. En aquesta campanya hi participen més de 20 entitats sindicals, solidàries, socials i polítiques.
5: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
6: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
5: Més clar, més ràpid, més Badalona.
6: bdn.com.cat.
5: Badalona passa aquí.
0: I la Fundació Lluita contra les Infeccions recapta 838.769 euros en la 16a edició de la Gala Solidària People in Red Barcelona. Aquesta gala s'organitza per informar i conscienciar sobre els reptes als quals la societat s'enfronta per combatre les malalties infeccioses i per recaptar fons per destinar-los a projectes d'investigació de diferents àrees de recerca. La Fundació ja està portant a terme investigacions relacionades a aquestes malalties, com curar la infecció per VIH, aconseguir un tractament per la Covid persistent o o reduir la mortalitat per les infeccions respiratòries. L'esdeveniment es va celebrar aquest dilluns, 11 de maig, i ha congregat aproximadament 800 persones.

persones. Entre elles hi havia la presència d'actrius i actors, creadors de contingut, polítics i doctors. Per primer cop s'ha entregat el Premi Solidari People in Red Barcelona a Eduardo Casanova per la creació de projectes cinematogràfics com Silencio i Sidosa.

0: Obrim plana cultural. Un any més, el Racó Íntim ha tornat a oferir un espai participatiu per promoure la lliure expressió artística a través de l'erotisme i la sexualitat. Organitzat per la Comissió de Festes de Badalona, l'acte va tenir lloc ahir dins la nau de l'escorxador a causa de la pluja. Enguany ha proposat diverses actuacions musicals i de dansa, així com la lectura de textos i poesia. A més, l'espai ha estat dedicat a les manies que té la gent en diversos àmbits de la seva vida, com a casa, la feina o el llit. Els assistents han pogut escriure-les en un mural i tots plegats s'han pogut conèixer més entre ells. Des de l'organització han destacat la importància de promoure aquesta mena d'activitats dins de les festes de la ciutat. Escoltem a Mònica Fontpujol, que és membre de la Comissió de Festes.
1: Ens estan explicant coses, doncs, manies que tenen polítiques, doncs, a la gent que no vota, manies que tenen al llit, doncs, que necessiten dormir amb roba, que necessiten dormir amb algú. Creiem que és molt important crear espais participatius dins de les festes de maig. I la sort és que totes les actuacions que tenim aquí, que són vàries, són persones que tenen alguna vinculació amb la ciutat de Badalona.
0: L'acte reuneix cada any persones de totes les edats, entre les quals molt joves. I l'Esbart Sant Jordi oferirà per primera vegada una actuació que ajuntarà les tres seccions de la colla a l'escenari. Serà el pròxim diumenge, 24 de maig, en el seu ball per les festes de maig, que també servirà per celebrar el 75è aniversari de l'associació. Les danses de maig d'enguany buscaran representar la nit de Sant Anastasi en una actuació dividida en tres parts. La primera estarà organitzada per l'escola de dansa, formada pels integrants més petits, a qui seguiran el cos de dansa, l'encarregat habitual de fer les actuacions a l'Esbart, i per els veterans. Ho explica Jaume Díaz, que és el director de l'Esbart Sant Jordi de Badalona.
2: Aquest any no serà un espectacle solament del cos de dansa, sinó que actuaran totes les seccions de l'Esbart per mostrar a la ciutadania que no sols són els joves que ballen, sinó la gent gran, els més petits. Quan vam fer la coreografia volíem plasmar la nit de Sant Anastasi amb tres parts molt diferenciades. La primera és la part del poble, la segona és la part més solemne, ho fa una parella, un noi i noia, i la tercera part és la part de la festa.
0: Des de l'Esbart celebren que aquesta dansa tradicional és cada cop més coneguda entre la ciutadania, sobretot entre els joves.
2: En el tema de l'Esbart ens costa molt que la gent ens conegui. A Badalona ja ens coneix, ja som un referent. Però, per exemple, quan vas a algun lloc i dius et ballo un Esbart, es queden amb una cara de panolis i diu, i què fes? I llavors, doncs, dansa tradicional catalana. Ah, la sardana? No, l'Esbart abarca molta dansa. I, a més, ara ja fem dansa de nova creació, coreografies, vull dir, fem tot tipus. Però sí que és veritat que cada vegada més la gent s'apropa més a la cultura tradicional i popular. I la gent jove, molt, eh?
0: L'actuació de les festes de maig tindrà lloc el dia 24 a les 7 de la tarda a la plaça de la Plana. La celebració del 75è aniversari de l'Esbart s'allargarà fins al febrer de l'any vinent amb diferents activitats cada mes que s'aniran anunciant a través de les seves xarxes socials.

0: Acompanyat d'un guitalele, un instrument musical híbrid entre la guitarra i l'ukelele, el cantant badaloní Edu Esteve ha presentat al Badalona Matí el seu nou tema, La meva sort. La cançó neix per celebrar els moments de calma amb les persones que estimem i ens fan sentir bé. El senzill va néixer l'estiu passat en una sessió de composició a Olesa de Montserrat, juntament amb Uri Plana, Roger Jamí, Mireia Escriu i Albert Alba. La cançó suposa un canvi respecte a l'estil musical al qual l'artista estava acostumat, ja que presenta un vessant molt més introspectiu i reflexiu. De fet, el cantautor ha reconegut que en els últims anys de la seva vida ha tingut una etapa de molt moviment i que ara té ganes de desenvolupar el seu nou projecte a poc a poc. El tema vol aportar tranquil·litat i valorar els petits moments de la vida. Escoltem l'Edu Esteve.
1: És un projecte més tranquil al que estava acostumat, que abans era bastant més electrònic, i aquest projecte en particular tinc ganes de fer-ho des d'un altre punt, també estic en un altre moment de la meva vida. Trobo que ara, a dia d'avui, vivim en un món en el que ja costa veure el que és real i el que no ho és, i intentar ser el més real i el més transparent possible amb aquest nou projecte.
0: Aquest nou senzill s'inclourà en el seu pròxim àlbum, que es gravarà durant l'estiu i que sortirà del llum el 2027. Abans, però, a la tardor publicarà un altre tema. El nou projecte serà en català i la veu sonarà totalment natural, sense cap mena d'efectes, acompanyada d'instruments. Per altra part, l'artista també ha reconegut les dificultats de viure de la música avui dia i ha explicat que combina aquest món amb la seva feina en una oficina bancària. Recentment també ha creat la seva pròpia discogràfica, la Fuga Records, amb la qual pretén ajudar altres artistes emergents, donant-los consells sobre la indústria, com saber publicar música sense sentir que terceres persones s'imposin. El cantant assegura que ja feia temps que tenia aquesta idea i que la va iniciar en el moment en què va quedar lliure de qualsevol contracte discogràfic. El seu objectiu, diu, és contribuir a construir un sector musical amb unes millors condicions. Escoltem.
1: És molt difícil canviar res si ets artista. I llavors també hi vaig pensar, si hi ha uns vots i hi ha unes xerrades i jo puc aportar el meu granet de sorra a aquestes xerrades des del meu punt de vista com a artista, si em faig discogràfica, pues millor que millor, no? Al final és intentar construir un sector musical millor, amb millors condicions, i que no haguem de tenir al final quatre feines per voler tocar o per voler construir un projecte, no? I és que està...

I el pròxim diumenge, 7 de juny, a 11:15 del matí, el Museu de Badalona organitza una visita a la masia de Can Miravitges, un esdeveniment teatralitzat que situarà els assistents a una Badalona que ja no existeix, un entorn rural i on les feines s'organitzen a partir de les estacions de l'any. Les entrades ja es poden comprar avui i costen aproximadament 10 euros.

0: Comencem els esports, perquè manca de dues jornades per finalitzar la Lliga. El Badalona Women haurà de rebre el Real Madrid al Municipal del Palamós. Ramon Durán, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Doncs així és el Badalona Women, que encara li resten dues jornades per acabar el campionat de Lliga. Dues jornades que haurien de servir doncs, perquè l'equip intentés doncs, assolir, per què no, la setena posició de la Lliga, que la té a l'abast si aconsegueix aquests 6 punts, no de manera matemàtica, però el repte, sobretot, és aconseguir la victòria contra el Real Madrid, un equip de molt prestigi, un dels millors equips d'Europa, evidentment, i, per tant, doncs, és un al·licient més en aquesta recta final del campionat. De fet, encara hi haurà una altra aturada. El partit contra el Real Madrid no jugarà fins al 26 de maig en el Municipal de Palamós. Estem parlant d'un dimarts, i és que aquest cap de setmana hi ha aturada de Lliga, hi haurà la final de la Copa de la Reina, Atlético de Madrid-Barça, i el següent cap de setmana, recordem, doncs, que hi haurà la final de la Champions femenina i tampoc hi haurà jornada de Lliga. A més, el Badalona Women, que tancarà també aquest campionat de Lliga, serà a finals de maig, cap al 30-31 de maig, en el partit que haurà d'anar al camp del Levante de València. Per tant, 6 punts en joc, atractiu, i en tot cas, Sonia Majarín, la defensa central del Badalona Women, que ahir ens visitava a minut 91, explicava que no tan sols volen guanyar el Real Madrid, sinó que volen assegurar aquests 6 punts d'aquí al final del campionat.
2: Ganar el Real Madrid i ganar el Levante, obviamente. O sea, al final es que son puntos súper inflexivos para nosotras de decir competir a los que están arriba, porque creo que al final el proyecto que tenemos es para estar cada año más arriba, sí, sí.
1: Doncs això, haurem d'esperar el 26 de maig, dimarts, per poder veure aquest partit entre el Badalona Women i el Real Madrid al Municipal de Palamós. Esperem que sigui el darrer partit que el Badalona Women disputa a Palamós.
0: Veurem què passa. Ja han quedat definides també, Ramon, les pròximes eliminatòries de play-off, tant pel que fa al filial del Badalona Women, l'Ona Sant Adrià, però també pel Club de Futbol Badalona.
1: Correcte, estem parlant doncs, de l'Ona Sant Adrià, el filial del Badalona Women, que lluita per ascendir a Primera Federació. Recordem doncs, que va eliminar en aquesta anterior eliminatòria el Zaragoza Club de Futbol i que ara s'ha d'assegurar amb la Real Sociedad B, que va eliminar per la seva banda el Màlaga. El dia 17 de maig el partit es disputarà al Municipal de Trajana, Sant Adrià del Besòs, a la una del migdia, a dos quarts d'una, perdó, aquest pròxim diumenge, 17 de maig, i el 24 de maig la tornada tindrà lloc a les 12 del matí a la ciutat esportiva de Zubieta, a Sant Sebastián, i en aquest sentit doncs, veurem com li va aquesta eliminatòria al Ona Sant Adrià, que esperem que la pugui superar i ascendir a Primera Federació. També la Tercera Federació Masculina començarà el playoff pel Club Futbol Badalona, un playoff que consta de 3 eliminatòries. De moment, la primera s'enfrontarà, com dèiem, a l'Hospitalet. Ja sabem que el partit a la feixa llarga serà diumenge a dos quarts d'una i la tornada el dia 24 de maig a l'estadi municipal, en principi a les 6 de la tarda.
0: Quines sensacions tenim, Ramon?
1: Les sensacions positives, però amb molt de respecte, perquè qualsevol dels rivals, evidentment, ja dèiem que no hi havia un rival preferit, perquè tots són forts i el grup català consta d'equips molt potents i, per tant, que ara ho creu, Montse, així de clar t'ho dic.
0: Que ara ho creu, que ara ho creu. Veurem què passa. El Joventut torna demà a les 8 del vespre al Palau Olímpic en acció després de 10 dies aturat perquè es va ajornar aquell partit que tenia el cap de setmana per la disputa de la Final Four de la FIBA Champions League.
1: Sí, un Joventut que rebrà el Morabanc Andorra, un rival necessitat que està immers en aquesta lluita per la permanència. De fet, juntament amb el Saragossa, el Gran Canària i el Burgos tenen les mateixes victòries i quan falten 4 jornades pel final, una victòria els podria donar un plus determinant. A les files del conjunt andorrà hi ha els exverdinegres Shannon Evans i també el gegant Artem Pustovi, que va ser el millor de la jornada a l'ACB amb 37 de valoració. Els verdinegres no recuperaran encara a Ante Tomic, però podran comptar amb la resta de jugadors. Els de Dani Miret, que recordem tenen un calendari força carregat perquè jugaran en només 12 dies contra l'Andorra, contra el Real Madrid, contra el Tenerife, Burgos i també els 20 minuts que falten contra l'Unicaja del partit ajornat pel problema amb el videomarcador. També hem de dir, pel que fa a la rumorologia, que en aquest cas el rumor situa a Xavi López Aróstegui una altra vegada a l'òrbita del Joventut amb el seu possible retorn, cosa que comportaria la marxa d'Adam Hanga.
0: Com veus tu l'arribada de López Aróstegui?
1: Home, un jugador de la casa, sempre, jo crec, ben tornat, i per tant, doncs, un jugador que jo crec que doncs ara ve en plena maduresa i un reforç important per part de la penya, sota el meu punt de vista.
0: A més, no serà el primer, eh? Anirem recuperant jugadors de la casa, no? Que quan passen per altres llocs i que tornin a Badalona. Clar que sí. Ramon Duran, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
3: Aquest dimecres, entrevista en directe amb l'alcalde de Badalona.
4: Xavier García Albiol visita a les 10 del matí els estudis de Ràdio Ciutat. I tu hi pots participar.
3: Si tens alguna queixa, suggeriment o algun dubte, truca al 93 395 4004 i l'alcalde et respondrà.
4: Recorda, 93 395 4004.
5: Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia.

0: que entrevistarem l'alcalde a un quart d'11 del matí, per tant respondrà a totes les preguntes d'actualitat del mes i del que queda també de temporada. Abans, però, han de passar altres coses. Nosaltres saludem a la Sílvia Llamas. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui comencem amb la imatge del dia i no podia ser un altre que...
1: Sí, els docents que mantenen el pols al carrer i el govern, per la seva banda, demana realisme. Ens quedem amb les imatges que va deixar ahir la primera jornada de vaga. L'epicentre va ser a Barcelona, l'epicentre de les mobilitzacions, amb la manifestació que sortia de la plaça Urquina on a les 12 del migdia. USTEC xifrava en 80.000 persones la participació de la marxa que acabava a plaça Sant Jaume, però segons la Guàrdia Urbana n'eren 26.000. Pel que fa al seguiment de la vaga, n'heu parlat a la part informativa, però recordem-ho, segons Educació, amb dades del 91% dels centres, el seguiment era del 34,77%, mentre que USTEC la elevava fins al 70%. Avui continua aquest cicle d'aturades, en aquest cas dimecres. Avui dimecres la vaga és territorial i afectarà el Baix Llobregat i el Penedès.
0: Què més és notícia? No, ha de sonar una música, oi? Jo no estic acostumada i això...
1: No, ho has fet bé,
0: Montse. Ho he fet bé.
1: Sí, anem a altres notícies.
0: Altres notícies, vinga. Volem saber què més és notícia avui, perquè s'ha confirmat de forma definitiva el positiu per antivirus d'un espanyol que ja presenta símptomes.
1: Així és, el Ministeri de Sanitat ha informat que el positiu d'un espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla ha quedat confirmat de forma definitiva amb una segona prova. Aquest dilluns al matí ja havia indicat que ha començat a presentar símptomes respiratoris i febrícula. Tot i això, es troba aparentment estable i no ha registrat un empitjorament clínic evident. El passatger de l'Ondius, que no és resident a Catalunya, va donar positiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari i ara ha donat positiu en una segona prova. Les altres 13 persones en estudi al Gómez Ulla han donat negatiu per segona vegada. Aquest dimarts, el Ministeri de Sanitat ha canviat el protocol pels afectats per l'antivirus i permetrà a les persones en quarantena al Gómez Ulla rebre visites i sortir a passejar per la planta si passats 7 dies en quarantena tornen a donar negatiu a la prova PCR. Aquest mateix protocol també s'aplicarà a Catalunya, segons ha confirmat el Departament de Salut, en el cas de la dona confinada a l'Hospital Clínic.
0: Més temes. El govern manté que les negociacions amb Esquerra per als pressupostos van pel bon camí per aprovar-los abans de l'estiu.
1: Sí, segons ha explicat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, aquests últims dies i setmanes han pogut avançar amb l'acord amb Esquerra. En tot, ha remarcat que la negociació dels comptes és diferent de la d'altres acords amb els republicans que puguin ser objecte d'una comissió bilateral futura. Paneque ha desvinculat també l'àmbit educatiu del pressupostari després de ser preguntada per la demanda de Comuns i Esquerra per cessar el director general de la policia, Josep Lluís Trapero. Paneque ha descartat donar més detalls sobre el contingut de l'acord abans no estigui tancat del tot i així i també com dates per presentar el projecte. A més, la consellera ha reiterat la voluntat del govern perquè els pactes pressupostaris amb Esquerra i Comuns se circumscriguin abans de dur-los al Consell Executiu.
0: Parlon i Trapero compareixen avui al Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions en assemblees docents.
1: Així és, la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquest dimecres, avui mateix, a les 4:45 de la tarda, a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament, per donar explicacions sobre aquestes infiltracions policials. Esquerra i els Comuns, recordem-ho, havien demanat les compareixences de Parlon i Trapero, així com de la titular d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, una petició que també va formular Junts. Mentrestant, el Sindicat Autònom de Policia dels Mossos d'Esquadra ha lamentat la instrumentalització política, diuen, per la infiltració d'agents en una assemblea de docents. A través d'un comunicat aquest dimarts han criticat que s'utilitzin els Mossos com a arma de confrontació política, asseguren, i han defensat la funció de la Comissaria General d'Informació i la del cos policial. El sindicat ha exigit respecte als Mossos i ha assegurat que intentar vincular les obligacions dels agents com un atac a la democràcia és absolutament irresponsable.
0: El govern reedita el val escolar de 60 euros per als alumnes de primària i secundària de cara al curs vinent.
1: Així és, el xec tornarà a ser de 60 euros, repartit en dos vals de 30 euros per tots els alumnes de primària i secundària que estiguin inscrits en un centre educatiu sostinguts amb fons públics al curs 2026-2027. La dotació econòmica serà novament de 50 milions d'euros. La principal novetat d'aquesta edició és que la distribució del val serà digital. Els ajuts s'han de destinar a l'adquisició de material escolar, com ara elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran cedir un o els dos vals al centre per la compra de material escolar. Des del govern han indicat que els centres també hauran de fer aquestes compres als establiments adherits a la plataforma que gestioni els ajuts. En cada edició s'han adherit a la campanya més de 2.000 establiments i en la passada edició el val va arribar a més de 700.000 alumnes.
0: Més temes, perquè, perdó, no només el col·lectiu docent es manifesta, perquè les infermeres es concentren davant dels hospitals per reclamar condicions dignes.
1: Així és, el sindicat SATSE ha convocat mobilitzacions a motiu del Dia Internacional de la Infermeria aquest dimarts sota el lema Les infermeres ja no callen, per denunciar que falta personal, que les ràtios són insuficients, asseguren, i que assumeixen una sobrecàrrega crònica de feina. Durant la concentració a l'Hospital Santa Caterina de Salt, les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció a tothom.
0: I Protecció Civil, que tanca l'alerta de l'Inuncat després d'un episodi de tempestes sense incidències destacades.
1: Sí, així és. Protecció Civil ha tancat l'alerta poc abans de les 9 de la nit d'aquest dimarts, un cop finalitzat l'episodi de pluges que ha afectat bona part del país a dimarts a la tarda i que no ha deixat incidències destacades. Els bombers han fet 56 sortides entre les 3 i les 7 de la tarda, la majoria per petites inundacions i branques caigudes, i el telèfon 112 ha informat de prop d'un centenar d'incidents, sobretot al litoral i al prelitoral. A banda, els bombers han destinat dotacions preventives a Montserrat per assistir possibles excursionistes amb problemes. Justament, una esllavissada ha obligat a tallar la carretera de Collbató a l'aeri de Montserrat i ha calgut evacuar tres persones de dos cotxes atrapats per les pedres.
0: Parlem d'un succés, 11 ferits en una explosió de butà en un edifici del carrer Venero, a Barcelona.
1: Així és, l'incident ha passat en un edifici d'habitatges al número 13 del carrer Venero, una de les quals han estat greu i una altra menys greu, segons han indicat fonts municipals. Aquestes dues persones han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron. Es tracta de la mare i el fill menor d'edat que viuen al pis de l'incident. El cap d'unitat i de la intervenció dels bombers de Barcelona, Carlos Chico, ha apuntat que l'explosió ha tingut lloc mentre la mare cuinava i ha afegit que no hi havia gas natural a l'edifici. L'incendi ha quedat totalment extingit i sense afectació generalitzada, segons els bombers. El pis en qüestió, el del costat i un tercer, no estan en condicions habitables.
0: L'Audiència absol Jair Domínguez de delicte d'odi.
1: Sí, Vox li demanava 2 anys de presó per haver dit el 2021 a Catalunya Ràdio que el feixisme se'l combat amb un cop de puny a la boca. El tribunal emmarca les expressions en el marc de la llibertat d'expressió, tenint en compte que era un espai sarcàstic i que no es va incitar la violència directa contra el partit polític d'extrema dreta. En el judici de fa unes setmanes, Domínguez va al·legar que les expressions són una forma de dir de manera contundent que cal fer callar el feixisme i el nazisme, una manera de plantar-se davant el seu auge, deia Domínguez. Per tant, absol el periodista català.
0: I acabem aquest repàs de l'actualitat amb bones notícies per la llengua. El consum de contingut en català a les xarxes socials ha augmentat un 72% el 2025, segons un estudi a 1.200 creadors.
1: Així és, són dades d'Accent Obert i la Fera que han fet públiques aquest dimarts amb el primer informe Llista, una anàlisi de la indústria de creació de contingut en català a les xarxes socials. L'increment s'explica sobretot per un creixent un creixement, perdó, del 31,3% en les publicacions i no pas pel naixement de nous perfils, que només van augmentar un 2,6%. Els comptes en català van acumular l'any passat 2.800 milions de visualitzacions a les xarxes socials Instagram, TikTok i YouTube. Instagram es consolida com la plataforma central amb el 69% de l'audiència total. Els principals continguts són els d'estil de vida amb un 21%, seguits de societat amb un gairebé un 10% i l'humor amb gairebé un 9%.
0: Molt bé, doncs fins aquí el repàs de l'actualitat. Anem a veure ara què diuen les xarxes socials.

0: Montse, comencem parlant de, del Sense Ficció d'ahir, del 3CAT, que està dedicat a una persona de Badalona, en concret el Jordi, diuen des del 3CAT, un avi de Badalona que es relaciona de forma amigable amb la intel·ligència artificial. També hi ha una publicació de la Mireia Prats, que és la periodista badalonina, que ha fet aquest, que ha codirigit aquest documental, on explica que el Jordi, aquest avi de Badalona, ha escrit 13 llibres i 4 novel·les amb el seu amic ChatGPT, una història inèdita, diu la Mireia, sobre solitud i amistat, que es pot veure a la seva plataforma. En Jordi, molts el coneixereu, potser us sona la cara perquè va ser el president de l'Associació de Veïns de la Vila, que hem entrevistat moltíssimes vegades en aquest mitjà, en els nostres mitjans de comunicació, i que ara ha explicat la seva història al 3CAT. Doncs jo tinc curiositat per veure aquest documental. Més qüestions. Montse, des de l'Associació de Veïns de Sant Antoni de Llefià, fan una publicació dient que des de fa setmanes han rebut queixes dels veïns denunciant la deixadesa dels parcs de la Solidaritat, plaça Trafalgar, plaça de l'Amistat també, i diuen amb la proliferació descontrolada d'arrossegadors i manca de manteniment i mal estat de voreres, o sigui, una mica de tot. Ho denuncien amb aquestes imatges i han posat, entenc jo, els propis veïns aquests cartells alertant que hi ha rates en aquests espais verds.
1: Més temes, Sílvia.
0: T'anava a dir, ho deixem aquí. Bueno, avancem als que siguin molt, molt fans de l'Scrabble, que sapigueu que aquest dissabte 16 de maig hi ha el 14è campionat d'Scrabble de Badalona, i a través de les xarxes socials trobareu més informació i la manera de poder inscriure-us.
1: No m'ho perdo, no em perdo el campionat d'Scrabble
0: de Badalona. Ja m'ho pensava, Montse.
1: I el que segur que no ens podem perdre, mira que ens ho diu una veu també,
0: Sí, sí.
1: Jo demanaré totes les disculpes que calguin en directe avui, perquè no sabem com acaba d'anar tot plegat. Què no ens podem perdre, com bé ens diu aquesta veu que ha sonat?
0: Doncs mira, Montse, avui us proposo anar fins a la sala Paral·lel 62, perquè en el marc del Guitar BCN 2026 actuarà en Jofre Bardagí interpretant les cançons, l'obra de Joan Manel Serrat.
2: Jo me l'estimo encara.

eso podré dir. I a tot el meu món llavors

0: just despertava pel son dels infants.
1: Badalona Matí.
2: Falten 6 minuts per les 9 del matí. Repassem alguns dels titulars destacats del dia. El govern fa un balanç positiu de les festes de maig i en destaca els actes centrals com el piro musical i l'espectacle de drons. Un esdeveniment que, juntament amb la celebració de la final de la Basketball Champions League a Badalona, ajuda a projectar el municipi i defensa l'executiu local. Per cert, que la programació especial de Badalona Comunicació, amb motiu d'aquests dos actes, ha disparat l'audiència d'aquesta casa. Des de dijous passat, més de 237.000 persones han connectat amb Badalona Comunicació a través de la TDT. També us hem explicat que la Generalitat xifra en un 35% de seguiment la vaga d'educació a Catalunya d'aquest dimarts, mentre que el sindicat USTEC ha elevat la dada fins al 70%. Ha estat la primera aturada general de les tres convocades en el calendari de vagues d'aquest mes de maig. A més, els dies 18 i de maig i 2 de juny es produiran noves aturades dels docents al barcelonès. Tanmateix, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, assegura que si el Departament d'Educació planteja un increment salarial d'entre 400 i 500 euros mensuals, podrien desconvocar les protestes previstes a tot Catalunya. L'associació Sant Roc Som Badalona aconsegueix ajornar un desnonament al carrer Badajoz del barri de Sant Roc fins al 18 de juny. Es tracta d'un pis de 55 metres quadrats on hi viuen 10 membres de la mateixa família. Alguns dels seus membres són una dona gran en tractament mèdic per un tumor a la cama i dos menors, entre ells un nen amb pocs dies de vida. L'Astral, el veler d'Open Arms, surt avui del port de Badalona fins a Cuba de manera esglaonada per portar plaques solars per l'Hospital Infantil Juan Manuel Márquez de l'Havana. Des de l'entitat badalonina afirmen que l'objectiu d'aquesta missió és trencar el bloqueig dels Estats Units. La Fundació Lluita contra les Infeccions recapta prop de 839.000 euros en la 16a edició de la Gala Solidària People in Red Barcelona, una gala que s'organitza per conscienciar sobre els reptes als quals la societat s'enfronta per combatre les malalties infeccioses i per captar fons per destinar-los a projectes d'investigació de diferents àrees. La Fundació porta a terme investigacions per curar la infecció VIH, aconseguir un tractament per la Covid persistent o reduir la mortalitat per les infeccions respiratòries. El RACO Íntim ha tornat a oferir un espai participatiu per promoure la lliure expressió artística a través de l'erotisme i la sexualitat, organitzat per la Comissió de Festes de Badalona. L'acte va tenir lloc ahir dins la nau de l'escorxador a causa de la pluja. Esports, a manca de dues jornades per finalitzar la Lliga, el Badalona Women haurà de rebre el Real Madrid al municipal de Palamós i tancar el campionat al Camp del Levante de València, equip descendit. Acabem amb el Joventut, que demà a les 8 del vespre torna al Palau Olímpic on rebrà el Morabanc Andorra, un rival necessitat que està immers en la lluita per la permanència. Aquests dies la rumorologia situa Xavi López Aróstegui una altra vegada en l'òrbita del Joventut amb el seu possible retorn, cosa que comportaria la marxa d'Adam Hanga. Repassar quin és el contingut que tindrem al Badalona Matí, perquè a les 10 començarem, Sílvia, amb l'alcalde de Badalona.
3: Sí, però abans deixa'm dir-te, Montse, que d'aquí re pocs minuts podrem entrevistar el Justo Molinero, el locutor de ràdio que ha estat reconegut com amb el Premi Nacional de Comunicació, el Premi d'Honor, reconeixent així la seva trajectòria en l'àmbit de la comunicació catalana al capdavant de Ràdio Teletaxi. Després, sí, a 10:15 tindrem el nostre estudi a l'alcalde Xavier García Albiol. Amb ell doncs repassarem tots els temes d'actualitat local, parlarem d'aquestes festes de maig que ja arriben al seu equador, del seguiment que estan tenint, també de les polèmiques que envolten aquestes festes, com per exemple aquesta actuació de la Guàrdia Urbana de Plaça de la Plana, o també el fet que la festa Baixa Mar hagi estat trontollant a punt de no celebrar-se aquest any. Repassarem altres temes tractats a aquest ple del mes de maig, com per exemple el romanent de tresoreria o moltes altres qüestions que han tingut lloc els últims dies a la nostra ciutat.
2: Molt bé, tot això serà el Badalona Matí, però pendents estem també de tot el que doni l'actualitat de sí. Ho repassem amb l'Emma Teixidor, editora dels informatius. Bon dia.
4: Molt bon dia, Montse. Doncs
1: Estarem pendents, d'una banda, de l'Hospital Germans Trias i Pujol, perquè faran, al llarg d'aquest any, estan fent una sèrie de tallers. En aquest cas es diuen Vides Màgiques. Són uns tallers adreçats a infants i joves d'entre 8 i 18 anys amb trastorns de salut mental i estades hospitalàries superior als 15 dies. Són uns tallers que tenen, com dèiem, una continuïtat al llarg de l'any i que, per tant, nosaltres ens hi aproparem per conèixer quins beneficis aporten aquestes persones que estan ingressades a l'Hospital Germans Trias i Pujol. D'altra banda, també avui importantíssim, la roda de premsa per explicar l'inici de les obres del Pont del Petroli, un punt d'inici doncs, que hauria de fer tornar a obrir les portes d'aquest pantalà força popular a la nostra ciutat. I ja per acabar, el que farem és el concert Veus de Maig, a càrrec del Conservatori Professional de Música de Badalona, un concert que es fa a les 8 del vespre i que es fa a l'Església de Santa Maria.
2: Molt bé, moltes gràcies, Emma. Arribant a les 9 en punt, repassem què ens explicaran els esports. Avui, amb el 5 contra 5, amb l'Albert Guerra, bon dia.
4: Molt bon dia, doncs avui toca la penúltima jornada de Lliga en la majoria de competicions del nostre bàsquet, per tant, un programa molt farcidet, perquè hi ha hagut festes a maig, però això no s'atura. Començarem amb dos supercopes masculins, Ademar contra el Sal, amb derrota del Sal, per tant, victòria al conjunt d'Iñaki Torralbo, importantíssima per tancar la permanència, i també victòria, en aquest cas, al conjunt de Martorell a la pista de la Minguella de Jaume Sala. En primera masculina, derrota del Sant Josep al camp de l'Obsabé, el Ricard, mentre que en segona femenina veurem un derbi, Minguella-Sant Pep, amb victòria de la Minguella, cap dels dos es jugava res. En segona masculina, vinga, va, més derbis que us agraden. Sant Andreu B, Ademar B, triomf del conjunt de Maristes, amb un gran Hugo Hidalgo. I en primera femenina, Círcul Montgat, en aquest cas a primera territorial, el que seria la tercera, amb victòria mongatina amb un triple a les acaballes del partit, als últims segons de la Paula Martín.
5: Badalona, les 9 del matí.

0: La Generalitat de Catalunya ha atorgat el Premi Nacional de Comunicació Premi d'Honor al locutor de ràdio Justo Molinero. També ha destacat amb aquests guardons a 3CAT, en Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, RAC1 i la badalonina Esther Vera. Un guardó, el de Molinero, que vol reconèixer la seva trajectòria en l'àmbit de la comunicació catalana al capdavant de Ràdio Teletaxi. Els premis s'entregaran el pròxim 19 de maig a Sabadell, però avui tenim la gran sort i el privilegi que ens acompanya Justo Molinero, a qui donem la benvinguda. Molt bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
2: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
0: S'imaginava aquell xaval de Villanueva de Córdoba que arribaria a ser Premi Nacional de la Comunicació a Catalunya?
1: Mai me lo podia imaginar, no. Encara estic molt sorprès.
0: Com ha rebut aquest premi?
1: Bueno, amb molta il·lusió, amb molt de carinyo i molt agraït.
0: És un premi a la trajectòria, la podem repassar, que serà llarga. En tot cas, fa uns dies que no... un any, que ara ja no fas antena tots els dies, no?
1: No, ara no. Ara entro, sí, però no...
0: Com vas prendre aquesta decisió?
1: Bueno, em va costar molt, de prendre, però, bueno, escolta, tot és un final, hem de donar pas a la gent més jove i, bueno...
0: Explica'm com vas començar, i ho hem repassat moltes vegades aquí a Ràdio Ciutat de Badalona per la proximitat que t'hem tingut, però com arribes a Catalunya i com arribes també al món de la comunicació?
1: Bueno, el món de la comunicació a Catalunya arribem fugint de la fam, aquesta és la veritat, i després es preparava a Barcelona i tota la gent de Barcelona molt per los mundials de futbol del 82, tothom volia fer coses i jo vaig pensar, perquè com que tenien la nostra empresa de taxi, vaig pensar si ve tanta gent perdran moltes coses i poder fer i posar una emissora per recollir objectes perduts a l'interior de los taxis o on fos, i així va sortir la idea. I així hem arribat i encara hi som aquí.
0: I encara hi sou. Tens records? Has visitat Córdoba? Durant tot aquest temps?
1: Que sí, he visitat Córdoba, sí.
0: Has tornat a casa...
1: Sí, tenim casa al poble, sí. I anem de tant en tant, sí.
0: Tu vas aprendre català i no sé si en una època difícil en què potser el teu entorn... el que més parlava era castellà, perquè vau ser una onada d'immigració, no? en aquella època. Era fàcil aprendre català en aquell moment?
1: A veure, fàcil no ha estat mai, però jo li vaig agafar amb molta il·lusió poder arribar un dia parlant català. Jo no volia ser marginat ni als meus fills per raó de llengua, i aquest va ser un motiu per el que vaig començar.
0: Parlem de la ràdio i de la teva experiència a la ràdio. L'has gaudit molt.
1: Sí, la ràdio a mi me l'ha donat tot. La ràdio a mi me l'ha donat tot i jo li estic molt agraït a la ràdio, sí.
0: Explica'ns què és el que més has gaudit, què és el que més t'ha agradat, què és el que les sensacions aquestes, no? Perquè quan estàs tants anys davant d'un micròfon, quina és aquesta sensació que t'emporta i que t'enganxa?
1: Bueno, la sensació que t'enganxa és que estàs fent ràdio, que la gent et truca perquè et necessita i que tu li puguis ajudar, això és molt important i, per tant... Aquesta és la raó de l'existència de la ràdio, jo crec que sí.
0: Ha canviat molt la ràdio, també.
1: També ha canviat molt, però la ràdio continua. Hi ha molta gent, quan va començar a sortir la televisió, hi ha los listos aquests que sempre en saben de tot, donaven la ràdio per caducada. I mira, ells són els caducats.
0: Dies com el de l'apagada general, no? Aquella que vam tenir, la ràdio es va reivindicar més que mai.
1: Sí, clar. Perquè la gent buscava tot arreu, com que res, anava a buscar la ràdio. La ràdio és la ràdio. Sí.
0: Has conegut a molta gent a la ràdio, també?
1: Molta, moltíssima gent, claro. Sí.
0: Què t'emportes d'aquesta experiència?
1: Pues d'aquesta experiència em porto amb molt de carinyo, molts anys, molt

0: estic pensant, i si la monto, què passa? I l'objectiu al principi de l'emissora era poder anunciar que l'empresa de taxis en radiotelèfon, perquè ens poguessin trucar i tenir més treball, no? I aquesta va ser la idea, i dic, bueno, i si la monto, ja hauré donat el telèfon moltes vegades, la gent ja ho sabrà, i vinga.
1: Ja hauràs fet, altaveu, que era la missió inicial, no?
0: Claro.
1: I llavors el següent pas quin va ser?
0: El següent pas va ser quan mos la van tancar. Perdó, quan mos van tancar l'emissora, que...
1: Per falta de llicència.
0: Per falta de llicència, clar, com que no la teníem, mos la van tancar. Bueno, no la teníem perquè no mos la van voler donar. Si no la haguéssim volgut donar, pues la tindríem, però... Nosaltres som els altres.
1: I com es va reprendre?
0: Perdó. Bueno, pensant molt i què farem i a veure com, què podríem fer i què podríem fer, clar, es van quedar tots aturats, tots. I així van començar. Vaig parlar amb el senyor Palací i el senyor... l'amo de Ràdio Miramar, que tenia l'emissora de Mataró. Uh-huh. Li vaig proposar i me la van vendre. I la vaig comprar i, clar... L'emissora estava a Mataró, però vam intentar fins que vam arribar a Barcelona.
1: I la Generalitat destaca que has dignificat la ràdio popular. Orgullós, suposo, no?, d'aquesta ràdio popular. Vol dir la ràdio popular?
0: Bueno, és l'altra gent, l'altra gent. Són els que escorten no sé què, no sé quantes, després hi ha d'altra gent. Pues aquesta altra gent va ser la que va enganxar la ràdio a nosaltres. Sí. Abans no se feia res per tothom, o sigui, televisió per tothom, ràdio per tothom, es feia per una certa part de la població.
1: I ara, amb aquesta evolució també tecnològica, creus que s'ha perdut aquesta ràdio popular?
0: No, jo no crec que no, la ràdio viurà sempre estarà viva, sempre.
1: Explica'm com reps aquest Premi Nacional de Comunicació. A Sabadell serà el 19 de maig. Què tens previst dir?
0: Bueno, ja ho he pensat moltes vegades, a veure què diré, a veure què prepararé, alguna cosa en tinc de preparar, però em fa molta il·lusió. I, a més, a Sabadell hem fet... Quan fèiem teatre, veníem al teatre a Sabadell, la gent ens estimava moltíssim. Tenim molt bona relació amb Sabadell i, de fet, que aquest premi me'l donin aquí a Sabadell, pues, em fa molta il·lusió, molta il·lusió.
1: Deies que havies, t'havies retirat una miqueta de l'antena per deixar pas, no? Però entenc que tu igualment no? Estàs amb el dia a dia.
0: Estic al loro, com deia l'altre, no? Sí, estic cada dia i vaig a la ràdio per allà, sí.
1: Perquè desprendre't entenc que serà difícil.
0: Bueno, no serà fàcil, no. I a mi em fa molta il·lusió continuar i fer coses.
1: Tens projectes pensats un cop deixes l'antena diària?
0: No, de moment no. Vull anar al poble, vull anar a Córdoba i a veure... Perquè a vegades les coses no s'hi veuen com són. No ens hem de posar allà a veure des d'allà com s'hi veu. O sigui, hem de veure a veure com ens veuen. Es veuen a nosaltres.
1: Com ens veuen a nosaltres des d'allà. O sigui, sí. Tu tens intenció ara de tornar a Còrdoba per estar-hi temps llarg?
0: No, la meva terra és Catalunya i aquí em quedaré per sempre, però sí, vull anar. Tinc cosins, tinc família, amics, i tenim la casa allà.
1: I quins records tens? No sé, som molts anys vivint a Catalunya, sempre queden aquelles arrels perquè sempre hi tornes, però no sé si tu aquí tens enyorança, no?, d'aquella infància o d'aquell poble o no, també les coses han canviat molt.
0: Bueno, jo d'aquí tinc molta... Li tinc molt carinyo. Vaig venir a treballar al taller de los Domènech, el Pepito Domènech. Jo me'n recordo que allà a Villanueva, enfront de casa nostra, vivia una família que era de Castelló. I eren camioneros i estaven arreglant el camió, i me'n recordo que a vegades es donaven un cop i deia, me cago en Déu! I estava arreglant un cotxe allà al taller del Pepito Domènech i vaig dir, me cago en Déu, diu, mira el Justo! Fa 4 dies que ha arribat de Córdoba i ja està parlant en català. Fixa't.
1: Imagina't. I molta gent també deu haver après català escoltant-te, potser, no?
0: També ho hem intentat. Sí. Abans de... Després va venir la llei de la normalització lingüística i tal, però nosaltres al principi fèiem un programa en que a mí entrucaba una persona, yo le

0: feia una pregunta en castellà i ella m'havia de respondre en català. I així anàvem... Bueno, va ser un temps molt maco.
1: Què et diu la, què et diuen els oients? Què et diu l'audiència?
0: Pues em tracten amb molt de carinyo, com si fos un més d'ells, i així he sigut, perquè hem viscut molts anys junts. I, bueno, els hi estic molt agraït.
1: També ets fill adoptiu de Mataró.
0: Sí, em van fer fill adoptiu de Mataró amb molta il·lusió. Sí, és que quan van tancar l'emissora vaig comprar la de Mataró i, bueno, jo a Mataró li tinc molt carinyo i molta estima.
1: Molt bé, i el Santa Coloma de Gramenet, l'entorn del barcelonès, ha canviat molt amb aquests anys. També suposo que has vist aquesta evolució fent ràdio, no?
0: Sí,
1: perquè
0: claro,
1: la societat evoluciona. Molt, quan fas una ràdio d'aquest tipus, d'aquestes característiques, la gent amb la que parles també veus que evoluciona.
0: I ha evolucionat i molt, eh? El que passa que jo no sé si a vegades la gent és suficientment agraïda. Per exemple, tu vas per el riu, perdó, vas per el riu i veus que hi ha gent allà, o pren sol, o caminant, i allò era un deixat, el riu era una cosa molt deixada. En canvi, ara està molt cuidada i molt viscuda per als ciutadans.
1: Què més et diuen? Quins canvis? O no sé si fins i tot et diuen que no marxis, no? Que potser també et deu haver passat.
0: També, no, però bueno, ja, ells saben que jo hi seré sempre a Santa Coloma i per Santa Coloma.
1: Molt bé. Justo nosaltres...
0: I per Badalona, que està al costat.
1: I per Badalona també, que tenim aquí molt a prop.
0: Sí, nosaltres vam viure aquí a Badalona molts anys.
1: Vas viure a Badalona pare, també, eh?
0: Els meus pares, de fet, i els meus avis estan aquí al cementiri, a Badalona. O sigui, això forma part de la meva família.
1: Vius les festes de maig?
0: També, claro,
1: sí?
0: I tant.
1: Vas
0: sí,
1: a la crema de limoni?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, és que això sí. Això sí que fa, això sí que fa ciutat.
0: S'ha de venir.
1: I la Feria d'Abril, què, l'has viscut també?
0: L'hem viscut també amb molta il·lusió. Bueno, bé.
1: Ui, aquest bé?
0: Sí, bueno.
1: És diferent, suposo.
0: Jo crec que el sentit d'abans que teníem de la fira ja no és, ja no existeix, ja és una altra cosa i tal. Bueno, espero que en el temps ho vagi canviant per millor.
1: Molt bé. Justo, nosaltres ens alegrem molt d'aquest premi de comunicació a la trajectòria. Esperem que no passis gaires nervis dimarts vinent, el 19 de maig a Sabadell, quan rebis aquest premi, i estarem tots atents al teu discurs.
0: Moltíssimes gràcies, molt ànim, i la ràdio tindrà vida sempre que hi hagi persones com tu.
1: Moltíssimes gràcies, Justo Molinero. Moltíssimes gràcies.
0: Molt ànim, a tu.
2: Badalona Matí. Som aquí. El Dia Internacional.
3: Els amants de la gastronomia àrab compten amb un dia molt especial. El 13 de maig se celebra el Dia Internacional de l'Hummus. L'heu provat alguna vegada? L'hummus és una deliciosa crema de cigrons cuits preparada amb suc de llimona, tahina i oli d'oliva, acompanyada generalment amb pa de pita. És un dels plats més senzills i populars de l'Orient Mitjà i Nord-Àfrica, l'origen del qual prové de l'antic Egipte. L'hummus s'ha popularitzat en grans parts del món, sent un plat molt nutritiu, amb un alt contingut de proteïnes.
4: Aquest dimecres, entrevista en directe amb l'alcalde de Badalona.
5: Xavier García Albiol visita a les 10 del matí els estudis de Ràdio Ciutat. I tu hi pots participar.
4: Si tens alguna queixa, suggeriment o algun dubte, truca al 93 395 4004 i l'alcalde et respondrà.
5: Recorda, 93 395 4004.
6: El nou Conforama Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
7: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13-210 o al carrer de Francesc Layret 155.
8: Coordines un equip a l'administració, empresa o entitat? Sol·licita un taller de sensibilització lingüística. T'oferim eines per millorar l'atenció a l'usuari, respectar la tria de llengua i evitar prejudicis. Més informació a cpnl.cat/empreses.
9: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.

0: Passen 17 minuts de les 9 del matí i comencem la nostra tertúlia. De moment una tertúlia a mitges, eh? Estem esperant a dos convidats. Avui m'ho volen posar difícil. En tot cas, els que sí que han estat puntuals, saludem Jorge Valenzuela, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Saludem el Roger Espí, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I nosaltres, mentre esperem els altres dos convidats a la tertúlia, us informem, us recordem com podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.
3: Participa a la nostra tertúlia. Digues la teva X fent servir el hashtag BDNmatí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73.
0: Vinga, comencem encara amb aquesta ressaca de les festes de maig. Expliqueu-me com les heu viscut.
1: Bueno, pues han sido unas fiestas muy bonitas, muy espectaculares, muy ilusionantes. Hay que felicitar a esta casa por el gran trabajo que habéis hecho, porque han sido unos días duros. Yo me puedo considerar que he sido uno de los afortunados que me he conectado en alguna ocasión para poderos seguir vuestras transmisiones, entrevistas, los castellers, y la verdad es que la ciudad se merece que cada vez las fiestas vayan mejorando y sean todo un éxito. Los conciertos también espectaculares y no podemos pedir nada más, que sigan así y que el tiempo y la climatología nos sigan manteniéndonos, que no nos puedan fastidiar.
0: Sí, això anava a dir, perquè la pluja ens va donar una treva, no? Vam estar patint el concert del Juan Magán, però bé, en tot cas la pluja va ser dissabte, que estàvem tots ficats a dintre del Palau Olímpic. Roger, com has viscut les festes de maig, tu?
2: Doncs bé, jo penso que som uns privilegiats, tenim unes festes que per la ciutadania s'hi volca d'una manera brutal i com cada any, no? Vivint-les intensament. Jo aquest any sí que el dia de la cremada em vaig quedar a casa, tinc un gosset molt gran que als petardos li fa molta por i us vaig seguir per Televisió de Badalona, també a felicitar-vos per la feina que vau fer, que realment va estar espectacular.
0: Moltes gràcies. A banda de les festes de maig, hem viscut aquesta FIBA Champions League, un esdeveniment històric, podríem dir, no? Perquè Badalona no havia acollit una Final Four, un esdeveniment europeu d'aquestes característiques, aquest esdeveniment esportiu. No sé si quin balanç en feu de l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments.
2: Bueno, jo sóc de la penya, els partits de la penya sí que m'agrada veure'ls, però us he de confessar que la final de la Final Four doncs no la vaig veure, perquè com no jugava el meu equip, doncs vaig preferir fer altres coses. Però vaja, sempre és positiu que hi hagin esdeveniments d'aquest tipus a la ciutat, sens dubte.
1: Pues la verdad es que la final, o sea, una remontada en el último cuarto de 18 puntos... yo que he visto varios vídeos, fue espectacular llegar a una prórroga y que luego pudieran vencer a la ICA de Atenas. Y respecto a todas las actividades que se han hecho de manera paralela en esta final, pues cabe destacar la conferencia que hubo en el museo sobre el tema de las enfermedades mentales en el deporte, y estuve en esta conferencia y la verdad es que entiendo que en el staff técnico de estos equipos, al igual que, como decían los jugadores de élite, hay un fisioterapeuta, hay un entrenador, un segundo entrenador, hay que también sería la figura de un psicólogo que pudiera ayudar a muchos jugadores, porque a veces están en situaciones que necesitan ayuda, y fue una conferencia muy interesante y bueno, en términos generales, según los organizadores, ha sido una de las mejores organizaciones y finales que se han podido organizar.
0: Aprofitem per saludar el Fran Iglesias, que s'ha incorporat amb nosaltres. Bon dia.
4: Bon dia, perdona el retard.
0: Cap problema. Aquí estem. Parlàvem de les festes de maig i de la Final Four de la Champions League, d'aquest esdeveniment europeu que ha viscut Badalona. Badalona té capacitat per organitzar aquest tipus d'esdeveniments i si us pregunto si se n'han de fer més, si pot acollir i ha d'acollir esdeveniments d'aquest tipus.
4: I tant, jo crec que Badalona està més que preparada, ens ho hem de creure una mica. Jo sempre ho dic aquí, aquesta taula, ho he dit moltes vegades, estem una mica complexats per estar massa a prop de Barcelona, però té moltes capacitats i s'haurien de fer més. O sigui, Badalona té... I a més, perquè quan ve gent de fora, per ells és Barcelona, això. Però som nosaltres que no ens ho creiem i sempre... Però passa res, això, les coses importants passen a Barcelona. Doncs no, haurien de passar també aquí perquè estem més que preparats, o sigui, i tant que s'han de fer més.
0: estem a l'espera de saber un balanç o de l'impacte que ha tingut en la ciutat.
1: Es que el impacto es cada vez es mucho mejor, incluso la cremada del demonio llegó a en Grecia, lo publicaron en medios de noticias y me consta de que muchos directivos de equipos que han venido, que han visitado el museo y se han dado cuenta del patrimonio histórico que tenemos aquí en la ciudad tan importante y que han hecho que muchos jugadores vinieran a verlo, a visitarlo y Badalona, como no, cada vez tiene más proyección de ciudad y se ha visto que está capacitada para organizar todo este tipo de eventos deportivos sin ningún tipo de problema.
0: Roger, tu què dius?
2: Sí, sí, però no. M'agradaria matitzar algunes coses. O sigui, nosaltres, jo penso que tenim la sort que, per exemple, la cremada del dimoni és una festa força local i crec que això és bo, sobretot per on es fa. Perquè al final, a la Rambla hi cap la gent que hi cap. I això és un meló que potser algun dia haurem d'obrir, no? Perquè hi ha l'espai que hi ha. I sí que ara, doncs, òbviament, l'any 2026 és normal que s'apliquin mesures de seguretat, de control d'aforaments, no? Doncs perquè, òbviament, hem de poder celebrar les festes amb total seguretat, però s'han de dimensionar, no? I cap la gent que hi cap, i això és una realitat, no? I grans esdeveniments? Sí, totalment d'acord. Vull dir, no hem d'estar complexats. Tenim una ciutat espectacular, tenim una ciutat amb un potencial brutal, però també tenim una ciutat amb els serveis que té. Vull dir, tenim una guàrdia urbana que els sindicats, dia sí, dia no, ens estan denunciant manca de recursos, Ja els van manifestar en el desallotjament del B9, ara durant la festa major també el que va passar el dia del Vall del Micaco a la Rambla. Aquest any no es van recordar, no, l'any passat no es van recordar enviar els agents a l'escola de policia, se'ls va passar, van dir l'any que ve enviarem el doble. Vull dir, això també és una realitat, no? I això és una qüestió de gestió. Ciutat amb potencial? Tota. Tenim una ciutat espectacular i que ens l'estimem moltíssim i que, bueno, jo crec que té un potencial infinit. Però vaja, també hem de tenir uns serveis públics doncs, que funcionin i que estiguin al dia.
0: Parlaves de la Rambla i de l'espai de la Rambla, però no sé si també la situació de les platges pot afectar en un futur a la cremada del dimoni, no? N'hem parlat en moltes ocasions i no sabem això si... No? N'hem parlat moltes vegades, sembla que no? Sembla que no hagi d'arribar això, però també és un, no sé si l'Ajuntament es planteja alternatives de cara al futur que pot passar amb la cremada del dimoni en un espai de sorra que s'està reduint.
2: No, totalment d'acord. Vull dir, igual algun dia doncs, ens hem de plantejar que igual s'ha de canviar de lloc. A mi em sembla espectacular i l'escenari és brutal, no? Inclusiu quan el dimoni crema i passa el tren, la gent de Badalona és que la cremada del dimoni és això i ho sentim i és lo bonic. Però igual sí que és un debat que hem d'obrir i algun dia doncs, s'ha de posar sobre la taula. No? Jo espero que durant molts anys segueixi estant on està, perquè crec que és també l'encant, no, de la festa, el que es faci a la Rambla, el que es faci davant del mar.
0: Es planteja, s'ha plantejat alguna alternativa mai?
1: La ubicació on se col·loca el dimoni ja lleva moltíssims anys i se ha planteado, bueno, pues se tiene que perimetrar el perímetro porque cabe la gente que cabe. Entonces, más allá de trasladarlo, ahora mismo no hay ningún pensamiento porque todo lo que funciona pues siempre se suele mantener.
0: I perquè no ens imaginem una cremada del dimoni que no sigui, en el lloc habitual. Ara ja hi som tots, ara sí que ja hi som tots. Carme Martínez,
5: bon dia i disculpeu-me.
0: Jo ja explico que el meu primer dia des de fa molt de temps aquí m'heu volgut posar difícil. No, vinga, parlàvem de les festes de maig, aquesta ressaca de les festes de maig, d'aquest esdeveniment de la Final Four organitzat aquí a Badalona. Aprofito que ha arribat la Carme, estava retardant. Quin és el tema del dia amb aquestes manifestacions, aquestes protestes del sector educatiu, que les estem vivint tots, les esteu vivint tots a la ciutat i als voltants. Jo li vull preguntar directament a la Carme com ho estàs veient, com a docent de tota la vida.
5: Bé, jo crec que l'educació està en un moment molt complicat perquè hi ha molt malestar docent. S'arrossega des de fa molt de temps. L'escola ha sigut el centre de la batalla política, tant en el procés com després aquesta batalla tan aferrissada, no?, entre els diferents actors polítics, etc, etc. A partir d'aquí, la meva opinió sobre aquesta qüestió és que es va fer una negociació, la mesa de negociació, al moment de signar l'acord alguns sindicats es van tirar enrere i no van signar, per tant, es va fer una negociació com calia amb tots els sindicats, i crec que es va arribar a un acord, des del meu punt de vista, que és un bon acord. Val? És un acord que suposa un increment salarial de 8.600 euros a primària, 7.200 a la secundària, una reducció de ràtios, l'increment de figures educatives als diferents que no hi eren, no eren normalitzades a tots els sectors, un cobrament per nit a colònies. En fi, jo crec que és un bon acord. Tots els acords sempre es pot opinar que poden ser millors. La meva preocupació és que, primer, no sé què estan demanant. O sigui, no sé, aquest moment, aquesta vaga, quins són els objectius? És a dir, què és el que fa falta per arribar a un acord? És a dir, no sé per què no es van signar aquests acords, què va motivar això? I en segona qüestió, jo sí que poso una cosa damunt de la taula. Per mi, els sindicats tenen la responsabilitat de transformar el malestar en propostes, negociar-les i acordar-les o no, en funció de la seva de la correlació de forces que diem, no? I en aquests moments crec que el que pot quedar de tot aquest conflicte no és gens bo per l'educació, perquè crec que no s'està avançant en propostes concretes. Més enllà de que, a part d'aquests acords, segurament l'educació necessita una reflexió profunda amb uns acords molt més amplis, d'experts, sobretot, és a dir, de gent que sap de què va, perquè fins i tot a la pròpia organització, perquè doncs altres països ho han fet, per no anomenar Finlàndia, us puc posar el cas de Portugal. Portugal tenia un problema de fracàs escolar i d'abandó escolar altíssim, va fer una reforma molt important i ho ha reduït dràsticament. Com? En base a què? En base a obrir molt l'escola. És a dir, en base a que l'escola no es tanqui en si mateixa, sinó que l'escola sigui un espai que es relaciona amb el seu entorn, no? Amb les entitats, amb els, o sigui, des de les esplais, en fi, una gestió molt més pròxima al centre educatiu, és a dir, en zones educatives, que per cert aquí ho tenim, una llei d'educació que parla de zones educatives i no s'ha aplicat mai, quan es va iniciar però no es va desenvolupar. És a dir, crec que l'educació necessita una reflexió i sobretot necessita de responsabilitat. Tothom s'ha de responsabilitzar. I jo crec que s'ha fet molt de mal, primer, ja dic, sent un espai de batalla política que no tocava, que en absolut tocava, perquè s'ha de deixar treballar la gent i s'ha de deixar que els alumnes es desenvolupin en les seves d'allò. Per tant, aquesta ha sigut la primera qüestió, és a dir, des de qüestionar el català, etcètera, etcètera, si no cal que ho diem, però aquí ha hagut s'ha fet molt de mal. I després crec que s'ha d'actuar amb responsabilitat, crec que aquests acords són bons, ja sé que no és el que esperava sentir, potser.
0: No,
5: però a més, dir una cosa, si jo he sentit coses que em sorprenen entre els mitjans de comunicació. És a dir, que el 30% dels alumnes tenen necessitats educatives especials. Si això és així, tenim un problema com a societat. A veure, o sigui, diem les coses com... S'està parlant de 200 euros d'increment. No, ara, el primer pagament seran 200 euros. Són 8.600 euros anuals més en 4 anys a primària i 7.200 a la secundària. Que no és suficient? Segurament. Però jo crec que no sé si es pot arribar més enllà. Aquesta és la meva preocupació. Per tant, hem de tranquil·litzar el sector, li hem de donar confiança i, a més, hem de posar en valor l'educació, que és un dels pilars del benestar i és el punt en què moltes criatures, infants i joves, necessiten estar en un espai més tranquil, educatiu, etc. Jo ja no parlo del tema colònies, que crec que és una oportunitat.
0: Ara en parlem. Vull sentir també la resta d'opinions. No, més que res que la Carme diu, jo crec que és un bon acord, no sóc jo qui hagi de valorar-ho ni molt menys, però els que segur que no ho pensen són les milers de persones que estan al carrer aquests dies, que creuen que aquest que s'ha signat no és un bon acord. No sé com ho veieu la resta i també com ho esteu vivint, perquè els talls a la mobilitat els estem vivint tots, no? I al final és entendre també quina és la causa.
4: Sí, a mi em preocupa una mica, estic totalment d'acord amb la Carme en moltes coses, i jo no sóc qui per debatre sobre l'acord perquè no el conec a fons com per tenir opinió. El que sí que és cert és que l'escola, l'educació sobretot, hauria d'estar fora d'aquestes discussions polítiques i de guerra. Vull dir, això passa a la majoria dels països desenvolupats, no aquí, malauradament. Vull dir, sempre és una qüestió de transformació social. O sigui, per què a d'altres països no s'utilitza l'educació com a arma política? Perquè està molt penalitzat. Què vol dir? Si algun ciutadà entén que un polític està fent una utilització partidista de l'educació, està fora de l'equació. I jo crec que això és el que s'hauria de transmetre. Jo tinc una mica la sensació des de fora que és el que explica la Carme. Sempre, perquè tinc a la família molta gent que es dedica a l'educació i la conec i sé els problemes que té i sé que està molt castigada i molt... O sigui, per mi els mestres haurien de ser gurús, no? Vull dir, i dintre de l'escola, no? Això ja ho feia el meu pare, jo ho faig amb els meus nens, no? Si el mestre ha dit que no, és que no. I després ja parlarem. I ja parlaré jo amb el mestre que m'expliqui per què no, perquè jo li pugui transmetre el per què no al meu nen. No per avaluar si ha dit que no, perquè entenc que he de confiar en ell, perquè està més hores amb el meu nen que jo. Aleshores, si el mestre em diu que no, doncs jo vull saber per què no, per poder explicar-li al meu nen per què no. No per poder explicar-li per què sí, sinó és per què no, no? I això s'ha perdut una mica, no? Sempre passa, ja parlaré jo amb el profe, això no està funcionant. Però és molt important que quan aquestes vagues són tan invasives, no?, que modifica la teva feina, perquè jo em vaig quedar allà amb els nens, treballant amb els nens, avui he tingut problemes de tràfic, he d'entendre el per què perquè jo pugui recolzar. Perquè si no, de vegades té un efecte pervers, no? Com no sé per què, al final, quan passin 4 o 5, estaré enfadat i estaré en contra d'això. I els estic totalment a favor de les vagues, totalment a favor de que reivindiquin, però sí que és cert que s'ha d'explicar millor als pares, a la resta, el per què això està passant, no? Perquè jo pugui recolzar-los amb claretat. Ara ho faig d'acord, però al final els impactes es paguen, vull dir, no? Aleshores sí que m'agradaria que expliquessin tot això, no? Que expliquessin el què necessiten, perquè a nivell social puguem fer també la pressió i ajudar-los a aconseguir el que penso que segur, que necessiten, és que no estic qüestionant que no sigui... Però és cert que no ho entenc massa, no ho puc defensar massa perquè no sé ben bé quin és el problema. Sé que el problema que té les famílies, que són les que jo pateixo, no? Que hi ha famílies que no donen suport a l'escola i, per tant, anem a dir, el nivell d'autoritat del profe pues, està menguant cada vegada més. I és culpa no dels nens, és dels pares, moltes vegades, no? Aleshores, pues, s'ha de fer, perfecte. Però hi ha coses més profundes. Aquesta diversitat de l'escola, segur que n'hi ha. Jo no la comprenc massa, afortunadament, perquè no em toca massa, però sé que n'hi ha. Aleshores, doncs, s'ha d'explicar molt bé perquè aquestes transformacions, que jo estic d'acord que això ha de ser una transformació profunda, només passarà si tothom entén que això és necessari. Per què? Perquè que els nens cada vegada tinguin menys capacitats en l'era del coneixement, tenim un problema molt gran a mig termini, molt gran. O sigui, estem passant de la revolució industrial a la revolució del coneixement i la base, que és l'educació, està cada cop pitjor. Això és molt problemàtic, eh? Ahir m'escoltava, a la Xina surten 1 milió d'enginyers cada any, nous. Per què? Perquè Xi Jinping ha dit, això no es toca, això és fonamental. I aleshores està a tope. Nosaltres, a la vella Europa, no podem dir que l'educació va cada vegada pitjor, perquè a curt termini serà un problema molt gran. Ara ja és un problema molt gran, però a curt termini aquests nens, com el meu, necessitaran del seu cap, no de les seves mans. És que és tan bàsic com això. I aleshores hem de protegir, igual que els metges, els que faran que això sigui possible. Perquè, malauradament, jo no estic amb ell tot el dia. Ja m'agradaria estar amb ell per ensenyar-lo, però no estic. Aleshores, això és fonamental.
0: A més, Badalona entenc que també és un exemple clar del que es pot estar vivint en aquest equip docent per les realitats diferents, no? Que tu parlaves d'aquesta diversitat, que tu no la vius potser en la teva escola, però Carme, tu saps millor que ningú que segons l'escola, segons el barri, segons la realitat, les situacions també són difícils. I això no treu que les reivindicacions siguin comunes i siguin les de tots, perquè tots reivindiquen, però és veritat que Badalona té aquesta realitat també.
5: A veure... O sigui, quan l'escola s'assembla molt a l'escola que molts de nosaltres vam viure, però la societat no s'assembla gens a la societat que vam viure, alguna cosa està passant. I aquestes transformacions han de ser profundes, però no seran ràpides. O sigui, el que hem de pensar és que no seran ràpides. Ara, no podem tenir la mateixa escola que teníem quan nosaltres anàvem a escola. Per què? Perquè la societat és molt diferent. perquè les habilitats i els coneixements necessaris no són els mateixos. O sigui, saber-se avui els rius d'Espanya no és suficient. No sé si m'explico, saber-se les taules de multiplicar avui no és suficient, és necessari moltes més coses, és més, hi ha una demanda, fins i tot el món productiu, de dir, ostres, falta autonomia a la gent, falta esperit crític, falta creativitat, això ho està dient la gent que dona feina a altres, no? I per tant vol dir que hi ha alguna cosa que no funciona.
4: Transformacions.
5: Que no funciona, i per tant l'hem de treure del debat polític l'escola, i l'hem de col·locar a on pertoca. Perquè el debat polític ha arribat fins i tot... O sigui, jo us puc explicar com s'han fet els currículums. Vale? No hi ha participat ningú que hi entengui. És si hem d'explicar la... Bueno, i ara ni us explico amb aquesta reinterpretació de la història que estan fet alguns partits polítics. Imagineu-vos com està passant. O sigui, els mestres ja no s'atreveixen a plantejar segons quines qüestions perquè aleshores els hi ve algú i els hi fot... canya. Doncs, per tant, traiem l'escola del debat polític. Traiem-lo. Pensem quines habilitats hem de potenciar en aquests infants i joves per a aquesta societat que s'està transformant de manera profunda. Profunda. I això, com que no està passant, crea un gran malestar. I el que veiem amb les mobilitzacions és aquest gran malestar, que ara s'ha centrat en una crítica, en un acord.
0: Bueno, però, de fet, parlen de condicions laborals i parlen de condicions laborals concretes, perquè jo també volia dir, no? El Roger comentava ara fa un moment, i ho volia relacionar amb el que deies abans dels serveis, no? De com ha de tenir una ciutat uns serveis adequats. Deia la portaveu d'Ustec que ens ofereixen un augment de 60 euros bruts al mes i els Mossos 300, no? Suposo que s'ho comparen també amb altres serveis públics.
5: Però això rotundament no és cert. Rotundament no és cert.
0: Diu la del sindicat, eh?
5: Sí, ho diu Ustec, però rotundament no és cert. O sigui, a veure, diguem les coses sobre les que... Us estic parlant de 8.600 euros d'increment anual a primària i 7.200 a secundària en 4 anys. Vale? Per tant, hi ha coses que no s'estan dient com pertoquen, almenys, al meu entendre, eh? Però bé, més enllà d'això, està clar que hi ha un malestar, eh?
2: No, jo, a veure, coincideixo amb moltes coses de les que s'han dit a la taula, eh? Òbviament, coincidim en que l'educació és un dels pilars de la nostra societat i hauria d'estar al marge del debat polític, sens dubte. A mi m'agradaria que és un gran acord de país i que no estiguéssim posant l'educació sobre la taula cada vegada que hi ha eleccions i cada vegada que governen uns o que governen els altres. Això, sens dubte, i aquí estem tots d'acord. Que hi ha un malestar, sens dubte. Jo, òbviament, he sigut molts anys de la meva vida, 12 anys sindicalista, i per tant recolzo i sempre recolzaré totes les reivindicacions socials que es facin des del sector dels sindicats, no? Que realment són la veu de la gent que està treballant. Dit això, una miqueta d'acord amb el que deia la Carme, o sigui, es va signar un acord que està conforme en la realitat política actual. També hem de buscar acords realistes i que es puguin dur a terme, no? Jo penso també que és un bon acord al que s'havien arribat, al que havia arribat govern i sindicats. De totes maneres, s'han emplaçat, si no m'equivoco, aquest dijous també una nova taula de negociació, que espero que es pugui acabar de tancar i lligar-ho tot, perquè, ostres, si no m'equivoco, corregiu-me, si m'equivoco, havien manifestat 17 dies de vaga. Sí. A mi em sembla que perdre 17 dies d'escola, jo com a professor, el perjudici que podria tenir per l'alumne, a mi em sembla una animalada. 17 dies d'escola són molts dies d'escola. Són molts dies d'escola. Sí que, clar, no s'entén l'educació com a serveis mínims, no? Com passa amb sanitat o com passa amb seguretat. Jo considero que sí que s'hauria d'establir l'educació com un servei mínim perquè és un servei essencial, i en 17 dies d'escola, ostres, es fan molts temes, no? I a mi el que em sap greu de tot això és que els perjudicats d'un conflicte social, que no el nego ni tampoc estic negant que els professors tinguin part de raó, sens dubte, que segur en tenen.
4: Total,
2: sí. Ostres, però a mi el que em sap greu és que els alumnes en puguin sortir tan perjudicats.
0: Més enllà d'aquestes protestes, sabem també que aquesta tarda compareixeran per donar explicacions a Núria Parlon, la consellera d'Interior, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per aquestes infiltracions de policials en assemblees docents. Venim de voler posar aquests Mossos de País a les escoles, no? Que també No sé, suposo que ho haureu comentat també en aquesta tertúlia, en què moltes escoles s'hi han oposat i ara s'han trobat amb Mossos infiltrats en assemblees. Suposo que l'escalfament encara...
2: Estem barrejant dues coses que no tenen res a veure. O sigui, la figura dels agents a les escoles, inclusiu per docència, ja s'havia fet. Jo recordo a la Guàrdia Urbana havia la meva escola cada any adonant-se a classes de seguretat vial i de... Estàvem parlant de gens que estarien com a mediadors, sense arma, vestits de paisà, a les escoles que ho demanessin. Vull dir, podem fer aquí molta demagògia, però vaja, una cosa no té res a veure amb l'altra.
0: No volia barrejar-ho pas, volia que en parlessin
2: dos temes totalment separats.
0: Ho deia perquè les escoles, moltes han manifestat que estan en contra d'aquesta mesura.
2: Doncs llavors no se'ls enviarà. Però vaja, són dos temes totalment separats. El tema de que els Mossos s'infiltrin, doncs la consellera d'Educació va dir que no en tenia constància. Jo no, òbviament, opinaré sobre el que ha de fer o no ha de fer la policia, però vaja, jo, això no em genera cap tipus d'opinió així per manifestar, la veritat.
1: Yo, a mí me gustaría de que, de una vez por todas, todos los sindicatos, tanto representación mayoritaria como menores, todos se pusieran de acuerdo y esto se pudiera solucionar lo antes posible, pero se ha llegado a un límite donde ya esto no tiene marcha atrás. O sea, esto, el sector de la educación lleva ya mucho tiempo estas observaciones de transformación de lo que son las escuelas, llamando al orden a la Generalitat, y hemos llegado tarde y mal. Entonces hay un problema muy serio, que esto yo lo veo que es irreversible, si el gobierno de la Generalitat no hace declaraciones, como decía la consellera, que los sindicatos que bajaran la tensión. O sea, estamos llegando, yo veo que aquí hay una tensión, esperemos que en la próxima reunión podamos salir de una satisfacción, porque al final son los alumnos los que
2: tensió,
1: están...
2: La tensió i la crispació no ajuda mai a arribar a cos.
1: Sí, però...
2: Mai a la vida.
1: Jo, el sector de
2: que està en moltes taules de negociació, amb molta tensió, no ajuda.
1: El sector de l'educació, jo no m'esperava que cortaran carreteras ni autopistas. Y cuando lo vi ayer, dije, esto pinta mal. Esto pinta mal porque son un sector que cuando están reivindicando lo que están reivindicando es porque tienen mucha razón. Entonces... De ver las declaraciones que hacen, que si están sobreviviendo, al final pues es lo que dicen ellos en todos los carteles. O sea, el sector de la educación no es un gasto, es una inversión de futuro, y en ese sentido estamos de acuerdo. Y lo que no podemos permitir es que los chavales y los alumnos estén como ayer, que estaban todo el día por la calle, que los veías por aquí y por allá, y están perdiendo días lectivas que son muy importantes, y sobre todo los que harán las PAU. Espero que se pueda resolver lo antes posible y que el sector salga beneficiado.
0: Acabo amb una qüestió.
5: Deixa'm només dir una cosa. O sigui, jo crec que és gravíssim, el que els Mossos infiltrats en una assemblea de professors, això a mi em sembla que és molt greu. Però és que està molt bé que els mitjans de comunicació en parlin, que tothom en parli, però policia infiltrada en organitzacions socials no és la primera vegada. En una organització sindical, em sembla, o sigui, en una assemblea de treballadors, em sembla... perquè a més hi ha uns drets fonamentals claríssims, però és que no és la primera vegada, i no és només a Mossos, Mossos, Policia Nacional, o sigui, ho hem vist, organitzacions socials, reunions d'organitzacions socials amb infiltració de la policia, si se n'ha parlat, i jo me n'alegro que això surti, perquè tinguem clar que hi ha coses que no es poden fer. És més, és que el contacte de la policia amb els sindicats és pràcticament diari, amb les mil conflictes que hi ha. Es negocia el que passa. O sigui, és que és una cosa incomprensible de tots i tots. I, a més, jo crec que s'ha de denunciar d'una manera clara, evident. No hi ha justificació possible per aquesta qüestió.
2: Jo penso que també és important, bueno, haurem de veure la consellera quines declaracions fa aquesta tarda, no?
5: Però no hi ha...
2: Fins a quin punt doncs, estaria o no justificat, Carme. Jo tampoc ho justifico,
5: no, jo crec que no hi ha justificació
2: I ho he dit aquí, no ho justifico.
5: Jo també
2: però haurem de veure i haurem d'escoltar...
5: Jo he estat molts anys sindicalista, segueixo sent sindicalista, encara que jubilada i tal, i t'asseguro que qualsevol mobilització hi ha un contacte directe...
2: Sempre. Jo he muntat moltes vagues, he muntat moltes mobilitzacions, i el contacte és directe, sí,
5: és directe.
2: Sí,
5: per tant, És incomprensible.
2: Ja ha de ser així, ja ha de ser així.
0: Escoltarem la consellera, que és el que expliquen aquesta tarda.
2: També dir-li a Javier que, ostres, l'administració local també té algunes competències en el tema d'escoles i tal, també es podrien posar les piles. Sí que les reivindicacions dels mestres sí, però des de l'Ajuntament, ostres, també en l'escola Port, vull dir, se m'ocorreixen diverses escoles que es podrien posar una miqueta les piles, no?, amb el tema de l'abandonament escolar, que abans hi havia el tema dels guàrdies urbanos, que estaven a sobre. Hi ha moltes coses que també des de l'administració local es poden fer per millorar la nostra educació i que tampoc s'estan fent.
5: Poso un exemple, el carnet, que té lavabos tancats. O sigui, és que ni el mínim manteniment ni la inversió mínima que té obligació de fer l'Ajuntament es fa en aquí. El de l'escola, això, ho he viscut jo anys i panys i sembla que va pitjor. Perquè, esclar, els edificis que a vegades estan en pitjor estat si posem-nos a les piles, però posem-nos a les tots i agafem-nos un sèrio.
1: Roger, Jorge, no Javier.
2: Disculpa.
1: No te preocupes. Vamos a ver, los calendarios de la Generalitat respecto a los centros educativos aquí en la ciudad, como bien pueden saber, pues la verdad es que el que no cumple es la Generalitat de Cataluña.
5: No,
1: dejarme que termine, que voy a hablar, porque en el Instituto de la Riera...
5: Empiezas mal.
1: No tenemos ni el calendario ni siquiera hecho para poder...
5: ¿Tú sabes cómo están los centros de primaria?
1: Pero estamos hablando de que la Generalitat tiene competencias en educación, esto no me lo podéis negar.
5: Perdona, el manteniment i la vigilància.
1: El manteniment de los edificis públics és otra cosa i és otro tema que estem hablando, però ell estava hablando de la construcció. La construcció del col·legi de
5: Badalona.
1: És que deixar-me que me pueda expressar.
0: Deixem acabar parlant i respon.
5: No, es pot començar així.
0: Acaba Jorge,
1: sí, bueno, pues estaba diciendo que la Generalitat, en principio, aunque hay buena relación con la Generalitat, pero el Departamento de Educación, en este sentido, pues va con mucho retraso y hay que establecer los calendarios de ejecución de todos los centros educativos que necesita la ciudad.
5: Igual que l'Ajuntament, que fa anys i panys que no fa res. Per no fer ni pinta les escoles. O sigui, per no fer ni pinta. A veure, siguem serios, eh? O sigui, siguem serios i responsables amb aquesta qüestió. ¿Vale? Un exemple més del que no ha de passar. Si hi ha un problema en un centre, s'actua i s'explica un cop s'ha solucionat, eh? No abans, no comencem a fer això. Ja dic, jo parlo, per exemple, del carnet, que és una vergonya que tinguin lavabos tancats. Vale? Això és responsabilitat de l'Ajuntament. Llavors, per tant, tothom ha de posar-hi la seu gra i no parlar d'una altra administració, sinó feina que li pertoca a cadascú. I tenir els centres en perfecte estat de revista, perquè estem parlant d'espais on acollim infants i joves.
0: Vinga, ens queden pocs minuts. Deixem el tema educatiu, que avui és un dels temes del dia, sens dubte. També hem tingut dades dels lloguers, dades d'habitatge, que si l'educació preocupa la societat, diguem que l'habitatge podria quasi passar-li per davant, que és que els lloguers es van encarir un 3,1% l'any 2024 a Catalunya, segons l'índex de preus de l'habitatge del lloguer. Publicava aquesta mateixa setmana a l'Institut Nacional d'Estadística, un increment que és el tercer més elevat des de l'any 2015. Què és el que hem de fer amb l'habitatge? Què és el que ha de passar si els preus segueixen pujant?
1: Pues un parque público de viviendas y empezar a edificar y que los partidos políticos, constructores, y es cuestión de bajar impuestos a aquellos que vayan a adquirir la primera vivienda, que no sean propietarios y que le reduzcan, por ejemplo, el IVA y todo y ponerse a trabajar por el tema, porque si no hay vivienda...
5: Necesitem més diners per construir i proposem baixar impostos. És que és...
1: Te estoy diciendo que todos... Si los impuestos que tenemos que cuando uno adquiere una vivienda son tan elevados, vamos a facilitar que la gente pueda acceder a una vivienda.
5: A mi em sembla molt bé que això... O sigui, jo ho entenc molt bé que el PP plantegi això, perquè com que no es gasta, o sigui, ingressa diners però no es gasta, l'Ajuntament no gasta els diners, doncs ells deuen pensar que...
2: Al final, si t'hi fixes, les comunitats autònomes pitjor, mira, Madrid, s'han d'aplicar mesures, jo crec que totes són poques, en queden moltes. Al final no hem d'inventar res, hem de mirar en els països on això està funcionant, no? Està Àustria, Suècia... Hi ha molts països on hi ha un parc de vivenda pública brutal, que això és necessari. Jo penso que la majoria hauria de ser lloguer. Dir també que aquí a Badalona s'està projectant molta menys vivenda pública que a Montgat. O sigui, estem parlant de ciutats, de poble i una ciutat de dimensions totalment diferents. Vull dir que penso que és molt insuficient. Des de la Generalitat, això ara mateix està en el centre del debat polític i crec que ha de ser un dels nuclis centrals de qualsevol administració i de qualsevol tipus.
5: Però sobretot, el que és molt important és que la vivenda és per viure-hi i no per especular. Avui la inversió en habitatge és la inversió refugi. Per tant, home, potser sí que s'han de pujar impostos a la gent que no utilitza les vivendes per viure i que, a més, s'utilitza per fer inversió, perquè és que és molt rentable. És molt rentable. Per tant, la vivenda per viure-hi. I això vol dir que hem de començar a plantejar el tema del lloguer turístic, hem de començar a plantejar algunes qüestions, més enllà de construir, que m'encantaria que el Partit Popular tingués un pla d'habitatge a Badalona, que no el té. Que no el té. Yeah. Llavors, estaria molt bé que també el tingués. Efectivament, la Generalitat també ha d'invertir. S'ha de construir, sí, però sobretot, que jo estic d'acord, són moltes mesures, sobretot la vivenda és per viure. I si no és per viure, l'Estat ha d'intervenir. Aquesta és la meva opinió.
2: I des de l'Ajuntament, una de les mesures per posar venda al mercat seria, per exemple, investigar el porron d'Airbnb que tenim en aquesta ciutat, il·legals. No hi ha ningú que estigui buscant. Igual que Barcelona té un cos d'inspectors de vivenda que s'encarrega, no?, i de multar-los. Aquí, entres, tens més de 800 pisos a la ciutat que són Airbnb sense llicència. Aquí, a la nostra ciutat. Però clar, com no hi ha ningú que ho investigui, això és...
5: Bueno, no cal entrar, tu et passeges per algunes zones i veus les queixetes.
2: De la vila és brutal. La zona de la vila, per darrere a l'hospital, és... L'altre dia vaig anar a fer un vol i em va impactar, la veritat.
1: Sí, bueno, sí, però aquí en Badalona hay una previsión de proyectos de edificación.
5: ¿8 viviendas?
1: No, 8 viviendas para empezar y luego hay otras de protección oficial que ya se ha informado y hay otras previstas por hacer. O sea que estamos en el buen camino. En lo que sí que es cierto que la legislatura, desde el Plan Nacional, no se han edificado pisos en prácticamente... es la legislatura de hacer pisos y de hacer leyes y de legislar y de intervenir en el mercado estamos paralizados.
2: Des de la Generalitat es va demanar als ajuntaments que posin solars a disposició del govern, sobretot per les traves burocràtiques que implica la construcció d'habitatge públic, que són moltes, és complexa. Llavors, des de la Generalitat, per acompanyar els ajuntaments en tot aquest procés. Ja et dic, Montgat l'altre dia, 120 vivendes. Badalona, sortint la notícia en 8. Ostres, jo crec que es podria fer molt més del que s'està fent. O és una opinió personal, no ho sé.
5: Bueno, jo crec que d'entrada hauria de dir Badalona què vol fer. No dir farem, sinó pla d'habitatge. On el tenim, el pla d'habitatge? No en tenim. Tenim una regidoria d'ocupació. O sigui, perdoneu, aquesta és la visió. No tenim una regidoria que es preocupi perquè els ciutadans i ciutadanes de Badalona puguin tenir accés a l'habitatge. No, tenim una regidoria de desocupació. Això sol ja explica què entén el Partit Popular per l'habitatge.
0: Fran, vols aportar alguna cosa al tema de l'habitatge?
4: No, a mi és que no m'agrada entrar en les guerres polítiques, ja sabeu, eh? Jo estic d'acord amb... Però no... Jo crec que tant l'educació com l'habitatge no es poden tractar des de Badalona. Badalona ha de fer la seva feina. O sigui, saps? Però jo m'agradaria que aquests tipus... ni des de Catalunya, o sigui, vull dir... M'agradaria que coses tan vitals... una altra vegada, fossin coses més a llarg termini i més amb una... I que cadascú després es reparteixen responsabilitats. I diuen, no, mira, això és municipal, això és de la Generalitat, això és de no sé què, però que siguin una mica llenties, perquè si no mai farem. No? Perquè si no sempre estem tirant-nos pedres...
2: Un pla d'habitatge municipal pactat entre tots els partits que vagi més enllà de les legislatures.
4: Sí, però
2: jo crec que seria l'ideal.
4: Però les regles que deia ahir també, jo estic d'acord amb totes dues bandes. Les regles, m'agradaria que per una vegada a la vida es fessin regles de veritat. La inversió i l'habitatge són complicats. A mi no m'agraden tampoc. O sigui, la vivenda és per viure. Perfecte. S'ha de regular molt clarament. Molt, però quan dic molt clarament, és molt clarament i ja està. I no està, perquè si són grans tenidors, si són no sé què... Jo ja entenc que no és el mateix...
2: Valent,
4: no és el mateix
2: un gran tenidor... Valenta, legislant...
4: Sí, però tu entens que no és el mateix un gran tenidor que qui té una segona residència a Montgat. No és el mateix. Vale, perfecte, però vull dir, tampoc és rocket science. O sigui, es pot fer una legislació top-down, com diuen, no? De dir, ja, és que això és així. I els grans tenidors no poden passar. I això no sé què. I això és responsabilitat. Que després no s'aconsegueix. No s'aconsegueix. Passa com les escoles, no? Que el manteniment és del municipal, no sé què. Bueno, però almenys no, que siguin unes regles clares. Sí. I ara està tot
5: però
4: raro.
5: Però fixa't que el 50% dels habitatges que a Espanya es compren, vale?
4: Sí, sí,
5: es
4: ho sé.
5: Es paguen comptat. Es paguen tocateja. O sigui, vol dir que cap de la població... O sigui, vull dir, la majoria de la gent que treballem normal... no som els que comprem, o sigui, el 50%.
4: Sí, estem d'acord.
5: Això ja és un missatge.
4: Això o sigui, que dic.
0: Que alguna company, cosa ho hem passant. De deixar aquí, l'habitatge sempre...
4: Estem d'acord en això, eh? Però s'ha de dir que sí i que no, però clarament, que no hi hagin matisos. En temes tan importants no pot haver matisos.
0: Vinga, Fran Iglesias, Jorge Valenzuela, Carme Martínez, Roger Espí, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, bon dia.
0: Nosaltres acomiadem aquesta tertúlia. Avui us deixem amb música d'Arde Bogotà i Instrucciones, el que és l'avançament del que serà el seu tercer àlbum d'estudi. La banda murciana l'ha gravat a Los Angeles, la va presentar el passat divendres i sona així.

I abans d'arribar a les 10 del matí, deixeu-me que us expliqui una cosa. A Conforama, a Badalona, segueixen celebrant la reobertura de la seva nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. És l'oportunitat perfecta per canviar el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa vostra. Descobriu el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.

0: Les 10 del matí.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
0: Badalona Matí, Ràdio Ciutat.
2: Hola, bon dia. La primera tinenta d'alcalde de Badalona, Cristina Güera, ha fet un balanç positiu del cap de setmana central de les festes de maig, marcat també per la celebració de la final a 4 de bàsquet de la Lliga de Bàsquet Champions League. Entrevista del Badalona 360, la regidora ha destacat tant l'afluència de públic badaloní com la projecció exterior a la ciutat gràcies a esdeveniments, diu, que assegura situen Badalona en el mapa internacional. Dins la programació de les festes de maig, Güera ha subratllat l'èxit de l'espectacle de drons amb pirotècnia durant la cremada.
3: Augmentar 500 drons, llavors ja les figures, doncs, com hem vist, eren més espectaculars, i aquest any amb la pirotècnia, vaja, a mi m'han arribat moltíssims missatges de moltes persones dient-me que cada any millor, que era espectacular, que molt agraïts, no, per aquest espectacle que no pots veure a cap lloc, i estem molt contents.
2: Èxit d'audiències també pel que fa a la programació especial de festes de maig i a la Basketball Champions League de Televisió de Badalona. Des de dijous, més de 237.000 persones han connectat amb aquesta casa a través de la TDT per veure algun dels especials, consolidant l'aposta així dels mitjans locals pels grans esdeveniments de la ciutat i les retransmissions esportives. Si desgranem les xifres, 153.000 persones han connectat en algun moment amb la cobertura de les festes de maig. La seva majoria, 110.000, espectadors es van interessar en concret per alguns dels passis de la retransmissió de la nit de Sant Anastasi, el programa més vist de la programació especial. Prop de 60.000 la van seguir en directe, i pel que fa a la feina al fort de la Basketball Champions League, la cobertura especial de Televisió de Badalona ha sumat fins a 84.000 espectadors. Si mirem l'impacte digital, els continguts especials han registrat més de 15.300 visualitzacions úniques en streaming, en concret la cremada del dimoni ha vist incrementada un 52% la seva audiència digital respecte a l'any anterior, i per això des de Badalona Comunicació defensen que les dades confirmen la capacitat dels mitjans locals per connectar amb la ciutadania amb una programació vinculada als grans esdeveniments de ciutat, siguin culturals, festius o esportius. Gràcies per aquestes dades. I encara sobre les festes de maig, la festa de Baja Mar, ara sí, finalment, sí que se celebrarà després que el govern local s'hagi compromès a modificar la cursa del dimoni per evitar que els dos actes coincideixin. L'Associació de Veïns del Centre havia anunciat la cancel·lació de la seva tradicional sardinada en assabentar-se que la cursa estava programada pel mateix dia i hora, i fins i tot al mateix lloc. L'entitat veïnal va mantenir una primera reunió amb el consistori en què no es va trobar cap solució per separar totes dues celebracions. Per això va acabar anunciant que enguany no faria aquesta vetllada on s'ofereixen sardines i rom cremat per sopar. Això, tot i ja tenir contractat el grup de veneres que hi tocaria. Finalment, la festa Baja Mar sí tindrà lloc, com estava previst, el mateix dissabte dia 30 de maig al vespre, i pel que fa a la cursa del dimoni, el consistori està estudiant si bé es canviarà de dia o es modificarà el recorregut, però sigui com sigui, garanteix que no afectarà la sardinada. L'Associació de Veïns demana que de cara a futures edicions se'ls convidi a participar en la coordinació del calendari de les festes de maig, i és que, segons expliquen, el Departament de Cultura li va donar els permisos per celebrar la festa d'octubre i no va ser fins fa un mes que va conèixer la coincidència amb la cursa del dimoni. Per tot plegat, l'associació també reclama que l'executiu valori més les festes populars organitzades pels veïns de la ciutat.
0: Badalona Matí.
2: I anem ara a altres notícies. La Generalitat xifra en un 35% de seguiment de la vaga d'educació a Catalunya aquest dimarts, mentre que el sindicat USTEC eleva la xifra fins al 70%. Ha estat la primera aturada general de les tres convocades en el calendari de vagues d'aquest mes de maig. A més, els dies 18 de maig i 2 de juny es produiran noves aturades dels docents al Barcelonès. Tanmateix, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, assegura que si el Departament d'Educació planteja un increment salarial d'entre 400 i 500 euros al mes, podrien acabar desconvocant les protestes previstes a tot Catalunya. Patricia Morales és delegada sindical d'USTEC a Santa Coloma. Ella manté que no signaran res sense l'aprovació del col·lectiu de docents.
4: Al barcelonès, la majoria de gent el que vol principalment és la millora dels recursos per l'escola inclusiva, però no s'abandona tampoc, no, la millora de la nostra retribució i recuperar tot el poder adquisitiu que hem perdut en els últims 15 anys. Però sí que la necessitat de recursos a les aules i als centres és una de les prioritats en tots els centres del Barcelonès.
2: I l'associació Sant Roc Som Badalona aconsegueix ajornar un desnonament al carrer de Badajoz, al barri de Sant Roc, fins al 18 de juny. Es tracta d'un pis on hi viuen 10 membres de la mateixa família. Alguns dels seus membres són una dona gran en tractament mèdic per un tumor a la cama i dos menors, també entre ells un nen amb pocs dies de vida. La família explica que recentment el pis va ser adquirit per un gran tenidor que suposa negociar un lloguer assequible. Des de Sant Roc Som Badalona denuncien que aquest cas compleix tots els requisits perquè no s'acabi produint el desnonament i, tot i així, la propietat el vol tirar endavant. Escoltem el membre de l'associació, Carles Segués.
5: Les característiques que es donen aquí compleixen en tots els requisits que quan sentim a parlar de mitjans de comunicació, que en diuen, no, és que famílies vulnerables amb menors o gent malalta no es poden fer, doncs bé, aquí ho tenen tot i avui s'hagués fet, i si s'hagués fet, no hi havia cap alternativa prevista.
2: I els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig aquest dimarts a la tarda al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Els fets, que no han causat ferits, han tingut lloc al carrer Saturn. La policia catalana ha rebut un avís, segons el qual s'havien sentit diverses detonacions a l'indret i ara busca els responsables. En el moment en què els agents han arribat al lloc dels fets, han trobat restes compatibles amb el contingut de les bales. I Badalona Serveis Assistencials organitza una mostra del seu programa d'ulleres de realitat virtual per pacients amb fibromiàlgia. Es tracta d'una malaltia crònica que provoca dolor musculoesquelètic, fatiga i també alteració del son. El projecte de BCA consta de jocs d'activitats físiques que estan destinats a la relaxació del

0: I l'Astral, el veler d'Open Arms, surt avui mateix del port de Badalona fins a Cuba de manera esglaonada per portar plaques solars per l'Hospital Infantil Juan Manuel Márquez. Ubicat a l'Havana, des de l'entitat badalonina, afirmen que l'objectiu d'aquesta missió és trencar el bloqueig dels Estats Units. Escoltem un dels impulsors de la iniciativa, en Simón Vázquez.
1: Una petita iniciativa per intentar donar autonomia energètica a la UCI de l'Hospital Pediàtric de l'Havana. Cuba porta des de l'any 61 en un bloqueig econòmic que fa que la seva societat depengui molt de la solidaritat internacional. Però és que des de desembre no permet el govern dels Estats Units l'entrada de petroli.
0: I la Fundació Lluita contra les Infeccions recapta prop de 839.000 euros de la 16a edició de la gala solidària People in Red a Barcelona. Aquesta gala s'organitza per conscienciar sobre els reptes als quals la societat s'enfronta per combatre les malalties infeccioses i també per recaptar fons, per destinar-los a projectes d'investigació de diferents àrees. La Fundació ja porta a terme investigacions per curar la infecció per VIH, però també per aconseguir un tractament per la Covid persistent o per reduir la mortalitat per les infeccions respiratòries. I en cultura, un any més, el Racó Íntim ha tornat a oferir un espai participatiu per promoure la lliure expressió artística a través de l'erotisme i de la sexualitat, organitzat per la Comissió de Festes de Badalona. L'acte ha tingut lloc dins la nau de l'Escorxador a causa de la pluja d'ahir. Enguany ha proposat diverses actuacions musicals i també de dansa, així com la lectura de textos. Des de l'organització han destacat la importància de promoure aquesta mena d'activitats dins el marc de les festes de maig. Escoltem la Mònica Fontpujol, que és membre de la comissió.
2: Manies que tenen polítiques, doncs, a la gent que no vota, manies que tenen al llit, doncs, que necessiten dormir amb roba, que necessiten dormir amb algú. Creiem que és molt important crear espais participatius dins de les festes de maig, i la sort és que totes les actuacions que tenim aquí, que són vàries, són persones que tenen alguna vinculació amb la ciutat de Badalona.
0: I l'Esbar Sant Jordi oferirà per primera vegada una actuació que juntarà les tres seccions de la colla a l'escenari. Serà el pròxim diumenge, dia 24 de maig, en el seu ball per les festes de maig, que enguany també servirà per celebrar el 75è aniversari de l'entitat. Les danses de maig d'enguany buscaran representar la nit de Sant Anastasi en una actuació que estarà dividida en tres parts. La primera estarà protagonitzada per l'escola de dansa, formada pels integrants més petits, a qui seguiran el cos de dansa i, per últim, els veterans. En Jaume Díaz és el director de l'Esbar Sant Jordi de Badalona.
3: Aquest any no serà un espectacle solament del cos de dansa, sinó que actuaran totes les seccions de l'Esbar per mostrar a la ciutadania que no sols són els joves que ballen, sinó la gent gran, els més petits. Quan vam fer la coreografia volíem plasmar la nit de Sant Anastasi amb tres parts molt diferenciades. La primera és la part del poble, la segona és la part més solemne, ho fa una parella, un noi i noia, i la tercera part és la part de la festa.
0: I acompanyat d'un guitarlele, un instrument musical que és híbrid entre la guitarra i l'ukelele, el cantant badaloní Edu Esteve ha presentat al Badalona Matí el seu nou tema, La meva sort.

0: que jo ja ho sé.
1: El senzill suposa un canvi respecte a l'estil musical al qual l'artista ens havia acostumat, ja que té un caire més reflexiu. El cantautor ha reconegut que en aquests últims anys de la seva vida ha tingut una etapa de molt moviment i ara té ganes de desenvolupar aquest nou projecte a foc lent. El tema s'inclourà en un nou àlbum que veurà la llum l'any vinent. L'escoltem.
2: És un projecte més tranquil al que estava acostumat, que abans era bastant més electrònic, i aquest projecte en particular tinc ganes de fer-ho des d'un altre punt, també estic en un altre moment de la meva vida. Trobo que ara, a dia d'avui, vivim en un món en el que ja costa veure el que és real i el que no ho és, i intentar ser el més real i el més transparent possible amb aquest nou projecte.
0: He trobat un trèvol de quatre fulles, ara veig que tu ets la meva fortuna. Abans li cantava sola la lluna, però vas aparèixer com una espurna de...
1: I a manca de dues jornades per finalitzar la Lliga, el Badalona Women haurà de rebre el Real Madrid al Municipal de Palamós i tancar així el campionat al camp del Levanter de València, equip descendit. En cas de poder sumar els 6 punts en joc, les badalonines podrien arribar a optar a la 7a posició, ja que ara mateix aquest lloc l'ocupa el Sevilla, 3 punts per sobre de l'equip de Marc Ballester. En tot cas, la defensa central, Sonia Majarín, deixava molt clar que guanyar tot un Real Madrid és un dels reptes

0: reptes apassionants que li queda a l'equip de cara al final del campionat, però també sumar els 3 punts contra el Llevant.
1: Ganar el Real Madrid i ganar el Levante, obviamente. O sea, al final es que son puntos súper inflexivos para nosotras de decir competir a los que están arriba, porque creo que al final el proyecto que tenemos es para estar cada año más arriba, sí, sí.
0: I ja han quedat definides les pròximes eliminatòries també de play-off, tant pel que fa al filial del Badalona Women, l'Ona Sant Adrià, com pel que fa al Club de Futbol Badalona. En el cas de l'Ona de Sant Adrià, l'equip afrontarà la segona i definitiva eliminatòria d'ascens a la primera federació femenina contra el filial de la Real Societat. Amanada aquest diumenge, a 1:15 del migdia, al camp del Trajana de Sant Adrià de Besòs, i la tornada serà diumenge vinent, dia 24 de maig, a les 12 del matí, a Zubieta. Per la seva banda, el Badalona afronta la primera de 3 eliminatòries per lluitar també per l'ascens a la segona federació. Aquesta primera eliminatòria es jugarà contra l'Hospitalet diumenge a 1:15 del migdia. I pel que fa al bàsquet, el Joventut torna també demà a les 8 del vespre al Palau Olímpic, on rebrà el Morabanc Andorra, un rival que està necessitat perquè està immers també en aquesta lluita per la permanència. Els verdinegres no recuperen encara Antetòmic, però podran comptar amb la resta de jugadors. Els de Dani Miret tenen un calendari força carregat perquè jugaran en només 12 dies contra l'Andorra, contra el Madrid, el Tenerife, Burgos i els 20 minuts que falten encara contra l'Unicaja del partit ajornat pel problema amb el videomarc. Finalment, la rumorologia situa també Xavi López Arostegui una altra vegada a l'òrbita del Joventut amb el seu possible retorn, cosa que comportaria la marxa d'Adam Hanga. I fora de Badalona, avui és notícia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la reunió que dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa, però, ha preferit no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit en defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions i amb UGT, i ha reiterat que té la mà estesa. Encara sobre aquesta qüestió, la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i també el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquest dimecres a la tarda per donar explicacions sobre les infiltracions policials en assemblees docents. Així ho han avançat fonts parlamentàries, als mitjans. Esquerra i els Comuns havien demanat les compareixences de Parlon i Trapero, així com la de la titular d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, qui no estarà present. I també és notícia que els espanyols en quarantena per antivirus, que donin negatiu a la PCR del dia 7 de maig, podran rebre visites externes, utilitzant això sí l'equip de protecció individual adequat, i podran també fer sortides supervisades de les habitacions per les zones comunes de la planta, mantenint en tot moment l'ús obligatori de la mascareta. Així ho determina l'actualització del protocol aprovada per la Comissió de Salut Pública, que estableix el 10 de maig com a dia 0 per l'inici oficial de la quarantena. Els pacients confirmats amb símptomes del virus restaran aïllats fins la recuperació clínica total. I el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groizard, ha assegurat que Espanya encara l'estiu amb el proveïment de querosè assegurat gràcies a les reserves de 90 dies que es mantenen actualment. Tot i això, ha ressaltat que aquest avantatge no suposa immunitat davant d'una crisi de preus que pot durar temps pels danys que la guerra a l'Orient Mitjà ha causat en les infraestructures petrolieres. I a aquesta hora obrim plana de serveis i ens interessem per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. A hores d'ara, la ronda del de Barcelona, la B20, retencions entre el Nus de Trinitat i la Vall d'Hebron en sentit Llobregat. A la ronda litoral hi ha retencions del Nafranc al Port en sentit Besòs i de Bon Pastor a la Barceloneta en sentit Llobregat. Pel que fa referència als accessos a Barcelona, a la C33 i a la C58 hi ha retencions de Montcada i Reixac al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. Pel que fa referència a altres incidències, a la P7 hi ha dos carrils tallats a Vilafant en sentit sud i un tallat en sentit nord per un camió accidentat. Això provoca retencions en tots dos sentits. A la P7 a més hi ha lentitud de Mollet a Barberà en sentit sud. Dins d'aquest tram hi ha un vehicle avariat a Mollet en sentit sud que talla un carril. També comentar-vos que la B23 hi ha cua de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona, i la Nacional 340 està tallada a Vilafranca del Penedès en tots dos sentits per una manifestació, i això provoca uns 2 quilòmetres de retenció en ambdós sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Molt bon dia, i anem ara també amb la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. S'acaba la traca de tempestes generals que hi va haver ahir a l'àmbit metropolità i aquestes calamarsades destacables. Més de 60 litres per metre quadrat. En alguns racons a prop de Montserrat, gairebé 40 a Viles del Vallès Occidental, 22-24 litres per metre quadrat, per exemple, a molts indrets del Maresme i del Barcelonès. Tot això és història, però sí que ens ha quedat un matí amb alguns núvols que no són gaire destacables, però estan ben enganxats en algunes valls, sobretot del Vallès o també a l'Alt Maresme. Núvols que s'han d'acabar trencant i, per tant, avui de pluges importants, almenys, no n'esperem. Sí que al llarg del vespre, sobretot a últimes hores de la tarda, arribaran núvols una mica més potents amb 4 gotes, sobretot al Vallès Oriental. I la temperatura contrastada. Matí que està despertant bastant més fresquet que no pas ahir. En canvi, la tarda acabarà sent molt amable. Tampoc és que s'hagi de disparar la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: I recordeu que tot seguit entrevistem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, també repassarem l'actualitat local i vosaltres també doncs, podreu adreçar a l'alcalde les vostres preguntes o suggeriments. Ho podeu fer trucant al 93 395 4004, 93 395 4004, o bé enviant també un missatge al WhatsApp del programa, al 689 81 63 73, 689 81 63 73.
4: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
5: Avui, 13 de maig, celebrem Nostra Senyora de Fàtima.
6: El Sant del Dia amb Joan Baltar.
5: Nostra Senyora de Fàtima es va aparèixer a tres nens pastors precisament tal dia com avui de l'any 1917, en un poble portuguès. Actualment, el santuari de Nostra Senyora del Roser de Fàtima és considerat un dels centres de peregrinació més importants del món. Aquest santuari està edificat en el mateix lloc de les conegudes aparicions. Cada any rep més de 7 milions de visitants i peregrins. Feliciteu avui a les Fàtima que conegueu. És el seu sant.

0: Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
1: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
2: El Festival Box Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. Tres generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
3: Escrivint Jabuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.
4: Badalona Matí. Som aquí.

0: I avui repassem l'actualitat local amb l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que ens acompanya als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Què tal? Molt bon dia, alcalde.
1: Bon dia.
0: Justament avui hem començat aquest programa entrevistant el locutor de ràdio Justo Molinero, reconegut com a Premi Nacional de Comunicació. Ell ha estat molt vinculat al nostre municipi, de fet hi va viure durant un temps, ara fa més de 40 anys, i també ha rebut aquest mateix reconeixement la badalonina Esther Vera, directora del diari Ara. Per tant, un honor també, entenc, per la ciutat tenir dos premiats com ells amb aquest Premi Nacional de Comunicació, alcalde.
1: Sí, evidentment, doncs, demostra el talent que tenim a la ciutat en tots els àmbits.
0: Molt bé. De fet, ara que estem en plenes festes de maig, recordem que Justo Molinero va ser-ne pregoner l'any 2013, durant el seu primer mandat, un pregó que ens va deixar també, no sé si el recorda, un moment molt divertit. Era aquest.
2: Gaudiu de les festes! Disfrutem de les festes perquè tenim la millor ciutat, Badalona, ciutat de primera. Moltes gràcies i a gaudir de les festes de maig. Amb tots vosaltres, el nostre pregoner, Justo Justo Alarcón. Justo Molinero.
0: Ara sí. Són moments divertits que es donen al balcó de l'Ajuntament en un moment que també es distès com és el del pregó.
1: Sí, és divertit i això de confondre els noms de tant en tant ho faig. Jo pensava que era ara per un tema d'edat, però veig que no, que ja quan fa 13 anys enrere ja ho feia. Per tant, és algo que porto en l'interior.
0: Aquest és un mal comú, de molts. Estem a l'equador de les festes.
1: I perquè no parlem dels cantants, perquè si parléssim dels cantants...
0: També li ha passat aquesta vegada?
1: Bueno, en públic no, però amb el meu equip jo crec que no encerto una, però vaja.
0: Parlem d'aquesta edició de les festes de maig, que ha aconseguit aglutinar més de 70.000 persones que van viure la cremada del dimoni la nit de Sant Anastasi a la Rambla. De fet, més de 153.000 persones, estem molt contents, van connectar també en el algun moment la cobertura de Badalona Comunicació d'aquestes festes de maig, tot un èxit. Quin balanç en fa vostè fins al moment?
1: Pues molt positiu, la gent està molt contenta, vam començar amb molta força amb la recuperació de la festa de les Migues i aquest cap de setmana hem tingut el que són els actes centrals que han coincidit amb la Final Four de bàsquet i tot ha sortit molt bé i sobretot el que a mi m'interessa no és tant el que jo pensi com el que pensen els veïns de Badalona i de manera especial doncs aquest any la cremada del dimoni amb el piromusical, amb els drons doncs ha deixat a la gent encantadíssima, molt contents i del que es tracta és això, no? De fer unes festes on els veïns estiguin satisfets, es sentin representats amb la seva ciutat i després el diumenge doncs, vam tindre els actes de cultura popular, la missa de Sant Anastasi, que va ser molt maca.
0: La passada del Sant, no? Un dia també de molta cultura popular, no? I de tradició. Quin balanç fan també del sistema de càmeres de seguretat, no? En aquest dispositiu especial de la cremada, on també es feia ús de drons amb intel·ligència artificial, que serà el preludi, no?, d'aquesta instal·lació també de càmeres a la ciutat.
1: Doncs la veritat és que jo vaig quedar, permetin que li digui, al·lucinat d'ho ben muntat i molt preparats que vam estar des d'un punt de vista de control dels aforaments i controls de seguretat amb aquesta nit de Sant Anastasi. Drons que comptaven automàticament a través d'intel·ligència artificial les persones que havien en cada moment a la Rambla, al carrer del Mar, als principals carrers més propers, a la platja. O sigui, espectacular, ho vaig veure, i ho comptaven in situ al moment, no? Amb un marge d'error que m'explicaven que era molt, molt baix, però des d'un punt de vista de controls d'aforament i des d'un punt de vista de seguretat em sembla que va ser al·lucinant, va sortir tot molt bé, no va haver-hi cap tipus de problema. Els dos concerts que vàrem dur a terme també han sortit, tres concerts, perdó, han anat també molt bé, sense incidents. Per tant, ja li dic, de moment content.
0: Ara ho vinculava, amb aquesta instal·lació que hi ha prevista de càmeres de seguretat, més de 500 arreu del municipi.
1: 650, em sembla que són, aproximadament.
0: Més de 600. Per quan? Quan
1: pues
0: començaran,
1: miri,
0: les operatives?
1: La licitació, el projecte ja està fet, perquè han de treballar diferents àrees, s'està treballant urbanisme, s'està treballant en guàrdia urbana, i no sé si està treballant algun extern, empreses també externes, i si no estic mal, no recordo malament, jo crec que sobre el mes de juny ja licitarem el que és les càmeres, o el mes de juny s'aprova el projecte, Després és un mes o un mes i pico d'exposició pública i automàticament es licita ja les càmeres i l'obra d'instal·lació, no? Per tant, si anem amb sobre la previsió que tenim, abans de final d'any es comencen a instal·lar les càmeres de videovigilància a la ciutat, però de debò que si el referent ha de ser el que vàrem viure a la nit de Sant Estasi, que vostè feia referència, no? I que jo vaig poder veure i jo no hi entenc, però m'ho van estar explicant i ho vaig veure in situ, farà un salt a aquesta ciutat de Badalona des d'un punt de vista de control dels carrers i de seguretat espectacular.
0: Sí que és cert que no podem obviar que hi va haver un incident la nit de Sant Anastasi. Una de les polèmiques del cap de setmana ha estat precisament l'actuació de la Guàrdia Urbana a la plaça de la Plana, després d'unes queixes veïnals. La comissió de festes i els partits de l'oposició asseguren que ha sigut desproporcionada aquesta actuació dels agents, fet que desmenteix el sindicat policial Cifepol en un comunicat. Creu que estava justificada?
1: Miri, jo em vaig assabentar d'aquest incident a mig matí del dia següent i vaig preguntar a la tinent d'alcalde i al regidor de seguretat i també durant la nit no van tindre notícia. No? Per tant, jo crec que estem parlant més d'un incident on la policia va actuar d'acord als criteris policials i tècnics. Jo sí que després al matí vaig demanar la informació, quan ho vaig tindre, em van fer arribar doncs l'informe per escrit. L'informe per escrit recollia doncs que tenien que recollir, i es havia pactat així, a dos quarts de dues, perquè el dia següent a la plana hi havia molts veïns que treballaven, que les barres van seguir funcionant, que Guàrdia Urbana els va dir que recollissin, que no van voler recollir, que van haver-hi insults, com per exemple la policia tortura i mata, els van començar a llançar una part, no tots, una part, perquè va haver-hi gent que va marxar, però una part els van començar a llançar objectes, inclús els van empenyar en els agents de la policia local, i la policia local, doncs, en algun cas, doncs, va tindre que actuar, no? Però a mi tampoc no em sembla que sigui un incident destacable, ni molt menys. Al final, les festes s'han de fer perquè sigui compatible per tothom, no? Uh-huh. Aleshores, alguns poden pensar que dos quarts de dues, tres quarts de dues és molt d'hora, doncs probablement. Si vols anar a la festa és molt d'hora, però que has d'entendre és que no pots organitzar, seguir amb la festa amb uns espais que estan al centre de la ciutat, amb una matina del dilluns on hi ha molta gent que treballa el dia següent, o hi ha persones malaltes, o hi ha nens malalts, etc. Miri, el concert, sempre havia estat tradició que el concert del Passeig Marítim, el concert de la nit de Sant Anastasi, amb l'anterior govern, inclús nosaltres ho vam fer l'any passat també. Es feien dos concerts.
0: S'allargués fins més
1: havia
0: tard,
1: un primer concert i després un segon que començava, no sé, pues a dos quarts de dues o a la una. Val? Aquest any ho hem fet diferent i aquest any només ha hagut un concert. Vaig rebre un escrit d'agraïment de l'Associació de Veïns del Front Marítim dient que gràcies per fer compatible la festa amb el descans dels veïns i fent un únic concert. No? Pues en aquest cas, nosaltres volem fer el mateix. I a mi el que em sorprèn, i ho dic amb sinceritat, és que els partits de l'oposició no escoltin a la Guàrdia Urbana i els acusin d'una actuació desmesurada i no sé quantes coses més, i que si la policia de l'Albió... Mire, a mi ja se'm coneix, i jo tinc defectes i virtuts, però segurament no sé si un defecte o una virtut. Jo no me n'amago de les coses. Si jo hagués donat una instrucció política de que es desallotgés la plaça, ho diria, no me n'amagaria. Diria, sí, va ser una instrucció que jo vaig donar perquè es desallotgés la plaça. Però no va ser així, bé, li repeteixo, jo em vaig assabentar mig matí abans d'anar a la missa de Sant Anastasi, no? Va ser una decisió policial. Aleshores, que els partits de l'oposició, començant per Esquerra Republicana, per les comunes, per la Sabater, inclús el Partit Socialista, que està amb una ambigüetat, criticant a la Guàrdia Urbana, a mi em sembla impresentable. I els sindicats, ha tingut que sortir el sindicat majoritari a dir que és una barbaritat el que s'està dient de la Guàrdia Urbana, no? Per tant, demano una mica de mesura i demano una mica de cordura, especialment els partits polítics que demostren que són uns irresponsables. Demostren que són uns irresponsables.
0: Anem a una altra qüestió, que encara té referència també en relació amb les festes de maig, i és que s'havia arribat a especular amb la possibilitat que la festa de Bajamar se suspengués per la coincidència amb la cursa del dimoni. Finalment s'ha arribat a una solució i es manté, eh?
1: Sí, però és que, anem a veure, jo són d'aquelles coses que no acabo d'entendre. M'ho van explicar fa un parell de dies i dic, però on està el problema? O sigui, hi ha una coincidència entre la cursa i la festa de Bajamar. A mi em consta que des d'esports, tant la regió com la tinent d'alcalde especialment, estaven intentant trobar una solució perquè, evidentment, no passi la cursa per sobre d'on està la festa de Bajamar, i va començar a especular coses que no és el cas, no? Aleshores, nosaltres, em consta que la tinent d'alcalde va estar parlant amb l'associació Veïns i bueno, escolta, no us obligarem a fer cap canvi ni res, ni moment, ni s'havia plantejat en cap moment, ni s'havia plantejat.
0: Per tant, es modificarà el recorregut de la cursa.
1: Es modificarà el recorregut, o la millor inclús el dia pot fer abans o després. Això no hi haurà problema.
0: Parlem ara també, fem balanç d'aquesta final a 4 de la Basketball Champions League, no? L'Ajuntament va destinar una partida de 900.000 euros per acollir aquest campionat. Quin ha estat el retorn? Com valora vostè aquesta celebració, aquesta coincidència també amb les festes de maig, que era tot un repte pel que fa a la mobilitat, a la quantitat de gent que podia haver a la ciutat, no? I també a la seguretat.
1: Nosaltres hem fet una aposta per projectar Badalona des d'un punt de vista nacional i internacional, i hem decidit que aquesta aposta bàsicament la tenim que dur a terme a través del que és el nostre fort. I el nostre fort és l'esport, i d'una manera més concreta el bàsquet, no? I és l'aposta d'aquest govern de portar esdeveniments. Per què? Pues primer, evidentment, per gaudir d'esdeveniments de categoria internacionals, i després per donar a conèixer i situar Badalona com a referent. Quin ha estat el retorn? Pues un retorn espectacular, perquè hem tingut a la nostra ciutat durant 4 dies a 4 o 5.000 persones estrangeres de fora de ciutat, més els que han vingut de Màlaga, més els que han vingut d'alguns de Canàries. S'han emportat una imatge molt positiva a la ciutat, han estat consumint en els bars, han estat passejant, han estat comprant, ens consta, i han conegut la nostra ciutat. A més, hi ha algú que per mi és importantíssim, no? Que la FIBA ha reconegut que ha estat la millor feina al Fort, més enllà del tema esportiu, que va ser espectacular, i va haver una resposta molt bona, tenint present que no jugava la penya. Van a la final 10.000 persones, més de 10.000 persones en el pavelló. La FIBA ha dit públicament que és la millor final que mai s'ha celebrat i que és la millor, i això és importantíssim, organització que han trobat en una ciutat des de que es celebren la Final Four. I jo crec que això ens té que fer sentir orgullosos de la nostra capacitat com a ciutat i a organitzar esdeveniments esportius.
0: Tindre si hi ha algun altre esdeveniment que li agradaria portar cap a la ciutat?
1: Sí, estem treballant, i jo crec que aviat hi haurà notícies. Quan ho tinguem tancat tindrem notícies, però estic segur que seguirem endavant, i les institucions confien en Badalona, en la nostra capacitat de fer bé les coses.
0: També relacionat amb el món del bàsquet.
1: Amb l'esport.
0: Amb l'esport en general. Canviem ara sí de qüestió. Parlem del romanent de tresoreria de més de 300 milions d'euros que ha acumulat l'Ajuntament de Badalona aquests últims anys, i que ha centrat part del ple també d'aquest mes de maig a Badalona. Hi ha un informe tècnic on l'interventor municipal el qualifica d'excessiu, no? Per què? Per què passa això? Per què s'acumulen tants diners a les arques municipals?
1: Pues mira, li poso un exemple. Dintre d'uns dies, pocs dies, comencen les obres del Pont del Petroli. Ho veurà tothom. Aquestes obres tenen un cost de reforma del Pont del Petroli, tenen un cost de 4 milions aproximadament. Aquests 4 milions no és que nosaltres els traiem i diem, mira, ara paguem a l'empresa. En aquest cas és a l'àrea metropolitana, perquè li vam fer l'encàrrec a l'àrea metropolitana. Per cert, li vaig fer l'encàrrec jo en el meu mandat de l'any 2020, el mes de desembre de 2020, quan jo era alcalde. Li vaig encarregar a l'àrea metropolitana que fes aquestes obres. En el moment que jo faig l'encàrrec d'una obra, la vaig fer l'any 2020.
0: Ja l'ha de pressupostar? Ja l'ha de pressupostar?
1: Ja la tinc que pressupostar, i això significa que allà haig de tindre els diners amb una compte, perquè ho entengui tothom, allà disponible. Perquè això no és com a casa, dius, compro això, pago, no. En el moment que jo inicio una obra, o sigui, en el moment que jo dic inicio la redacció d'un projecte d'una obra, és de tindre els diners amb una compte. És una part important del motiu d'aquests. Per què? Perquè ara tothom pot veure que estem arrencant molts de projectes i aquests projectes porten un any o dos anys treballant-se i, per tant, ja té que haver-hi una dotació. Li poso un altre exemple. S'ha aprovat ara que destinarem... Ja està, s'ha aprovat, no, ja estem a la... ja s'ha acabat tot el procediment administratiu. Començarà les properes setmanes. 33 milions d'euros amb asfalts per tots els barris de Badalona. Només amb asfalts. Aquests 33 milions d'euros els tenim des de fa dos anys. Però els tràmits han durat dos anys i, per tant, hem tingut la necessitat de tindre bloquejats aquests 33 milions d'euros, no? Aquest és un motiu. Un altre motiu és la falta de... a l'Ajuntament hi ha molts serveis que els dona a través d'empreses. Aquestes empreses, els serveis, o sigui, els contractes amb aquestes empreses, per exemple, neteja, per dir alguna, neteja edificis, estaven vençuts. Si tu tens el contracte vençut i caducat, tu no li pots pagar a l'empresa perquè administrativament no tens contracte, però sí que has de tindre els diners guardats per quan li tinguis que pagar. Pues això també és un motiu que ha portat a que es vagin acumulant uns diners. Però la part positiva és que això ens permet dur a terme totes aquelles inversions a la ciutat que són necessàries i que ara sortiran. L'execució del pressupost aquest 2026, com que ara ja estan sortint totes les obres que vam començar a treballar fa dos anys i teníem pressupostat, doncs a la millor ens anem a 150 o 200 milions d'euros que es tindran que pagar. En aquest moment ara sí que els tindrem que pagar físicament.
0: Quina és la quantitat, la saben, de pressupost del 2025 que s'ha arribat, que ha tingut capacitat d'executar l'Ajuntament de Badalona?
1: De 25? Depèn de les partides. Han hagut partides, que és la de personal, que és més o menys alta, és un 70, 80, altres que no tant, depèn del tipus d'inversió. Segurament el 2026, el 25, el que és inversió real, de que s'ha acabat una obra, és molt baix, però aquest 2026 estarà pues, en el 100%, perquè són els diners que venim arrossegant i que ara tindrem que pagar, però que teníem per llei l'obligació de tenir guardats amb una compte per fer les obres.
0: Ho dic perquè l'oposició critica que el seu govern només hagi estat capaç, diuen, d'executar el 50% del pressupost amb un govern amb majoria
1: no,
0: absoluta.
1: 50
0: eh?
1: No, és una mica més. Però és que sobretot és el tema d'inversions.
0: El PSC va parlar de la pitjor gestió econòmica de la història de la democràcia. Guanyem reclamava la Generalitat en una moció que assumís la tutela econòmica de l'Ajuntament. Què en pensa d'aquestes declaracions?
1: Jo penso, en sinceritat, que estan morts d'enveja. De ràbia. Estan morts d'enveja, no, de ràbia. I la ràbia quina és? Que ells, quan han governat, cinc partits polítics, tots junts, han estat incapaços de poder tirar una obra de millora de la ciutat endavant, i que ara veuen que està sortint tot. I que ara veuen que la ciutat està aixecada, i que ara veuen que s'estan fent coses. I és algo, és una ràbia que se'ls menja per dins políticament i que els porta a dir disbarats d'aquest tipus. L'Ajuntament de Badalona és segurament dels ajuntaments de Catalunya més sanejats i d'Espanya, que allà en aquests moments el nostre nivell d'endeutament és un nivell d'endeutament molt baix. Ens falta, doncs, encara més agilitat a l'hora de poder pagar les factures, fer-ho a menys temps, no? Però s'està veient una transformació de la ciutat com no es havia vist mai. És que, clar, és que jo ho explicava, és cert, l'última biblioteca que s'ha fet a Badalona la vaig fer jo l'any 2014. Ara en tornem a fer una altra, no se n'ha fet cap més, d'escoles bressol, d'instal·lacions esportives. Ara canviarem la gespa del camp de Lloreda. Hem canviat no sé quants camps de gespa. Hem fet reforma a tots els pavellons de bàsquet. És que no poden, l'oposició no pot aguantar això, perquè ells han estat incapaços de poder-ho fer amb 10 anys.
0: Deia, ara farem una altra biblioteca. Refereix, entenc, a la sala d'estudi de Coll i Pujol. Ahir s'havia de presentar aquest projecte. Quan arrenquen les obres?
1: Les obres ara està en el període d'exposició. Ja s'ha aprovat el projecte i em sembla que són 30 dies, una cosa així que ens obliga la llei. Després seguim la licitació i les obres començaran, doncs, a final d'any. Però estic parlant d'aquest, però estic parlant de la nova biblioteca també de Lloreda, que no s'havia fet des del 2014, que vaig fer la biblioteca Canyador amb el Ferran Falcó, no se n'ha fet cap més. Aleshores, sí, guanyem, el Partit Socialista, Esquerra Republicana i tal, són tan bons perquè han estat incapaços des de l'any 2015 fins a l'any 2023, excepte l'any i mig que jo vaig governar, de poder fer absolutament res. És que no van fer res, és que això no és opinable. És que és una realitat. Jo voldria que sortíssim i m'apliquessin. Hem fet aquesta biblioteca, vam asfaltar aquest carrer, vam arreglar aquest altre, vam canviar la il·luminació d'això. És que no vam fer res. El pont del petroli, el vaig encarregar jo el 2020 i l'he tingut que recuperar jo el 2023 a través de l'àrea metropolitana.
0: Alcalde, faig una pausa per recordar als nostres oients també de quina manera poden participar en aquesta conversa. Poden adreçar les seves preguntes a l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, i ho poden fer trucant al 93-395-4004. D'aquí uns minuts, a la part final de l'entrevista, us donarem pas. O bé també enviant un missatge al WhatsApp del programa, el 689-81-63-73. I ara m'agradaria també demanar-li per una altra qüestió que ha estat notícia aquestes últimes setmanes, i és que en aquests últims dies ha estat, com deia notícia, el procés extraordinari de regularització de persones migrades, que segons el govern espanyol ja hauria permès que 200.000 persones hagin fet aquests tràmits de sol·licitud. Com s'ha gestionat des de Badalona? S'ha reforçat el personal dedicat també a aquesta tramitació? Ho dic perquè els primers dies es van veure moltes cues, sembla que la cosa s'està normalitzant, i vostè ha estat crític també amb aquest procés.
1: Hi ha dues qüestions. Com s'ha gestionat a Badalona? S'ha gestionat de manera immaculada, perquè si no hagués estat així haguéssim sortit per tots els diaris i totes les teles, perquè bueno, tot el que passa a Badalona sembla que té molt d'interès. Hospitalet, han hagut cues de 5.000 persones o no sé quantes que ha sortit en algun mitjà, però bueno, que governa el Partit Socialista, o Barcelona també, han hagut greus problemes.
0: En el creu cas... que estan al focus en aquest sentit?
1: No és que ho cregui jo, és que és evident que qualsevol cosa que fa el govern de Badalona, especialment si no surt bé, o entena no surt bé, es magnifica, no? però això és una realitat, no? O sigui, escolti, a Badalona hi ha un petit incident i sembla que sigui no sé què, en canvi passa en altres ciutats. Mira, això va passar amb el tema del de la desocupació del B9, no? Nosaltres vam estar 15 dies sortint a tots els mitjans de comunicació, a cap passa, i al cap de dues setmanes l'Ajuntament de Barcelona, governat per el Partit Socialista, aixeca un campament també amb 200 o 300 persones i, vamos, va sortir unes petites referències i punt. Bueno, però, escolti, que jo ho assumeixo i no passa absolutament res, no? Aleshores, el que jo li deia, el procés de regularització, ho hem fet bé perquè si no ens fessin estat matxacant les entitats, algunes entitats i mitjans de comunicació. No hi ha hagut problema, sí que els primers dies pues, van haver-hi una mica de cua, però després doncs s'han anat regulant, en cap cas les cues han estat superiors a les 150 persones. Jo sóc crític amb aquest procés? Sí que sóc crític. Sóc crític perquè em sembla una barbaritat com s'ha fet. Jo estic a favor de que es regularitzin aquelles persones que venen a treballar, que no tenen antecedents penals i que no tenen antecedents policials. Jo estic en contra del que ha fet el govern d'Espanya i és permetre que les persones que tenen antecedents policials, aquells que han estat detinguts i estan pendents de jutjar i han estat detinguts per robar bolsos, per robar bicicletes, per robar, atracar veïns, aquests, i estan pendents de judici, jo sóc contrari de que aquestes persones es regularitzin com ha fet el govern d'Espanya.
0: Mm-hmm. Anem a altres qüestions. Un projecte social que ha celebrat 30 anys aquí a la nostra ciutat és el centre diurn de Folra per atendre persones sense sostre. Assegura que tenen llista d'espera i és per això, ens explicaven la setmana passada en aquests mateixos micròfons, que preveuen obrir un segon espai a la ciutat aquest mateix any per poder atendre prop d'una setantena de persones. En l'actualitat atenen una trentena, quarantena de persones. Els responsables del projecte diuen que estan en converses amb l'Ajuntament de Badalona per tancar fórmules de col·laboració. En què consistiria aquesta aliança?
1: Ho estan mirant, però nosaltres tenim ganes de col·laborar i de dur a terme doncs, polítiques per donar una alternativa a les persones que tenen sense sostre de la ciutat de Badalona. El que no podem fer és que tothom vingui a la ciutat de Badalona perquè els donem determinats serveis. No, això no ho podem fer. Però jo aposto clarament per aquest model de col·laboració amb entitats i que l'Ajuntament pues, col·labori econòmicament, col·labori logísticament, com no pot ser d'una altra manera.
0: De moment no s'ha tancat la fórmula.
1: No s'ha tancat la fórmula, al igual que, per exemple, el primer menjador social que municipal que es farà a Badalona, que ja estem en projecte de, ja estem en la fase d'aprovació del, ja s'ha aprovat el projecte i ara està en exposició pública i sortirà a licitar en les properes setmanes, pues, també jo vull que sigui una fórmula que és a l'Ajuntament, però l'Ajuntament li encarregarà la gestió pagant-li a una entitat. I ja li anuncio i l'avanço que el primer menjador municipal, el primer menjador social municipal de la història de Badalona es dirà Menjador Sant Anastasi.
0: Es dirà Sant Anastasi, ja tenen nom. Una altra qüestió, perquè tot just quan sortí d'aquí de l'estudi he previst una roda de premsa sobre el pont del petroli per explicar com serà aquest inici d'obres, que abans ja ens ha dit doncs, que es tracta d'un projecte dotat amb 4 milions d'euros i que començaran les obres en breu. Saben ja quina serà aquesta data, on es començaran a veure treballs in situ, a la mateixa platja, com afectarà això a la temporada de bany?
1: En aquests moments ja s'està fent l'acte de replanteig. L'acte de replanteig és que l'empresa ja està estudiant com té que dur a terme les senyalitzacions, els espais reservats, etc., per fer les obres. Per tant, aquest és un pas previ de les obres, és l'últim pas. I si vostè se'n va al port de Badalona, doncs probablement també en el moll de, en castellà és Abrigo, no me'n recordo com es diu en català, el moll d'Abrigo, vale, pues allà veurà que ja comença a haver-hi activitat per part d'aquesta empresa. Per tant, si volen trucar al port, parlant amb el gerent, i se'n van a xafar de jalla amb una càmera, segurament veuran alguna cosa. Les obres començaran la primera setmana de juny.
0: Primera setmana de juny. I s'allargarà fins a tardor?
1: I sí que aviso que es tindrà que... I s'allargarà durant 4 o 5 mesos, i sí que aviso doncs, que hi haurà una afectació important en l'entorn, tant per mar com per terra, del pont del petroli. O sigui, aquest any no podrem fer ens a l'estiu fotografies amb el mono, no podrem pujar el primer tros, i segurament a 100 metres, 70, 80 metres al costat, per cada costat del pont del petroli, no es podrà passar.
0: De fet, ens apropem.
1: I per també... mar tampoc es tindrà que balissar, i per tant jo també demano seny, que prudència. Ningú se li ocorreixi, doncs anar amb el pàdel i passar per sota del pont mentre estem fent les obres.
0: Aquestes tasques, Ens apropem, com ho deia, a l'estiu, amb ella aquesta temporada de bany, que és imminent. Ja estan llestes, hi haurà aquesta afectació, però pel que fa a les altres platges, que s'ha pogut recuperar tots els serveis després del temporal Harry?
1: Bueno, no hem recuperat tota la sorra, perquè el Ministeri, doncs, li importa ben poc el que passa a la platja de Badalona, i per tant no tenim la sorra. Això demostra l'interès del govern de Pedro Sánchez perquè Badalona estigui maca, que és interès cap ni un, però es recuperen tots els serveis. No sé si hi haurà alguna afectació puntual, encara no han acabat les obres de la barca Maria, del final, que s'estan arreglant del temporal que haurem tingut aquest hivern.
0: Les del col·lector sí han finalitzat?
1: Les del col·lector em sembla que estan a punt de finalitzar, però que encara no han finalitzat, i sí que li anuncio una notícia d'una prova que vam fer l'any passat, que jo vaig veure, que la vaig demanar jo, que la vaig veure amb una platja a la Costa Brava, i dic, això a Badalona ens aniria molt bé. I l'any passat ho vam posar i va ser un èxit, i van ser les branes de ferro per poder entrar i sortir de l'aigua la gent amb mobilitat reduïda o la gent gran. No? L'any passat també vam posar dues de prova, va ser un èxit rotund, i aquest any posem el doble. Aquest any a Badalona hi haurà 4 branes per poder entrar i sortir de l'aigua, repartides per la platja. Evidentment, tot el món voldria tindre-les davant d'on ella es banya. Això
0: sap a quines platges
1: s'ubiquen? No ho sé exactament, això ja ho direm. Suposo que ha de reunir algunes condicions. No ho sé, això ho direm des de l'àrea medi ambient. Però aquesta va ser un experiment que jo vaig veure a la Costa Brava i li vaig dir a la tinent d'alcalde de medi ambient, dic, hosti, mira, he vist això, per què no ho provem a Badalona? I va ser un èxit rotund, i aquest any ja m'estic trobant gent que em diu, posareu les branes. Dic, sí, posarem no les que teníem, sinó que en posarem el doble. Passem de 2 a 4.
0: I les obres del passeig marítim, a l'alçada de la platja de la Barca Maria, que va quedar tan malmès a principis d'any, estarà
1: jo espero que estiguin, un cop comenci a l'estiu, jo crec que estiguin acabades.
0: Que sí,
1: aquest era el compromís.
0: Acabades. Molt bé, hem vist aquestes últimes llevantades, que tornaven sí. a mossegar aquestes platges de Badalona i, per tant, de fet, s'ha notat fins i tot amb la instal·lació del dimoni aquests últims dies que era més a prop de l'habitual perquè quedava menys marge també de platges. Aquest cap de setmana, en el marc encara de les festes de maig, hi ha Dia de Castellera. La colla de la ciutat, recordem que assaja el Mainon, mercat que està pendent de remodelar. Com avança el projecte de reforma del mercat?
1: Bé, el projecte de reforma del mercat està avançant, especialment avançant bé el que és el de Mainon i el de Tourné. Val? Ja Fia també l'estem treballant, però aquests dos són els que estan més avançats. I com no pot ser d'una altra manera, perquè em vaig comprometre i ho farem, la meva voluntat és que abans de l'estiu pogués signar un conveni amb els castellers i probablement amb altres entitats de cultura popular per tirar endavant el que és la reforma de l'edifici de la nau d'Eines Canela, que és on convertirem aquella nau amb l'espai de referència de la cultura popular de la ciutat de Badalona, una reivindicació que històricament havien tingut les entitats de cultura popular, que ningú els hi havia fet cas i que ha tingut que arribar al govern de García Albiol, al govern del Partit Popular, perquè tiri endavant aquesta proposta de donar-los un espai molt bo a les entitats de cultura popular. No ha sigut ni Esquerra Republicana, ni els Comuns, ni Guanyem, ni el Partit Socialista. Ha estat García Albiol i el govern del Partit Popular.
0: Quan estarà enllestit
1: Eines Canela, ara firmarem el conveni, farem el projecte i la meva voluntat és que el projecte estigui finalitzat durant aquest mandat o a punt de finalitzar-se per arrencar les obres el següent.
0: Si parlem d'obres, hem de parlar encara que sigui molt ràpidament perquè queden pocs minuts de les obres de Francesc Layret. S'està complint amb el calendari? Quan han d'acabar els treballs d'aquest primer tram i comença el segon?
1: S'està complint amb el calendari. La idea és que a veure si podem tindre finalitzat a finals d'any tot el Francesc Layret en plaça de la Vila incorporat. Hi haurà una reforma important a plaça de la Vila després de molts anys també i per tant s'està complint el
0: calendari. Aquest 2026 es reforma la plaça de la Vila?
1: Passat l'estiu es reforma
0: la plaça de la Vila. Passat l'estiu es reforma la plaça de la Vila.
1: Sí.
0: I Via Augusta, quan comencen els treballs?
1: A Via Augusta em sembla que ja estem a punt d'adjudicar o hem adjudicat ja les obres a una empresa, una de les que es va presentar, la que ha guanyat el concurs, i per tant la idea seria que durant l'estiu, durant juliol-agost, puguin començar les obres de Via Augusta.
0: Per tant, centre de la ciutat ha aixecat aquests mesos d'estiu per aquestes obres, de pacificació.
1: Però no tan sols el centre de la ciutat, tota la ciutat. Ahir vam començar les obres d'asfalt, de millora de l'asfalt, d'Alfons XIII, entre el pont de la C31, de Juan Valera, fins a... no me'n recordo el carrer, no em vull equivocar, i afecta quatre barris. Afecta el barri del Congrés, la part baixa del barri La Salut, el barri de La Pau, i em falta un barri, però no me'n recordo, una obra importantíssima. Mm-hmm. General Baylor, si no m'equivoco, crec que el General
0: Raval, poder? Quin? Barri del Raval, poder?
1: No. Can Clarís, si no m'equivoco, sí.
0: Mm-hmm. Anem a una de les qüestions que ens enviava un oient. Li demanava...
1: I per cert, una obra molt important, qualitativa, també, que comença, jo crec que les properes setmanes, que ja està adjudicat i tot, és la construcció del parc de Nelson Mandela en el barri de Bufalà. Mm-hmm. Una obra també reivindicada des de feia molts anys per als veïns, i el que fem és donar-li una continuïtat, construir un parc verd que serà espectacular.
0: Mm-hmm. Quan començaran les obres?
1: Jo crec que començaran en qüestió d'un mes, un mes i mig.
0: Molt bé. Com deia, la Sagra, una veïna de Badalona, ens enviava un missatge adreçat a vostè que diu: hi ha previst alguna mesura perquè no trobem cada dos per tres excrements de gossos a les voreres dels nostres carrers?
1: Pues educació, molta educació, molta educació, que hi ha alguns que no la tenen. Mira, l'altre dia, ja fa un parell de mesos, vaig enganxar amb un home gran,
0: Dir, educació i ordenança de civisme.
1: Sí, però al final no pots tindre un policia darrere de cada persona que té un gos. Anem a ser realistes. I clar, i endavant, si és petita, el gos és petit i la porqueria és petita. Dic, home, i no era un criu, era un senyor de 70 i pico d'anys. home, una mica de civisme. Sí que recordem pues, que durant la segona quinzena de juny ja entra el nou contracte de neteja i ja s'incrementa molt més la neteja, però no és un problema de neteja, és un problema de consciència de la gent que sigui civilitzada i educada. Per cert, entra el nou concurs de neteja i no ha rebut cap al·legació per part de ningú, i això significa doncs, que ja aquesta setmana, probablement, si no l'acabello, ja formalitzo el contracte amb l'empresa i tirem endavant ja el nou servei per
0: S'havia dit segona quinzena de maig, ha retardat un mes.
1: Bueno, un mes. Començarà donant el mes de juny, és un tema de tramitació. O sigui, jo crec que aviat ja podem presentar els vehicles, els nous treballadors augmenten 100 persones, em sembla, 100 persones més que incorporem a les feines de neteja, vehicles nous, contenidors nous a tota la ciutat, més contenidors, nou sistema de recollida, o sigui, espectacular.
0: També un altre oient ens enviava una pregunta, diu, hi ha prevista alguna mesura en la mateixa línia que l'anterior, per evitar, en aquest cas, demanant per les pintades de les façanes dels edificis públics i privats de la ciutat?
1: Pues sí, evitar que persones com les joventuts d'Esquerra Republicana es dediquin a pintar, a fer grafitis per al carrer i ben sota sort que en aquest cas la Guàrdia Urbana es va enganxar in situ i també gràcies a la col·laboració dels veïns, no? Però també és un tema que és difícil poder-los enganxar. Miri, en el cas, per exemple, d'Esquerra Republicana tindrà que pagar 3.200 o 3.600 euros, que és el que ens va costar el servei de neteja, perquè el líder d'Esquerra va sortir amb una...
0: Amb un fregall.
1: Nou, eh? I després va fer també un vídeo allà netejant, bueno, una cosa surrealista. Però ho va tindre que netejar la brigada de neteja, eh? I l'empresa ens ha passat una factura de 3.000 i pico d'euros, que no és el primer cop que Esquerra Republicana pinta, es dedica a fer grafitis, que ja va tindre que sortir també fa un o dos anys demanant disculpes perquè també els vam enxampar, no?
0: De fet, Esquerra Republicana, el seu president, l'Àlex Montornès, deia també a les xarxes socials doncs, que discrepava de l'acció que havia dut a terme algun dels membres de Jovent Republicà, però l'acusava també d'alimentar el conflicte, vostè.
1: No, però sí, a conflicte no hi ha cap conflicte. Si no es dediquessin a pintar grafitis i a destrossar amb els grafitis el passeig marítim, com qualsevol altre punt, no hi hauria cap conflicte, no en tindríem cap. Ara, si des d'Esquerra Republicana, la seva joventut, es dediquen a fer grafitis i els enganxa la Guàrdia Urbana pintant, doncs, home, hi haurà que els hi passarem la factura de 3.000 i pico d'euros i se'ls hi passarà la multa, que no sé de quan és, la que correspongui.
0: Alcalde, i ja que hem acabat parlant de l'oposició, deixi'm que faci també una miqueta el tafaner avui, perquè alguns mitjans s'han fet ressò del seu dinar amb el líder del PSC a Badalona, en Fernando Carrera. No sé si era un dinar de treball, si és habitual que es trobin aquestes circumstàncies també amb líders de l'oposició.
1: Jo amb el cap de llista del partit, bueno, cap de llista, amb el president del grup municipal del Partit Socialista...
0: Abans ha dit que està en una situació una mica ambigua.
1: Bueno, no és que estigui ambigua, és que en el seu partit sembla que hi ha una candidatura alternativa.
0: La d'Aniceto Ramírez.
1: Clar, amb les crisis internes dels altres partits jo no hi vull entrar. Ja s'ho resoldran. Però a mi em sembla que és normal que puguem tindre trobades el responsable del Partit Socialista. I jo, el que és una pena, i ho dic de debò, és que el clima polític de la resta de partits impedeixi que pugui tindre trobades d'aquest tipus. O sigui, jo havia tingut trobades d'aquest tipus amb la Maite Arquer, amb el Joan Blanc, i és el que passa a altres municipis. I anem a dinar, pues sí, com altres vegades fem reunions, pues anem a dinar i comentem els temes de ciutat. Vam anar a dinar el dia que havia ple abans, vam comentar, pues mira, pues jo això ho veig així, jo ho veig així. Normal, el que és anormal és el que diuen la resta de partits, que diuen que no es pot fer trobades d'aquest tipus. Bueno, jo crec que és el que correspon amb una ciutat civilitzada i una relació de normalitat.
0: D'aquí un any estarem en plena campanya en aquestes dates, 2027, maig 2027, eleccions municipals. Vostè ja ha dit que s'hi tornarà a presentar. I seran les últimes a les quals es presentarà com a alcalde de Badalona?
1: Jo crec que els projectes duren 8 anys. Jo en 8 anys deixaré acabat els projectes que em vaig comprometre. Jo ara crec que el deixo amb un 70-80% avançat i, per tant, la meva voluntat és no estar més de 8 anys.
0: Gràcies, alcalde.
1: Voluntat, amb aquest moment. Això no treu que si els veïns volen que segueixi, doncs m'ho pugui replantejar, però ja tindré 63 anys
0: i pensar ja en altres coses?
1: No, ja amb 63 anys els horitzons amb els que penses són diferents, no? Però el meu objectiu, sobretot, és 8 anys, acabar la feina i després, doncs, escolti, si els veïns veig que tenen ganes, doncs m'ho puc replantejar.
0: Que vagi bé, que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Gràcies per haver-nos acompanyat avui al Badalona Matí. Adéu-siau.
1: A reveure.
3: Badalona Matí. Som aquí.
0: Són les 11.
4: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
5: Notícies Badalona.
6: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Xavier García Albiol assegura que aquest 2026 l'execució del pressupost d'inversió serà molt elevat. En una entrevista al Badalona Matí, l'alcalde de Badalona ha defensat que l'Ajuntament és dels consistoris de l'estat espanyol més sanejats i amb menys endeutament. Això sí, admet que s'ha de millorar en el pagament de factures. Després de l'informe de l'interventor on titllava d'excessiu el romanent pressupostari de l'Ajuntament de Badalona, Xavier García Albiol ha defensat la gestió del seu govern per tirar endavant projectes per transformar la ciutat. L'alcalde assegura que si bé fins ara s'ha anat acumulant aquest romanent, aquests anys moltes d'aquestes inversions veuran la llum i el nivell d'execució de les inversions fregarà al 100%. L'escoltem.
1: Aquest 2026 estarà pues, en el 100%, perquè són els diners que venim arrossegant i que ara tindrem que pagar, però que teníem per llei l'obligació de tenir guardats amb una compte per fer les obres. L'Ajuntament de Badalona és segurament dels ajuntaments de Catalunya més sanejats i d'Espanya que hi ha en aquests moments. El nostre nivell d'endeutament és un nivell d'endeutament molt baix. Ens falta, doncs, encara més agilitat a l'hora de poder pagar les factures, fer-ho a menys temps, no? Però s'està veient una transformació de la ciutat com no es havia vist mai.
6: Durant l'entrevista, l'alcalde també ha acusat d'irresponsables als grups de l'oposició que aquests dies han criticat l'actuació de la Guàrdia Urbana durant la nit del Vall del Micaco. Segons Xavier García Albiol, es va tractar d'una decisió estrictament policial. L'alcalde també ha anunciat que, després de l'èxit de les baranes de ferro a la platja de prova l'any passat, aquest any hi haurà 4 per entrar i sortir de l'aigua. L'alcalde també ha manifestat que vol tirar endavant abans de l'estiu la reforma de l'edifici d'Eines Canela per convertir-lo en un espai per les entitats de cultura popular de la ciutat. I la Generalitat xifra en un 35% el seguiment de la vaga d'educació a Catalunya d'aquest dimarts, mentre que el sindicat USTEC ha elevat la dada fins al 70%. Ha estat la primera aturada general de les 3 convocades en el calendari de vagues d'aquest mes de maig. A més, els dies 18 de maig i 2 de juny es produiran noves aturades dels docents al barcelonès. Tanmateix, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, assegura que si el Departament d'Educació planteja un increment salarial d'entre 400 i 500 euros mensuals, podrien desconvocar les protestes previstes a tot Catalunya. I l'associació Sant Roc Som Badalona aconsegueix ajornar un desnonament al carrer de Badajoz, al barri de Sant Roc, fins al 18 de juny. Es tracta d'un pis de 55 metres quadrats on hi viuen 10 membres de la mateixa família. Alguns dels seus membres són una dona gran en tractament mèdic per un tumor a la cama i 2 menors, entre ells un nen amb pocs dies de vida. La família explica que recentment el pis va ser adquirit per un gran tenidor que s'oposa a negociar un lloguer assequible. Des de Sant Roc Som Badalona denuncien que aquest cas compleix tots els requisits perquè no es produeixi el desnonament i tot i així la propietat vol tirar endavant. Escoltem el membre de l'associació, Carles Segués.
7: Les característiques que es donen aquí compleixen amb tots els requisits que quan sentim a parlar de mitjans de comunicació, que en diuen, no, és que famílies vulnerables amb menors o gent malalta no es poden fer, doncs bé, aquí ho tenen tot i avui s'hagués fet, i si s'hagués fet no hi havia cap alternativa prevista.
6: I els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig d'aquest dimarts a la tarda al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs. Els fets que no han causat ferits han tingut lloc al carrer Saturn. La policia catalana ha rebut un avís segons el qual s'havien sentit diverses detonacions a l'indret i ara busca els responsables. En el moment en què els agents han arribat al lloc dels fets, s'han trobat restes compatibles amb el contingut de les bales. I en esports, amb encara 2 jornades per finalitzar la Lliga, el Badalona Women haurà de rebre el Reial Madrid al municipal de Palamós i tanca el campionat al camp del Levante de València, equip descendit. En cas de poder sumar els 6 punts en joc, les badalonines podrien arribar a optar a la 7a posició, ja que ara mateix aquest lloc l'ocupa el Sevilla, 3 punts per sobre de l'equip de Marc Ballester. Ara mateix tenim 19 graus de temperatura a Badalona.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.
9: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.

0: I a aquesta hora del matí saludem l'Eva Moreno, ja sabeu que ella és sexòloga, terapeuta de parella, fundadora també de Tupper Sex, que la trobareu a Santa Coloma de Gramenet, carrer Santa Anna.
1: Número 17.
0: Número 17.
1: Bon dia.
0: Molt bon dia, Eva, com estàs?
1: Feliç.
0: Feliç.
1: Anem a parlar d'un tema, a més, molt més polèmic del que a mi em semblava.
0: Que és la vasectomia i la sexualitat masculina, eh? Avui ens fixem en ells.
1: Exacte, perquè mira, jo també és un propòsit que m'he fet aquest any amb la divulgació que faig a diferents mitjans de comunicació, que és parlar més dels homes. Perquè és veritat que les dones estem agafant molt de poder amb la nostra sexualitat, amb les nostres emocions, que comencem a gestionar les coses d'una altra manera, però als homes hi ha com una buidor, una solitud, un no parlar, un silenci, un com anem tirant de la motxilla, del carro, de totes aquestes creences que portem a sobre, i no acaben de treure el cap. I això connecta amb una certa infelicitat vinculada no només a l'esfera sexual, sinó a l'emocional, que està completament lligada, no? I com que a nosaltres també ens interessa que els homes estiguin contents i feliços, perquè tot està connectat, és tota l'energia masculina i femenina que es barreja, no té res a veure l'orientació sexual.

0: persona.
1: Assumida per la mateixa Seguretat Social.
0: Assumida per la Seguretat Social i consisteix en tallar o bloquejar els conductes deferents, que són uns conductes per passar l'esperma, que és, si imaginem un penis, és com un tub que va pel penis que connecta directament amb els testicles. No afecta a l'eiaculació, perquè, de fet, la quantitat en percentatges que correspon a l'esperma dins el, que és el líquid que s'emet en una eiaculació masculina, és un 5%. És a dir, que no notaràs la diferència i continuaràs eiaculant de la mateixa manera. Exactament. En quant a la quantitat, únicament que no conté esperma. L'esperma es continua produint en els testicles, però no surt pel conducte deferent.
1: Hi ha un embús a la carretera.
0: Exacte. No, hem posat un top, vull dir, hem posat un stop molt gran perquè no passin. I llavors, d'aquesta manera, evitem la concepció. No evitem les infeccions de transmissió sexual. O sigui,
1: únicament és efectiu davant la concepció, per impedir la concepció.
0: Exactament. I llavors, després de fer aquesta intervenció, hem d'anar fent una sèrie d'espermiogrames durant uns mesos, els que prescrigui el nostre uròleg, per comprovar que realment la intervenció ha estat efectiva.
1: És reversible en qualsevol cas, si en algun moment donat doncs una persona es fa enrere, perquè s'ha operat que és molt jove, o perquè, no sé, ha canviat de parella, després, i es replanteja la paternitat amb aquesta nova parella?
0: És reversible, el que passa que es demana que hi hagi molta seguretat amb la persona, en l'home, en aquest cas, quan es fa aquesta intervenció, perquè quan la fas, la vols fer reversible, no hi ha garantia, aquí sí que no hi ha garantia d'aquesta irreversibilitat. És a dir, hem tocat una zona molt sensible, que no, realment és una operació molt fàcil, tal i com us ho he dit, però clar, si ara la fem reversible no és un joc, ara sí, ara no. Vull dir, es pot fer, però de fet hi ha altres mètodes per quedar-se embarassada. Es recomana, doncs, congelar esperma si hi ha una, si això et dona una seguretat per si més endavant voldries tornar a tenir una criatura, i fins i tot es pot treure també l'esperma amb una mena de, jo diria com una mena d'injecció del testicle, però en fi, el cas és que l'esperma també per qualitat un cop fem aquesta intervenció, perquè contacta amb la sang i llavors ja fa defenses.
1: Eva, avui hem convidat també a participar en aquesta secció la Cora Gilabert, que esperava per fer el repàs de tendències com és habitual juntament amb la Júlia, i ens deia, és que aquest tema m'interessa, jo tinc moltes preguntes a resoldre. I dit, doncs mira, fes un directe, Cora.
2: Jo precisament volia preguntar-te per això que comentes dels espermatozous que es queden aquí, doncs que ja no poden sortir, i entenc que no se'n fabriquen de nous. Això pot tenir alguns efectes secundaris a llarg termini, el fet que no hi hagi doncs aquesta renovació?
1: Aquesta circulació.
2: Sí.
0: Ni molt menys. Al contrari, el cos té molta capacitat de regeneració, no afecta ni el nivell de testosterona, que parlem tant de la testosterona masculina vinculada a la masculinitat, virilitat, erecció, etc.
2: Sí, això els hi preocupa molt.
0: No afecta per res tampoc a la capacitat de control de l'eiaculació, de l'erecció. Ben bé és al contrari. És com, es dona el mateix cas que es dona, perquè ho entenguem en el nostre cas amb les dones, quan tot tens la tranquil·litat de que ja no et quedaràs embarassada, per la raó que sí, perquè estàs fent servir un mètode anticonceptiu segur, que és com notes una certa alliberació. Doncs en el cas de l'home, el que ens donen les dades i les enquestes que s'han fet és que també hi ha aquesta alliberació per poder viure una sexualitat més tranquil·la, més plena, perquè ja no estic controlant, no haig de posar-me, en el cas de relacions estables, un preservatiu, puc eiacular de la manera que vulgui, i llavors aquest guanyar seguretat repercuteix positivament en la vivència de la sexualitat, i en cap cas hi ha una afectació a nivell de salut. És més, com que la sexualitat es viu d'una manera més tranquil·la, més relaxada, i segurament passarà amb més freqüència, això actua positivament al nivell de la salut prostàtica. O sigui que la maquinària, quan més la
1: aquesta
0: fem
1: calma,
0: servir...
1: Aquesta calma, no? Exacte. No patir per si et quedes o no embarassat, no?
0: Exacte.

0: acte farà que tinguis una sexualitat més, diguem, promiscua, i llavors això també et dona més salut a nivell de tota l'esfera genital, treball de la musculatura del terra pèlvic, a nivell prostàtic, en totes les esferes. Mm-hmm. I també en l'emocional i la relacional de la parella, perquè, clar, si no, normalment, qui porta la càrrega, el pes de controlar el cicle menstrual, mètode o gino, és si em prenc la pastilla anticonceptiva o no, o si hi ha preservatius en el calaix de la tauleta de nit, és de la dona. Llavors, per la dona també suposa una tranquil·litat a l'alliberar-se d'estar prenent aquestes mesures de control per la no fecunditat.
1: Una vegada es fa la intervenció, s'ha d'esperar molt temps per mantenir relacions sexuals després d'aquesta intervenció?
0: Recomanen una setmana, 10 dies, però us asseguro que és que molt sovint passen abans.
1: No us pensaran, és dolorós?
0: No fa mal, no fa mal. O sigui, si la intervenció va bé, que ha d'anar bé, ja us dic que és una cosa molt fàcil, és que no és ni un punt i no te l'has d'anar ni a treure. És a dir, que es cau sol. O sigui, la incisió que fan és mínima. Llavors, és que ni es nota després, ni es veu. Si la vols buscar, ja és un joc divertit amb la parella, però difícil de trobar-la, ja us ho dic.
2: I jo tinc una altra pregunta. Hi ha casos en què es torna a connectar al conducte? És a dir, que es queden embarassades i l'home s'ha fet la vasectomia?
0: Que es reverteix, no?
2: Sí, naturalment.
0: És que hi ha, es mencionen perquè hi ha, però el percentatge és com de
2: irrisori, no?
0: Ínfim. A més, que compta que es fan els espermiogrames, crec que són com al mes i als 3 mesos, per tenir tota la garantia total i absoluta. O sigui, realment, el percentatge és
2: baixíssim.
1: Testosterona.
0: Perfecta, inalterable. No toca la masculinitat, no toca la virilitat, no deixes de ser més o menys home, la teva masculinitat no es mesura amb els espermes que emets o no. Sisplau, homes, poseu els peus a terra i comenceu a pensar amb seny sobre el tipus de persona que voleu ser i el que significa ser home. O sigui, no afecta absolutament amb res d'això.
1: Tampoc a la capacitat a l'hora d'arribar a l'orgasme.
0: Ni molt menys. Al contrari, aquest punt de no haver de controlar, o per exemple en els casos de parelles que fan servir la marxa enrere, no? A l'home, en aquest cas, ha d'estar controlant en quin moment té l'orgasme, en quin moment eyacula i on va per aquest esperma, i això també suposa que no pugui viure una experiència d'orgasme com plena. Vull dir que en cap cas afecta a la funció sexual. Ben bé al contrari.
1: I hi ha requisits a l'hora de fer-se la vasectomia? Vull dir, abans deies, entra per la Seguretat Social aquesta intervenció. Encara que no tinguis fills? Si algú que no té fills se la vol fer, què?
0: Se la pot fer perfectament. És a dir, que tu tinguis clar, no sé si hi ha... Mira, aquí em pilles, Núria. No sé si hi ha un requisit d'edat, però que si tu, jo per mi, com a sexòloga...
1: Perquè potser algú té molt clar, doncs, que
0: no
1: vol
0: tenir criatures,
1: fills.
0: I ho té claríssim, i ja està. I ja us dic, sempre hi ha aquest... el pot, per si de cas, no? Congeles esperma, que és una cosa superfàcil, i ja està. Però la veritat és que no sé si has d'haver tingut alguna criatura o no. És que no té res a veure. Si tu tens claríssim i vols tenir una vida sexual tranquil·la i promiscua sense que hi hagi aquest risc... No sé si has de tenir una exigència d'edat. Ara sí que m'heu pillat, mira.
1: No sé si ho saps, però més o menys quina és la quantitat d'homes que, diguéssim, recorren a una cirurgia d'aquest tipus.
0: Ho busquem ràpidament, si voleu, però...
1: Ja ho busco.
0: Va, busca.
1: Era per veure si coneixies també una mica si és una pràctica, doncs, freqüent,
0: és una pràctica,
1: no? Si hi ha certes reticències...
0: És una pràctica molt...
2: Que hi ha certes reticències, ja t'ho dic jo. Sí. Jo crec que és per desconeixement, el que comentàvem.
0: I perquè jo us demano, homes, que us heu fet la vasectomia, que parleu amb els altres homes i expliqueu que us heu fet la vasectomia.
2: Exacte.
0: Perquè normalment és un procés que es viu bastant en silenci.
1: Parlem més les dones de sexe o els homes?
0: Parlem més les dones de sexe, parlem més les dones de que els homes, la meva parella s'ha fet la vasectomia, jo li explico a la meva amiga, però segurament l'home no li explicarà al seu amic, perquè encara hi ha aquest prejudici, aquesta creença de que hi ha una pèrdua o que de cara als altres hi ha una pèrdua de virilitat, masculinitat, perquè no emets espermes. Llavors, homes, sisplau, parleu, escampeu que la vasectomia no té cap risc i que no perdeu cap tipus de funcionalitat ni sexual ni emocional. Quin és el percentatge?
1: El percentatge, vinga. Més de 70.000 espanyols es fan la vasectomia cada any, segons l'Associació Espanyola d'Urologia. Pot semblar molt, però realment això suposa menys d'un 5% de la població, que és un tant per cent que es manté des de l'any 2016, que no creix.
0: És un 5%, és molt poc, versus, o sigui, tota la resta de companyes d'aquestes dones, d'homes, que entenem heterosexuals en la gran majoria, estan portant la càrrega de gestionar aquesta evitació de l'embaràs.
2: Perquè la lligadura de trompes, si no estic mal entesa, sí que té més repercussions i més efectes secundaris, no?
0: Efectivament, molts més que la vasectomia. Llavors, per això és tan important que parlem d'aquests temes i que els homes prenguin consciència i que les dones en relacions heterosexuals també ocupem el nostre lloc i no pensem, ai, pobrecito, que s'ha de tallar.
2: No s'ha de tallar res. No? Explicar-li bé.
0: I llavors aneu al metge i que sigui una persona avalada, que li digui i li doni la seguretat de que no passarà res i que això revertirà en positiu en la relació de parella i en la vida afectiu sexual de la relació. Sí, i els hi poseu, com que teniu el programa que el podeu
2: recuperar d'aquest espai,
0: els hi poseu en bucle perquè l'escoltin.
1: De fet, la mitjana dels pacients que se sotmeten a la intervenció és al voltant dels 37-38 anys, 37 anys i mig, que ja una mica coincideix amb l'etapa en què potser un decideix no tenir més fills.
0: Efectivament,
1: no?
0: Efectivament. Llavors,
1: i que parlàvem d'aquest 5% que no arriba, però que en la majoria de països desenvolupats se situa de mitjana en un 2,5%, encara més baix que la mitjana espanyola.
0: Que ni tan malament. I penseu també el percentatge d'edat, més petit dels 40, perquè d'alguna manera la joventut també col·labora en tenir una capacitat més oberta a l'hora d'entendre el que significa la intervenció. A mesura que ens trobem amb persones de més edat, amb homes de més edat, el pensament és una mica més obtús, tancat o conservador, diríem.
1: Doncs ho deixem aquí, Eva, un plaer, com sempre, tenir-te amb nosaltres.
0: Encantada.
1: Acudir amb aquesta entrevista a dues veus amb la Cora Girardot.
2: Moltes gràcies. Ens has solucionat dubtes que teníem existencials.
0: M'alegro moltíssim.
1: Doncs vinga, fins a la pròxima. Adéu-siau.
0: Gràcies, una abraçada.
1: Cora, no marxis, que de seguida anem a Tendències.
3: Badalona Matí.
4: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
5: Bàsquet, futbol i més esports en directe al teu Esport Bar.
6: Temps mort. El lloc perfecte per veure els partits amb amics o família.
5: I temps per gaudir del bon menjar mentre veus el partit a l'Esport Bar Temps Mort.
6: Carrer Sant Sebastià 2.
5: I emociona't a cada jugada.
7: El Festival Docs Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. Tres generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
8: Escrivint Habuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.
1: I ara sí, anem amb les tendències i notícies curioses del dia. Avui obrim amb les xarxes socials perquè el consum de contingut en català està pujant i molt.

0: 1:30, Júlia Susino, què tal aquest consum també de producte digital en català, com molt diuen els figaflagues?
1: Doncs sí, perquè les dades són força sorprenents, ja que el consum de continguts d'influencers en català s'ha disparat. Segons estudis d'Accent Obert, ha recollit que el 2025 les visualitzacions de publicacions en català van créixer un 72% respecte al 2024, és a dir, no només hi ha més gent creant contingut en català, sinó que sobretot hi ha més gent mirant-lo. I això, ara mateix hi ha uns 1.260 projectes actius en català que sumen 25 milions de seguidors i cada dia es fan unes 440 publicacions en català amb un total de 2.800 visualitzacions anuals.
0: 25 milions de seguidors vol dir que hi ha molt de seguidor també de fora de Catalunya, cosa
1: exacte,
0: que és important, eh?
1: Això sí que encara hi ha molts reptes, com molts creadors de contingut que encara són petits, Instagram continua dominant molt en castellà i el mateix en YouTube, encara té poca presència en català. Però la lectura és positiva, ja que s'està fent el seu lloc a les xarxes socials i cada vegada hi veiem més contingut en català.
2: Si no m'equivoco, crec que ofereixen unes ajudes si crees contingut en català. El que no sé si has de tenir un mínim de visites o ser mínimament famós, però em sona que hi ha una ajuda de la Generalitat.
0: La Generalitat es mira de propiciar també aquesta generació de contingut a les xarxes socials en la nostra llengua. Vinga, continuem amb música, perquè els Premis RAC 105 tenen ja protagonistes, Nil Moliner, els que ara escoltàvem, Figaflagues, La Fúmiga, han estat els grans triomfadors de la 6a edició dels Guardons, que se celebrava a Cora aquest dimarts al Teatre Victòria de Barcelona.
2: Doncs en Nil Moliner, que l'estem escoltant, s'han dut dos premis, el de millor artista i el de millor cançó per Tu Cuerpo en Braille. Figaflaues ha guanyat el guardó al millor videoclip per a La Fresca, mentre que La Fúmiga ha rebut el premi al millor directe en plena gira de comiat. La gala també ha reconegut la trajectòria de Buhos amb un premi honorífic pels seus 20 anys de carrera i més d'un miler de persones han assistit amb aquesta nit presentada per Ernest Codina i Marc Puga amb actuacions de Joan Dausà, Maria Jaume, Mamaduixa i Nil Moliner, el premiat que ha tancat la cerimònia.
0: Molt bé, uns guanyadors d'aquests premis que ben bé podrien configurar el cartell d'un Canet Rock, fàcilment. Sí. Doncs vinga, parlem també d'un dels grans noms de la música. Seguim amb melodies. Ell és en Joan Manuel Serrat, que rebrà un premi molt especial.
3: Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.
1: Doncs sí, perquè el Joan Manuel Serrat serà el primer artista a rebre el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. És un reconeixement nou creat per destacar figures fonamentals de la música i Serrat l'estrenarà com a primer guardonat. El premi se li entregarà aquest 26 de maig a Madrid durant la gala de l'Acadèmia de la Música i la institució ha volgut reconèixer la seva trajectòria de més de 5 dècades amb el seu paper en la música i en la cançó d'autor i la manera en com ha unit la poesia, la música i el compromís social. I a més és que Serrat no és només un cantant, és pràcticament memòria sentimental de moltes generacions, amb cançons com Mediterrani, que l'escoltem ara de fons, Penélope, Lucía o Para la Libertad, que ja formen part de la cultura popular.
0: Canviem d'escenari, tot i que ens quedaríem amb aquest Mediterrani. Marxem ara cap al MNAC, perquè ahir es va celebrar la gala solidària de People in Red.
2: Doncs sí, parlem de més gales solidàries. En aquest cas, ahir també es va celebrar la People in Red, que va reunir a prop de 800 convidats del món cultural, social i polític amb un objectiu comú, recaptar fons per a la investigació de malalties infeccioses.
0: Recordem que és una gala que organitza la Fundació Lluita contra les Infeccions, que està ubicada aquí a la muntanya de Can Ruti, tocada a l'Hospital Germans Trias i Pujol, i per tant, doncs, hi tenim també molta relació, per
2: ens
0: això de la proximitat i de la ràdio local.
2: Sí.
0: Com va anar l'esdeveniment?
2: Doncs va ser bastant distret perquè va comptar amb actuacions d'Amaral, Joan Dausà i va estar presentada per Sílvia Abril, que a mi m'encanta, i Toni Acosta. Amaral, per això, va aprofitar la catifa vermella per fer una crida, ara que parlàvem també de la vasectomia i tot això, per fer una crida que es doni més visibilitat als canvis de la dona, com per exemple la menopausa. Escoltem-ho.
4: Pues, por ejemplo, la menopausia todavía hay muchísimos terrenos que son desconocidos y que nos afectan de mil maneras y sobre todo necesitamos que haya más información, ¿no? Que a todas nosotras se nos informe más porque no... entramos en ese periodo de nuestras vidas sin darnos
2: una
4: cuenta
2: mica...
4: i sin saber què nos està.
2: El que explica és que, doncs això, que els homes siguin més conscients també, que les dones passen per aquest període, no?, que es diu menopausa, i que s'han de fer-ne càrrec una mica, eh?
0: Vinga, i acabem aquest espai amb una menció a Leo Messi, perquè l'exjugador del Barça ha fet una nova compra a Barcelona. Qui ha estat aquesta vegada? A veure.
2: No para de comprar.
1: Sí, perquè Messi continua lligat aquí a Barcelona, però ara no és per tema futbol, sinó per negocis. I és que l'exjugador del Barça ha comprat les antigues galeries Via Wagner al costat del Turó Parc per 11,5 milions d'euros. I són unes galeries que
0: porten tancades molts anys, no?
1: Des del 93, és a dir, més de 30 anys abandonades. L'espai està entre el carrer Beethoven, Ivori i Fontestà, a Sarrià Sant Gervasi, i abans hi havia gairebé una norantena de locals, però amb el pas dels anys l'edifici ha quedat en molt mal estat i ara caldria fer-hi una reforma integral de 4.000 metres quadrats.
0: S'ho pot permetre.
1: S'ho pot permetre, totalment. I la gran pregunta és què hi farà en aquestes galeries. Doncs encara no està tancat del tot, però tot apunta que es podria convertir en un complex d'oficines per a grans empreses on hi podrien treballar fins a unes 250 persones.
0: Molt bé. No sabem si tornarà o no a Can Barça, però que té projectes de futur que el continuen vinculant amb la ciutat de Barcelona. Això està clar. Júlia, Cora, gràcies.
2: Gràcies.
0: Adéu.
2: Adéu.
5: Cada dia la ciutat es desperta. I Ràdio Ciutat de Badalona amb ella.
6: Tot l'equip dels serveis informatius a punt des de primera hora del matí
5: per oferir-vos tota la informació de Badalona en un únic lloc.
6: Badalona Matí. Som aquí.
7: El Festival Vox Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. Tres generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
8: Escrivint Jabuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.
9: Bàsquet, futbol i més esports en directe al teu Esport Bar.
10: Temps mort, el lloc perfecte per veure els partits amb amics o família.
9: I temps per gaudir del bon menjar mentre veus el partit a l'Esport Bar Temps mort.
10: Carrer Sant Sebastià 2.
9: I emociona't a cada jugada.
11: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.

0: I tractem ara qüestions de joves, perquè qui ens acompanya a aquesta hora és en Gabriel Roncero i és responsable de comunicació del Servei Juvenil de Badalona. El Badiu Jove, què tal?
1: Hola, molt bon dia,
0: com estàs? I avui us parlem d'un projecte, que us farà posar la capa, perquè es diu Herois i Heroïnes contra el Canvi Climàtic.
2: Segons les dades oficials, cada any milers d'espècies marines moren a les nostres platges a causa dels residus que les persones hi aboquem. I als ecosistemes terrestres passa el mateix. Moltes vegades som les persones qui, sense voler o, fins i tot, a propòsit, embrutem la natura quan anem d'excursió. Davant d'aquesta situació, els herois i heroïnes de Badalona s'han estat formant en com combatre el canvi climàtic. Però ara et necessitem a tu.
0: I aquesta és la crida, la crida que feu també des del Badiu Jove, Gabriel.
1: Sí, o sigui, el projecte d'Herois i Heroïnes és un projecte que, si no m'equivoco, és el tercer any que es fa, no sé si consecutiu, però sí que ja porta un parell d'edicions, i és un projecte que busca dues coses. Una, fomentar la consciència ambiental, no?, en especial atenció a les persones joves, en aquest cas de tercer i de quart de l'ESO, i per altra banda, doncs, a partir d'aquesta consciència, no?, doncs, que els joves participin i s'impliquin. I doncs el que estem ara fent aquesta crida, per això avui també estem aquí, és com per animar tothom, a tota la gent de Badalona, ja siguin joves o no tan joves, a que vinguin a les recollides de residus finals, que hi haurà tant una a la mar com una a la muntanya, com a cloenda d'aquest projecte que ja fa un parell de mesos que dura.
0: Què s'ha estat fent fins ara, no?, en aquests dos mesos que dius que ha durat el projecte, i com ha anat, com està funcionant?
1: Bé, doncs la veritat és que molt bé, perquè realment és un dels projectes que millor funciona i que els joves a més els agrada, també perquè incorpora doncs una vessant més esportiva o més lúdica, perquè per exemple quan anem al mar doncs fem caiac i paddle surf, és una activitat que té molt de, que la gent li agrada doncs fer, però no ho enfoquem tot això només a passar-s'ho bé, sinó que també el que han estat fent aquests joves participants ha estat com formant-se una mica en quins són els efectes del canvi climàtic, quina és la situació dels ecosistemes naturals de la nostra ciutat, i a partir d'aquí veure què és el que es pot fer, no? I al final el que parlàvem d'aquestes dues grans recollides de residus finals doncs són la cloenda, no?, l'acció final d'aquest gran projecte que el que té com a objectiu és aquesta conscienciació ambiental, especialment en el públic jove.
0: Uh-huh. En quin punt estarà el projecte? Què s'està fent ara mateix?
1: Mira, doncs ara, el que et deia, va haver-hi una primera sessió on els joves van conèixer una mica el projecte, de què anava, perquè cada any doncs són joves diferents els que hi participen. La segona part que van fer va ser doncs una, diguéssim, expedició, una visita tant al mar, no?, a la platja de Badalona com a la muntanya, i aquí aprofito per fer un agraïment a l'Espai Mar i a l'Escola de Natura per la col·laboració que ens han ofert, que ha estat molt fàcil treballar amb ells, i una mica després de conèixer quin era l'estat, no?, quins són els residus que ells troben, quin és l'impacte que els humans hi deixem doncs en aquests ecosistemes, perquè molt sovint, més enllà del canvi climàtic, també som els propis humans els que contaminem, no?, d'alguna manera aquests espais, i ara el que estan fent és una mica preparar aquestes accions més de crida de com podem arribar a la gent perquè aquestes dues recollides siguin un èxit.
0: Accions que ja tenen data, recordeu, d'una banda la recollida de residus a la muntanya es durà a terme el 21 de maig, aquest mateix mes, i la recollida de residus al mar serà el dia 5 de juny.
1: Sí, exacte.
0: Totes dues dates ja estan calendaritzades. A banda d'aquest projecte, Herois i Heroïnes contra el Canvi Climàtic, recordeu que el Badiu Jove també impulsa doncs aquest nou Pla Local de Joventut de Badalona del 2026 al 2030 i que ara doncs estàveu reclamant aquesta opinió dels ciutadans joves del municipi.
1: Sí, recordo quan vaig venir ara fa unes setmanes que estàvem molt enfocats en el tema de l'enquesta, que encara segueix oberta per recollir l'opinió de tots els joves de la ciutat, des dels 12 anys fins als 29, a una mica doncs quina és la percepció que tenen de les polítiques de joventut que s'estan fent a la ciutat, ja siguin a nivell d'oci, d'habitatge, de salut, no?, tot el que totes les vessants que això té, i ara el que estem acabant de tancar són aquests grups de discussió, que seran grups on els joves s'hi podran apuntar per donar la seva opinió a través de dinàmiques més pràctiques, diguéssim, i no tant de respondre a una enquesta, que potser és una cosa que pot fer una mica més de mandra. Doncs tot això ho poden seguir a través de les nostres xarxes socials, que és on anem publicar amb tots els continguts com actualitzats.
0: Molt bé. I pel que fa a formació, que ja sabeu que també hi ha una vessant formativa o d'orientació formativa dintre del Badiu Jove, recordeu que també hi ha activitats previstes aquest mes de maig. Es va fer un acompanyament a la preinscripció del PFI, però ara el 18 de maig, a la tarda, de 5:45 a 6:00 PM, al Badiu Jove, doncs encara hi ha una xerrada titulada Encara no sé quin cicle escollir. Una mica també doncs, us donaran les pautes, no? Un cert acompanyament.
1: Sí, exacte.
0: Pels dubtosos de casa, que n'hi ha molts.
1: Exacte, sí, sí, ens trobem que és una època de l'any, aquest tercer trimestre, on estem bueno, doncs, plens de preinscripcions, de tries educatives, i una mica el que oferim des del Badiu doncs, és aquest acompanyament a joves que o tenen clar que estudiar però necessiten una mica d'ajuda amb el tràmit o que estan una mica perduts, que tots ho hem estat en algun moment de les nostres vides, i per tant oferim aquest servei també més d'acompanyament formatiu, igual que de tots els altres temes que, que tractem des del Servei Juvenil.
0: Com per exemple la cerca de feina. Avui mateix, aquesta tarda, a partir de les 6, hi ha una altra xerrada que es diu Activa't, formacions curtes per entrar al mercat laboral, on doncs això, us assessoraran també a l'hora de trobar aquestes primeres feines, que sempre doncs, fa estar una mica neguitós això d'enfrontar-se al món laboral, no?
1: Sí, sí, sí, també molt enfocat a aquestes primeres feines que molt sovint són a l'estiu, no? Quan deixes d'estudiar i ja no vas al casal d'estiu, o vindrem al BSC, crec, a presentar-vos les activitats d'estiu que fem, que també estan enfocades a joves que ja no van al casal, però que també volen fer coses, però també és una bona oportunitat l'estiu per fer, per treballar, i doncs una mica doncs, donem també eines per saber buscar feina, quines opcions hi ha, no? Una mica així.
0: Entreu al perfil de Badiu/jove d'Instagram i en allà trobareu, doncs, això, totes les activitats que hi ha, a més, setmana a setmana que organitza el Badiu Jove i que estan adreçades, recordem, a persones d'entre 12 i 35 ja, són?
1: Sí, 35
0: anys. I 35 anys, que sou joves, teniu sort, aprofiteu-ho. Gràcies, Gabriel, que vagi molt bé.
1: Gràcies, Gabriel.
0: Adéu.
3: La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
0: Ens posem en marxa.
4: Al Badalona Matí ens posem en marxa amb tu a les 8 i t'acompanyem fins a les 12 del migdia.
3: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a btn.com.cat.
4: Badalona Matí. Tota la informació, proximitat i diversió és aquí.
5: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
6: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
7: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
6: Més clar, més ràpid, més Badalona.
7: bdn.com.cat.
6: Badalona passa aquí.

0: Falten 20 minuts per arribar a les 12 del migdia i a aquesta hora saludem la Dolors Clotes de Conreu Sedeny. De fet, avui parlarem de L'or del segon origen, un llibre que l'acompanya aquí a l'estudi i que planteja una mirada a l'agricultura ecològica basada en la recuperació dels sabers tradicionals, de la biodiversitat, de la sobirania alimentària, amb la pagesa i també cooperativista Dolors Clotes. Avui volem reflexionar sobre com aquestes idees connecten amb l'experiència real de Conreu Sedeny i també amb els reptes actuals del món rural. Dolors, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, gràcies.
0: Quan vas llegir L'or del segon origen, què et va impactar més d'aquest llibre?
1: Em va impactar més que en Jordi Puig, que de fet és de l'Ametlla del Vallès i del 78, i és fill i net de pagesos de moltes generacions, i no de pagesos que anessin molt boiantes, m'ha semblat entendre. Ell busca molt quina manera hi havia de ser autosuficients dintre d'aquelles dificultats i de sense aquests recursos energètics que avui tenim tant, de tota mena. I ell vol entendre això com per empaitar un futur també més autosuficient i sense, pensant en aquest canvi climàtic que tenim al davant, pensant què és el que fomenta potser les males pràctiques i mirant, té una saviesa impressionant, vull dir, i una sensibilitat molt gran, i a més ho ha lligat aquest títol amb el llibre aquell d'en Pedrolo, no?
0: El manual del segon origen.
1: Exactament.
0: Ho dic perquè el llibre, ara parlaves de saviesa, i defensa que el futur de l'agricultura ha de passar sí o sí per recuperar coneixements del passat. Sí. I estàs d'acord amb això?
1: Totalment, que no vol dir que no es puguin millorar, perquè ell, per exemple, ha estat 10 anys investigant, doncs, tan oralment, per tot arreu del territori.
0: Això t'anava a dir, es conserva prou la memòria pagesa o s'ha perdut molt?
1: Diuen que cada vegada que ha mort un pagès es perd un llibre, no? I és així, perquè tot el coneixement era oral. Per tant, ell ha tingut aquesta sensibilitat i aquest bon fer
0: de
1: donar la importància de recollir tot això, però també entenent que tot això és millorable, sobretot el que era com molt més feixuc o altres maneres de fer, saps? És aquesta, diu, això, entendre el passat, però per empaitar
0: per
1: el
0: encarar
1: futur,
0: el futur.
1: Per encarar el futur, no? Amb la realitat actual.
0: Clar, i hi ha alguna pràctica tradicional que Conreu Sedeny, per exemple, aquí a la Serralada Marina, hàgiu recuperat, no?, i que us funcioni especialment bé?
1: Bueno, clar, hem de millorar moltes coses, però, per exemple, el tenir el nostre propi compostatge, això és una cosa importantíssima. El mirar també de recuperar llavors, de tenir llavors més locals, les varietats locals, que això és un gran compendi de varietats locals. O sigui, pensem que moltes de les varietats que plantem a vegades són híbrides. Híbrides vol dir, bueno, que és per un creuament, no?, i que s'ha, que amb aquest creuament logres més el que tu vols com a fruit, diguéssim. Però aquests també generalment són menys adaptats al medi, tenen menys resiliència, menys, saps? I llavors, doncs, igual com pensem que el que en diem males herbes vulgarment, que hauríem de parlar-ne molt si són males o bones o ajuden o no, no són més que plantes adaptades al medi. D'aquestes plantes adaptades al medi, moltes són comestibles, i poden ser comestibles, i ho han sigut, i segurament que en un futur aniran siguent-ho cada vegada. Doncs una mica va igual, o sigui, totes les varietats locals són adaptats més al medi, al clima, al sol, al sol de la terra, vull dir, de cada lloc, no? Per tant, hi ha més resistència, i això pot ser és una cosa a tenir molt en compte.
0: Aquesta resiliència de la natura. Sí. El llibre parla molt d'autosuficiència alimentària. Creus que és realista pensar-hi avui en dia, o que és realista pensar-hi en un entorn com el nostre, no? Eminentment urbanitzat, també.
1: Una cosa és que ara no ho tinguem, i que no ho tenim, amb tota certesa. L'altra cosa és que com a polítiques s'intenti com potenciar, es vagi encarat a potenciar això. Perquè, de fet, com menys quilòmetres han de fer les coses, més gust tenen, més, vull dir, i també menys petroli, menys energies fòssils que
0: més gastem. Més generació agrícola de quilòmetre zero, no? I per
1: exacte,
0: tant,
1: és que tots els espais,
0: més capacitat d'autosuficiència.
1: Pensem, per exemple, això ho hem dit altres vegades, però tota la salada marina queden com més de 80 hectàrees que es podrien cultivar encara. Uh-huh. Ja no parlem de tota l'àrea metropolitana, que n'hi ha més de 300. Vull dir que, clar, només pensem ciutat, créixer, piscines, no sé què, però mengem cada dia, mengem tres vegades. Tot això penso que les polítiques haurien de reflectir-ho molt, per més que veiem els supermercats que sempre estan plens, que també ens hem de plantejar d'on ve la majoria
0: com
1: de coses
0: fan, no?
1: Que hi ha en el supermercat.
0: Jordi Puig i Roca, en aquest llibre, relaciona directament agricultura i crisi climàtica. Com noteu vosaltres això al camp? Aquests canvis de la crisi climàtica?
1: Bueno, sobretot amb, amb la calor, amb la calor que cada cop és més forta i temps abans, i llavors doncs, les plantes pateixen més.
0: Sequeres, pateixen, no?
1: Sí, pateixen més. De... I la sequera ambiental, no només la falta d'aigua, que també doncs, aquest any, perquè és un any com atípic, no?
0: Davant d'aquest canvi climàtic, l'agricultura ecològica és més resilient? Està més preparada?
1: Davant d'aquest canvi climàtic, l'agricultura és més resilient si té en compte doncs, tot el que parlàvem abans, per exemple, però sobretot el que ajuda és a no consumir, no fer tant ús de les energies fòssils, saps? Això és el que ajuda a que...
0: El canvi climàtic desacceleri,
1: sí,
0: no?
1: I no tirar, o sigui, pensem que també quan en el camp, a la terra, tirem molts, tots els agroquímics, els agroquímics que maten la fertilitat pròpia del sol, això fa que la terra també
0: s'empobreixi, no?
1: S'empobreixi i necessita molta més aigua. En canvi, els adobs orgànics retenen més l'aigua. És que són coses...
0: L'altre dia
1: són...
0: parlàvem amb l'Acadèmia de Perruqueria Badalonina, Lídia Casanovas, que justament està doncs, inscrita en un projecte, el Click Recycle, on utilitzen el cabell humà tallat, després de cada talla a la perruqueria, per, entre d'altres, fer barreres per recollir tot aquest oli, hidrocarbur que va parar al mar, també residus, però també com a xarxes que mantenen la humitat en cultius. I, per tant, cada
1: tal
0: vegada...
1: Tal qual la llana de les, sí, la llana de les ovelles, per exemple, que abans
0: també
1: era,
0: s'utilitza,
1: com,
0: no?
1: Era com una cosa, era un tresor, i ara que molts l'han de llançar, que és molt greu, i en canvi tenim teixits... tèxtils, parlem de moltes coses a la vegada, no? Però tot està relacionat, de fet. Vull dir que per això hem de tenir com més, pensar més.
0: Un de, ja que avui parlàvem d'aquest llibre, d'aquest llibre que s'anomena L'or del segon origen, doncs deixa'm també que et pregunti perquè un dels eixos d'aquest llibre és la defensa de les varietats locals, no? I tu també n'ets una defensora. Per què són tan importants?
1: Això... perquè són varietats més adaptades a les condicions de cada espai, saps? O sigui, Astúries tindrà el seu, Catalunya tindrà el seu, Andalusia tindrà el seu, són plantes que s'han adaptat a les condicions tant
0: i
1: de
0: que garanteixen aquesta
1: sol,
0: diversitat, no?
1: Garanteixen, són més resilients, més fortes, més... Tot i que penso que si hem d'anar cap a aquesta sequera cada cop més, vull dir, les plantes també els haurem d'anar acostumant com en unes condicions, no? I guardant aquestes llavors, penso que sempre s'han guardat... Ell, aquest en Jordi Puig, també col·labora amb llavors orientals. De fet, és un dels que ho van fer, que són uns grans defensors de conservar aquestes llavors, no? Per sort, hi ha moltes entitats d'aquestes. Que estan aquí, van començar a Santa Eulàlia de Ronçana, però també col·laboren amb Granollers, amb el museu que guarda les llavors. Vull dir, hi ha tota una història molt maca que algun dia potser els convidarem perquè ens ho expliquin.
0: I tant.
1: Però tot això és conservar aquesta fortalesa.
0: El llibre també apunta cap a un canvi de paradigma social que posaria també en el focus, diguéssim, d'aquest provisionament, no?, de primera matèria, al cooperativisme. Què porta una cooperativa ecològica més enllà d'aquesta producció de aliments?
1: Home, la cooperativa és una responsabilitat compartida de la gent, és com sentir-te més seu, no? Tots els projectes familiars et sents de la petita pagesia, sempre com sentia el projecte més seu, de fet és el teu, la teva manera de viure. Jo penso que les responsabilitats compartides, horitzontals, també, doncs, són també molt més resilients davant de condicions desfavorables, perquè hi ha una altra manera de funcionar, no? No hi, no n'hi ha una persona dalt que té un sou moltes vegades molt més diferent i alguns de baix, vull dir, que alguns de baix que van fent les feines bàsiques. De fet, totes les feines són importants, és com un engranatge, i així ho valorem i hem de tenir en compte.
0: Dolors, un plaer, com sempre, tenir-te a la ràdio pública local. Que vagi molt bé.
1: I a vosaltres. Moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu-siau.
2: La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
3: El Badalona Matí t'acompanyem des de les 8 del matí fins a les 12 del migdia en continguts informatius, d'anàlisi, culturals, socials i d'entreteniment.
2: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a bdn.com.cat.
3: I, esclar, també a les xarxes socials i en format podcast al web i al perfil de Spotify del programa.
2: Sintonitza Ràdio Ciutat de Badalona. Sintonitza amb la teva ciutat.

0: A Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
1: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
2: I de treballar la terra amb la Dolors Clotas passem a parlar també de l'esfera digital i ho fem amb en Xavi Vinaixa. Ell és artesà de programari, cofundador i director tècnic de Sorensen. Què tal? Molt bon dia, com estàs, Xavi?
3: Molt bé,
2: avui
3: bon
2: portes moltes carpetes, sí. Podríem dir?
3: Sí.
2: Per obrir.
3: Sí,
2: vinga, obrim la primera. La primera que ens porta a parlar de detectors de radiofreqüència a la selectivitat, eh? Selectivitat, proves de les PAU, que
3: sí, la selectivitat
2: ja estan preparant els alumnes perquè tenen a tocar.
3: És d'aquí res, 9, 10, 11 de juny es farà la selectivitat. I què passa? Que s'ha descobert que, bueno, la intel·ligència artificial ha entrat a la selectivitat. I com ha entrat? Pues en forma de enginy, per dir-ho així, que se les empesquen totes, com per exemple amb ulleres, les ulleres aquestes que tenen càmera.
2: Uh-huh.
3: Tu pots connectar unes ulleres d'aquestes que tenen càmera, te la connectes amb el telèfon, li dius que vagi fent fotos del que mira i que t'ho vagi responent, un ChatGPT, per exemple. I et poses un petit auricular a l'orella i et va dient on tu estàs mirant, t'està donant la resposta. Això, per exemple, seria una manera de fer servir la IA per copiar.
2: Clar, necessites cabell llarg per dissimular l'auricular, de l'orella.
3: Clar, però anys enrere, l'any passat, que ja va haver el primer que ho feia, ja ho van detectar, i aquest any què faran? Posen detectors de radiofreqüència, aniran passant i aniran veient si algú té el mòbil encès i tal, i si tens, només que tinguis el mòbil encès, bueno, això
2: serà sospitós.
3: No, ja, de fet, ja ho han dit, que t'expulsen.
2: Només t'expulsen directament.
3: Sí, per això la gent que vagi a fer, els estudiants que vagin a fer les proves de selectivitat, que vigilin amb això.
2: Ara, també podria funcionar, jo dono idees, amb un rellotge digital, per exemple.
3: Clar, també estan prohibits.
2: També estan prohibits.
3: Clar, el punt és que jo m'he imaginat aquesta de les ulleres, però segur que n'hi ha mil més.
2: Mira
3: un bolígraf d'aquests que té una càmera, que va fent fotos.
2: Clar.
3: Clar, si tu pots connectar el ChatGPT amb un ull, per dir-ho així, que seria una càmera, i un retorn, que podria ser un auricular o podria ser rellotge, que t'ho va escrivint, aquí ja ho tens.
2: Mm-hmm. Algun penjoll, alguna cosa,
3: Algun penjoll.
2: Mira que dediquen hores d'esforços a pensar també aquestes maneres de poder facilitar, diguéssim, aquestes proves de les PAU, no?
3: Jo tinc un punt que el que aconseguís fer alguna que no detectessin, ja per mi estaria aprovat.
2: Home, necessitaríem aquell enginyer informàtic,
3: clar,
2: no? En un futur,
3: sí, sí.
2: Segurament. Molt bé. Això pel que fa a detectors de radiofreqüència a la selectivitat. Molta sort aquí a tots els que us esteu preparant la selectivitat. No és gens fàcil, també en un període llarg també de vagues, de protestes en el sector docent, i per tant, ànims també, feu colzes, que tot passa. Vinga. Altres qüestions que tractem avui, Xavi, és aquest Atlas Digital de la Segona República.
3: Sí, això és... Bueno, ho vaig conèixer per X, per un dels seus creadors, Toni Rodon, que és un investigador de la Pompeu Fabra. I bueno, ara ja s'està començant a fer gran, s'està fent ressò i tal. És què han fet aquests investigadors de la Pompeu Fabra i de la UB, també? S'han dedicat a recollir actes electorals de les eleccions de la Segona República, a digitalitzar-les amb l'ajuda de la IA i anar passant les dades, i han creat un mapa, com els mapes electorals que veiem ara, però de les eleccions del 1936. Què passa? Això, al Regne Unit i altres països, es pot fer des del segle XIX, perquè les dades estan... Però com que és un període per nosaltres que encara està allà així, doncs han hagut de venir uns investigadors ara, al segle XXI, a fer-ho, no? Per què parlem d'això aquí amb la IA? Bueno, perquè és un ús molt bo de la IA. La IA està ajudant a la gent que fa recerca, als historiadors, a recuperar dades que en el seu moment no es van sistematitzar i no es van entrar, sinó que s'han guardat en forma d'actes, que cada acte era d'una manera...
2: I organitzar-les.
3: I la IA està ajudant aquí a aquests investigadors a poder generar aquests estudis i aquests mapes. Aquest mapa es pot visitar per internet. Vosaltres podeu entrar, busqueu a Google a la Segona República i sortiria. I
2: clar,
3: també...
2: Això no ve a substituir la feina d'un historiador, sinó a fer-la més entenedora, també, no? Segurament.
3: Bueno, és les dues coses. S'integra dins del flux de feina d'un historiador, perquè ell ells l'han fet servir, uh-huh. i a part, a l'hora d'ordenar, doncs, també la fa més entenedora. I, a més, en el que us vaig presentar el mes passat, del MSP d'Open Data, que era allò que podies consultar dades obertes, nosaltres també hem connectat aquestes dades allà. Amb la qual, en qualsevol LLM, amb el ChatGPT, amb el Cloud o el que sigui, li podeu fer preguntes sobre aquestes dades. Uh-huh. Que, a més, hi ha un repositori obert de dades de recerca que les estem integrant a poquet, que hi ha moltes dades, que hi ha molts estudis de recerca que es fan a Catalunya que generen dades, i aquestes dades les estem integrant. I, bueno, són dades que són diferents a les que dona l'administració pública. Uh-huh. Perquè, per exemple, aquestes, no?, d'eleccions de segona pública...
2: I és un reservori obert?
3: Sí.
2: El ciutadà?
3: Sí. El que passa és que està guardat com en carpetes i zips i no és com molt accessible, i nosaltres el que estem fent amb Open Data és fer-ho accessible a través de... Uh-huh. Hi ha dades com, per exemple...
2: De publicacions, no?
3: De publicacions, perquè ens fem una idea d'estudis que s'han fet de barreja d'Airbnbs per barri, per districte censal de Barcelona, amb els resultats electorals, no? Que és, això és un estudi que diu que quan hi ha més Airbnbs, doncs surten uns determinats resultats. Bueno... Uh-huh. Tota aquesta mena de dades estan obertes i es poden consultar.
2: Molt bé. Una altra qüestió que et volia... De fet, aquesta és una qüestió, una pregunta, que et volia adreçar, és si la IA és cara o és barata. I si, ja ensumo que és barata no és, uh-huh. si és igual de cara a tot arreu.
3: Vale. Diverses coses. La IA és més barata del que és, realment. O sigui, nosaltres estem pagant menys del que està costant fer-ho. Uh-huh. Quan nosaltres demanem coses al ChatGPT, estem pagant menys que el que els hi costa a ells, i això és un problema que algun dia patarà. Però sí, evidentment, és més car usar la IA en llengües minoritàries que en anglès. I això hi ha un estudi que ho demostra, perquè les IAs, com que s'han entrenat bàsicament, o la gran massa de dades amb les que s'han entrenat és en anglès, i tot ha estat dissenyat per l'anglès, la tokenització que li diem, que és com partim aquestes paraules i les convertim en números, s'ha fet en base a anglès. Quan en canviem d'idioma, ens anem al català o ens anem al castellà, una paraula en anglès ocupa un token per fer-ho fàcil. Mm-hmm. En català una paraula pot ocupar tres
2: tokens.
3: Què
2: és un token? Algú es preguntarà, què és un token?
3: Què és un token? Token és com la unitat de mesura mínima de quan utilitzes la IA, vale? Llavors, mm-hmm. normalment, aquestes IAs et fan pagar per tokens. Jo que sé, una frase que tu li demanes un resum, pues d'entrada són, no sé, 300 tokens uh-huh. en anglès, si són 300 paraules, i de sortida, si et dones 100 paraules, 100 tokens. Uh-huh. Pues si ho fas en català, una frase en català de 300 paraules seran 900 tokens. Uh-huh. I de sortida... Pues,
2: molt més car que si fos en anglès.
3: Clar, i costa pues, el triple. Per tant, això és un problema. Però no només això, perquè a més... Fa res vaig fer una petita recerca, vaig crear una metodologia per demostrar una cosa que tenia en ment, que era... Bueno, jo tenia ganes de demostrar si realment els models pensaven en anglès o pensaven en català i tal. Llavors em vaig inventar una metodologia i vaig provar diferents paraules. Uh-huh. Vaig provar gegant, vaig provar coca, castell... No? Llavors hi ha una metodologia que és per imprimir a on estan... els conceptes al costat de quins altres conceptes estan a prop, vale? I llavors ens trobem que per nosaltres la coca de Sant Joan és un pa de pessic i estaria a prop de conceptes de menjar i tal. Uh-huh. Però quan tirem aquesta recerca contra un model de guia, ens porta més a prop, o sigui, una coca està més a prop de la cocaïna, d'un narcotraficant i tal. Fins que no li donem un context en català, no canvia a... cap a on toca.
2: No sap de què li parlem.
3: No sap de què li parlem. I això també, a banda dels tokens, fa que també sigui més car. Uh-huh. O sigui, el fet de donar context fa que sigui més car. Per tant, ojo al que estem fent, perquè ens estem venent als Yankees, no? I necessitem una IA sobirana i europea, que és el que sempre dic, i no està passant.
2: Doncs vinga, amb aquesta reflexió avui tanquem el Badalona Matí. Gràcies, Xavi, que vagi molt bé.
3: A vosaltres.
2: Gràcies a tots vosaltres per haver-nos fet confiança un cop més i per haver-nos doncs, fet companyia també en aquest programa, que està possible també gràcies a la tasca tècnica d'en Jordi Abril, d'en Roger Cuixart i d'en Pau Porres, que, per cert, Pau, felicitats, que és el teu aniversari. Que vagi molt bé. Nosaltres demà tornem a ser aquí a partir de les 8 i fins a les 12. Adéu.
4: Són les 12.
5: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
6: Notícies Badalona. Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Xavier García Albiol ha avançat que Badalona tindrà una casa de la cultura popular. Segons s'ha explicat en una entrevista al Badalona Matí, abans d'aquest estiu vol signar un conveni amb els castellers i altres entitats per convertir Eines Canela en un espai de referència.
7: La voluntat és que abans de l'estiu pugui signar un conveni amb els castellers i probablement amb altres entitats de cultura popular per tirar endavant el que és la reforma de l'edifici de la nau d'Eines Canela, que és on convertirem aquella nau amb l'espai de referència de la cultura popular de la ciutat de Badalona. Una reivindicació que històricament havien tingut les entitats de cultura popular.
6: L'alcalde també ha assegurat que aquest 2026 l'execució dels pressupostos d'inversió serà molt elevat. En una entrevista també en la mateixa, el Badalona Matí, l'alcalde ha defensat que l'Ajuntament és dels consistoris de l'estat espanyol més sanejats i amb menys endeutament. Això sí, admet que s'ha de millorar en el pagament de les factures a tercers. Després de l'informe de l'interventor, titllava d'excessiu el romanent pressupostari de l'Ajuntament de Badalona, Xavier García Albiol ha defensat la gestió del seu govern per tirar endavant projectes per transformar la ciutat. L'alcalde ha assegurat que, si bé fins ara s'ha anat acumulant aquest romanent, aquests anys moltes d'aquestes inversions obren la llum i el nivell d'execució de les inversions fregarà el 100%. Als micròfons de Radio Ciutat, l'alcalde també ha parlat d'altres projectes. Les obres de Via Augusta, complementàries a la pacificació de Francesc Layret, es faran els mesos de juliol i agost. Pel que fa a la platja, García Albiol confia que les obres d'arranjament del passeig marítim a la Barca Maria estiguin acabades durant l'estiu. I ha avançat també que aquesta temporada de bany s'ampliaran a 4 les baranes per facilitar l'entrada i sortida de l'aigua a les platges de Badalona. I la Festa Baixamar finalment sí que se celebrarà després que el govern local s'hagi compromès a modificar la cursa del dimoni per evitar que els dos actes coincideixin. L'Associació de Veïns del Centre havia plantejat la cancel·lació de la seva tradicional sardinada en assabentar-se que la cursa estava programada pel mateix dia i hora i fins i tot al mateix lloc. L'entitat veïnal va mantenir una primera reunió amb el consistori en què no es va trobar cap solució per separar les dues celebracions. Per això va acabar anunciant que enguany no faria aquesta vetllada on s'ofereixen sardines i ron cremat per sopar. Això tot i ja tenir contractat el grup de veneres que hi tocaríem. Finalment, però, la Festa Baixamar tindrà lloc com estava previst el dissabte 30 de maig al vespre. Pel que fa a la cursa del dimoni, el consistori està estudiant si es canviarà de dia o es modificarà el recorregut, però sigui com sigui, garanteix que no afectarà la sardinada. I l'Astral, el veler d'Open Arms, surt avui del port de Badalona fins a Cuba de manera esglaonada per portar plaques solars per l'Hospital Infantil Juan Manuel Márquez de l'Havana. Des de l'entitat badalonina afirmen que l'objectiu d'aquesta missió és trencar el bloqueig dels Estats Units. Escoltem un dels impulsors de la iniciativa, Simón Vázquez.
8: Una petita iniciativa per intentar donar autonomia energètica a la UCI de l'Hospital Pediàtric de l'Havana. Cuba porta des de l'any 61 en un bloqueig econòmic que fa que la seva societat depengui molt de la solidaritat internacional. Però és que des de desembre no permet el govern dels Estats Units l'entrada de petroli.
6: I la Fundació Lluita contra les Infeccions recapta prop de 839.000 euros en la 16a edició de la gala solidària People in Red Barcelona. Aquesta gala s'organitza per conscienciar sobre els reptes als quals la societat s'enfronta per combatre les malalties infeccioses i per captar fons per destinar-los a projectes d'investigació de diferents àrees. La Fundació porta a terme investigacions per curar la infecció per VIH, aconseguir un tractament per la Covid persistent o reduir la mortalitat per les infeccions respiratòries. I en esports, el Joventut torna demà a les 8 del vespre al Palau Olímpic, on rebrà el Morabanc Andorra, un rival necessitat que està immers en la lluita per la permanència. Els verdinegres no recuperen encara en Tetomic, però podran comptar amb la resta de jugadors. Els de Dani Miret tenen un calendari força carregat perquè jugaran en només 12 dies contra l'Andorra, contra el Madrid, el Tenerife, el Burgos i els 20 minuts que falten contra l'Unicaja del partit ajornat pel problema amb el videomarcador. Ara mateix tenim 20 graus de temperatura a la ciutat.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
1: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
9: El nou Confort Ama Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Confort Ama Badalona, la teva nova casa.
10: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

Hola, què tal? Com esteu? Una setmana més, sigueu benvinguts i benvingudes tots plegats als Sendes. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa us proposem 25 minuts per atensar-vos a llocs molt interessants. Fem senderisme, fem excursionisme i fem viatges. Sortim dels camins habituals i ens endinsem als secundaris. I després de fer-los, els expliquem. Els tres continguts d'avui són els que presentem ara mateix en el sumari. Una platja tal i com seria si l'home no hi hagués intervingut. Els Muntanyans és una petita i estreta franja de terra entre Torredembarra i Creixell, amb platges naturalitzades, línies de dunes i un petit rerepaís de maresmes i estanys. Una entitat ecologista, el GPEC, en fa visites guiades. Ens ho explica en breus moments en Ramon Ferrer, un dels seus tècnics de projectes. Segona etapa de la travessa de Salvaguarda, cim de la Vall de Benasc, que recorre aquesta vall, també l'Arieja i part de la Vall d'Aran, i que ens permet sensacionals vistes al cim pirinenc per excel·lència, l'Aneto. En Xavi Tió descriu la ruta tot seguit i detalla les seves característiques principals amb la fitxa tècnica. I fem una incursió a Alemanya de la mà de la nostra col·laboradora habitual, la Cristina Duró. Descobrirem els imprescindibles de la ciutat de Düsseldorf, capital de la Renània del Nord-Westfàlia. Programa número 568 dels Sendes, que comença ara mateix. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Som a l'any 2026 després de Crist. Pràcticament tota la costa catalana és ocupada per construccions fetes pels humans. Tota? No. Una franja poblada per irreductibles espècies de flora i de fauna resisteix encara i sempre als invasors. Aquest lloc, un dels pocs que resten gairebé verges al nostre malmès litoral, és els Muntanyans. Una petita i estreta àrea de terra

0: fa visites guiades arran d'una iniciativa de l'Ajuntament de Torredembarra. Se n'encarrega el Ramon Ferrer, tècnic de projectes del GPEC. Ell ens explica que el que hi ha als muntanyans seria el que trobaríem a gran part de la costa catalana. Això si els humans no hi haguessin posat les urpes, o més ben dit, el ditxós formigó.
1: Que encara perviuen dunes i maresmes de les que abans hi eren a tota la costa catalana, no només catalana, sinó arreu del planeta, Austràlia, Àfrica, etc. Podíem trobar aquest esquema de la platja amb dunes i darrere maresmes. De fet, és una espècie de petit santuari envoltat doncs, d'urbanitzacions, càmpings, etc. La via del tren ha fet de barrera per bé i per mal, llavors ha accelerat la urbanització al cantó de muntanya i l'ha frenat al cantó de mar. Llavors és un espai molt allargat i entremig doncs, hi ha algunes urbanitzacions, però per sort doncs, encara perviu la base que és, són les dunes ben conservades i les maresmes.
0: I en tan poc espai, tres elements que hem sentit ara mateix. Terra endins, les maresmes i els estanys. A mig camí, una filera de dunes. I a primera fila, una platja autèntica, entre cometes, tal i com seria, sense intervenció humana.
1: Quan parlem de platja, normalment la gent el que li ve al cap és una platja nua, amb sorra i com a molt, doncs, amb alguna estora o alguna sombrilla que hi ha posada. Doncs aquesta és una platja autèntica en el sentit de que té tot el que tenien totes les platges del país. Té les seves dunes, les seves plantes, els seus bolets, els seus rèptils, els seus amfibis... Té una mica tot l'ecosistema que caracteritzava totes les platges. Si ens en retirem temps enrere, al final trobaríem una fotografia que és el que podem venir a veure aquí a Torredembarra i Creixell.
0: Platges molt més brutes, podríem dir, que les que sovint veiem i que en realitat formen part d'un sistema natural molt més complex.
1: Les platges en realitat és com un iceberg en el qual nosaltres veiem una punteta que està a la part dalt de tot, que és la emergida de la que està fora de l'aigua. La part més important és la que no veiem, que és el fons marí, que hauria d'estar cobert per una praderia de Posidònia. En el nostre cas encara perviuen algunes petites praderes. Llavors, continuant el viatge cap a l'interior, ens trobaríem una platja, entre cometes, bruta, perquè arriben restes marines i no es neteja mecànicament. I això implica doncs, que hi poden trobar-se doncs, crancs i altres animals al peu de platja que s'han perdut en molts altres llocs.
0: Passada la franja costanera i anant cap a l'interior, ens queden paisatges molt canviants en molt poca distància, ho explica en Ramon Ferrer.
1: Unes dunes primer embrionàries, després dunes que es diuen mòbils, que estan més a prop del mar, després unes dunes fixes, que són de color gris, que també es diuen dunes grises. A continuació trobaríem un espai que és en barreja d'aquest substrat que arriba del mar, sorrenc pel qual s'hi escola l'aigua, a un altre espai que no té res a veure, que és l'espai de les maresmes, i entre mig hi ha la jonquera. Després de la jonquera ens trobaríem doncs, ja les pròpies maresmes, que trobem doncs, és un material que és molt més impermeable, en el qual doncs, estanya l'aigua i forma aquests estanys al cantó interior.
0: En aquest entorn, el substrat i l'aire, carregats de salinitat i d'humitat, condicionen i molt la vida vegetal, però diverses espècies hi han trobat el seu hàbitat. A la platja hi reposen les restes de Posidònia i d'algues variades. L'interior es pobla d'arbres petits, els tamarius, i de més port, els pins pinyers. Les maresmes són el reialme dels joncs i les salicòrnies, i a les dunes s'hi arrapen les punxegudes fulles del panical, la bufalaga, sempre amb aspecte de caigut, i la reina, el Pancratium maritimum, és a dir, el lliri de mar, amb una preciosa flor de la família dels narcisos, més angulada i de color blanc.
1: Cadascuna de les plantes que hi ha en les dunes són cosines germanes d'altres plantes que tenim més vistes a l'interior, a la muntanya, als camps i als conreus, però que són adaptades, són unes especialistes en adaptar-se al moviment de la sorra, a la manca de salinitat o a l'excés de salinitat. Llavors, entre aquestes, doncs, potser destaquen, doncs, plantes amenaçades com el Phleum arenarium o el Limonium diverti, que estan dintre el catàleg de les plantes més amenaçades. I una de molt espectacular és el lliri de mar, que fa una flor blanca, que fa una olor exquisita i que floreix a l'estiu.
0: I pel que fa a la fauna dels muntanyans, en Ramon destaca que en aquest punt intermedi entre els deltes de l'Ebre i del Llobregat hi fan aturada prop de 250 espècies d'aus migratòries. Més diversitat, de fet, que no pas en molts parcs naturals. Cal dir també que la jonquera solen ser l'amagatall de conills, ratolins i talpons. Sobre l'aigua d'estanys, com el del Saler, el del Sol o el de Clarà, hi busquen insectes i rèptils els esplugabous, les fotges o els ànecs collverd. A les dunes, amb una mica de sort, hi veurem feinejar els escarabats piloters i una sargantana ben peculiar.

0: peculiar és la cua roja.
1: És una sargantana molt bonica, especialment quan és petita, perquè té la cua vermella, com el seu nom indica, i l'esquena està ratllada amb ratlles blanques i negres. Conforme se va fent gran, se torna el color de la sorra, i és un lacèrtid molt rar, és un dels més rars que tenim a Catalunya. És molt gros, a més, i viu a les dunes. De fet, n'hi ha a la plana de l'Ebre, en algunes zones sorrenques al prop del riu.
0: I també a les dunes, un curiós insecte, innocent, fràgil i delicat en la seva fase adulta i alada, però molt depredador quan és una larva. Es coneix com la formiga lleó i fa pràctiques com aquesta.
1: La formiga lleó, que quan són larves, fan uns culots a la sorra i esperen que passi una formiga, cau al fons, llavors l'atrapa amb les mandíbules i l'ensorra, li xucla els líquids i després la llença fora. Però si la formiga s'escapa a la primera d'intentar-la atrapar, es veu perfectament com li catapulta a sorra per fer-la caure al fons del con. Llavors aquesta formiga lleó, quan és adulta, doncs es transforma en un insecte alat molt delicat que menja nèctar de les flors i que és una altra vida.
0: I a la línia de costa, sota l'inconfusible fil musical de les gavines, els xatracs i els corbs marins, un petit ocellet molt característic d'aquests ecosistemes porta de bòlit als naturalistes.
1: L'animal que ens dona més treball, d'alguna manera, és el corriol camanegre, perquè com nidifica la platja, que és on estenem les tovalloles, doncs això implica que cal que hi hagi un grup de voluntariat que està actiu i que busca els nius, busca les parelles, protegeix els pollets, amb no gaire bona estadística, perquè normalment doncs, de cada 15 ous que es posa, perquè cada niu posen 3 ous, de 15 pollets potencials només un arriba adult.
0: Gaudir de tots aquests paisatges i de la seva flora i fauna és possible gràcies a algunes rutes a peu que ja estan marcades. El Ramon Ferrer en parla.
1: Recomanem el que comença per l'extrem de Torredembarra, des del Club Marítim de Torredembarra, es camina arran de la via del tren, al cantó de mar, i allà trobaran un circuit que es fa un buit, que són com a dos cercles que es troben. Llavors allà trobaran tant la vegetació i la fauna que hi ha als estanys, tocant a la via del tren, com la vegetació i la fauna que hi ha arran de la platja, de les dunes. Podrien ser uns 300 metres lineals, és molt petit. Rodeja els estanys del sol i de clarà. Quan acabes aquest itinerari, arribes a una barrera de fusta que no pots passar, vas cap al mar, fins a la següent entrada, que pots fer com diferents entrades des del mar i travessant els estanys i anant fent recorreguts. I l'altre és el que està a l'altre extrem, tocant ja a Creixell, a l'urbanització marítima residencial hi ha un pas subterrani i ja doncs a través de l'estany més gran, que és el del Saler, hi ha un recorregut que fa en forma de creu perquè arriba fins al mar.
0: Això si us apropeu per compte propi. Trobareu les diferents rutes dins del web turismetorredembarra.cat, fent clic a Rutes. Però també podeu concertar una visita guiada amb el JPEC, entrant a la pàgina jpec.cat. Sigles del Grup d'Estudi Protecció dels Ecosistemes Catalans, l'entitat ecologista de majors dimensions al país, amb 700 socis i 10 persones treballant-hi. Fundada a Valls fa 41 anys, fa educació i defensa judicial del medi ambient i forma la canalla a la seva escola de naturalistes. Va començar al Camp de Tarragona i ara ja s'extén a 10 comarques de la demarcació, desplegant projectes com ara la defensa de les oliveres monumentals del Montsià, la preservació del riu Siurana o el control de la canya asiàtica a la Riera de la Bisbal. I, evidentment, ens proposa visites guiades als muntanyans, aquesta estreta franja de natura entre Torredembarra i Creixell que resisteix a l'imperi del ciment.
2: Sendes.

0: aires pirinencs a la nostra secció de senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
1: A Maria, Déu es guard, com va?
0: Vam començar un cicle la setmana passada i avui continuem amb la segona etapa, oi?
1: Ah, això mateix. Ara hem reprès, com deies, el tema de travesses i vam començar a parlar la setmana passada d'una travessa que ens ofereix les millors vistes que es poden tenir del cim més alt dels Pirineus, l'Aneto, i de tots els cims de més de 3.000 metres que l'envolten. Estem parlant de la travessa del Salvaguarda. Com dèiem, el Salvaguarda és un cim de la Vall de Benasc que dona nom a aquesta petita travessa de 3 dies que entra a França per anar a dormir al refugi de Benasc, després entra a Catalunya per la Vall d'Aran fent nit a l'Artiga de Lin i d'allà salta pel Coll de Toro per tornar a la Vall de Benasc.
0: Doncs bé, anem per aquesta segona etapa recordant d'on vam sortir en la primera, no?
1: Ah, això mateix, si recordeu, a la primera etapa, des de Llanos de l'Hospital, havíem entrat a França pel Portillon de Benasc per baixar a dormir al refugi de Benasc després de fer el Salvaguarda amb unes vistes excepcionals de la cara nord del massís de l'Aneto. Hem fet nit, doncs, amb aquest refugi de Benasc, en un amfiteatre de muntanyes que tanca els llacs del Boom de Benasc que envolten el refugi, sota la cara nord del Salvaguarda, i comencem la segona etapa baixant. Dels 2.250 metres d'altura que està el refugi, perdem alçada ràpidament per una vall secundària, per un entorn preciós entre prats de lliris. El camí, ben traçat, va fent ziga-zagues amables i, sense carregar les articulacions, arribem descansats al fons de la vall, ja acompanyats per trams de bosc. De pla, arribem a l'Hospice de France, és el final d'una carretereta de muntanya, una carretereta local. Havia estat en el seu dia un punt d'allotjament, però avui dia és un edifici tancat perquè s'ha quedat antiquat. Aquest és el punt més baix de l'etapa d'avui. A partir d'aquí hem de remuntar la vall principal, d'entrada per un tram de fageda espectacular per dintre d'un túnel ombrívol de vegetació atapeïda i humida. No gaire enllà, el bosc s'acaba, passem per una font amb un com de fusta modern i arribem en uns plans on l'espectacle floral s'incrementa. Els lliris els acompanyen una multitud de flors amb predominància de gencianes exuberants. Anem guanyant altura per uns lloms herbats, sense descans, fins a desembocar al Coll d'Aramonjoia. 2.075 metres, pràcticament 700 metres per sobre l'Hospice de France, on hem començat a remuntar la vall. És un coll fronterer amb la Vall d'Aran. De fet, per aquí podríem baixar al refugi de l'Artiga de Lin, on anirem a dormir, però la ruta ens du encara més amunt. Per carena ampla, anem a passar per sota del Tuc d'Arescaleta per arribar en un altre coll, als pràcticament 2.400 metres. És el Cot de l'Infern, és a dir, el Coll de l'Infern en aranès. Aquí, de pla, podem aprofitar perquè pràcticament amb un tres i no res podem anar fins al proper Tuc de l'Escaleta, unes vistes grandioses de part del massís de l'Aneto, del mall de la Forcanada, del Mulleres i dels Baciberris, també no massa llunyans. Des d'aquest Coll de l'Infern, aquí sí que entrem, ara sí que entrem a l'Aran, pel pas de l'Escaleta. És una petita obra d'enginyeria una mica agosarada per l'alçada on està situada, i comencem a perdre alçada una altra vegada. Entrem a la vall de Pomero, primer ens trobem un tram una mica pedregós i dret, sense contemplacions del desnivell, i més avall, entre vegetació baixa, el pendent se suavitza, passem vora la cabana de Pomero i acabem de baixar de nou per entre bosc fins als prats oberts on, entre el bestiar pasturant, trobem el refugi de l'Artiga de Lin, 1.000 metres per sota del Coll de l'Infern i prop dels ulls del Jueu, per on les aigües de la gelera de l'Aneto retroben la llum després de posar-se sota terra al forat d'Aigualluts. Refugi és un edifici modern, que és acollidor, i amb unes vistes del començament de l'etapa següent que treuen el sanglot, però això ja ho deixarem pel proper dia. Avui el que fem és anem a descansar d'aquesta excepcional, variada i exigent segona etapa de la travessa del Salvaguarda.
0: I com sempre, després d'aquest autèntic espectacle de natura i de plantes, també de vegetació que hem pogut gaudir, anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
1: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
0: Desnivell.
1: 1.100 metres de desnivell positiu i 1.600 de desnivell negatiu.
0: Déu-n'hi-do. Temps.
1: Comptem-hi unes 7 horetes per contemplar les vistes des del coll i baixar sense presses, perquè encara ens queda una etapa per endavant.
0: Dificultat?
1: La mateixa que l'etapa anterior, hi posaria un 3 sobre 5, més que res per aquest desnivell, sobretot de baixada.
0: Considerable, doncs. Cartografia.
1: Tenim el mapa de l'editorial alpina que es diu Aneto Maladeta, Parque Natural Cossets Maladet, escala 1.25.000.
0: Informació a internet.
1: I a internet tenim el propi web d'aquestes travesses, que és buffentrerefugios.com, buff amb dues Fs, tot junt, buffentrerefugios.com. I a Wikiloc també trobareu aquesta petita travessa de tres etapes.
0: Sabem que ja s'ho està fent salivera pensant en la tercera etapa, perquè promet, però us haureu d'esperar uns quants dies. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
1: A reveure.
2: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré el meu viatge a Düsseldorf durant l'època de Carnestoltes.
0: Capital de la regió de la Renània del Nord-Westfàlia, Düsseldorf és una ciutat que, comptant la seva conurbació, arriba pràcticament al 1.200.000 habitants. Una ciutat que la nostra viatgera Cristina Duró va conèixer en plena època de Carnestoltes, que, com veurem, aquí i a la veïna colònia se celebren de manera molt espectacular. Dels imprescindibles de Düsseldorf en comencem a parlar tot seguit als quaderns del viatger.
2: Düsseldorf és la capital del nord de Westfàlia. És una ciutat que té aproximadament 1.300.000 habitants i és una ciutat que conjuga un estil arquitectònic clàssic alemany amb un estil arquitectònic bastant cosmopolita. La ciutat s'ordena al voltant de la riba del Rin i podem dir que el riu divideix dos espais en els quals podem trobar diversos barris de la ciutat. Per una banda, el casc antic i la part més tradicional i típica de visitar, que és el que ells anomenen el Karlstadt i l'Altstadt, els trobem a una riba, i a l'altra riba trobem un barri anomenat Oberkassel, que és un barri tradicional al qual es pot accedir mitjançant la travessia del pont a Oberkassel. Des d'allà arribes a la Lueckplatz i des d'aquí pots fer una visita a peu per un barri residencial que és molt bonic. Així que tota aquesta zona d'Oberkassel seria el meu primer punt recomanat, que és un punt que surt del que acostumen a recomanar les guies turístiques. En segon lloc, la zona recomanada per visitar, òbviament, és tota la zona més cèntrica, és la zona d'Altstadt. En aquesta zona d'Altstadt hi ha un lloc que no us heu de perdre, que és el Königshalle, que és una mena de canal que travessa aquest punt de la ciutat. És un passeig en el que podreu trobar botigues de luxe combinades amb alguns comerços de marques més estàndard i és una ubicació que serveix per fer una bona passejada de manera relaxada, això sí, vigilant que no plogui. Una altra de les zones que també us recomano és la zona del Karlstadt. És la zona que podríem dir que està ubicada més a la riba del riu. En aquesta zona podem trobar algunes de les places més característiques de la ciutat, com són la Karlsplatz, la Marktplatz, i també hi ha un altre punt d'interès que és bastant interessant, que és la Rathaus, és a dir, l'Ajuntament de Düsseldorf. Seguint la riba del Rin, i si anem en direcció al pont d'Oberkassel, podrem arribar a la Burgsplatz, que és una de les zones més boniques de Düsseldorf. És una plaça en la qual s'ubica una gran torre que ara mateix està utilitzada com a un centre que serveix per fer visites guiades i com a mirador. Des d'aquesta zona es pot observar tota la corba que fa el riu tota la forma costanera i és un lloc en el qual pots extreure molt bones panoràmiques de tota la riba del riu amb el relleu de les casetes típiques alemanyes. Un cop fet aquest passeig per la riba en direcció al pont d'Oberkassel, podem retrocedir i anar en direcció contrària, de manera que podem arribar fins al que s'anomena barri de Hafen. És un barri en el qual podreu trobar bàsicament dos edificis d'interès. El primer és la típica torre de televisió, com moltes de les que podem trobar al llarg de les ciutats alemanyes, la més típica de les quals és la de Berlín. I si caminem aproximadament uns 300 metres vorejant el riu, arribarem a un edifici que és molt semblant al de les cases d'ençans de Praga. De fet, és un edifici que va ser dissenyat pel mateix arquitecte, per Gehry, i crec que és un edifici que és interessant de visitar, ja que és un habitatge, és una part, un barri en el qual hi viu gent. Just al davant hi ha com una mena de port esportiu i podem veure com les cases estan perfectament integrades dins del paisatge. A la ciutat de Düsseldorf hi podem trobar un Little Japan, ja que Düsseldorf és la ciutat alemanya que alberga la colònia japonesa més gran d'aquesta zona de Germània. Llavors, en aquesta zona, què és el que podeu trobar? Doncs, òbviament, podeu trobar milers de restaurants amb una oferta gastronòmica japonesa molt interessant, amb molts nadius japonesos menjant-hi, i fins i tot en aquesta zona podeu trobar una mena de recreació de temple japonès.

0: I nosaltres ho deixem aquí. La setmana vinent tindrem més Düsseldorf i més continguts. Esperem haver-vos fet viatjar, ni que sigui amb la imaginació, a tots aquests indrets fantàstics que hem descrit. Han fet possible el programa l'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat des de l'edició i presentació, Jaume Monés. Podeu descarregar els darrers programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Res més, sigueu feliços i aneu on aneu, que tingueu sempre una molt bona ruta.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar dels antibiòtics i sobretot, com no, de l'ús responsable dels antibiòtics. Per fer-ho ens acompanya la responsable del programa d'infeccions de l'Hospital de Mollet, l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, la doctora Elisabet Mauri. Benvinguda al Fem Salut.
2: Bon dia.
3: Moltes gràcies.
1: Molt bon dia. Volem parlar això dels antibiòtics perquè tots hem sentit a dir heu de vigilar, s'ha de fer un ús responsable. Ben bé els antibiòtics perquè serveixen.
2: Bueno, els antibiòtics són, és un medicament dissenyat per combatre les infeccions causades per bacteris. I això ho poden fer de dues maneres. O bé eliminant directament, matant directament els bacteris o bé ralentint la seva multiplicació i després les nostres pròpies defenses acabaran eliminant-nos.
1: Doctora, hem sentit a parlar a molts professionals dient tenim un problema perquè s'estan fent resistents. Què és el que estem fent malament?
2: El que està passant actualment és que, degut al tal com hem explicat, l'antibiòtic és una medicació fantàstica. Ja podem parlar de la medicina en l'era preantibiòtica i postantibiòtica. Tots recordem, pues, per exemple, a la Primera Guerra Mundial, aquelles pel·lícules en què si algú se li infecta una ferida, pues igual, aquesta cama no hi haurà un altre remei que amputar-la perquè no podrem curar aquella ferida. En canvi, avui en dia això no passaria, no? Disposem d'un antibiòtic que només que hi hagués aquella infecció podríem curar la infecció. Però de tant administrar antibiòtics, el que els bacteris estan fent és tornar-se llestos i trobar mecanismes per evitar l'efecte d'aquests antibiòtics. Uh-huh. Llavors estem creant aquests bacteris super, super resistents, que això, bueno, és un perill, perquè tal com ja ha avisat i ja ha llançat un missatge a l'OMS, pues en el 2050 és possible que la primera causa de mortalitat no sigui el càncer, sinó que siguin les infeccions per bacteris multiresistents. Llavors haurem passat de tenir que quan tenies una infecció estaves molt tranquil perquè segur que te la curaven, a que igual pugui ser la primera causa de mortalitat.
1: La doctora Mauri ens està dient allò, és per combatre els bacteris. Tota mena, és a dir, de bacteris, totes les infeccions bacterianes s'han de combatre, allò amb antibiòtic?
2: Si és infecció, sí. Sí, sí. Anem a veure. Ja, nosaltres el primer que hem de diferenciar és que la infecció cívica bacteriana, que no viral. Quan parlem d'infecció viral, per exemple, parlem d'una grip, d'una infecció per Covid, en aquests casos mai hem d'administrar antibiòtic, que és en el primer que hem de sensibilitzar sempre la població, no? Que un perquè estigui amb febre o amb tos no vol dir que t'hagis de prendre un antibiòtic. Només quan hi ha una infecció realment bacteriana, perquè l'antibiòtic per la infecció pel virus no serveix per res, és un mecanisme absolutament diferent.
1: I llavors com detecten vostès si és vírica o bacteriana?
2: Bueno, nosaltres coneixem quins són els principals síndromes infecciosos i si aquests síndromes infecciosos poden estar causats per bacteris o no. Per exemple, una infecció urinària sempre estarà causada per un bacteri, no? Per tant, sempre necessitarà d'un tractament antibiòtic. Això sí, per exemple, la infecció bacteriana és potser també d'on més ho veiem en la població general, que aquests bacteris han anat aprenent molts mecanismes de resistència. I hi ha vegades pues, que el fet de tenir una infecció bacteriana comú, com podria ser una cistitis, pues, obliga el pacient a ingressar per posar-se un tractament per via endovenosa, perquè ja no disposem de cap tractament oral.
1: És cert que quan et fan analítiques, no? de vegades fins i tot et posa allò quin és l'antibiòtic que seria adequat per aquella infecció, no? Perquè la resta doncs, d'aquells bacteris entenem que s'han fet resistents, no?
2: Sí.
1: És a dir, orienten també els professionals, la gent de laboratori.
2: Per sort. No, si nosaltres, això és una eina bàsica dels infectòlegs, l'antibiograma, el disposar de la sensibilitat antibiòtica. Però és cert que també nosaltres, com a facultatiu, sempre intentem pues, administrar l'antibiòtic que tingui menys efectes sobre altres bacteris, que només vagi sobre la mínima flora, que ens canvi el mínim la nostra flora, la flora que nosaltres, amb la que nosaltres convivim, que no tingui efectes sobre altres bacteris. I això és una feina també del metge, no? I per això sempre diem molt lo de no compartir antibiòtics amb el veí o no dir a mi això em va anar molt bé, prova-ho, perquè igual el que ha anat bé per un, pues a l'altre no li va bé o per l'altre és excessiu. A més de tots els efectes secundaris que poden tenir els antibiòtics, eh? Diarrees i efectes adversos com poden ser al·lèrgies, etc.
1: Hem d'aprendre prèviament allò abans de prendre un antibiòtic. Ens recomanaran també un protector d'estómac?
2: No cal. No és necessari. No, això és una falsa... Allò de que l'antibiòtic m'ha sentat malaltament a l'estómac, això no és cert. L'antibiòtic, a vegades, hi ha alguns antibiòtics que poden donar com a efecte secundari nàusees, vòmits o poden donar diarrees. Però no per prendre un protector d'estómac no ens salvarà d'aquests efectes secundaris. Al revés, prendríem un altre fàrmac més que no ens és necessari.
1: Ha dit la doctora Elisabet Mauri, recordem que ella és responsable del programa d'infeccions de l'Hospital Universitari de Mollet, que en alguns casos ara es troben allò que una cistitis, que abans hi havia una medicació, doncs ara el pacient, no, la persona afectada per aquesta infecció, ha d'ingressar per rebre un tractament endovenós, no? No sé si ara també es troben en situacions de que aquests tractaments també s'han d'allargar en el temps, no? Són períodes, perquè abans ens deien a l'antibiòtic, doncs l'has de prendre allò durant una setmana, o hi ha antibiòtics de 3 dies. Què és el que determina això?
2: Mira, en principi, no perquè el bacteri sigui resistent s'ha d'administrar durant més temps, sinó que el tractament antibiòtic ha de ser adequat per a aquell bacteri. És a dir, nosaltres necessitem disposar de lo que hem dit de l'antibiograma, de la sensibilitat antibiòtica, saber exactament per quin mecanisme nosaltres podem eliminar i afectar a aquell bacteri. Si nosaltres ho fem correctament, al revés, ara cada cop últimament s'estan modificant els dies de tractament antibiòtic cada cop a menys, exactament per intentar evitar la sobreexposició que hi ha a la natura a l'antibiòtic, no? I si l'administració és adequada, no cal allargar-ho més dies. Això no és així. I això també pot ser una mala consciència que podem tenir, eh? Una mala costum, sí.
1: És important, jo m'imagino que davant una cirurgia prèviament es fan analítiques precisament, no? Això ho veiem també en el dentista, de dir, ui, abans de, no, de fer una extracció, si tens una infecció, et donen precisament allò, doncs, un tractament antibiòtic. Perquè, evidentment, entenem que si tenim una infecció, fer una cirurgia, doncs comporta més risc.
2: Sí, exacte. Justament, pues, habitualment, totes les infeccions, pues, un flamó dental, moltes d'aquestes infeccions quirúrgiques, totes són provocades per bacteris, no per virus. Realment, en totes aquestes, nosaltres necessitem antibiòtics. I és on aquí on pot existir el risc de l'aparició d'aquests superbacteris multiresistents. Perquè fixa't si el que nosaltres ens hem acostumat ara, un flamó dental, que a ningú se li ocorreria que no pogués tenir un tractament antibiòtic, creéssim un bacteri multiresistent o el tinguéssim per un bacteri multiresistent, que arribés un moment en el que no el podem tractar. I en alguns casos ja s'ha donat, sobretot en aquells entorns on hi ha molta més sobreexposició, molta més pressió antibiòtica, com pot ser a les unitats d'intensius, no? d'hospitals de tercer nivell, on hi ha pacients molt complexes, sotmesos pues, amb intubacions, sondes, i pateixen moltes infeccions, contínuament s'està escalant a l'escala antibiòtica, fins que al final pot ser que no en disposem de cap més.
1: De fet, de vegades també sentim allí, vostès tenen allò, no?, de dir, aquest bacteri, doncs la seva sensibilitat és més efectiva en aquest antibiòtic. Però quan no acaba de funcionar, igual la subministra un altre, i després un altre, i això no sé si també genera problemes, no sé si per la persona que rep aquest tractament.
2: Clar, exacte, bueno, per això estem els especialistes en infecció, que és el servei.
1: El servei que vostè...
2: Sí, és la nostra, doncs... Exacte, la feina que nosaltres estem fent. De fet, en tots els hospitals i també a nivell de territori, doncs s'han creat els programes d'optimització d'antibiòtic justament per això, perquè en els antibiòtics s'ha de saber pues, cobrir el focus, és diferent a l'antibiòtic depenent de quin bacteri ho estigui causant i de quin sigui el síndrome infecciós i depèn de a on vulguis que arribi, no? No és el mateix que arribi a un os que arribi a un pulmó i llavors aquí nosaltres també hem de saber exactament quants dies requereix de tractament, que últimament no estem allargant, al revés, estem intentant escurçar per intentar evitar aquesta sobreexposició. Hem de ser conscients que la seguretat d'això depèn de la responsabilitat de tots plegats, no? De tot el nostre col·lectiu mèdic, a tots els nivells, tant el dentista, no?, com els metges de l'hospital, com el metge capçalera, com l'uròleg, a nivell d'una infecció d'orina, i de tots. El problema de la resistència antibiòtica també, potser també es va començar a iniciar, per exemple, en les granges de ramaders, quan, pues, perquè per evitar les infeccions en els animals, pues, els hi duraven de forma sistemàtica antibiòtic, no? I això va crear unes resistències en els bacteris que tenien aquests animals, no? I després aquest animal nosaltres el mengem i ingerim aquella resistència antibiòtica, no? I potser això, pues, viatja. El món avui en dia és global, i això que igual aquí està supercontrolat i avui en dia està prohibidíssim fer-ho des de fa moltíssims anys, però això igual hi ha algun altre país que no hi està sotmès a tants controls i on es fa.
1: De fet, hi ha també persones, i ens agradaria que vostè com a professional ens digués si doncs el seu parer, que al igual que estan en contra de les vacunes, perquè diuen que això doncs, el que fa és minvar les nostres resistències, també estan en contra dels antibiòtics, no? Perquè diuen que estem tan sobreprotegits que el nostre cos no és capaç de combatre per ell mateix aquestes infeccions.
2: Sí, pot ser que hi hagi gent que estigui en contra dels antibiòtics, però en el moment en què tinguin una infecció per bacteriana, estic convençuda que no hi estaran, perquè és que si no, no tindrà sortida, no? És el tractament de la infecció. A no ser que vulguin exposar-se a el que hem dit, no? A que si tu tens un flamó dentari, a que acabi aquell flamó progressant i que se't mengi la mandíbula, no? Com podia passar, o com, per exemple, podem trobar cranis de l'edat mitjaval i que veiem pues, que l'afectació d'una sinusitis li ha perforat el crani, no? I tu penses, vaja dolor devia de patir aquesta persona pobra amb això. Vull dir que un pot ser en contra de vacunes per intentar evitar les infeccions víriques, que sabem que les infeccions víriques pues, es passen passant-la o amb un paracetamol, encara que poden tenir efectes greus, no? Com pot ser el sarampió i totes aquestes, però per les infeccions bacterianes, si tu tens qualsevol persona que hagi patit una cistitis, igual sí que bevent molta aigua pues, aconsegueix millorar els símptomes, però habitualment només l'aconseguim rebatre amb tractament antibiòtic.
1: No sabem allò fins... dèiem que ens hem habituat tant ja la responsabilitat dels sanitaris, evidentment, però també de la pròpia ciutadania, no? Allò que comentàvem, és ara no estem a l'època, però quan és l'època allò de refredats, de grips, sovint, si el metge no es recepta un antibiòtic, dius, ui, malament.
2: Clar, sí, ens sembla que perquè... Al revés, vull dir, jo et diria que al revés, que a vegades poder receptar alguna cosa et quedes tranquil perquè has receptat alguna cosa, no? I a vegades lo difícil és aguantar i pensar, no, això serà un virus i no necessita antibiòtic, Vull dir, penseu que a vegades per nosaltres també és una responsabilitat, perquè si receptes antibiòtic segur que acabaràs amb els bacteris i, bueno, però també... pot ser, i és el que hem de pensar, que a part dels efectes secundaris que pot tenir en aquell moment aquell pacient, aquell antibiòtic, li pot provocar pues, malestar intestinal, el que sigui, doncs igual estem canviant la seva flora. Hem de pensar que nosaltres no som estèrils. Nosaltres tenim bacteris dins de la boca, dins del nas, dins dels budells. És la nostra flora amb la que nosaltres convivim amigablement, en un equilibri sa. I en el moment en què nosaltres intervenim sobre això és quan es poden produir aquests desequilibris. Nosaltres donem un antibiòtic que no és necessari. Sí que matarem uns quants antibiòtics, però després potser també es seleccionaran uns quants que aprendran d'alguna manera a tornar-se resistents a aquells antibiòtics. I la propera infecció que farem, pues aquells es multiplicaran i la farem per un bacteri que serà molt més difícil de tractar. De la mateixa manera ens pot passar, igual que ara estem apel·lant aquí a la responsabilitat del ciutadà, fixa't que jo ja he parlat de la responsabilitat del sector mèdic, eh? I del sector ramader, eh? Estem parlant
1: fins
2: de
1: i tot, sí.
2: Pues, de la, els pacients, pues, quan un metge ens recepta un antibiòtic, no l'hem d'acabar abans, aquell antibiòtic, perquè si nosaltres pensem, ui, que bé, ja, escolta'm, ja no tinc febre, m'han receptat 5 dies i jo el tercer dia ja no tinc febre, i a quina mandra, no estar-me prenent això cada 8 hores, pues no, perquè igual el bacteri ha quedat estabornit però no l'hem matat del tot, i llavors aquell que ha quedat estabornit però ha pres algun mecanisme de resistència, doncs aquell és el que es multiplicarà i la propera vegada serà més difícil de tractar.
1: Ara no obrirem pas a aquest meló, però és veritat que el tema de les farmacèutiques, no sé quina bona o relació tenen amb el sector sanitari, però de vegades allò et diuen, t'has de prendre aquest antibiòtic durant tants dies, i la capsa doncs porta més antibiòtic. Què hem de fer amb aquesta capsa? No?
2: Clar, no, jo amb les farmacèutiques no puc dir que tingui mala relació. Primer perquè necessitem que ells innovin i investiguin, perquè la veritat és que els bacteris multiresistents estan sorgint i s'estan creant a molta més velocitat del que evoluciona la investigació, no? I per sort en els últims anys han sorgit diversos antibiòtics que ens ajuden, eh? Però sí que és veritat que jo penso que això seria un guany, que quan nosaltres diem tu tens... Bueno, a mi a vegades em fa molta pena, estic en l'hospital i el pacient el dono dalt del tercer dia i només li calen 3 dies més de tractament i en canvi li he de receptar la caixa per 7, bueno, i me l'ha guanyat tota aquella resta de caixa, no? Sí, això és així.
1: Però no l'hem de guardar per dir si potser en un futur en torna a passar el mateix i en recepten, ja ho tinc. Millor
2: bueno,
1: que no.
2: Jo no crec que l'haguem de guardar perquè, a més, els medicaments caduquen. I jo crec que l'ideal seria portar-ho a la farmàcia i ells sabran quin ús n'han de fer, perquè tampoc ho hem de tirar en l'aigua ni a les escombraries, per lo que hem parlat del medi ambient, de que després l'antibiòtic queda en el medi i això facilitarà que en els bacteris que puguin haver-hi en aquell medi es tornin resistents. Vull dir, avui en dia estem parlant de global health, de salut global, de la responsabilitat a nivell de tothom.
1: Aprofitem per dir que totes les farmàcies hi ha aquest punt segre, no?
2: Sí.
1: Que és per dipositar precisament aquesta medicació que ens ha quedat sobrant, que no la guardem a casa, que anem allà, la dipositem i serà precisament el propi farmacèutic que fica, no? Que farà doncs el que calgui fer, si es reaprofita d'alguna manera o si s'ha de destruir d'una manera concreta, com deia la doctora, per no malmetre també el medi ambient i, per tant, la nostra salut, no? Perquè tot acaba revertint, és com un cicle. Una qüestió, hi ha òrgans que... deia, bé, nosaltres convivim amb bacteris, però hi ha aquests, li direm allò, maliciosos, que ens fan mal. Hi ha alguns òrgans que es veuen més afectats precisament per una infecció bacteriana? Hem parlat allò del tracte urinari, hem parlat del tema dental...
2: Clar, bueno, la infecció bacteriana pot estar qualsevol òrgan... pot ser susceptible d'una infecció. Sí que hi ha algunes infeccions que són més freqüents a la població general i que tots n'estem més acostumats, que és la infecció urinària. Per això jo...
1: I les vies respiratòries també, no?
2: Les vies respiratòries també. Sí que és veritat que una infecció respiratòria per un patogen, per una bactèria multiresistent, habitualment la veiem més pues, en un entorn hospitalari o bé en un pacient que realment habitualment ja pateix més dels pulmons i rep més tractaments antibiòtics. Però la infecció urinària, que és una infecció més prevalent, probablement tots igual coneixem algú que ha tingut una infecció urinària i que quan ha anat al metge li ha dit mira el tractament antibiòtic antibiòtic que t'havíem donat no era sensible al bacteri que tu tens, o al revés, o t'he de donar un antibiòtic més ampli perquè pot ser que no siguis sensible, no?, el que tu tens. I això sobretot es dona en certs entorns, vull dir, en els entorns relacionats amb l'assistència sanitària, com poden ser les residències, doncs aquí, a més, hi ha un tema de transmissió, no? Nosaltres, penseu, jo us heu fixat que a l'hospital som absolutament curosos en els aïllaments, en sempre la higiene de mans, perquè nosaltres a les nostres mans també podem transmetre els bacteris, i es poden transmetre, pues, aquests bacteris multiresistents. I, bueno,
1: És cert que no hem parlat de quina manera es contagia, no? I ara mateix, doncs, la doctora ho estava apuntant, no? A través de, doncs, el contacte directe, també per les vies respiratòries, entenc jo,
2: clar,
1: no?
2: Els bacteris, tant pot ser, pues, el que hem explicat, que estan nosaltres sotmesos a un tractament antibiòtic, pues, els nostres propis bacteris vagin mutant i es van seleccionant els que prenen aquests mecanismes de resistència, com que nosaltres, pues, a través de les mans, a través d'un estri que està contaminat, no? Posem un termòmetre que se l'ha posat un altre i aquest termòmetre l'altre l'ha deixat, pues, amb el bacteri que hi tenia la pell, després me'l poso jo i a partir de llavors aquell bacteri serà meu, no? Això és una altra manera de transmetre'ls, les mans. Per això som tan absolutament estrictes nosaltres en insistir en que la salut està en les nostres mans, no? I amb el Covid això ho vam aprendre.
1: Missatge clau, allò que haurien de traslladar la ciutadania, i també, evidentment, entenem que els professionals sanitaris ja ho tenen com molt més assimilat, sobre el tema dels antibiòtics, doctora. Quin és el missatge, allò de dir, escolta'm,
2: bueno, jo diria que l'antibiòtic només s'ha de prendre estrictament sota recepta mèdica, sempre, perquè el professional és el que sap quan realment s'ha de receptar un antibiòtic, i nosaltres, a més, estem en constant formació, ja ho he comentat actualment, per intentar ajustar el tractament i no estar sobreexposats a aquests antibiòtics. I després, no prenem antibiòtic mai per si de cas, perquè a vegades aquest per si de cas ens pot perjudicar,
1: i completar el
2: tractament. I completar exactament
1: el tractament.
2: Tractament, sí.
1: No, allò de dir, doncs ja em trobo ja millor, doncs ho abandono, doncs no, perquè igual es fa més resistent, no?
2: Exacte.
1: Sí. És a dir, que si apliquem allò, com a mínim, tenir present això, aquestes recomanacions que ens està traslladant la doctora Elisabet Mauri, i d'aquesta manera ja tenim molt a guanyar. Després, evidentment, seran els deixar-nos en mans dels sanitaris, que seran els que ens diran si hem de continuar el tractament, si ho hem de modificar.
2: Exacte, no? I si no van bé, pues, consultar, evidentment.
1: Sempre consultar.
2: Sempre consultar, sí.
1: Molt bé. Doncs, doctora Elisabet Mauri, recordem, responsable del programa d'infeccions de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I esperem allò que diu, el 2050 serà un gran problema de les infeccions.
2: Esperem que aconseguim entre tots rematre-ho.
1: Perquè una qüestió, quan un pren antibiòtic, també baixa les seves defenses?
2: No.
1: Que això també és una creença que tenim, no?
2: Sí, hi ha moltes falses creences i aquesta és una d'elles, no, ni molt menys. A vegades un diu, estic més feble perquè m'estic prenent antibiòtic, estàs més feble per la pròpia infecció, t'està afeblint, no? L'antibiòtic t'ajuda a combatre la teva infecció.
1: Doncs, aclarit aquest punt, ara sí, la deixem marxar. Moltíssimes
2: gràcies.
1: Adéu-siau. Vale.

0: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Passa't i descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
1: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.

0: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
1: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
0: Més clar, més ràpid, més Badalona.
1: bdncom.cat.
0: Badalona passa aquí.
2: Aquí Badalona.
3: És la una.
4: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
5: Notícies Badalona.
6: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Els treballs de remodelació del Pont del Petroli començaran la primera setmana del mes de juny. Ho ha confirmat l'alcalde en la presentació de les obres cofinançades per l'àrea metropolitana de Barcelona amb un pressupost de més de 3 milions d'euros. Recordem que la infraestructura va quedar molt malmesa després del temporal Glòria al gener de l'any 2020. Segons l'alcalde Xavier García Albiol, és tot un símbol de la ciutat que cal recuperar. També Xavier García Albiol ha assegurat que aquest 2026 l'execució del pressupost d'inversió serà molt elevat. En una entrevista al Badalona Matí, l'alcalde ha defensat que l'Ajuntament és dels consistoris de l'estat espanyols més sanejats i amb menys endeutament. Això sí, admet que s'ha de millorar en el pagament de les factures a tercers. Després de l'informe de l'interventor titllava d'excessiu el romanent pressupostari de l'Ajuntament de Badalona, l'alcalde ha defensat la gestió del seu govern per tirar endavant projectes de transformació de la ciutat. L'alcalde assegura que, si bé fins ara s'ha anat acumulant aquest romanent aquests anys, moltes d'aquestes inversions veuran la llum i el nivell d'execució de les inversions fregarà el 100%.
7: Perquè són els diners que venim arrossegant i que ara tindrem que pagar, però que teníem per llei l'obligació de tenir guardats amb una compte per fer les obres. L'Ajuntament de Badalona és segurament dels ajuntaments de Catalunya més sanejats i d'Espanya, que allà en aquests moments el nostre nivell d'endeutament és un nivell d'endeutament molt baix. Ens falta, doncs, encara més agilitat a l'hora de poder pagar les factures, fer-ho a menys temps.
6: García Albiol també ha avançat que Badalona tindrà una casa de la cultura popular. Segons s'ha explicat, abans d'aquest estiu vol signar un conveni amb els castellers i altres entitats per convertir Eines Canela en un espai de referència. I l'associació Sant Roc Som Badalona aconsegueix ajornar un desnonament al carrer de Badajoz, al barri de Sant Roc, fins al 18 de juny. Es tracta d'un pis de 55 metres quadrats on hi viuen 10 membres de la mateixa família. Alguns dels seus membres són una dona gran en tractament mèdic per un tumor a la cama i dos menors, entre ells un nen amb pocs dies de vida. La família explica que recentment el pis va ser adquirit per un gran tenidor que suposa negociar un lloguer assequible. Des de Sant Roc Som Badalona denuncien que aquest cas compleix tots els requisits perquè no es produeixi el desnonament. I en esports, a manca de dues jornades per finalitzar la Lliga, el Badalona Women haurà de rebre el Real Madrid al Municipal de Palamós i tancar el campionat al camp del Levante de València, equip descendit. En cas de poder sumar els 6 punts en joc, les badalonines podrien arribar a optar a la setena posició, ja que ara mateix aquest lloc l'ocupa el Sevilla, 3 punts per sobre de l'equip de Marc Ballester. Ara mateix tenim 20 graus de temperatura.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.
9: Bon dia i bon dimecres 13 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
10: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 13 de maig, avui mirem d'explicar-vos la situació comprimidíssima a la classificació de la primera masculina en la lluita per la permanència, amb dos equips catalans, l'Espanyol i el Girona, implicats. De fet, el Girona arrencarà el seu partit, que juga demà a Montilivi contra la Real Societat, en zona de descens, després de la victòria d'ahir del Llevant 2-3 al camp del Celta i la derrota de l'Elx, que també el situen, amb aquests 39 punts que tenen també Espanyol i Girona. El conjunt perico que juga avui, també a casa, contra l'Athletic Club de Bilbao, el Barça, que juga, ja campió, recordem, al camp de l'Alavés, l'equip que és penúltim, a dos punts d'Espanyol i Girona. En parlarem d'aquesta jornada, evidentment, amb les prèvies del Barça i de l'Espanyol. Molt futbol, però també bàsquet. També tenim un jornada intersemanal a la Lliga CB. Avui juguen el Jaio Poseida i el Barça. Ahir ho van fer el Baxi Manresa i el Bàsquet Girona, amb victòria manresana a Fontejau. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la lluita per la permanència a la primera divisió masculina es comprimeix encara més.
1: Doncs sí, perquè la victòria del Llevant d'ahir a Vigo, 2-3, i la desfeta de l'Elxa Sevilla contra el Betis deixa 5 equips en 39 punts, inclosos l'Espanyol i el Girona, que ara mateix és en zona d'ascens. Atenció, també la lluita hi ha el Sevilla, que ha sumat un punt més i també ha de jugar avui, i l'Alavés, que és penúltim, amb 37 punts.
0: D'aquí en sortiran dos equips que baixin a segona. L'equip vitorià, de fet, l'Alavés rep avui el Barça, que arriba ja campió, i després de les celebracions del títol de Lliga.
1: L'equip blaugrana afronta el duel amb l'objectiu de seguir guanyant per arribar a la històrica xifra de 100 punts com a gran objectiu col·lectiu. Pel que fa als individuals, Joan García té pràcticament assegurat el trofeu Zamora del porter menys golejat, mentre que Ferran Torres lluita pel Sarra, el de màxim golejador espanyol. Aquest a la vez Barça avui a 9:45 de la nit.
0: A Mendizor Roza n'estaran pendents, evidentment, el Girona i l'Espanyol. Abans, com dèiem, jugarà el conjunt Pericu, que encara depèn d'ell mateix, però que necessita trencar amb l'horrible mala ratxa d'aquesta segona volta.
1: El conjunt Pericu, que fa 18 partits consecutius que no guanya, rep aquesta tarda a l'RCD Stadium Athletic Club de Bilbao, ja sense marge sobre el descens. L'equip de Manolo González, de fet, s'enfronta a l'últim equip que ha guanyat en partit oficial, el d'Ernesto Valverde, en aquell cas a Sant Mamés, el desembre de 2025. Tots els equips tenen baixes sensibles. L'Espanyol no podrà comptar amb Puado ni Engongue, lesionats, a més dels sancionats Calero i Dolan. D'altra banda, el conjunt basc no podrà comptar ni amb Nico Williams ni amb Ollant Sancet. El partit a les 7 de la tarda a Cornellà al Prat.
0: I demà serà el torn del Girona, que, com dèiem, començarà la partida en zona de descens, a l'espera també del que passi avui.
1: El conjunt gironí rep demà a les 8 del vespre a Montilivi a la Reial Societat, que ja no s'hi juga res.
0: Més coses, més enllà de la part esportiva, ahir el president del Real Madrid, Florentino Pérez, va protagonitzar una roda de premsa sense precedents.
1: El màxim dirigent del Club Blanc va anunciar la convocatòria d'eleccions a la presidència i que ell mateix i la seva junta directiva es presentarien a la reelecció. D'altra banda, Florentino va atacar la premsa que critica el Madrid, a més de tornar a definir el cas Negreira com el major cas de corrupció esportiva a la història del futbol mundial. El Barça, per al·legacions, va comunicar que estudia amb el seu departament legal les acusacions del president del Madrid i valorarà emprendre accions al respecte.
0: Tornant a la part esportiva, ahir la selecció espanyola va anunciar la prellista de 55 futbolistes de cara al Mundial masculí d'aquest estiu.
1: Destaca l'absència del capità del Madrid, Dani Carabajal, que es perdrà la cita mundialista als Estats Units, Mèxic i Canadà. Sí que hi ha en aquesta prellista d'on en sortiran els 26 escollits, no jugadors del Barça: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Fermín, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. També figuren un total de 16 jugadors catalans.
0: En bàsquet, el Baxi Manresa s'assegura la permanència a la CB a Fontajau.
1: Els manresans van acabar guanyant 74-79 en el duel català que obria la 31a jornada ahir a Fontajau contra el Bàsquet Girona, i empaten amb el conjunt gironí a 13 victòries en la lluita per la desena plaça, que pot donar accés a competició europea.
0: I avui serà el torn del Barça i també del Jaiopos Lleida.
1: L'actualitat blaugrana, Martí, passa per l'anunci de retirada un cop acabi aquesta temporada del pivot txec Jan Veselý. Després de 4 temporades al Barça, Veselý buscarà tancar la seva gran trajectòria professional amb un últim títol, el d'aquesta Lliga CB. El Barça juga avui a 8:15 del vespre a la pista del Coel Granada, que en cas de perdre certificaria el descens a la primera FEB. Mitja hora abans, a les 7, el Jaiopos Lleida visita la pista del Breogán amb la intenció de guanyar per assegurar-se quan abans millor la permanència. Demà jugarà la penya que rep l'Olímpic de Badalona a l'equip que marca el descens, el Moravanca Andorra.
0: En handbol, el Barça ja coneix el seu rival.

0: 4. En hoquei patins, avui tancant la temporada, el grup nord de l'hoquei Lliga Plata masculina, l'Oxigen Patiu que el Club Sant Cugat i el Reus B.
1: Els dos equips, ja sense res en joc, s'enfronten a partir de les 9 de la vespre a Pazos de la localitat vallesana. La resta de l'última jornada jugarà dissabte a les 5 de la tarda, òbviament, en horari unificat.
0: I un últim apunt. En futbol sala, el Barça ha donat detalls de la retirada de la samarreta de Sergio Lozano al Palau.
1: El dorsal 9 de Lozano penjarà del Palau Blaurana a partir del 29 de maig, coincidint amb el primer partit del playoff pel títol de Lliga de l'equip que dirigeix Javi Rodríguez. L'acte es farà quan acabi l'enfrontament. Sergi Lozano es va retirar l'any passat amb 34 títols amb la samarreta del Barça, incloses 4 Champions, i sent el màxim golejador de la secció, amb 334 dianes. Serà la segona samarreta de la secció de futbol sala que lluirà al Palau, després de l'alt porter Paco Sedano.

0: Dimecres 13 de maig, 11 minuts passant de la una, gairebé comencem parlant de futbol. Més enllà de Florentino Pérez i d'aquesta roda de premsa sorpresa d'ahir a la tarda, en què va anunciar que convocava eleccions a la presidència del Madrid per tornar-se a presentar, i va atacar tothom, que qui segons ell està en contra del club i d'ell mateix. A la part esportiva estem en plena jornada 36 a la primera divisió masculina. És cert que el conjunt blanc ja no s'hi juga res, després de perdre diumenge a l'Spotify Camp Nou, contra un Barça que ja és campió. En tot cas, l'equip d'Arbeloa tanca demà la jornada rebent el CUE i ja descendit, tampoc no s'hi juga res l'Oviedo. I precisament en aquesta lluita per la permanència trobem el Girona i l'Espanyol. Els gironins, de fet, que demà reben la Real Societat de Montilivi, evidentment demà en parlarem, es troben ara mateix en zona de descens després de la victòria del Llevant ahir al camp del Celta, que deixa 5 equips empatats a 39 punts. Un d'ells, el Girona, com dèiem, i l'altre, l'Espanyol, que avui rep a RC Stadium a un Atlètic Club de Bilbao que juga entrant en competició europea. El conjunt perico fa 18 jornades que no guanya, ho hem anat explicant, i com dèiem, ja no té marge sobre el descens. Segons l'entrenador Manolo González, s'han de centrar en ells mateixos entre les 3 jornades que queden i no pensar en el que faci la resta.
1: Bueno, jo crec que al final el que importa som nosaltres. No... Que nosaltres estem bé, que estiguem bé al partit, que no el parlem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. Ja el rival ara mateix ja penso que dona igual.
0: Un Manolo González que parlava de la seva continuïtat a la banqueta malgrat aquesta ratxa tan dolenta. Ell va tornar a repetir que se sent amb forces i convençut de tirar-ho endavant.
1: Jo sempre m'he sentit una figura estimada pel seguidor espanyol i pel soci. Lògicament, quan l'equip no guanya, és normal que la gent estigui empipada i el referent sempre és l'entrenador. I que si té que ser així, és així, no tinc cap problema. És la meva feina i l'assumeixo. Jo crec que això és un tema grupal, com he dit sempre, quan l'equip guanyava, ni d'un jugador ni d'un entrenador que guanyi partits. És molt complicat que això es doni. A partir d'aquí, jo torno a dir el mateix. Quan acabi la temporada, estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera. Quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com quien dice, i no soltar-la, no es tracta d'això. Jo m'estimo al club, no ho dic per cada bé, sabeu que és així, i el que vull és el millor pel club.
0: Hi haurà de decidir qui haurà de decidir si segueix o no Manolo González sobretot la temporada vinent, és el nou director general esportiu del club, Monchi, que des d'aquesta mateixa setmana ha agafat les regnes ja de l'estructura esportiva de l'entitat. L'entrenador en parlava de l'arribada de l'andalús.
1: Bueno, no sé, això es veurà amb els resultats, tampoc. No sé si això és un revulsiu per dir alguna cosa. Penso que és una figura important, òbviament, que penso que serà positiu per al club, però torno a dir, l'important al final, el més important de tot són els futbolistes, que són els protagonistes de la història. Llavors, a partir d'aquí hem d'estar bé i treballar al camp per guanyar el partit.
0: En qualsevol cas, quan li preguntàvem per l'aspecte mental i anímic per la mala dinàmica que arrossega l'equip blanc i blau, Manolo González deia que mai és fàcil gestionar la lluita per evitar un descens.
1: Potser que quan et portes a baix tot l'any, com vam estar nosaltres l'any passat, assumeixes tot això. Però al final ningú està preparat per jugar-se un descens, eh? Això ho pots tenir clar. Nosaltres l'any passat vam estar tot l'any a baix i tu no estàs més preparat que un altre. Es va demostrar el dia de les Palmes, que vam fer una primera part horrible, amb nervis, amb pressió, i depenies de tu mateix per guanyar un partit. Cap equip de la Lliga està preparat per jugar-se un descens, cap. Ni que primer hagis estat a la primera volta molt bé, ni res d'això. Són partits complicats, seran per nosaltres i seran per tothom. A partir d'aquí toca res de buscar excuses i merdes i treballar al màxim, no hi ha més.
0: Avui a les 7 de la tarda, aquest Espanyol Atlètic Club de Bilbao, amb l'Espanyol, com dèiem, empatat a 39 punts, amb 4 equips més, entre els quals el Llevant, que va guanyar

0: ahir, l'Elx, que va perdre ahir, i el Girona, que ara mateix marca el descens, i demà rebrà Montilivi a la Real Societat. Penúltim amb 37 punts, i trobem l'Alavés, que avui rep el Mendy Torroja, a un Barça que ja campió, ja és campió, i ho ve de celebració. De fet, a la prèvia d'entrada blaugrana, Hansi Flick va parlar ben poc d'aquest partit, tot i que sí que va assegurar que queden objectius per complir, com per exemple el d'arribar a la històrica xifra dels 100 punts.
1: Ja hem dit que l'objectiu és fer 100 punts, i per aconseguir-ho hem de guanyar els 3 partits. Aquest és el nostre objectiu per als 3 partits. Hem celebrat i hem celebrat molt, però també és possible jugar bé.
0: Un Flick que va confirmar l'acord que hi ha per a la seva renovació. Recordem que té contracte vigent fins al 2027 i hauria pactat amb el Barça un any més, un mes a més d'un altre opcional.
1: Per descomptat, estic molt content amb que m'hagin donat la confiança per treballar a mi i al meu equip un o dos anys més. Crec que molts entrenadors estarien feliços amb contractes de 3 anys, 4 o 5, però crec que en aquest cas el Barça està bé limitar-ho. Valoro molt que puguem estar aquí fins al 28 i després ja veurem. Si tot va bé, ja prendrem la decisió de sumar-ne un mes. El club ja està d'acord, jo ja estic d'acord i crec que és un bon tracte. A més, els últims dies m'han demostrat que estic allò correcte. Valoro molt tot el que em dona la gent, el meu equip i la meva família.
0: D'altra banda, sobre més possibles al·licients per a aquests 3 partits, el tècnic alemany va dir que no li importen els objectius individuals, com el Zamora de Joan Garcia, el porter menys golejat, o el Zarra, el màxim golejador espanyol, per a Ferran Torres. Flick també va dir que no pensa en fer un 11 100% de la Masia.
1: No, no ho farem així, perquè crec que la qüestió és la combinació de la Masia amb, per descomptar, jugadors de classe mundial que el club ha comprat. I crec que sempre es tracta d'això. Tenim aquest ambient, l'actitud i la mentalitat de la Masia. Però també necessites jugadors top per tenir la combinació que tenim en aquest moment.
0: I sobre noms en concret i l'any vinent, Hansi Flick també va dir la seva sobre la continuïtat o no de jugadors com Marcus Rashford, cedit pel Manchester United, i Robert Lewandowski, que acaba contracte.
1: A final de temporada ho analitzarem tot i veurem què passa. Aprecio molt el que ens ha donat Marcus, ens ha ajudat molt, té bons números i estic agraït. I amb Robert, què voleu que digui? Jo he guanyat tots els títols a club amb ell. Estic orgullós de ser l'entrenador d'aquest jugador extraordinari. Però hem d'analitzar la situació i ja veurem què passa la temporada que ve.
0: Avui a 2:15 de la nit aquest Alavés Barça, vital, com dèiem, per a l'Espanyol i per al Girona, que tenen 2 punts més que l'equip basc. El Girona, com dèiem, jugarà demà a Montilivi contra la Real Societat, començant el partit ja en zona de descens, a l'espera també del que passi en els partits d'avui. Insistim, ara mateix hi ha 8 equips separats per 3 punts que jugaran a les dues places que queden per baixar. El Sella en té 40 i amb 39 hi ha l'Elx i el Llevant, que ja han jugat aquesta jornada, a més de Mallorca, Espanyol i Girona. L'Alavés és penúltim amb 37 punts. Més futbol, més enllà de la primera divisió masculina, volem explicar-vos avui el cas de David Gómez, jugador escalenc, empordanès, de només 16 anys, molt prometedor i que ja té ofertes d'alguns dels grans clubs d'Europa. Ràdio L'Escala, Ivan García.
2: El juvenil de 16 anys, David Gómez, ha completat 3 entrenaments amb el sub-19 de la Juventus. El club italià, que seguia de ben a prop el jugador, el va convidar una setmana per veure el seu potencial. Però els italians no serien els únics interessats. Diverses canteres de la primera divisió espanyola s'estarien plantejant entrar a la pugna per l'actual Perlan Chovera. El seu talent emergent l'ha portat a debutar amb el primer equip de l'Escala a la Tercera Federació, on ha jugat amb el Manresa i Lleida Esportiu. També va tenir minuts en el partit de Copa Catalunya amb el Peralada. David Gurillo, l'entrenador del primer equip de l'Escala i coordinador de la base, parla de David Gómez.
3: Un jugador que a l'estiu no tenia equip, que jo el coneixia de la meva etapa a Girona. És veritat que és un jugador que físicament es va quedar petit en el seu dia, però jo sabia que tenia moltíssim talent, ho està fent molt i molt bé amb el juvenil, és titular indiscutible ja, té molt de protagonisme. Quan ve a nosaltres a entrenar se li veu un futbol diferent, de molt de talent, d'entendre molt bé el joc, que és un jugador que si es desenvolupa físicament pot créixer en un club important i pot arribar lluny, perquè té el més difícil, que és el talent i la qualitat. Estarà aquí amb nosaltres, entrenarà amb nosaltres, veurem si pot tenir minuts amb nosaltres, si no els tindrà amb el juvenil, i la temporada que ve que rodi, la temporada que ve que pugui estar amb nosaltres.
2: Tot i el gran interès extern, el club escalenc es va assegurar la continuïtat del jugador a finals de febrer, signant un acord fins al juny del 2027.
0: Gràcies, Ivan. D'altra banda, en categoria femenina, després del descens de l'Europa i l'AM Lleida, semblava que la temporada vinent només tindríem un equip català a la primera federació, segona categoria estatal, que és el filial del Barça, que de fet s'ha proclamat campió, ja ho direm, però podríem tenir-ne un altre, un filial, un altre filial, en aquest cas el del Badalona Women, l'Ona Sant Adrià. Després de golejar el Saragossa en la primera eliminatòria del play-off, ara toca la Reial Societat B com a últim obstacle per pujar. Ràdio Ciutat de Badalona, Mercè Portabella.
4: L'Ona Sant Adrià aquest passat cap de setmana va guanyar per un contundent 5-0 al Zaragoza Club de Futbol Femenino, tancant l'eliminatòria de semifinals en un 7-1. Les badalonines s'han guanyat el bitllet a la final del play-off d'ascens a primera ref, i aquesta serà a dos partits contra l'altre campió de les semifinals. Una Real Societat B que guanyava a la pròrroga al Màlaga. Un equip que Miqui Uller coneix molt bé i sap que els hi posarà les coses difícils.
5: M'agrada molt, té jugadores també diferencials. No sé, tinc que pensar, tinc que veure aquesta tarda el partit, tinc moltes ganes de poder analitzar i donar-li el mínim possible a elles, però tindre a nosaltres el màxim possible.
4: L'anada es jugarà a Sant Adrià del Besòs, al camp de Trajana, aquest diumenge a 1:15. La tornada és a Zubieta i el diumenge 24 a les 12 del migdia a Terres Basques serà on es decidirà tot i es tancarà, esperem que de la millor manera, la gran temporada de l'Ona Sant Adrià.
0: Gràcies, Mercè. En bàsquet també tenim jornada intersemanal aquesta setmana a l'ACB, que va arrencar ahir amb un duel català disputat a Fontajau, que es va acabar enduent el Baxi Manresa, 74-79 contra el Bàsquet Girona. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Un partit que es va dividir en dues parts, una de 37 minuts en què els dos equips estaven erràtics en atac i on el Girona portava la iniciativa de l'enfrontament. Tot i no trobar encert en atac, el Manresa es mantenia dins del partit amb una bona defensa. A 3 minuts pel final tot va canviar. Una expulsió de Retino Basohan en veure una segona tècnica va fer que els seus companys fessin un pas endavant. Les coses van començar a rutllar. En atac, amb Oriola dominant sota els taulells, Duke fent penetracions fins a sota cistella i Bassas i Ubal liderant l'equip des de la línia de 3. El Girona va quedar noquejat i no va poder aturar la reacció manresana. Diego Campo és entrenador del Baxi Manresa.
7: Vull felicitar l'equip perquè està impressionant, ha lluitat moltíssim, sobretot en l'últim quart hem estat espès, i hem lluitat, i tot canvia després de l'antideportiva del Rating. L'equip ha fet clic, hem defensat molt millor, controlat el rebot, hem ficat alguns tirs que hem fallat durant tot el partit i hem controlat defensivament l'1x1, 2x2 i el rebot.
6: Ara el Baxi Manresa és 11è a la classificació, amb 13 victòries, les mateixes que el Girona, equip amb el qual li ha guanyat el bàsquet a Baraix. Dissabte, a partir de les 9 del vespre, el Baxi Manresa jugarà al Nou Congost davant el Casademont Saragossa, equip que marca la permanència.
0: Gràcies, Jordi. Avui serà el torn del Barça i del Jaio Poslida, els blaugranes que en la lluita estan en la lluita per la segona plaça a la Lliga regular per afrontar els play-offs de la millor manera, visiten a partir de les 7 a la pista del CUE, el Granada, que en cas de derrota avui consumaria el descens a primera FEB. El Barça, que per cert ahir feia oficial la retirada de Jan Veseli quan acabi la temporada. En parlava a la prèvia d'aquest Granada-Barça el blaugrana Darío Brizuela.
8: Jan para nosotros ha sido un ejemplo en todo el tiempo que ha estado aquí y bueno, es una noticia agridulce porque al mismo tiempo nos sentimos felices por él, de que termine su etapa baloncestística, que ha sido increíble, y bueno, a ver si se puede recuperar, puede terminar su carrera jugando y ojalá levantando un título.
0: El pivot xec de 36 anys, peça clau en l'últim de l'equip, els últims 4 anys, deixarà el bàsquet professional quan acabi l'ACB, amb un gran palmarès que inclou una Eurolliga i una MVP de la màxima competició continental amb el Fenerbahçe. Amb el Barça ha guanyat una Lliga ACB el 2023 i 3 lligues catalanes. Veurem si acaba guanyant un últim títol amb aquesta ACB que s'està jugant ara mateix. I més enllà del Barça, com dèiem, avui també juga el Jaio Poslida, que encara no té assegurada la permanència. Els lletans juguen a la pista del Riu Breogana. Avui a les 7, UAULLE de Ràdio, Sergi Guiu.
9: Si sí, bé és cert que el tècnic del Jaio Poslida, Jari Encuendra, porta dies avisant que fer travesses al voltant d'allò que no poden controlar és fer-se trampes al solitari, també és veritat que l'equip de la capital del Serià pot ser equip d'ACB de forma matemàtica si guanyen a Lugo i Burgos i Andorra perden els seus respectius partits aquest dijous. En aquest sentit, Jari Encuendra deixava clar que, tot i que a principi de temporada tothom vol ser el màxim ambiciós possible a l'hora de dissenyar els seus objectius, signen trobar-se en la situació en què estan a dia d'avui a falta de 4 jornades perquè s'acabi el curs.
10: A principi de temporada tothom vol ser molt ambiciós i tothom vol més, no? Però arribades a aquestes alçades, coneixent la dificultat de la Lliga, que segurament dels últims 25 anys, nosaltres som els que menys anys estem, portem a la Lliga a l'ACB, doncs està clar que sí, no? Tot el que sigui estar fora del descens i dependre de tu, crec que és algo positiu, i el que volem pues, sempre és millorar, no? Millorar, i crec que cada any intentem aprendre dels errors.
9: Amb 30 partits disputats, el Jaio posseix 13 amb 11 victòries, mentre que el Brogan, que no té res en joc, és desè amb 13 triomfs. Encuentra va explicar ahir que té tots els jugadors a disposició de cara al partit d'avui a les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Sergi. Demà serà el torn de la penya, que és sisena i té dos partits pendents. Els Bertinera reben demà l'Olímpic de Badalona, l'equip que marca el descens precisament al sisè, representant de la Federació Catalana de Bàsquet, el Morabanc Andorra. I abans d'acabar en vol, el Barça, ho dèiem ahir, s'enfrontarà a l'Alborg danès a les semifinals de la Champions, segons va terminar el sorteig de l'equip danès finalista el 2024, l'última Champions que va guanyar. De fet, el Barça en parlava l'entrenador blaugrana, Carlos Ortega.
11: Quizás el equipo que lanza más de fuera, o más lanzamiento, tiene capacidad de penetración y capacidad de lanzamiento, pero tira mucho de fuera, un 6-0 con muchos kilos, muy, muy contundente, y que juega muy rápido también, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil de sacar también.
0: Aquesta Final Four de Colònia jugarà, recordem, el 13 i 14 de juny amb el Barça-Alborg a les 3 de la tarda i després l'altra semifinal, l'Alemanya, entre Fuchs de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. I un altre punt d'envol, en aquest cas el Terrassa, que ve de confirmar l'ascens a Argent després de només una temporada primera catalana. Ràdio Nacional de Terrassa, Miqui Romagosa.
12: Només una temporada ha estat a l'Handbol Terrassa en aquesta primera catalana. Tornarà a la Lliga Argent després de l'ascens de la temporada passada i l'equip d'Andrés Esposito deixa clar que el seu projecte de casa amb jugadors de la Pedrera està en un gran moment. La victòria davant el Granollers per 32-20 confirma l'ascens de categoria com a segon classificat. Escoltem a l'entrenador del conjunt de l'Handbol Terrassa Q-Sport, Andrés Esposito.
13: Bueno, la verdad es que no sé si decir quitarme, me he quitado un peso de encima, pero la verdad es que sí, ya más tranquilo, porque ha sido un año, un ascenso nunca no es fácil estar en la categoría que esté, y la verdad es que ha sido hasta el último partido, de hecho nos queda un partido y nos ha decidido hasta el penúltimo. Bueno, aparte ha sido bonito también por eso, pero bueno, sí, peso de encima me he quitado.
12: Una envolta rasa que ja pensa en el projecte de la propera temporada i el missatge és clar, reforçar l'equip, però continuar amb la base d'aquesta temporada.
0: Gràcies, Miqui. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Martí González, la Imantric, el control tècnic i les emissores de proximitat de la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat.
14: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
15: Notícies Badalona.
16: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Els treballs de remodelació del Pont del Petroli començaran la primera setmana del mes de juny. Ho ha confirmat l'alcalde en la presentació de les obres cofinançades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb un pressupost de més de 3 milions d'euros. Recordem que la infraestructura va quedar molt malmesa després del temporal Glòria al gener de l'any 2020. Segons l'alcalde Xavier García Albiol, és tot un símbol de la ciutat que cal recuperar. També Xavier García Albiol ha assegurat que aquest 2026 l'execució del pressupost d'inversió serà molt elevat. En una entrevista al Badalona Matí, l'alcalde ha defensat que l'Ajuntament és dels consistoris de l'Estat espanyols més sanejats i amb menys endeutament. Això sí, admet que s'ha de millorar en el pagament de les factures a tercers. Després de l'informe de l'interventor titllava d'excessiu el romanent pressupostari de l'Ajuntament de Badalona, l'alcalde ha defensat la gestió del seu govern per tirar endavant projectes de transformació de la ciutat. L'alcalde assegura que, si bé fins ara s'ha anat acumulant aquest romanent aquests anys, moltes d'aquestes inversions veuran la llum i el nivell d'execució de les inversions fregarà el 100%.
17: Perquè són els diners que venim arrossegant i que ara tindrem que pagar, però que teníem per llei l'obligació de tenir guardats amb una compte per fer les obres. L'Ajuntament de Badalona és segurament dels ajuntaments de Catalunya més sanejats i d'Espanya, que allà en aquests moments el nostre nivell d'endeutament és un nivell d'endeutament molt baix. Ens falta, doncs, encara més agilitat a l'hora de poder pagar les factures, fer-ho a menys temps.
16: García Albiol també ha avançat que Badalona tindrà una casa de la cultura popular. Segons ha explicat, abans d'aquest estiu vol signar un conveni amb els castellers i altres entitats per convertir Eines Canela en un espai de referència. I l'associació Sant Roc Som Badalona aconsegueix ajornar un desnonament al carrer de Badajoz, al barri de Sant Roc, fins al 18 de juny. Es tracta d'un pis de 55 metres quadrats on hi viuen 10 membres de la mateixa família. Alguns dels seus membres són una dona gran en tractament mèdic per un tumor a la cama i dos menors, entre ells un nen amb pocs dies de vida. La família explica que recentment el pis va ser adquirit per un gran tenidor que suposa negociar un lloguer assequible. Des de Sant Roc Som Badalona denuncien que aquest cas compleix tots els requisits perquè no es produeixi el desnonament. I en esports, a manca de dues jornades per finalitzar la Lliga, el Badalona Women haurà de rebre el Real Madrid al Municipal de Palamós i tancar el campionat al camp del Levante de València, equip descendit. En cas de poder sumar els 6 punts en joc, les badalonines podrien arribar a optar a la setena posició, ja que ara mateix aquest lloc l'ocupa el Sevilla, 3 punts per sobre de l'equip de Marc Ballester. Ara mateix tenim 20 graus de temperatura.
15: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
18: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Bon dia i bon dimecres 13 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 13 de maig, només queden 3 jornades, 2 i mitja de fet, per acabar la Lliga a la primera masculina, i més allà de la part alta, amb el Barça ja campió i les places de Champions pràcticament definides, encara queden moltes coses en joc. De fet, la lluita per la permanència està apassionant, amb 8 equips separats per 3 punts que han d'omplir les dues places de descens que queden, entre ells l'Espanyol i el Girona. Avui juga el conjunt perico que rep l'Atlètic Club de Bilbao, l'últim equip que va guanyar, recordem, el desembre del 2025, per sortir de la zona de descens que ocupa, com dèiem ara, el Girona, que jugarà demà, en aquest cas també a casa, Montilivi, contra la Reial Societat, un equip que ja no s'hi juga res. Avui, per cert, també juga el Barça, també en faran la prèvia, en aquest cas, al camp de l'Alavés, el penúltim classificat, ara mateix a 2 punts d'Espanyol i Girona. Molt futbol avui, però també tindrem bàsquet, hoquei, patins, i a waterpolo i molt més, tot això, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, company Martí.
0: En futbol, la lluita per la permanència a la primera divisió masculina, com dèiem ara, es comprimeix encara més.
1: Doncs així és, perquè la victòria del Llevant ahir a Vigo, 2-3, i la desfeta de l'Elche a Sevilla, 2-1 contra el Betis, deixa 5 equips amb 39 punts, inclosos, malauradament, l'Espanyol i el Girona, que ara mateix està en zona de descens. També la lluita hi ha el Sevilla, que ha sumat un punt més, i també ha de jugar avui, i l'Alavés, que és penúltima amb 37 punts.
0: De fet, l'equip vitorià rep avui el Barça, que arriba ja campió, com hem anat explicant, i després de les celebracions del títol de Lliga.
1: L'equip blaugrana afronta el duel amb l'objectiu de seguir guanyant per arribar a la històrica xifra de 100 punts, com a gran objectiu col·lectiu. Pel que fa als individuals, Joan García té pràcticament a tocar el trofeu Zamora del porter menys golejat, mentre que Ferran Torres lluita pel Zarra, el màxim golejador espanyol. Aquest a la vez Barça, avui a 9:45 de la nit.
0: Abans jugarà també avui l'Espanyol, que encara depèn d'ell mateix, però que necessita trencar amb l'horrible mala ratxa d'aquesta segona volta.
1: Doncs sí, perquè el conjunt perico Martí fa 18 partits consecutius que no guanya. Rep aquesta tarda a l'RCD Stadium a l'Atlètic Club de Bilbao, ja sense marge sobre el descens. L'equip de Manolo González, de fet, s'enfronta a l'últim equip que ha guanyat en partit oficial, el d'Ernesto Valverde, ja queda lluny aquell partit de Sant Mamés el desembre de 2025. Tots els equips tenen baixes sensibles. L'Espanyol no podrà comptar amb Puado, ja es coneixia fa molts mesos d'aquesta operació al genoll, ni Engonge, lesionats, a més dels sancionats Calero i Dolan. D'altra banda, el conjunt basc no podrà comptar ni amb Nico Williams ni amb Ollant Sancet, dos referents ofensius en l'equip d'Ernesto Valverde. Al partit, recordem, a les 7 de la tarda a Cornellà al Prat.
0: I demà serà el torn del Girona, que, com dèiem, començarà el partit en zona de descens a l'espera també del que passi avui.
1: El conjunt gironí rep demà a les 8 del vespre a Montilivi la Reial Societat, que ja no s'hi juga res.
0: Més enllà de la part esportiva, ahir el president del Real Madrid, Florentino Pérez, va protagonitzar una roda de premsa sense precedents.
1: El màxim dirigent del Club Blanc va anunciar la convocatòria d'eleccions a la presidència i que ell mateix i la seva junta directiva es presentaran a la reelecció. D'altra banda, Florentino va atacar la premsa que critica el Madrid, a més de tornar a definir el cas Negreira com el major cas de corrupció esportiva a la història del futbol mundial. El Barça, per al·legacions, per al·lusions, va comunicar que estudia amb el seu departament legal les acusacions del president del Madrid i valorarà si s'escau emprendre accions al respecte.
0: N'estarem pendents, evidentment, de les accions que pugui emprendre el Barça. Aquesta roda de premsa, com dèiem, de més d'una hora i mitja, feia 15 anys, 11 anys, volíem dir, que des del 2015 que Florentino Pérez no compareixia en roda de premsa. Tornant a la part esportiva, ahir a la selecció espanyola va anunciar ja la prellista dels 55 futbolistes de cara al Mundial masculí d'aquest estiu.
1: Destacar l'absència del capità del Madrid, Dani Carvajal, que es perdrà la cita mundialista als Estats Units, Mèxic i Canadà. Sí que hi ha en aquesta prellista d'on en sortiran 26 nous jugadors del Barça: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Fermín, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. També hi figuren un total de 16 jugadors catalans.
0: En bàsquet, el Baxi Manresa s'assegura la permanència a l'ACB a Fontajau.
1: Els manresans van acabar guanyant 74-79. El duel català cobria la jornada 31 a Fontajau contra el Bàsquet Girona i empata amb el conjunt gironí a 13 victòries en la lluita per la desena plaça que pot donar accés a competició europea.
0: Avui serà el torn del Barça i també del Javi Opos Lleida.
1: L'actualitat blaugrana passa per l'anunci de retirada un cop acabi aquesta temporada del pivot txec Jan Veselý. Després de 4 temporades al Barça, Veselý buscarà tancar la seva gran trajectòria professional amb últim títol, el d'aquesta Lliga CB. El Barça juga avui a 7:45 del vespre a la pista al Cuel Granada, que en cas de perdre certificaria el descens a primera FEB. Mitja hora abans, a les 7, el Llopos Lleida visita la pista al Breugan amb la intenció de guanyar per assegurar-se, quan abans millor, la permanència. Demà jugarà la penya que rep a l'Olímpic de Badalona a l'equip que marca el descens, el Morabanc Andorra.
0: En handbol, el Barça ja coneix el seu rival per a les semifinals de la Champions masculina.
1: Els blaugranes s'enfrontaran a l'Albor danès, segons va determinar el sorteig d'ahir. D'aquesta manera, l'equip de Carlos Ortega evita els dos alemanys, Fuchse de Berlín i Magdeburg, que s'enfrontaran entre ells. Aquesta Final Four de Colònia jugarà, com sempre, recordem, 13-14 de juny a Colònia.
0: En waterpolo, avui torna la Champions masculina per l'Atlètic Barceloneta, que de moment està fent una lligueta de quarts de final perfecta, amb 4 victòries en 4 partits.
1: Avui, per l'última jornada, a Belgrat, a la piscina del Novi Beograd, amb l'objectiu de tornar a guanyar per assegurar-se ja la primera plaça al grup de cara a la Final Four de la màxima competició europea. L'enfrontament comença a 8:45 del vespre.
0: En hoquei patins, avui tanquen la temporada el grup nord de l'hoquei Lliga Plata masculina, l'Oxigen Patiu que Club Sant Cugat i el filial del Reus Esportiu.
1: Els dos equips, ja sense res en joc, s'enfronten a partir de les 9 del vespre al Parc 2 de la localitat vallesana. La resta de l'última jornada jugarà dissabte a les 5 de la tarda, en horari unificat.
0: I un últim punt en futbol sala, el Barça ha donat detalls ja de la retirada de la samarreta de Sergio Lozano al Palau.
1: El dorsal 9 de Lozano penjarà del Palau Blaugrana a partir del 29 de maig, coincidint amb el primer partit del play-off pel títol de Lliga de l'equip que dirigeix Javi Rodríguez. L'acte es farà quan acabi l'enfrontament. Sergio Lozano es va retirar l'any passat amb 34 títols al Sarró, amb la samarreta del Barça, incloses 4 4 Champions i serà el màxim golejador de la secció, 334 dianes. Serà la segona samarreta de la secció de futbol sala que lluirà al Palau, després de la de porter Paco Sedano.

0: Dimecres 13 de maig, 7 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. Més enllà de Florentino Pérez i d'aquesta roda de premsa sorpresa d'ahir a la tarda en què va anunciar que convocava eleccions a la presidència del Real Madrid per tornar-s'hi a presentar i va atacar tothom, evidentment molt a la premsa, a qui segons ell està en contra del club i d'ell. A la part esportiva estem en plena jornada 36 a la primera divisió masculina. Cert que el conjunt blanc ja no s'hi juga res, després de perdre diumenge a l'Spotify Camp Nou contra un Barça que ja és campió. El Madrid serà segon, passi el que passi. En tot cas, l'equip d'Arbeloa tanca demà la jornada rebent el CUE i ja ha descendit també, evidentment, sense res en joc, l'Oviedo. I precisament en aquesta lluita per la permanència trobem dos catalans, el Girona i l'Espanyol. Els gironins, de fet, que demà reben la Real Ciutat a Montilivi, es troben ara mateix en zona de descens, després de la victòria de Llevant d'ahir al camp del Celta, que deixa 5 equips empatats amb 39 punts. Dos d'ells ja han jugat, tant el Llevant com l'Elx. Un altre és el Girona, com dèiem, i l'altre l'Espanyol, que avui rep a l'RC Stadium a un Atlètic Club de Bilbao que juga a entrar en competició europea. El conjunt perico fa 18 jornades que no guanya i, com dèiem, ja no té marge sobre el descens. Segons l'entrenador, Manolo González s'ha de sortir textualment, ho va dir així, a morir.
1: Bueno, has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, doncs, a morir, no hi ha més.
0: El tècnic deia que s'han de centrar en ells mateixos en les tres jornades que queden i no pensar en el que facin la resta, tot i que reconeixia que, com no pot ser d'una altra manera, n'estaran pendents de la resta de la jornada.
1: Tothom mira el que fan els rivals, perquè al final el fet de guanyar demà, depenent del que passi, et dona un pas molt gran per assolir l'objectiu. Llavors, jo crec que igual que nosaltres mirarem altres, a l'Espanyol també mirarà els rivals. Això és una cosa que va implícita. No, cap equip salva això, ni els que estan jugant per jugar a Europa League, ni els que estan jugant per no baixar.
0: Un Manuel González que insistia en trobar-se fort per treure la situació endavant i feia aquesta reflexió sobre el diagnòstic del que li ha passat a l'equip en aquesta segona volta per enllaçar aquesta ratxa tan negativa de resultats.
1: Ojalá tingués una explicació futbolística, que és les que m'agrada a mi, per dir-ho. Jo crec que no la tinc. Perquè podria dir, mira, si veiés que l'equip no està amb el míster, bueno, hagués parlat amb el club fa temps, haguéssim arribat a un acord, me'n vaig, i ja està. Si jo no m'ho prengués en sèrio o hagués llançat la tovallola, doncs pues, el mateix. Si creus que no ho pots treure, doncs pues, has de marxar. Però és que no és així. Jo no baixaré del vaixell si penso que ho podem treure i perquè veig que el grup està mort. A partir d'aquí s'han donat moltes circumstàncies. Hi ha partits que l'hem cagat nosaltres, com qui diu, partits que no hem estat bé i partits que han passat situacions, com sabeu, que, bueno, que es donen quan les coses van malament. És una experiència més que la vida et dona. És una llàstima perquè era un any bonic i que, bueno, que penso que hi ha errors per part de tothom. Torno a dir el mateix, jo assumeixo la meva responsabilitat, eh? Però penso que hi ha errors per part de molta gent, no només dels que estem donant la cara cada dia aquí al camp.
0: I un document de l'entrenador Blanquibla quan li preguntàvem per l'ambient que esperava trobar avui al RC Stadium i el paper de l'afició per aconseguir aquest objectiu.
1: Jo crec que la gent sap la importància que toca, que anem tots junts, tots plegats, com m'ha demostrat sempre els 3 anys que porto aquí, i som conscients que, bueno, quan se'ls tinguin que posar, nosaltres posem a final de temporada. Però ara mateix penso que és moment d'anar tots junts. L'altre dia a Sevilla vam fer el més difícil, que era posar-nos per davant, baixar l'ambient, fins que li vam donar la volta a nosaltres a l'ambient, no al Sevilla, no al rival. Van ser dos errors nostres que ens van condemnar, i això és el que hem de fer demà, intentar estar molt ficats al partit, i si ens posem per davant, matar el partit.
0: Avui a les 7 de la tarda, aquest Espanyol Atlètic Club de Bilbao, amb l'Espanyol, com dèiem, empatat a 39 punts amb 4 equips més, entre els quals el Llevant, que va guanyar ahir, l'Elx, que va perdre ahir, i el Girona, que ara mateix marca el descens i demà rebrà Montilivi a la Real Societat. Penúltim amb 37 punts i trobem l'Alavés, que avui rep el Medici Rosa, a un Barça que és ja campió i ve de celebració. De fet, a la prèvia de l'entrenador blaugrana, Hansi Flick va parlar ben poc d'aquest partit, tot i que sí que va assegurar que queden objectius per complir, com per exemple arribar a la històrica xifra dels 100 punts. Això sí, sobre les més possibles al·licients per aquests 3 partits, el tècnic alemany va dir que no li importen els objectius individuals, com el Zamora de Joan Garcia, el porter menys golejat, o el Zarra, el màxim golejador espanyol de Ferran Torres.
2: No, perquè per mi, com sempre dic, el més important és l'equip, i tot el que passa individualment és per l'equip, perquè quan l'equip no està jugant al seu nivell, ningú guanya res. Per mi tot va de l'equip, i no he parlat d'això ni amb la plantilla ni amb l'estaf.
0: Un Flick que va confirmar l'acord que hi ha per a la seva renovació. Recordem que té contracte vigent fins al 2027 i hauria pactat amb el Barça un any més, fins al 28, a més d'un altre opcional.
2: És un gran compromís per a nosaltres per treballar més dur aquesta temporada, per tornar a intentar aconseguir el millor nivell de l'equip, i també per guanyar títols. És normal pel Barça, i sé que tothom té aquest increïble somni de guanyar la Champions. Ho intentarem de nou, això és el que puc dir. I estic agraït amb que m'hagin donat la confiança per treballar aquí alguns anys més.
0: D'altra banda, a l'entrada alemany també li van preguntar per la rua de campions de dilluns, home, i per un moment concret en què la Lamine Yamal va onejar una bandera palestina.
2: Això normalment no m'agrada. Vaig parlar amb ell i vaig preguntar si volia fer-ho. I és la seva decisió. És suficientment gran, té 18 anys. Crec que nosaltres juguem a futbol i podem veure el que espera la gent de nosaltres. Quan miraves la gent amb llàgrimes als ulls va ser molt emotiu. Estava molt feliç que haguéssim guanyat aquest títol fantàstic per segon any consecutiu. I per això estem aquí. Juguem a futbol per fer feliç a la gent. I això és el primer que hem de fer.
0: En qualsevol cas, i tornant a la part esportiva, Flick també va fer balanç de la temporada posant en valor, per exemple, una millora respecte a l'any passat, principalment als dos últims mesos, l'aspecte defensiu.
2: Estic orgullós perquè estan fent una temporada fantàstica. No hem tingut una temporada fàcil, hem tingut moltes lesions, jugadors clau que no han estat sempre disponibles. És increïble la temporada que han fet, i jo ja vaig dir després del partit, hem millorat molt en els últims dos mesos, i aquesta ha estat també la clau de guanyar aquest títol contra el Madrid, perquè hem jugat a un nivell fantàstic, no només en atac, sinó també en defensa. De moment crec que som l'equip menys golejat, i ningú esperava això a mitja temporada.
0: Avui a 2:15 de la nit, aquest Alavés-Barça, vital, com dèiem, per a l'Espanyol i Girona, que tenen dos punts més que l'equip basc. El Girona, com dèiem, jugarà demà a Montilivi contra la Real Societat, començant ja el partit en zona d'ascens, a l'espera també del que passi avui en els partits d'avui. Insistim, ara mateix hi ha 8 equips separats per només 3 punts, que jugaran les dues places que queden per baixar. El Sevilla té 40 punts i amb 39 hi ha l'Elx i el Llevant, que ja han jugat aquesta jornada, a més de Mallorca, Espanyol i Girona. L'Alavés és penúltim amb 37 punts. Més futbol, anem a cap a la segona federació masculina. N'hem anat parlant, el Terrassa ja pensa en la temporada vinent amb el projecte encapçalat per Oriol Alsina. I en les últimes hores han anunciat diverses baixes, algunes de pes. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3: Novetats a la plantilla del Terrassa Futbol Club. El conjunt agarenc ha anunciat els primers jugadors que no continuaran la propera temporada a les ordres d'Oriol Alsina. El primer de tots és Casti, que no continuarà després de dues temporades, com el cas d'Ivan Biarge, que no continuarà la propera temporada després de pràcticament no disposar de minuts, ja que Marcos Pérez és un dels jugadors titulars. Per altra banda, també no continuaran al club després de només una temporada Eric Schouten, John Larrauri, Josemi Castañeda i Álvaro Martín. Qui posa punt final després de 5 temporades és el davanter canari Aitami, després de ser un dels jugadors que més gols ha marcat en les darreres temporades i també un dels capitans. Per altra banda, Quinten van der Herik, que recordem va patir una greu lesió en el tram final de temporada, tampoc continuarà a la disciplina arenca després de dues temporades. En breu s'anunciaran algunes renovacions, i és que la continuïtat de Mario Domingo està assegurada i també la del porter Marcos Pérez.
0: Gràcies, Miqui. I de Terrassa a Lleida. Fa només dos anys, de fet, que Lleida competia en aquesta segona federació i l'any vinent ho haurà de fer a la Lliga Elite després del segon descens consecutiu. Després d'assegurar la viabilitat de l'entitat, veurem si Jordi Cortés continua liderant el projecte esportiu. Ens omplia des d'1 a 1 de ràdio, Sergi Guiu.
4: Amb la temporada 25-26 finalitzada aquest passat diumenge, on esportivament parlant, el Lleida ha realitzat un curs on ha estat incapaç d'assolir els criteris de competitivitat i d'assumir les exigències futbolístiques que demana la tercera federació, però on s'ha reconduït el lligam social entre l'entitat i la seva afició, el Club Blau té en el seu futur el punt de mira. Ha passat pels estudis d'1 l'entregador de Lleida, Jordi Cortés, amb qui hem analitzat el que ha estat la temporada a escala esportiva i social i amb qui hem parlat del futur. Toca carregar piles, deia Cortés. Un cop s'hagi fet i el nou rumb de Lleida contacti amb Cortés per compartir sensacions mútues al voltant del futur esportiu del club, tocarà prendre decisions. Per Cortés, acceptar el projecte de liderar la banqueta blava una temporada més passa en part per dissenyar un projecte ambiciós a Lliga Elite.
5: Jo crec que ha de ser un projecte guanyador a Lliga Elite. Hauria de ser un projecte guanyador a Lliga Elite. Vull veure també la manera de treballar de les persones que entrin, perquè al final això et dona el feeling, les sensacions de que les coses es faran bé i aniran bé, que en la parcel·la esportiva tinguem els poders que li pertoquen a un entrenador o a un director esportiu, o si entrés alguna persona a dirigir esportivament, doncs que ens entenguem. Jo crec que ha de passar per aquí, no? I el que sí que tinc clar és que tampoc podem perdre l'essència del que ha set l'equip aquest any.
4: Marcava Cortés com a finals de maig, principis de juny. Les dates per començar a parlar.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet avui també tenim jornada intersemanal entre setmana, aquesta setmana, a l'ACB, que va arrencar ahir amb un duel català disputat a Fontajau, que es va acabar enduent el Baxi Manresa 74-79 contra el Bàsquet Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
6: Els gironins van dominar el partit de principi a gairebé final amb fins a 14 punts d'avantatge en diversos moments del duel, però tres triples consecutius de Bassas i Ubal van capgirar el marcador quan el Girona semblava a punt de tancar la victòria. Livingston va rebre el triple de l'empat en els últims instants i el Manresa es va endur un triomf difícil d'explicar després del que s'havia vist durant 40 minuts. La derrota encara fa més mal perquè el Girona va perdre també l'averaix particular després del 93-95 del Nou Congost a la primera volta. Moncho Fernández es lamentava de les errades del seu equip.
7: Llançat molt bones seleccions de tiro, però no s'han ficat i no hem estat capaços d'agafar la diferència, però gràcies a la defensa hem estat viures en el partit està arribar a l'últim quart i els fatídics, no? Últims 4 minuts.
6: El Bàsquet Girona continua ara en desena posició, però el Manresa s'apropa i la lluita per acabar entre els 11 primers es complica.
0: Gràcies, Pau. I serà el torn del Barça i del Jaiopos Lleida. Els veuranes en la lluita per la segona plaça, la lliga regular, per afrontar millor els play-offs. Visiten a partir de les 7 de la tarda la pista del CUE, la Granada, que en cas de derrota avui consumaria l'ascens a primera FEB. En parlava la prèvia el jugador blaugrana Darío Brizuela.
8: Sí, es muy importante para nosotros, estamos luchando por esa segunda o tercera plaza que para nosotros es crucial y bueno, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la vida prácticamente, si pierde están descendidos y bueno, últimamente están compitiendo a muy alto nivel, sobre todo en casa y no va a ser para nada fácil jugar contra un equipo con esa urgencia. Es un partido de mucha intensidad, de igualar su nivel físico, ellos aquí en casa juegan con muchísima energía, luego también tienen jugadores con mucho talento, jugar con el mismo sentimiento de urgencia que tienen ellos y si hacemos eso creo que tendremos un partido más de cara.
0: El Barça, que per cert ahir feia oficial a la tirada de Jan Vesely, quan acabi aquesta temporada veurem si ho fa amb un nou títol, el d'aquesta Lliga CB que tenim en joc. Avui a 7:45, aquest Granada de Barça. Més enllà del Barça, com dèiem, avui també juga el Jaiopos Lleida, que encara no té segura de la permanència. Els lleidatans juguen a la pista del Río Breogán, avui a les 7. Demà a Sarton de la Penya, que és sisena i té dos partits pendents. Els verdinegres reben a l'Olímpic demà a l'equip que marca l'ascens, el sisè representant, de fet, de la Federació Catalana de Bàsquet de l'ACB, el Morabanc Andorra. En Baderpo avui torna a la Champions masculina per a l'Atlètic Barceloneta, que de moment està fent una lligueta de quarts perfecta, amb 4 victòries en 4 partits. Avui, penúltima jornada, a Belgrat, la cinquena, a la piscina del Novi Beograd, amb l'objectiu de tornar a guanyar per assegurar-se ja la primera plaça del grup de cara a la Final Four de la màxima competició europea. Escoltem l'entrenador del conjunt mariner, Fran Fernández.
9: El gran desafío es evitar la relajación. Tenemos motivos suficientes para ir a Belgrado a ganar, que no lo hemos hecho nunca, a seguir cuidando nuestro estado anímico, las victorias siempre ayudan. Por lo tanto, vamos sin la presión de tener necesidad por puntuar, pero sí con las ganas de ganar. Por lo tanto, creo que somos aún más peligrosos.
0: Avui a 9:15 aquest Novi Beograd Zodiac Atlètic Barceloneta. De moment, el Barceloneta ha sumat 12 punts, 6 Olympiacos i 3 Novi Beograd i Brescia. En l'última jornada, els mariners tancaran aquesta fase el 20 de maig a Grècia contra Olympiacos, que avui juga a Itàlia contra el Brescia. A l'altre grup, per cert, ja estan classificats matemàticament per a la Final Four el Ferencváros hongarès i el Prorreco italià, falta també d'una jornada. I encara en waterpolo, el Club Natació Sabadell va escenificar ahir el fi de cicle, tancant tant el primer equip masculí com el femení amb els comiats dels dos entrenadors dels últims anys, Quim Colet i David Palma, respectivament, que hi van compareixer en roda de premsa a Can Llong. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
10: Palma tancarà una exitosa etapa de 9 temporades amb 26 títols i 3 Champions, però desgastat pels nombrosos contratemps dels últims anys que han fet que l'Astralpool perdi l'hegemonia en una època en què el waterpolo femení ha crescut exponencialment.
11: Després de gairebé una dècada, doncs era un bon moment per donar-li un canvi al projecte, no? Bueno, de sàvia nova, no? De renovació i al final és cert que a mi personalment, sobretot les darreres tres últimes temporades, m'han generat un desgast molt heavy. Hem patit moltes lesions, moltes baixes importants que han fet aquí que costés treure el projecte, no? I el resultat, i hem donat el 100%.
10: Per la seva part, Colet marxa després de 8 anys, havent estat l'entrenador del primer títol europeu de la història del masculí, l'Eurocup del 2022. Una decisió personal i meditada després de tota una vida a les banquetes per dedicar-se en cos i ànima a partir d'ara a la seva acadèmia de waterpolo.
12: Crec que la meva etapa, diguéssim, a les banquetes, de manera regular, amb un equip professional, en què la dedicació a l'estrès, tot el que envolta, diguéssim, la direcció d'un equip professional, doncs, bah, ja en tinc prou, diguéssim. Porto més de 40 anys a nivell professional com a entrenador i crec que, bueno, que era el moment, per diferents motius, també personals, etcètera, etcètera, doncs de dir, bueno, fins aquí.
10: El recanvi del femení, com va avançar Ràdio Sabadell, serà Enric Arnella, actual membre del cos tècnic, mentre que el masculí sona amb força l'ex-waterpolista i entrenador de l'Etxeide, Albert Espanyol.
0: Gràcies, Pau. I en hoquei patins, avui tanquen la temporada del grup nord de la Hoquei Lliga Plata masculina, l'Oxigen Patiu que el club Sant Cugat, i el filial del Reus Deportiu, ja sense res en joc tots dos, amb la permanència assegurada i, evidentment, sense opcions d'ascens. Cugat Media, Joan Garcia, bon dia.
13: Molt bon dia, Martí. L'Oxigen Patiu que el club Sant Cugat masculí tanca la temporada i ho fa aquest dimecres, avui a les 9 del vespre, rebent el Reus Deportiu B. Els santcuatencs, amb en penúltims, amb un total de 20 punts, s'enfronten amb un conjunt tarragoní que n'en té 27. Per tant, és una oportunitat d'intentar finalitzar en vuitena posició. És un partit avançat de la jornada que tota la seva totalitat es disputarà dissabte amb jornada unificada, però en aquest cas els dos equips no s'hi juguen res. Escoltem la valoració del que ha estat aquesta temporada, una temporada de transició difícil, ho explica el capità Lucas Vicent.
14: L'afrontem des de certa tranquil·litat, ja que no estem en risc de descens com podíem estar fa dues jornades, però sí que és veritat que li donem la importància que ha de tenir el partit, perquè som un equip molt nou. Quan tu comences un projecte nou, com és el cas que hem començat aquest any, sempre l'afrontes a llarga durada. Aleshores, per nosaltres aquest partit forma part del nostre aprenentatge i de créixer com a equip i com a conjunt. Aleshores, li donem la importància que ha de tenir també.
13: Doncs avui, a partir de les 9 del vespre, tancament de temporada a l'Hoquei Lliga Plata Nord pel que fa a l'Oxigen Patiu que Club Sant Cugat s'enfronta al Reus Deportiu B a les 9 del vespre al Pat 2.
0: Gràcies, Joan. I abans d'acabar, parlem de tenis taula. No és la primera vegada que us expliquem l'estreta relació que té aquest esport amb el tractament d'una malaltia com és el Parkinson i les millores que suposa tant físiques com mentals per als pacients que hi juguen. Per això, molts clubs decideixen tenir una secció dedicada als malalts de Parkinson, com és el cas del club tenis taula L'Hospitalet. Mitjans de L'Hospitalet, Anés Rubio.
15: La secció per a persones amb Parkinson del Club Tenis de l'Hospitalet va néixer la temporada passada. És, per tant, relativament nova, però la seva creació ha tingut tanta força que en poc temps s'ha consolidat com un dels motors del club. L'última mostra d'aquest fet és el torneig celebrat per l'entitat, una competició que va reunir 48 participants de 8 clubs catalans diferents i que va tenir la novetat de ser primer torneig per equips i en partits de dobles. Ho expliquen dos dels organitzadors, Jaume Pou i Eva Matamoros.
16: I hem fet que a les equips no podien haver jugadors del mateix club, per augmentar aquesta part una miqueta de conèixer-ne, de fer la part social, d'amistat, i llavors ha sigut molt xulo.
17: Jo penso que la intenció també era que ens coneguéssim entre tots més dels que ens coneixem, i la veritat és veure, no?, trobar qui forma part del teu equip ha sigut maco.
15: Perquè el tenis taula aporta molt des del punt de vista físic, però principalment des del psicològic. Totes les persones que el practiquen destaquen les múltiples millores que experimenten gràcies a aquest esport. Normalment, donen la seva visió als organitzadors, Jaume Pou i Eva Matamoros.
16: També el que volem és gent que no ens coneix, amb malalts de Parkinson, que no sap que s'ha tenit de taula i que ve bé, doncs que ens conegui. O algú que veu potser que hem fet un torneig, té un veí que té Parkinson, li diu, i llavors aquest doble objectiu per la gent que ha vingut i per la gent que està fora.
17: Ho recomano 100%, la veritat, perquè a part de millora física, també millora social, també coneixes a molta gent que també estàs com tu, t'entén perfectament quan tens un bajón o tens un dia dolent.
15: L'experiència del primer torneig per a persones amb Parkinson del Club Tenis de l'Hospitalet va ser molt gratificant en tots els àmbits. Sembla clar que tant la secció com la competició tenen garantida la continuïtat.
0: Gràcies, Andrés. Fins aquí l'enjoc. Tornem demà.

0: Badalona. Les dues de la tarda. Sílvia Villarruel.
1: Els treballs de remodelació del Pont del Petroli començaran la primera setmana del mes de juny. Així ho ha confirmat l'alcalde a la presentació de les obres cofinançades per l'àrea metropolitana de Barcelona amb un pressupost de més de 3 milions d'euros. Recordem que la infraestructura va quedar molt malmesa després del temporal Glòria al gener de l'any 2020. Segons l'alcalde Xavier García Albiol, és tot un símbol de la ciutat que cal recuperar. Molt bona tarda, som dimecres 13 de maig. De seguida us donem més detalls d'aquesta informació. Abans, però, com sempre, repassem altres notícies també destacades en titulars.
2: Badalona, migdia.
1: Xavier García Albiol assegura que aquest 2026 l'execució del pressupost d'inversió serà molt elevat. En una entrevista al Badalona Matí, l'alcalde ha defensat que l'Ajuntament és dels consistoris més sanejats de l'Estat i dels que té menys deutes. I la Festa Baixamar finalment se celebrarà després que el govern local s'hagi compromès a modificar la cursa del dimoni per evitar que els dos actes coincideixin. I l'associació Sant Roc Som Badalona aconsegueix ajornar un desnonament d'una família amb 10 membres al carrer de Badajoz, al barri de Sant Roc, fins al 18 de juny.
0: Badalona migdia. Les notícies de les dues.
1: Amb en Roger Cuixart a les vies de som i l'equip de realització Televisió de Badalona. Comencem. Us ho dèiem al principi, la remodelació del Pont del Petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes, doncs, no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. El pressupost total de les obres és de 4 milions d'euros a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i l'àrea metropolitana de Barcelona. L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats, uns treballs que es realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autolavable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independent de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
3: Cada viga del pont de cada 15 metres són 30 tones. Per tant, si tenim tres espais on treballar, a priori amb tres únics posicionaments de la pontona es pot arribar amb el braç a col·locar totes les estructures necessàries. Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió de construcció sense cap tipus de perill i, a més, es garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
1: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular, després de caminar pels 250 metres del pont. Les obres de rehabilitació d'aquest espai emblemàtic del municipi, però, afectaran la zona més pròxima al Pont del Petroli, per terra i per mar. Escoltem Xavier García Albiol.
4: L'espai quedarà completament ballat i balisat i, per tant, tant per mar com per terra no s'hi podrà accedir per motius de seguretat. I, a més, hi haurà un moviment constant en el passeig marítim de maquinària i de camions, especialment perquè bona part del material arribarà des del port de Badalona, que s'ha creat una base en el port de Badalona on es portaran materials cap aquí. Per això jo vull demanar comprensió, paciència a tots els veïns i especialment als veïns del passeig marítim.
1: Des de l'àrea metropolitana de Barcelona, administració responsable de l'execució i gestió de les intervencions, assenyalen que els treballs de reconstrucció del pont es basen en criteris de sostenibilitat i resiliència, així com adaptació als efectes del canvi climàtic. Ho ha explicat el gerent de l'EMB, Ramon Torra.
5: Estem recuperant un patrimoni, un element patrimonial, i per tant estem rehabilitant un element emblemàtic i amb una història dintre del municipi, a la ciutat de Badalona. No? Una obra que fos sostenible, estem al mar, amb un espai natural, com és el de la platja, però que a més fos resilient. Hem d'evitar que torni a passar el que ens va passar i que ens va malmetre amb el temporal Glòria.
1: Uns treballs que s'allargaran més de 5 mesos i que podrien estar enllestits el mes de novembre.
2: Badalona migdia.
1: I us ho dèiem en titular, Xavier García Albiol assegura que aquest 2026 l'execució del pressupost d'inversió serà molt elevat. En una entrevista al Badalona Matí, l'alcalde de Badalona ha defensat que l'Ajuntament és dels consistoris de l'Estat més sanejats i amb menys endeutament. Això sí, admet que s'ha de millorar en el pagament de les factures a tercers. Després de l'informe de l'interventor on titllava d'excessiu el romanent pressupostari de l'Ajuntament de Badalona, Xavier García Albiol ha defensat la gestió del seu govern per tirar endavant projectes per transformar la ciutat. L'alcalde assegura que, si bé fins ara s'ha anat acumulant aquest romanent, moltes vegades aquestes inversions veuran la llum i el nivell d'execució de les inversions fregarà el 100%.
4: Perquè són els diners que venim arrossegant i que ara tindrem que pagar, però que teníem per llei l'obligació de tenir guardats amb una compte per fer les obres. L'Ajuntament de Badalona és segurament dels ajuntaments de Catalunya més sanejats i d'Espanya, que allà en aquests moments el nostre nivell d'endeutament és un nivell d'endeutament molt baix. Ens falta, doncs, encara més agilitat a l'hora de poder pagar les factures, fer-ho en menys temps.
1: García Albiol ha avançat que Badalona tindrà una casa de cultura popular. Segons s'ha explicat, abans d'aquest estiu vol signar un conveni amb els castellers i altres entitats per convertir Eines Canela en un espai de referència.
4: La voluntat és que abans de l'estiu pugui signar un conveni amb els castellers i probablement amb altres entitats de cultura popular per tirar endavant el que és la reforma de l'edifici de la nau d'Eines Canela. Convertirem aquella nau amb l'espai de referència de la cultura popular de la ciutat de Badalona, una reivindicació que històricament havien tingut les entitats de cultura popular.
1: Als micròfons de Radio Ciutat, l'alcalde també ha parlat d'altres projectes. Les obres de Via Augusta, complementàries a la pacificació de Francesc Layret, es faran els mesos de juliol i agost. Pel que fa a la platja, García Albiol confia que les obres d'arranjament del passeig marítim a la Barca Maria estiguin acabades durant l'estiu i ha avançat també que aquesta temporada de bany s'ampliaran a 4 les baranes per facilitar l'entrada i la sortida de l'aigua a les platges de Badalona. Durant l'entrevista, l'alcalde també ha acusat d'irresponsables als grups de l'oposició que aquests dies han criticat l'actuació de la Guàrdia Urbana durant la nit del Vall del Micaco. Segons Albiol, es va tractar d'una decisió estrictament policial. I canviem de qüestió, la festa a Baixamar finalment sí que se celebrarà després que el govern local s'hagi compromès a modificar la cursa del dimoni per evitar que els dos actes coincideixin. L'Associació de Veïns del Centre havia plantejat la cancel·lació de la seva tradicional sardinada en assabentar-se que la cursa estava programada pel mateix dia i hora i fins i tot al mateix lloc. L'entitat veïnal va mantenir una primera reunió amb el consistori en què no es va acabar de trobar cap solució per separar les dues celebracions. Per això va acabar anunciant que enguany no faria aquesta vetllada on s'ofereixen sardines i ron cremat per sopar. Això, tot i tenir contractat també el grup de veneres que hi tocaria. Finalment, però, la festa a Baixamar tindrà lloc com estava previst el dissabte 30 de maig al vespre. Pel que fa a la cursa del dimoni, el consistori està estudiant si canviarà de dia o es modificarà el recorregut, però sigui com sigui, garanteix que no afectarà la sardinada. L'Associació de Veïns demana que de cara a futures edicions se'ls convidi a participar en la coordinació del calendari de les festes de maig. Segons explica el Departament de Cultura, li va donar els permisos per celebrar la festa a l'octubre i no va ser fins fa un mes que va conèixer la coincidència amb la cursa. Per tot plegat, l'associació també reclama que l'executiu valori més les festes populars organitzades pels veïns de la ciutat.
6: Les característiques que es donen aquí compleixen amb tots els requisits que quan sentim a parlar de mitjans de comunicació, que en diuen, no, és que famílies vulnerables amb menors o gent...

0: Des de Sant Roc Som Badalona denuncien que aquest cas compleix tots els requisits perquè no es produeixi el desnonament i tot i així el propietari el vol tirar endavant. Carla Segués, membre de la plataforma, denuncia que des de Serveis Socials de l'Ajuntament de Badalona no s'ha ofert cap alternativa habitacional ni cap ajuda en la negociació. A més, asseguren que fan front a una mitjana d'entre 8 i 10 desnonaments setmanals. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que s'hauria produït aquest dimarts a la tarda al barri de la mina Sant Adrià de Besòs. L'avís s'ha rebut en 6:45 de la tarda quan alguns testimonis han sentit diverses detonacions amb armes de foc. En el moment en què els agents han arribat al lloc dels fets, han trobat unes restes compatibles amb el contingut de les bales. I seguim amb més qüestions. BCA organitza una mostra amb el seu programa d'ulleres de realitat virtual per pacients amb fibromiàlgia. Es tracta d'una malaltia crònica que provoca dolor musculoesquelètic, fatiga i alteració del son. Això fa que els pacients rebutgin fer activitat física per por de sentir aquest dolor. Ens en dona més detalls el nostre company Sergi Crusells. Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda, Sílvia. El projecte de BCA consta de jocs d'activitats físiques amb realitat augmentada on els pacients s'han de moure per completar un trencaclosques o agafar pilotes de colors que floten. Són activitats destinades a la relaxació del cos i a la meditació. En tractar-se d'un exercici més distès, els pacients s'obliden del dolor i estan més disposats a participar-hi. Ens dona més detalls el metge d'innovació i recerca de BCA, Josep Ferrer.
2: La gent amb dolor crònic moltes vegades té una cosa que es diu kinesiofòbia, que és la por al moviment, perquè té una expectativa de tenir dolor al fer un moviment. Però amb això sabem que a la ment podem controlar molta aquesta por. I amb la distracció dirigida de la realitat virtual podem fer exercicis sense focar l'atenció al dolor.
1: La trobada ha comptat amb una 50 de persones, entre pacients i fisioterapeutes que donaven suport a l'activitat. Tots els participants han donat la seva opinió amb una petita carta o amb un vídeo. Escoltem a una d'elles, María del Robledo.
3: Mientras estás haciendo el programa, por ejemplo, tú ya no piensas tanto en el malestar que tú tienes, en lo que tú te, como tú te sientes. Sientes como una obligación de ir allí y sacar lo que tú sientes por dentro.
1: Aquest projecte va engegar-se l'any 2023 al CAP Apenins Montigalà, però està disponible a tots els centres de BCA per donar resposta a les persones que senten aquest dolor crònic.
0: Gràcies per la informació, Sergi.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I obrim Plana Cultural. Un any més, el Racó Íntim ha tornat a oferir un espai participatiu per promoure la lliure expressió artística a través de l'erotisme i la sexualitat. Organitzat per la Comissió de Festes de Badalona, l'acte ha tingut lloc ahir a la tarda dins de la nau de l'Escorxador a causa de la pluja. Enguany ha proposat diverses actuacions musicals i de dansa, així com la lectura de textos i poesia. A més, l'espai ha estat dedicat a les manies que té la gent en diversos àmbits de la seva vida, com a casa, la feina o el llit. Els assistents han pogut escriure-les en un mural i tots plegats s'han pogut conèixer més entre ells. Des de l'organització han destacat la importància de promoure aquesta mena d'activitats dins de les festes de maig. Escoltem la Mònica Font Pujol, membre de la Comissió de Festes de Badalona.
4: Ens estan explicant coses, doncs, manies que tenen polítiques, doncs, a la gent que no vota, manies que tenen al llit, doncs, que necessiten dormir amb roba, que necessiten dormir amb algú. Creiem que és molt important crear espais participatius dins de les festes de maig. I la sort és que totes les actuacions que tenim aquí, que són vàries, són persones que tenen alguna vinculació amb la ciutat de Badalona.
0: L'acte reuneix cada any persones de totes les edats, entre les quals molt joves.

I acompanyat d'un guitalele, un instrument musical híbrid entre la guitarra i l'ukelele, el cantant badaloní Edu Esteve ha presentat al Badalona Matí el seu nou tema, La meva sort. La cançó neix per celebrar els moments de calma amb les persones que estimem i ens fan sentir bé. El senzill

0: Va néixer l'estiu passat en una sessió de composició a Olesa de Montserrat, juntament amb Uri Plana, Roger Argemí, Mireia Escriu i Albert Alba. La cançó suposa un canvi respecte a l'estil musical al qual l'artista estava acostumat, ja que presenta una vessant molt més introspectiva i reflexiva. De fet, el cantautor ha reconegut que en els últims anys de la seva vida ha tingut una etapa de molt moviment i ara té ganes de desenvolupar el seu nou projecte a poc a poc. El tema vol aportar tranquil·litat i valorar els petits moments de la vida. Escoltem a l'Edu.
1: És un projecte més tranquil al que estava acostumat, que abans era bastant més electrònic, i aquest projecte en particular he tingut, bueno, tinc ganes de fer-ho des d'un altre punt, des d'un altre, també estic en un altre moment de la meva vida. Trobo que ara, a dia d'avui, vivim en un món en el que ja costa veure el que és real i el que no ho és, i intentar ser el més real i el més transparent possible amb aquest nou projecte.
0: Aquest nou senzill s'inclourà en el seu pròxim àlbum, que es gravarà durant l'estiu i sortirà a la llum el 2027. Abans, però, a la tardor publicarà un altre tema. El nou projecte serà en català i la veu sonarà totalment natural, sense cap mena d'efectes, acompanyada d'instruments. Per altra part, l'artista també ha reconegut les dificultats de viure de la música avui dia i ha explicat que combina aquest món amb la seva feina a una oficina bancària.

0: amb la meva sort de l'Edu Esteve acabem avui. Ara us deixem amb els esports, amb en Ramon Durant, abans però la previsió del temps amb Lluismi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents i, de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya central queden ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot. En molts casos s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien allà en molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, el Berguedà, el Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun ramet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
2: Benvolgut professional, que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si a més suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. On compren els professionals? Obramat. Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.
3: Els esports amb Ramon Durant.
4: El pivot de la penya, Ante Tomic, no tornarà a jugar en el que resta de temporada. Així ho ha comunicat el club tot just fa uns minuts en un comunicat oficial. Ens aproparem ja a la prèvia del partit de demà contra l'Andorra. Escoltarem a Michael Rusic per part del conjunt verd i negre. I en futbol, escoltarem a la capitana del Badrona Women, a Sònia Majarín, així com també ens farem ressò de tot el contingut avui del 5 contra 5 amb l'Albert Guerra. I hem conegut tot just fa uns minuts que Ante Tomic no tornarà a jugar el que resta de temporada. De fet, el Joventut doncs, ha emès un comunicat, insisteixo, fa molt poca estona, i el conjunt verd i negre que explica que per tal que es pugui completar la lesió que pateix els isquiotibials a la cama dreta, el jugador croat no estarà disponible en el que resta de temporada. Per tant, el Joventut, els serveis mèdics, que en aquest cas doncs, es volen curar en salut, perquè Ante Tomic pugui començar la pròxima temporada al 100% de condicions. Per tant, doncs, baixa sensible, que ja, de quina manera ha afectat el Joventut, principalment a la competició europea, i el que està clar, tot això sense desmereixer a tots els que han pogut anar gaudint de més minuts o no tan habituals, però que en tot cas doncs, la baixa d'Ante Tomic és molt sensible, que a més doncs, també durant alguns partits es va sumar a la de Simon Birgander, que evidentment doncs, tot això va fer que la balança, en aquest cas, doncs, estigués clarament desfavorable cap al Joventut. Dit això, demà hi haurà partit de Lliga ACB. La penya tornarà a jugar 10 dies després de fer-ho per darrer cop. Un Joventut que demà rebrà el Morabanc Andorra, al Palau Olímpic. Hem de dir que els pròxims dies seran força atapeïts, perquè la penya haurà de jugar doncs, diversos compromisos en els pròxims 12 dies, contra el Real Madrid, contra el Tenerife, contra el Burgos, els 20 minuts que falten contra l'Unicaja del partit ajornat per problemes amb el videomarcador. En definitiva, molts compromisos per acabar aquesta fase regular de la Lliga ACB. Anem a escoltar ara a Michael Rusic, el pivot verd i negre, que explicava que el partit contra l'Andorra serà força complicat. Un equip, el del Principat, que està lluitant per no descendir de categoria, diu que han canviat coses darrerament i que ho estan fent molt millor. Per tant, espereu demà un partit dur al Palau Olímpic. Michael Rusic.
5: Andorra està un mejor equipo, que ellos han mejorado mucho en las últimas jornadas, han cambiado cosas y espero que va a ser un partido muy duro, porque ellos van a luchar duro, porque están en una posición en que están luchando para quedarse en el ACB. Y estos partidos nunca son fáciles, y bueno, tenemos que ir a por ellos, 100%.
4: Un Michael Rusi que ha explicat que l'ambició del vestidor és intentar quedar el més amunt possible per obtenir la millor classificació pensant ja en els play-offs.
5: Però todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho porque queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el play-off.
4: També està sonant amb força en els últims dies el fet que Xavi López Aróstegui torni a la disciplina del Joventut. Amb el seu possible retorn, segurament la penya que hauria de dir adeu a Adam Hanka. A veure què passa. Tot això ja en les pròximes setmanes. I parlem de futbol. Després ho tornarem a fer de bàsquet i el 5 contra 5. Ahir ens visitava el programa Minut 91 la capitana del Badrona Women, Sònia Majarín, que és segurament l'exemple de defensa central total d'ambició de l'equip badaloní, que tot i que ja té la temporada feta i amb brillantor, doncs ara aspira, per què no, a ocupar, per exemple, la setena posició, que és la que tindria més a l'abast. El Sevilla es troba a 3 punts. El pròxim partit del Badrona Women serà el 26 de maig, el Municipal de Palamós contra el Real Madrid. Una Sònia Majarín que ha fet una valoració ja bastant positiva d'aquesta temporada, explicant doncs que la possessió de la pilota és la principal virtut d'aquest conjunt badaloní.
6: Yo creo que también, o sea, queda reflejado en los partidos que al final tenemos la mayoría de las veces el control del partido, lo que pasa que al final pues el fútbol se resuelve en pequeños detalles y es verdad que en los últimos partidos, que han sido derrotas, incluso el empate, pues no hemos estado bien. Obviamente que nos encantaría que esos pequeños detalles pues en los dos partidos que quedan no nos pasen y poder acabar, pues como he dicho antes, lo mejor posible.
4: En una temporada que, com dèiem, doncs ha servit segurament per consolidar un estil de joc. En ocasions han sortit millor les coses pel que fa als resultats i en d'altres no tant. Però que, en tot cas, aquest estil reconeixible del Badrona Women en possessió de pilota ha estat un estil consolidat aquesta campanya.
6: Creo que al final también se refleja en nosotras, en cómo de felices jugamos. Creo que cuando tienes el control del partido y realmente puedes hacer tu juego, también disfrutas el doble de poder estar jugando así. Entonces, luego evidentemente te vas pues con un sabor de boca muy diferente al que te podrías haber ido, pero al final los pequeños detalles, tanto en nuestro área como en el suyo ofensivamente, son los que ahora mismo nos han marcado la diferencia.
4: I el que dèiem, resten dos partits contra el Real Madrid, un partit il·lusionant, com sempre, i anar al camp de les colistes i ja equip descendit, que és el Levante de València. Majarín diu que l'equip aspira a guanyar els 6 punts.
6: Es lo que marca la diferencia en un partido, que tengas la efectividad totalmente de llegar 5 veces y meter 4 veces. Obviamente también veníamos pues el partido de Sevilla de unas semanas súper duras, porque al final competías contra el Barça cada 4 días y la exigencia tanto mental como físicamente era un poco abusiva. Pero creo que ese partido, para las condiciones en las que llegábamos físicamente, porque es verdad que la plantilla tampoco estábamos al completo por bajas, sí, y así, creo que fue un total, pues como habéis dicho, de hemos llegado para quedarnos aquí.
4: I sobre la integració a Badalona i el fet que l'equip, que té ja moltes ganes de jugar a l'estadi municipal, en parlava també Sònia Majarín, del fet d'haver estat entrenant al municipal i haver hagut de jugar com a locals al municipal de Palamós.
6: El objetivo que tenía era poder disfrutar del fútbol, porque al final, o sea, es mi trabajo, pero es lo que más me gusta en la vida. Y obviamente con el proyecto que se dio ya el año pasado, que yo estaba cedida, y la evolución que ha ido habiendo pues cada día, al final yo me replanteo también las cosas porque soy una persona, una jugadora muy joven todavía y que todavía tiene, y ojalá, mucha trayectoria. Entonces, hago una balanza y evidentemente me quedo con lo feliz también que estoy en la ciudad, en cómo vivo, pero sobre todo deportivamente, en que pues tengo todos los minutos que quiero, todo está en una balanza, sigo aprendiendo cada día, sigo compitiendo y hago un fútbol que a mí me gusta, que es el de tener el balón.
4: Doncs Sònia Majarín, com dèiem, el Badrona Women haurà d'esperar el 26 de maig per jugar contra el Real Madrid, 26 de maig, dimarts. I ens hi posem a parlar ja del 5 contra 5, perquè avui ve l'Albert Guerra, com sempre, com cada dimecres, i s'acumulen les qüestions. Albert, per una banda, la baixa ante Tomic, que... Déu-n'hi-do, eh?
7: Sí, jo crec que ja...
4: Ja ha afectat, no? I clar, el Joventut segurament no acusarà. És veritat que els jugadors com Rússic, etcètera, han fet un pas endavant, no?
7: Sí, han fet un pas endavant. Important de cara a aquests play-offs, què tal? Ramon, bona tarda. Doncs és una baixa important, sobretot perquè s'ha vist que l'Ante té molta influència a pista, en els moments importants, sobretot a Atenes, els últims partits de Lliga, s'ha notat molt... I, home, ens enganyaríem, no?, si diguéssim que no és una baixa important. També et diré, la penya està en aquesta sisena posició, està a dues victòries a Baskonia, jo crec que acabarà entre sisè i vuitè. Per tant, sobretot de cara a uns play-off, Ramon, que et pot tocar València, per exemple, ara mateix et tocaria València, doncs, home, sí que encara s'accentua més, no? I al final... com molt bé diu, sí que el Michael pot fer un pas endavant, el Simon també, que s'ha recuperat ja de la fascitis, però igualment vas coix el joc interior, sí, sí.
4: Albert, tu com vas d'agenda? Ho dic ara perquè tornes a entrenar, no sé, per donar un cop de mà, no sé com pots
7: no compaginar-ho
4: tot programa, és igual, però vull dir, jo què sé, sí. Sempre falten no, mans,
7: sí,
4: no?
7: Sí, sí, un 4 obert, podríem, tens raó. Sí, sí.
4: El que passa que ja t'estic demanant massa, no? Programa...
7: Sí, em falten hores. A més, l'horari que entra a la penya, Ramon, és pel matí, per tant, m'enganxaria que no podria ni muntar el 5 contra 5 ni estar quinto ara.
4: Tampoc
7: que...
4: es tracta d'això.
7: No.
4: Hem de ser una mica egoistes.
7: Exacte.
4: Albert Guerra, què veurem avui en el 5 contra 5?
7: Home, doncs avui et diria que penúltima jornada de Lliga la majoria d'equips, per tant... Ja es comencen a decidir cosetes, tant per la zona baixa com per la zona alta. És allò, s'aprova el showtime i home, la veritat que és una jornada en la qual hi ha hagut molts derbis, bastants derbis, et diria jo. En segona catalana, per exemple, tenim un Sant Andreu B, Maristes B, partit justament on es jugaven descensos, o com a mínim evitar el descens. Maristes B es va salvar amb un gran Hugo Hidalgo, i Sant Andreu ve del Xavi Reventós, que coneixes molt bé. Encara hauràs per l'última jornada. També a Supercopa, derrota de la Minguella Jaume Sala contra el Martorell. Va sorprendre el Martorell. Va guanyar de 20 aquí a Casa Gema. És un marcador segurament massa avoltat pel que es veu a la pista. UPSA B, amb una equipació daurada, va jugar com a local. Una equipació amb una finalitat benèfica, destinat a la investigació contra el càncer infantil, la recaptació. Per tant, ens encanta. Va guanyar contra Sant Pep. I també, parlant de Sant Pep, Casa Gema es va perdre l'equip de segona femenina contra Minguella.
4: Tot això, avui, el 5 contra 5, a partir de les 8. Et volem sencer, Albert, eh? Vigila amb les articulacions.
7: Sí, jo ja estic bé, gràcies al Fontaner, i el Teixi estic perfecte.
4: Gràcies, Albert Guerra, ho deixem aquí. Demà més esports. Adéu.
2: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui el Penedès i el Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
2: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que ha donat tant el Penedès com el Baix Llobregat. Potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
0: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix a l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
3: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte.
0: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
4: Així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió.
0: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
4: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal d'aquest projecte.
5: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn, que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
0: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil.
4: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
0: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
4: La banda de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Witt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
0: Els esports, l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
6: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
0: El temps amb Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya Central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot, en molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que aquella n'hi ha molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, al Berguedà, Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun remet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
0: Atenció també si sou usuaris de la línia R4 de Rodalies, perquè un robatori de cable entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei afecta el servei. En concret, els trens inicien i finalitzen el recorregut a Terrassa, Estació del Nord, i entre aquesta estació i Manresa hi ha circulació amb tren llançadora.
4: També s'ha habilitat servei complementari per carretera entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa. Els Mossos han detingut 2 homes per aquest furt.
0: Al control de so tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23, a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
8: Després de certs moments de tensió amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
2: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant al Penedès com al Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
8: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
0: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340 a la confluència amb la C-15 a Vilafranca durant prop de dues hores, també a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'Alt i el Baix Penedès, del Garraf i de l'Anoia s'han manifestat també en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament i han expressat el seu escepticisme davant de la negociació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
9: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
10: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
9: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
0: I és que tant govern com sindicats tenen la mirada posada en la reunió de demà al matí al Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions en la mesa sectorial.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
3: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria. No?
0: De la seva banda, els sindicats insten el govern a portar a la reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. L'USTEC reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, la inclusiva i recuperar poder adquisitiu. De la seva banda, professors de secundària exigeixen reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
12: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que s'està dient el departament, no arriba enlloc.
11: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
0: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana, però així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per tal d'afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
14: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
13: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
1: Notícies en xarxa.
0: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i de la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre d'altres aspectes, amb la regulació de les emocions. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
5: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica.
15: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
16: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
15: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
0: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Ana Ruiz, bon dia.
17: Hola, Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del Congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
18: De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlos en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
17: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cor. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
0: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
4: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis garantint el finançament d'aquesta obra.
0: L'horitzó temporal per a la posada en marxa se situa ara l'any 2031, són 5 anys més tard de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
19: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
20: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
19: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Gairebé 3:45, protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
4: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen ja des del gener.
0: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Anem fins allà, UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
6: Durant mitja hora a la porta d'entrada al centre, els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Sire, som justícia, equiparació ja», i també han mostrat pancartes amb consignes com «Equiparació ja, més seguretat i més reconeixement». També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació, que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
21: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual d'en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat, i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs és una cosa que és evident que ha d'existir.
6: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
0: El govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per tal de donar resposta a l'increment de demanda experimentat en els últims anys.
4: Hi haurà tres expedicions directes més entre setmana i una altra de semidirecta. Una ampliació que es farà en tres fases i que suposa una inversió superior als 900.000 euros.
0: Aquest corredor registra 450.000 usuaris cada any. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
22: Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia. Entre els mesos de juny i juliol s'haurà completat tot el desplegament. En total, més de 900.000 euros anuals d'increment de la inversió, ho deia la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
23: Hi havia una sèrie de reivindicacions justes de connectivitat. Primer, directa entre Berga i Barcelona, amb un corredor exprés, un corredor ràpid, i també de connectivitat de semidirectes. I, per tant, hem volgut traslladar aquestes millores. Estem parlant d'un paquet de 900.000 euros anuals amb aquestes millores.
22: Una altra línia que incrementarà els seus serveis és la que uneix Solsona a Manresa. A partir del 1 de juny hi haurà dues noves expedicions en dies lectius entre Cardona i la capital del Bages i un servei més entre Solsona i Manresa d'anada i tornada els diumenges.
0: Unió de Pagesos denuncia que el Pla de Control Poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat amb més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demanarà, per tant, la nul·litat. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: El sindicat agrari considera que el govern ha actuat tard davant les necessitats de reduir la sobrepoblació de fauna salvatge, especialment de senglars, per minimitzar els riscos de transmissió de tuberculosi a la ramaderia extensiva i els danys als cultius. Carlos Sanz és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
25: Malgrat este retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora del marc de la llei del decret de caça, no? Perquè tot i sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
24: El sindicat ha anunciat que presentarà un recurs d'alçada contra el pla i reclama una gestió de fauna cinegètica amb criteris tècnics, més coordinació amb el sector agrari i garanties per compensar els danys que pateixen les explotacions agrícoles i ramaderes.
0: Des d'avui i fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals, una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
26: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
27: Resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
26: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos, igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
0: I és moment per a la cultura. amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar. I ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via de l'Hospitalet, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, a qui estem escoltant, o la del raper londinenc Skepta, i les sessions de Charlotte DeWitt. S'esperen fins a 160.000 assistents. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. El Sónar torna carregat de novetats. Nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
3: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
2: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sónar ocuparà un any més al poble espanyol.
0: Cita destacada a Barcelona, la del Sónar, i també a Tarragona, el concurs internacional de focs se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que enguany retrà homenatge al Tour de França. El certamen serà, a més, més inclusiu que mai, i és que Tarragona Ràdio oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la Punta del Miracle. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb àudio descripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
8: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els altres estem veient.
7: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
0: I una nota luctuosa, la vedet Tania Doris ha mort a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista del Paral·lel de Barcelona en els anys 70 i els 80.
4: Nascuda a València, Tania Doris, que es deia realment Dolores Cano, va protagonitzar espectacles com Esta noche sí, Una rubia peligrosa o Yo soy la tentación, tant a Madrid com a Barcelona. De fet, va arribar a ser l'estrella principal del Teatre Apolo. El velatori per la vedet es farà demà al Tanatori de les Corts.
0: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
9: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça. Els de Manolo González tenen una cita molt important davant la seva afició avui a partir de les 7 de la tarda.
10: Hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com quien dice, i no soltar-la.
9: A 2:15 el Barça visita avui el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació. Demà juga el Girona, partit molt important, ho ha dit Miquel Sánchez, l'entrenador.
11: És un dels partits més importants de la història del Girona, demà. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips, i per dos equips que no estaran a primera divisió l'any que ve.
9: Demà el Girona que rep la Reial Societat a Montilivi. Tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen l'entitat o la seva gestió de després de dos anys sense guanyar cap títol. També va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
5: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Champions, es que es pocas, ya lo sé, y siete Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal. Los que lo hayan sacado.
9: En bàsquet, en el món de la cistella, el Joventut de Badalona ha anunciat que Ante Tomic serà baixa el que resta de temporada. Avui a les 7, el Hayo Post Lleida juga a la pista del Breogán. Els lleidatans, dos triomfs per sobre del descens, buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. També juga avui, el Barça ho fa a Granada. En waterpolo, la Champions masculina, el Barceloneta visita aquest vespre a partir de 8:45 la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, amb el bitllet garantit per a la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça de grup, per a la qual necessiten sumar només un punt. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Plata, a les 9 de la nit, el Sant Cugat i el Reus Deportiu B disputen la darrera jornada del campionat regular del grup nord a la pista del conjunt ballesà, el PAF 2 de la Rambla del Celler de Sant Cugat del Vallès.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, puntuals com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Des del

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. La remodelació del pont del Petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes, doncs, no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. El pressupost total de les obres és de 4 milions d'euros a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats, uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autolavable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat, independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Raventós, l'enginyer Manuel Raventós.
4: Cada viga del pont de cada 15 metres són 30 tones. Per tant, si tenim 3 espais on treballar, a priori, amb 3 únics posicionaments de la pontona, es pot arribar amb el braç a col·locar totes les estructures necessàries. Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió de construcció sense cap tipus de perill i, a més, es garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
3: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular després de caminar pels 250 metres del pont. Els treballs s'allargaran més de 5 mesos i podrien estar enllestits el mes de novembre. I l'alcalde Xavier García Albiol assegura que aquest 2026 l'execució del pressupost d'inversió serà molt elevat. En una entrevista al Badalona Matí, l'alcalde de Badalona ha defensat que l'Ajuntament és dels consistoris de l'Estat espanyol més sanejats amb menys endeutament. Això sí, admet que s'ha de millorar en el pagament de les factures a tercers. Després de l'informe de l'interventor on titllava d'excessiu el romanent pressupostari de l'Ajuntament de Badalona, Xavier García Albiol ha defensat la gestió del seu govern per tirar endavant projectes per transformar la ciutat. L'alcalde assegura que, si bé fins ara s'ha anat acumulant aquest romanent aquests anys, moltes d'aquestes inversions veuran la llum i el nivell d'execució de les inversions fregarà el 100%.
5: Perquè són els diners que venim arrossegant i que ara tindrem que pagar, però que teníem per llei l'obligació de tenir guardats amb una compte per fer les obres. L'Ajuntament de Badalona és segurament dels ajuntaments de Catalunya més sanejats i d'Espanya que hi ha en aquests moments. El nostre nivell d'endeutament és un nivell d'endeutament molt baix. Ens falta, doncs, encara més agilitat a l'hora de poder pagar les factures, fer-ho en menys temps.
3: García Albiol ha avançat que Badalona tindrà una casa de la cultura popular. Segons ha explicat, abans d'aquest estiu vol signar un conveni amb els castellers i altres entitats de la ciutat per convertir Eines Canela en un espai de referència. I la festa Baixamar finalment sí que se celebrarà després que el govern local s'hagi compromès a modificar la cursa del dimoni per evitar que els dos actes coincideixin. L'associació de veïns del centre havia plantejat la cancel·lació de la seva tradicional sardinada en assabentar-se que la cursa estava programada pel mateix dia i hora i fins i tot al mateix lloc. L'entitat veïnal va mantenir una primera reunió amb el consistori en què no es va trobar cap solució per separar les dues celebracions. Per això va acabar anunciant que enguany no faria aquesta vetllada on s'ofereixen sardines i ron cremat per sopar. Això tot i ja tenir contractat el grup d'havaneres que hi tocaria. Finalment, però, la festa Baixamar tindrà lloc com estava previst el dissabte 30 de maig al vespre. Pel que fa a la cursa del dimoni, el consistori està estudiant i es canviarà de dia o es modificarà el recorregut, però sigui com sigui, garanteix que no afectarà la sardinada. I en esports, el Joventut torna demà a les 8 del vespre al Palau Olímpic, on rebrà el Morabanc Andorra, un rival de necessitat que està immers en la lluita per la permanència. Els verd i negres no recuperen encara Ante Tomic, però podran comptar amb la resta de jugadors. Els de Dani Miret tenen un calendari força carregat perquè jugaran en només 12 dies contra l'Andorra, contra el Madrid, el Tenerife, el Burgos i els 20 minuts que falten contra l'Unicaja del partit ajornat pel problema amb el videomarcador. Ara mateix tenim 20 graus de temperatura.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
2: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.

0: episodi del Col·lectius en Xarxa. Lluís Rodríguez Lago, com estàs?
1: Què tal, Manel?
0: Setmana de Sant Jordi,
1: sí,
0: dia de Sant Jordi,
1: fi.
0: O dies propers a Sant Jordi, depenent sí, exacte, de quan exacte. I on i com ens escolteu.
1: Sí, perquè això és molt propi de les...
0: Totalment, no? De les ràdios.
1: De les ràdios,
0: de les ràdios,
1: sí.
0: Però dia de Sant Jordi, si ens esteu escoltant Venga. A través de plataformes, és Sant Jordi, i depenent de les ràdios, doncs un dia o l'altre, però segur que dies propers a Sant Jordi. Mm. Nosaltres avui, Lluís, no podríem passar de llarg, lògicament.
1: No.
0: Què estaríem fent, realment. Però, com sempre, volem sortir-nos una mica dels marges i portar-vos també recomanacions doncs, inspiradores, reivindicatives i també que ens aportin coses més enllà d'una bona estona de lectura, no? És a dir,
1: aprenem...
0: una miqueta més enllà.
1: Exacte,
0: que aprenguem
1: sí, sí.
0: alguna cosa, no? O que traguem algunes conclusions.
1: Perfecte.
0: Això està bé, et sembla bé?
1: M'encanta.
0: Molt bé, doncs va. Avui, al Col·lectius en Xarxa,
1: Lectures Queer.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: I ara, Lluís, comencem a xerrar, però abans, com a lector directament i com a escriptor, jo et diria d'èxit,
1: bueno.
0: El territori català, diguem-ho clar, com veus aquest Sant Jordi en quant a oferta de llibres, a literatura?
1: Home, està, sempre està molt bé. L'altre dia vaig llegir que, o vaig sentir la ràdio també, que el dia de Sant Jordi
0: sí?
1: es ven com... No, no sé quin percentatge que després, durant l'any,
0: no es torna a recuperar
1: mai. És una cosa bàrbara. A mi m'agrada Sant Jordi. I el reivindico aquest any, a més, que hem tingut algun altre escriptor
0: sí?
1: de renom
0: sí?
1: que ens l'ha volgut... Ha tingut ganes d'esborrar-lo.
0: Ho has llegit,
1: eh?
0: I a més va ser a Ràdio 4 que ho explicava. Que a més, jo coincideixo una mica amb la gent que deia que era una mica més per cridar l'atenció que no pas.
1: Tenia ganes
0: perquè
1: que...
0: Jo crec que
1: creus?
0: Sí, perquè
1: però
0: era
1: sí,
0: una mica...
1: Però senyor li compren els llibres...
0: Bueno,
1: com,
0: però
1: no?
0: Clar, era...
1: Jo en tinc a casa d'aquest senyor.
0: Clar, a 2 setmanes o 3 de Sant Jordi, dir que perquè no esborrem la història del drac, del cavaller i de la princesa i no sé què,
1: I
0: no sé quantos...
1: I que el dia del llibre...
0: I que el di... Sí, no ho sé. Jo crec que deixem-lo de d'aquest home,
1: banda,
0: perquè no sé molt bé l'estratègia que ha marcat. També m'agradaria veure la seva editorial com va estar gestionant una mica aquesta crisi, perquè és un tema
1: aquesta.
0: Important també,
1: sí,
0: veure
1: sí,
0: com s'està
1: sí.
0: visquent des de dins. A veure, la literatura LGTBI ha experimentat, com dèiem, un creixement notable en els darrers anys, amb l'aparició de noves veus editorials especialitzades i també una major diversitat d'històries, però tot i així sembla encara, Lluís, que hi ha molt poca visibilitat dins del circuit literari general i fet que dificulta també doncs, que molts lectors hi accedeixin doncs amb facilitat, és a dir, hi ha oferta però no arriba encara al gran públic, no?
1: I no arriba tampoc a les grans editorials, jo crec que algunes sí, però has de tenir una miqueta de nom, em fa l'efecte a mi.
0: Total, és a dir, que ja has de tenir com una miqueta de trajectòria perquè aposten potser més aviat pel teu nom i no tant per al contingut de primeres, no?
1: De vegades, sí,
0: de vegades
1: hi
0: ha excepcions,
1: sí.
0: Però és veritat que en vam parlar, estic recordant amb el Pablo Wessling, que una mica ens explicava
1: Total,
0: una mica això.
1: Exactament.
0: És a dir, jo vaig haver de fer uns quants llibres abans perquè el primer que me'n publiquessin ja tingués com una garantia
1: sí.
0: d'èxit, no? Pel que fa a autors, doncs dèiem que existeixen referents importants tant en l'àmbit clàssic com en el contemporani, però encara hi ha un cert desconeixement entre els lectors, tot i la qualitat i també la rellevància d'aquestes figures doncs que no sempre ocupen un lloc central en el panorama literari, cosa que contribueix a aquesta manca de visibilitat, no? El típic rànquing aquell que treuen el dia de Sant Jordi al vespre, no? Per 3CAT,
1: sí.
0: TV3 antigament, no?
1: Sí.
0: Que al final els noms. A vegades, Lluís, en això em mullo, són gairebé tots els presentadors de la pròpia cadena
1: sí.
0: que surten al llistat dels primers,
1: sí.
0: gairebé
1: sí, sí,
0: sempre.
1: Això a vegades passa amb els premis, també.
0: Que jo no vull dir que no venguin llibres, que segur
1: no.
0: que en venen i que són boníssims, però és veritat que en aquests rànquings encara són noms molt comercials, no?
1: Clar,
0: i amb temàtiques molt concretes.
1: Molt de persones molt accessibles, perquè les veiem cada dia, no només a Sant Jordi, no?
0: Sí, sí. I després, com es representa o quina representació es dona al col·lectiu, també, dins de les novel·les, doncs, més genèriques, sembla que a poc ens anem allunyant una mica doncs aquell personatge gay, no? Que la seva raó de ser en aquell llibre és ser gay, bàsicament.
1: Exacte.
0: Que això passa una mica al cine i a les sèries, que sembla
1: sí.
0: que cada cop es va fent una mica menys, però encara passa. I sembla que la literatura doncs encara és una de les coses que encara cauen aquests estereotips, no? O amb històries com molt marcades i papers que neixen i moren i l'única aportació que tenen aquella obra
1: és aquesta
0: és la de
1: representació.
0: Ser, exacte, formar part del col·lectiu LGTBI. Per tant, això ho hem d'anar canviant a poc, no? I s'ha d'anar convertint. Dit això,

0: també referents que sovint queden fora d'aquest circuit que dèiem més visible, no? O més generalista, que us explicàvem ara. Amb ell volem parlar de la feina que fa, que és molt important donar espai a aquestes lectures, i també aprofitarem, ja que estem en Sant Jordi, no?, perquè ens digui algunes lectures que no ens hem de perdre si encara no heu pensat un llibre per regalar o per autorregalar-se, que també és important aquest exercici. El saludem, Joan, com estàs? Benvingut.
1: Què tal?
2: Bon dia, xiques, què tal? Com esteu?
0: Gràcies per acompanyar-nos. Per començar per al principi, com neix una mica la idea de començar a recomanar llibres a xarxes? No sé si la idea és cobrir un espai o un forat que tu veies que no s'estava cobrint.
2: Sí, va ser totalment així. Jo vaig començar ara fa un parell d'anys a fer vídeos per a internet. Bueno, fer el bobo realment al principi. I ho vaig fer perquè quan vaig començar no vaig trobar en aquell moment com ningú que creara el contingut que jo m'agradaria consumir, no? Doncs parlava sobretot de llibres queers, i abans que llegia una miqueta més d'assajos i tal, pues que no trobava ningú que parlara d'això. Aleshores pues vaig dir, si no ho fa ningú és perquè igual no hi ha ningú que ho faig. Ja. Aleshores vaig pensar pues, que podria ser jo el primer en fer-ho.
1: I creus que avui dia és fàcil trobar literatura LGTBI o encara costa que arribi al gran públic?
2: Jo penso que si saps buscar pots trobar-ne. No és algo com viral la literatura queer, però avui en dia és, jo diria que és com molt més fàcil de que, jo no sé, quan vas començar a llegir, quan jo estava en tercer de l'ESO, per exemple, me costava molt més trobar literatura queer, i ara que pues, les xarxes s'han expandit tant i n'hi ha tantíssimes publicacions anuals, crec que és més fàcil. Això no vol dir que trobar literatura queer de qualitat siga fàcil.
1: Mm-hmm. Val. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Clar, perquè amb això que ens... Sí, amb això que ens segueix, Joan, justament, que s'ha de saber trobar i que pots trobar doncs, autèntiques joies, no sé si també falta una mica més la complicitat de les grans editorials, no dèiem al principi, i no potser doncs, una cosa que vagi més a editorials molt concretes o especialitzades que sí que fan una aposta una miqueta més gran.
2: Pues sí. És totalment això, que les editorials grans, pues, de quan en quan, de treuen algun llibre... por los gays, ¿sabes? Antes normalmente traían el Día del Orgullo, el juny y tal, y ahora ni tan solo eso, publiquen igual una llibre dels centenars de llibres que publiquen a l'any. Aleshores, sí que se nota una miqueta, pues, el balance, ¿no?, que hi ha.
1: També amb les biblioteques, no?, que sovint trobem algunes que tenen grans o seccions, no?, dedicades a la literatura LGTB, que potser, el que diem sempre, no?, a vegades necessitem un espai específic, però potser la fita del camí seria estar per tot arreu, no?, però moltes altres encara no estan optant tampoc per donar aquest espai, no?
2: No, sobretot per la meva zona, jo soc del País Valencià, soc de Vila-real, que igual els futboleros coneixereu el poble pel futbol i tal, però és la meva biblioteca d'ací, sí que té pues, col·leccions i tal, però me'n vaig enseguida als pobles del voltant, me'n vaig a Onda, a Betxí, si entrem més cap a l'interior, trobar un llibre queer, una miqueta novedós, podríem dir, una miqueta que estigui ara de moda, és impossible, quasi.
1: Impossible, eh?
2: O sigui...
0: No sé si pot haver una influència, doncs, justament això, perquè la Comunitat Valenciana en gran part també governa el Partit Popular i voltants. No sé si també pot haver una influència en això, en el moment polític, no només a València, sinó doncs, que estem visquent global, que segurament doncs, l'oferta que hi ha a les biblioteques públiques doncs, potser també es pot veure repercutit.
1: I diu no ho sé perquè és molt prudent.
0: Sí.
2: A veure, pues, realment el Partit Popular du manant relativament poc, saps? Des de les últimes eleccions. Aleshores, tampoc seria... O sea, no veuria bé, només la culpa a ells, o sea, també el PSOE, que és el que ha estat manant fins ara al País Valencià, pues, jo crec que també té la culpa no, un poc de no promocionar aquest tipus de lectures. I jo crec que també és prou feina dels bibliotecaris i les bibliotecàries d'encarregar-se d'oferir una col·lecció diversa per a la gent del poble, saps? no només oferir grans bestsellers i autors

0: internacional, sinó que també toca pues oferir autors d'ací, del poble del que siga la biblioteca, però també autors i autores LGBT que escriuen novel·les i literatura LGBT.
1: Mm-hmm. Amb això, tornant de nou al contingut que fas a xarxes, que de nou et felicitem perquè fas una molt bona feina. Deies que quan vas començar doncs, era una mica tot experimental, no?, per veure una mica doncs, com anava la cosa, quina resposta havia. A dia d'avui, parla'ns una mica de la comunitat que has aconseguit crear també al voltant d'aquests vídeos, aquestes recomanacions, i no sé si també s'està convertint una mica en un punt de suport on la gent potser també et pregunta o et demana recomanacions com si fossis gairebé un bibliotecari digital, no? Si també la gent a vegades t'escriu i et diu, escolta, si he llegit això, que no sé si t'has trobat ja en situacions com aquestes, que hi ha com aquest feedback.
0: Bueno, sí, primer, moltes gràcies per l'enhorabona. Sí, la veritat és que no tinc una comunitat molt gran de lectors, però sí, jolín, sobretot són gent que, de tant xerrar i tant pues, preguntar coses i compartir lectures, hi ha gent que s'ha convertit en amiga i tot, vull dir... És molt bonic, per exemple, tenia una amiga que, bueno, ara tinc una amiga, antes era, pues, això, una seguidora, podem dir, que és d'un poble proper de Vila-real, i xerrant, parlant de llibres i tal, vam començar a quedar i ara som amics. Però sí, sí, o sea, hi ha molta gent que, bueno, molta gent, entenguem-lo, hi ha algunes sí. persones que me pregunten i xerrem de llibres i, no sé, també li recomanen, no? Al final, estic un poc en deute en ells, perquè són ells els que me fan pues, créixer com a creador de contingut i per tant pues, jo els torno el favor pues, recomanar-los lectura.
2: I en aquesta literatura amb la que t'has especificat més, no? Diries que estem donant, o les persones que escriuen sobre literatura queer estan donant prou espai a la diversitat del col·lectiu, encara estem en una fase com inicial, de no representativitat de tothom, com ho veus això? Podem trobar fàcilment, per exemple, literatura del món trans, per exemple, o novel·les amb personatges?
0: A veure, és un poc el que he dit al principi. A veure, hi ha novel·les i hi ha bones novel·les. El problema és que, pues, jo què sé... literatura queer en la nostra llengua no hi ha tanta, potser sabeu, o comparat en, és clar, avui en dia en la quantitat de produccions i de llibres que se trauen diàriament evidentment la proporció de literatura queer que hi ha és molt xicoteta, és molt menor, però a veure n'hi ha, però potser no la suficient, no la que, clar, la que voldríem. I no només parlo d'escriure llibres, sinó també parlo de traduir-los, no? Després parlaré d'algun llibre i no només parlaré d'autors catalans, sinó també autors que són de fora i que jo penso que cal traduir i que les editorials, sobretot les editorials catalanes, crec que no estan fent un esforç gran per traduir aquests llibres i apropar aquesta cultura queer d'altres llocs del món que se podria extrapolar perfectament a la nostra realitat i traduir-la perquè nosaltres la puguem llegir.
1: Clar. Doncs mira, Joan, aprofitant el que ens deies i avui aprofitant-nos una mica també d'aquesta bona feina que fas a la xarxa, et volíem demanar recomanacions per aquest Sant Jordi, que no ens hem de perdre, bones recomanacions literàries, i t'hem demanat que ens facis un petit rànquing, no?, del 5 a l'1, doncs d'algunes d'aquestes recomanacions que, si vols, podem començar. A veure, qui col·loques a la cinquena posició d'aquest rànquing particular que farem avui?
0: D'acord. He llegit 5, però hauria pogut llegir 10. O sea, m'ha costat moltíssim tallar en 5 llibres, però bé, anava a parlar d'un poc els últims que m'he llegit. D'acord. Comença per... no sé si ho voleu recte o què, però és El Diario del Ladrón de Jean Genet, que no sé si coneixeu a Jean Genet, però Jean Genet és una persona loquíssima, ¿vale? Jean Genet és un home que va néixer en 1910 d'una mare prostituta i un pare completament ausent. D'acord? Sa mare no se podia fer càrrec d'ell i aleshores va passar tota la seva infància en cases d'acollida i en centre de menors, ¿vale? Com no tenia pues, una família molt estructurada, que diguem, va començar a anar com a presons d'estes infants, d'estes adolescents, que no me'n recordo ara com se diuen.
1: Centres de menors.
0: Perquè el xaval se... Perdona.
1: Algun centre de menor, no? Algú centres de menors.
0: Sí, centre de menors i tal, perquè el xaval se dedicava a furtar. Vale. Quan va ser major d'edat, el van tirar de les cases d'acollida i se va dedicar a viure en el carrer. d'acord, se va convertir en una persona sense sostre. I el xic, pues, quan se va fer major, va descobrir la seva sexualitat i pues, va començar a explotar-la, no? Evidentment, en Genet era pues, homosexual. I en els seus diversos llibres, que comença a escriure-los quan li claven en la presó i li diuen que ha de complir cadena perpètua, és a dir, que no tornarà a eixir de la presó mai més, ahí comença a escriure i comença a publicar llibres una miqueta subits de tono, no? Podríem dir, una miqueta rojos, sabeu? Mm-hmm. Aleshores, els intel·lectuals de l'època van fer força per alliberar-lo de la presó, per atreure-lo de la presó, i durant un temps va estar fora, viatjant pel món, donant suport a causes minoritzades i tal, fins que va publicar un altre llibre que es diu Querelle de Brest, que és una altra novel·la que és una miqueta difícil d'aconseguir perquè fa molt que no se fan revisions d'aquest llibre, i que és una novel·la completament sexual, eròtica. Mm-hmm. O sigui, és una novel·la guarra completament, d'acord?
2: Wow.
0: Pues, sí, però bueno, este llibre és com la seva obra més important, el diari del lladre en català, i parla bàsicament d'això, és un diari de la seva vida, no? Com, pues, ell, com se dedica a viatjar per tota Europa, la major part del llibre de fet és en Barcelona, d'acord? Passa molt de temps vivint en Barcelona i conta com era un poc la vida en els carrers de Barcelona abans de la Guerra Civil, i com se dedicava ella a demanar diners, a demanar limosna, bàsicament, i a enganyar a gais pel carrer per a que li donaren diners i bàsicament prostituir-se. O sea, uh-huh. És un llibre que és una locura, la veritat.
2: Déu-n'hi-do. I a la Digues.
0: Bueno, sí, perdona, eh? No obstant, és el que estava dient-vos una miqueta antes, que és un llibre que en català crec que el van publicar com en els 90, i des d'aleshores no s'ha reeditat. Aleshores, avui en dia és com molt complicat trobar aquest llibre en català tot, i que sí que s'ha editat, és impossible trobar-lo en llibreries i molt complicat trobar-lo també en llocs de segona mà, com que es veu molt a poc, sabeu?
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Per la quarta posició, què tenim?
0: Per la quarta posició he optat per un poc d'eròtica, d'acord? Perquè, bueno, he optat per aquest llibre que se diu Les experteses, de Jaume Creus. Jaume Creus el coneixem perquè és, pues, això, un traductor i un poeta prou bo, però és veritat que havia publicat menys novel·les. Este llibre és una col·lecció, una antologia de relats, contes, microrelats, no sé, de caràcter eròtic homosexual, d'acord? Este llibre m'ha fet molta gràcia perquè era la primera vegada que veia un llibre sobre eròtica homosexual en català, i no vaig dubtar en llegir-me perquè... I la veritat és que és un llibre de molt bona qualitat, eh? Mm. O sigui, les històries que fonden són històries super, super curtetes, de fet, no sé si ho veu, però
1: sí,
0: és un llibre
1: molt finet, sí,
0: no
1: sí.
0: Té més de 170 pàgines, crec que té 160 i pico, i és un plaer llegir aquest tipus de relats, sobretot en la nostra llengua, no? Me va agradar moltíssim.
1: Molt bé.
0: I damunt, si algú està interessat en llegir més eròtica, la col·lecció d'este llibre el va publicar una editorial catalana que se diu El Geminada, d'acord? Uh-huh. Que va traure una col·lecció de literatura eròtica que se diu Idilis, d'acord? La col·lecció. Mm. I té tot una sèrie de publicacions relacionades amb l'eròtica, no només eròtica homosexual, sinó eròtica de tot tipus, això és la nostra llengua, i no sé, estic...
1: Molt bé.
0: És molt guai.
1: Doncs aquest en quarta posició, i entrem ja en la pole position, en el top 3. Qui marques en aquesta... Exacte, qui marques en aquesta tercera posició d'aquest pòdium?
0: No podia parlar de llibres queers sense mencionar a Paul Wask, que és com, no sé, crec que és el meu escriptor preferit. Crec que aquest xic ho fa molt bé. La seva poesia, la veritat és que m'agrada una miqueta menys que la seva narrativa, que la seva novel·la, però bé, per això li he dit parlar d'Oferta a les mans del paradís crema, d'acord? Uh-huh. Aquesta és la seva segona novel·la, és un llibre que podríem dir que és un llibre distòpic, parla d'una distopia, d'acord? Però podem veure que està com inspirat, molt inspirat en la Barcelona dels anys 80, d'acord? I parla pues, un poc de tots els problemes de la Barcelona dels 80. Pues, parla de com era la militar als mariques, com era, doncs, això, amagat de tenir relacions d'amagades perquè estava molt mal vist ser homosexual. Després també parla una miqueta de la crisi de l'UVIH que hi havia en aquell entonces i tota l'estigmatització que envoltava aquesta enfermedad. I també, pues, no només l'estigma per part a nivell social, sinó també l'estigma d'una persona mateixa tindre l'UVIH i com, pues això, com ho percep la teva família. Mm-hmm. D'acord? No sé, és un llibre que m'ha agradat moltíssim, a més, i ser aire distòpic que envolta la novel·la, no? Perquè no ho he dit, però també és com si hi haguera molta contaminació, un canvi climàtic molt, molt desenvolupat, molt dut a l'extrem, i no sé, és un llibre perfecte per a parlar de això, de ser gay, ser jove i de voler a les teves amigues, d'estimar a les teves amigues.
1: És molt important. Mm-hmm.
2: Segona posició.
0: Perfecte. Segona posició. Conforme s'ha acabat, vaig agranant un poc cap a casa, no? I vaig a parlar d'un editorial i d'un autor valencià. Vaig a parlar d'este llibre que es diu Guerra, Victòria, Demà, de Carles Fenollosa, de l'editorial Drassana. D'acord? Este llibre el van publicar a finals de l'any passat, el 2025, i m'ha agradat moltíssim. O sigui, va ser un dels meus llibres preferits de l'any. És un llibre que parla de la Guerra Civil, bueno, parla de la Segona República, la Guerra Civil i la postguerra. Tot això vist des del punt de vista d'un home, un metge, valencianista i homosexual. Aquesta novel·la m'ha agradat moltíssim perquè, tot i que el protagonista és un home homosexual, no és que siga això la base de la història. Saps? No, l'homosexualitat no és la base de la història. De fet, només apareix com una parella sexual seua, si no m'equivoque, al llarg de tot el llibre, i com que no té massa rellevància en la trama total del llibre. Este llibre és, us el recomano moltíssim, o sea, és una carta d'amor a la ciutat de València i com va canviar des de la Segona República a totes les reformes que van haver després de la guerra i tota... També parla moltíssim de tota la repressió i de tots els exiliats que van haver valencians cap a França i cap a altres països de Llatinoamèrica. No sé, és un llibre que vos recomano moltíssim llegir. Feia molt de temps que no sentia algo així per un llibre.
1: Que bé, doncs ens en quedem amb moltes ganes de poder-lo llegir, el llegirem, i ara, gran responsabilitat, aquesta primera posició d'aquest rànquing, avui aquí col·loques.
2: M'ha encantat perquè jo el tinc a la llista per llegir aquest.
1: Sí, s'ha dit, hi ha hagut aquí un primer. Sí. Molt bé, sí. Molt bé.
0: Pues, vos el recomano moltíssim. He estat molt de temps pensant, o sea, vaig estar literalment un quart d'hora pensant i dient, vale, o sea, esa és la decisió més important de la meva vida, és a dir, el primer llibre que vas a parlar. El llibre que he llegit és L'herència de Matthew López, traduït per Joan Sellent, d'acord? El va publicar Coma Negra en col·laboració amb Teatre Lliure perquè tenen una col·lecció que col·laboren, d'acord, de pues, obres que produís Teatre Lliure i que se publiquen en Coma Negra, d'acord? Mm. Este llibre és perfecte, d'acord? És tot el que vull en un llibre. Parla de gais, d'acord? I està escrit d'una manera tan bonica, o sea, tan ben fet. A mi me pareix total. El llibre parla un poc... El llibre està basat com al 2016, d'acord? I és com... Els protagonistes són una parella de gais que pertanyen, per dir d'alguna manera, a l'aristocràcia cultural, no vol dir econòmica, però cultural, de Nova York, d'acord? Mm-hmm. És com tot el rato cultura, tot el rato comentant altres llibres, altres obres de teatre, òpera que n'hi havia, que se publicaven en aquell moment, no sé, exposicions de museus, o sigui, és, a nivell cultural és com molt enriquidor el llibre, i hi ha un moment... del principi, això no és un spoiler, però sí, al principi sí. Del llibre com que se separa la parella perquè es busquen coses diferents i com cadascú comença a conèixer diferents persones, homes, gais, de Nova York, que no sé, com que se veuen diferents realitats, se nota encara moltíssim i sa seqüela que va deixar el VIH en la ciutat, d'acord? Sobretot en l'estigma de les persones homosexuals, d'acord? I bueno, no només en l'estigma, sinó també persones homosexuals que van patir la enfermetat i que van morir, d'acord? Mm. O sigui, és un llibre que m'ha parecer preciós, o sigui, és un llibre d'aquests que te deixen el cor en planet quan acabes de llegir-te'l. I a més, és una obra de teatre que moltíssima gent no solem llegir, bueno, a mi passa que no solem llegir obres de teatre perquè sent que se publiquen molt menys que les novel·les, per exemple, però crec que en aquesta vida s'ha de menjar de tot i pues, també s'ha de llegir de tot, d'acord?
1: És veritat, és
0: veritat. Aleshores, per començar en algun moment a llegir obres de teatre, vos recomano començar per l'Herència, perquè és una obra de teatre, molt poca obra de teatre. De fet, té com 400 pàgines, que per una obra de teatre és molt, o sigui, penseu que això té que interpretar, té que actuar en un teatre, sabeu? Mm-hmm. De fet, he estat buscant-lo i quan la van dur a terme, aquesta obra de teatre, no van poder-la fer tot en un dia perquè no era viable per als actors i la van tenir que fer en dos dies diferents, en dues sessions diferents. I cada sessió durava 3 hores i pico, d'acord? O sigui, que tot aquest llibre se va interpretar en 7 hores en els teatres, o sigui, és una brutalitat.
1: Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i sobretot per la feina que també has fet avui, aquesta elecció tan minuciosa de tots els temes i llibres que ens has ofert. Per tant, gràcies per estar avui amb nosaltres.
2: Moltes gràcies.
0: Ai, gràcies a vosaltres per convidar-me, ha sigut un plaer.
1: Escolta, per acabar, no sé si després de llegir tants llibres i tants que tens darrere de l'habitació des d'on ens estàs parlant, no sé si t'has plantejat potser treure un llibre en algun moment o això de moment encara no t'hi atreveixes a donar aquesta passa.
0: Jo crec que és massa complicat. De moment sí, crec que seguiré només llegint.
1: Bueno, molt bé. Està bé, doncs, està bé. Si la cosa canvia ja ho explicarem. Gràcies, Joan, una abraçada.
2: Que vagi bé.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu. I nosaltres, Lluís, ho deixarem aquí, però recomanant, ja hem recomanat llibres, però també música, per què no?, per acompanyar també doncs, aquests llibres, no? Aquests llibres a Sant Jordi, no?
2: Mira, marxem amb Right Back de Carrie Gell.
1: Molt bé.
2: I amb això, i amb aquest 5 llibres, que jo ja tinc quin autoregalar-me i quin demanar perquè me'n regalin.
1: I segur que la gent que ens ha estat escoltant i veient, doncs, han agafat bona nota també d'aquests llibres. Que passeu un bon Sant Jordi, que vagi molt bé.
2: Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Són les 4.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Xavier García Albiol assegura que aquest 2026 l'execució del pressupost d'inversió serà molt elevat. En una entrevista al Badalona Matí, l'alcalde de Badalona ha defensat que l'Ajuntament és dels consistoris de l'estat espanyol més sanejats i amb menys endeutament. Això sí, admet que s'ha de millorar el pagament de les factures a tercers. Després de l'informe de l'interventor on titllava d'excessiu el romanent pressupostari de l'Ajuntament de Badalona, Xavier García Albiol ha defensat la gestió del seu govern per tirar endavant projectes per transformar la ciutat. L'alcalde assegura que si bé fins ara s'ha anat acumulant aquest romanent, aquests anys moltes d'aquestes inversions veuran la llum i el nivell d'execució de les inversions fregarà el 100%.
4: Perquè són els diners que venim arrossegant i que ara tindrem que pagar, però que teníem per llei l'obligació de tenir guardats amb una compte per fer les obres. L'Ajuntament de Badalona és segurament dels ajuntaments de Catalunya més sanejats i d'Espanya, que allà en aquests moments el nostre nivell d'endeutament és un nivell d'endeutament molt baix. Ens falta, doncs, encara més agilitat a l'hora de poder pagar les factures, fer-ho en menys temps.
3: García Albiol també ha dit que Badalona tindrà una casa de la cultura popular. Segons ha explicat, abans d'aquest estiu vol signar un conveni amb els castellers i altres entitats per convertir Eines Canela en un espai de referència. Als micròfons de Ràdio Ciutat, l'alcalde també ha parlat d'altres projectes. Les obres de Via Augusta, complementàries a la pacificació de Francesc Layret, es faran els mesos de juliol i agost. Pel que fa a la platja, García Albiol confia que les obres d'arranjament del passeig marítim a la barca Maria estiguin acabades durant l'estiu i ha avançat que aquesta temporada de banys s'ampliaran a 4 les baranes per facilitar l'entrada i sortida de l'aigua a les platges de Badalona. La festa a Baix Amar finalment sí que se celebrarà després que el govern local s'hagi compromès a modificar la cursa del dimoni per evitar que els dos actes coincideixin. L'associació de veïns del centre havia plantejat la cancel·lació de la seva tradicional sardinada en assabentar-se que la cursa estava programada per al mateix dia i hora i fins i tot al mateix lloc. L'entitat veïnal va mantenir una primera reunió amb el consistori en què no es va trobar cap solució per separar les dues celebracions. Per això va acabar anunciant que enguany no faria aquesta vetllada on s'ofereixen sardines i rom cremat per sopar. Això tot i ja tenir contractat el grup de veneres que hi tocaria. Finalment, la festa a Baix Amar tindrà lloc, com estava previst, el dissabte 30 de maig al vespre. Pel que fa a la cursa del dimoni, el consistori està estudiant si es canviarà de dia o es modificarà el recorregut, però sigui com sigui, garanteix que no afectarà la sardinada. I ara mateix tenim 19 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres. Ràdio Ciutat de Badalona.
5: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimecres 13 de maig i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya Central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot. En molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que aquella n'hi ha molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, al Berguedà, Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun ramet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem d'una nova edició de la Som Vallès Trail. Parlarem de les novetats i ho farem amb Rafael Masgrau, que és responsable d'Oncolliga. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana avui per analitzar l'actualitat i la gestió que s'està fent de l'antivirus i de la infiltració de Mossos a l'Assemblea de Docents. A partir de les 5 coneixerem l'atleta tianenca del Club d'Atletisme Badalona, Sílvia Cortés. Continuarem amb esports des del Prat per parlar amb Agustí González, un històric de la boxa. I acabarem amb cultura per conversar, ja descobrireu el perquè, amb el modista Josep Rossell. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Arrenca la segona fase del pla estratègic de renaturalització i adaptació al canvi climàtic de les rieres de Terrassa, i ho farà sense seguir el model del Besòs, ja que se'n crearà un de propi, i gairebé segur que no es podran fer activitats a l'interior de les rieres, sinó les vores i terrasses. S'ha presentat la metodologia i la planificació del projecte que ha de transformar aquests grans corredors, així com les vies que les ressegueixen, la Ronda Ponent i l'Avinguda del Vallès. L'objectiu és recosir aquestes grans infraestructures amb la ciutat, superant la barrera que han estat fins ara. Així, el pla analitzarà les rieres des d'un punt de vista territorial, urbà i humà, per definir un full de ruta que concretarà les actuacions a dur a terme en tres àmbits: l'hidromorfològic, l'ecoambiental, l'urbà i el social. La previsió és que el pla estigui llest a finals de l'any que ve i que ja prioritzi les primeres mesures a prendre. Una de les primeres accions que es finançaran amb un pressupost municipal. Per la resta, es preveuen de gran cost, l'Ajuntament buscarà la inversió d'altres administracions. El pla estratègic vol comptar amb el màxim consens polític per convertir-se en un projecte de ciutat i garantir així la seva execució en el futur.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Les obres de la Ronda Colls a l'Arca a Canoria que avancen segons el calendari previst. Els treballs s'han dividit en tres trams i el primer, el que hi ha a l'extrem nord, per la banda de l'Escola Sant Julià, ja s'ha reobert el trànsit perquè es troba en un estat molt avançat. La calçada està completament asfaltada, la vegetació plantada i el mobiliari urbà instal·lat. En canvi, la 60ena de places d'aparcament a l'entorn del pavelló nord hauran d'esperar una mica més a causa de les pluges d'aquesta setmana. Aquest matí, Marta Farrés, l'alcaldessa, ha actualitzat el calendari de l'aparcament en una roda de premsa in situ.
3: Sabeu que hem tingut moltes pluges, per sort per algunes coses, per desgràcia per altres, per les obres no són bones, però la idea és que a finals d'aquest mes, a finals de maig, ja puguem tenir aquest aparcament obert i, per tant, doncs, que la gent també ja ho pugui aparcar si la meteorologia ens acompanya, que esperem que sí, perquè aquests dies s'ha tornat a iniciar tot el tema de pluja.
2: Simultàniament, aquesta setmana han començat les obres a la segona fase al tram central de la Rambla, que replicaran l'estètica de la primera. Recordem que es tracta d'una de les majors actuacions en l'espai públic d'aquest mandat, amb un pressupost superior als 6 milions d'euros.
0: Gràcies, Juli. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La remodelació del pont del Petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes, doncs, no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. El pressupost total de les obres és de 4 milions d'euros a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats. Uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autoelevable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
5: Cada viga del pont de cada 15 metres són 30 tones. Per tant, si tenim 3 espais on treballar, a priori, amb 3 únics posicionaments de la pontona, es pot arribar amb el braç a col·locar totes les estructures necessàries. Aquests mitjans

0: Lluís Rodríguez, bona tarda.
1: Bona tarda. Segona de les jornades de vaga convocades al sector educatiu, la primera territorial i que avui té el seu epicentre al Baix Llobregat, el Penedès i el Garraf. Una protesta que ja ha provocat talls de trànsit. De fet, la d'aquest dimarts també ha col·lapsat la capital catalana i en una jornada que el govern ha xifrat en un 30% i els sindicats en un 70%. Una xifra aquesta darrera que s'assembla més als sondets que ha fet el Prat Ràdio en els centres de la ciutat. A la primària es van arribar als serveis mínims, mentre que a la secundària seguint va ser entre el 50% i el 70%. Avui, però, el seguiment ha estat de pràcticament la meitat. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, Ignasi Fernández, secretari de professors de secundària.
2: Té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
3: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país.
1: Precisament demà hi ha nova reunió convocada entre la conselleria i els sindicats.
0: Gràcies, Lluís, de retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Sala Blava de l'Espai Torrà va acollir aquest dimarts, 12 de maig, la primera edició de la Nit del Comerç de Castellà, un acte impulsat per l'Ajuntament per reconèixer la trajectòria de 34 establiments històrics del municipi. La vetllada va homenatjar comerços amb més de 50, 75 i 100 anys d'activitat continuada. L'acte, conduït amb música en directe al piano de Sebastià Soleil, va reunir comerciants, restauradors, responsables d'establiments de servei i representants dels diversos grups polítics del consistori, a més de l'alcaldessa de Castellà i regidors. Entre els assistents també hi havia el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Albaric, i la presidenta de Comerç Castellà, Mireia Juliana. El tinent d'alcaldessa de Promoció Econòmica, Rubén Peñalbert, va definir la jornada com la festa del comerç local de Castellà i va explicar que la iniciativa neix de la voluntat de reconèixer la trajectòria dels establiments històrics del municipi. Peñalbert també va reivindicar la vitalitat del teixit comercial castellarenc amb 450 comerços al poble i 34 que aquest any celebren més de 50 anys.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
5: Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta d'Anabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. Sentim-lo.
6: La diversitat de l'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment. Se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també una altra vegada físicament impossible poder-ho fer amb garanties.
5: La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors, explicant, van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. En aquest context, Solanes i Eric Terrisses es van plantejar com la tecnologia podia ajudar a alleugerir aquesta càrrega sense perdre la part essencial de la tasca docent. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. La implantació als centres educatius és encara recent. Aquest curs 25-26 ha estat el primer en què la plataforma ha entrat a les aules, inicialment a dues escoles, una de Sant Cugat i una de Terrassa, i amb una expansió progressiva fins a arribar actualment a 27 centres, la majoria concertats i privats, tot i que també n'hi ha de públics. A més, la iniciativa ha començat a desplegar-la a les escoles públiques d'Andorra.
7: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Bé, doncs un any més tornem a tenir la Som Vallès Trail, és a dir, que tornem a parlar d'aquesta cursa de muntanya que transcorre per diferents municipis del Vallès Occidental. Avui ens amplia aquesta informació la Júlia Ramon des de Sabadell. Bona tarda.
1: Bona tarda, així és. A continuació coneixerem tots els detalls amb en Rafael Masgrau, un dels organitzadors. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: A veure, a mi se'm fa molt estrany ara mateix dir que hi ha una cursa trail en peu ara mateix, perquè tal com està el nostre entorn, justament amb la pesta porcina africana, és complicat. Aquí a Sabadell, per exemple, tenim prohibit accedir al medi natural. Per tant, et pregunto ja directament quines modificacions heu hagut de fer al recorregut d'aquest any per poder-ho trampejar.
2: Sí, mira, aquest ha sigut el nostre gran repte, no?, que tenim plantejat a hores d'ara encara. Perquè, clar, com bé dius tu, no podem, en el trajecte que tenim habitual de les dues anteriors edicions, doncs no hi podem accedir. I el que hem fet és traslladar el recorregut fora de la zona de perill, és a dir, a l'entorn de Mata de Pera, Sant Llorenç de Savall, Castellà, etcètera, tota aquella zona, al costat del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt. Aquesta és la nostra intenció, perquè ja estem treballant, ja l'hem trepitjat, el recorregut que tenim pensat, i només falta, bueno, acabar de concretar amb els ajuntaments, permisos, etc. Però la intenció és aquesta.
1: Anem a repassar llavors per on passarà. Sortirà de Mata de Pera en lloc de Cerdanyola, sí. I quin exacte. Serà el recorregut?
2: Seria Mata de Pera, seria a l'àrea d'esplai de les Arenes, allà hi hauria el primer avituallament, després ens aniríem a Sant Llorenç de Savall, allà tindríem el segon, i cap a Castellà, en la tercera etapa, i allà hi hauria el dinar, en l'espai Turra, com sempre hem fet. I després d'aquí, després de dinar, ens aniríem a Sentmenat, que seria la quarta etapa. Després pugem al Puig de la Creu, tornem a Castellà, a la cinquena, i a l'última tornem a Mata de Pera, que no tenim clar si serà el final aquí o potser el final a Cerdanyola, això ho hem d'acabar de concretar. En principi, perquè demà hem de parlar amb l'Ajuntament de Cerdanyola i també, bueno, té coses a dir, no?, perquè és el nostre suport principal i llavors, bueno, n'hem d'acabar de parlar, però altre, diguem-ne que les etapes serien bàsiques, serien aquestes que he mencionat.
1: Hi ha la possibilitat que s'hagi de tornar a reformular el recorregut en funció de si surt un positiu en un d'aquests municipis o en una d'aquestes zones?
2: Sí, evidentment, clar, tenim sempre el risc, no?, l'espasa de Damocles a sobre de que si surt un porc en aquesta zona, doncs allà no hi podrem accedir perquè segurament es tancarà, no? Depèn, serà difícil buscar un altre recorregut alternatiu, perquè clar, tot això comporta molta feina, no?, de buscar espais i tal. Depèn, si es tanca només Mata de Pera, potser podrem a la zona de Sant Llorenç, Castellà, Sentmenat, fer-la, potser sí, saps? Depèn d'una mica on es produeixi la situació. Però, evidentment, buscar un recorregut fora ja d'aquest àmbit, en l'àmbit més allunyat, serà difícil.
1: Caldrà estar atents aquest any, sobretot a les condicions, no?, a les restriccions per la pesta porcina, per veure si finalment s'acaba celebrant. Encara sí. Queda temps, perquè encara falta tot l'estiu, sí. però bé, continuarem amb atents a veure com evolucionen aquestes restriccions. No sé llavors, una mica, si s'hagués de cancel·lar, si es retornaria el total de l'import als participants que ja s'han inscrit, sí. O com funcionaria això? Sí.
2: Si no volem pensar en que es cancel·larà, o sigui, tenim confiança en que es podrà fer allà, en aquella zona, en principi, doncs allà sembla que estigui bastant controlada, no?, la zona de perill, de manera que no surten els porcs d'aquí, o sigui, fora, i a més cada vegada en van quedant menys, pel que sembla, i per les informacions que tenim. Per tant, és molt probable que es pugui fer. En el cas de que no, doncs sí, retornarien a l'import, lògicament, tot i que també hi hauria la possibilitat, a lo millor, de mantenir-ho qui vulgui, doncs l'import per l'any que ve, no? Això seria una possibilitat. Ho hem d'acabar de parlar, però sí, no hi hauria cap problema en això.
1: I en aquest sentit, heu hagut de reduir els grups per no portar tanta gent al medi natural amb la situació actual? O en aquest cas no heu tingut restriccions o limitacions?
2: No, de moment, a no ser que els permisos de l'Ajuntament ens ho diguin, no tenim restriccions. De fet, a veure, l'any passat vam aconseguir 62 equips, si els tornem a aconseguir tant de bo, doncs bueno, seria un número raonable, no? 450 persones i així. O tant de bo n'hi hagi més, perquè quan més equips vol dir més recaptació i, per tant, més persones que seran ajudades, no? Mm-hmm. En aquest cas, persones que tenen el càncer. Per nosaltres l'objectiu és el màxim d'equips possibles. Llavors, bueno, ja en funció del que ens digui els ajuntaments, però no crec que ens posin pegues en aquest recorregut, perquè bàsicament és per pista, tot i que hi ha algun corriol també, no? Però, bueno, ja això ho anirem veient, però en principi, bueno, treballem en el màxim d'equips possibles.
1: Ara passarem al vessant solidari, però aprofitem per fer una crida a la participació, ja que hi som, perquè les inscripcions estan obertes des de fa un parell de mesos, aproximadament.
2: Exacte.
1: I fins al 15 de juny tenen descompte.
2: Exacte, sí, sí. Fins al 15 de juny val 35 euros i 35 o 40, ara tinc un lapsus i no ho sé, sembla que són 30, i per tant es pot aprofitar. Jo penso que hem de intentar, no?, apuntar-nos, fer el màxim d'equips possibles, no?, per això, perquè l'objectiu al final és solidari, és aconseguir la màxima recaptació, com he dit abans, per ajudar a la màxima gent, no?, ajudar en colliga, i en aquest cas que tenim un beneficiari nou, que és 8.000 estels, que a través d'aquesta associació, que són 8.000 estels per l'Ània, doncs donarem diners a la investigació del càncer infantil. Doncs encara més motiu com per fer una crida a la participació màxima, no?, pensant en positiu de que ho podrem fer, sempre en positiu això, no?, de que, bueno, pues això, podrem realitzar la cursa, no?
1: Exacte, perquè l'any passat vau recaptar 62.000 euros, llavors exacte. Confieu a igualar la xifra enguany amb aquestes...
2: Bueno, sí, igualar-la, sí, tot i que ara que jo entenc que la gent necessitava certeses, perquè clar, amb això el PP ja, a la gent suposo que s'ho pensa, no?, o s'ho ha pensat, però ara que presentem un nou recorregut amb més possibilitats o gairebé totes les possibilitats de fer-lo, per tant, penso que, bueno, pues, podrem aconseguir, com a mínim, fins l'any passat, que són 64 equips. Val? Cal dir que ara portem 117.000 euros recaptats, que no és poca cosa, no?, entre les dues edicions fetes. Mm-hmm. I llavors això, bueno, ens motiva molt, no?, a tirar endavant i a poder, doncs, fer aquesta crida a que la gent participi, es mogui, faci equips...
1: Mm-hmm. Perquè, com comentaves abans, els diners aniran destinats a la investigació contra el càncer, que és una de les malalties, doncs, sí, malauradament més letals. Exacte. I també més comunes, no?, en la nostra societat.
2: Una part, per això, una part.
1: Mm-hmm.
2: O sigui, una part anirà, perdona, aquest tall.
1: Pel càncer i l'altra anirà... pel càncer infantil, no?
2: Sí, una part a Oncolliga, mm-hmm, vale? Que és l'entitat, la fundació que tenen les persones dia a dia que pateixen càncer, no?, amb tallers, teràpies, amb moltes coses que fan, material que deixen, acompanyaments als hospitals, etc. I l'altra part, a la investigació del càncer infantil.
1: Mm-hmm. En què es traduiran exactament aquestes inversions? És a dir, a quins projectes, no, en quines línies aniran destinats?
2: Sí, mira, en aquest cas, parlant d'investigació, va a una línia concreta d'investigació dels tumors cerebrals de la Vall d'Hebron. Una línia que ja està oberta, hi treballen dos doctors i tot el seu equip. I aquesta línia està oberta i anirà directament en aquesta investigació, val? Perquè puguin, doncs, bueno, pues, tenir més hores d'investigació i arribar més lluny, no? I l'altra és directament a Oncolliga, que es tradueix en més hores de teràpia a persones amb càncer i els seus familiars, i més tallers de teràpia i de tallers de recuperació de les persones que pateixen aquesta malaltia en concret.
1: Mm-hmm. Qui vulgui també té l'opció de fer un donatiu a través d'una fila zero?
2: I tant, sí. A través de la nostra web, que precisament aquest any estrenem web nova, i per tant les inscripcions les fem nosaltres mateixos, i es poden fer directament i de manera molt fàcil des de la nostra web, i també fer una aportació des de la nostra web, no?, directament a l'equip zero. O sigui, quan tu entres a donació, a donatius, vaja, vas directament a la pàgina d'Oncolliga que tenim nosaltres i trobaràs l'equip zero. Allà pots fer tota una donació que, a més, està subjecta a desgravació d'un 80%, que vol dir que si tu poses 100 euros, t'entorna amb 80 i és com si n'haguessis posat 20.
1: Mm-hmm. Doncs ja tothom que ens estigui escoltant ja sap on ho pot fer, això. Aquesta serà la tercera edició. Això podríem dir que ja comença a estar consolidat, no? Perquè al final, doncs, aquesta tercera edició manifesta que hi ha tot un interès, tot un seguiment a darrere, arreu de la comarca, per fer aquesta gran jornada, que s'allargui durant tot el dia, evidentment, amb aquest gran recorregut.
2: Sí. Bé, la nostra intenció és això, consolidar-la com una activitat referent a la comarca i que cada vegada hi participi, doncs, més entitats dels pobles on passem, no? I on no passem, doncs, potser també, i més ajuntaments es donin suport, perquè sempre hem tingut aquesta vessant de comarcal, no? De voler ser una activitat d'àmbit comarcal on les entitats i els ajuntaments se la sentin seva, no? Cosa que és difícil, però hi estem treballant en això, no? I com dius tu, doncs és la tercera edició i bueno, a què passa? Evidentment, la PP ens ha trastocat els objectius, però bueno, això és un any que passa i l'any que ve, evidentment, tornarem i seguirem. I la intenció és seguir i anar creixent.
1: Rafael, si no hi haguessin problemes o aquests reptes per davant, no seria igual de divertit, eh?
2: Això sí. Sí, perquè no, després què faries amb el temps, eh?
1: Exacte, sí. Si no és massa fàcil tornar a fer massa el mateix fàcil, recorregut, ja ho teniu fet.
2: Exacte, la vida són reptes i hauràs d'enfrontar i en això estem. I tenim la sort que som un equip de gent molt voluntariosa, no?, en què dedica el seu temps, pues, en això, en el SEM, en el Club d'Esports de Muntanya, perquè molts estem a la Junta, a més de portar el Sonballer Estrall. Per tant, som gent un equip fort, un equip amb ganes i un equip amb, sobretot, molta voluntat de posar-hi temps i dedicació, i això és un goig i és una sort, també.
1: I al final, per una finalitat solidària com aquesta, i també esportiva, no?, per promoure també hàbits saludables en equip, que al final sempre és més fàcil, no?, si no ho fas sol.
2: Justament, és que el que volem també que sigui una festa de l'esport a l'aire lliure, d'equip, de compartir, de passar-ho bé, de disfrutar, perquè, a més, donem temps, perquè algú pensa, ostres, és el setembre perquè obren les inscripcions del mar, doncs precisament perquè cada equip tingui temps de fer activitats per recaptar el màxim de diners possibles, que al mínim són 600 euros, però que cada equip, doncs, aspiri a trobar-ne més, i això, que ho hem viscut de primera mà, és molt divertit, pensar activitats, ajuntar-te, a fer relacions, no sé, és un treball un repte d'equip molt únic, realment.
1: Doncs Rafael Masgrau, moltes gràcies per haver-nos atès i haver-nos explicat totes les novetats, que no són poques, de la tercera edició de la Sonballes Trail.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per fer-nos difusió i fins una altra.
1: Fins una altra, esperem que no surti. Vinga. Cap positiu.
2: Gràcies.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Dos quarts de cinc de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Lluís García, que és fotògraf i un dels fundadors de l'entitat Agrupació Fotogràfica del Prat. Lluís, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: També saludem el Josep Asensio, escriptor i director del programa Tal com Raja, ens espera a Castellà. Josep, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: I a Badalona tenim l'Enric Garí, que és jubilat de la construcció. Enric, bona tarda.
3: Molt bona tarda a tothom.
0: Molt bona tarda. Bé, doncs anem a abordar els temes que us plantejava per aquesta tarda i començarem per un que és actualitat ja fa uns dies i dependent de la informació que ens arriba, doncs és més actualitat o menys. Però és un tema que de moment el tenim aquí dia a dia i anem fent el seguiment. I és ni més ni menys que aquest brot d'antivirus, d'aquest creuer. No sé si esteu seguint l'actualitat i sí que m'agradaria preguntar-vos si us ha donat una certa tranquil·litat que la OMS hagi valorat que el risc global d'infecció d'aquest virus és baix. Us ha tranquil·litzat o no?
1: A mi no.
0: Lluís,
1: vinga. A mi no. És una vergonya el tema aquest de l'antivirus. I sobretot quan vaig veure les imatges del Fernando Simón, dic, mare meva, si us plau, no!
0: et va recordar una pandèmia, no?
1: Qui s'oblida de la Covid? O sigui que no pots fiar-te, i més dels polítics, i fa vergonya que la política es fiqui amb la salut pública de tothom.
0: Però realment, per la informació que tenim avui dia, i tal com està evolucionant tot, realment és un tema que et preocupa?
1: A mi sí.
0: Sí. Vinga, a veure, què ens diu el Josep i després l'Enric?
2: A veure, a mi no em preocupa gens i confio plenament en l'Organització Mundial de la Salut. A més, no té res a veure aquest virus amb el Covid. El Covid era una cosa completament desconeguda. A més, amb una capacitat de traspàs entre persones i, sobretot, de mutacions no conegudes. I aquest l'antivirus és un virus conegut des de fa molt de temps. No? Jo em refio totalment, és que si no ja ens tirem, jo vinc amb uns 6 equis, ens tirem ja, si ja no confiem en ningú.
0: No, no donis idees, no, Josep.
2: Seguint la broma de l'Enric, jo confio totalment perquè jo no estic gens preocupat perquè és un virus que no és transmissible a nivell de pandèmia. ¿Vale? Que algú es vulgui creure que això ho diuen perquè no ens espantem i tal, doncs bueno, que s'ho cregui, no? Jo de moment estic força tranquil i content de l'actuació del govern espanyol en total, això que està...
0: Ara ho valorarem, ara ho valorarem.
2: Jo confio plenament en l'OMS i estic tranquil.
0: I tu, Enric, com ho portes?
3: No estic gens tranquil.
0: Ah, no?
3: No estic gens tranquil perquè... No, perquè em fa que donen, com diuen els castellans, palos de ciego. Comencen a dir una cosa, després en fan una altra. Els espanyols els han portat a un hospital militar per estar aïllats, ara resulta que no cal que facin tota la quarantena allà, sinó que la poden fer a casa seva, i si comencem a transmetre això, aquest virus, què passarà? Vull dir, no. A veure, a mi, si els han portat a un hospital militar, doncs estan en un hospital militar, que han d'estar 40 dies allà, doncs esteu 40 dies allà, m'entens? Vull dir, agafeu-los i els hi poseu al Movistar o al futbol i que vagin mirant futbol aquesta gent, que estiguin entretinguts, m'entens? Però ara això de... No, ara poden anar cap a casa. I, bueno, i a casa seva no hi haurà ningú que els vagi veure ni ningú que pugui transmetre la malaltia.
0: Se suposa que hi haurà un control. Si es permet això, que en algunes nacionalitats, perquè hi ha països que han decidit, només em sembla que França i Espanya són els que la quarantena l'han de fer als hospitals. La resta de nacionalitats l'estan fent a casa i crec que als Estats Units fan un mix. Vull dir que el tema és que estigui controlat i algun control, encara que sigui domiciliari, clar que es farà. D'entrada han d'estar a aquests 42 dies de quarantena, que els hauran de complir.
3: Sí, sí, si ho fan, sí. Si ho fan bé, ja m'està bé. Però, esclar, aquí es pensa que som espanyols, i els llatins...
0: Però, home, les autoritats bé han de tenir un control d'aquests casos.
3: Vale. Creiem que sí, doncs. Vinga.
0: Confiem que això ha d'anar així. Us pregunto també per la gestió, per aquesta gestió d'aquesta crisi de l'Ondius. El govern espanyol, diríeu que aquesta vegada ho ha resolt millor? O com ho valoreu?
1: Jo ho valoro negativament, perquè estan fent una propaganda. Si els antivirus no estan perillós, si no estan, per què no ho han evacuat tot allà a Cabo Verde? Per què no els han de portar fins a Canàries? És que ja no tenien mitjans, és que ja no hi ha un aeroport internacional. Després, amb el govern canari, que és el que està més proper, per què aquests malentesos entre el govern central, que ara sí, ara fica la mà de seguida, amb altres opcions, que ens ho demanin? A mi em sembla vergonyós.
0: Josep?
2: Bé, jo totalment a favor i en contra del que diu l'Enric. Jo veig que ens ha felicitat tothom, tots els països, inclòs el Papa, ha felicitat tota la gestió i com s'ha portat a terme tot. S'ha fet cas del govern canari, que no volia que atraqués el vaixell, sinó que només fondegés, que sí, pràcticament el mateix, però bueno, és separat. I a mi em sembla de vergonya tal com s'ha portat el govern de Canàries, no? Pensem que hi havia una vintena d'espanyols a dintre del vaixell. Vull dir que jo crec que el millor que podien fer és portar-lo a un lloc segur, que és un país com Espanya que té
0: la capacitat
2: i la logística per això. Mentre que Cabo Verde és un país empobrit que no té naturalment ni els hospitals ni això, no? Per tant, jo crec que s'ha fet el millor possible en una circumstància més a més inesperada, no? Jo, la veritat, no tinc cap mena de dubte de que ja s'ha fet el millor possible i considero que no, el govern de Canàries no ha estat a l'alçada de que ha d'estar un govern autonòmic que ha de recolzar sempre a l'Estat en aquests moments.
0: I l'Enric, com ho ha vist?
3: Veient les coses des de casa, des del sofà, jo veig una pugna, com sempre, PP-PSOE. PSOE-PP. O sigui, si el PSOE diu una cosa, el PP en diu una altra. Si el govern de Madrid diu una cosa, el govern canari diu una altra. I penso que ho diuen el 80% de casos per un tema polític, més que per un tema sanitari. I a partir d'aquí, pues, tothom va mirar a treure un tall d'un riu revuelto ganancia pescadores, m'entens? I tothom va mirar a veure si pot treure uns quants vots més a les properes eleccions. Jo penso que, a veure, que es podien haver posat d'acord els dos governs, sortir tots dos de la maneta, fer una sola roda de premsa, parlar tots dos i s'acabar la història. Però no, un diu blanc, l'altre negre, l'altre blanc. Què voleu que us digui? I això és el que era a mi em treu la confiança. A mi m'agradaria tenir confiança amb aquesta gent, m'entens? Però quan veig aquestes disputes penso fins on arriba la política i on comença la sanitat. No ho sé.
0: Però en una situació com aquesta se suposa que hi ha d'haver una única veu de comandament, que en el cas de dues administracions se suposa que és la més gran, en aquest cas l'Estat, el govern estatal, qui ha de tenir la última paraula o ha de portar, diguem, el pes de l'operació. En aquest cas, penseu que hi ha hagut una mala comunicació, una mala coordinació, o ho atribuïu bàsicament a aquest confrontament entre PP i PSOE?
3: Jo penso que no és fruit de la casualitat, això, eh? Jo penso que és fruit de les pugnes que hi ha entre els partits. I aleshores un diu blanc, l'altre per força diu negre. I, clar, dius, qui mana més és l'Estat. Però, en canvi, l'altre va treballant de sota mà dient, ei, que jo no els vull, Clar, jo no ho veig, no ho veig clar, i per això no estic tranquil, la veritat.
0: Digues, Josep.
2: Sí, avui no estic d'acord amb ningú, no sé què passa.
0: Bueno, pot ser, no passa res,
1: No, no, ja està bé, ja està bé que hi hagi diferents opinions, però tot no és tant, no hi ha una cosa.
2: Hi ha una cosa que es diu lleialtat institucional, lleialtat institucional. Jo no crec que estiguin els trastos al cap als uns als altres. N'hi ha uns que no governen i es dediquen a tirar merda, per donar l'expressió, contra el que governa. Vull constatar, i això és un fet, que el senyor Clavijo, el president de Canàries, es va inventar que les rates podien nedar i que podien arribar a la costa, quan això és mentida absoluta, i no ha dit però, això ho ha inventat, ho ha mirat a la IA i aquestes coses, perquè aquest tipus de rates són rates de camp que no poden nedar. Primera. Segona, s'ha inventat també, però no té proves, per dir que ja hi havia un infectat al vaixell abans quan van arribar. Llavors, clar, tot són mentides que venen d'una banda. No ens oblidem, jo no estic afiliat a cap partit, que quedi clar, ni estic en una banda ni en una altra, però si som objectius, els cops els reben els mateixos, és a dir, els que governen, de part de gent que segurament no va acceptar mai que Pedro Sánchez estigués governant per pots diputats, no? No oblidem que Coalició Canària, que és el partit del Clavijo, està recolzant a Madrid el partit, diguem, el govern, no? I jo no sé, segurament rep pressió o alguna cosa, perquè una persona que menteix tan descaradament dient que aquesta rata, dient a més que hi havia rates al vaixell, home, jo em crec que la gent que són els científics, els que entren i tal. Vull dir, si tu no pots demostrar que hi ha rates i ho dius, és perquè ets un mentider, i és el que és el senyor Clavijo. Un mentider, un tiramerda, no sé, perdoneu una expressió, no? Però a mi em sembla que no podem dir que tots es tiren els trastos, que això és culpa de tots, no. Jo crec que la feina que ha fet la ministra de Sanitat és la feina que hauria fet qualsevol ministra de Sanitat de qualsevol país europeu. I, en canvi, l'oposició espanyola no ha fet el que hauria fet qualsevol partit de l'oposició europeu, és a dir, estar al costat del seu govern i del seu país.
0: Lluís, que t'has quedat a mitja.
1: Totalment en desacord amb el Josep, i la veritat és que sembla mentira que si Coalició Canària és un partit que li està donant els seus vots a Madrid, doncs no siguin capaços des del primer moment, des de la primera hora, tenir una reunió amb el govern canari i parlar de totes les coses, no? Se lamenten per la premsa, se lamenten per els que... No, hospitals, però què hospitals? Si allà Canàries l'únic que han fet és baixar, pujar a l'avió i marxar, això no podria haver fet a cap obert-li. Baixar el vaixell, pujar a l'avió i l'avió que el portés a Espanya o on sigui, els mateixos ministres de l'Estat. No, una ministra, no, que passin aquesta quarantena, no, una altra, no, que marxin a casa. Però si no s'entenen ni ells, és una autèntica propaganda política.
2: Bé, jo li vull respondre a l'Enric.
0: A Lluís, l'Enric estava de l'ona.
2: Sí, sí, no, a veure, li vull respondre. Tot l'operatiu que s'ha fet a Canàries, s'ha fet arribar a Canàries i no a Cabo Verde, perquè Canàries tenien tota mena d'ambulàncies i de vehicles medicalitzats per poder arribar a l'aeroport. Cosa que a Cabo Verde la situació sanitària no permetia aquest trasllat de no sé quants minuts o no sé quants quilòmetres fins a l'aeroport. Bàsicament per això. Cabo Verde, si mires bé, és un país empobrit 100%. No té ni hospitals per a la seva pròpia gent. No. I és una cosa molt pobra. Vull dir que si hi hagués hagut alguna mena de fuita o alguna cosa així, no, ni Palsis ni els països que estan al seu voltant podrien haver-los ajudat. Només per això.
0: Molt bé, doncs el Josep ha introduït, perquè jo us volia preguntar sobre com havíeu vist aquests episodis sobre el fet d'amagar informació, com argumentava el govern canari respecte a la falta d'informació d'aquest contagi que hi havia dins del vaixell, i a la versió dels dels rosegadors, d'aquestes rates que hipotèticament doncs, haurien nedat fins a arribar a la costa, que semblava doncs, més un episodi de Disney que no pas de la realitat, perquè com explicava el Josep, els experts han explicat que precisament són rosegadors que són més de muntanya que no de mar. O sigui que, en aquest sentit, jo crec que podríem estar més que tranquils. Però és un tema que, com us deia al principi, és un tema d'actualitat que dia a dia doncs, ens va deixar informació nova i que anirem seguint al llarg del curs. Anem a un altre dels temes que m'imagino que no sé si us ha sorprès o no, el fet que la setmana passada hi hagués o s'acabés descobrint que hi havia dos agents en una assemblea de professors on s'estaven preparant les accions per aquestes vagues que s'estan fent en el sector. D'entrada van ser molt ràpids i ho van detectar molt ràpidament, doncs que hi havia un parell de persones que no formaven part, diríem, del col·lectiu. I arribats a aquest punt, doncs tenim a la consellera Núria Parlon, que bueno, ha hagut de donar explicacions, i el que estan intentant fer és analitzar si aquesta infiltració de Mossos en una assemblea de docents ha estat proporcional i oportuna. D'entrada, així, d'una manera grosso modo, us sembla raonable, normal, que es produeixin aquestes situacions? Lluís?
1: A mi és fatal. Fatal totalment. No, després diuen, no, és que és una pràctica que està molt estesa. O sigui, a totes les assemblees sempre envien a dues mosses o a dos agents, em sembla una autèntica vergonya.
0: Josep?
2: Bueno, a veure, jo he treballat 40 anys com a mestre de primària i secundària i a mi m'ha sobtat molt això, molt, perquè el col·lectiu de mestres i de professorat no és un col·lectiu violent. Vale? Jo he estat preguntant tots aquests dies a companys, a gent que està treballant a l'administració, i m'ha dit que això ha passat sempre des dels temps del Pujol, des de l'inici de la democràcia, sempre hi ha hagut infiltrats a les assemblees de qualsevol àmbit, més que res per saber si tallaven aquest carrer, tallaven allò, podien fer, vale? Per si hi havia un... A mi m'ha semblat de vergonya, també, no? Trobo que tal com s'està gestionant aquesta vaga de professorat, això encara fa més mal, no? Perquè en comptes d'ajudar, resulta que els Mossos fa uns dies també ens assabentem que entren en alguns instituts, no? Ja, que ja estan assenyalats i estigmatitzats. Ara sabem que estan vigilant el professorat a veure si talla la ronda no sé què. A mi em sembla que la Generalitat ha perdut el sentit i tota la, no sé com dir-ho, de tot aquest conflicte, no? Per tant, jo crec que es depurin responsabilitats. El trapero ha de dimitir, d'alguna manera, però és veritat que em diuen que això és una cosa normal i que hagi sortit ara també és que hi ha interessos, no? Però a mi no em sembla gens normal que s'investigui o que em mirin allà a veure... No sé, no som terroristes, eh?
0: Enric?
3: Bueno, no són terroristes, però quasi bé, saps? O sigui, perquè no són gent afín a l'òrbita dels partits que manen, i a partir d'aquí aquesta gent s'ha de controlar molt. Perdoneu que us ho digui, o sigui, les coses poden dir més...
2: A qui et refereixes?
3: A veure, els partits que manen aquí són tres partits, i la gent del món dels mestres, n'hi ha pocs que pertanyen a aquests quatre partits, sinó que són d'uns altres partits. A partir d'aquí, són gent perillosa, segurament deuen ser molt perillosos aquesta gent, m'entens? I per tant s'han de controlar molt a veure què pensen fer.
0: És ironia, Enric.
3: És totalment ironia. Ah. És totalment ironia.
0: És que s'estava espantant el Josep, eh?
3: Sí, no. És totalment ironia, m'entens?
0: Ja.
3: Escolta'm, mira, jo et diré una cosa. Jo quan anava a escola, no feia falta que vingués la Policia Nacional a l'escola, eh? Només feia falta que el profe agafés el telèfon i digués «Voy a llamar a tu padre por tu actitud en clase». M'entens? I a partir d'aquí jo ja començava a tremolar. ¿vale? Ara, com que la cosa ha canviat, doncs ha d'entrar la policia a les escoles. Imagina't on hem arribat. A veure, jo penso que el que ha de passar és que els professors, els mestres, se sentin amb qui s'hagin de seure a la Generalitat, es discuteixin com a bèsties, que es discuteixin com a bèsties i que surtin amb un acord. El que no pot ser és que la Generalitat es tanqui en banda i digui, no, nosaltres ja tenim un acord amb Comissions Obreres i l'UGT, però si aquesta gent representen un 10% del professorat, l'altre 80% són d'USTEC i d'altres sindicats, que no ho veieu que no ho ha arribat a cap acord, i no ho veieu que estan tancant carreteres, estan tallant el trànsit, les escoles no funcionen, estan produint un greuge bastant important a el que és el país, i vosaltres seguiu estant en el limbo, o sigui, us tanqueu en el vostre despatx i a partir d'aquí ja s'espavilaran, que ja s'hagi espavilat.
0: Home,
3: que això no està bé.
0: Segurament el pitjor de tot és que, a part de tot això que enumeraves, hi ha alumnes que estan sense classe, que estan sense poder fer la matèria que els hi correspondria i que acabaran el curs havent fet una part dels continguts i una altra que s'ha quedat pendent. O sigui, les conseqüències també les rebran aquests estudiants.
3: Esclar, i el curs que ve d'on arrencaran? De la matèria suposadament donada, o donarà la matèria del curs anterior?
0: M'entens? Bueno, ja veurem, perquè aquest pas caldrà veure si es comença o no es comença, que aquesta pot ser una altra, no?
3: Aquesta pot ser una altra, sí.
2: Jo crec que caldria que us informéssiu bé del que està passant, perquè si resulta que el problema és que no s'acaba el temari, aneu molt perduts, perdoneu amb tot el respecte.
0: No, és que estigués posant l'accent en el fet que els alumnes estan perdent classes. Estava afegint a la llista que comentava l'Enric de greuges, doncs que ningú parla dels alumnes. Sí que aquestes reivindicacions que fan des del sector de l'educació no està únicament per la qüestió del sou, que estan demanant els recursos necessaris per millorar la qualitat d'aquesta educació que s'està impartint a l'escola pública, amb tot el dret. O sigui, entenem perfectament de què van aquestes vagues, però que tampoc no oblidem que aquestes criatures... Què passa amb aquestes criatures durant aquest temps?
2: Jo, mira, feia dècades que no veia unes mobilitzacions tan importants. La gent està farta. Penseu que per un profe d'institut, cada dia que fa vaga, són gairebé 180 euros que cobra de menys. Això pica, no? Però, clar, quan ja ho fan, quan diuen prou colònies, estem farts de fer activitats extraescolars sense que se'ns pagui res, i perquè sempre hem pensat que era bo que els alumnes visitessin un museu o una granja, o perquè sortissin una mica de la zona de l'escola. I tot això s'ha fet per voluntariat, perquè està cregut que era bo, no entra dintre del currículum dels alumnes. El currículum dels alumnes és estar assegut a la cadira totes les hores que calgui. Però tot i això, tot i el menyspreu de l'administració des de fa dècades, s'ha fet sempre. Què passa ara? Que ara la societat catalana actual no és la societat de fa 20 o 30 anys. Hi ha una diversitat a les aules que no s'ha sabut tractar. Han retallat més de 200 educadors socials a tot Catalunya aquest curs, i tot això es nota. Enteneu? Per tant, no només és que augmentin 400 euros al mes, no només és això, és que ja no s'hi pot treballar amb unes condicions normals amb 30, 25 alumnes per aula amb la diversitat que hi ha. I tot això l'administració, clar, no, això ve de molt lluny, no es pot solucionar en dos dies, no? Però, clar, s'ha dit prou, i jo crec que l'administració no està, la Generalitat no està a l'alçada de les demandes que estan fent el professorat en aquests moments.
0: Sí, no, és així, i clar, el problema és que si no s'arriba a un acord, això es pot anar allargant i eternitzant. A veure, ho deia tampoc una mica així a la babalà, però és que estem a tocar d'un final de curs, pràcticament, no queda tant. Hi haurà les vacances, però si no hi ha una solució, si no s'arriba a un acord, veurem què passa el curs que ve.
2: Bueno, jo em temo que la solució serà econòmica. De fet, mira, una de les coses que ha fet la Generalitat, que ens va treure l'Artur Mas el 2012, és 50 euros per cada nit que passàvem a les colònies, no? Que això no es pagava, doncs ara es pagaven unes dietes. Això es va treure el 2012. Ara la Generalitat diu, vale, us donem 50 euros cada vegada que sortiu. Perquè, bueno, no representa molts diners, això. Però al final hi haurà una solució econòmica, que callaran la boca amb 250 euros al mes repartits en 3 o 4 anys i no sé què, i això no soluciona el problema més important de l'escola i de l'institut en aquest moment.
0: Bé, doncs veurem què passa, perquè hi ha un calendari de vagues previst i això en principi continuarà. Dijous hi ha una reunió, hi ha una taula de negociació, a veure si s'asseuen tots i a veure si arriben a alguna conclusió. Però avui abordàvem aquest cas, aquesta situació que pot semblar insòlita, que el Josep ens comentava que des de l'època de Pujol ja es feien aquestes pràctiques i que, clar, no sabem si això reflecteix una qüestió puntual de la manera d'actuar dels Mossos d'Esquadra o és que aquesta és una tendència, diríem, habitual i creixent en aquest tipus de moviments socials i laborals.
1: A mi m'ha fet molta gràcia com les han descobert aquestes dues mosses. Venien massa polines. Els pregunten que de quin col·le, de quin institut venien.
0: Ah,
1: no
0: sí.
1: Tenen ni idea. I dius, aquí t'han anat incògnit.
0: Sí, sí, anaven perdudes, no tenien ni una referència, però vaja, això pertany al capítol de l'anècdota. No ens queda més temps per tractar en la tertúlia d'avui. Agraeixo al Lluís, al Josep i a l'Enric que hagin compartit aquesta estona de conversa avui amb nosaltres. Senyors, que vagi molt bé la tarda.
1: Vinga, molt bona
3: tarda a tothom.
0: Adéu-siau.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla en Martí Villegas. La remodelació del pont del Petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes, doncs, no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. El pressupost total de les obres és de 4 milions d'euros a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats, uns treballs que es realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autolavable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
4: Cada viga del pont de cada 15 metres són 30 tones. Per tant, si tenim 3 espais on treballar, a priori, amb 3 únics posicionaments de la pontona, es pot arribar amb el braç a col·locar totes les estructures necessàries. Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió de construcció sense cap tipus de perill i, a més, es garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
3: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular després de caminar pels 250 metres del pont. Les obres de rehabilitació d'aquest espai emblemàtic del municipi, però, afectaran la zona més pròxima al pont del Petroli per terra i mar, uns treballs que s'allargaran més de 5 mesos i que podrien estar enllestits al mes de novembre. L'associació Sant Roc Som Badalona aconsegueix ajornar un desnonament al carrer de Badajoz, al barri de Sant Roc, fins al 18 de juny. Es tracta d'un pis de 55 metres quadrats on hi viuen 10 membres de la mateixa família. Alguns dels seus membres són una dona gran en tractament mèdic per un tumor a la cama i dos menors, entre ells un nen amb pocs dies de vida. La família explica que recentment el pis va ser adquirit per un gran tenidor que no els ha donat opció de negociar un lloguer o pagament assequible. Des de Sant Roc Som Badalona denuncien que aquest cas compleix tots els requisits perquè no es produeixi el desnonament i, tot i així, la propietat el vol tirar endavant. Escoltem el membre de l'associació, Carles Segués.
5: Les característiques que es donen aquí compleixen en tots els requisits que quan sentim a parlar de mitjans de comunicació, que en diuen no, és que famílies vulnerables amb menors o gent malalta no es poden fer, doncs bé, aquí ho tenen tot i avui s'hagués fet i si s'hagués fet no hi havia cap alternativa prevista.

0: 5 i 3 minuts de la tarda, reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A banda de les aturades més o menys habituals en aquesta xarxa viària més propera a Barcelona, repassem algunes incidències. A la Ronda Litoral de Barcelona, per exemple, tocava el nus de la Trinitat en sentit Besòs i teníem un accident. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades importants. Pensa que parlem d'uns 10 quilòmetres de lentitud i de retencions des de la Barceloneta fins al nus de la Trinitat. Per tant, complicada aquesta hora de la tarda, Ronda Litoral de Barcelona en sentit Besòs. A més, destaquen problemes a les vies que enllacen amb aquest nus de la Trinitat. És el cas de la Pota Nord de Vivint, on també hi ha aturades de mínim un parell de quilòmetres des de molt abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb aquestes rondes. Acabem repassant un tram de l'autopista AP7 que també va especialment carregat. Són aturades d'uns 4 quilòmetres entre Mollet i Parets del Vallès, això a l'autopista AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: La Sílvia Cortés és una atleta tianenca del Club Atletisme Badalona. Fa unes setmanes va ser notícia perquè va tornar a fer història guanyant la medalla d'or de l'Europeu de Toruna, Polònia, en els 200 metres llisos de la categoria Màster W60. Avui, de la mà del Ferran Vinaixa, company de Ràdio Ciutat de Badalona, coneixerem la seva història i repassarem la seva trajectòria.
1: Sílvia Cortés, atleta del Club Atletisme de Badalona, veterana i campiona, podríem dir. Sílvia, benvinguda.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Et dic campiona perquè sembla que aquí a Badalona ens hem acostumat a parlar de tu perquè guanyes campionats de Catalunya, campionats d'Espanya. Van passant els anys, tu vas canviant dintre de la categoria de veterans, de categoria, podríem dir, de grup d'edat, però segueixes guanyant. Explica'm una mica aquest secret de guanyar campionats de Catalunya, d'Espanya, que recentment que has vingut d'Antequera, de guanyar els d'Espanya, no?
2: Bueno, no té més història de seguir en el món de l'atletisme, de seguir la mateixa dinàmica. Vaig començar fa 15 anys, o quasi 20, i és, doncs, jo segueixo entrenant i anant a campionats, i les marques baixen una mica, no són tan bones com quan tenia 45 anys, però competeixo contra dones que tenen la mateixa edat que jo, i bueno, de moment encara em puc mantenir en les primers del rànquing a nivell estatal i Europa, doncs, tampoc estic mal situada.
1: Ara estàs en dues disciplines, diguéssim, que treus al cap, no?, que és els 60 metres llisos i els 200 metres llisos. Si no m'equivoco, vas anar a Sabadell, els campionats de Catalunya, ara deia, no, Antequera, a Màlaga, els d'Espanya, ors en els dos disciplines i en els dos llocs, i amb una mica de repte de baixar marques, no? Que això suposo que els atletes sempre ho teniu.
2: Sempre, mai estem contents, sempre volem fer més. El primer, quan estem contents de que no ens hem lesionat, que per nosaltres això és molt important, i després, quan ens surt una marca, pensem que la podríem fer millor. Llavors, quan comencem la temporada en campionats, vam començar amb els de Catalunya, i vaig fer unes marques, i després hi vaig fer or, i després vam anar als d'Espanya ara fa 15 dies a Antequera i vaig millorar aquestes marques. Per tant, això és positiu perquè mica en mica vaig rebaixant la marca, perquè el meu objectiu era anar als europeus ara d'aquí un parell de setmanes, d'aquí una setmana, i allà fer el millor marca possible per aviam si fem podi i aviam què podem fer en els europeus.
1: Els atletes veterans o les atletes veteranes com s'entrenen? Hi ha alguna diferència a la gent jove, diguéssim, que competeix aquest nivell, al nivell competitiu? Creus que hi ha alguna diferència o hi ha una cosa que teniu en compte diferent del que es podria ser un atleta convencional, per dir-ho d'alguna manera?
2: Sí, aviam, bàsicament fem els mateixos entrenos, sinó que hem de tindre un cuidado diferent amb el nostre cos. El nostre cos no pot anar al ritme que van els la gent jove, perquè si no se'ns trencaria molt més. Però per lo de més, el tipus, hem de fer els mateixos dies d'entrenos que ells, hem de fer gimnàs, però cuidant més el nostre cos, i amb la mala pata de que si ens lesionem tardem molt més a recuperar-se que un atleta jove. Però l'esforç, diguem-ne, és exactament el mateix que els atletes d'èlit que fan atletisme amb l'edat que els hi toca, diguem-ne.
1: La dedicació, no? L'alimentació, si tot ho has de cuidar tot igual, l'únic que la lesió agafa un altre volum.
2: També és veritat que si són atletes professionals, doncs encara van més acurats amb tots els temes. En canvi, nosaltres cuides l'alimentació, cuides el descansar, cuides tot el tema psicològic també de lo que és competir i de més, però tampoc amb tant estrès, almenys jo. Vull dir que intento agafar-m'ho com és important per mi, però hi ha més vida més enllà de l'atletisme. Per tant, és un terme mig.
1: Per la gent que no et coneixi tant, no, aquí a Badalona ja et coneixem una mica, explica'ns una mica com va començar la teva història, perquè crec que no has estat fent atletisme tota la vida, tot i que de jove i després ja més de veterana han sigut dos punts de connexió, no?
2: Bueno, de jove no. Jo vaig començar fins als 45, no havia corregut mai, no sabia ni el que era una pista d'atletisme, res. Als 45 vaig començar a córrer perquè la meva filla feia atletisme i per estar amb ella mentre estava allà, doncs vaig començar a fer atletisme. Em van animar que fes alguna prova, que participés en algun lloc, i a partir d'aquí vaig veure que tenia condicions bones. I així em vaig començar a entrenar i fins al dia d'avui. La meva filla ha deixat l'atletisme, es dedica absolutament a altres coses, i jo segueixo en el món de l'atletisme, pues aquí estem, caudint-lo.
1: Una mica per accident, llavors, no? Els has acabat en aquest món? No sé, sí, si et va sorprendre aviam, molt a tu mateixa.
2: Sí, a la vida tot és una mica per accident. Jo tenia qualitats que no ho sabia, de rapidesa, i quan em van posar en una pista i em van posar a córrer, doncs dius, oh, doncs aquesta noia sembla que funciona, i després evidentment hi ha el treball darrere d'entrenar i d'estar allà, perquè si no tampoc et sortirien les marques.
1: Durant molts anys t'hem conegut corrent per la Unió Gimnàstica Esportiva de Badalona, crec que et vas marxar un parell d'anys, sí, a entrenar a Barcelona, tornes a Badalona o a competir, sí, per un club de Badalona, en aquest cas el Club d'Atletisme de Badalona. Per què? Per què tornes a Badalona? Què t'hi

0: la meva gent i la feina que jo he fet durant, 20 anys treballant per l'atletisme.
1: Aquest club t'hi trobes a David Gallego, que és, era l'alma mater també de la Unió Gimnàstica Esportiva, ara d'aquest nou club. Fins quin punt és important entrenadors com el David amb carreres com la teva, ja fora del nivell de club, a nivell individual?
0: A nivell personal, el David ha sigut la persona que m'ha creat com a atleta. És a dir, va ser ell qui va creure en mi, que em va dir que podia, i va ser ell qui m'ha anat formant, i el desenvolupament que jo hagi pogut arribar a uns mundials, que fins i tot vaig arribar a estar la primera en el rànquing mundial dels 200 metres llisos, és perquè tenia un David darrere. Però més enllà d'un David, hi havia un club, hi havia una gent, hi havia uns atletes, hi havia uns monitors. Vull dir, el club era algo més que el David, és un element molt important com a entrenador i en el seu moment com a president. Quan ell no té cabuda a la UGE, doncs munta un nou equip, i aquí és quan els que hem treballat amb ell i hem fet club amb ell, doncs decidim, doncs ens fa il·lusió aquesta nova aventura. I amb aquesta nova aventura, que som 180 persones actualment, que no fa ni un any que estem constituïts com a club, amb la il·lusió de tirar-ho endavant i pensant que com més clubs i com més gent hi hagi, doncs reforçant l'atletisme a Badalona, doncs que és algo positiu.
1: Un club emergent, aquest club d'atletisme a Badalona, com bé dius, té pocs mesos de vida, sí. Gairebé ara un any farà, i que aquest fa menys mesos encara vam poder conèixer, vam poder gaudir aquí a Badalona de la notícia de que es podia competir de manera federada. Suposo que és un pas més i una il·lusió per tots els que formeu part d'aquest club, perquè surten molts esportistes a banda de tu, molts esportistes també que estan competint ja amb el nom del club, no?
0: Sí, estem bastants atletes competint. Aviam, a nivell de pista, jo crec que som molt bons especialistes, i la veritat és que el temps que portem hem anat passant tot un... Vull dir, crear un club no és fàcil, hi ha tot un tema burocràtic, i des del gener de l'any passat que estem funcionant, però al principi érem no ben bé com a club, perquè no podíem encara.
1: Com
0: independents, llavors a partir d'ara doncs ja vam poder ser club oficial, i ara ja tenim totes les credencials per poder competir, i tot nou projecte és molta il·lusió, i no només nostra. Hauries de veure els nanos, estan com una moto. Jo a vegades dic, mira, això ha sigut com un...
1: Ha sigut com un revulsiu
0: de fer seu el club, i allà estan, i la veritat és que hi ha molta energia positiva i moltes ganes amb aquest nou club i amb aquesta nova aventura.
1: Nova aventura i nou color, perquè...
0: Nou color, som vermells, ens encanta.
1: Sou vermells, podríem fer aquest eslògan, sou vermells.
0: Som vermells.
1: Un color molt cridaner, que sí. Suposo que això, a les pistes, ara que podeu anar pululant per les pistes, aneu notant aquesta presència del vermell, no?
0: Del vermell, i que a més ens diuen que és molt xula l'equipació, i bueno, el vermell ens dona com força i energia, i ha sigut un color triat entre tots, i superxulo, i que ens dona aquesta presència que ens fa molta il·lusió.
1: Torno a la part purament esportiva per acabar. Després d'aquests campionats d'Espanya, d'aquest èxit, els de Catalunya primer, els d'Espanya després, toquen europeus. A Polònia, si no m'equivoco.
0: A Torum, la ciutat de Torum,
1: no
0: del Copèrnic.
1: No t'equivoques del nom, de Copèrnic. I va, suposo que amb reptes, no?
0: Sí, el meu repte és que no vaig aconseguir un dels campionats d'Espanya a nivell de marca, de baixar a 28 segons, de fer 28 segons als 200 metres llisos, i amb menys de 9... i amb menys de 9, amb 8 i pico, als 60 metres llisos. Aquest és el meu repte, i evidentment els campionats, a part de la marca, doncs anem a intentar fer podi, i si el podi és or, doncs molt millor. I allà estarem lluitant.
1: Suposo que ajuda les experiències passades, no? El fet que no és el teu primer europeu, que a nivell internacional suposo que també hi ha certa pressió,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sempre hi ha pressió, sempre estem nerviosos, l'únic que passa que porto molts anys, i tu vas a nivell internacional o a nivell nacional i et trobes atletes que les coneixes, vull dir, estàs com a casa una mica, tant aquí com en els internacionals. De totes maneres, els nervis hi són, i estàs neguitosa, i diu, sembla mentida, diu, a la meva edat, que m'hagi de posar nerviosa per això. Doncs sí, ho passes malament abans, i després estàs com, bueno, exuberant, vull dir, quan acabes una carrera, és una passada la subidon que tens d'adrenalina i de tot.
1: Sílvia Cortés, atleta del Club Atlètic Club d'Atletisme Badalona, diguem-ho bé. Només ens queda desitjar-te molta sort per aquests europeus, i moltes gràcies per l'orgull que ens representes també a nivell tant català com estatal en aquesta faceta de l'atletisme, en aquesta edat de l'atletisme, que també fa especial il·lusió per demostrar a molta gent, no?
0: Que mai estàs per fer res.
1: M'incloc en tens, perquè ja començo a tenir d'aquestes edats, que tinc vista cansada, aquestes coses que ens arriben amb l'edat, de fer-nos creure que un es pot dedicar a l'esport no només pel lliure, sinó que també hi pot competir, i que ho pot fer amb objectius a qualsevol edat. Moltes gràcies, Sílvia.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant i teixis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament.

a la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

Un dia com avui, de 1950, neix a Saginaw, Michigan, als Estats Units, Stevie Wonder, cantant, teclista, compositor i productor de soul, funk i pop. Celebrem el seu 76 aniversari amb aquest tema, Oy Bejoid.

0: I ara l'espai que dediquem cada dia a la cultura, parlarem de teatre i de moda, perquè totes dues disciplines comparteixen un repte enorme. Fer emergir la marca catalana, el talent local, davant una competència internacional o estrangera ferotge. Una mostra d'això és en Josep Rossell, que vestirà l'actor Marc Soler. Júlia Ramon, molt bona tarda de nou.
1: Bona tarda de nou, Carme. Doncs tenim al telèfon en Josep perquè ens expliqui com vestirà en Marc. Bona tarda, Josep.
2: Bona tarda, Júlia.
1: Quin outfit has dissenyat per a aquest actor?
2: Mira, jo aquest any he pensat en apostar per una camisa de viscosa i llavors després un pantaló de fil. Juntament, combinat el pantaló de fil amb detalls de polipell negre i el sombrero, també el barret, que és així marinea, també està amb polipell de color negre.
1: Uh-huh. I per què has decidit posar aquests colors, no?, i aquests teixits?
2: Mira, jo he decidit posar aquests colors i aquests teixits perquè com que Canes a mi em transmet el mar, doncs jo volia transmetre una mica aquesta sensació de fluïdesa, no? I això ho té molt bé la viscosa i el teixit de fil. I per una altra banda també volia donar-li aquest to masculí, aquest toc masculí, que és, diguéssim, posant-li el polipell negre, no?, per donar-li aquest trencament i que no quedés tan un traje molt blanc i massa empastat, no?, massa compactat, no? Volia donar-li aquest toc una mica rebel que també transmet una mica el Marc Soler, no? El Marc Soler, si ens fixem, ell és actor i a la vegada també és ballarí. Llavors, clar, donem aquest toc més urbà amb el polipell.
1: Exactament, perquè imagino que a l'hora de dissenyar, no?, un conjunt per a una persona, no només et fixes a on va, és a dir, per exemple, si té un dinar per dir-li alguna cosa amb la família, que si té el Festival de Canes, així com també les característiques que ell té a nivell, doncs, això, fisiològic o també inclús a nivell de caràcter, no? Hi ha roba, hi ha colors que potencien el caràcter d'algú.
2: Exactament, exacte. O sigui, nosaltres el que volíem fer amb aquest disseny és potenciar aquest caràcter, no? Fins i tot si ens fixem en les fotografies, pues podem veure que la Laia, que és la fotògrafa de confiança, també excompanyera de pis i exalumna d'ESDI, també ha volgut potenciar, no?, aquesta certa mobilitat, aquests certs moviments, no?, donar-li aquest dinamisme en els moviments i mostrar que el Marc no sols és actor, sinó que inclús també és ballarí, i accentuar les dues parts.
1: La part protocolària sempre influeix, però al final a mi em fa la sensació que cada vegada es camina més o es porta més un estil més casual en les gales com aquestes.
2: Exactament, no? O sigui, la meva idea era allunyar-me una mica, no?, a l'estil que vam utilitzar, diguéssim, amb la Jade O'Kid, perquè aquell estil era super, bueno, era molt formal, diguéssim, i donar-li aquest aire com misteriós, no?, amb el disseny al seu moment, i en aquest cas aquí han volgut trencar tot l'esquema, no? Ens hem allunyat i hem anat amb una cosa més urbana i que a la vegada fos trencadora. Per què? Perquè notem que amb els botons, els detalls, les parts d'aquestes negres accentuen, no?, aquest trencament, no?, aquesta força que el Marc també desprèn una vegada està en escena.
1: Mm-hmm. Però no tot ha estat flors i violes. Josep, segur que també t'has trobat amb problemes o amb reptes, si més no.
2: Sí, evidentment. O sigui, el meu problema ha estat... Bueno, hem tingut un problema que, bueno, ha sigut ràpid, l'han pogut remediar ràpidament, no ha suposat gaire problemàtica, que en aquest cas ha sigut que, clar, nosaltres teníem pensat dos dissenys per Cans, un disseny de dia, que aquest, diguéssim, és el que el Marc hagués utilitzat durant el dia a les entrevistes, i després un altre disseny per la nit. Però no passa res, perquè igualment ens el guardem per una altra futura ocasió i donar-li llavors més rebombori i donar-li més rebombori també a la pel·lícula Viva de l'Aina Clotet.
1: Tot el que vestirà en Marc Soler és marca de la casa, és teu. Llavors, tu ja fa uns anys que t'has començat a endinsar i a fer un lloc en aquest sector, però ara mateix, com diries que està, no?, la teva marca a nivell de modista, a nivell de dissenyador? Vull dir, encara falta teixir algun fil més, o diries que ja està plenament consolidada dintre de l'escena, doncs, de la moda?
2: Jo crec que encara falta molt camí, o sigui, estem començant a iniciar camí, ara ens estem adentrant més al camí, diguéssim, dels famosos o dels actors i actrius famosos, però encara podem, jo crec, tirar encara més lluny. Igualment, la meva marca encara està tirant camí de fer els vestits fets a mida, perquè jo sempre impulso els dissenys fets a mida, des d'aquí, des del Pla d'Urgell.
1: Ui, Josep, t'estem perdent una mica, eh? No sé si estàs per Lleida, que allà la cobertura va una mica escassa, o
2: m'esteu perdent.
1: Una miqueta. No sé si podríem intentar solucionar això, perquè...
2: Una mica.
1: A veure si aguanta, si no haurem de buscar alguna alternativa.
2: Vale, ara em sents bé o
1: ara
2: no?
1: Ara sí.
2: Vale, és que estem al cotxe, disculpa'm.
1: Vaja, sempre amunt i avall, vosaltres?
2: Sí, nosaltres amunt i avall, sempre. No, més que res, que el que t'anava a dir és que bàsicament és això, no? O sigui, que nosaltres encara continuem impulsant la marca, no? El tema dels vestits fets a mida, no? Els dissenys fets a mida. Nosaltres aquí, des del Pla d'Urgell, encara estem impulsant la idea de continuar fent els dissenys vestits fets a mida. Encara crec que no estem ni a la cima, ni a dalt de tot de la muntanya, sinó que estem començant a escalar, començant a escalar per arribar, no? Ara estem fent propostes a nous artistes i jo crec que ens vindran d'altres de propostes, no? Ara, el que sí que podria anunciar és que, bueno, estem intentant obrir un projecte nou, que és fer una exposició de cara a l'octubre, aquí a Tàrrega, de tots els 5 anys de la marca i de com ha estat evolucionant des del principi fins al final.
1: Com m'agrada, perquè suposo que saps que jo sóc de Tàrrega, per tant, endavant cap a Tàrrega, però també escombraré cap a la meva ciutat d'acollida, que és Sabadell, perquè al final reivindiquem molt Lleida, nosaltres dos, sempre, però al final tu també vas créixer professionalment aquí a Sabadell, a l'ESDI.
2: Exacte. Sí, he crescut a l'ESDI. Bueno, van ser uns anys que van portar parts positives i parts negatives, com sempre, però és això, jo trobo que, per una part, és dir, m'ha curtit per certs paràmetres, hi ha d'altres que potser jo discrepo, i trobo que, bueno, que a part de l'ESDI també cal mencionar a l'ECAM, que és allà on vaig fer el màster de vestuari de pel·lícules i sèries, que també m'ha ajudat a curtir, diguéssim, els ideals i les coses que jo tinc pensades dins de la meva ment.
1: I ara mateix arribes al Festival de Canes, que això doncs ja és un nom gran dintre del sector.
2: Exacte. O sigui, m'ha costat moltíssim arribar on he arribat. Jo estic molt content i estic molt orgullós de rebre tot el suport de tots els mitjans de comunicació possibles i de la meva família i dels meus amics i de la meva gent, que estan tots contents i orgullosos de poder escalar a on jo he arribat a escalar ara actualment. I esperem que no sigui l'últim festival ni de Canes ni dels Goya. Esperem que en un futur puguem continuar participant en aquests esdeveniments.
1: Al final, en cultura és difícil també competir amb grans marques i fer lluir la marca catalana o la marca local, no? Perquè al final sempre pesa més, doncs, tot allò que és d'àmbit més general, més internacional, no? Llavors, en aquest cas, tu s'ha d'aconseguir, doncs, mantenir els teus orígens, no? I la teva marca, doncs, del Pla de l'Urgell que dius, amb un festival com aquest.
2: Sí. Jo crec que el Pla d'Urgell s'està descobrint, o sigui, jo crec que es té que descobrir la part que també tenim de moda, no? Jo estic intentant impulsar aquesta moda des de l'Urgell, No sols perquè trobo que és el meu poble i jo tinc molta estima al meu poble i a la meva gent i a la meva terra d'aquí, sinó fins i tot perquè també com que tenim d'altres coses com els vestits de paper de Mollerussa, trobo que és important impulsar Mollerussa des de d'altres sectors i des d'altres àmbits.
1: Ens comentaves que les teves aspiracions són ben elevades, però ara mateix a curt termini, què tens entre mans a banda d'aquest projecte que vols portar a Tàrrega?
2: Aquest projecte consistirà en bueno, a part d'aquest projecte, de moment, ara mateix estic tenint molts casos, bueno, molts vestits fets a mesura, diguéssim. Però jo crec que el projecte principal que estem cercant és la importància d'aquest projecte que estem fent dels 5 anys, diguéssim. Dels 5 anys de la marca amb una exposició emergent, o sigui, una exposició immersiva, que es basarà en tots els vestits. O sigui, allà apareixeran des del principi de tot, que és quan vaig pintar els quadres, fins al final de tot, que és l'últim, que serà el disseny de cants, o, en el cas que segurament intentarem impulsar també el pròxim disseny que portarà el Marc Soler en algun altre esdeveniment.
1: Com algun altre esdeveniment? Aquí hi ha més informació, eh?
2: Sí, o sigui, estem amb el Marc intentant a veure si pot portar un altre disseny que teníem pensat que portés pels Goya, que al final, pels Goya, per Cans, que al final no ha pogut portar, i segurament el podrem lluir. No podem dir com està fet aquest disseny ni res, ja ho veurem en un futur, ja us ho faré saber.
1: Bueno, doncs estarem atents, perquè clar, imagino que al final, quan tu fas un vestit a mida, no, s'ajusta molt bé, evidentment, a la musa o a l'actor en aquest cas, però al final també és difícil poder-lo reutilitzar, no?
2: Exactament. La nostra idea és, pues això. No, sí, però en aquest cas a mi em fa més especial il·lusió. Normalment impulso lo de tornar-ho a reutilitzar les peces, però en aquest cas jo prefereixo conservar-lo i guardar-lo i li han fet ajustat a les seves mesures al Marc perquè trobem que és una cosa especial, és un moment especial, és un moment especial seu i trobem que bueno, que és el que se mereix, diguéssim, el disseny.
1: Perfecte, doncs tu també et mereixes, doncs, que vagi molt bé i puguis aprofitar aquest altre disseny tan misteriós que ens has comentat. Moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
1: A tu, Josep.

Hem arribat al final d'aquest Connectats de dimecres. Ara us deixarem tranquil·lets, que acabeu de passar una molt bona tarda, perquè demà tornarem, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La remodelació del pont del Petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes, doncs, no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. El pressupost total de les obres és de 4 milions d'euros a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats, uns treballs que es realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autolavable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
4: Cada viga del pont de cada 15 metres són 30 tones. Per tant, si tenim 3 espais on treballar, a priori, amb 3 únics posicionaments de la pontona, es pot arribar amb el braç a col·locar totes les estructures necessàries. Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió de construcció sense cap tipus de perill i, a més, es garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
3: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular després de caminar pels 250 metres del pont. Les obres de rehabilitació d'aquest espai emblemàtic del municipi, però, afectaran la zona més pròxima al pont del Petroli per terra i mar, uns treballs que s'allargaran més de 5 mesos i que podrien estar enllestits al mes de novembre. Xavier García Albiol assegura que aquest 2026 l'execució del pressupost d'inversió serà molt elevat. En una entrevista al Badalona Matí, l'alcalde de Badalona ha defensat que l'Ajuntament és dels consistoris de l'estat espanyol més sanejats i amb menys endeutament. Això sí, admet que s'ha de millorar el pagament de les factures a tercers. Després de l'informe de l'interventor on titllava d'excessiu el romanent pressupostari de l'Ajuntament de Badalona, Xavier García Albiol ha defensat la gestió del seu govern per tirar endavant projectes per transformar la ciutat. L'alcalde assegura que, si bé fins ara s'ha anat acumulant aquest romanent, aquests anys moltes d'aquestes inversions veuran la llum i el nivell d'execució de les inversions fregarà al 100%.
5: Perquè són els diners que venim arrossegant i que ara tindrem que pagar, però que teníem per llei l'obligació de tenir guardats amb una compte per fer les obres. L'Ajuntament de Badalona és segurament dels ajuntaments de Catalunya més sanejats i d'Espanya, que allà en aquests moments el nostre nivell d'endeutament és un nivell d'endeutament molt baix. Ens falta, doncs, encara més agilitat a l'hora de poder pagar les factures, fer-ho en menys temps.
3: García Albiol també ha dit que Badalona tindrà una casa de la cultura popular. Segons ha explicat, abans d'aquest estiu vol signar un conveni amb els castellers i altres entitats per convertir Eines Canela en un espai de referència. Als micròfons de Ràdio Ciutat, l'alcalde també ha parlat d'altres projectes. Les obres de Via Augusta, complementàries a la pacificació de Francesc Layret, es faran els mesos de juliol i agost. Pel que fa a la platja, García Albiol confia que les obres d'arranjament del passeig marítim a la barca Maria estiguin acabades durant l'estiu i ha avançat que aquesta temporada de banys s'ampliaran a 4 les baranes per facilitar l'entrada i sortida de l'aigua a les platges de Badalona. La festa a Baix Amar finalment sí que se celebrarà després que el govern local s'hagi compromès a modificar la cursa del dimoni per evitar que els dos actes coincideixin. L'associació de veïns del centre havia plantejat la cancel·lació de la seva tradicional sardinada en assabentar-se que la cursa estava programada per al mateix dia i hora i fins i tot al mateix lloc. L'entitat veïnal va mantenir una primera reunió amb el consistori en què no es va trobar cap solució per separar les dues celebracions. Per això va acabar anunciant que enguany no faria aquesta vetllada on s'ofereixen sardines i rom cremat per sopar. Això tot i ja tenir contractat el grup de veneres que hi tocaria. Finalment, la festa a Baix Amar tindrà lloc, com estava previst, el dissabte 30 de maig al vespre. Pel que fa a la cursa del dimoni, el consistori està estudiant si es canviarà de dia o es modificarà el recorregut, però sigui com sigui, garanteix que no afectarà la sardinada. L'associació Sant Roc Som Badalona aconsegueix ajornar un desnonament al carrer de Badajoz, al barri de Sant Roc, fins al 18 de juny. Es tracta d'un pis de 55 metres quadrats on hi viuen 10 membres de la mateixa família. Alguns dels seus membres són una dona gran en tractament mèdic per un tumor a la cama i dos menors, entre ells un nen amb pocs dies de vida. La família explica que recentment el pis va ser adquirit per un gran tenidor que no els ha donat opció de negociar un lloguer o pagament assequible. Des de Sant Roc són Badalona denunciant que aquest cas compleix tots els requisits perquè no es produeixi el desnonament i, tot i així, la propietat el vol tirar endavant. Escoltem el membre de l'associació, Carles Segués.
0: Les característiques que es donen aquí compleixen en tots els requisits que quan sentim a parlar de mitjans de comunicació, que en diuen, no, és que famílies vulnerables amb menors o gent malalta no es poden fer, doncs bé, aquí ho tenen tot i avui s'hagués fet, i si s'hagués fet, no hi havia cap alternativa prevista.
3: I ara mateix tenim 19 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13-210 o al carrer de Francesc Layret 155.
8: El millor del Badalona Matí.
9: Seleccionem els millors moments del programa.
8: Badalona Matí. Els millors moments.
10: Els millors moments.
11: La Generalitat de Catalunya ha atorgat el Premi Nacional de Comunicació Premi d'Honor al locutor de ràdio Justo Molinero. També ha destacat amb aquests guardons a 3CAT, en Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, RAC1 i la badalonina Esther Vera. Un guardó, el de Molinero, que vol reconèixer la seva trajectòria en l'àmbit de la comunicació catalana al capdavant de Ràdio Teletaxi. Els premis s'entregaran el pròxim 19 de maig a Sabadell, però avui tenim la gran sort i el privilegi que ens acompanya Justo Molinero, a qui donem la benvinguda. Molt bon dia.
12: Què tal? Molt bon dia.
11: S'imaginava aquell xaval de Villanueva de Córdoba que arribaria a ser Premi Nacional de la Comunicació a Catalunya?
12: Mai me lo podia imaginar, no. Encara estic molt sorprès.
11: Com ha rebut aquest premi?
12: Bueno, amb molta il·lusió, amb molt de carinyo i molt agraït.
11: És un premi a la trajectòria, la podem repassar, que serà llarga. En tot cas, fa uns dies que no... un any, que ara ja no fas antena tots els dies, no?
12: No, ara no. Ara entro, sí, però no...
11: Com vas prendre aquesta decisió?
12: Bueno, em va costar molt, de prendre, però, bueno, escolta, tot és un final i hem de donar pas a la gent més jove i, bueno...
11: Explica'm com vas començar, i ho hem repassat moltes vegades aquí a Ràdio Ciutat de Badalona per la proximitat que hem tingut, però com arribes a Catalunya i com arribes també al món de la comunicació?
12: Bueno, el món de la comunicació a Catalunya arribem fugint de la fam, aquesta és la veritat, i després... es preparava a Barcelona i tota la gent de Barcelona molt per los mundials de futbol del 82, tothom volia fer coses, i jo vaig pensar, perquè com que tenien la nostra empresa de taxi, vaig pensar, si ve tanta gent, perdrem moltes coses i poder fer i posar una emissora per recollir objectes perduts a l'interior de los taxis o on fos, i així va sortir la idea. I així hem arribat i encara hi som aquí.
11: I encara hi sou. Tens records? Has visitat Córdoba durant tot aquest temps?
12: Que sí, he visitat Córdoba, sí.
11: Has tornat a casa?
12: Sí, tenim casa al poble, sí. I anem de tant en tant, sí.
11: Uh-huh. Tu vas aprendre català i no sé si en una època difícil en què potser el teu entorn... el que més parlava era castellà, perquè vau ser una onada d'immigració, no? en aquella època. Era fàcil aprendre català en aquell moment?
12: A veure, fàcil no ha estat mai, però jo li vaig agafar amb molta il·lusió poder arribar un dia parlant català. Jo no volia ser marginat ni als meus fills per raó de llengua, i aquest va ser un motiu per el que vaig començar.
11: Parlem de la ràdio i de la teva experiència a la ràdio. L'has gaudit molt.
12: Sí, la ràdio a mi me l'ha donat tot. La ràdio a mi me l'ha donat tot i jo li estic molt agraït a la ràdio, sí.
11: Explica'ns què és el que més has gaudit, què és el que més t'ha agradat, què és el que les sensacions aquestes, no? Perquè quan estàs tants anys davant d'un micròfon, quina és aquesta sensació que t'emporta i que t'enganxa?
12: Bueno, la sensació que t'enganxa és que estàs fent ràdio, que la gent et truca perquè et necessita i que tu li puguis ajudar. Això és molt important i, per tant, aquesta és la raó de l'existència de la ràdio, jo crec que sí.
11: Ha canviat molt la ràdio, també.
12: També ha canviat molt, però la ràdio continua. Hi ha molta gent, quan va començar a sortir la televisió, hi ha los listos aquests que sempre en saben de tot, donaven la ràdio per caducada. I mira, ells són els caducats.
11: Dies com el de l'apagada general, no? Aquella que vam tenir, la ràdio es va reivindicar més que mai.
12: Sí, claro. Perquè la gent buscava tot arreu, com que arreu, anava a buscar la ràdio. La ràdio és la ràdio. Sí.
11: Has conegut a molta gent a la ràdio, també?
12: Moltíssima gent, claro. Sí.
11: Què t'emportes d'aquesta experiència?
12: Pues, d'aquesta experiència em porto amb molt de carinyo, molts anys, moltes històries, i bueno, puc viure, i si no tinc a vegades res a fer, em sento, començo a pensar i ja sóc feliç.
11: Va ser fàcil engegar a Ràdio Teletaxi quan vas començar? Perquè en aquell moment tampoc no es donaven moltes llicències de ràdio.
12: Hombre, fàcil no ho té ningú, nosaltres tampoc. I vam començar sense cap llicència. Me'n recordo que vaig anar, quan era al CAR de Barcelona, en Narcís Serra, li vaig anar a demanar i em va dir: jo sí que te la voldria donar, però no és un problema meu, això no depèn de mi, això és una cosa de Madrid. Jo he pensat de Madrid una cosa, i vaig sortir decebut i pensant: i si la monto, què passa? I l'objectiu al principi de l'emissora era poder anunciar que l'empresa de taxis en radiotelèfon, perquè ens poguessin trucar i tenir més treball, no? I aquesta va ser la idea, i dic, bueno, i si la monto, ja hauré donat el telèfon moltes vegades, la gent ja ho sabrà, i vinga.
11: Ja hauràs fet altaveu, que era la missió inicial, no?
12: Claro.
11: I llavors el següent pas quin va ser?

0: senyor Palací i el senyor Valdés, era el de l'amo de Ràdio Miramar, que tenia l'emissora de Mataró, uh-huh. Li vaig proposar i me la van vendre. I la vaig comprar i, clar, l'emissora estava a Mataró, però vam intentar fins que vam arribar a Barcelona.
1: I la Generalitat destaca que has dignificat la ràdio popular. Orgullós, suposo, no?, d'aquesta ràdio popular. Què vol dir la ràdio popular?
0: Bueno, és l'altra gent, l'altra gent. Són els que escorten no sé què, no sé quantes, després hi ha d'altra gent. Pues aquesta altra gent va ser la que va enganxar la ràdio a nosaltres. Sí. Abans no es feia res per tothom, o sigui, televisió per tothom, ràdio per tothom. Es feia per una certa part de la població.
1: I ara amb aquesta evolució també tecnològica, creus que s'ha perdut aquesta ràdio popular?
0: No, jo no crec que no. La ràdio viurà sempre, sempre estarà viva, sempre.
1: Explica'm com reps aquest Premi Nacional de Comunicació. A Sabadell serà el 19 de maig. Què tens previst dir?
0: Bueno, ja ho he pensat moltes vegades, a veure què diré, a veure què prepararé, alguna cosa en tinc de preparar, però em fa molta il·lusió. I, a més, a Sabadell hem fet, quan faríem teatre, veníem al teatre a Sabadell, la gent ens estimava moltíssim. Tenim molt bona relació amb Sabadell, i, de fet, que aquest premi me'l donin aquí a Sabadell, pues, em fa molta il·lusió, molta il·lusió.
1: Deies que t'havies retirat una miqueta de l'antena per deixar pas, no? Però entenc que tu igualment...
0: Bé,
1: estic, no? Estàs amb el dia a dia.
0: Estic a l'oro, com deia l'altre, no? Sí, estic cada dia i vaig a la ràdio per allà, sí.
1: Perquè desprendre't entenc que serà difícil.
0: Bueno, no serà fàcil. No. I a mi em fa molta il·lusió continuar i fer coses.
1: Tens projectes pensats un cop deixes l'antena diària?
0: No, de moment no, de moment no. Vull anar al poble, vull anar a Córdoba i a veure... Perquè a vegades les coses no s'hi veuen com són, no? Ens hem de posar allà a veure des d'allà com s'hi veu. O sigui, hem de veure a veure com ens veuen a nosaltres.
1: Com ens veuen a nosaltres des d'allà. O sigui, sí. Tu tens intenció ara de tornar a Còrdoba per estar-hi temps llarg?
0: No, la meva terra és Catalunya i aquí em quedaré per sempre, però sí, vull anar. Tinc cosins, tinc família, amics, uh-huh. I tenim la casa allà.
1: I quins records tens? No sé... Som molts anys vivint a Catalunya, sempre queden aquelles arrels perquè sempre hi tornes, però no sé si tu aquí tens enyorança, no?, d'aquella infància o d'aquell poble o no, també les coses han canviat molt.
0: Bueno, jo d'aquí tinc molta... li tinc molt carinyo, vaig venir a treballar al taller de los Domènec, el Pepito Domènec. Jo me'n recordo que allà a Villanueva, enfront de casa nostra, vivia una família que era de Castelló. I eren camioneros i estaven arreglant el camió i me'n recordo que a vegades es donaven un cop i deia, me cago en Déu! I estava arreglant un cotxe allà al taller del Pepito Domènec i vaig dir, me cago en Déu! Diu, mira el Justo! Fa 4 dies que ha arribat de Córdoba i ja està parlant en català. I dic, fixa't.
1: Imagina't. I molta gent també deu haver après català escoltant-te. Potser, no?
0: També ho hem intentat.
1: Ho hem intentat.
0: Cosa, sí. Abans, després va venir la llei de la normalització lingüística i tal, però nosaltres al principi fèiem un programa en què a mi em trucava una persona, jo li feia una pregunta en castellà i ella m'havia de respondre en català. Uh-huh. I així anàvem. Bueno, va ser un temps molt maco.
1: Què et diu què et diuen els oients? Què et diu l'audiència?
0: Pues em tracten amb mort de carinyo, com si fos un mes d'ells, i així he sigut, perquè hem viscut molts anys junts, i, bueno, els hi estic molt agraït.
1: També ets fill adoptiu de Mataró.
0: Sí, em van fer fill adoptiu de Mataró, amb molta il·lusió, sí. És que quan van tancar l'emissora vaig comprar la de Mataró, i, bueno, jo a Mataró li tinc molt carinyo i molta estima.
1: Molt bé, i el Santa Coloma de Gramenet, l'entorn del barcelonès, ha canviat molt amb aquests anys. També suposo que has vist aquesta evolució fent ràdio, no? Perquè
0: sí, claro,
1: la societat evoluciona.
0: Molt,
1: quan fas una ràdio d'aquest tipus, d'aquestes característiques, la gent amb la que parles també veus que evoluciona.
0: I ha evolucionat i molt, El que passa que jo no sé si a vegades la gent és suficientment agraïda. Per exemple, tu vas per el riu perdó, vas per el riu i veus

0: hi ha gent allà, o prenem sol, o caminant, i allò era un deixat, el riu era una cosa molt deixada. En canvi, ara està molt cuidada i molt viscuda per als ciutadans.
1: Mm-hmm. Què més et diuen? Quins canvis? O no sé si fins i tot et diuen que no marxis, no? Que potser també et deu haver passat.
0: També, no, però bueno, ja, ells saben que jo hi seré sempre a Santa Coloma i per Santa Coloma. Sí.
1: Molt bé. Justo nosaltres...
0: I per Badalona, que està al costat.
1: I per Badalona també, que tenim aquí molt a prop.
0: Sí, nosaltres vam viure aquí a Badalona molts anys.
1: Vas viure a Badalona pare, també, eh?
0: Els meus pares, de fet, i els meus avis estan aquí al cementiri, a Badalona. Mm-hmm. O sigui, això forma part de la meva família.
1: Vius les festes de maig?
0: També, claro,
1: sí?
0: I tant.
1: Vas a la crema de limoni?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, és que això... Sí. Això sí que fa ciutat.
0: S'ha de venir.
1: I la Feria d'Abril, què? L'has viscut, també?
0: L'hem viscut, també, amb molta il·lusió. Bueno, bé.
1: També ui, bé. Sí. Ui, aquest bé?
0: Sí, bueno.
1: És diferent, suposo.
0: Jo crec que el sentit d'abans... que teníem de la fira ja no és, ja no existeix, ja és una altra cosa i tal. Bueno, espero que en el temps ho vagi canviant per millor.
1: Molt bé, Justo, nosaltres ens alegrem molt d'aquest premi de comunicació a la trajectòria. Esperem que no passis gaires nervis dimarts vinent, el 19 de maig a Sabadell, quan rebis aquest premi, i estarem tots atents al teu discurs.
0: Moltíssimes gràcies, molt ànim, i la ràdio tindrà vida sempre que hi hagi persones com tu.
1: Moltíssimes gràcies, Justo Molinero. Moltíssimes gràcies.
0: Molt ànim, a tu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: I avui repassem l'actualitat local amb l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, que ens acompanya als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Què tal? Molt bon dia, alcalde.
4: Bon dia.
3: Justament avui hem començat aquest programa entrevistant el locutor de ràdio Justo Molinero, reconegut com a Premi Nacional de Comunicació. Ell ha estat molt vinculat al nostre municipi, de fet hi va viure durant un temps, ara fa més de 40 anys, i també ha rebut aquest mateix reconeixement la badalonina Esther Vera, directora del diari Ara. Per tant, un honor també, entenc, per la ciutat tenir dos premiats com ells amb aquest Premi Nacional de Comunicació, alcalde.
4: Sí, evidentment, doncs, demostra el talent que tenim a la ciutat en tots els àmbits.
3: Molt bé. De fet, ara que estem en plenes festes de maig, recordem que Justo Molinero va ser-ne pregoner l'any 2013, durant el seu primer mandat, un pregó que ens va deixar també, no sé si el recorda, un moment molt divertit. Era aquest.
5: Gaudiu de les festes! Disfrutem de les festes perquè tenim la millor ciutat, Badalona, ciutat de primera. Moltes gràcies i a gaudir de les festes de maig. Amb tots vosaltres, el nostre pregoner, Justo Alarcó. Justo Molinero.
3: Ara sí. Són moments divertits que es donen al balcó de l'Ajuntament en un moment que també es distès com és el del pregó.
4: Sí, és divertit, i això de confondre els noms de tant en tant ho faig. Jo pensava que era ara per un tema d'edat, però veig que no, que ja quan fa 13 anys enrere ja ho feia. Per tant, és algo que porto... en l'interior.
3: Aquest és un mal comú, de molts. Estem a l'equador de les festes.
4: I perquè no parlem dels cantants, perquè si parléssim dels cantants...
3: També li ha passat aquesta
4: vegada? Bueno, en públic no, però amb el meu equip jo crec que no encerto una, però vaja.
3: Parlem d'aquesta edició de les festes de maig, que ha aconseguit aglutinar més de 70.000 persones que van viure la cremada del dimoni la nit de Sant Anastasi a la Rambla. De fet, més de 153.000 persones, estem molt contents, van connectar també en el algun moment la cobertura de Badalona Comunicació d'aquestes festes de maig, tot un èxit. Quin balanç en fa vostè fins al moment?
4: Pues molt positiu, la gent està molt contenta, vam començar amb molta força amb la recuperació de la festa de les Migues, i aquest cap de setmana hem tingut el que són els actes centrals, que han coincidit amb la Final Four de bàsquet, i tot ha sortit molt bé, i sobretot el que a mi m'interessa no és tant el que jo pensi com el que pensen els veïns de Badalona, i de manera especial, doncs, aquest any la cremada del dimoni amb el piromusical, amb els drons, doncs ha deixat a la gent encantadíssima, molt contents, i del que es tracta és això, no?, de fer unes festes on els veïns estiguin satisfets, es sentin representats amb la seva ciutat, i després el diumenge doncs vam tindre els actes de cultura popular, la missa de Sant Anastasi, que va ser molt maca.
3: La passada del Sant, no?, un dia també de molta cultura popular, no?, i de tradició. Quin balanç fan també del sistema de càmeres de seguretat, no?, en aquest dispositiu especial de la cremada, on també es feia ús de drons amb intel·ligència intel·ligència artificial, que serà el preludi, no?, d'aquesta instal·lació també de càmeres a la ciutat.
4: Doncs la veritat és que jo vaig quedar, permetin que li digui, al·lucinat d'ho ben muntat i molt preparats que vam estar des d'un punt de vista de control dels aforaments i controls de seguretat amb aquesta nit de Sant Anastasi. Drons que comptaven automàticament a través d'intel·ligència artificial les persones que havien en cada moment a la Rambla, al carrer del Mar, als principals carrers més propers, a la platja. O sigui, espectacular, ho vaig veure, i ho comptaven in situ al moment, no?, amb un marge d'error que m'explicaven que era molt, molt baix, però des d'un punt de vista de controls d'aforament i des d'un punt de vista de seguretat em sembla que va ser al·lucinant, va sortir tot molt bé, no va haver-hi cap tipus de problema. Els dos concerts que vàrem dur a terme també han sortit, tres concerts, perdó, han anat també molt bé, sense incidents. Per tant, ja li dic, de moment content.
3: Ara ho vinculava, amb aquesta instal·lació que hi ha prevista de càmeres de seguretat, més de 500 arreu del municipi.
4: 650, em sembla que són, aproximadament.
3: Més de 600. Per quan? Quan començaran les operatives?
4: La licitació, el projecte ja està fet, perquè han de treballar diferents àrees. S'està treballant urbanisme, s'està treballant en guàrdia urbana, i no sé si està treballant algun extern, empreses també externes. I si no estic no recordo malament, jo crec que sobre el mes de juny ja licitarem el que és les càmeres. El mes de juny s'aprova el projecte, després és un mes o un mes i pico d'exposició pública, i automàticament es licita ja les càmeres i l'obra d'instal·lació, no? Per tant, si anem amb sobre la previsió que tenim, abans de final d'any es comencen a instal·lar les càmeres de videovigilància a la ciutat. Però de debò que si el referent ha de ser el que vàrem viure a la nit de Sant Anastasi, que vostè feia referència, no?, i que jo vaig poder veure, i jo no hi entenc, però m'ho van estar explicant i ho vaig veure in situ, farà un salt a aquesta ciutat de Badalona des d'un punt de vista de control dels carrers i de seguretat espectacular.
3: Sí que és cert que no podem obviar que hi va haver un incident la nit de Sant Anastasi. Una de les polèmiques del cap de setmana ha estat precisament l'actuació de la Guàrdia Urbana a la plaça de la Plana, després d'unes queixes veïnals. La comissió de festes i els partits de l'oposició asseguren que ha sigut desproporcionada aquesta actuació dels agents, fet que desmenteix el sindicat policial si el CFEPOL en un comunicat. Creu que estava justificada?
4: Miri, jo em vaig assabentar d'aquest incident a mig matí del dia següent i vaig preguntar a la tinent d'alcalde i al regidor de seguretat, i també durant la nit no van tindre notícia, no? Per tant, jo crec que estem parlant més d'un incident on la policia va actuar d'acord als criteris policials i tècnics. Jo sí que després al matí vaig demanar la informació, quan ho vaig tindre, em van fer arribar l'informe per escrit. L'informe Brasqui recollia que tenien que recollir, i es havia pactat així, a dos quarts de dues, perquè el dia següent a la Plana hi havia molts veïns que treballaven, que les barres van seguir funcionant, que Guàrdia Urbana els hi va dir que recollissin, que no van voler recollir, que van haver-hi insults, com per exemple la policia tortura i mata, els hi van començar a llançar una part, no tots, una part, perquè va haver-hi gent que va marxar, però una part els hi van començar a llançar objectes, inclús els van empenyar en els agents de la policia local, i la policia local, doncs, en algun cas, doncs, va tindre que actuar, no? Però a mi tampoc no em sembla que sigui un incident destacable, ni molt menys. Al final, les festes s'han de fer perquè sigui compatible per tothom, no? Uh-huh. Aleshores, alguns poden pensar que dos quarts de dues, tres quarts de dues és molt d'hora, doncs probablement. Si vols anar a la festa és molt d'hora, però que has d'entendre és que no pots organitzar, seguir amb la festa amb uns espais que estan al centre de la ciutat, amb una matina del dilluns on hi ha molta gent que treballa el dia següent, o hi ha persones malaltes, o hi ha nens malalts, etc. Miri, el concert, sempre havia estat tradició que el concert del Passeig Marítim, el concert de la nit de Sant Anastasi, amb l'anterior govern, inclús nosaltres ho vam fer l'any passat també. Es feien dos concerts.
3: S'allargués fins més tard.
4: Havia un primer concert i després un segon que començava, no sé, pues a dos quarts de dues o a la una. Val? Aquest any ho hem fet diferent i aquest any només ha hagut un concert. Vaig rebre un escrit d'agraïment de l'Associació de Veïns del Front Marítim dient que gràcies per fer compatible la festa amb el descans dels veïns i fent un únic concert. No? Pues en aquest cas, nosaltres volem fer el mateix. I a mi el que em sorprèn, i ho dic amb sinceritat, és que els partits de l'oposició no escoltin a la Guàrdia Urbana i els acusin d'una actuació desmesurada i no sé quantes coses més, i que si la policia de l'Albió... Mire, a mi ja se'm coneix, i jo tinc defectes i virtuts, però segurament no sé si un defecte o una virtut. Jo no me n'amago de les coses. Si jo hagués donat una instrucció política de que es desallotgés la plaça, ho diria, no me n'amagaria. Diria, sí, va ser una instrucció que jo vaig donar perquè es desallotgés la plaça. Però no va ser així, bé, li repeteixo, jo em vaig assabentar mig matí abans d'anar a la missa de Sant Anastasi, no? Va ser una decisió policial. Aleshores, que els partits de l'oposició, començant per Esquerra Republicana, per les comunes, per la Sabater, inclús el Partit Socialista, que està amb una ambigüetat, criticant a la Guàrdia Urbana, a mi em sembla impresentable. I els sindicats, ha tingut que sortir el sindicat majoritari a dir que és una barbaritat el que s'està dient de la Guàrdia Urbana, no? Per tant, demano una mica de mesura i demano una mica de cordura, especialment els partits polítics, que demostren que són uns irresponsables. Demostren que són uns irresponsables.
3: Anem a una altra qüestió, que encara té referència també en relació amb les festes de maig, i és que s'havia arribat a especular amb la possibilitat que la festa de Bajamar se suspengués per la coincidència amb la cursa del dimoni. Finalment s'ha arribat a una solució i es manté, eh?
4: Sí, però és que, anem a veure, jo són d'aquelles coses que no acabo d'entendre. M'ho van explicar fa un parell de dies i dic, però on està el problema? O sigui, hi ha una coincidència entre la cursa i la festa de Bajamar. A mi em consta que des d'Esports, tant la regió com la tinent d'alcalde especialment, estaven intentant trobar una solució perquè, evidentment, no passi la cursa per sobre d'on està la festa de Bajamar, i va començar a especular coses que no és el cas, no? Aleshores, nosaltres, em consta que la tinent d'alcalde va estar parlant amb l'associació Veïns i bueno, escolta, no us obligarem a fer cap canvi ni res, ni moment, ni s'havia plantejat en cap moment, ni s'havia plantejat.
3: Per tant, es modificarà el recorregut de la cursa.
4: Es modificarà el recorregut, o la millor inclús el dia pot fer abans o després. Això no hi haurà problema.
3: Parlem ara també, fem balanç d'aquesta final a 4 de la Basketball Champions League, no? L'Ajuntament va destinar una partida de 900.000 euros per acollir aquest campionat. Quin ha estat el retorn? Com valora vostè doncs, aquesta celebració, aquesta coincidència també amb les festes de maig, que era tot un repte pel que fa a la mobilitat, a la quantitat de gent que podia haver a la ciutat, no? I també la seguretat.
4: Nosaltres hem fet una aposta per projectar Badalona des d'un punt de vista nacional i internacional, i hem decidit que aquesta aposta bàsicament la tenim que dur a terme a través del que és el nostre fort. I el nostre fort és l'esport, i d'una manera més concreta al bàsquet, no? I és l'aposta d'aquest govern de portar esdeveniments. Per què? Pues primer, evidentment, per gaudir d'esdeveniments de categoria internacionals i després per donar a conèixer i situar Badalona com a referent. Quin ha estat el retorn? Pues un retorn espectacular, perquè hem tingut a la nostra ciutat durant 4 dies a 4 o 5.000 persones estrangeres de fora de ciutat, més els que han vingut de Màlaga, més els que han vingut d'alguns de Canàries. S'han emportat una imatge molt positiva a la ciutat, han estat consumint en els bars, han estat passejant, han estat comprant, ens consta, i han conegut la nostra ciutat. A més, hi ha algú que per mi és importantíssim, no? Que la FIBA ha reconegut que ha estat la millor Final Four, més enllà del tema esportiu, que va ser espectacular, i va haver una resposta molt bona, tenint present que no jugava la penya, va anar a final 10.000 persones, més de 10.000 persones en el pavelló. La FIBA ha dit públicament que és la millor final que mai s'ha celebrat i que és la millor, i això és importantíssim, organització que han trobat en una ciutat des que es celebren la Final Four. I jo crec que això ens té que fer sentir orgullosos de la nostra capacitat com a ciutat i organitzar esdeveniments esportius.
3: Té entre si hi ha algun altre esdeveniment que li agradaria portar cap a la ciutat?
4: Sí, estem treballant i jo crec que aviat hi haurà notícies. Quan ho tinguem tancat tindrem notícies, però estic segur que seguirem endavant i les institucions confien en Badalona, en la nostra capacitat de fer bé les coses.
3: També relacionat amb el món del bàsquet.
4: Amb l'esport.
3: Amb l'esport en general. Canviem ara sí de qüestió. Parlem del romanent de tresoreria de més de 300 milions d'euros que ha acumulat l'Ajuntament de Badalona aquests últims anys i que s'ha entrat part del ple també d'aquest mes de maig a Badalona. Hi ha un informe tècnic on l'interventor municipal el qualifica d'excessiu, no? Per què? Per què passa això? Per què s'acumulen tants diners a les arques municipals?
4: Pues mira, li poso un exemple. Dintre d'uns dies, pocs dies, comencen les obres del Pont del Petroli. Va veure tothom. Aquestes obres tenen un cost de reforma del Pont del Petroli, tenen un cost de 4 milions aproximadament. Aquests 4 milions no és que nosaltres els traiem i diem, mira, ara paguem a l'empresa. En aquest cas és a l'àrea metropolitana perquè li vam fer l'encàrrec a l'àrea metropolitana. Per cert, li vaig fer l'encàrrec jo en el meu mandat de l'any 2020, el mes de desembre de 2020, quan jo era alcalde. Li vaig encarregar a l'àrea metropolitana que fes aquestes obres. En el moment que jo faig l'encàrrec d'una obra, la vaig fent l'any 2020.
3: Ja l'ha de pressupostar? Ja l'ha de pressupostar?
4: Ja la tinc que pressupostar, i això significa que allà haig de tindre els diners amb una compte, perquè ho entengui tothom, allà disponible, perquè això no és com a casa, dius, compro això, pago, no. En el moment que jo inicio una obra, o sigui, en el moment que jo dic inicio la redacció d'un projecte d'una obra, és de tindre els diners amb una compte. És una part important del motiu d'aquests. Per què? Perquè ara tothom pot veure que estem arrencant molts de projectes i aquests projectes porten un any o dos anys treballant-se i, per tant, ja té que haver-hi una dotació. Li poso un altre exemple. S'ha aprovat ara que destinarem... Ja està, s'ha aprovat, no, ja estem a la... Ja s'ha acabat tot el procediment administratiu. Començarà les properes setmanes. 33 milions d'euros amb asfalts per tots els barris de Badalona. Només amb asfalts. Aquests 33 milions d'euros els tenim des de fa dos anys. Però els tràmits han durat dos anys i, per tant, hem tingut la necessitat de tindre bloquejats aquests 33 milions d'euros, no? Aquest és un motiu. Un altre motiu és la falta de... a l'Ajuntament hi ha molts serveis que els dona a través d'empreses. Aquestes empreses, els serveis, o sigui, els contractes amb aquestes empreses, per exemple, neteja, per dir alguna, neteja edificis, estaven vençuts. Si tu tens el contracte vençut i caducat, tu no li pots pagar a l'empresa perquè administrativament no tens contracte, però sí que has de tindre els diners guardats per quan li tinguis que pagar. Pues això també és un motiu que ha portat a que es vagin acumulant uns diners. Però la part positiva és que això ens permet dur a terme totes aquelles inversions a la ciutat que són necessàries i que ara sortiran. L'execució del pressupost aquest 2026, com que ara ja estan sortint totes les obres que vam començar a treballar fa dos anys i teníem pressupostat, doncs a la millor ens anem a 150 o 200 milions d'euros que es tindran que pagar. En aquest moment ara sí que els tindrem que pagar físicament.
3: Quina és la quantitat, la saben, de pressupost del 2025 que s'ha arribat, que ha tingut capacitat d'executar l'Ajuntament de Badalona?
4: Del 25? Depèn de les partides. Han hagut partides, que és la de personal, que és més o menys alta, és un 70, 80, altres que no tant, depèn del tipus d'inversió. Segurament, el 2026, el 25, el que és inversió real, de que s'ha acabat una obra, és molt baix, però aquest 2026 estarà pues, en el 100%, perquè són els diners que venim arrossegant i que ara tindrem que pagar, però que teníem per llei l'obligació de tenir guardats amb una compte per fer les obres.
3: Ho dic perquè l'oposició critica que el seu govern només hagi estat capaç, diuen, d'executar el 50% del pressupost amb un govern amb majoria
4: no,
3: absoluta.
4: 50% no, és una mica més alt, però és que sobretot és el tema d'inversions.
3: El PSC va parlar de la pitjor gestió econòmica de la història de la democràcia. Guanyem reclamava la Generalitat en una moció que assumís a tutela econòmica de l'Ajuntament. Què en pensa d'aquestes declaracions?
4: Jo penso, en sinceritat, que estan morts d'enveja. De ràbia. Estan morts d'enveja, no, de ràbia. I la ràbia quina és? Que ells, quan han governat, cinc partits polítics, tots junts, han estat incapaços de poder tirar una obra de millora de la ciutat endavant, i que ara veuen que està sortint tot. i que ara veuen que la ciutat està aixecada i que ara veuen que s'estan fent coses. I és algo, és una ràbia que se'ls menja per dins políticament i que els porta a dir disbarats d'aquest tipus. L'Ajuntament de Badalona és segurament dels ajuntaments de Catalunya més sanejats i d'Espanya, que allà en aquests moments el nostre nivell d'endeutament és un nivell d'endeutament molt baix. Ens falta, doncs, encara més agilitat a l'hora de poder pagar les factures, fer-ho a menys temps, no? Però s'està veient una transformació de la ciutat com no es havia vist mai. És que, clar, és que jo ho explicava, és cert, l'última biblioteca que s'ha fet a Badalona la vaig fer jo l'any 2014. Ara en tornem a fer una altra, no se n'ha fet cap més. D'escoles bressol, d'instal·lacions esportives. Ara canviarem la gespa del camp de Lloreda. Hem canviat no sé quants camps de gespa. Hem fet reforma a tots els pavellons de bàsquet. És que no poden, l'oposició no pot aguantar això perquè ells han estat incapaços de poder-ho fer en 10 anys.
3: Deia, ara farem una altra biblioteca. Refereix, entenc, a la sala d'estudi de Coll i Pujol. Ahir s'havia de presentar aquest projecte. Quan arrenquen les obres?
4: Les obres ara està en el període d'exposició. Ja s'ha aprovat el projecte i em sembla que són 30 dies, una cosa així que ens obliga la llei. Després seguim la licitació i les obres començaran doncs, a final d'any. Però estic parlant d'aquest, però estic parlant de la nova biblioteca també de Lloreda, que no s'havia fet des del 2014, que vaig fer la biblioteca Canyador amb el Ferran Falcó, no se n'ha fet cap més. Aleshores, sí, guanyem el Partit Socialista, Esquerra Republicana i tal, són tan bons perquè han estat incapaços des de l'any 2015 fins a l'any 2023, excepte l'any i mig que jo vaig governar, de poder fer absolutament res. És que no van fer res, és que això no és opinable, és que és una realitat. Jo voldria que sortíssim i m'apliquessin. Hem fet aquesta biblioteca, vam asfaltar aquest carrer, vam arreglar aquest altre, vam canviar la il·luminació d'això, és que no vam fer res. El pont del petroli, el vaig encarregar jo el 2020 i l'he tingut que recuperar jo el 2023 a través de l'àrea metropolitana.
3: Alcalde, faig una pausa per recordar als nostres oients també de quina manera poden participar en aquesta conversa. Poden adreçar les seves preguntes a l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, i ho poden fer trucant al 93-395-4004. D'aquí uns minuts, a la part final de l'entrevista, us donarem pas. O bé també enviant un missatge al WhatsApp del programa, el 689-81-63-73. I ara m'agradaria també demanar-li per una altra qüestió que ha estat notícia aquestes últimes setmanes, i és que en aquests últims dies ha estat, com deia notícia, el procés extraordinari de regularització de persones migrades, que segons el govern espanyol ja hauria permès que 200.000 persones hagin fet aquests tràmits de sol·licitud. Com s'ha gestionat des de Badalona? S'ha reforçat el personal dedicat també doncs, a aquesta tramitació? Ho dic perquè els primers dies es van veure moltes cues, sembla que la cosa s'està normalitzant, i vostè ha estat crític també amb aquest procés.
4: Jo en dues qüestions. Com s'ha gestionat a Badalona? S'ha gestionat de manera immaculada, perquè si no hagués estat així haguéssim sortit per tots els diaris i totes les teles, perquè bueno, tot el que passa a Badalona sembla que té molt d'interès. Hospitalet han hagut cues de 5.000 persones o no sé quantes que ha sortit en algun mitjà, però bueno, que governa el Partit Socialista, o Barcelona també, han hagut greus problemes.
3: En el Creu cas que estan al focus en aquest sentit?
4: No és que ho cregui jo, és que és evident que qualsevol cosa que fa el govern de Badalona, especialment si no surt bé, o entena no surt bé, es magnifica, no? però això és una realitat, no? O sigui, escolti, a Badalona hi ha un petit incident i sembla que sigui no sé què, en canvi passa en altres ciutats. Mira, això va passar amb el tema de la desocupació del B9, no? Nosaltres vam estar 15 dies sortint a tots els mitjans de comunicació, a cap passa, i al cap de dues setmanes l'Ajuntament de Barcelona, governat per el Partit Socialista, aixeca un campament també amb 200 o 300 persones i, vamos, va sortir unes petites referències i punt. Bueno, però escolti, que jo ho assumeixo i no passa absolutament res, no? Aleshores, el que jo li deia, el procés de regularització, ho hem fet bé perquè si no ens fessin estat matxacant les entitats, algunes entitats i mitjans de comunicació. No hi ha hagut problema, sí que els primers dies doncs, van haver-hi una mica de cua, però després doncs s'ha anat regulant, en cap cas les cues han estat superiors a les 150 persones. Jo sóc crític amb aquest procés? Sí que sóc crític. Sóc crític perquè em sembla una barbaritat com s'ha fet. Jo estic a favor de que es regularitzin aquelles persones que venen a treballar, que no tenen antecedents penals i que no tenen antecedents policials. Jo estic en contra del que ha fet el govern d'Espanya i és permetre que les persones que tenen antecedents policials, aquells que han estat detinguts i estan pendents de jutjar i han estat detinguts per robar bolsos, per robar bicicletes, per robar, atracar veïns, aquests, i estan pendents de judici, jo sóc contrari de que aquestes persones es regularitzin com ha fet el govern d'Espanya.
3: Mm-hmm. Anem a altres qüestions. Un projecte social que ha celebrat 30 anys aquí a la nostra ciutat és el centre diurn de Folra per atendre persones sense sostre. Assegura que tenen llista d'espera i és per això, ens explicaven la setmana passada en aquests mateixos micròfons, que preveuen obrir un segon espai a la ciutat aquest mateix any per poder atendre prop d'una setantena de persones. En l'actualitat atenen una trentena, quarantena de persones. Els responsables del projecte diuen que estan en converses amb l'Ajuntament de Badalona per tancar fórmules de col·laboració. En què consistiria aquesta aliança?
4: Ho estan mirant, però nosaltres tenim ganes de col·laborar i de dur a terme doncs, polítiques per donar una alternativa a les persones que tenen sense sostre de la ciutat de Badalona. El que no podem fer és que tothom vingui a la ciutat de Badalona perquè els donem determinat servei. No? Això no ho podem fer. Però jo aposto clarament per aquest model de col·laboració amb entitats i que l'Ajuntament pues, col·labori econòmicament, col·labori logísticament, com no pot ser d'una altra manera.
3: De moment no s'ha tancat la fórmula.
4: No s'ha tancat la fórmula, al igual que, per exemple, el primer menjador social municipal que es farà a Badalona, que ja estem en projecte de... ja estem en la fase d'aprovació del... ja s'ha aprovat el projecte i ara està en exposició pública i sortirà a licitar en les properes setmanes, doncs també jo vull que sigui una fórmula que és de l'Ajuntament, però l'Ajuntament li encarregarà la gestió pagant-li a una entitat. I ja li anuncio i l'avanço que el primer menjador municipal, el primer menjador social municipal de la història de Badalona es dirà menjador Sant Anastasi.
3: Es dirà Sant Anastasi, ja tenen nom. Una altra qüestió, perquè tot just quan sortí d'aquí, de l'estudi, he previst una roda de premsa sobre el pont del petroli per explicar com serà aquest inici d'obres, que abans ja ens ha dit doncs, que es tracta d'un projecte dotat amb 4 milions d'euros i que començaran les obres en breu. Saben ja quina serà aquesta data, on es començaran a veure treballs in situ, a la mateixa platja, com afectarà això a la temporada de bany?
4: En aquests moments ja s'està fent l'acte de replanteig. L'acte de replanteig és que l'empresa ja està estudiant com té que dur a terme les senyalitzacions, els espais reservats, etc., per fer les obres. Per tant, aquest és un pas previ de les obres, és l'últim pas. I si vostè se'n va al port de Badalona, doncs probablement també en el moll de... En castellà és Abrigo, no me'n recordo com es diu en català. El moll d'Abrigo, vale, pues allà veurà que ja comença a haver-hi activitat per part d'aquesta empresa. Per tant, si volen trucar al port, parlant amb la gerent i se'n van a xafar de jalla amb una càmera, segurament veuran alguna cosa. Les obres començaran la primera setmana de juny.
3: Primera setmana de juny. I s'allargarà fins a tardor?
4: I sí que aviso que es tindrà que... I s'allargarà durant 4 o 5 mesos. I sí que aviso doncs, que hi haurà una afectació important en l'entorn, tant per mar com per terra, del pont del petroli. O sigui, aquest any no podrem fer fins a l'estiu fotografies amb el mono, no podrem pujar al primer tros i segurament a 100 metres, 70, 80 metres al costat, per cada costat del pont del petroli no es podrà passar.
3: De fet, ens apropem.
4: I per al mar tampoc es tindrà que balissar i per tant jo també demano seny que
3: prudència.
4: Ningú se li ocorreixi doncs, anar amb el pàdel i passar per sota del pont mentre estem fent les obres.
3: Aquestes tasques, Ens apropem, com ho deia, a l'estiu, amb ella aquesta temporada de bany, que és imminent. Ja estan llestes, hi haurà aquesta afectació, però pel que fa a les altres platges, que s'ha pogut recuperar tots els serveis després del temporal Harry?
4: Bueno, no hem recuperat tota la sorra, perquè el Ministeri, doncs, li importa ben poc el que passa a la platja de Badalona i, per tant, no tenim la sorra. això demostra l'interès del govern de Pedro Sánchez perquè Badalona estigui maca, que és interès cap ni un, però es recuperen tots els serveis. No sé si hi haurà alguna afectació puntual, encara no han acabat les obres de la barca Maria, del final, que s'estan arreglant del temporal que haurem tingut aquest hivern.
3: Sí, les del col·lector sí han finalitzat?
4: Les del col·lector em sembla que estan a punt de finalitzar, però que encara no han finalitzat, i sí que li anuncio una notícia d'una prova que vam fer l'any passat, que jo vaig veure, que la vaig demanar jo, que la vaig veure en una platja a la Costa Brava i dic, això a Badalona ens aniria molt bé. I l'any passat ho vam posar i va ser un èxit i van ser les branes de ferro per poder entrar i sortir de l'aigua la gent amb mobilitat reduïda o la gent gran. No? L'any passat també vam posar dues de prova, va ser un èxit rotund i aquest any posem el doble. Aquest any a Badalona hi haurà 4 branes per poder entrar i sortir de l'aigua, repartides per la platja. Evidentment, tot el món voldria tindre-les davant d'on ella es banya. Això
3: sap a quines platges s'ubiquen?
4: No ho sé exactament, això ja ho direm. Suposo que ha de reunir algunes condicions. No ho sé, això ho direm des de l'àrea medi ambient. Però aquesta va ser un experiment que jo vaig veure a la Costa Brava i li vaig dir a la tinent d'alcalde de medi ambient, dic, hòstia, mira, he vist això, per què no ho provem a Badalona? I va ser un èxit rotund. I aquest any ja m'estic trobant gent que em diu, posareu les branes. Dic, sí, posarem no les que teníem, sinó que en posarem el doble. Passem de 2 a 4.
3: I les obres del passeig marítim a l'alçada de la platja de la Barca Maria, que va quedar tan malmès a principis d'any, estarà
4: jo espero que estiguin un cop comenci a l'estiu, jo crec que estiguin acabades. Aquest era el compromís.
3: Molt bé, hem vist aquestes últimes llevantades, que tornaven a mossegar aquestes platges de Badalona i, per tant, de fet, s'ha notat fins i tot amb la instal·lació del dimoni aquests últims dies que era més a prop de l'habitual perquè quedava menys marge també de platges. Aquest cap de setmana, en el marc encara de les festes de maig, hi ha Dia de Castellera. La colla de la ciutat, recordem que assaja el Mainón, mercat que està pendent de remodelar. Com avança el projecte de reforma del mercat?
4: Bé, el projecte de reforma del mercat està avançant, especialment avançant bé el que és el de Mainón i el de Torner. Ja Fia també l'estem treballant, però aquests dos són els que estan més avançats. I com no pot ser d'una altra manera, perquè em vaig comprometre i ho farem, la meva voluntat és que abans de l'estiu pogués signar un conveni amb els castellers i probablement amb altres entitats de cultura popular per tirar endavant el que és la reforma de l'edifici de la nau d'Eines Canela, que és on convertirem aquella nau amb l'espai de referència de la cultura popular de la ciutat de Badalona, una reivindicació que històricament havien tingut les entitats de cultura popular, que ningú els hi havia fet cas i que ha tingut que arribar al govern de García Albiol, al govern del Partit Popular, perquè tiri endavant aquesta proposta de donar-los un espai molt bo a les entitats de cultura popular. No ha sigut ni Esquerra Republicana, ni els Comuns, ni Guanyem, ni el Partit Socialista. Ha estat García Albiol i el govern del Partit Popular.
3: Quan estarà enllestit Eines Canela com a casa de la cultura?
4: Eines Canela, ara firmarem el conveni, farem el projecte, i la meva voluntat és que el projecte estigui finalitzat durant aquest mandat, o a punt de finalitzar-se per arrencar les obres el següent.
3: Si parlem d'obres, hem de parlar encara que sigui molt ràpidament, perquè queden pocs minuts, de les obres de Francesc Layret. S'està complint amb el calendari? Quan han d'acabar els treballs d'aquest primer tram i començar el segon?
4: S'està complint amb el calendari. La idea és que a veure si podem tindre finalitzat a finals d'any tot el Francesc Layret en plaça de la Vila incorporat. Hi haurà una reforma important a plaça de la Vila després de molts anys, també, i per tant s'està complint el
3: calendari.
4: Aquest
3: 2026 es reforma la plaça de la Vila?
4: Passat l'estiu es reforma la plaça de la Vila.
3: Sí. I Via Augusta, quan comencen els treballs?
4: A Via Augusta em sembla que ja estem a punt d'adjudicar, o hem adjudicat ja les obres a una empresa, una de les que es va presentar, la que ha guanyat el concurs, i per tant la idea seria que durant l'estiu, durant juliol-agost, puguin començar les obres de Via Augusta.
3: Per tant, centre de la ciutat ha aixecat aquests mesos d'estiu per aquestes obres, de pacificació.
4: Però no tan sols
3: el
4: centre de la ciutat, tota la ciutat. Ahir vam començar les obres d'asfalt, de millora de l'asfalt, de Alfons XIII entre el pont de la C31 de Juan Valera fins a el, no me'n recordo el carrer, no em vull equivocar, i afecta quatre barris. Afecta el barri de, del Congrés, la part baixa del barri La Salut, el barri de la Pau, i em falta un barri, però no me'n recordo. És una obra importantíssima. Mm-hmm. General Bayler, si no m'equivoco, crec que... General
3: Raval, poder? Eh? Barri del Raval, poder?
4: No. Can Clarís, si no m'equivoco, sí.
3: Mm-hmm. Anem a una de les qüestions que ens enviava un oient, li demanava...
4: I per cert, i una obra molt important, qualitativa, també, que comença, jo crec que en les properes setmanes, que ja està adjudicat i tot, és la construcció del parc de Nelson Mandela en el barri de Bufalà.
3: Mm-hmm.
4: Una obra també reivindicada des de feia molts anys per als veïns, i el que fem és donar una continuïtat, construir un parc verd que serà espectacular.
3: Mm-hmm. Quan començaran les obres?
4: Jo crec que començaran en qüestió d'un mes, un mes i mig.
3: Molt bé. Com deia, la Sagra, una veïna de Badalona, ens enviava un missatge adreçat a vostè que diu: hi ha prevista alguna mesura perquè no trobem cada dos per tres excrements de gossos a les voreres dels nostres carrers?
4: Pues educació, molta educació, molta educació, que hi ha alguns que no la tenen. Mira, l'altre dia, ja fa un parell de mesos, vaig enganxar amb un home gran,
3: Dir, educació i ordenança de civisme.
4: Sí, però al final no pots tindre un policia darrere de cada persona que té un gos. Anem a ser realistes. I clar, i endavant, si és petita, el gos és petit i la porqueria és petita. I no era un crio, era un senyor de 70 i pico d'anys. Una mica de civisme. Sí que recordem que durant la segona quinzena de juny ja entra el nou contracte de neteja i ja s'incrementa molt més la neteja, però no és un problema de neteja, és un problema de consciència de la gent, que sigui civilitzada i educada. Per cert, entra el nou concurs de neteja i no ha rebut cap al·legació per part de ningú, i això significa que ja aquesta setmana, probablement, si no l'acabé, jo ja formalitzo el contracte amb l'empresa, i tirem endavant ja el nou servei per...
3: S'havia dit
4: per
3: segona quinzena de maig, ha retardat un mes.
4: Bueno, un mes. Començarà donant el mes de juny, és un tema de tramitació. O sigui, jo crec que aviat ja podem presentar els vehicles, els nous treballadors augmenten 100 persones, em sembla, 100 persones més que incorporem a les feines de neteja, vehicles nous, contenidors nous a tota la ciutat, més contenidors, nou sistema de recollida, o sigui, espectacular.
3: També un altre oient ens enviava una pregunta, diu: hi ha prevista alguna mesura en la mateixa línia que l'anterior, per evitar, en aquest cas, demanant per les pintades de les façanes dels edificis públics i privats de la ciutat?
4: Pues sí, evitar que persones com a la joventut d'Esquerra Republicana es dediquin a pintar, a fer grafitis per al carrer. I ben sortit, sort que en aquest cas la Guàrdia Urbana els va enganxar in situ, i també gràcies a la col·laboració dels veïns, no? Però també és un tema que és difícil poder-los enganxar. Miri, en el cas, per exemple, d'Esquerra Republicana, tindrà que pagar 3.200 o 3.600 euros, que és el que ens va costar el servei de neteja, perquè el líder d'Esquerra va sortir amb una...
3: Amb un fregall.
4: Nou, eh? I després va fer també un vídeo allà netejant, bueno, una cosa surrealista. Però ho va tindre que netejar la brigada de neteja, eh? I l'empresa ens ha passat una factura de 3.000 i pico d'euros, que no és el primer cop que Esquerra Republicana pinta, es dedica a fer grafitis, que ja va tindre que sortir també fa un o dos anys demanant disculpes, perquè també els vam enxampar, no?
3: De fet, Esquerra Republicana, el seu president, Àlex Montornès, deia també a les xarxes socials que discrepava de l'acció que havia dut a terme algun dels membres de Jovent Republicà, però l'acusava també d'alimentar el conflicte, vostè.
4: No, però sí, el conflicte no hi ha cap conflicte. Si no es dediquessin a pintar grafitis i a destrossar amb els grafitis el passeig marítim, com qualsevol altre punt, no hi hauria cap conflicte, no en tindríem cap. Ara, si des d'Esquerra Republicana, la seva joventut, es dediquen a fer grafitis i els enganxa la Guàrdia Urbana pintant, pues, home, hi haurà que els hi passarem la factura de 3.000 i pico d'euros i se'ls hi passarà la multa, que no sé de quan és, la que correspongui.
3: Alcalde, i ja que hem acabat parlant de l'oposició, deixi'm que faci també una miqueta el tafaner avui, perquè alguns mitjans s'han fet ressò del seu dinar amb el líder del PSC a Badalona, en Fernando Carrera. No sé si era un dinar de treball, si és habitual que es trobin aquestes circumstàncies també amb líders de l'oposició.
4: Jo amb el cap de llista del partit, bueno, cap de llista, amb el president del grup municipal del Partit Socialista...
3: Abans ha dit que està en una situació una mica ambigua.
4: Bueno, no és que estigui ambigua, és que en el seu partit sembla que hi ha una candidatura alternativa.
3: La de Niceto Ramírez.
4: Clar, amb això, amb les crisis internes dels altres partits, jo no hi vull entrar. Ja s'ho resoldran. Però a mi em sembla que és normal que puguem tindre trobades el responsable del Partit Socialista. I jo, el que és una pena, i ho dic de debò, és que el clima polític de la resta de partits impedeixi que pugui tindre trobades d'aquest tipus. O sigui, jo havia tingut trobades d'aquest tipus amb la Maite Arquer, amb el Joan Blanc, i és el que passa a altres municipis. I anem a dinar, pues sí, com altres vegades fem reunions, pues anem a dinar i comentem els temes de ciutat. Vam anar a dinar el dia que havia ple abans, vam comentar, pues mira, pues jo això ho veig així, ho veig així. Normal, el que és anormal és el que diuen la resta de partits, que diuen que no es pot fer trobades d'aquest tipus. Bueno, jo crec que és el que correspon amb una ciutat civilitzada i una relació de normalitat.
3: D'aquí un any estarem en plena campanya en aquestes dates, 2027, maig 2027, eleccions municipals. Vostè ja ha dit que s'hi tornarà a presentar. I seran les últimes a les quals es presentarà com a alcalde de Badalona?
4: Jo crec que els projectes duren 8 anys. Jo en 8 anys deixaré acabat els projectes que em vaig comprometre. Jo ara crec que el deixo amb un 70-80% avançat i, per tant, la meva voluntat és no estar més de 8 anys.
3: Gràcies, alcalde.
4: Voluntat. Això no treu que si els veïns volen que segueixi, pues m'ho pugui replantejar, però ja tindré 63 anys i
3: pensaran ja en altres coses?
4: No, ja amb 63 anys els horitzons amb els que penses són diferents, no? Però el meu objectiu, sobretot, és 8 anys, acabar la feina i després, doncs, escolti, si els veïns veig que tenen ganes, pues m'ho puc replantejar.
3: Que vagi bé, que vagi molt bé. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al Badalona Matí. Adéu-siau.
4: A reveure.
2: El millor del Badalona Matí.
6: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments.
7: Els millors moments.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Parlon demana disculpes al Parlament per la infiltració de Mossos en una assemblea de docents coincidint amb el segon dia de vagues del sector. Jordi Fortià.
2: La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació que ha qualificat de mal plantejada i desafortunada. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions.
3: I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i seguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta.
4: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió. Com també deixo clar que l'acció policial no té res a veure amb la gestió del Departament d'Educació.
0: El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana.
2: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha avançat, però, que si no és així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat en dret lingüístic.
5: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
0: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
2: Un estudi mostra alteracions a les reaccions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer, psiquiatre de Vall d'Hebron, investigador principal del projecte.
6: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn, que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
0: En cultura, el Sónar desplaça tota l'activitat al Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
2: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Witt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris. François Josic és el director del festival.
7: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
0: I en esports, Genire Gallut, l'Espanyol, se la juga a Cornellà.
8: En joc ara mateix els primers minuts del partit dels blanquiblaus que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten a 0 de moment en aquests primers minuts de partit i necessiten una victòria blaugrana al camp de l'Alavés, rival directe per la permanència. I a les 7 també ha arrencat el partit de la Lliga ACB del Hajopos Lleida, la pista del Breogán. Els lleidatans amb dos triomfs per sobre el descens de moment perden 5-2 el primer minut del primer quart i buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, res a veure la situació que estem tenint avui amb la que hi havia ahir a aquesta hora. Per tant, els ruixats més intensos de moment ens donen treva, però sí que a hores d'ara algun remet va caient al Prepirineu i sobretot a les comarques de Girona, a prop del Gironès, de la Selva, també el Ripollès, la Garrotxa, és on més aigua s'hi està recollint, de moment no gaire importants, aquests xàfecs, i algun de despistat arribarà fins a la Catalunya central o fins i tot les comarques metropolitanes, bàsicament el Vallès, però ja entrada aquesta propera vesprada i molt poca cosa en general, ja diem res a veure amb les tempestes tan fortes i severes d'ahir. Pel que fa aquesta nit i demà al matí, una altra vegada despertarem amb molta fresca i amb vent, especialment a les comarques del sud de Lleida i de Tarragona, amb alguns ruixats que aquesta matinada i demà al matí cauran a Girona i que es tornaran a repetir a la tarda. De fet, també durant la tarda, algunes primeres nevades arribaran al Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. No sembla una tarda avui massa complicada, comparat amb ahir, per exemple, en aquesta xarxa viària, i a aquesta hora heu de trobar les aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Això vol dir a l'extrem nord, la C58, els punts de retencions, com et deia, habituals, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. En canvi, l'autopista C33 només baixa carregada a Barcelona entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. A l'extrem sud, cap gran sorpresa tampoc, autovia A2 més lenta amb aturades entre la zona de Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat d'entrada a Barcelona, o també parlem d'aturades puntuals a l'autopista B23, tram de Sant Just, Esplugues, Avinguda Diagonal, d'entrada a Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.

0: assajos. I tu què tries? Visita jatrio.cat. Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: Interior assumeix l'error d'infiltrar policies a les assemblees de docents. La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació, ha dit, mal plantejada i desafortunada.
2: Són les declaracions de Parlon durant la compareixença aquesta tarda en comissió parlamentària. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions. Tot i això, els dos han volgut deixar clar, un cop més, que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
1: I tot i això, no ha convençut l'oposició. Marc Dalmau, bona tarda.
3: Bona tarda. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
4: Demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
5: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió.
3: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició. Escoltem els diputats Laia Canyigueral, d'Esquerra Republicana, Josep Rius, de Junts, i Xavier Pellicer, de la CUP.
4: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és, doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
6: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
7: Cessi, fulminalment, el director Trapero, assumeixi les responsabilitats i, tot seguit, dimiteixi.
3: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Gràcies, Marc. Doncs després d'aquesta compareixença de la consellera Parlon i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, els sindicats es reafirmen en demanar la dimissió de tots dos i en preparar una demanda. La portaveu Iolanda Segura té clar que la responsabilitat final és de la consellera.
8: Si això passa, la responsabilitat última la té la consellera. Per tant, d'aquests fets, que segons ella són ben intencionats però mal aplicats, la responsabilitat última és la seva. I, evidentment, del cap dels Mossos d'Esquadra, que ha de gestionar qualsevol decisió que es prengui en qualsevol àmbit i, a més, doncs, fent aplicar els principis normatius que no poden passar per sobre, com ha dit el meu company, no poden passar per sobre de la Constitució mateixa.
1: I tot això després de la segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23 a Sant Joan d'Espí, que l'han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo, bona tarda.
9: Molt bona tarda. Doncs la jornada de protestes ha començat avui a les 7 del matí, quan més d'un centenar de persones vinculades al sector educatiu han tallat l'autovia B23 en tots dos sentits a l'altura de Sant Joan d'Espí per més d'una hora. Després de certs moments de tensió amb els conductors dels vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials de Sant Feliu, i on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% del seguiment de vaga. Els sindicats majoritaris d'educació mantenen el pols al govern i el cicle d'aturades a l'espera de la trobada de demà, Mireia Valentí.
10: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament. Ells fins ara han estat molt encallats, no han estès la mà, potser demà sí que ho fan.
9: I aquesta tarda l'activitat s'ha traslladat a la plaça 8 de març, on s'ha convocat una assemblea multitudinària. En aquest punt de trobada, els treballadors han debatut i votat les anomenades línies vermelles, és a dir, les condicions irrenunciables amb què els sindicats s'asseuran demà en aquesta taula de negociació.
1: I al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340, la confluència amb la C15, a Vilafranca, durant prop de dues hores. En aquest punt, mestres i professors de l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf i la Noia, s'han manifestat en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament i han expressat el seu escepticisme davant la negociació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
11: La jornada de vaga territorial ha començat al Penedès amb un tall a la N340 per part dels docents durant gairebé dues hores en els dos sentits de la marxa. Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
12: Bé, la reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
11: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
1: Doncs mentrestant, des de Califòrnia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
13: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria.
1: Encara al voltant del món educatiu, el govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. L'executiu es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal.

0: l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
2: Pel que fa al brot d'antivirus, el passatger espanyol que ha donat positiu amb símptomes continua estable i els 13 restants segueixen asimptomàtics.
3: Per la seva banda, el Centre Europeu per la Prevenció i el Control d'Enfermetats ha assegurat aquesta tarda que l'antivirus no ha mutat i es compta amb normalitat com en els casos detectats fins ara.
2: I 1.700 confinats en un creuer a Bordeus per un brot gastrointestinal amb una víctima mortal.
3: Tres persones es troben confinades en les seves cabines i s'esperen els resultats del laboratori per confirmar l'origen del contagi. Hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. Les autoritats treballen amb la hipòtesi de la intoxicació alimentària. De moment, no s'ha confirmat la presència del norovirus, un virus altament infecciós i un dels més habituals en aquest tipus de contagis, tot i que esperen més resultats dels laboratoris.
2: I encara en l'àmbit de la salut, una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
3: Això demostra un estudi fet amb pacients a l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions.
2: Maite Polo.
4: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
5: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
4: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
6: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
4: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
2: I l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut l'acreditació com a Cancer Center que atorga l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. Aquesta acreditació comporta la creació del Catalunya Sud Cancer Center en col·laboració de l'IRB Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements claus del projecte. La Nova Ràdio, David Fernández.
7: L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estat acreditat per l'Organització Europea d'Instituts del Càncer com a Cancer Center, un distintiu que reconeix la seva excel·lència en el camp de l'oncologia i que agrupa centres capdavanters en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Josep Gomà és el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud.
8: Sí que pot ser que si tens una acreditació a UEFI, doncs a la llarga vagis cridant talent i hi hagin coses que es puguin fer al territori que abans no es feien. O sigui, això no ho descartem, no?
7: Entre altres aspectes, aquest reconeixement implica també la creació del Catalunya Sud Cancer Center per fomentar la docència i la recerca al costat de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
2: En la plana judicial, la defensa dels Pujol denuncia falta de proves per acusar la família.
3: Les defenses s'han exposat aquest dimecres davant l'Audiència Nacional els seus informes finals en el judici per la fortuna familiar oculta a Andorra l'endemà que ho fes el fiscal, amb durs retrets a l'estratègia dels lletrats. Els advocats dels germans Pujol Ferrusola, presents tots a la sala, han demanat la lliure absolució dels seus clients en considerar que no s'han acreditat els delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals pels quals són acusats.
2: I en la plana social, protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
3: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen des del gener.
2: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
9: Durant mitja hora a la porta d'entrada al centre, els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Si bé som justícia, equiparació ja», i també han mostrat pancartes

0: amb consignes com equiparació ja, més seguretat i més reconeixement. També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació, que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Síria.
1: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs, és una cosa que és evident que ha d'existir.
0: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
2: I la remodelació del pont del Petroli a Badalona, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Garcia.
3: L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats, uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autoelevable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
4: Cada viga del pont de cada 15 metres són 30 tones. Per tant, si tenim 3 espais on treballar, a priori amb 3 únics posicionaments de la pontona, es pot arribar amb el braç a col·locar totes les estructures necessàries. Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió, de construcció, sense cap tipus de perill, i a més es garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
3: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular, després de caminar pels 250 metres de llargada del pont.
2: En cultura, del 18 al 20 de juny tornarà una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Wai. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bellbé.
5: El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatge, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
6: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
5: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
2: I el concurs internacional de focs de Tarragona se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que retrà homenatge al Tour. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb àudio descripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
8: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els altres estem veient.
7: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
9: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
10: Bona tarda. L'Espanyol se la juga a Cornellà, en joc ara mateix els primers minuts de partit dels blancs i blaus que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten de moment a 0 i necessiten una victòria blaugrana aquest vespre. Això serà a partir de 2:15 quan el Barça visita el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació, i ho fa amb 6 jugadors a l'equip ideal de la Lliga: Joan Garcia, Eric, Cubarsí, Pedri, Rafinha i Lamine Yamal. I després de molts mesos, el blaugrana Christensen ja té l'alta mèdica i torna a la convocatòria. Per cert, un Barça que estudia mesures legals després de la roda de premsa de Florentino Pérez. El president en funcions, Rafa Juste, s'ha pronunciat sobre les acusacions a l'entitat.
11: Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. Aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vius de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una oportunitat de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva.
10: Encara primera, demà juga el Girona, que després del triomf del Llevant s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa del descens està molt atapeïda. Demà els gironins reben la Reial Societat a Montilivi. Michel és el tècnic gironí.
12: És un dels partits més importants de la història del Girona, demà. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips i per 2 equips que no estaran a primera divisió l'any que ve.
10: A les 7 en bàsquet ha arrencat també el partit de la Lliga ACB del Hajupos Lleida, a la pista del Breogán. Els lleidatans, amb 2 triomfs sobre el descens, de moment perden 38-26 al segon quart i buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica davant un conjunt gallec que té poc en joc. El Barça, per la seva part, visita avui a 8:15 la pista del CUE, el Granada. Els blaugranes, que enllacen 3 triomfs, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça i ser caps de sèrie al play-off. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València, tercer, i una victòria, i a una victòria, volíem dir, de l'UCAM Múrcia, segon. I acabarem amb la penya, amb el Joventut de Badalona, perquè Ante Tomic serà baixa pel que resta de temporada per tal d'una recuperació completa de la lesió que pateix als isquiotibials.
2: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla en Martí Villegas. La remodelació del pont del Petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes, doncs, no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. El pressupost total de les obres és de 4 milions d'euros a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats, uns treballs que es realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autolavable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel el Reventós.
2: Cada viga del pont de cada 15 metres són 30 tones. Per tant, si tenim tres espais on treballar, a priori, amb tres únics posicionaments de la pontona, es pot arribar amb el braç a col·locar totes les estructures necessàries. Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió de construcció sense cap tipus de perill i, a més, es garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
1: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular després de caminar pels 250 metres del pont. Les obres de rehabilitació d'aquest espai emblemàtic del municipi, però, afectaran la zona més pròxima al pont del Petroli per terra i mar, uns treballs que s'allargaran més de 5 mesos i que podrien estar enllestits al mes de novembre. L'associació Sant Roc Som Badalona aconsegueix ajornar un desnonament al carrer de Badajoz, al barri de Sant Roc, fins al 18 de juny. Es tracta d'un pis de 55 metres quadrats on hi viuen 10 membres de la mateixa família. Alguns dels seus membres són una dona gran en tractament mèdic per un tumor a la cama i dos menors, entre ells un nen amb pocs dies de vida. La família explica que recentment el pis va ser adquirit per un gran tenidor que no els ha donat opció de negociar un lloguer o pagament assequible. Des de Sant Roc Som Badalona denuncien que aquest cas compleix tots els requisits perquè no es produeixi el desnonament i, tot i així, la propietat el vol tirar endavant. Escoltem el membre de l'associació, Carles Segués.
3: Les característiques que es donen aquí compleixen en tots els requisits que quan sentim a parlar de mitjans de comunicació, que en diuen no, és que famílies vulnerables amb menors o gent malalta no es poden fer, doncs bé, aquí ho tenen tot i avui s'hagués fet i si s'hagués fet no hi havia cap alternativa prevista.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Bona tarda, són 8:15.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4: Parlon demana disculpes al Parlament per la infiltració de Mossos en una assemblea de docents coincidint amb el segon dia de vagues del sector. Jordi Fortià.
5: La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació que ha qualificat de mal plantejada i desafortunada. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions.
6: I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta.
7: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió. Com també deixo clar que l'acció policial no té res a veure amb la gestió del Departament d'Educació.
4: El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana.
5: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha avançat, però, que si no és així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat en dret lingüístic.
8: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
4: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
5: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer, psiquiatre de Vall d'Hebron, investigador principal del projecte.
9: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn, que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
4: En cultura, el sonar desplaça tota l'activitat al Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
5: La banda de culte de Prodigy, el rapper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris. François Jozic és el director del festival.
10: Este año vamos a vivir una edición del sonar muy especial. Un sonar repensado, un sonar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un sonar más sonar que nunca.
4: I en esport, Janire Gallut, l'Espanyol se la juga a Cornellà.
11: En joc ara mateix el partit dels blanquiblaus que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten de moment 0-0 a la mitja hora de partit i necessitaran una victòria blaugrana al camp de l'Alavés, rival directe per la permanència. A les 7 també ha arrencat el partit de la Lliga CB del Hayopos Lleida a la pista del Breogán. Els lleidatans amb dos triomfs per sobre el descens de moment estan perdent 46-28 al segon quart i tot i això buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica i pendents també del Barça, que visita la pista del Granada des de 7:45. Els blaugranes de moment empaten a 0 punts en aquests primers minuts del primer quart i lluiten per mantenir les opcions de ser caps de sèrie al play-off.
4: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, a plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, res a veure la situació que estem tenint avui amb la que hi havia ahir a aquesta hora. Per tant, els ruixats més intensos de moment ens donen treva, però sí que a hores d'ara algun remet va caient al Prepirineu i sobretot a les comarques de Girona, a prop del Gironès, de la Selva, també el Ripollès, la Garrotxa, és on més aigua s'hi està recollint, de moment no gaire importants aquests xàfecs, i algun de despistat arribarà fins a la Catalunya central o fins i tot les comarques metropolitanes, bàsicament al Vallès, però ja entrada aquesta vesprada i molt poca cosa en general. Ja diem, res a veure amb les tempestes tan fortes i severes d'ahir. Pel que fa aquesta nit i demà al matí, una altra vegada despertarem amb molta fresca i amb vent, especialment a les comarques del sud de Lleida i de Tarragona, amb alguns ruixats que aquesta matinada i demà al matí cauran a Girona i que es tornaran a repetir a la tarda. De fet, també durant la tarda, algunes primeres nevades arribaran al Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. En general, calma en aquesta xarxa viària. Parlem de força tranquil·litat, excepte en una via. Una via que, si es pot, hauríem de mirar d'evitar. És un accident que s'ha produït a l'autovia A2, a l'extrem sud de Barcelona, a l'altura ja de Sant Vicenç dels Horts i en sentit Martorell, en sentit Lleida. Hi ha dos carrils tallats al trànsit. Això està provocant cua important. Per tant, en aquesta via sí que hi ha una cua destacada, gairebé uns 6 quilòmetres des de Cornellà de Llobregat, passant per Sant Joan d'Espí, arribant a Sant Vicenç dels Horts, autovia A2 molt plena, si podem evitem-la per sortir de Barcelona, aquesta autovia A2 és a causa d'un accident. Com et deia, a banda d'aquesta incidència, a la resta de les principals carreteres i autopistes catalanes ja parlem de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Interior assumeix l'error d'infiltrar policies a les assemblees de docents. La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació, ha dit, mal plantejada i desafortunada.
4: Són les declaracions a Parlon durant la compareixença aquesta tarda en comissió parlamentària. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions. Tot i això, els dos han volgut deixar clar, un cop més, que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
0: I tot això no ha convençut l'oposició. Marc Dalmau, bona tarda.
5: Bona tarda. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
6: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
7: Reconec l'error en la no oportunitat. I si vostès volen, fins i tot, la ingenuïtat de la decisió.
5: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició. Escoltem els diputats Laia Canyigueral, d'Esquerra Republicana, Josep Rius, de Junts, i Xavier Pellicer, de la CUP.
6: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
8: El programa pilot de Mossos a les aules... Per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
9: Cessi fulminalment el director Trapero, assumeixi les responsabilitats i tot seguit dimiteixi.
5: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
0: Gràcies, Marc. Doncs després de la compareixença de la consellera Parlon i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, els sindicats es reafirmen en demanar la dimissió de tots dos i en preparar una demanda.
4: La portaveu Iolanda Segura té clar que la responsabilitat final és de la consellera.
10: Si això passa, la responsabilitat última la té la consellera. Per tant, d'aquests fets, que segons ella són ben intencionats però mal aplicats... La responsabilitat última és la seva. I, evidentment, del cap dels Mossos d'Esquadra, que ha de gestionar qualsevol decisió que es prengui en qualsevol àmbit i, a més, doncs, fent aplicar els principis normatius que no poden passar per sobre, com ha dit el meu company, no poden passar per sobre de la Constitució mateixa.
0: I tot això després de la segona jornada de vaga dels docents. Avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23 a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo, bona tarda.
11: Molt bona tarda. Doncs la jornada de protestes ha començat avui a les 7 del matí quan més d'un centenar de persones vinculades al sector educatiu han tallat l'autovia B23 en tots dos sentits a l'altura de Sant Joan d'Espí per més d'una hora. Després de certs moments de tensió amb els conductors dels vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials de Sant Feliu i on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% del seguiment de vaga. Els sindicats majoritaris d'educació mantenen el pols al govern i el cicle d'aturades a l'espera de la trobada de demà, Mireia Valentí.
12: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament. Ells fins ara han estat molt encallats, no han estès la mà, potser demà sí que ho fan.
11: I aquesta tarda l'activitat s'ha traslladat a la plaça 8 de març, on s'ha convocat una assemblea multitudinària. En aquest punt de trobada, els treballadors han debatut i votat les anomenades línies vermelles, és a dir, les condicions irrenunciables amb què els sindicats s'asseuran demà en aquesta taula de negociació.
0: I mentrestant, des de Califòrnia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte, però insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
13: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltarien.
0: I encara al voltant del món educatiu, el govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. L'executiu es reforça, però, amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal.
14: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
15: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual, som un departament encara en desplegament, en construcció, esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
14: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Pel que fa al brot d'antivirus, el passatger espanyol que ha donat positiu amb símptomes continua estable i els 13 restants segueixen asimptomàtics.
4: Per la seva banda, el Centre Europeu per la Prevenció i el Control d'Enfermetats ha assegurat aquesta tarda que l'antivirus no ha mutat i es comporta amb normalitat com en els casos detectats fins ara a les zones on és endèmic.
0: Paral·lelament, però, 1.700 confinats en un creuer a Bordeus per un brot gastrointestinal amb una víctima mortal.
4: Tres persones es troben confinades en les seves cabines i s'esperen els resultats del laboratori per confirmar l'origen del contagi. Hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. Les autoritats treballen amb la hipòtesi de la intoxicació alimentària. De moment, no s'ha confirmat la presència del norovirus, un virus altament infecciós i un dels més habituals en aquest tipus de contagis, tot i que esperen més resultats dels laboratoris.
0: Encara en l'àmbit de la salut, una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
4: Així ho demostra un estudi fet amb pacients a l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions.
0: Maite Polo.
16: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
17: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn, que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
16: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
18: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
16: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
0: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
4: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis garantint el finançament de l'obra.
0: L'horitzó temporal per la seva posada en marxa se situa ara en l'any 2031, 5 anys més tard de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
19: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella, que s'ampliarà amb 2 edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
20: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
19: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana judicial, la defensa dels Pujol denuncia falta de proves per acusar la família.
4: Les defenses han exposat aquest dimecres davant l'Audiència Nacional els seus informes finals en el judici per la fortuna familiar oculta a Andorra l'endemà que ho fes el fiscal, amb durs retrets a l'estratègia dels lletrats. Els advocats dels germans Pujol Ferrusola, presents tots a la sala, han demanat la lliure absolució dels seus clients en considerar que no s'han acreditat els delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals pels quals són acusats.
0: En territori, la pedregada que aquest dimarts a la tarda va escombrar les comarques de Ponent ha ocasionat danys d'entre el 40 i el 60% en unes 2.030 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions del Departament d'Agricultura.
4: El fenomen va afectar sobretot la fruita dolça, tant a les espècies més sensibles com a nectarines i albercoc, com a les pomes i peres. A més, també es va observar afectacions en camps de cereal i blat de moro.
0: I Unió de Pagesos denuncia que el Pla de Control Poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat amb més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demanarà la nulitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
21: El sindicat agrari considera que el govern ha actuat tard davant les necessitats de reduir la sobrepoblació de fauna salvatge, especialment de senglars, per minimitzar els riscos de transmissió de tuberculosi a la ramaderia extensiva i els danys als cultius. Carlos Sanz és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
22: Malgrat este retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora de... del marc de la llei del decret de caça, no? Perquè tot i sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
21: El sindicat ha anunciat que presentarà un recurs d'alçada contra el pla i reclama una gestió de fauna cinegètica amb criteris tècnics, més coordinació amb el sector agrari i garanties per compensar els danys que pateixen les explotacions agrícoles i ramaderes.
0: Més coses, el govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per donar resposta a l'increment de demanda dels últims anys. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
1: Demà dijous començaran a circular noves expedicions directes, semidirectes i convencionals a la línia regular d'autobusos entre Berga i Barcelona. Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia. Entre els mesos de juny i juliol s'haurà completat tot el desplegament. En total, més de 900.000 euros anuals d'increment de la inversió, ho deia la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Hi havia una sèrie de reivindicacions justes de connectivitat primer directa entre Berga i Barcelona, amb un corredor express, un corredor ràpid, i també de connectivitat de semidirectes, i per tant hem volgut traslladar aquestes millores. Estem parlant d'un paquet de 900.000 euros anuals amb aquestes millores.
1: Una altra línia que incrementarà els seus serveis és la que uneix Solsona amb Manresa. A partir del 1 de juny hi haurà dues noves expedicions en dies lectius entre Cardona i la capital del Bages i un servei més entre Solsona i Manresa d'anada i tornada els diumenges.
0: En cultura, del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte, The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Witt. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bebé.
7: El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a sis la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions d'Amélie Lenz i Chris Stassi, o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
23: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
7: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sónar ocuparà un any més al poble espanyol.
0: I el concurs internacional de focs de Tarragona se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que retrà homenatge al Tour. El certamen serà més inclusiu que mai, i és que Tarragona Ràdio oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la punta del Miracle. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
24: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb audiodescripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
25: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els altres estem veient.
24: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
26: Bona tarda. L'Espanyol se la juga a Cornellà, en joc ara mateix el partit dels blanquiblaus, que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten a 0 al descans i necessiten una victòria blaugrana aquest vespre. Això serà a partir de 2:15, quan el Barça visiti el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació. Els blaugranes ho fan amb 6 jugadors a l'equip ideal de la Lliga: Joan García, Eric Cubarsí, Pedri, Rafinha i Lamine Yamal. Per cert, un Barça que estudia mesures legals després de la roda de premsa de Florentino Pérez. El president en funcions, Rafa Juste, s'ha pronunciat sobre les acusacions a l'entitat.
27: Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. Aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se, no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vius de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una cortina de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva.
26: Encara primera, demà juga el Girona. Després del triomf del Llevant s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa d'aquest descens està més que tapaïda. Demà els gironins reben la Reial Societat a Montilivi en un partit en què Mitchell ha qualificat d'històric.
5: Demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté en soltres al 200%, perquè les necessitem molt. I tothom ha de saber que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
26: I encara en futbol, el filial del Badalona Women, l'Ona Sant Adrià, està només un pas d'una gesta històrica, la d'ascendir per segon any consecutiu de categoria. Ràdio Ciutat Badalona, Mercè Portabella.
6: Les badalonines s'han guanyat el bitllet a la final del play-off d'ascens a primera ref i aquesta serà a 2 partits contra l'altre campió de les semifinals, una Real Societat B que guanyava a la pròrroga al Màlaga. Un equip que el Miqui Uller coneix molt bé i sap que els hi posarà les coses difícils.
8: M'agrada molt, té jugadores també diferencials. No sé, tinc que veure aquesta tarda el partit. Tinc moltes ganes de poder analitzar i donar-li el mínim possible a elles, però tindre nosaltres el màxim possible.
6: L'anada es jugarà a Sant Adrià del Besòs, al camp de Trajana, aquest diumenge a 1:15. La tornada és a Zubieta i el diumenge 24 a les 12 del migdia a Terres Basques serà on es decidirà tot i es tancarà, esperem que de la millor manera, la gran temporada de l'Ona Sant Adrià.
26: I en bàsquet a les 7 ha arrencat el partit de la Lliga CB del Haiopos Lleida a la pista del Breogán. Els lleidatans amb 2 triomfs per sobre el descens del descens, de moment perden 63-38 al descans. Buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. El Barça, per la seva part, està guanyant 19-22 a la pista del Cué. El Granada, els blaugranes que enllacen 3 triomfs consecutius, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça i ser caps de sèrie al play-off. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València tercer, hi ha una victòria de l'UCAM Múrcia, que és segon, i el jugador del Joventut de Badalona, Ante Tomic, serà baixa pel que resta de la temporada. Per tal d'una recuperació completa de la lesió que pateix els isquiotibials, el jugador croat no estarà disponible el que resta de campanya. I a la Champions masculina de waterpolo, el Barceloneta visita aquest vespre a partir de 8:45 la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça del grup, per la qual necessiten sumar només un punt. I acabarem amb bones notícies, perquè la catalana Elsa Sacanell ha guanyat la medalla de plata a l'Europeu de Munic. La taekwondista de Sant Sadurní d'Anoia, de 19 anys, ha brillat, i de quina manera, en la categoria de menys 62 quilos.
0: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Callut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Són les 8.
0: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dimecres 13 de maig de 2026. Us parla Martí Villegas. La remodelació del pont del Petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes, doncs, no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. El pressupost total de les obres és de 4 milions d'euros a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nou amb forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats. Uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autolavable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
4: Cada viga del pont de cada 15 metres són 30 tones. Per tant, si tenim 3 espais on treballar, a priori, amb 3 únics posicionaments de la pontona, es pot arribar amb el braç a col·locar totes les estructures necessàries. Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió de construcció sense cap tipus de perill i, a més, es garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
3: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular després de caminar pels 250 metres del pont. Les obres de rehabilitació d'aquest espai emblemàtic del municipi, però afectaran la zona més pròxima al pont del Petroli per terra i mar. Des de l'AMB, l'administració responsable de l'execució i gestió de les intervencions, assenyalen que els treballs de reconstrucció del pont es basen en criteris de sostenibilitat i resiliència, així com d'adaptació als efectes del canvi climàtic. Xavier García Albiol assegura que aquest 2026 l'execució del pressupost d'inversió serà molt elevat. En una entrevista al Badalona Matí, l'alcalde de Badalona ha defensat que l'Ajuntament és dels consistoris de l'estat espanyol més sanejats i amb menys endeutament. Això sí, admet que s'ha de millorar en el pagament de les factures a tercers. Després de l'informe de l'interventor on titllava d'excessiu el romanent pressupostari de l'Ajuntament de Badalona, Xavier García Albiol ha defensat la gestió del seu govern per tirar endavant projectes per transformar la ciutat. L'alcalde assegura que, si bé fins ara s'ha anat acumulant aquest romanent, aquests anys moltes d'aquestes inversions veuran la llum i el nivell d'execució de les inversions fregarà el 100%.
5: Perquè són els diners que venim arrossegant i que ara tindrem que pagar, però que teníem per llei l'obligació de tenir guardats amb una compte per fer les obres. L'Ajuntament de Badalona és segurament dels ajuntaments de Catalunya més sanejats i d'Espanya, que allà en aquests moments el nostre nivell d'endeutament és un nivell d'endeutament molt baix. Ens falta, doncs, encara més agilitat a l'hora de poder pagar les factures, fer-ho a menys temps.
3: García Albiol també ha avançat que a Badalona tindrà una casa de la cultura popular. Segons ha explicat, abans d'aquest estiu vol signar un conveni amb els castellers i altres entitats per convertir Eines Canela en un espai de referència.
2: Infopodcast Badalona.
6: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
7: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Els esports amb Ramon Duran.
8: El pivot de la penya, Ante Tomic, no tornarà a jugar en el que resta de temporada. Així ho ha comunicat el club tot just fa uns minuts en un comunicat oficial. Ens aproparem a la prèvia del partit de demà contra l'Andorra. Escoltarem a Michael Rusic per part del conjunt verd i negre. I en futbol, escoltarem a la capitana del Badalona Women, a Sònia Majarín, així com també ens farem ressò de tot el contingut avui del 5 contra 5 amb l'Albert Guerra. I hem conegut tot just fa uns minuts que Ante Tomic no tornarà a jugar el que resta de temporada. De fet, el Joventut, doncs, ha emès un comunicat, insisteixo, fa molt poca estona, i el conjunt verd i negre que explica que per tal que es pugui completar la lesió que pateix els isquiotibials a la cama dreta, el jugador croat no estarà disponible en el que resta de temporada. Per tant, el Joventut, els serveis mèdics, que en aquest cas doncs, es volen curar en salut, perquè Ante Tomić pugui començar la pròxima temporada al 100% de condicions. Per tant, doncs, baixa sensible, que ja, de quina manera, ha afectat el Joventut, principalment a la competició europea, i el que està clar, tot això sense desmereixer a tots els que han pogut anar gaudint de més minuts o no tan habituals, però que en tot cas doncs, la baixa d'Ante Tomić és molt sensible, que a més doncs, també durant alguns partits es va sumar a la de Simon Birgander, que evidentment doncs, tot això va fer que la balança en aquest cas doncs, estigués clarament desfavorable cap al Joventut. Dit això, demà hi haurà partit de Lliga ACB. La penya tornarà a jugar 10 dies després de fer-ho per darrer cop. Un Joventut que demà rebrà el Morabanc Andorra al Palau Olímpic. Hem de dir que els pròxims dies seran força atapeïts, perquè la penya haurà de jugar doncs, diversos compromisos en els pròxims 12 dies contra el Real Madrid, contra el Tenerife, contra el Burgos, els 20 minuts que falten contra l'Unicaja del partit ajornat per problemes amb el videomarcador. En definitiva, molts compromisos per acabar aquesta fase regular de la Lliga ACB. Anem a escoltar ara a Michael Rusic, el pivot verd i negre, que explicava que el partit contra l'Andorra serà força complicat. Un equip, el del Principat, que està lluitant per no descendir de categoria, diu que han canviat coses darrerament i que ho estan fent molt millor. Per tant, espereu demà un partit dur al Palau Olímpic. Michael Rusic.
1: Andorra està un mejor equipo, que ellos han mejorado mucho en las últimas jornadas, han cambiado cosas y espero que va a ser un partido muy duro, porque ellos van a luchar duro, porque están en una posición en que están luchando para quedarse en el ACB. Y estos partidos nunca son fáciles y bueno, tenemos que ir a por ellos 100%.
8: Un Michael Rusic que ha explicat que l'ambició del vestidor és intentar quedar el més amunt possible per obtenir la millor classificació pensant ja en els play-offs.
1: Però todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho, porque queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el play-off.
8: També està sonant amb força en els últims dies el fet que Xavi López Aróstegui torni a la disciplina del Joventut. Amb el seu possible retorn, segurament la penya que hauria de dir adeu a Adam Hanka. Veurem què passa. Tot això ja en les pròximes setmanes. I parlem de futbol. Després ho tornarem a fer de bàsquet i el 5 contra 5. Ahir ens visitava el programa Minut 91 la capitana del Badalona Women, Sonia Majarín, que és segurament l'exemple de defensa central total d'ambició de l'equip badaloní, que tot i que ja té la temporada feta i amb brillantor, doncs ara aspira, per què no, a ocupar, per exemple, la setena posició, que és la que tindria més a l'abast. El Sevilla es troba a 3 punts. El pròxim partit del Badalona Women serà el 26 de maig, al Municipal de Palamós contra el Real Madrid. Una Sonia Majarín que ha fet una valoració ja bastant positiva d'aquesta temporada, explicant doncs que la possessió de la pilota és la principal virtud d'aquest conjunt badaloní.
7: Yo creo que también, o sea, queda reflejado en los partidos que al final tenemos la mayoría de las veces el control del partido, lo que pasa que al final pues el fútbol se resuelve en pequeños detalles y es verdad que en los últimos partidos, que han sido derrotas, incluso el empate, pues no hemos estado bien. Obviamente que nos encantaría que esos pequeños detalles pues en los dos partidos que quedan no nos pasen y poder acabar, pues, como he dicho antes, lo mejor posible.
8: En una temporada que, com dèiem, doncs, ha servit segurament per consolidar un estil de joc. En ocasions han sortit millor les coses pel que fa als resultats i en d'altres no tant. Però que, en tot cas, aquest estil reconeixible del Badalona Women en possessió de pilota ha estat un estil consolidat aquesta campanya.
7: Creo que al final también se refleja en nosotras, en cómo de felices jugamos. Creo que cuando tienes el control del partido y realmente puedes hacer tu juego, también disfrutas el doble de poder estar jugando así. Entonces, luego evidentemente te vas pues con un sabor de boca muy diferente al que te podrías haber ido, pero al final los pequeños detalles, tanto en nuestro área como en el suyo ofensivamente, son los que ahora mismo nos han marcado la diferencia.
8: I el que dèiem, resten dos partits contra el Real Madrid, un partit il·lusionant, com sempre, i anar al camp de les colistes i ja equip descendit, que és el Levante de València. Majarín diu que l'equip aspira a guanyar els 6 punts.
7: És el que marca la diferència en un partit, que tengas la efectivitat totalment de llegar 5 vegades i meter 4 vegades. Obviamente también veníamos pues el partido de Sevilla de unas semanas súper duras, porque al final competías contra el Barça cada 4 días y la exigencia tanto mental como físicamente era un poco abusiva. Pero creo que ese partido, para las condiciones en las que llegábamos físicamente, porque es verdad que la plantilla tampoco estábamos al completo por bajas, sí, y así, creo que fue un total, pues como habéis dicho, de hemos llegado para quedarnos aquí.
8: I sobre la integració a Badalona i el fet que l'equip, que té ja moltes ganes de jugar a l'estadi municipal, en parlava també Sònia Majarín, del fet d'haver estat entrenant al municipal i haver hagut de jugar com a locals al municipal de Palamós.
7: El objetivo que tenía era poder disfrutar del fútbol, porque al final, o sea, es mi trabajo, pero es lo que más me gusta en la vida. Y obviamente con el proyecto que se dio ya el año pasado, que yo estaba cedida, y la evolución que ha ido habiendo pues cada día, al final yo me replanteo también las cosas, porque soy una persona, una jugadora muy joven todavía y que todavía tiene, y ojalá, mucha trayectoria. Entonces hago una balanza y evidentemente me quedo con lo feliz también que estoy en la ciudad, en cómo vivo, pero sobre todo deportivamente, en que pues tengo todos los minutos que quiero, todo está en una balanza, sigo aprendiendo cada día, sigo compitiendo i hago un futbol que a mi m'agusta, que és el de tenir el balón.
8: Doncs Sònia Majarín, com dèiem, el Badalona Women haurà d'esperar el 26 de maig per jugar contra el Real Madrid, 26 de maig, dimarts. I ens hi posem a parlar ja del 5 contra 5, perquè avui ve l'Albert Guerra, com sempre, com cada dimecres, i s'acumulen les qüestions. Albert, per una banda, la baixa ante Tomic, que... Déu-n'hi-do, eh?
9: Sí, jo crec que
8: ja ha afectat, no? I clar, el Joventut segurament no ho acusarà. És veritat, doncs, que els jugadors com Rússic, etcètera, han fet un pas endavant, no?
9: Sí, han fet un pas endavant. Important de cara a aquests play-offs, què tal? Ramon, bona tarda. Doncs és una cosa important, sobretot perquè s'ha vist que l'Ante té molta influència a pista, en els moments importants, sobretot a Atenes, els únics partits de Lliga, s'ha notat molt... I, home, ens enganyaríem, no?, si diguéssim que no és una cosa important. També et diré, la penya està en aquesta 6a posició, està 2 victòries a Baskonia, jo crec que acabarà entre 6a i 8a. Per tant, sobretot de cara a uns play-off, Ramot, que et pot tocar València, per exemple, ara mateix et tocaria València, doncs, home, sí que encara s'accentua més, no? I al final... com molt bé diu, sí que el Michael pot fer un pas endavant, el Simon també, que s'ha recuperat ja de

0: d'equips, per tant, ja es comencen a decidir cosetes, tant per la zona baixa com per la zona alta. És allò, s'aprova el showtime i home, la veritat que és una jornada en la qual hi ha hagut molts derbis, bastants derbis, et diria jo. En segona catalana, per exemple, tenim un Sant Andreu B, Maristes B, partit justament on es jugaven descensos, o com a mínim evitar el descens. Maristes B es va salvar amb un gran Hugo Hidalgo, i Sant Andreu B del Xavi Reventós, si coneixes molt bé, encara haurà d'esperar l'última jornada. També a Supercopa, derrota de la Minguella Jaume Sala contra el Martorell, va sorprendre el Martorell, va guanyar de 20 aquí a Casa Gema, és un marcador segurament massa avoltat pel que es veu a la pista. UPSA B, amb una equipació daurada, va jugar com a local, una equipació amb una finalitat benèfica, destinat a la investigació contra el càncer infantil, la recaptació, per tant, ens encanta, va guanyar contra Sant Pep. I també, parlant de Sant Pep, Casa Gema va perdre l'equip de segona femenina contra Minguella.
1: Tot això avui, el 5 contra 5 a partir de les 8. Et volem sencer, Albert, eh? Vigila amb les articulacions.
0: Sí, jo ja estic bé, gràcies al Fontaner i al Teixi, estic perfecte.
1: Gràcies, Albert Guerra, ho deixem aquí. Demà més esports, adeu.
2: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
2: Comencem la nostra tertúlia, de moment una tertúlia a mitges, eh? Estem esperant a dos convidats, avui m'ho volen posar difícil, avui m'ho volen posar difícil. En tot cas, els que sí que han estat puntuals, saludem Jorge Valenzuela, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Saludem el Roger Espí, bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Vinga, comencem encara amb aquesta ressaca de les festes de maig, expliqueu-me com les heu viscut.
5: Bueno, pues han sido unas fiestas muy bonitas, muy espectaculares, muy ilusionantes. Hay que felicitar a esta casa por el gran trabajo que habéis hecho, porque han sido unos días duros. Yo me puedo considerar que he sido uno de los afortunados que me he conectado en alguna ocasión para poderos seguir vuestras transmisiones, entrevistas, los castellers, y la verdad es que la ciudad se merece que cada vez las fiestas vayan mejorando y sean todo un éxito. Los conciertos también espectaculares y no podemos pedir nada más, que sigan así y que el tiempo y la climatología nos sigan manteniéndonos, que no nos puedan fastidiar.
2: Sí, això anava a dir, perquè la pluja ens va donar una treva, no? Vam estar patint el concert del Juan Magán, però bé, en tot cas la pluja va ser dissabte, que estàvem tots ficats a dintre del Palau Olímpic. Roger, com has viscut les festes de maig, tu?
3: Doncs bé, jo penso que som uns privilegiats, tenim unes festes que per la ciutadania s'hi volca d'una manera brutal i com cada any, no? Vivint-les intensament. Jo aquest any sí que el dia de la cremada em vaig quedar a casa, tinc un gosset molt gran que als petardos li fa molt de por i us vaig seguir per Televisió Badalona, també a felicitar-vos per la feina que vau fer, que realment va estar espectacular.
2: Moltes gràcies. A banda de les festes de maig, hem viscut aquesta FIBA Champions League, un esdeveniment històric, podríem dir, no? Perquè Badalona no havia acollit una Final Four, un esdeveniment europeu d'aquestes característiques, aquest esdeveniment esportiu. No sé si quin balanç en feu de l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments.
3: Bueno, jo sóc de la penya, els partits de la penya sí que m'agrada veure'ls, però us he de confessar que la final de la Final Four doncs no la vaig veure, perquè com no jugava el meu equip, doncs vaig preferir fer altres coses. Però vaja, sempre és positiu que hi hagi esdeveniments d'aquest tipus a la ciutat, sens dubte.
5: Pues la verdad es que la final, o sea, una remontada en el último cuarto de 18 puntos, yo que he visto varios vídeos, fue espectacular llegar a una prórroga y que luego pudieran vencer a la ICA de Atenas. Y respecto todas las actividades que se han hecho de manera paralela en esta final, pues cabe destacar la conferencia que hubo en el museo sobre el tema de las enfermedades mentales en el deporte, y estuve en esta conferencia y la verdad es que entiendo que en el staff técnico de estos equipos

0: Pues al igual que, como decían los jugadores de élite, hay un fisioterapeuta, hay un entrenador, un segundo entrenador, hay que también sería la figura de un psicólogo que pudiera ayudar a muchos jugadores, porque a veces están en situaciones que necesitan ayuda. Y fue una conferencia muy interesante y bueno, en términos generales, según los organizadores, ha sido una de las mejores organizaciones y finales que se han podido organizar.
1: Aprofitem per saludar el Fran Iglesias, que s'ha incorporat amb nosaltres. Bon dia.
2: Bon dia, perdona el retard.
1: Cap problema. Aquí estem. Parlàvem de les festes de maig i de la Final Four de la Champions League, d'aquest esdeveniment europeu que ha viscut Badalona. Badalona té capacitat per organitzar aquest tipus d'esdeveniments i si us pregunto si se n'han de fer més, si pot acollir i ha d'acollir esdeveniments d'aquest tipus.
2: I tant, jo crec que Badalona està més que preparada, ens ho hem de creure una mica. Jo sempre ho dic aquí, aquesta taula, ho he dit moltes vegades, estem una mica complexats per estar massa a prop de Barcelona, però té moltes capacitats i s'haurien de fer més. O sigui, Badalona té... I a més, perquè quan ve gent de fora, per ells és Barcelona, això. Però som nosaltres que no ens ho creiem i sempre... Però passa res, això, les coses importants passen a Barcelona. Doncs no, haurien de passar també aquí perquè estem més que preparats. O sigui, i tant que s'han de fer més.
1: Estem a l'espera de saber un balanç o de l'impacte que ha tingut en la ciutat.
0: És que el impacte és cada vegada molt millor. Incluso la crema del demonio llegó a... En Grecia lo publicaron en medios de noticias y me consta de que muchos directivos de equipos que han venido, que han visitado el museo y se han dado cuenta del patrimonio histórico que tenemos aquí en la ciudad, tan importante, y que han hecho que muchos jugadores vinieran a verlo, a visitarlo, y Badalona, como no, cada vez tiene más proyección de ciudad, y se ha visto que está capacitada para organizar todo este tipo de eventos deportivos sin ningún tipo de problema.
1: Roger, ¿tú qué dius?
3: Sí, sí, pero no. M'agradaria matitzar, algunas cosas. O sigui, nosaltres, jo penso que tenim la sort que, per exemple, la Crema del Dimoni és una festa força local i crec que això és bo, sobretot per on es fa, perquè al final a la Rambla hi cap la gent que hi cap, i això és un meló que potser algun dia haurem d'obrir, no? Perquè hi ha l'espai que hi ha. I sí que ara, doncs, òbviament, l'any 2026 és normal que s'apliquin mesures de seguretat, de control d'aforaments, no? Doncs perquè, òbviament, hem de poder celebrar les festes amb total seguretat, però s'han de dimensionar, no? I cap la gent que hi cap, i això és una realitat, no? I grans esdeveniments, sí, totalment d'acord. Vull dir, no hem d'estar complexats, tenim una ciutat espectacular, tenim una ciutat amb un potencial brutal, però també tenim una ciutat amb els serveis que té. Vull dir, tenim una guàrdia urbana que els sindicats, dia sí, dia no, ens estan denunciant manca de recursos, Ja els van manifestar en el desallotjament del B9, ara durant la festa major també el que va passar el dia del Vall del Micaco a la Rambla. Aquest any no es van recordar, no, l'any passat no es van recordar enviar els agents a l'escola de policia, se'ls va passar, van dir l'any que ve enviarem el doble. Vull dir, això també és una realitat, no? I això és una qüestió de gestió. Ciutat amb potencial? Tota. Tenim una ciutat espectacular. Espectacular i que ens l'estimem moltíssim i que, bueno, jo crec que té un potencial infinit. Però vaja, també hem de tenir uns serveis públics doncs, que funcionin i que estiguin al dia.
1: Parlaves de la Rambla i de l'espai de la Rambla, però no sé si també la situació de les platges pot afectar en un futur a la Crema del Dimoni, no? N'hem parlat en moltes ocasions i no sabem això si... No? N'hem parlat moltes vegades, sembla que no, no? Sembla que no hagi d'arribar això, però també és un, no sé si l'Ajuntament es planteja alternatives de cara al futur que pot passar amb la Crema del Dimoni en un espai de sorra que s'està reduint.
3: No, totalment d'acord. Vull dir, igual algun dia doncs, ens hem de plantejar que igual s'ha de canviar de lloc. A mi em sembla espectacular i l'escenari és brutal, no? Inclusiu quan el dimoni crema i passa el tren, la gent de Badalona és que la Crema del Dimoni és això i ho sentim i és lo bonic. Però igual sí que és un debat que hem d'obrir i algun dia doncs, s'ha de posar sobre la taula, no? Jo espero que durant molts anys segueixi estant on està, perquè crec que és també l'encant, no, de la festa, el que es faci a la Rambla, el que es faci davant del mar.
1: Es planteja, s'ha plantejat alguna alternativa mai?
0: Jo, la ubicació on se col·loca el dimoni ja lleva moltíssims anys i... Se ha planteado, bueno, pues se tiene que perimetrar el perímetro porque cabe la gente que cabe. Entonces, más allá de trasladarlo, ahora mismo no hay ningún pensamiento porque todo lo que funciona pues siempre se suele mantener.
1: I perquè no ens imaginem una cremada del dimoni que no sigui, que no sigui en el lloc habitual. Ara ja hi som tots, ara sí que ja hi som tots. Carme Martínez,
4: hola,
1: bon dia.
4: Bon dia i disculpeu-me.
1: Jo ja explico que el meu primer dia des de fa molt de temps aquí m'heu volgut posar difícil. No, vinga, parlàvem de les festes de maig, aquesta ressaca de les festes de maig, d'aquest esdeveniment de la Final Four organitzat aquí a Badalona. Aprofito que ha arribat la Carme, estava retardant. Quin és el tema del dia amb aquestes manifestacions, aquestes protestes del sector educatiu, que les estem vivint tots, les esteu vivint tots a la ciutat i als voltants. Jo li vull preguntar directament a la Carme com ho estàs veient, com a docent de tota la vida.
4: Bé, jo crec que l'educació està en un moment molt complicat perquè hi ha molt malestar docent, s'arrossega des de fa molt de temps, l'escola ha sigut el centre de la batalla política, tant en el procés com després aquesta batalla tan aferrissada, no?, entre els diferents actors polítics, etc, etc. A partir d'aquí, la meva opinió sobre aquesta qüestió és que es va fer una negociació, la mesa de negociació, al moment de signar l'acord. Alguns sindicats es van tirar enrere i no van signar, per tant, es va fer una negociació com calia amb tots els sindicats, i crec que es va arribar a un acord, des del meu punt de vista, que és un bon acord. Vale? És un acord que suposa un increment salarial de 8.600 euros a primària, 7.200 a la secundària, una reducció de ràtios, l'increment de figures educatives als diferents que no hi eren, no eren normalitzades a tots els sectors, un cobrament per nit a colònies. En fi, jo crec que és un bon acord. Tots els acords sempre es pot opinar que poden ser millors. La meva preocupació és que, primer, no sé què estan demanant. O sigui, no sé, aquest moment, aquesta vaga, quins són els objectius? És a dir, què és el que fa falta per arribar a un acord? És a dir, no sé per què no es van signar aquests acords, què va motivar això? I en segona qüestió, jo sí que poso una cosa damunt de la taula. Per mi, els sindicats tenen la responsabilitat de transformar el malestar en propostes, negociar-les i acordar-les o no, en funció de la seva de la correlació de forces que diem, no? I en aquests moments crec que el que pot quedar de tot aquest conflicte no és gens bo per l'educació, perquè crec que no s'està avançant en propostes concretes. Més enllà de que, a part d'aquests acords, segurament l'educació necessita una reflexió profunda amb uns acords molt més amplis, d'experts, sobretot, és a dir, de gent que sap de què va, perquè, fins i tot a la pròpia organització, perquè, doncs, altres països ho han fet, per no anomenar Finlàndia, us puc posar el cas de Portugal. Portugal tenia un problema de fracàs escolar i d'abandó escolar altíssim, va fer una reforma molt important i ho ha reduït dràsticament. Com? En base a què? En base a obrir molt l'escola. És a dir, en base a que l'escola no es tanqui en si mateixa, sinó que l'escola sigui un espai que es relaciona amb el seu entorn, no?, amb les entitats, amb els, o sigui, des de les esplais, en fi, una gestió molt més pròxima al centre educatiu, és a dir, en zones educatives, que per cert aquí ho tenim, una llei d'educació que parla de zones educatives i no s'ha aplicat mai, quan es va iniciar però no es va desenvolupar. És a dir, crec que l'educació necessita una reflexió i sobretot necessita de responsabilitat. Tothom s'ha de responsabilitzar. I jo crec que s'ha fet molt de mal, primer, ja dic, sent un espai de batalla política que no tocava, que en absolut tocava, perquè s'ha de deixar treballar la gent i s'ha de deixar que els alumnes es desenvolupin en les seves d'allò. Per tant, aquesta ha sigut la primera qüestió, és a dir, des de qüestionar el català, etcètera, etcètera, si no cal que ho diem, però aquí ha hagut s'ha fet molt de mal. I després crec que s'ha d'actuar amb responsabilitat, crec que aquests acords són bons, ja sé que no és el que esperava sentir, potser.
1: No,
4: però a més a més, dir una cosa, jo he sentit coses que em sorprenen entre els mitjans de comunicació. És a dir, que el 30% dels alumnes tenen necessitats educatives especials. Si això és així, tenim un problema com a societat. A veure, O sigui, diem les coses com... S'està parlant de 200 euros d'increment. No. Ara, el primer pagament seran 200 euros. Són 8.600 euros anuals més en 4 anys a primària i 7.200 a la secundària. Que no és suficient? Segurament. Segurament. Però jo crec que no sé si es pot arribar més enllà. Aquesta és la meva preocupació. Per tant, hem de tranquil·litzar el sector, li hem de donar confiança i, a més, hem de posar en valor l'educació, que és un dels pilars del benestar i és el punt en què moltes criatures, infants i joves, necessiten estar en un espai més tranquil, educatiu, etc. Jo ja no parlo del tema colònies, que crec que és una oportunitat.
1: Ara en parlem. Vull sentir també la resta d'opinions. No, més que res que la Carme diu, jo crec que és un bon acord, no sóc jo qui hagi de valorar-ho ni molt menys, però els que segur que no ho pensen són les milers de persones que estan al carrer aquests dies, que creuen que aquest que s'ha signat no és un bon acord. No sé com ho veieu la resta i també com ho esteu vivint, perquè els talls a la mobilitat els estem vivint tots, no? I al final és entendre també quina és la causa.
2: Sí, a mi em preocupa una mica, estic totalment d'acord amb la Carme en moltes coses, i jo no sóc qui per debatre sobre l'acord perquè no el conec a fons com per tenir opinió. El que sí que és cert és que l'escola, l'educació sobretot, hauria d'estar fora d'aquestes discussions polítiques i de guerra. Vull dir, això passa a la majoria dels països desenvolupats, no aquí, malauradament. Vull dir, Sempre és una qüestió de transformació social. O sigui, per què a d'altres països no s'utilitza l'educació com a arma política? Perquè està molt penalitzat. Què vol dir? Si algun ciutadà entén que un polític està fent una utilització partidista de l'educació, està fora de l'equació. I jo crec que això és el que s'hauria de transmetre. Jo tinc una mica la sensació des de fora que és el que explica la Carme. Jo sempre, perquè tinc a la família molta gent que es dedica a l'educació i la conec i sé els problemes que té i sé que està molt castigada i molt... O sigui, per mi els mestres haurien de ser gurús, no? Vull dir, i dintre de l'escola, no? Això ja ho feia el meu pare, jo ho faig amb els meus nens, no? Si el mestre ha dit que no, és que no. I després ja parlarem. I ja parlaré jo amb el mestre que m'expliqui per què no, perquè jo li pugui transmetre el per què no al meu nen. No per avaluar si ha dit que no, perquè entenc que he de confiar en ell, perquè està més hores amb el meu nen que jo. Aleshores, si el mestre em diu que no, doncs jo vull saber per què no, per poder explicar-li al meu nen per què no. No per poder explicar-li per què sí, sinó és per què no, no? I això s'ha perdut una mica, no? Sempre passa, ja parlaré jo amb el profe, això no està funcionant. Però és molt important que quan aquestes vagues són tan invasives, no?, que modifica la teva feina, perquè jo em vaig quedar allà amb els nens, treballant amb els nens, avui he tingut problemes de tràfic, he d'entendre el per què perquè jo pugui recolzar. Perquè si no, de vegades té un efecte pervers, no? Com no sé per què, al final, quan passin 4 o 5, estaré enfadat i estaré en contra d'això. I els estic totalment a favor de les vagues, totalment a favor de que reivindiquin, però sí que és cert que s'ha d'explicar millor als pares, a la resta, el per què això està passant, no? Perquè jo pugui recolzar-los amb claretat. Ara ho faig d'acord, però al final els impactes es paguen, vull dir, no? Aleshores sí que m'agradaria que expliquessin tot això, no? Que expliquessin el què necessiten, perquè a nivell social puguem fer també la pressió i ajudar-los a aconseguir el que penso que segur, que necessiten, és que no estic qüestionant que no sigui... Però és cert que no ho entenc massa, no ho puc defensar massa perquè no sé ben bé quin és el problema. Sé que el problema que té les famílies, que són les que jo pateixo, no? Que hi ha famílies que no donen suport a l'escola i, per tant, anem a dir, el nivell d'autoritat del profe pues, està menguant cada vegada més. I és culpa no dels nens, és dels pares, moltes vegades, no? Aleshores, pues, s'ha de fer, perfecte. Però hi ha coses més profundes. Aquesta diversitat de l'escola, segur que n'hi ha. Jo no la comprenc massa, afortunadament, perquè no em toca massa, però sé que n'hi ha. Aleshores, doncs, s'ha d'explicar molt bé perquè aquestes transformacions, que jo estic d'acord que això ha de ser una transformació profunda, només passarà si tothom entén que això és necessari. Per què? Perquè que els nens cada vegada tinguin menys capacitats en l'era del coneixement, tenim un problema molt gran a mig termini, molt gran. O sigui, estem passant de la revolució industrial a la revolució del coneixement i la base, que és l'educació, està cada cop pitjor. Això és molt problemàtic, eh? Ahir m'escoltava, a la Xina surten 1 milió d'enginyers cada any, nous. Per què? Perquè Xi Jinping ha dit, això no es toca, això és fonamental. I aleshores està a tope. Nosaltres, a la vella Europa, no podem dir que l'educació va cada vegada pitjor, perquè a curt termini serà un problema molt gran. Ara ja és un problema molt gran, però a curt termini aquests nens, com el meu, necessitaran del seu cap, no de les seves mans. És que és tan bàsic com això. I aleshores, hem de protegir, igual que els metges, els que faran que això sigui possible. Perquè, malauradament, jo no estic amb ell tot el dia. Ja m'agradaria estar amb ell per ensenyar-lo, però no estic. Aleshores, això és fonamental.
1: A més, Badalona entenc que també és un exemple clar del que es pot estar vivint en aquest equip docent per les realitats diferents, no? Que tu parlaves d'aquesta diversitat, que tu no la vius potser en la teva escola, però, Carme, tu saps millor que ningú que segons l'escola, segons el barri, segons la realitat, les situacions també són difícils. I això no treu que les reivindicacions siguin comunes i siguin les de tots, perquè tots reivindiquen. Però és veritat que Badalona té aquesta realitat, també.
4: A veure, o sigui, quan l'escola s'assembla molt a l'escola que molts de nosaltres vam viure, però la societat no s'assembla gens a la societat que vam viure, alguna cosa està passant. I aquestes transformacions han de ser profundes, però no seran ràpides. O sigui, el que hem de pensar és que no seran ràpides. Ara, no podem tenir la mateixa escola que teníem quan nosaltres anàvem a escola. Per què? Perquè la societat és molt diferent. Perquè les habilitats i els coneixements necessaris no són els mateixos. O sigui, saber-se avui els rius d'Espanya no és suficient. No sé si m'explico. Saber-se les taules de multiplicar avui no és suficient. És necessari moltes més coses. És més, hi ha una demanda, fins i tot del món productiu, de dir, ostres, falta autonomia a la gent, falta esperit crític, falta creativitat. Això ho està dient la gent que dona feina a altres, no? I, per tant, vol dir que hi ha alguna cosa que no funciona.
2: Transformacions.
4: Que no funciona. I, per tant, l'hem de treure del debat polític l'escola i l'hem de col·locar a on pertoca. Perquè el debat polític ha arribat fins i tot... O sigui, jo us puc explicar com s'han fet els currículums. Vale? No hi ha participat ningú que hi entengui. És si hem d'explicar Bueno, i ara ni us explico amb aquesta reinterpretació de la història que estan fet alguns partits polítics. Imagineu-vos com està passant. O sigui, els mestres ja no s'atreveixen a plantejar segons quines qüestions perquè aleshores els hi ve algú i els hi fot... canya. Doncs, per tant, traiem l'escola del debat polític. Traiem-lo. Pensem quines habilitats hem de potenciar en aquests infants i joves per a aquesta societat que s'està transformant de manera profunda. Profunda. I això, com que no està passant, crea un gran malestar. I el que veiem amb les mobilitzacions és aquest gran malestar, que ara s'ha centrat en una crítica, un acord.
1: Bueno, però, fet, parlen de condicions laborals i parlen de condicions laborals concretes, perquè jo també volia dir, no? El Roger comentava ara fa un moment, i ho volia relacionar amb el que deies abans dels serveis, no? De com ha de tenir una ciutat uns serveis adequats. Deia la portaveu d'Ustec que ens ofereixen un augment de 60 euros bruts al mes i els Mossos 300, no? Suposo que s'ho comparen també amb altres serveis públics.
4: Però això rotundament no és cert. Rotundament no és cert.
1: Diu la del sindicat, eh?
4: Sí, ho diu Ustec, però rotundament no és cert. O sigui, a veure, diguem les coses sobre les que... Us estic parlant de 8.600 euros d'increment anual a primària i 7.200 a secundària, en 4 anys. Vale? Per tant, hi ha coses que no s'estan dient com pertoquen, almenys, al meu entendre, eh? Però bé, més enllà d'això, està clar que hi ha un malestar, eh?
3: No, jo, a veure, coincideixo amb moltes coses de les que s'han dit a la taula, eh? Òbviament, coincidim en que l'educació és un dels pilars de la nostra societat i hauria d'estar al marge del debat polític, sens dubte. A mi m'agradaria que és un gran acord de país i que no estiguéssim posant l'educació sobre la taula cada vegada que hi ha eleccions i cada vegada que governen uns o que governen els altres. Això, sens dubte, i aquí estem tots d'acord. Que hi ha un malestar, sens dubte. Jo, òbviament, he sigut molts anys de la meva vida, 12 anys sindicalista, i per tant, recolzo i sempre recolzaré totes les reivindicacions socials que es facin des del sector dels sindicats, no? Que realment són la veu de la gent que està treballant. Dit això, una miqueta d'acord amb el que deia la Carme, o sigui, es va signar un acord que està conforme en la realitat política actual. També hem de buscar acords realistes i que es puguin dur a terme, no? Jo penso també que és un bon acord al que s'havien arribat, al que havia arribat govern i sindicats. De totes maneres, s'han emplaçat, si no m'equivoco, aquest dijous també una nova taula de negociació, que espero que, es pugui acabar de tancar i lligar-ho tot, perquè, ostres, si no m'equivoco, corregiu-me, si m'equivoco, havien manifestat 17 dies de vaga. Sí. A mi em sembla que perdre 17 dies d'escola, jo com a professor, el perjudici que podria tenir per l'alumne, a mi em sembla una animalada. 17 dies d'escola són molts dies d'escola. Són molts dies d'escola. Sí que, clar, no s'entén l'educació com a serveis mínims, no? Com passa amb sanitat o com passa amb seguretat. Jo considero que sí que s'hauria d'establir l'educació com un servei mínim, perquè és un servei essencial, i en 17 dies d'escola, ostres, es fan molts temes, no? I a mi el que em sap greu de tot això és que els perjudicats d'un conflicte social, que no el nego ni tampoc estic negant que els professors tinguin part de raó, sens dubte, que segurament, que segur ho entenen, ostres, però a mi el que em sap greu és que els alumnes en puguin sortir tan perjudicats.
1: Més enllà d'aquestes protestes, sabem també que aquesta tarda compareixeran per donar explicacions a Núria Parlon, la consellera d'Interior, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per aquestes infiltracions de policials en assemblees docents. Venim de voler posar aquests Mossos de País a les escoles, no? Que també, no sé si suposo que ho haureu comentat també en aquesta tertúlia, en què moltes escoles s'hi han oposat, i ara s'han trobat amb Mossos infiltrats en assemblees. Suposo que l'escalfament encara...
3: Estem barrejant dues coses que no tenen res a veure. O sigui, la figura dels agents a les escoles, inclusiu per docència, ja s'havia fet. Jo recordo a la Guàrdia Urbana havia la meva escola cada any adonant-se a classes de seguretat vial i de... Estàvem parlant de gens que estarien com a mediadors, sense arma, vestits de paisà, a les escoles que ho demanessin. Vull dir, podem fer aquí molta demagògia, però una cosa no té res a veure amb l'altra.
1: No volia barrejar-ho pas, volia que em parlessin de les dues
3: dos
1: coses.
3: Dos temes totalment separats.
1: Perquè, ho deia, perquè les escoles, moltes han manifestat que estan en contra d'aquesta mesura.
3: Doncs llavors no se'ls enviarà. Però vaja, són dos temes totalment separats. El tema de que els Mossos s'infiltrin, doncs la consellera d'Educació va dir que no en tenia constància. Jo no, òbviament, opinaré sobre el que ha de fer o no ha de fer la policia, però vaja, jo, això no em genera cap tipus d'opinió així per manifestar, la veritat.
0: Yo, a mí me gustaría de que, de una vez por todas, todos los sindicatos, tanto representación mayoritaria como menores, todos se pusieran de acuerdo y esto se pudiera solucionar lo antes posible, pero se ha llegado a un límite donde ya esto no tiene marcha atrás. O sea, esto, el sector de la educación lleva ya mucho tiempo estas observaciones de transformación de lo que son las escuelas, llamando al orden a la Generalitat, y hemos llegado tarde y mal. Entonces hay un problema muy serio, que esto yo lo veo que es irreversible, si el gobierno de la Generalitat no hace declaraciones, como decía la consellera, que los sindicatos que bajaran la tensión. O sea, estamos llegando, yo veo que aquí hay una tensión, esperemos que en la próxima reunión podamos salir de una satisfacción, porque al final son los alumnos los que
3: tensió, están... La tensió i la crispació no ajuda mai a arribar a acords.
0: Sí, però
3: mai
0: és
3: a
0: la
3: vida.
0: Jo, el sector de
3: jo que
0: estic
3: en moltes taules de negociació amb molta tensió, no ajuda.
0: El sector de l'educació, jo no m'esperava que cortaran carreteres ni autopistes, i quan lo vi ayer dije, esto pinta mal, perquè són un sector que quan estan reivindicando lo que estan reivindicando es porque tienen mucha razón. Entonces, de ver las declaraciones que hacen, que si están sobreviviendo, al final, pues es lo que dicen ellos en todos los carteles. O sea, el sector de la educación no es un gasto, es una inversión de futuro, y en ese sentido estamos de acuerdo. Y lo que no podemos permitir es que los chavales y los alumnos estén como ayer, que estaban todo el día por la calle, que los veías por aquí y por allá, y están perdiendo días lectivas que son muy importantes, y sobre todo los que harán las PAU. Espero que se pueda resolver lo antes posible y que el sector salga beneficiado.
1: Acabo amb una qüestió.
4: Deixa'm només dir una cosa. O sigui, jo crec que és gravíssim, el de local Mossos infiltrats en una assemblea de professors. Això a mi em sembla que és molt greu. Però és que està molt bé que els mitjans de comunicació en parlin, que tothom en parli. Però policia infiltrada en organitzacions socials no és la primera vegada. amb una organització sindical, em sembla, o sigui, amb una assemblea dels treballadors, em sembla, perquè a més hi ha uns drets fonamentals claríssims. Però és que no és la primera vegada. I no és només a Mossos, eh? Mossos, Policia Nacional, o sigui, ho hem vist, organitzacions socials, reunions d'organitzacions socials amb infiltració de la policia, si se n'ha parlat. I jo me n'alegro que això surti perquè tinguem clar que hi ha coses que no es poden fer. Però, és més, és que el contacte de la policia amb els sindicats és pràcticament diari, amb les mil conflictes que hi ha. Es negocia el que passa. O sigui, és que és una cosa incomprensible de tots i tots. I, a més, jo crec que s'ha de denunciar d'una manera clara, evident. No hi ha justificació possible per aquesta qüestió.
3: Jo penso que també és important, bueno, haurem de veure la consellera quines declaracions fa aquesta tarda, no?
4: Però no hi ha...
3: Fins a quin punt doncs, estaria o no justificat, Carme. Jo tampoc ho justifico, eh?
4: Jo crec que no hi ha justificació
3: I ho he dit aquí, no ho justifico.
4: Jo també he estat...
3: Però també haurem de veure i haurem d'escoltar...
4: Jo he estat molts anys sindicalista, segueixo sent sindicalista, encara que jubilada i tal, i t'asseguro que qualsevol mobilització hi ha un contacte directe...
3: Sempre. Jo he muntat moltes vagues, he muntat moltes mobilitzacions, i el contacte és directe, sí, òbviament. És directe.
4: És directe, per tant... És incomprensible.
3: Ja ha de ser així.
1: Escoltarem la consellera, que és el que expliquen aquesta tarda.
3: També dir-li a Javier que, ostres, l'administració local també té algunes competències en el tema d'escoles i tal, també es podrien posar les piles. Sí que les reivindicacions dels mestres sí, però des de l'Ajuntament, ostres, també en l'escola Port, vull dir, se m'ocorreixen diverses escoles podrien posar una miqueta les piles, no?, amb el tema de l'abandonament escolar, que abans hi havia el tema dels guàrdies urbanos, que estaven a sobre. Hi ha moltes coses que també des de l'administració local es poden fer per millorar la nostra educació i que tampoc s'estan fent.
4: Poso un exemple, el carnet, que té lavabos tancats. O sigui, és que ni el mínim manteniment ni la inversió mínima que té obligació de fer l'Ajuntament es fa en aquí. El de l'escola, això, ho he viscut jo anys i panys i sembla que va pitjor. Perquè, esclar, els edificis que a vegades estan en pitjor estat si posem a les piles, però posem-nos a les tots i agafem-nos un sèrio.
0: Roger, Jorge, no Javier.
3: Disculpa.
0: No te preocupes. Vamos a ver los calendarios de la Generalitat respecto a los centros educativos aquí en la ciudad. Como bien pueden saber, pues la verdad es que el que no cumple es la Generalitat de Cataluña.
4: No,
0: dejarme que termine, que voy a hablar, porque en el Instituto de la Riera...
4: Empiezas mal, empiezas mal.
0: No tenemos ni el calendario ni siquiera hecho para poder...
4: ¿Tú sabes cómo están los centros de primaria?
0: Pero estamos hablando de que la Generalitat tiene competencias en educación, esto no me lo podéis negar.
4: Perdona, el manteniment i la vigilància.
0: El manteniment de los edificios públicos és otra cosa i és otro tema que estamos hablando. Però ell estava hablando de la construcció. La construcció del col·legi per Badalona.
4: Quan un s'inunda.
0: És que deixar-me que me pueda expressar.
1: Deixem acabar parlant i respon.
4: No. Es pot començar així.
1: Acaba Jorge.
0: Sí, bueno, pues estaba diciendo que la Generalitat, en principio, aunque hay buena relación con la Generalitat, pero el Departamento de Educación, en este sentido, pues va con mucho retraso y hay que establecer los calendarios de ejecución de todos los centros educativos que necesita la ciudad.
4: Igual que l'Ajuntament, que fa anys i panys que no fa res. Per no fer ni pinta les escoles. O sigui, per no fer ni pinta. A veure, siguem serios, eh? O sigui, siguem serios i responsables amb aquesta qüestió. Vale? Un exemple més del que no ha de passar. Si hi ha un problema en un centre, s'actua i s'explica un cop s'ha solucionat, eh? No abans, no comencem a fer això. Ja dic, jo parlo, per exemple, del carnet, que és una vergonya que tinguin lavabos tancats. Vale? Això és responsabilitat de l'Ajuntament. Llavors, per tant, tothom ha de posar-hi la seu gra i no parlar d'una altra administració, sinó feina que li pertoca a cadascú. I tenir els centres en perfecte estat de revista, perquè estem parlant d'espais on acollim infants i joves.
1: Vinga, ens queden pocs minuts. Deixem el tema educatiu, que avui és un dels temes del dia, sens dubte. També hem tingut dades dels lloguers, dades d'habitatge, que si l'educació preocupa la societat, diguem que l'habitatge podria quasi passar-li per davant, que és que els lloguers es van encarir un 3,1% l'any 2024 a Catalunya, segons l'índex de preus de l'habitatge del lloguer. Publicava aquesta mateixa setmana a l'Institut Nacional d'Estadística, un increment que és el tercer més elevat des de l'any 2015. Què és el que hem de fer amb l'habitatge? Què és el que ha de passar si els preus segueixen pujant?
0: Pues un parque público de viviendas y empezar a edificar y que los partidos políticos, constructores, y es cuestión de bajar impuestos a aquellos que vayan a adquirir la primera vivienda, que no sean propietarios y que le reduzcan, por ejemplo, el IVA y todo, y ponerse a trabajar por el tema. Porque si,
4: o
0: no,
4: sigui,
0: hay, si no hay vivienda...
4: Necesitem més diners per construir i proposem baixar impostos. Es que es
0: te estoy diciendo que, ¿eh? Que todos, si los impuestos que tenemos que cuando uno adquiere una vivienda son tan elevados, vamos a facilitar que la gente pueda acceder a una vivienda.
4: No, a mi em sembla molt bé que això, o sigui, jo ho entenc molt bé que el PP plantegi això, perquè com que no es gasta, o sigui, ingressa diners però no es gasta, l'Ajuntament no gasta els diners, doncs ells deuen pensar que...
3: Al final, si t'hi fixes, les comunitats autònomes són pitjor. Mira, Madrid, s'han d'aplicar mesures, jo crec que totes són poques, en queden moltes. Al final no hem d'inventar res, hem de mirar en els països on això està funcionant, no? Està Àustria, Suècia... Hi ha molts països on hi ha un parc de vivenda pública brutal, que això és necessari. Jo penso que la majoria hauria de ser lloguer. Dir també que aquí a Badalona s'està projectant molta menys vivenda pública que a Montgat. O sigui, estem parlant de ciutats, de poble i una ciutat de dimensions totalment diferents. Vull dir que penso que és molt insuficient. Des de la Generalitat, això ara mateix està en el centre del debat polític i crec que ha de ser un dels nuclis centrals de qualsevol administració i de qualsevol tipus.
4: Però sobretot, el que és molt important és que la vivenda és per viure-hi i no per especular. Avui la inversió en habitatge és la inversió refugi. Per tant, home, potser sí que s'han de pujar impostos a la gent que no utilitza les vivendes per viure i que, a més, s'utilitza per fer inversió, perquè és que és molt rentable. És molt rentable. Per tant, la vivenda per viure. I això vol dir que hem de començar a plantejar el tema del lloguer turístic, hem de començar a plantejar algunes qüestions, més enllà de construir, que m'encantaria que el Partit Popular tingués un pla d'habitatge a Badalona, que no el té. Que no el té. Yeah. Llavors, estaria molt bé que també el tingués. Efectivament, la Generalitat també ha d'invertir. S'ha de construir, sí, però sobretot, que jo estic d'acord, són moltes mesures, sobretot la vivenda és per viure. I si no és per viure, l'Estat ha d'intervenir. Aquesta és la meva opinió.
3: I des de l'Ajuntament, una de les mesures per posar vivenda al mercat seria, per exemple, investigar el porron d'Airbnb que tenim en aquesta ciutat il·legals. No hi ha ningú que estigui... Igual que Barcelona té un cos d'inspectors de vivenda que s'encarrega, no?, i de multar-los. Aquí, entres, tens més de 800 pisos a la ciutat que són Airbnb sense llicència. Aquí, a la nostra ciutat. Però clar, com no hi ha ningú que ho investigui, això és...
4: Bueno, no cal entrar, tu et passeges per algunes zones i veus les queixetes.
3: De la vila és brutal. La zona de la vila, per darrere a l'hospital, és l'altre dia vaig anar a fer un vol i em va impactar, la veritat.
0: Sí, bueno, sí, però aquí en Badalona hay una previsión de proyectos de edificación.
4: ¿8 viviendas?
0: No, 8 viviendas para empezar y luego hay otras de protección oficial que ya se ha informado y hay otras previstas por hacer. O sea que estamos en el buen camino. En lo que sí que es cierto que la legislatura, desde el Plan Nacional, no se han edificado pisos en prácticamente... es la legislatura de hacer pisos y de hacer leyes y de legislar y de intervenir en el mercado estamos paralizados.
3: Des de la Generalitat es va demanar als ajuntaments que posin solars a disposició del govern, sobretot per les traves burocràtiques que implica la construcció d'habitatge públic, que són moltes, és complexa. Llavors, la Generalitat, per acompanyar els ajuntaments en tot aquest procés. Ja et dic, Montgat l'altre dia, 120 vivendes. Badalona, sortint la notícia en 8. Ostres, jo crec que es podria fer molt més del que s'està fent. O és una opinió personal, no ho sé.
4: Bueno, jo crec que d'entrada hauria de dir Badalona què vol fer. No dir farem, sinó pla d'habitatge. On el tenim, el pla d'habitatge? No en tenim. Tenim una regidoria d'ocupació. O sigui, perdoneu, aquesta és la visió. No tenim una regidoria que es preocupi perquè els ciutadans i ciutadanes de Badalona puguin tenir accés a l'habitatge. No, tenim una regidoria de desocupació. Això sol ja explica què entén el Partit Popular per l'habitatge.
1: Fran, vols aportar alguna cosa al tema de l'habitatge?
2: No, a mi és que no m'agrada entrar en les guerres polítiques, ja sabeu, jo estic d'acord amb... Però no... jo crec que tant l'educació com l'habitatge no es poden tractar des de Badalona. Badalona ha de fer la seva feina. O sigui, saps? Però jo m'agradaria que aquests tipus... ni des de Catalunya, o sigui, vull dir... M'agradaria que coses tan vitals... una altra vegada, fossin coses més a llarg termini i més amb una... I i que cadascú després es reparteixen responsabilitats i diuen, no, mira, això és municipal, això és de Generalitat, això és de no sé què, però que siguin una mica llenties, perquè si no mai farem, no? Perquè si no sempre estem tirant-nos pedres...
3: Un pla d'habitatge municipal pactat entre tots els partits que vagi més enllà de les legislatures,
2: sí, però
3: jo crec que seria l'ideal.
2: Però les regles que deia ahir també, jo estic d'acord amb tota tu arbada, les regles, m'agradaria que per una vegada a la vida es fessin regles de veritat. La inversió i l'habitatge són complicats, a mi no m'agraden tampoc, o sigui, la vivenda és per viure, perfecte. S'ha de regular molt clarament, molt, però quan dic molt, molt clarament, és molt clarament, i ja està. I no està, perquè si són grans tenidors, si són no sé què... Jo ja entenc que no és el mateix...
3: Valent,
2: no és
3: el mateix un gran tenidor... Holanda ha sigut valenta legislant...
2: Sí, però tu entens que no és el mateix un gran tenidor que qui té una segona residència a Montgat. No és el mateix. Vale, perfecte, però vull dir, tampoc és rocket science. O sigui, es pot fer una legislació top-down, com diuen, no? De dir, ja, és que això és així. I els grans tenidors no poden passar. I això no sé què. I això és responsabilitat. Que després no s'aconsegueix. No s'aconsegueix. Passa com les escoles, no? Que el manteniment és del municipal, no sé què. Bueno, però almenys, no?, que siguin unes regles clares. Sí. I ara està tot
4: però
2: raro.
4: Però fixa't que el 50% dels habitatges que a Espanya es compren, vale?
2: Sí, sí,
4: es
2: ho sé.
4: Es paga comptat. Es paguen tocateja. O sigui, vol dir que cap de la població... O sigui, vull dir, la majoria de la gent que treballem normal... No som els que comprem, o sigui, el 50%.
2: Sí, estem d'acord.
4: Això ja és un missatge...
2: Això que dic.
1: Que alguna cosa està passant. Ho hem de deixar aquí, l'habitatge sempre...
2: Estem d'acord en això, però s'ha de dir que sí i que no, però clarament, que no hi hagi matisos. En temes tan importants no pot haver matisos.
1: Vinga, Fran Iglesias, Jorge Valenzuela, Carme Martínez, Roger Espí, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
3: Bon dia. Molt bon dia.
1: Nosaltres acomiadem aquesta tertúlia. Avui us deixem amb música d'Art de Bogotà i Instrucciones, el que és l'avançament del que serà el seu tercer àlbum d'estudi. La banda murciana l'ha gravat a Los Angeles, la va presentar el passat divendres i sona així.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Benvingut a una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el lluny a octubre del 93. Algú va dir... Les coses són com són. Patim perquè les hem imaginat diferents. Imagina't un viatge per la màquina del temps. Doncs, ja hi ets.
2: Hola, que podeu posar Sailing del Rod Stewart? Gràcies.

Ara feia molt de temps que no escoltàvem aquest Sailing, un dels molts èxits del vell amic Rod Stewart. Nascut a Londres el 1945, que va arribar a treballar d'enterramorts quan vivia a Ibiza. No, no he oblidat mai l'impressió tan bona que vaig tenir quan el vaig descobrir a principis dels 70 amb la història de Maggie May.

aquesta part final, que sempre m'ha resultat especialment encisadora. Maggie May. Per molta gent, per exemple, per qui us parla, la tarja de presentació de Rod Stewart al 1971. Ja sabeu, els habituals, els fidels, aquest temps de Ràdio Musical Revival, que ens agrada jugar amb les versions, curiosament, 30 anys més tard, quan va sortir Maggie May, estava de moda fer adaptacions al castellà i ningú la va fer, però 30 anys més tard, un grup de Múrcia, els M-Clan, la van fer així.

i la van incloure en un àlbum que es va enregistrar en directe. El long play es va dir Sin Enchufe. El Zema Clan des de Múrcia.

0: Λίβανδη, Μάγη, Δεσπίρτα.
1: Σε και δε ρεπόντρας και κι αν μη με κοστάρα ούτσο μα.
0: Αλδός Μιλού.
1: Στοι κανσάνο πέρα ούν τα καιρό εβάλ.
0: Ακαβάμαμε τα καμπιάδα σύκλο. Ακαβάμαμε τα καμπιάδα Μιλένη. Είδες ο? Για φαούνα στο νέτα, ε? En qualsevol cas, sempre ha estat una bona cançó.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Estava buscant aquell piano que em dona bon rotllo. On és? Ah, aquí està el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per la TDT. Pràcticament totes es poden escoltar a qualsevol lloc del món en directe i moltes deixen el podcast del programa perquè ens escoltis també en diferit o perquè descarreguis l'àudio i ens portis amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Però, si no et vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, també al mateix YouTube, a Apple i a moltes d'altres.

i voldria dedicar una cançó de Joan Manuel Serrat a la meva parella Merche. La cançó és Tu nombre me sabe a hierba. Que bonic, encara avui dia, un regal tan senzill però tan currat com dedicar una cançó per la ràdio a la persona que estimes. Doncs escoltarem aquest clàssic de Serrat enregistrat en directe amb uns arranjaments, jo crec que més guapos que la versió original, a la plaça de Braus Monumental de Barcelona el 1984.

Aplaudiments per Joan Manuel Serrat a la plaça Monumental de Barcelona el 1984, versionant un tema que ell originalment va publicar el 1968. En aquella època també va fer la versió Marisol. Porque te quiero.

la que va ser nena prodigi del cinema espanyol a principis dels anys 60, Marisol versionant un clàssic de Joan Manuel Serrat. En aquell temps també es va comentar que Serrat i Marisol eren alguna cosa més que companys de professió. I ara, les cançons de culte del pop-rock. Un resum del llibre escrit per el company Jordi Novell.

sempre a la meva ment. La cançó protagonista avui d'aquest espai. Aquesta va ser la seva primera versió. La de Brenda Lee. I'm so happy that you're mine. En qualsevol cas, també és una gran cançó.

Suspicious Minds, ments recelosos. És a dir, que un dels tres autors de la nostra cançó protagonista avui a l'espai Les cançons de culte del pop-rock, Always on My Mind, concretament Mark James, va escriure Suspicious Minds, la va gravar aquest senyor que esteu escoltant, Busy Thomas, però l'autor va adquirir més reputació quan Elvis Presley va decidir versionar-la. Però si no et sona Busy Thomas, ara et refrescaré la memòria, perquè la seva cançó més popular entre nosaltres era d'una banda sonora. Aquí es va dir Gotes de lluvia.

Estava pensant que sempre m'ha resultat molt agradable escoltar aquesta cançó, l'original de 1969, però esclar, és que és una de les moltes que van escriure Burt Bacharach, el gran Burt Bacharach i el seu soci, Hal David. Raindrops Keep Falling on My Head, per la banda sonora d'aquella pel·lícula. I concretament crec que d'aquella escena de la bicicleta, quan dos guaperes importants, Paul Newman i Robert Redford, juguen. La pel·lícula aquí es va dir Dos hombres y un destino. Era un western. I l'intèrpret de la cançó, Busy Thomas, havia nascut a Oklahoma el 1942 i va morir als Estats Units el 2021.

Sí, però la primera intèrpret en gravar la cançó protagonista d'avui d'aquesta secció, Always on My Mind, va ser Brenda Lee, que ho va fer concretament el 21 de setembre de 1971. Brenda Lee, nascuda al 44, va ser una cantant pop nord-americana que va començar com a nena prodigi als anys 50. Li deien Lady Dinamita, perquè tenia un temperament increïble. Va tenir gran popularitat al llarg de tots els anys 60. Els seus singles, els seus discos comercials, van competir per als primers llocs de les llistes nord-americanes, la primera meitat dels 60, concretament, i van ser èxits de temes country, com aquest Jambalaya.

però la cançó més coneguda de Brenda-li va ser aquesta, de 1960, una balada impressionant, eh?

Sí. I I Am Sorry, malgrat ser de 1960, es va utilitzar com a cançó principal, per exemple, de la pel·lícula El rei pescador dels anys 90. I també a la pel·lícula Casino.

Sí, Brenda Lee va ser la primera en gravar Always on My Mind. Però la primera cantant que la va publicar en un disc single, que aleshores ja sabeu que era el format més comercial, el que sonava més sovint per la ràdio i el que comprava més gent, perquè era el més baratet, va ser aquesta senyora que no ho va fer gens malament. Gwen McCrae. Et sona el seu cognom, McCrae?

Gwen McCrae va néixer a Florida el 1943 i estava casada des de 1963 amb un mariner que es deia George McCrae, que va decidir dedicar-se a la música i va tenir un gran èxit el 1974 amb un autèntic himne discotequer, un omplepistes que tots coneixeu i que es va dir Rock You Baby.

Però Mark James, un dels tres autors de la cançó Always on My Mind, va rebre una trucada telefònica quan vivia a Nova York. Era la veu de Red West, col·laborador i guardaespatlles d'Elvis Presley, que estava buscant cançons per al rei del rock. I James li va enviar Always on My Mind perquè va pensar que li encaixaria. Elvis va gravar la seva versió, aquesta que escoltes, el 29 de març de 1972, poques setmanes després de separar-se de la seva dona, de Priscilla Presley. Però va ser publicada com a cara B, que sempre passaven més desapercebudes, de la cançó Separate Ways, un tema en el que Elvis explicava el divorci de la seva dona. Per l'edició a Anglaterra del single Always on My Mind, va passar a ser cara A amb Separate Ways a la cara B. També va formar part de l'àlbum Elvis de 1973 al costat d'un altre gran èxit, aquest, Burning Love.

0: I 10 anys més tard, Johnny Christopher, un dels tres autors de la cançó Always on My Mind, estava treballant com a guitarrista amb un disc d'uns músics de country, Merle Haggard i Willie Nelson. Christopher va suggerir als dos cantants que provessin a cantar Always on My Mind perquè va creure que podrien encaixar amb la seva veu. A un d'ells, a Haggard no li va interessar en absolut, però Nelson...
1: Maybe I didn't love you.
0: Willie Nelson va voler gravar una prova
1: quite as often as I could have.
0: I es van dur la cinta a casa seva perquè l'escoltés la seva dona.
1: And maybe I didn't treat you.
0: El matí següent, un dels tres autors, Christopher, va rebre una trucada explicant-li que Haggard havia marxat de la ciutat, però que Willie Nelson volia gravar immediatament un nou disc en solitari per publicar Always on My Mind.
1: Girl, I'm sorry, I was blind.
0: Va sortir a la venda el 1982.
1: You were always on my mind. You were always on my mind.
0: I aquesta versió de Willie Nelson va arribar fins al top 5.
1: Maybe
0: I els tres autors de la cançó van guanyar un Grammy a la millor cançó de l'any i també a la millor cançó country, 10 anys més tard d'haver-la escrit. Aquest èxit inesperat va facilitar al trio compositor més d'un milió de dòlars en drets d'autor.

I quan semblava que la cançó doncs, ja havia estat suficientment exprimida, resulta que el duet londinenc Pet Shop Boys va ser convocat junt amb altres artistes per la cadena ITV per participar en un programa especial televisiu anomenat Love Me Tender, en homenatge a Elvis Presley quan feia 10 anys, l'any 87, que ens havia deixat, no? I, bueno, per aquella ocasió, Pet Shop Boys va... Perquè, clar, la condició era que tots els artistes que participessin en aquest programa televisiu d'homenatge a Elvis versionessin una cançó seva. I els Pet Shop Boys van escollir Always on My Mind i li van afegir ritmes electrònics, sons sintetitzats, però va tenir tant d'èxit, perquè és que la van fer només per una vegada, per al programa de televisió, que van decidir publicar la cançó en single i va arribar al número 1 als Nadals d'aquell 1987.

0: però sabeu que el company locutor de ràdio i presentador de televisió, Jordi González, ha demanat a tots els seus amics, coneguts i familiars que el dia que ell se'n vagi d'aquest món soni aquesta cançó. Sí, sí. Aquí està la prova.
1: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres un convidat molt especial. Jordi González, què tal?
2: Molt bé, i tu? Com estàs, Albert?
1: Jo he encantat de saludar-te després de tants anys.
2: Després de tant de temps, sense
1: sí,
2: veure's.
1: Vam començar més o menys a la mateixa època.
2: Jo crec que sí.
1: Jordi, quina podria ser la cançó de la teva vida? Una cançó especial.
2: Hi ha una cançó que a mi sempre m'ha emocionat moltíssim escoltar, que és el Always on My Mind, cantada per Elvis Presley. No sé per què, no m'ho facis dir, però és una cançó que sempre que sona a mi m'emociona. I fins i tot he dit que m'agradaria que el dia que jo marxés sonés aquesta cançó al meu...
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí. Al meu comiat. Però és una cançó que, mira, ha tingut moltes versions, en molts idiomes...
1: Els Pet Shop Boys la van fer.
2: Sí, la Liza Minnelli i molta gent. Però aquesta cançó, cantada per l'Elvis, a mi em posa la pell de gallina.
1: Doncs la compartim ara amb tots els oients.
2: Jo encantat, a la vida, de tornar-la a escoltar.
1: Et desitjo molta sort, Jordi.
2: Gràcies, Albert.

0: i la versió d'Elvis Presley, possiblement la més coneguda d'Always on My Mind, es va publicar el 1972. Algú va dir: els problemes no s'acaben mai. No, mai. Però les solucions tampoc.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem un correu des de Sant Joan de les Abadesses de l'amic Miquel Valero, que ens diu: hola Albert, fas un programa collonut. Gràcies. Et proposo una que encara no l'he sentit. Hi va haver un temps que m'agradava tant que vaig destrossar el disc, el vinil. Es diu When Smokey Sings, del grup ABC. Vinga, que no pari la música i el bon rotllo. Doncs que no pari. 1, 2, 3.

0: When Smokey Sings, és a dir, quan canta Smokey, era el grup ABC al 1987. Per cert que ABC, ABC, em sona també a títol d'una cançó d'èxit dels Jacksons. Això només és una curiositat de quan Michael Jackson era molt jovenet i cantava amb els seus germanets The Jacksons al 1970. Però, amic Miquel Valero de Sant Joan de les Abadesses, em permetràs que recuperem el primer gran èxit dels ABC. Eren britànics, eren molt bons, estaven dins d'aquell moviment anomenat New Romantic. Això es va dir The Look of Love, la mirada de l'amor. Ei, no perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

我在私信痛苦干掉国林，80の老人者が何考えてんだてめえは。言うてもそれで殺されちまうよ。分かってんだはずだ。

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí, els millors moments.
3: Els millors moments.
4: La Generalitat de Catalunya ha atorgat el Premi Nacional de Comunicació Premi d'Honor al locutor de ràdio Justo Molinero. També ha destacat amb aquests guardons a 3CAT, en Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, RAC1 i la badalonina Esther Vera. Un guardó, el de Molinero, que vol reconèixer la seva trajectòria en l'àmbit de la comunicació catalana al capdavant de Ràdio Teletaxi. Els premis s'entregaran el pròxim 19 de maig a Sabadell, però avui tenim la gran sort i el privilegi que ens acompanya Justo Molinero, a qui donem la benvinguda. Molt bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia.
4: S'imaginava aquell xaval de Villanueva de Córdoba que arribaria a ser Premi Nacional de la Comunicació a Catalunya?
5: Mai me lo podia imaginar, no. Encara estic molt sorprès.
4: Com ha rebut aquest premi?
5: Bueno, amb molta il·lusió, amb molt de carinyo i molt agraït.
4: És un premi a la trajectòria, la podem repassar, que serà llarga. En tot cas, fa uns dies un any, que ara ja no fas antena tots els dies, no?
5: No, ara no. Ara entro, sí, però no...
4: Com vas prendre aquesta decisió?
5: Bueno, em va costar molt, de prendre, però, bueno, escolta, tot és un final, hem de donar pas a la gent més jove i, bueno...
4: Explica'm com vas començar, i ho hem repassat moltes vegades aquí a Ràdio Ciutat de Badalona per la proximitat que t'hem tingut, però com arribes a Catalunya i com arribes també al món de la comunicació?
5: Bueno, el món de la comunicació a Catalunya arribem fugint de la fam, aquesta és la veritat, i després... es preparava a Barcelona i tota la gent de Barcelona molt per los mundials de futbol del 82, tothom volia fer coses i jo vaig pensar, perquè com que tenien la nostra empresa de taxi, vaig pensar si ve tanta gent perdran moltes coses i poder fer i posar una emissora per recollir objectes perduts a l'interior de los taxis o on fos, i així va sortir la idea. I així hem arribat i encara hi som aquí.
4: I encara hi sou. Tens records? Has visitat Córdoba? Durant tot aquest temps?
5: Que sí, he visitat Córdoba, sí.
4: Has tornat a casa...
5: Sí, tenim casa al poble, sí. I anem de tant en tant, sí.
4: Tu vas aprendre català i no sé si en una època difícil en què potser el teu entorn... el que més parlava era castellà, perquè veu ser una onada d'immigració, no? en aquella època. Era fàcil aprendre català en aquell moment?
5: A veure, fàcil no ha estat mai, però jo li vaig agafar amb molta il·lusió poder arribar un dia parlant català. Jo no volia ser marginat ni als meus fills per raó de llengua, i aquest va ser un motiu per el que vaig començar.
4: Parlem de la ràdio i de la teva experiència a la ràdio. L'has gaudit molt.
5: Sí, la ràdio a mi me l'ha donat tot. La ràdio a mi me l'ha donat tot i jo li estic molt agraït a la ràdio, sí.
4: Explica'ns què és el que més has gaudit, què és el que més t'ha agradat, què és el que les sensacions aquestes, no? Perquè quan estàs tants anys davant d'un micròfon, quina és aquesta sensació que t'emporta i que t'enganxa?
5: Bueno, la sensació que t'enganxa és que estàs fent ràdio, que la gent et truca perquè et necessita i que tu li puguis ajudar, això és molt important i, per tant... Aquesta és la raó d'existència de la ràdio, jo crec que sí.
4: Ha canviat molt la ràdio, també.
5: També ha canviat molt, però la ràdio continua. Hi ha molta gent, quan va començar a sortir la televisió, hi ha los listos aquests que sempre en saben de tot, donaven la ràdio per caducada. I mira, ells són els caducats.
4: Dies com el de l'apagada general, no? Aquella que vam tenir, la ràdio es va reivindicar més que mai.
5: Sí, claro. Perquè la gent buscava tot arreu, com que res, anava a buscar la ràdio. La ràdio és la ràdio. Sí.
4: Has conegut a molta gent a la ràdio, també?
5: Molta, moltíssima gent, claro. Sí.
4: Què t'emportes d'aquesta experiència?
5: Pues d'aquesta experiència em porto amb molt de carinyo, molts anys, moltes històries, i bueno, puc viure, i si no tinc a vegades res a fer, em sento, començo a pensar i ja sóc feliç.
4: Va ser fàcil engegar a Ràdio Teletaxi quan vas començar? Perquè en aquell moment tampoc no es donaven moltes llicències de ràdio.
5: Hombre, fàcil no ho té ningú, nosaltres tampoc. I vam començar sense cap llicència. Me'n recordo que vaig anar, quan era alcalde de Barcelona, en Narcís Serra, li vaig anar a demanar i em va dir: jo sí que te la voldria donar, però no és un problema meu, això no depèn de mi, això és una cosa de Madrid. Jo he pensat de Madrid una cosa, i vaig sortir decebut i pensant: i si la monto, què passa? I l'objectiu al principi de l'emissora era poder anunciar que l'empresa de taxis en radiotelèfon, perquè ens poguessin trucar i tenir més treball, no? I aquesta va ser la idea, i dic: bueno, i si la monto, ja hauré donat el telèfon moltes vegades, la gent ja ho sabrà, i vinga.
4: Ja hauràs fet l'altaveu, que era la missió inicial, no?
5: Claro.
4: I llavors el següent pas quin va ser?
5: El següent pas va ser quan mos la van tancar. Perdó, quan mos van tancar l'emissora, que...
4: Per falta de llicència.
5: Per falta de llicència, clar, com que no la teníem, mos la van tancar. Bueno, no la teníem perquè no me'l la van voler donar. Si no l'haguessin pogut donar, pues la tindríem, però... Nosaltres som els altres.
4: I com es va reprendre?
5: Perdó. Bueno, pensant molt i què farem i a veure què podríem fer i què podríem fer... Clar, es van quedar tots aturats, tots. I així van començar. Vaig parlar amb el senyor Palací i el senyor l'amo de Ràdio Miramar, que tenia l'emissora de Mataró. Uh-huh. Li vaig proposar i me la van vendre, i la vaig comprar, i clar, l'emissora estava a Mataró, però vam intentar fins que vam arribar a Barcelona.
4: I la Generalitat destaca que has dignificat la ràdio popular. Orgullo, suposo, no?, d'aquesta ràdio popular.
5: Què
4: vol dir la ràdio popular?
5: Bueno, l'altra gent. Són els que escolten no sé què, no sé quantes, després hi ha d'altra gent. Doncs pues aquesta altra gent va ser l'enganxar la ràdio a nosaltres. Sí. Abans no se feia res per tothom, o sigui, televisió per tothom, ràdio per tothom. Es feia per una certa part de la població.
4: I ara amb aquesta evolució també tecnològica, creus que s'ha perdut aquesta ràdio popular?
5: No, jo no crec que no. La ràdio viurà sempre, sempre estarà viva, sempre.
4: Explica'm com reps aquest Premi Nacional de Comunicació. A Sabadell serà el 19 de maig. Què tens previst dir?
5: Bueno, ja ho he pensat moltes vegades, a veure què diré, a veure què prepararé, alguna cosa en tinc de preparar, però em fa molta il·lusió. I, a més, a Sabadell hem fet... Quan faríem teatre, veníem al teatre a Sabadell, la gent ens estimava moltíssim. Tenim molt bona relació amb Sabadell, i, de fet, que aquest premi me'l donin aquí a Sabadell, pues, em fa molta il·lusió, molta il·lusió.
4: Deies que t'havies retirat una miqueta de l'antena per deixar pas, no? Però entenc que tu igualment...
5: Bé,
4: estic, no? Estàs amb el dia a dia.
5: Estic a l'oro, com deia l'altre, no? Sí, estic cada dia i vaig a la ràdio per allà, sí.
4: Perquè desprendre't, entenc que serà difícil.
5: Bueno, no serà fàcil. No. I a mi em fa molta il·lusió continuar i fer coses.
4: Tens projectes pensats un cop deixes l'antena diària?
5: No, de moment no. Vull anar al poble, vull anar a Córdoba i a veure... Perquè a vegades les coses no s'hi veuen com som. No ens hem de posar allà a veure des d'allà com s'hi veu. O sigui, hem de veure a veure com ens veuen a nosaltres.
4: Com ens veuen a nosaltres des d'allà. O sigui, sí. Tu tens intenció ara de tornar a Còrdoba per estar-hi temps llarg?
5: No, la meva terra és Catalunya i aquí em quedaré per sempre, però sí, vull anar. Tinc cosins, tinc família, amics, i tenim la casa allà.
4: I quins records tens? No sé... Som molts anys vivint a Catalunya, sempre queden aquelles arrels perquè sempre hi tornes, però no sé si tu aquí tens enyorança, no?, d'aquella infància o d'aquell poble o no, també les coses han canviat molt.
5: Bueno, jo d'aquí tinc molta... Li tinc molt carinyo. Vaig venir a treballar al taller de los Domènech, el Pepito Domènech. Jo me'n recordo que allà a Villanueva, enfront de casa nostra, vivia una família que era de Castelló. I eren camioneros i estaven arreglant el camió i me'n recordo que a vegades es donaven un cop i deia, me cago en Déu! I estava arreglant un cotxe allà al taller del Pepito Domènech i vaig dir, me cago en Déu, diu, mira el Justo! Fa 4 dies que ha arribat de Córdoba i està parlant en català. Fixa't.
4: Imagina't. I molta gent també deu haver après català escoltant-te, potser, no?
5: També ho hem intentat. Sí. Abans de... Després va venir la llei de la normalització lingüística i tal, però nosaltres al principi fèiem un programa en què a mi em trucava una persona, jo li feia una pregunta en castellà i ella m'havia de respondre en català.
4: Uh-huh.
5: I així anàvem. Bueno, va ser un temps molt maco.
4: Què et diu què et diuen els oients? Què et diu l'audiència?
5: Pues em tracten amb molt de carinyo, com si fos un més d'ells, i així he sigut, perquè hem viscut molts anys junts. I, bueno, els hi estic molt agraït.
4: També ets fill adoptiu de Mataró.
5: Sí, em van fer fill adoptiu de Mataró amb molta il·lusió. Sí, és que... Quan van tancar l'emissora vaig comprar la de Mataró i, bueno, jo a Mataró li tinc molt carinyo i molta estima.
4: Molt bé, i el Santa Coloma de Gramenet, l'entorn del barcelonès, ha canviat molt amb aquests anys. També suposo que has vist aquesta evolució fent ràdio, no?
5: Sí,
4: perquè
5: claro,
4: la societat
5: sí.
4: Evoluciona. Molt, quan fas una molt. Ràdio d'aquest tipus, d'aquestes característiques, la gent amb la que parles també veus que evoluciona.
5: I ha evolucionat i molt, eh? El que passa que jo no sé si a vegades la gent és suficientment agraïda. Per exemple, tu vas per el riu, perdó, vas per el riu i veus que hi ha gent allà, o pren sol, o caminant, i allò era un deixat, el riu era una cosa molt deixada. I en canvi, ara està molt cuidada i molt viscuda per als ciutadans.
4: Mm-hmm. Què més et diuen? Quins canvis? O no sé si fins i tot et diuen que no marxis, no? Que potser també et deu haver passat.
5: També, no, però bueno, ja, ells saben que jo hi seré sempre a Santa Coloma i per Santa Coloma. Sí.
4: Molt bé. Justo, nosaltres...
5: I per Badalona, que està al costat.
4: I per Badalona també, que tenim aquí molt a prop.
5: Sí, nosaltres vam viure aquí a Badalona molts anys.
4: Vas viure a Badalona també, eh?
5: Els meus pares, de fet, i els meus avis estan aquí al cementiri, a Badalona.
4: Uh-huh.
5: O sigui, això forma part de la meva família.
4: Vius les festes de maig?
5: També, claro,
4: sí?
5: I tant.
4: Vas a la crema de limoni?
5: Sí.
4: Bueno, és que això... Sí. Això sí que fa ciutat.
5: S'ha de venir.
4: I la Feria d'Abril, què? L'has viscut també?
5: L'hem viscut també amb molta il·lusió. Bueno, bé.
4: Ui, bé. Sí. Ui, aquest bé?
5: Sí, bueno.
4: És diferent, suposo.
5: Jo crec que el sentit d'abans que teníem de la fira ja no és, ja no existeix, ja és una altra cosa i tal. Bueno, espero que en el temps ho vagi canviant per millor.
4: Molt bé. Justo, nosaltres ens alegrem molt d'aquest premi de comunicació a la trajectòria. Esperem que no passis gaires nervis dimarts vinent, el 19 de maig a Sabadell, quan revisa aquest premi, i estarem tots atents al teu discurs.
5: Moltíssima gràcia, molt ànim, i la ràdio tindrà vida sempre que hi hagi persones com tu.
4: Moltíssimes gràcies, Justo Molinero. Moltíssimes gràcies.
5: Molt ànim, a tu.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: I avui repassem l'actualitat local amb l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, que ens acompanya als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Què tal? Molt bon dia, alcalde.
0: Bon dia.
4: Justament avui hem començat aquest programa entrevistant el locutor de ràdio Justo Molinero, reconegut com a Premi Nacional de Comunicació. Ell ha estat molt vinculat al nostre municipi, de fet hi va viure durant un temps, ara fa més de 40 anys, i també ha rebut aquest mateix reconeixement la badalonina Esther Vera, directora del diari Ara. Per tant, un honor també, entenc, per la ciutat tenir dos premiats com ells amb aquest Premi Nacional de Comunicació, alcalde.
0: Sí, evidentment, doncs, demostra el talent que tenim a la ciutat en tots els àmbits.
4: Molt bé. De fet, ara que estem en plenes festes de maig, recordem que Justo Molinero va ser-ne pregoner l'any 2013, durant el seu primer mandat, un pregó que ens va deixar també, no sé si el recorda, un moment molt divertit. Era aquest.
3: Gaudiu de les festes, disfrutem de les festes, perquè tenim la millor ciutat, Badalona, ciutat de primera. Moltes gràcies i a gaudir de les festes de maig.
6: amb tots vosaltres, el nostre pregoner, Justo Ferran, Justo Alarcón. Justo Molinero.
7: Ara sí. Són moments divertits que es donen al balcó de l'Ajuntament en un moment que també es distès com és el del pregó.
0: Sí, és divertit i això de confondre els noms de tant en tant ho faig. Jo pensava que era ara per un tema d'edat, però veig que no, que ja quan fa 13 anys enrere ja ho feia. Per tant, és algo que porto en l'interior.
7: Aquest és un mal comú, de molts. Estem a l'equador de les festes.
0: I perquè no parlem dels cantants, perquè si parléssim dels cantants...
7: També li ha passat aquesta
0: vegada? Bueno, en públic no, però amb el meu equip jo crec que no encerto una, però vaja.
7: Parlem d'aquesta edició de les festes de maig, que ha aconseguit aglutinar més de 70.000 persones que van viure la cremada del dimoni la nit de Sant Anastasi a la Rambla. De fet, més de 153.000 persones, estem molt contents, van connectar també en algun moment la cobertura de Badalona Comunicació d'aquestes festes de maig, de ton èxit. Quin balanç en fa vostè fins al moment?
0: Doncs molt positiu, la gent està molt contenta, vam començar amb molta força amb la,

0: ciutat, i després el diumenge doncs vam tindre els actes de cultura popular, la missa de Sant Anastasi, que va ser molt maca.
1: La passada del Sant, no? Un dia també de molta cultura popular, no? I de tradició. Quin balanç fan també del sistema de càmeres de seguretat, no? En aquest dispositiu especial de la cremada, on també es feia ús de drons amb intel·ligència artificial, que serà el preludi, no?, d'aquesta instal·lació també de càmeres a la ciutat.
0: Doncs la veritat és que jo vaig quedar, permetin que li digui, al·lucinat d'ho ben muntat i molt preparats que vam estar des d'un punt de vista de control dels aforaments i controls de seguretat amb aquesta nit de Sant Anastasi. Drons que comptaven automàticament a través d'intel·ligència artificial les persones que havien en cada moment a la Rambla, al carrer del Mar, als principals carrers més propers, a la platja. O sigui, espectacular, ho vaig veure, i ho comptaven in situ al moment, no?, amb un marge d'error que m'explicaven que era molt, molt baix, però des d'un punt de vista de controls d'aforament i des d'un punt de vista de seguretat em sembla que va ser al·lucinant. Va sortir tot molt bé, no va haver-hi cap tipus de problema. Els dos concerts que vàrem dur a terme també han sortit, tres concerts, perdó, han anat també molt bé, sense incidents. Per tant, ja li dic, de moment content.
1: Ara ho vinculava, amb aquesta instal·lació que hi ha prevista de càmeres de seguretat, més de 500 arreu del municipi.
0: 650, em sembla que són aproximadament.
1: Més de 600. Per quan? Quan
0: doncs
1: començaran a estar operatives?
0: La licitació, el projecte ja està fet, perquè han de treballar diferents àrees. S'està treballant urbanisme, s'està treballant en guàrdia urbana, i no sé si està treballant algun extern, empreses també externes. I si no estic no recordo malament, jo crec que sobre el mes de juny ja licitarem el que és les càmeres. El mes de juny s'aprova el projecte, després és un mes o un mes i pico d'exposició pública, i automàticament es licita ja les càmeres i l'obra d'instal·lació, no? Per tant, si anem amb sobre la previsió que tenim, abans de final d'any es comencen a instal·lar les càmeres de videovigilància a la ciutat. Però de debò que si el referent ha de ser el que vàrem viure a la nit de Sant Anastasi, que vostè feia referència, no?, i que jo vaig poder veure, i jo no hi entenc, però m'ho van estar explicant i ho vaig veure in situ, farà un salt a aquesta ciutat de Badalona des d'un punt de vista de control dels carrers i de seguretat espectacular.
1: Sí que és cert que no podem obviar que hi va haver un incident la nit de Sant Anastasi. Una de les polèmiques del cap de setmana ha estat precisament l'actuació de la Guàrdia Urbana a la plaça de la Plana, després d'unes queixes veïnals. La comissió de festes i els partits de l'oposició asseguren que ha sigut desproporcionada aquesta actuació dels agents, fet que desmenteix el sindicat policial el Cifepol en un comunicat. Creu que estava justificada?
0: Miri, jo em vaig assabentar d'aquest incident a mig matí del dia següent i vaig preguntar a la tinent d'alcalde i al regidor de seguretat, i també durant la nit no van tindre notícia, no? Per tant, jo crec que estem parlant més d'un incident on la policia va actuar d'acord als criteris policials i tècnics. Jo sí que després al matí vaig demanar la informació, quan ho vaig tindre, em van fer arribar doncs l'informe per escrit. L'informe Broski recollia doncs que tenien que recollir, i es havia pactat així, a dos quarts de dues, perquè el dia següent a la plana hi havia molts veïns que treballaven, que les barres van seguir funcionant, que Guàrdia Urbana els va dir que recollissin, que no van voler recollir, que van haver-hi insults, com per exemple la policia tortura i mata, els van començar a llançar una part, no tots, una part, perquè va haver-hi gent que va marxar, però una part els van començar a llançar objectes, inclús els van empenyar en els agents de la policia local, i la policia local doncs, en algun cas doncs va tindre que actuar, no? Però a mi tampoc no em sembla que sigui un incident destacable, ni molt menys. Al final, les festes s'han de fer perquè sigui compatible per tothom, no? Uh-huh. Aleshores, alguns poden pensar que dos quarts de dues, tres quarts de dues és molt d'hora, doncs probablement. Si vols anar a la festa és molt d'hora, però que has d'entendre és que no pots organitzar, seguir amb la festa amb uns espais que estan al centre de la ciutat, amb una matinada del dilluns on hi ha molta gent que treballa el dia següent, o hi ha persones malaltes, o hi ha nens malalts, etc. Miri, el concert, sempre havia estat tradició que el concert

0: del passeig marítim, el concert de, de la nit de Sant Anastasi, amb l'anterior govern, inclús nosaltres ho vam fer l'any passat també. Es feien dos concerts.
1: S'allargués fins més tard.
0: Havia un primer concert i després un segon que començava, no sé, pues a dos quarts de dues o a la una. Val? Aquest any ho hem fet diferent i aquest any només ha hagut un concert. Vaig rebre un escrit d'agraïment de l'Associació de Veïns del Front Marítim dient que gràcies per fer compatible la festa amb el descans dels veïns i fent un únic concert. No? Pues en aquest cas nosaltres volem fer el mateix. I a mi el que em sorprèn, i ho dic amb sinceritat, és que els partits de l'oposició no escoltin a la Guàrdia Urbana i els acusin d'una actuació desmesurada i no sé quantes coses més, i que si la policia de la Via... Mire, a mi ja se'm coneix, i jo tinc defectes i virtuts, però segurament no sé si un defecte o una virtut. Jo no me n'amago de les coses. Si jo hagués donat una instrucció política de que es desallotgés la plaça, ho diria, no me n'amagaria. Diria, sí, sí, va ser una instrucció que jo vaig donar perquè es desallotgés la plaça. Però no va ser així, li repeteixo, jo em vaig assabentar mig matí abans d'anar a la missa de Sant Anastasi, no? Va ser una decisió policial. Aleshores, que els partits de l'oposició, començant per Esquerra Republicana, per les comunes, per la Sabater, inclús el Partit Socialista, que està amb una ambigüetat, criticant a la Guàrdia Urbana, a mi em sembla impresentable. I els sindicats, ha tingut que sortir el sindicat majoritari a dir que és una barbaritat el que s'està dient de la Guàrdia Urbana, no? Per tant, demano una mica de mesura i demano una mica de cordura, especialment els partits polítics, que demostren que són uns irresponsables. Demostren que són uns irresponsables.
1: Anem a una altra qüestió, que encara té referència també en relació amb les festes de maig, i és que s'havia arribat a especular amb la possibilitat que la festa de Bajamar se suspengués per la coincidència amb la cursa del dimoni. Finalment s'ha arribat a una solució i es manté, eh?
0: Sí, però és que, anem a veure, jo són d'aquelles coses que no acabo d'entendre. M'ho van explicar fa un parell de dies i dic, però on està el problema? O sigui, hi ha una coincidència entre la cursa i la festa Bajamar. A mi em consta que des d'Esports, tant la regió com la tinent d'alcalde especialment, estaven intentant trobar una solució perquè, evidentment, no passi la cursa per sobre d'on està la festa Bajamar, i ja va començar a especular coses que no és el cas, no? Aleshores, nosaltres, em consta que la tinent d'alcalde va estar parlant amb l'associació Veïns i bueno, escolta, no us obligarem a fer cap canvi ni res, ni molt menys, ni s'havia plantejat en cap moment, ni s'havia plantejat.
1: Per tant, es modificarà el recorregut de la cursa.
0: Es modificarà el recorregut, o la millor inclús el dia pots fer abans o després. Això no hi haurà problema.
1: Parlem ara també, fem balanç d'aquesta final a 4 de la Basketball Champions League, no? L'Ajuntament va destinar una partida de 900.000 euros per acollir aquest campionat. Quin ha estat el retorn? Com valora vostè aquesta celebració, aquesta coincidència també amb les festes de maig, que era tot un repte pel que fa a la mobilitat, a la quantitat de gent que podia haver a la ciutat, no? I també la seguretat.
0: Nosaltres hem fet una aposta per projectar Badalona des d'un punt de vista nacional i internacional, i hem decidit que aquesta aposta bàsicament la tenim que dur a terme a través del que és el nostre fort. I el nostre fort és l'esport, i d'una manera més concreta al bàsquet, no? I és l'aposta d'aquest govern de portar esdeveniments. Per què? Pues primer, evidentment, per gaudir d'esdeveniments de categoria internacional, i després per donar a conèixer i situar Badalona com a referent. Quin ha estat el retorn? Pues un retorn espectacular, perquè hem tingut a la nostra ciutat durant 4 dies a 4 o 5 mil persones estrangeres de fora de ciutat, més els que han vingut de Màlaga, més els que han vingut d'alguns de Canàries. S'han emportat una imatge molt positiva a la ciutat, han estat consumint en els bars, han estat passejant, han estat comprant, ens consta, i han conegut la nostra ciutat. A més, hi ha algú que per mi és importantíssim, no? Que la FIBA ha reconegut que ha estat la millor Final Four, més enllà del tema esportiu, que va ser espectacular, i va haver-hi una resposta molt bona, tenint present que no jugava la penya, van a final 10.000 persones, més de 10.000 persones en el pavelló. La FIBA ha dit públicament que és la millor final que mai s'ha celebrat i que és la millor, i això és importantíssim, organització que han trobat en una ciutat des de que es celebren la Final Four. I jo crec que això ens té que fer sentir orgullosos de la nostra capacitat com a ciutat i a organitzar esdeveniments esportius.
1: T'entra si hi ha algun altre esdeveniment que li agradaria portar cap a la ciutat?
0: Sí, estem treballant i jo com crec quin? Que aviat hi haurà notícies. Quan ho tinguem tancat tindrem notícies, però estic segur que seguirem endavant i les institucions confiant en Badalona en la nostra capacitat de fer bé les coses.
1: També relacionat amb el món del bàsquet.
0: Amb l'esport.
1: Amb l'esport en general. Canviem ara sí de qüestió. Parlem del romanent de tresoreria de més de 300 milions d'euros que ha acumulat l'Ajuntament de Badalona aquests últims anys i que s'ha entrat part del ple també d'aquest mes de maig a Badalona. Hi ha un informe tècnic on l'interventor municipal el qualifica d'excessiu, no? Per què? Per què passa això? Per què s'acumulen tants diners a les arques municipals?
0: Pues mira, li poso un exemple. Dintre d'uns dies, pocs dies, comencen les obres del Pont del Petroli. A favor de tothom. Aquestes obres tenen un cost de reforma del Pont del Petroli, tenen un cost de 4 milions aproximadament. Aquests 4 milions no és que nosaltres els traiem i diem, mira, ara paguem a l'empresa. En aquest cas és a l'àrea metropolitana perquè li vam fer l'encàrrec a l'àrea metropolitana. Per cert, li vaig fer l'encàrrec jo en el meu mandat de l'any 2020, el mes de desembre de 2020, quan jo era alcalde. Li vaig encarregar a l'àrea metropolitana que fes aquestes obres. En el moment que jo faig l'encàrrec d'una obra, la vaig fer l'any 2020.
1: Ja l'ha de pressupostar? Ja l'ha de pressupostar?
0: Ja la tinc que pressupostar i això significa que allà haig de tindre els diners amb una compte, perquè ho entengui tothom, allà disponible, perquè això no és com a casa, dius, compro això, pago, no. En el moment que jo inicio una obra, o sigui, en el moment que jo dic inicio la redacció d'un projecte d'una obra, és de tindre els diners amb una compte. És una part important del motiu d'aquests. Per què? Perquè ara tothom pot veure que estem arrencant molts de projectes i aquests projectes porten un any o dos anys treballant-se i, per tant, ja té que haver-hi una dotació. Li poso un altre exemple. S'ha aprovat ara que destinarem... Ja està, s'ha aprovat, no? Ja estem a la... Ja s'ha acabat tot el procediment administratiu. Començarà les properes setmanes. 33 milions d'euros amb asfalts per tots els barris de Badalona. Només amb asfalts. Aquests 33 milions d'euros els tenim des de fa dos anys. Però els tràmits han durat dos anys i, per tant, hem tingut la necessitat de tindre bloquejats aquests 33 milions d'euros, no? Aquest és un motiu. Un altre motiu és la falta de... A l'Ajuntament hi ha molts serveis que els dona a través d'empreses. Aquestes empreses, els serveis, o sigui, els contractes amb aquestes empreses, per exemple, neteja, per dir alguna neteja d'edificis, estaven vençuts. Si tu tens el contracte vençut i caducat, tu no li pots pagar a l'empresa perquè administrativament no tens contracte, però sí que has de tindre els diners guardats per quan li tinguis que pagar. Pues això també és un motiu que ha portat a que es vagin acumulant uns diners. Però la part positiva és que això ens permet dur a terme totes aquelles inversions a la ciutat que són necessàries i que ara sortiran. L'execució del pressupost aquest 2026, com que ara ja estan sortint totes les obres que vam començar a treballar fa dos anys i teníem pressupostat, doncs a la millor ens anem a 150 o 200 milions d'euros que es tindran que pagar. En aquest moment ara sí que els tindrem que pagar físicament.
1: Quina és la quantitat? La saben de pressupost del 2025 que s'ha arribat, que ha tingut capacitat d'executar l'Ajuntament de Badalona?
0: De 25? Depèn de les partides. Han hagut partides que és la de personal, que és més o menys alta, és un 70, 80, altres que no tant, depèn del tipus d'inversió. Segurament el 2026, el 25, el que és inversió real de que s'ha acabat una obra, és molt baix, però aquest 2026 estarà pues, en el 100%, perquè són els diners que venim arrossegant i que ara tindrem que pagar, però que teníem per llei l'obligació de tenir guardats amb una compte per fer les obres.
1: Ho dic perquè l'oposició critica que el seu govern només hagi estat capaç, diuen, d'executar el 50% del pressupost amb un govern amb majoria absoluta.
0: No, 50 no, és una mica més alt, però és que sobretot és el tema d'inversions.
1: El PSC va parlar de la pitjor gestió econòmica de la història de la democràcia. Guanyem reclamava la Generalitat en una moció que assumís la tutela econòmica de l'Ajuntament. Què en pensa d'aquestes declaracions?
0: Jo penso, en sinceritat, que estan morts d'enveja. De ràbia. estan morts d'enveja, no, de ràbia. I la ràbia quina és? Que ells, quan han governat, 5 partits polítics, tots junts, han estat incapaços de poder tirar una obra de millora de la ciutat endavant. I que ara veuen que està sortint tot. I que ara veuen que la ciutat està aixecada. I que ara veuen que s'estan fent coses. I és algo, és una ràbia que se'ls menja per dins políticament i que els porta a dir disbarats d'aquest tipus. L'Ajuntament de Badalona és segurament dels ajuntaments de Catalunya més sanejats i d'Espanya que hi ha en aquests moments. El nostre nivell d'endeutament és un nivell d'endeutament molt baix. Ens falta, doncs, encara més agilitat a l'hora de poder pagar les factures, fer-ho a menys temps, no? Però s'està veient una transformació de la ciutat com no es havia vist mai. És que, clar, és que jo ho explicava, és cert, l'última biblioteca que s'ha fet a Badalona la vaig fer jo l'any 2014. Ara en tornem a fer una altra, no se n'ha fet cap més. D'escoles bressol, d'instal·lacions esportives. Ara canviarem la gespa del camp de Lloreda. Hem canviat no sé quants camps de gespa. Hem fet reforma a tots els pavellons de bàsquet. És que no poden, l'oposició no pot aguantar això perquè ells han estat incapaços de poder-ho fer en 10 anys.
1: Deia, ara farem una altra biblioteca. Refereix, entenc, a la sala d'estudi de Coll i Pujol. Ahir s'havia de presentar aquest projecte. Quan arrenquen les obres?
0: Les obres ara està en el període d'exposició. Ja s'ha aprovat el projecte i on s'ha que són 30 dies una cosa així que ens obliga la llei. Després seguim la licitació, les obres començaran doncs a final d'any, però estic parlant d'aquest, però estic parlant de la nova biblioteca també de Lloreda, que no s'havia fet des del 2014, que vaig fer la biblioteca Canyadó amb el Ferran Falcó, no se n'ha fet cap més. Aleshores, sí, guanyem el Partit Socialista, Esquerra Republicana i tal, són tan bons perquè han estat incapaços des de l'any 2015 fins a l'any 2023, excepte l'any i mig que jo vaig governar, de poder fer absolutament res. És que no van fer res, és que això no és opinable, és que és una realitat. Jo voldria que sortissin i m'apliquessin. Hem fet aquesta biblioteca, vam asfaltar aquest carrer, vam arreglar aquest altre, vam canviar la il·luminació d'això. És que no vam fer res. El pont del petroli, el vaig encarregar jo el 2020 i l'he tingut que recuperar jo el 2023 a través de l'àrea metropolitana.
1: Alcalde, faig una pausa per recordar als nostres oients també de quina manera poden participar en aquesta conversa. Poden adreçar les seves preguntes a l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, i ho poden fer trucant al 93-395-4004. D'aquí uns minuts, a la part final de l'entrevista, us donarem pas. O bé també enviant un missatge al WhatsApp del programa, el 689-81-63-73. I ara m'agradaria també demanar-li per una altra qüestió que ha estat notícia aquestes últimes setmanes, i és que en aquests últims dies ha estat, com deia notícia, el procés extraordinari de regularització de persones migrades, que segons el govern espanyol ja hauria permès que 200.000 persones hagin fet aquests tràmits de sol·licitud. Com s'ha gestionat des de Badalona? S'ha reforçat el personal dedicat també doncs, a aquesta tramitació? Ho dic perquè els primers dies es van veure moltes cues, sembla que la cosa s'està normalitzant, i vostè ha estat crític també amb aquest procés.
0: Jo en dues qüestions. Com s'ha gestionat a Badalona? S'ha gestionat de manera immaculada, perquè si no hagués estat així haguéssim sortit per tots els diaris i totes les teles, perquè bueno, tot el que passa a Badalona sembla que té molt d'interès. Hospitalet han hagut cues de 5.000 persones o no sé quantes que ha sortit en algun mitjà, però bueno, que governa el Partit Socialista, o Barcelona també, han hagut greus problemes.
1: En el creu cas que estan al focus en aquest sentit?
0: No és que ho cregui jo, és que és evident que qualsevol cosa que fa el govern de Badalona, especialment si no surt bé, o Antena no surt bé, es magnifica, no? però això és una realitat, no? O sigui, escolti, a Badalona hi ha un petit incident i sembla que sigui no sé què, en canvi passa en altres ciutats. Mira, això va passar amb el tema de la desocupació del B9, no? Nosaltres vam estar 15 dies sortint a tots els mitjans de comunicació, al cap de dues setmanes l'Ajuntament de Barcelona, governat per el Partit Socialista, aixeca un campament també amb 200 o 300 persones i, vamos, va sortir unes petites referències i punt. Bueno, però escolti, que jo ho assumeixo, I no passa absolutament res, no? Aleshores, el que jo li deia, el procés de regularització, ho hem fet bé perquè si no ens fessin estat matxacant les entitats, algunes entitats i mitjans de comunicació. No ha hagut problema, sí que els primers dies pues, van haver-hi una mica de cua, però després doncs s'ha anat regulant, en cap cas les cues han estat superiors a les 150 persones. Jo sóc crític amb aquest procés? Sí que sóc crític. Sóc crític perquè em sembla una barbaritat com s'ha fet. Jo estic a favor de que es regularitzin aquelles persones que venen a treballar, que no tenen antecedents penals i que no tenen antecedents policials. Jo estic en contra del que ha fet el govern d'Espanya i és permetre que les persones que tenen antecedents policials, aquells que han estat detinguts i estan pendents de jutjar i han estat detinguts per robar bolsos, per robar bicicletes, per robar, atracar veïns, aquests, i estan pendents de judici, jo sóc contrari de que aquestes persones es regularitzin com ha fet el govern d'Espanya.
1: Anem amb altres qüestions. Un projecte social que ha celebrat 30 anys aquí a la nostra ciutat és el centre diurn de Folra per atendre persones sense sostre. Assegura que tenen llista d'espera i és per això, ens explicaven la setmana passada en aquests mateixos micròfons, que preveuen obrir un segon espai a la ciutat aquest mateix any per poder atendre prop d'una setantena de persones. En l'actualitat atenen una trentena, quarantena de persones. Els responsables del projecte diuen que estan en converses amb l'Ajuntament de Badalona per tancar fórmules de col·laboració. En què consistiria aquesta aliança?
0: Ho estan mirant, però nosaltres tenim ganes de col·laborar i de dur a terme doncs, polítiques per donar una alternativa a les persones que tenen sense sostre de la ciutat de Badalona. El que no podem fer és que tothom vingui a la ciutat de Badalona perquè els donem determinats serveis. No, això no ho podem fer. Però jo aposto clarament per aquest model de col·laboració amb entitats i que l'Ajuntament pues, col·labori econòmicament, col·labori logísticament, com no pot ser d'una altra manera.
1: De moment no s'ha tancat la fórmula.
0: No s'ha tancat la fórmula, al igual que, per exemple, el primer menjador social que municipal que es farà a Badalona, que ja estem en projecte de, ja estem en la fase d'aprovació del, ja s'ha aprovat el projecte i ara està en exposició pública i sortirà a licitar en les properes setmanes, doncs també jo vull que sigui una fórmula que és de l'Ajuntament, però l'Ajuntament li encarregarà la gestió pagant-li a una entitat. I ja li anuncio i l'avanço que el primer menjador municipal, el primer menjador social municipal de la història de Badalona es dirà menjador Sant Anastasi.
1: Es dirà Sant Anastasi, ja tenen nom. Una altra qüestió, perquè tot just quan surti d'aquí de l'estudi ha previst una roda de premsa sobre el pont del petroli per explicar com serà aquest inici d'obres, que abans ja ens ha dit doncs, que es tracta d'un projecte dotat amb 4 milions d'euros i que començaran les obres en breu. Saben ja quina serà aquesta data on es començaran a veure treballs in situ a la mateixa platja? Com afectarà això a la temporada de bany?
0: En aquests moments ja s'està fent l'acte de replanteig. L'acte de replanteig és que l'empresa ja està estudiant com té que dur a terme les senyalitzacions, els espais reservats, etc., per fer les obres. Per tant, aquest és un pas previ de les obres, és l'últim pas. I si vostè se'n va al port de Badalona, doncs probablement també en el moll de, en castellà és Abrigo, no me'n recordo com es diu en català, el moll d'Abrigo, vale, pues allà veurà que ja comença a haver-hi activitat per part d'aquesta empresa. Per tant, si volen trucar al port, parlant amb la gerent i se'n van a xafar de jalla amb una càmera, segurament veuran alguna cosa. Les obres començaran la primera setmana de juny.
1: Primera setmana de juny. I s'allargarà
0: fins a tardor? I sí que aviso que es tindrà que... I s'allargarà durant 4 o 5 mesos i sí que aviso doncs, que hi haurà una afectació important en l'entorn tant per mar com per terra del pont del petroli. O sigui, aquest any no podrem fer a l'estiu fotografies amb el mono, no podrem pujar el primer tros i segurament a 100 metres, 70, 80 metres al costat, per cada costat del pont del petroli no es podrà passar.
1: De fet, ens apropem.
0: I per al mar tampoc es tindrà que balissar i per tant jo també demano seny que
1: prudència.
0: Ningú se li ocorreixi doncs, anar amb el pàdel i passar per sota del pont mentre l'estem fent mentre estem fent les obres.
1: Aquestes tasques, eh? Ens apropem, com ho deia, a l'estiu, amb ella aquesta temporada de bany, que és imminent. Ja estan llestes, hi haurà aquesta afectació, però pel que fa a les altres platges, que s'ha pogut recuperar tots els serveis després del temporal Harry?
0: Bueno, no hem recuperat tota la sorra, perquè el Ministeri, doncs, li importa ben poc el que passa a la platja de Badalona i, per tant, no tenim la sorra. Això demostra l'interès del govern de Pedro Sánchez perquè Badalona estigui maca, que és interès cap ni un, però es recuperen tots els serveis. No sé si hi haurà alguna afectació puntual, encara no han acabat les obres de la barca Maria, del final, que s'estan arreglant del temporal que haurem tingut aquest hivern.
1: Sí, les del col·lector sí han finalitzat?
0: Les del col·lector em sembla que estan a punt de finalitzar, però que encara no han finalitzat, i sí que li anuncio una notícia d'una prova que vam fer l'any passat, que jo vaig veure, que la vaig demanar jo, que la vaig veure en una platja a la Costa Brava i dic, això a Badalona ens aniria molt bé. I l'any passat ho vam posar i va ser un èxit i van ser les branes de ferro per poder entrar i sortir de l'aigua la gent amb mobilitat reduïda o la gent gran. No? L'any passat també vam posar dues de prova, va ser un èxit rotund i aquest any posem el doble. Aquest any a Badalona hi haurà 4 branes per poder entrar i sortir de l'aigua repartides per la platja. Evidentment, tot el món voldria tindre-les davant d'on ella es banya. Això
1: sap a quines platges s'ubiquen?
0: No ho sé exactament, això ja ho direm. Suposo que ha de reunir algunes condicions. No ho sé, això ho direm des de l'àrea medi ambient. Però aquesta va ser un experiment que jo vaig veure a la Costa Brava i li vaig dir a la tinent d'alcalde de medi ambient, dic, hosti, mira, he vist això, per què no ho provem a Badalona? I va ser un èxit rotund. I aquest any ja m'estic trobant gent que em diu, posareu les branes. Dic, sí, posarem no les que teníem, sinó que en posarem el doble. Passem de 2 a 4.
1: I les obres del passeig marítim a l'alçada de la platja de la Barca Maria, que va quedar tan malmès a principis d'any, estarà
0: jo espero que estiguin un cop comenci a l'estiu, jo crec que estiguin acabades.
1: Que sí,
0: aquest era el compromís.
1: Acabades. Molt bé, hem vist aquestes últimes llevantades, que tornaven a mossegar aquestes platges de Badalona i, per tant, de fet, s'ha notat fins i tot amb la instal·lació del dimoni aquests últims dies que era més a prop de l'habitual perquè quedava menys marge també de platges. Aquest cap de setmana, en el marc encara de les festes de maig, hi ha Dia de Castellera. La colla de la ciutat, recordem que assaja el Mainón, mercat que està pendent de remodelar. Com avança el projecte de reforma del mercat?
0: Bé, el projecte de reforma del mercat està avançant, especialment avançant bé el que és el de Mainón i el de Torné. Val? Ja també l'estem treballant, però aquests dos són els que estan més avançats. I com no pot ser d'una altra manera, perquè em vaig comprometre i ho farem, la meva voluntat és que abans de l'estiu pogués signar un conveni amb els castellers i probablement amb altres entitats de cultura popular per tirar endavant el que és la reforma de l'edifici de la nau d'Eines Canela, que és on convertirem aquella nau amb l'espai de referència de la cultura popular de la ciutat de Badalona, una reivindicació que històricament havien tingut les entitats de cultura popular, que ningú els hi havia fet cas i que ha tingut que arribar al govern de García Albiol, al govern del Partit Popular, perquè tiri endavant aquesta proposta de donar-los un espai molt bo a les entitats de cultura popular. No ha sigut ni Esquerra Republicana, ni els Comuns, ni Guanyem, ni el Partit Socialista. Ha estat García Albiol i el govern del Partit Popular.
1: Quan estarà enllestit Eines Canela com a casa de cultura?
0: Eines Canela, ara firmarem el conveni, farem el projecte, i la meva voluntat és que el projecte estigui finalitzat durant aquest mandat o a punt de finalitzar-se per arrencar les obres el següent.
1: Si parlem d'obres, hem de parlar encara que sigui molt ràpidament perquè queden pocs minuts de les obres de Francesc Layret. S'està complint amb el calendari? Quan han d'acabar els treballs d'aquest primer tram i començar el segon?
0: S'està complint amb el calendari. La idea és que a veure si podem tindre finalitzat a finals d'any tot el Francesc Layret en plaça de la Vila incorporat. Hi haurà una reforma important a plaça de la Vila després de molts anys també, i per tant s'està complint el
1: calendari.
0: Aquest
1: 2026 es reforma la plaça de la Vila?
0: Passat l'estiu es reforma la plaça de la Vila.
1: Sí. I Via Augusta, quan comencen els treballs?
0: Via Augusta em sembla que ja estem a punt d'adjudicar, o hem adjudicat ja les obres a una empresa, la que es va, una de les que es va presentar, la que ha guanyat el concurs, i per tant la idea seria que durant l'estiu, durant juliol-agost, puguin començar les obres de Via Augusta.
1: Per tant, centre de la ciutat ha aixecat aquests mesos d'estiu per aquestes obres, de pacificació.
0: Però no tan sols el centre de la ciutat, tota la ciutat. Ahir vam començar les obres d'asfalt, de millora de l'asfalt, de Alfons XIII entre el pont de la C31 de Juan Valera fins a no me'n recordo el carrer, no em vull equivocar, i afecta quatre barris. Afecta el barri del Congrés, la part baixa del barri La Salut, el barri de La Pau, i em falta un barri, però no me'n recordo. És una obra importantíssima. Mm-hmm. General Bayler, si no m'equivoco, crec que el General
1: Raval, poder? Eh? Barri del Raval, poder?
0: No. Can Clarís, si no m'equivoco, sí.
1: Mm-hmm. Anem a una de les qüestions que ens enviava un oient, li demanava...
0: I per cert, una obra molt important, qualitativa, també, que comença... jo crec que en les properes setmanes, que ja està adjudicat i tot, és la construcció del parc de Nelson Mandela en el barri de Bufalà.
1: Uh-huh.
0: Una obra també reivindicada des de feia molts anys per als veïns, i el que fem és donar-li una continuïtat, construir un parc verd que serà espectacular.
1: Uh-huh. Quan començaran les obres?
0: Jo crec que començarà en qüestió d'un mes, un mes i mig.
1: Molt bé. Com deia, la Sagra, una veïna de Badalona, ens enviava un missatge adreçat a vostè que diu: hi ha prevista alguna mesura perquè no trobem cada 2x3 excrements de gossos a les voreres dels nostres carrers?
0: Pues educació, molta educació, molta educació, que hi ha alguns que no la tenen. Mira, l'altre dia, ja fa un parell de mesos, vaig enganxar amb un home gran,
1: Dir, educació i ordenança de civisme.
0: Sí, però al final no pots tindre un policia darrere de cada persona que té un gos. Anem a ser realistes. I clar, ja em deia, si és petita, el gos és petit i la porqueria és petita. Dic, home, i no era un crio, era un senyor de 70 i pico d'anys. Home, una mica de civisme. Sí que recordem que durant la segona quinzena de juny ja entra el nou contracte de neteja i ja s'incrementa molt més la neteja, però no és un problema de neteja, és un problema de consciència de la gent, que sigui civilitzada i educada. Per cert, entra el nou concurs de neteja i no ha rebut cap al·legació per part de ningú, i això significa que ja aquesta setmana, probablement, si no l'acabé, jo ja formalitzo el contracte amb l'empresa, i tirem endavant ja el nou servei.
1: S'havia dit segona quinzena de maig, ha retardat un mes.
0: Bueno, un mes. Començarà donant el mes de juny, és un tema de tramitació. O sigui, jo crec que aviat ja podrem presentar els vehicles, els nous treballadors augmenten 100 persones, em sembla, 100 persones més que incorporem a les feines de neteja, vehicles nous, contenidors nous a tota la ciutat, més contenidors, nou sistema recollida, o sigui, espectacular.
1: També un altre oient ens enviava una pregunta, diu: hi ha prevista alguna mesura en la mateixa línia que l'anterior, per evitar, en aquest cas, demanant per les pintades de les façanes dels edificis públics i privats de la ciutat?
0: Pues sí, evitar que persones com la Joventut d'Esquerra Republicana s'adiguin a pintar, a fer grafitis per al carrer i ben sortar. Sort que en aquest cas la Guàrdia Urbana es va enganxar in situ, i també gràcies a la col·laboració dels veïns, no? Però també és un tema que és difícil poder-los enganxar. Miri, en el cas, per exemple, d'Esquerra Republicana, tindrà que pagar 3.200 o 3.600 euros, que és el que ens va costar el servei de neteja, perquè el líder d'Esquerra va sortir amb una...
1: Amb un fregall.
0: Nou, i després va fer també un vídeo allà netejant, bueno, una cosa surrealista. Però ho va tindre que netejar la brigada de neteja, i l'empresa ens ha passat una factura de 3.000 i pico d'euros, que no és el primer cop que Esquerra Republicana pinta, es dedica a fer grafitis, que ja va tindre que sortir també fa un o dos anys demanant disculpes, perquè també els vam enxampar, no?
1: De fet, Esquerra Republicana, el seu president, l'Àlex Montornès, deia també a les xarxes socials que discrepava de l'acció que havia dut a terme algun dels membres de Jovent Republicà, però l'acusava també d'alimentar el conflicte. Vostè,
0: no, però sí, el conflicte no hi ha cap conflicte. Si no es dediquessin a pintar grafitis i a destrossar amb els grafitis el passeig marítim, com qualsevol altre punt, no hi hauria cap conflicte, no en tindríem cap. Ara, si des d'Esquerra Republicana, la seva joventut, es dediquen a fer grafitis i els enganxa a la Guàrdia Urbana pintant, pues, home, hi haurà la, que els hi passarem la factura de 3.000 i pico d'euros i se'ls hi passarà la multa, que no sé de quan és la que correspongui.
1: Alcalde, i ja que hem acabat parlant de l'oposició, deixi'm que faci també una miqueta el tafaner avui, perquè alguns mitjans s'han fet ressò del seu dinar amb el líder del PSC a Badalona, en Fernando Carrera. No sé si era un dinar de treball, si és habitual que es trobin aquestes circumstàncies també amb líders de l'oposició.
0: Jo amb el cap de llista del partit, bueno, cap de llista, amb el president del grup municipal del Partit Socialista...
1: Abans ha dit que està en una situació una mica ambigua.
0: Bueno, no és que estigui ambigua, és que en el seu partit sembla que hi ha una candidatura alternativa.
1: La d'Aniceto Ramírez.
0: Clar, amb això, amb les crisis internes dels altres partits, jo no hi vull entrar. Ja s'ho resoldran. Però a mi em sembla que és normal que puguem tindre trobades el responsable del Partit Socialista. I jo, el que és una pena, i ho dic de debò, és que el clima polític de la resta de partits impedeixi que pugui tindre trobades d'aquest tipus. O sigui, jo havia tingut trobades d'aquest tipus amb la Maite Arquer, amb el Joan Blanc, que, i és el que passa a altres municipis. I anem a dinar? Pues sí, com altres vegades fem reunions, pues anem a dinar i comentem els temes de ciutat. Vam anar a dinar el dia que havia ple abans, vam comentar, pues mira, pues jo això ho veig així, ho veig així. Normal, el que és anormal és el que diuen la resta de partits, que diuen que no es pot fer trobades d'aquest tipus. Bueno, jo crec que és el que correspon amb una ciutat civilitzada i una relació de normalitat.
1: D'aquí un any estarem en plena campanya en aquestes dates, 2027, maig 2027, eleccions municipals. Vostè ja ha dit que s'hi tornarà a presentar. I seran les últimes a les quals es presentarà com a alcalde de Badalona?
0: Jo crec que els projectes duren 8 anys. Jo en 8 anys deixaré acabat els projectes que em vaig comprometre. Jo ara crec que el deixo amb un 70-80% avançat i, per tant, la meva voluntat és no estar més de 8 anys.
1: Gràcies, alcalde.
0: Això no treu que si els veïns volen que segueixi, pues m'ho pugui replantejar, però ja tindré 63 anys i
1: pensaran ja altres coses?
0: No, ja amb 63 anys els horitzons amb els que penses són diferents, no? Però el meu objectiu, sobretot, és 8 anys, acabar la feina i després, doncs, escolti, si els veïns veig que tenen ganes, pues m'ho puc replantejar.
1: Que vagi bé, que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Gràcies per haver-nos acompanyat avui al Badalona Matí. Adéu-siau.
0: A reveure.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments.
4: Els millors moments.
5: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
6: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
7: Comencem la nostra tertúlia. De moment, una tertúlia a mitges, eh? Estem esperant a dos convidats. Avui m'ho volen posar difícil. En tot cas, els que sí que han estat puntuals, saludem Jorge Valenzuela. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Saludem el Roger Espí. Bon dia.
9: Molt bon dia.
7: Vinga, comencem encara amb aquesta ressaca de les festes de maig. Expliqueu-me com les heu viscut.
9: Bueno, pues han sido unas fiestas muy bonitas, muy espectaculares, muy ilusionantes. Hay que felicitar a esta casa por el gran trabajo que habéis hecho, porque han sido unos días duros. Yo me puedo considerar que he sido uno de los afortunados que me he conectado en alguna ocasión para poderos seguir vuestras transmisiones, entrevistas, los castellers, o sea, y la verdad es que la ciudad se merece que cada vez las fiestas vayan mejorando y sean todo un éxito. Los conciertos también espectaculares y no podemos pedir nada más, que sigan así y que el tiempo y la climatología nos sigan manteniéndonos, que no nos puedan fastidiar.
7: Sí, això anava a dir, perquè la pluja ens va donar una treva, no? Vam estar patint el concert del Juan Magán, però bé, en tot cas la pluja va ser dissabte, que estàvem tots ficats a dintre del Palau Olímpic. Roger, com has viscut les festes de maig, tu?
8: Doncs bé, jo penso que som uns privilegiats, tenim unes festes que per la ciutadania s'hi volca d'una manera brutal I com cada any, no? Vivint-les intensament. Jo aquest any sí que el dia de la cremada em vaig quedar a casa, tinc un gosset molt gran que als petardos li fa molt de por i us vaig seguir per Televisió de Badalona, també a felicitar-vos per la feina que vau fer, que realment va estar espectacular.
7: Moltes gràcies. A banda de les festes de maig hem viscut aquesta FIBA Champions League, un esdeveniment històric, podríem dir, no? Perquè Badalona no havia acollit una Final Four, un esdeveniment europeu d'aquestes característiques, aquest esdeveniment esportiu. No sé si... Quin balanç en feu de l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments?
8: Bueno, jo sóc de la penya, els partits de la penya sí que m'agrada veure'ls, però us he de confessar que la final de la Final Four doncs, no la vaig veure, perquè com no jugava el meu equip, doncs vaig preferir fer altres coses. Però vaja, sempre és positiu que hi hagin esdeveniments d'aquest tipus a la ciutat, sens dubte.
9: Pues la verdad es que la final, o sea, una remontada en el último cuarto de 18 puntos, yo que he visto varios vídeos, fue espectacular llegar a una prórroga y que luego pudieran vencer a la ICA de Atenas. Y respecto todas las actividades que se han hecho de manera paralela en esta final, pues cabe destacar la conferencia que hubo en el museo sobre el tema de las enfermedades mentales en el deporte, y estuve en esta conferencia y la verdad es que entiendo que en el staff técnico de estos equipos, al igual que como decían los jugadores de élite, hay un fisioterapeuta, hay un entrenador, un segundo entrenador, hay que también sería la figura de un psicólogo que pudiera ayudar a muchos jugadores, porque a veces están en situaciones que necesitan ayuda, y fue una conferencia muy interesante y bueno, en términos generales, según los organizadores, ha sido una de las mejores organizaciones y finales que se han podido organizar.
7: Aprofitem per saludar el Fran Iglesias, que s'ha incorporat amb nosaltres. Bon dia.
4: Bon dia, perdona el retard.
7: Cap problema. Aquí estem. Parlàvem de les festes de maig i de la Final Four de la Champions League, d'aquest esdeveniment europeu que ha viscut Badalona. Badalona té capacitat per organitzar aquest tipus d'esdeveniments i si us pregunto si se n'han de fer més, si pot acollir i ha d'acollir esdeveniments d'aquest tipus.
4: I tant, jo crec que Badalona està més que preparada, ens ho hem de creure una mica. Jo sempre ho dic aquí, aquesta taula, ho he dit moltes vegades, estem una mica complexats per estar massa a prop de Barcelona, però té moltes capacitats i s'haurien de fer més. O sigui, Badalona té... I a més, perquè quan ve gent de fora, per ells és Barcelona, això. Però som nosaltres que no ens ho creiem i sempre... Però passa res, això, les coses importants passen a Barcelona. Doncs no, haurien de passar també aquí perquè estem més que preparats. O sigui, i tant que s'han de fer més.
7: Estem a l'espera de saber un balanç o de l'impacte que ha tingut en la ciutat.
9: És que... El impacto es cada vez es mucho mejor, incluso la cremada del demonio llegó en Grecia, lo publicaron en medios de noticias y me consta de que muchos directivos de equipos que han venido, que han visitado el museo y se han dado cuenta del patrimonio histórico que tenemos aquí en la ciudad tan importante y que han hecho que muchos jugadores vinieran a verlo, a visitarlo y Badalona, como no, cada vez tiene más proyección de ciudad. Y se ha visto que está capacitada para organizar todo este tipo de eventos deportivos sin ningún tipo de problema.
7: Roger, ¿tú qué dius?
8: Sí, sí, però no. M'agradaria matitzar algunes coses. O sigui, nosaltres, jo penso que tenim la sort que, per exemple, la cremada del dimoni és una festa força local i crec que això és bo, sobretot per on es fa, perquè al final a la Rambla hi cap la gent que hi cap. I això és un meló que potser algun dia haurem d'obrir, no? Perquè hi ha l'espai que hi ha. I sí que ara, doncs, òbviament, l'any 2026 és normal que s'apliquin mesures de seguretat, de control d'aforaments, no? Doncs perquè, òbviament, hem de poder celebrar les festes amb total seguretat, però s'han de dimensionar, no? I cap la gent que hi cap, i això és una realitat, no? I grans esdeveniments? Sí, totalment d'acord. Vull dir, no hem d'estar complexats, tenim una ciutat espectacular, tenim una ciutat amb un potencial brutal, però també tenim una ciutat amb els serveis que té. Vull dir, una guàrdia urbana que els sindicats, dia sí, dia no, ens estan denunciant manca de recursos, ja els van manifestar en el desallotjament del B9, ara durant la festa major també el que va passar el dia del Vall del Micaco a la Rambla, aquest any no es van recordar, no, l'any passat no es van recordar enviar els agents a l'escola de policia, se'ls va passar, van dir l'any que ve enviarem el doble, vull dir, això també és una realitat, no? I això és una qüestió de gestió. Ciutat amb potencial? Tota. Tenim una ciutat espectacular. espectacular i que ens l'estimem moltíssim i que, bueno, jo crec que té un potencial infinit. Però vaja, també hem de tenir uns serveis públics, doncs, que funcionin i que estiguin al dia.
7: Parlaves de la Rambla i de l'espai de la Rambla, però no sé si també la situació de les platges pot afectar en un futur a la Cremada del Dimoni, no? N'hem parlat en moltes ocasions i no sabem això si... No? N'hem parlat moltes vegades, sembla que no, no? Sembla que no hagi d'arribar això, però també és un, no sé si l'Ajuntament es planteja alternatives de cara al futur que pot passar amb la Cremada del Dimoni en un espai de sorra que s'està reduint.
8: No, no, totalment d'acord. Vull dir... Igual algun dia doncs, ens hem de plantejar que igual s'ha de canviar de lloc. A mi em sembla espectacular i l'escenari és brutal, no? Inclusiu quan el dimoni crema i passa el tren, la gent de Badalona és que la crema del dimoni és això, i ho sentim, i és el bonic. Però igual sí que és un debat que hem d'obrir i algun dia s'ha doncs, de posar sobre la taula, no? Jo espero que durant molts anys segueixi estant on està, perquè crec que és també l'encant, no?, de la festa, el que es faci a la Rambla, el que es faci davant del mar.
7: Es planteja, s'ha plantejat alguna alternativa mai?
9: O sea, la ubicación donde se coloca el dimoni ya lleva muchísimos años y se ha planteado, bueno, pues se tiene que perimetrar el perímetro porque cabe la gente que cabe. Entonces, más allá de trasladarlo, ahora mismo no hay ningún pensamiento porque todo lo que funciona pues siempre se suele mantener.
7: I perquè no ens imaginem una cremada del dimoni que no sigui, que no sigui en el lloc habitual. Ara ja hi som tots, ara sí que ja hi som tots. Carme Martínez,
10: hola,
7: bon dia.
10: Bon dia i disculpeu-me.
7: Jo ja explico que el meu primer dia des de fa molt de temps aquí m'heu volgut posar difícil. No, vinga, parlàvem de les festes de maig, aquesta ressaca de les festes de maig, d'aquest esdeveniment de la Final Four organitzat aquí a Badalona. Aprofito que ha arribat la Carme, estava retardant. Quin és el tema del dia amb aquestes manifestacions, aquestes protestes del sector educatiu, que les estem vivint tots, les esteu vivint tots a la ciutat i als voltants. Jo li vull preguntar directament a la Carme com ho estàs veient, com a docent de tota la vida.
10: Bé, jo crec que l'educació està en un moment molt complicat perquè hi ha molt malestar docent. S'arrossega des de fa molt de temps. L'escola ha sigut el centre de la batalla política, tant en el procés com després aquesta batalla tan aferrissada, no?, entre els diferents actors polítics, etc, etc. A partir d'aquí, la meva opinió sobre aquesta qüestió és que es va fer una negociació, la mesa de negociació, al moment de signar l'acord. Alguns sindicats es van tirar enrere i no van signar, per tant, es va fer una negociació com calia amb tots els sindicats i crec que es va arribar a un acord, des del meu punt de vista, que és un bon acord. Val? És un acord que suposa un increment salarial de 8.600 euros a primària, 7.200 a la secundària, una reducció de ràtios, l'increment de figures educatives als diferents que no hi eren, no eren normalitzades a tots els sectors, un cobrament per nit a colònies. En fi, jo crec que és un bon acord. Tots els acords sempre es pot opinar que poden ser millors. La meva preocupació és que, primer, no sé què estan demanant. O sigui, no sé, aquest moment, aquesta vaga, quins són els objectius? És a dir, què és el que fa falta per arribar a un acord? És a dir, no sé per què no es van signar aquests acords, què va motivar això? I en segona qüestió, jo sí que poso una cosa damunt de la taula. Per mi, els sindicats tenen la responsabilitat de transformar el malestar en propostes, negociar-les i acordar-les o no, en funció de la seva de la correlació de forces que diem. No? I en aquests moments crec que el que pot quedar de tot aquest conflicte no és gens bo per l'educació, perquè crec que no s'està avançant en propostes concretes. Més enllà de que, a part d'aquests acords, segurament l'educació necessita una reflexió profunda amb uns acords molt més amplis, d'experts, sobretot, és a dir, de gent que sap de què va, perquè, fins i tot a la pròpia organització, perquè, doncs, altres països ho han fet, per no anomenar Finlàndia, us puc posar el cas de Portugal. Portugal tenia un problema de fracàs escolar i d'abandó escolar altíssim. Va fer una reforma molt important i ho ha reduït dràsticament. Com? En base a què? En base a obrir molt l'escola. És a dir, en base a que l'escola no es tanqui en si mateixa, sinó que l'escola sigui un espai que es relaciona amb el seu entorn, no? Amb les entitats, amb els, o sigui, des de les esplais, en fi, una gestió molt més pròxima al centre educatiu, és a dir, en zones educatives, que per cert aquí ho tenim, una llei d'educació que parla de zones educatives i no s'ha aplicat mai, quan es va iniciar però no es va desenvolupar. És a dir, crec que l'educació necessita una reflexió i sobretot necessita de responsabilitat. Tothom s'ha de responsabilitzar. I jo crec que s'ha fet molt de mal, primer, ja dic, sent un espai de batalla política que no tocava, que en absolut tocava, perquè s'ha de deixar treballar la gent i s'ha de deixar que els alumnes es desenvolupin en les seves d'allò. Per tant, aquesta ha sigut la primera qüestió, és a dir, des de qüestionar el català, etcètera, etcètera, si no cal que ho diem, però aquí ha hagut s'ha fet molt de mal. I després crec que s'ha d'actuar amb responsabilitat. Crec que aquests acords són bons. Ja sé que no és el que esperava sentir, potser.
7: No.
10: Però a més, dir una cosa. Jo he sentit coses que em sorprenen entre els mitjans de comunicació. És a dir, que el 30% dels alumnes tenen necessitats educatives especials. Si això és així, tenim un problema com a societat. A veure, o sigui, diem les coses com... S'està parlant de 200 euros d'increment. No. Ara, el primer pagament seran 200 euros. Són 8.600 euros anuals més en 4 anys a primària i 7.200 a la secundària. Que no és suficient? Segurament, segurament. Però jo crec que no sé si es pot arribar més enllà. Aquesta és la meva preocupació. Per tant, hem de tranquil·litzar el sector, li hem de donar confiança i, a més, hem de posar en valor l'educació, que és un dels pilars del benestar i és el punt en què moltes criatures, infants i joves, necessiten estar en un espai més tranquil, educatiu, etc. Jo ja no parlo del tema colònies, que crec que és una oportunitat.
7: Ara en parlem. Vull sentir també la resta d'opinions. No, més que res que la Carme diu jo crec que és un bon acord, no sóc jo qui hagi de valorar-ho ni molt menys, però els que segur que no ho pensen són les milers de persones que estan al carrer aquests dies, que creuen que aquest que s'ha signat no és un bon acord. No sé com ho veieu la resta i també com ho esteu vivint, perquè els talls a la mobilitat els estem vivint tots, no? I al final és entendre també quina és la causa.
4: Sí, a mi em preocupa una mica, estic totalment d'acord amb la Carme en moltes coses, i jo no sóc qui per debatre sobre l'acord perquè no el conec a fons com per tenir opinió. El que sí que és cert és que l'escola, l'educació sobretot, hauria d'estar fora d'aquestes discussions polítiques i de guerra. Vull dir, això passa a la majoria dels països desenvolupats, no aquí, malauradament. Vull dir, sempre és una qüestió de transformació social. O sigui, per què a d'altres països no s'utilitza l'educació com a arma política? Perquè està molt penalitzat. Què vol dir? Si algun ciutadà entén que un polític està fent una utilització partidista de l'educació, està fora de l'equació. I jo crec que això és el que s'hauria de transmetre. Jo tinc una mica la sensació des de fora que és el que explica la Carme. Jo sempre, perquè tinc a la família molta gent que es dedica a l'educació i la conec i sé els problemes que té i sé que està molt castigada i molt... O sigui, per mi els mestres haurien de ser gurús, no? Vull dir, i dintre de l'escola, no? Això ja ho feia el meu pare, jo ho faig amb els meus nens, no? Si el mestre ha dit que no, és que no. I després ja parlarem. I ja parlaré jo amb el mestre que m'expliqui per què no, perquè jo li pugui transmetre el per què no al meu nen. No per avaluar si ha dit que no, perquè entenc que he de confiar en ell, perquè està més hores amb el meu nen que jo. Aleshores, si el mestre em diu que no, doncs jo vull saber per què no, per poder explicar-li al meu nen per què no. No per poder explicar-li per què sí, sinó és per què no, no? I això s'ha perdut una mica, no? Sempre passa, ja parlaré jo amb el profe, això no està funcionant. Però és molt important que quan aquestes vagues són tan invasives, no?, que modifica la teva feina, perquè jo em vaig quedar allà amb els nens, treballant amb els nens, avui he tingut problemes de tràfic, he d'entendre el per què perquè jo pugui recolzar. Perquè si no, de vegades té un efecte pervers, no? Com no sé per què, al final, quan passin 4 o 5, estaré enfadat i estaré en contra d'això. I els estic totalment a favor de les vagues, totalment a favor de que reivindiquin, però sí que és cert que s'ha d'explicar millor als pares, a la resta, el per què això està passant, no? Perquè jo pugui recolzar-los amb claretat. Ara ho faig d'acord, però al final els impactes es paguen, vull dir, no? Aleshores sí que m'agradaria que expliquessin tot això, no? Que expliquessin el què necessiten, perquè a nivell social puguem fer també la pressió i ajudar-los a aconseguir el que penso que segur, que necessiten, és que no estic qüestionant que no sigui... Però és cert que no ho entenc massa, no ho puc defensar massa perquè no sé ben bé quin és el problema. Sé que el problema que té les famílies, que són les que jo pateixo, no? Que hi ha famílies que no donen suport a l'escola i, per tant, anem a dir, el nivell d'autoritat del profe pues, està menguant cada vegada més. I és culpa no dels nens, és dels pares, moltes vegades, no? Aleshores, pues, s'ha de fer, perfecte. Però hi ha coses més profundes. Aquesta diversitat de l'escola, segur que n'hi ha. Jo no la comprenc massa, afortunadament, perquè no em toca massa, però sé que n'hi ha. Aleshores, pues, s'ha d'explicar molt bé perquè aquestes transformacions, que jo estic d'acord que això ha de ser una transformació profunda, només passarà si tothom entén que això és necessari. Per què? Perquè que els nens cada vegada tinguin menys capacitats en l'era del coneixement, tenim un problema molt gran a mig termini, molt gran. O sigui, estem passant de la revolució industrial a la revolució del coneixement i la base, que és l'educació, està cada cop pitjor. Això és molt problemàtic, eh? Ahir m'escoltava, a la Xina surten 1 milió d'enginyers cada any, nous. Per què? Perquè Xi Jinping ha dit, això no es toca, això és fonamental. I aleshores està a tope. Nosaltres, a la vella Europa, no podem dir que l'educació va cada vegada pitjor. Perquè a curt termini serà un problema molt gran. Ara ja és un problema molt gran, però a curt termini aquests nens, com el meu, necessitaran del seu cap, no de les seves mans. És que és tan bàsic com això. I aleshores hem de protegir, igual que els metges, els que faran que això sigui possible. Perquè, malauradament, jo no estic amb ell tot el dia. Ja m'agradaria estar amb ell per ensenyar-lo, però no estic. Aleshores això és fonamental.
7: A més, Badalona entenc que també és un exemple clar del que es pot estar vivint en aquest equip docent per les realitats diferents, no? Que tu parlaves d'aquesta diversitat, que tu no la vius potser en la teva escola, però Carme, tu saps millor que ningú que segons l'escola, segons el barri, segons la realitat, les situacions també són difícils. I això no treu que les reivindicacions siguin comunes i siguin les de tots, perquè tots reivindiquen. Però és veritat que Badalona té aquesta realitat també.
10: A veure... O sigui, quan l'escola s'assembla molt a l'escola que molts de nosaltres vam viure, però la societat no s'assembla gens a la societat que vam viure, alguna cosa està passant. I aquestes transformacions han de ser profundes, però no seran ràpides. O sigui, el que hem de pensar és que no seran ràpides. Ara, no podem tenir la mateixa escola que teníem quan nosaltres anàvem a escola. Per què? Perquè la societat és molt diferent. Perquè les habilitats i els coneixements necessaris no són els mateixos. O sigui, saber-se avui els rius d'Espanya no és suficient. No sé si m'explico. Saber-se les taules de multiplicar avui no és suficient. És necessari moltes més coses. És més, hi ha una demanda, fins i tot del món productiu, de dir, ostres, falta autonomia a la gent, falta esperit crític, falta creativitat. Això ho està dient la gent que dona feina a altres, no? I, per tant, vol dir que hi ha alguna cosa que no funciona.
4: Transformacions.
10: Que no funciona. I, per tant, l'hem de treure del debat polític l'escola i l'hem de col·locar a on pertoca. Perquè el debat polític ha arribat fins i tot... O sigui, jo us puc explicar com s'han fet els currículums. Vale? No hi ha participat ningú que hi entengui. És si hem d'explicar la... Bueno, i ara ni us explico amb aquesta reinterpretació de la història que estan fet alguns partits polítics. Imagineu-vos com està passant. O sigui, els mestres ja no s'atreveixen a plantejar segons quines qüestions perquè aleshores els hi ve algú i els hi fot... canya. Doncs, per tant, traiem l'escola del debat polític. Traiem-lo. Pensem quines habilitats hem de potenciar en aquests infants i joves per a aquesta societat que s'està transformant de manera profunda. Profunda. I això, com que no està passant, crea un gran malestar. I el que veiem amb les mobilitzacions és aquest gran malestar, que ara s'ha centrat en una crítica, en un acord.
7: Bueno, però, de fet, parlen de condicions laborals i parlen de condicions laborals concretes, perquè jo també volia dir, no? El Roger comentava ara fa un moment, i ho volia relacionar amb el que deies abans dels serveis, no? De com ha de tenir una ciutat uns serveis adequats. Deia la portaveu d'Ustec que ens ofereixen un augment de 60 euros bruts al mes i els Mossos 300, no? Suposo que s'ho comparen també amb altres serveis públics.
10: Però això rotundament no és cert. Rotundament no és cert.
7: Diu la del sindicat,
10: Sí, ho diu Ustec, però rotundament no és cert. O sigui, a veure, diguem les coses sobre les que... Us estic parlant de 8.600 euros d'increment anual a primària i 7.200 a secundària en 4 anys. Vale? Per tant, hi ha coses que no s'estan dient com pertoquen, almenys, al meu entendre, eh? Però bé, més enllà d'això, està clar que hi ha un malestar, eh?
8: No, Roger. No, jo, a veure, coincideixo amb moltes coses de les que s'han dit a la taula, eh? Òbviament, coincidim en que l'educació és un dels pilars de la nostra societat i hauria d'estar al marge del debat polític, sens dubte. A mi m'agradaria que és un gran acord de país i que no estiguéssim posant l'educació sobre la taula cada vegada que hi ha eleccions i cada vegada que governen uns o que governen els altres. Això, sens dubte, i aquí estem tots d'acord. Que hi ha un malestar, sens dubte. Jo, òbviament, he sigut molts anys de la meva vida, 12 anys sindicalista, i per tant, recolzo i sempre recolzaré totes les reivindicacions socials que es facin des del sector dels sindicats, no? Que realment són la veu de la gent que està treballant. Dit això, una miqueta d'acord amb el que deia la Carme, o sigui, es va signar una...

0: em sembla que perdre 17 dies d'escola, jo com a professor, el perjudici que podria tenir per l'alumne, a mi em sembla una animalada. 17 dies d'escola són molts dies d'escola. Són molts dies d'escola. Sí que, clar, no s'entén l'educació com a serveis mínims, no? Com passa amb sanitat o com passa amb seguretat. Jo considero que sí que s'hauria d'establir l'educació com un servei mínim perquè és un servei essencial, i en 17 dies d'escola, ostres, es fan molts temes, no? I a mi el que em sap greu de tot això és que els perjudicats d'un conflicte social, que no el nego, que no el nego ni tampoc estic negant que els professors tinguin part de raó, sens dubte, que segurament, que segur ho entenen, ostres, però a mi el que em sap greu és que els alumnes en puguin sortir tan perjudicats.
1: Més enllà d'aquestes protestes, sabem també que aquesta tarda compareixeran per donar explicacions a Núria Parlon, la consellera d'Interior, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per aquestes infiltracions de policials en assemblees docents. Venim de voler posar aquests Mossos de País a les escoles, no? Que també, no sé si suposo que ho haureu comentat també en aquesta tertúlia, en què moltes escoles s'hi han oposat, i ara s'han trobat amb Mossos infiltrats en assemblees. Suposo que l'escalfament encara...
0: Estem barrejant dues coses que no tenen res a veure. O sigui, la figura dels agents a les escoles, inclusiu per docència, ja s'havia fet. Jo recordo a la Guàrdia Urbana havia la meva escola cada any a donar-nos a classes de seguretat vial i de... Estaven parlant de gens que estarien com a mediadors, sense arma, vestits de paisà, a les escoles que ho demanessin. Vull dir, podem fer aquí molta demagògia, però vaja, una cosa no té res a veure amb l'altra.
1: No volia barrejar-ho pas, volia que en parlessin de les dues
0: dos
1: coses.
0: Dos temes totalment separats.
1: Perquè, ho deia perquè les escoles, no, moltes dos, han manifestat que estan en contra d'aquesta mesura.
0: Doncs llavors no se'ls enviarà. Però vaja, són dos temes totalment separats. El tema de que els Mossos s'infiltrin, doncs la consellera d'Educació va dir que no en tenia constància. Jo no, òbviament, opinaré sobre el que ha de fer o no ha de fer la policia, però vaja, jo això no em genera cap tipus d'opinió així per manifestar, la veritat.
2: Yo, a mí me gustaría de que de una vez por todas todos los sindicatos, tanto representación mayoritaria como menores, todos se pusieran de acuerdo y esto se pudiera solucionar lo antes posible, pero se ha llegado a un límite donde ya esto no tiene marcha atrás. O sea, esto, el sector de la educación lleva ya mucho tiempo estas observaciones de transformación de lo que son las escuelas, llamando al orden a la Generalitat, y hemos llegado tarde y mal. Entonces hay un problema muy serio, que esto yo lo veo que es irreversible si el gobierno de la Generalitat no hace declaraciones, como decía la consellera, que los sindicatos que bajaran la tensión. O sea, estamos llegando, yo veo que aquí hay una tensión, esperemos que en la próxima reunión podamos salir de una satisfacción, porque al final son los alumnos los que
0: tensió,
2: están...
0: La tensió i la crispació no ajuda mai a arribar a acords.
2: Sí, però
0: mai
2: a
0: la vida.
2: Jo, el sector de
0: jo que
2: estava
0: en moltes taules de negociació amb molta tensió, no ajuda.
2: El sector de l'educació, jo no me esperaba que cortaran carreteras ni autopistas, y cuando lo vi ayer dije, esto pinta mal, porque son un sector que cuando están reivindicando lo que están reivindicando es porque tienen mucha razón. Entonces, de ver las declaraciones que hacen, que si están sobreviviendo, al final pues es lo que dicen ellos en todos los carteles. O sea, el sector de la educación no es un gasto, es una inversión de futuro, y en ese sentido estamos de acuerdo, y lo que no podemos permitir es que los chavales y los alumnos estén como ayer, que estaban todo el día por la calle, que los veías por aquí y por allá, y están perdiendo días lectivas que son muy importantes, y sobre todo los que harán las PAU. Espero que se pueda resolver lo antes posible y que el sector salga beneficiado.
1: Acabo amb una qüestió. No,
3: deixa'm només dir-te una cosa. O sigui, jo crec que és gravíssim, el que els Mossos infiltrats en una assemblea de professors, això a mi em sembla que és molt greu. Però és que està molt bé que els mitjans de comunicació en parlin, que tothom en parli, però policia infiltrada en organitzacions socials no és la primera vegada. En una organització sindical em sembla, o sigui, en una assemblea de treballadors em sembla, perquè a més hi ha uns drets fonamentals claríssims, però és que no és la primera vegada, i no és només a Mossos, Mossos, Policia Nacional, o sigui, ho hem vist, organitzacions socials

0: reunions d'organització social amb infiltració de la policia. Si se n'ha parlat. I jo me n'alegro que això surti perquè tinguem clar que hi ha coses que no es poden fer. Però, és més, és que el contacte de la policia amb els sindicats és pràcticament diari, amb les mil conflictes que hi ha. Es negocia el que passa. O sigui, és que és una cosa incomprensible de tots i tots. I, a més, jo crec que s'ha de denunciar d'una manera clara, evident. No hi ha justificació possible per aquesta qüestió.
1: Jo penso que també és important, quan haurem de veure la consellera, quines declaracions fa aquesta tarda, no?
0: Però no hi ha...
1: Fins a quin punt doncs, estaria o no justificat, Carme. Jo tampoc ho justifico, eh?
0: Jo crec que no hi ha justificació
1: I ho he dit aquí, no ho justifico.
0: Jo també he estat...
1: Però també haurem de veure i haurem d'escoltar...
0: Jo he estat molts anys sindicalista, segueixo sent sindicalista, encara que jubilada i tal, i t'asseguro que qualsevol mobilització hi ha un contacte directe...
1: Sempre. Jo he muntat moltes vagues, he muntat moltes mobilitzacions, i el contacte és directe, sí, òbviament. És directe.
0: És directe, per tant... És incomprensible.
1: Ja ha de ser així.
2: Escoltarem la consellera, que és el que expliquen aquesta tarda.
1: També dir-li a Javier que, ostres, l'administració local també té algunes competències en el tema d'escoles i tal, també es podrien posar les piles. Sí que les reivindicacions dels mestres sí, però des de l'Ajuntament, ostres, també en l'escola Port, vull dir, se m'ocorreixen diverses escoles podrien posar una miqueta les piles, no?, amb el tema de l'abandonament escolar, que abans hi havia el tema dels guàrdies urbanos, que estaven a sobre. Hi ha moltes coses que també des de l'administració local es poden fer per millorar la nostra educació i que tampoc s'estan fent.
0: Poso un exemple, el carnet, que té lavabos tancats. O sigui, a veure, és que ni el mínim manteniment ni la inversió mínima que té obligació de fer l'Ajuntament es fa en aquí. Lo de l'escola, això, ho he viscut jo anys i panys i sembla que va pitjor. Perquè, esclar, els edificis que a vegades estan en pitjor estat si posem a les piles, però posem-nos a les tots i agafem-nos un sèrio.
3: Roger, Jorge, no Javier.
1: Disculpa.
3: No te preocupes. Vamos a ver, los calendarios de la Generalitat respecto a los centros educativos aquí en la ciudad, como bien pueden saber, pues la verdad es que el que no cumple es la Generalitat de Cataluña.
0: No,
3: dejarme que termine, que voy a hablar, porque en el Instituto de la Riera...
0: Empiezas mal.
3: No tenemos ni el calendario ni siquiera hecho para poder...
0: ¿Tú sabes cómo están los centros de primaria?
3: Pero estamos hablando de que la Generalitat tiene competencias en educación, esto no me lo podéis negar.
0: Perdona, el manteniment i la vigilància.
3: El manteniment de los edificis públics és otra cosa i és otro tema que estem hablando, però ell estava hablando de la construcció. La construcció del col·legi Port Badalona
0: s'inunda.
3: És que deixar-me que me pueda
2: acabar parlant i respons.
0: No comença així.
2: Acaba Jorge.
3: Sí, bueno, pues estaba diciendo que la Generalitat, en principio, aunque hay buena relación con la Generalitat, pero el Departamento de Educación, en este sentido, pues va con mucho retraso y hay que establecer los calendarios de ejecución de todos los centros educativos que necesita la ciudad.
0: Igual que l'Ajuntament, que fa anys i panys que no fa res. Per no fer ni pinta les escoles. O sigui, per no fer ni pinta. A veure, siguem serios, eh? O sigui, siguem serios i responsables amb aquesta qüestió. Vale? Un exemple més del que no ha de passar. Si hi ha un problema en un centre, s'actua i s'explica un cop s'ha solucionat, eh? No abans, no comencem a fer això. Ja dic, jo parlo, per exemple, del carnet, que és una vergonya que tinguin lavabos tancats. Vale? Això és responsabilitat de l'Ajuntament. Llavors, per tant, tothom ha de posar-hi la seu gra i no parlar d'una altra administració, sinó feina que li pertoca a cadascú. I tenir els centres en perfecte estat de revista, perquè estem parlant d'espais on acollim infants i joves.
2: Vinga, ens queden pocs minuts. Deixem el tema educatiu, que avui és un dels temes del dia, sens dubte. També hem tingut dades dels lloguers, dades d'habitatge, que si l'educació preocupa la societat, diguem que l'habitatge podria quasi passar-li per davant, que és que els lloguers es van encarir un 3,1% l'any 2024 a Catalunya, segons l'índex de preus de l'habitatge del lloguer. Publicava aquesta mateixa setmana a l'Institut Nacional d'Estadística, un increment que és el tercer més elevat des de l'any 2015. Què és el que hem de fer amb l'habitatge? Què és el que ha de passar si els preus segueixen pujant?
3: Pues un parque público de viviendas y empezar a edificar y que los partidos políticos, constructores, y es cuestión de bajar impuestos a aquellos que vayan a adquirir la primera vivienda, que no sean propietarios y que le reduzcan, por ejemplo, el IVA y todo y ponerse a trabajar por el tema, porque si no hay vivienda...
0: Necesitem més diners per construir i proposem baixar impostos. És que és...
3: Te estoy diciendo que todos, si los impuestos que tenemos, que cuando uno adquiere una vivienda son tan elevados, vamos a facilitar que la gente pueda acceder a una vivienda.
0: A mi em sembla molt bé que això... O sigui, jo ho entenc molt bé que el PP plantegi això, perquè com que no es gasta, o sigui, ingressa diners però no es gasta, l'Ajuntament no gasta els diners, doncs ells deuen pensar que...
1: Al final, si t'hi fixes, les comunitats autònomes, pitjor, mira, Madrid, s'han d'aplicar mesures, jo crec que totes són poques, en queden moltes. Al final no hem d'inventar res, hem de mirar en els països on això està funcionant, no? Està Àustria, Suècia... Hi ha molts països on hi ha un parc de vivenda pública brutal, que això és necessari. Jo penso que la majoria hauria de ser lloguer. Dir també que aquí a Badalona s'està projectant molta menys vivenda pública que a Montgat. O sigui, estem parlant de ciutats, de poble i una ciutat de dimensions totalment diferents. Vull dir que penso que és molt insuficient. Des de la Generalitat, això ara mateix està en el centre del debat polític i crec que ha de ser un dels nuclis centrals de qualsevol administració i de qualsevol tipus.
0: Però sobretot, el que és molt important és que la vivenda és per viure-hi i no per especular. Avui la inversió en habitatge és la inversió refugi. Per tant, home, potser sí que s'han de pujar impostos a la gent que no utilitza les vivendes per viure i que, a més, s'utilitza per fer inversió, perquè és que és molt rentable. És molt rentable. Per tant, la vivenda per viure. I això vol dir que hem de començar a plantejar el tema del lloguer turístic, hem de començar a plantejar algunes qüestions, més enllà de construir, que m'encantaria que el Partit Popular tingués un pla d'habitatge a Badalona, que no el té. Llavors, estaria molt bé que també el tingués. Efectivament, la Generalitat també ha d'invertir. S'ha de construir, sí, però sobretot, que jo estic d'acord, són moltes mesures, sobretot la vivenda és per viure. I si no és per viure, l'Estat ha d'intervenir. Aquesta és la meva opinió.
1: I des de l'Ajuntament, una de les mesures per posar vent del mercat seria, per exemple, investigar el porron d'Airbnb que tenim en aquesta ciutat il·legals. No hi ha ningú que estigui buscant. Igual que Barcelona té un cos d'inspectors de vivenda que s'encarrega, no?, i de multar-los. Aquí, entres, tens més de 800 pisos a la ciutat que són Airbnb sense llicència. Aquí, a la nostra ciutat. Però clar, com no hi ha ningú que ho investigui, això és...
0: Bueno, no cal entrar, tu et passeges per algunes zones i veus les caixetes.
1: De la vila és brutal. La zona de la vila, per darrere a l'hospital, és l'altre dia vaig anar a fer un vol i em va impactar, la veritat.
3: Sí, bueno, sí, però aquí en Badalona hay una previsión de proyectos de edificación.
0: ¿8 viviendas?
3: No, 8 viviendas para empezar y luego hay otras de protección oficial que ya se ha informado y hay otras previstas por hacer. O sea que estamos en el buen camino. En lo que sí que es cierto que la legislatura, desde el Plan Nacional, no se han edificado pisos en prácticamente... es la legislatura de hacer pisos y de hacer leyes y de legislar y de intervenir en el mercado estamos paralizados.
1: Des de la Generalitat es va demanar als ajuntaments que posin solars a disposició del govern, sobretot per les traves burocràtiques que implica la construcció d'habitatge públic, que són moltes, és complexa. Doncs la Generalitat per acompanyar els ajuntaments en tot aquest procés. Ja et dic, Montgat l'altre dia, 120 vivendes. Badalona, sortint la notícia en 8. Ostres, jo crec que es podria fer molt més del que s'està fent. O és una opinió personal, no ho sé.
0: Bueno, jo crec que d'entrada hauria de dir Badalona què vol fer. No dir farem, sinó pla d'habitatge. On el tenim, el pla d'habitatge? No en tenim. Tenim una regidoria d'ocupació. O sigui, perdoneu, aquesta és la visió. No tenim una regidoria que es preocupi perquè els ciutadans i ciutadanes de Badalona puguin tenir accés a l'habitatge. No, tenim una regidoria de desocupació. Això sol ja explica què entén el Partit Popular per l'habitatge.
2: Fran, vols aportar alguna cosa al tema de l'habitatge?
4: No, a mi és que no m'agrada entrar en les guerres polítiques, ja sabeu, jo estic d'acord amb... Però no... jo crec que tant l'educació com l'habitatge no es poden tractar des de Badalona. Badalona ha de fer la seva feina. O sigui, saps? Però jo m'agradaria que aquests tipus... ni des de Catalunya, o sigui, vull dir... M'agradaria que coses tan vitals... una altra vegada, fossin coses més a llarg termini i més amb una... I que cadascú després es reparteixen responsabilitats. I diuen, no, mira, això és municipal, això és de la Generalitat, això és de no sé què, però que siguin una mica llanties, perquè si no mai farem. No? Perquè si no sempre estem tirant-nos pedres...
1: Un pla d'habitatge municipal pactat entre tots els partits que vagi més enllà de les legislatures.
4: Sí, però
1: jo crec que seria l'ideal.
4: Però les regles que deia ahir també, jo estic d'acord amb totes dues bandes. Les regles, m'agradaria que per una vegada a la vida es fessin regles de veritat. La inversió i l'habitatge són complicats. A mi no m'agraden tampoc, o sigui, la vivendes per viure, perfecte. S'ha de regular molt clarament, molt, molt, però quan dic molt, molt clarament, és molt clarament, i ja està. I no està, perquè si són grans tenidors, si són no sé què... Jo ja entenc que no és el mateix...
1: Més valent,
4: no
1: és el mateix un gran tenidor... Holanda ha sigut valenta legislant...
4: Sí, però tu entens que no és el mateix un gran tenidor que qui té una segona residència a Montgat. No és el mateix, vale, perfecte, però vull dir, tampoc és rocket science. O sigui, es pot fer una legislació top-down, com diuen, no? De dir, ja, és que això és així, i els grans tenidors no poden passar, i això no sé què, i això és responsabilitat. Que després no s'aconsegueix, passa com les escoles, no? Que el manteniment és del municipal, no sé què, és de... Bueno, però almenys, no?, que siguin unes regles clares, sí. I ara està tot
0: però
4: raro.
0: Però fixa't que el 50% dels habitatges que a Espanya es compren, vale?
4: Sí, sí, ho sé.
0: Es paga comptat, es paga en tocateja. O sigui, vol dir que cap de la població, o sigui, vull dir, la majoria de la gent que treballem normal, no som els que comprem, o sigui, el 50%.
4: Sí, estem d'acord.
0: Això ja és un missatge.
4: Això que dic.
2: Que alguna cosa s'ha passat. Ho hem de deixar aquí, l'habitatge sempre...
4: Estem d'acord en això, però s'ha de dir que sí i que no, però clarament, que no hi hagi matisos. En temes tan importants no pot haver matisos.
2: Vinga, Fran Iglesias, Jorge Valenzuela, Carme Martínez, Roger Espí, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
4: Bon dia.
1: Molt bon dia.
2: Nosaltres acomiadem aquesta tertúlia. Avui us deixem amb música d'Art de Bogotà i Instrucciones, el que és l'avançament del que serà el seu tercer àlbum d'estudi. La banda murciana l'ha gravat a Los Angeles, la va presentar el passat divendres i sona així.

0: les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'ésser humà, com la resta d'éssers vius, neix, creix, es reprodueix i mor. Fins aquí tot bé. Però la realitat és que per fer aquest camí, l'ésser humà, a diferència de la resta d'éssers vius, passa per una sèrie de decisions culturals, polítiques, religioses o econòmiques constants. Per dotar comprensibilitat al món, les societats han creat rituals, institucions i pràctiques culturals per a gairebé tots els passos de la vida. Avui ens aturarem a analitzar la història d'una d'aquestes institucions que han tractat de regular aspectes aparentment naturals de la nostra vida, el matrimoni. Per què la decisió de lligar la teva vida a la d'una altra persona i segurament reproduir-vos junts és un fenomen històric complex que ha anat evolucionant al llarg de la història? Per què, tot i ser considerada una forma natural de relacionar-se durant segles, la institució matrimonial ha patit canvis profunds? Benvinguts, no sabem si hi ha una bonica història d'amor, però sí de convivència. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, emetent des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana, per continuar amb la interessant història del matrimoni, i per on ho vam deixar, perquè ho farem per parlar des de l'edat mitjana, la història del matrimoni a l'edat mitjana, i ho fem amb els nostres historiadors de capçalera, aquest nostre matrimoni particular. Albert Abril, benvingut.
3: Estàs fent molt paral·lelismes amb matrimonis nostres, eh?